0: Que volíem dir, la futbolista santcoatenca Adriana Ranera renova amb el Barça, amb el primer equip, i marxa cedida al Deportivo de la Coruña, que competeix a Lliga F, màxima categoria estatal. La santcoatenca aixeca 4 títols aquesta passada temporada amb el club blaugrana: Copa de la Reina, Lliga F, Lliga de Campions i Supercopa d'Espanya. Doncs fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir a les diferents xarxes socials i també aquí, al 91.5 de la FM, en els diferents butlletins horaris.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a lloms d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
8: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui a l'Espai Polític de Cugat Mèdia ens acompanya Bernat Picornell, portaveu d'Esquerra Republicana i tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat. Bernat, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Recentment hem vist posicionaments diferents entre els socis de govern, que sou vosaltres i juntament amb Junts, en temes que diríem que són de ciutat. Per exemple, hem vist com Junts votava a favor de treure Sant Cugat de la zona tensionada. Com afecta això en les relacions de l'executiu?
1: Qualsevol govern de coalició, doncs, sempre hi ha diferències, perquè al final doncs, hi ha dos partits amb dues ideologies diferents i aquí cadascú doncs, té els seus matisos. Hi ha moltes de les coses en les que no hem estat d'acord amb Junts, no estem d'acord amb Junts, que no es poden regular des de Sant Cugat i, per tant, doncs, el Parlament de Catalunya, per exemple, o el Congrés doncs, de Diputats, doncs, evidentment, aquí cadascú manté la seva posició. El que és rellevant és que a Sant Cugat puguem fer les polítiques doncs, que ens toquen a nosaltres doncs, amb l'accent doncs, d'Esquerra Republicana. No? I això és el que nosaltres doncs, prioritzem. Necessitem doncs, que Sant Cugat avanci en alguns temes, amb les nostres regidories doncs, que governem, i això és el que estem fent, més enllà doncs, que, evidentment, doncs, Junts pugui tenir o no doncs, determinades opinions en temes doncs, que podem estar d'acord o podem discrepar, com ja hem explicat algun cop.
0: Compartiu full de ruta en matèria d'habitatge?
1: Des de la perspectiva estrictament de les competències municipals, sí. Des de la perspectiva doncs, de les competències que té el país o que té l'Estat, doncs, evidentment això ja és una altra cosa i segurament doncs, la diagnosi no és la mateixa, com per exemple pot ser doncs, la qüestió dels lloguers de temporada. Però sí que coincidim que Sant Cugat, que és el que li toca fer a l'Ajuntament, necessitem construir més habitatge protegit doncs, perquè la gent de Sant Cugat pugui seguir vivint a Sant Cugat i la gent que ha marxat sobretot pugui tornar. No? I amb això estem alineats i treballant doncs, perquè efectivament sigui una realitat.
0: Diferenciaves ara en clau local i en clau nacional. També us separa el posicionament sobre qüestions com la multireincidència. Són debats que es donen en clau nacional, però al final també cauen en l'àmbit local.
1: A veure, pel que fa a la multireincidència, nosaltres tenim clar, i això és una cosa amb la que podem coincidir amb Junts, que és que una persona doncs, que reincideixi doncs, moltes vegades doncs, en un determinat delicte, en diferents delictes, evidentment, doncs, l'ha de pagar i no pot ser doncs, que doncs, segueixi doncs, reincidint. No? Ara bé, l'enfoc o l'acostament a aquesta qüestió segurament és diferent. Junts probablement ho enfoqui molt des de la perspectiva estrictament doncs, migratòria i nosaltres creiem que va per una altra banda, que és per una qüestió doncs, relacionada amb els drets socials. No? Qualsevol persona que té reconeguts o que té la vida diguem encarrilada des de la perspectiva doncs, laboral, familiar, educativa, etc, doncs segurament doncs, no es troben aquestes situacions. I, per tant, nosaltres el que hem d'assegurar és que Sant Cugat dona resposta a les polítiques socials que són necessàries, perquè hi ha molta gent aquí a la ciutat doncs, que necessita suport, i nosaltres, doncs, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, nosaltres no mirem d'on ve la gent, i crec, a més, que en el cas Sant Cugatenc doncs, no tenim cap situació doncs, d'enquistament no? de delictes vinculats a la multireincidència. No? I, per tant, doncs, nosaltres seguim fent la nostra feina pel que fa a la seguretat des d'una perspectiva que és la nostra, que és la comunitària, que és la de ser propers, etc.
0: Encara queda un any i mig per les eleccions, però ja és inevitable pensar-hi i enfocar-nos en elles. Com visualitzeu des d'Esquerra aquest temps i com ho veieu mantenint el pacte de govern que hi ha ara mateix?
1: El que és rellevant en relació al pacte de govern és que les polítiques que afecten a Sant Cugat es puguin seguir fent. Si demà doncs, Junts per Sant Cugat ens diu, mira, és que això que veníem fent així d'aquesta manera ho canviem, doncs evidentment nosaltres haurem de replantejar-nos el nostre paper, però a dia d'avui no és així, per exemple. En relació, per exemple, al padró, no? Que se n'ha parlat molt. Per nosaltres és molt important que aquelles persones que necessiten estar empadronades doncs, a Sant Cugat, doncs, perquè han d'accedir a l'educació dels fills o han d'accedir a la sanitat pública, etcètera, puguin seguir estant empadronats, perquè en realitat recordem que el padró és un dret, no? Si això en algun moment si volgués posar fre o es negués, doncs, la possibilitat d'empadronar-se a qualsevol persona, nosaltres evidentment replantejaríem la situació, però la millor notícia és que no som aquí, és que seguim fent el que hem fet, doncs, durant molts anys, que és donar resposta al que necessita la ciutadania de Sant Cugat, que és accedir als serveis més bàsics, no? Per tant, en relació, per exemple, al padró, la millor notícia és que seguim on érem, malgrat, doncs, que evidentment aquí cada partit, doncs, fa els discursos que fa. Evidentment, pot ser que el discurs porti a una situació, doncs, de por, per exemple, no? d'una persona, doncs, que vulgui empadronar-se a Sant Cugat. Nosaltres el missatge que enviem és de tranquil·litat, de serenitat. Aquest govern, Junts per Sant Cugat, amb l'impuls, diguem, d'Esquerra Republicana, perquè som els que portem, doncs, l'àrea de drets socials, garantim que tothom es pugui seguir empadronats, no? Per tant, com enfoquem el futur? Doncs de la mateixa manera, si es mantenen les línies per fer avançar la ciutat i per fer avançar la ciutadania de Sant Cugat, nosaltres hi serem, tenim aquesta vocació de treballar, de remengar-nos, de posar-nos-hi, doncs, per donar resposta a la ciutadania, no? Si això es trenca, evidentment, en parlarem, però avui no som aquí.
0: Per tant, tenint en compte on som avui, a hores d'ara es podria repetir perfectament aquest pacte.
1: Bueno, haurem de veure si l'any 27, els números, quina és la situació, què és el que passa al llarg d'aquest proper any, etc. Per tant, evidentment, aquí s'obre, doncs, una situació que ningú coneix, i en funció dels resultats electorals decidirem. Crec que és molt, molt prematur avui, perquè, entre altres coses, al llarg del proper any segur que passen políticament, doncs, moltes coses, hi ha molts moviments, i, doncs, haurem de veure com avança la ciutat, què és el que necessita a la ciutat, què és el que Esquerra pot aportar a la ciutat. Nosaltres crec que hem arribat a un nivell, doncs, de coneixement de Sant Cugat, doncs, molt i molt important. Sabem què és el que necessita, sabem què és el que hem de fer, i si això s'engloba, ho podem agafar per treballar, doncs, perfecte. En el moment en què no sigui així, doncs, Esquerra Republicana, doncs, no podrà seguir governant, però no estem parlant de Sant Cugat, estem parlant de qualsevol administració a la que Esquerra Republicana tingui l'oportunitat de governar.
0: Quan parles de que poden passar moltes coses aquest pròxim any, quines coses podrien passar?
1: Per exemple, ja hem vist en els últims mesos, no?, que hi ha hagut eleccions anticipades a Extremadura, a l'Aragó, hi haurà eleccions a Andalusia. Estem veient, doncs, com Vox està creixent, com el Partit Popular

0: L'hem fer anar des del treball, des de la feina, no? Des de la voluntat d'arreglar part doncs, dels problemes que té la ciutadania, que són molts, que són molt complexos cada cop més i que requereixen de respostes complexes. Nosaltres, quan vam entrar en el govern actual... abans d'entrar, abans d'acceptar l'acord, vam preguntar a molta gent al nostre voltant, no?, què és el que havíem de fer o què és el que creien que havíem de fer, no? I majoritàriament la resposta va ser us heu de remengar, perquè això de que la política serveixi per tirar-se els pats pel cap ja no serveix. I per tant ens havíem de remengar i per tant havíem de treballar. Això a qualsevol preu? No. Nosaltres vam negociar, doncs governem algunes doncs, àrees claus de ciutat, crec doncs, que estan ordenades i anem fent la feina, crec que el govern doncs, funciona en aquest sentit de forma correcta i per tant doncs, totes aquestes condicions són les que ens porten a ser on som. El que hagués sigut més fàcil és quedar-se a l'oposició, començar a criticar, doncs mira, no. Nosaltres, malgrat les contradiccions, perquè la política és la gestió de les contradiccions, nosaltres ens hi posem i no amaguem el cap sota l'ala. No?
1: Us fa por, a Esquerra, l'arribada d'Aliança a Sant Cugat?
0: Nosaltres ens fa por l'arribada de qualsevol partit d'extrema dreta aquí, a l'Estat, als Estats Units, a Brasil, a l'Argentina, on sigui, és igual. Nosaltres necessitem que la resposta als problemes de la gent sigui una resposta doncs, d'acostament a això, als problemes. No a intentar donar solucions doncs, que no serveixen o que, no, o que són simplistes i que, per tant, potser a primer cop d'ull doncs, sigui fàcil doncs, donar resposta, però és que cap proposta de l'extrema dreta soluciona la vida de la gent. Per tant, efectivament, nosaltres ens fa molta por que Aliança Catalana doncs, entri en força als ajuntaments, entri en força o segueixi entrant en força, o segueixi creixent en nombre de diputats al Parlament de Catalunya, etc etc etc. Però això val per Vox, val per Aliança Catalana i qualsevol partit que vulgui posar en escac, no, el sistema democràtic.
1: Ho deies fa un moment, em fa dues respostes, i precisament coincideix amb el que vas dir el dia de l'acte, que et vas posar a disposició del partit per encapçalar la candidatura a Sant Cugat. Sabeu què necessita Sant Cugat i sabeu què és el que heu de fer, no, deies? Quins són aquests aspectes que heu de fer i que coneixeu que necessita la ciutadania?
0: Mira, nosaltres dividim les polítiques o la nostra proposta política en dos. Primer, es podria resumir en viure a Sant Cugat i l'altre és viure a Sant Cugat. Què vull dir? Viure a Sant Cugat és el principal problema que avui, diguem, la ciutadania de Sant Cugat té, que és l'accés a l'habitatge. Una ciutat, un poble, ho és en tant que la gent hi pot viure. Si la gent no pot viure allà on vol, en aquest cas a Sant Cugat deixa de ser ciutat, deixa de ser poble. Si d'aquí 10 anys seguim la tendència d'increment de lloguer de preus del lloguer... Recordar que els últims 10 anys s'ha doblat. Si els propers 10 anys no fem res, Sant Cugat deixarà de ser un lloc per viure. I, per tant, nosaltres volem aturar aquesta deriva de que Sant Cugat deixi de ser el que és. I, per tant, necessitem cobrir aquest viure a Sant Cugat, no? Però, per altra banda, també necessitem treballar molt el viure a Sant Cugat, que és doncs, tot aquest entramat social, cultural, associatiu que coneixem, que ens fa rics i que ens fa doncs, molt singulars. No? I aquestes són les dues grans potes. I quan diem que ho coneixem i que coneixem què és el que necessita Sant Cugat, és que el vivim, és que l'hem viscut des de moltes perspectives, des de fa molts anys, jo particularment, però evidentment tota la resta d'equip, de grup municipal, però també del partit. Coneixem què és el que necessita Sant Cugat, ja tenim una experiència doncs, important doncs, a la ciutat, crec que portem doncs, un punt de voluntat de treball molt interessant, molt important, perquè al final intentem donar respostes doncs, directes. Ara bé, és veritat que l'administració no dona solucions ràpides, i això és el que demanda la ciutadania, no? No m'expliquis històries, Bernat. Jo no puc seguir vivint al meu pis, què faig, no? Doncs nosaltres hem intentat des de l'administració anar al màxim de ràpid possible amb aquestes respostes, tant pel que fa a l'habitatge com pel que fa a totes les polítiques socials, que això és una cosa que va a més, però també doncs, associatives, de desburocratització, etcètera, etcètera.
1: Des d'En Comú Podem, el portaveu Ramon Gutiérrez feia aquí a Cugat Mèdia unes declaracions l'altre dia que comentava la possibilitat de fer una candidatura més àmplia d'Esquerra. No sé què li sembla. D'entrada, ahir parlava...

0: Com si hagués tocat la porta de la CUP, no sé pel que fa Esquerra, però de moment què et semblaria aquesta proposta?
1: A veure, cal veure com es transforma això exactament o com s'aterra. Nosaltres, benvingudes siguin totes les propostes que vagin en la direcció de donar solucions a la ciutadania des d'una perspectiva social, d'esquerres, etc. Ara bé, avui Esquerra Republicana, menys que l'Assemblea doncs, demani i dictamini el contrari, es presentarà doncs, amb la fórmula d'Esquerra Republicana. Ara bé, això vol dir tancar la porta a futures aliances amb l'Esquerra? Nosaltres no tanquem la porta mai a cap possibilitat d'entendre'ns doncs, amb partits doncs, que ens entenem molt bé en temes doncs, socials, en temes culturals, en temes associatius, etc. No? Ara, aquí les estratègies electorals de cadascú doncs, són les que són. Jo crec que el que és interessant és que tothom intenti traçar la millor estratègia per aconseguir la millor de les representacions. I, per tant, si en Comú Podem necessita o vol o creu que és important doncs, pel moment polític i social que vivim doncs, arribar a aliances doncs, amb altres partits, doncs, hauran de veure doncs, si és beneficiós per ells i si és per Esquerra Republicana, doncs haurem de veure en quins termes, si amb un acord de mínims, si amb un... el que sigui. En qualsevol cas, tot el que maximitzi resultats electorals i reforci doncs, una posició doncs, del que deia, no? De donar resposta a aquest viure a Sant Cugat i viure a Sant Cugat, doncs per nosaltres benvingut sigui.
0: Parlem de seguretat. Tot just fa una setmana presentàveu les dades de seguretat. Sembla que la criminalitat baixa, tot i que han pujat els robatoris. Dic que han pujat és com anecdòtic, perquè al final han pujat en 13, que és una xifra que evidentment estan afectades les persones, però no és una xifra ni molt menys alarmant. Quina feina s'està fent per revertir-ho? Imagino que molt satisfet d'estar al capdavant ara mateix d'aquesta cartera.
1: Mira, és una cartera i crec que denota fins a quin punt Esquerra Republicana ens arremenguem, perquè sempre és una cartera difícil, la de la seguretat, no? Però no per això ens arronsem i no per això deixem de treballar-hi, no? I nosaltres estem satisfets perquè la feina, i això és una cosa que he explicat sovint, els resultats acompanyen la feina, no? Podria ser que estiguéssim fent la millor de les feines i que els resultats no acompanyessin, però en aquest cas, per sort, tota la feina molt professional doncs, del cos de la policia local es veu reflectida amb les dades i nosaltres estem molt orgullosos doncs, que segueixi sent així perquè és un reconeixement a la feina doncs, que fan doncs, tots els comandaments i tots els agents de la policia local. Nosaltres sempre diem, malgrat tot, que per bé que les xifres doncs, són molt bones, sempre hi ha doncs, algú doncs, que ha patit un robatori a dintre de casa o li han fet una estrabada, etc. I, per tant, nosaltres no volem entrar en triomfalismes perquè necessitem que la gent doncs, pugui doncs, viure amb tranquil·litat. I aquest és l'objectiu. La seguretat és una política social molt, molt, molt important. No? Nosaltres necessitem que tothom que torna de la feina, per entendre'ns, o qualsevol persona doncs, gran o qualsevol jove de la ciutat visqui amb seguretat i tranquil·litat a Sant Cugat. No? I això és el que, amb el que treballem i crec que les dades ens acompanyen. La ràtio de delictes per cada 1.000 habitants, a Catalunya està amb 60 delictes i Sant Cugat estem a 36. I és una xifra que va baixant des de fa molts anys. I el nostre objectiu és que segueixi baixant fins a la mínima expressió si és possible. No? Però, malgrat això, doncs, evidentment, hem de seguir treballant. No? I una última cosa, que és que el que és interessant és que les dades de seguretat van acompanyades de la sensació de seguretat, no? I això ens ho diu l'enquesta de l'àrea metropolitana, una enquesta doncs, que fa molts anys que es fa, molta trajectòria, per tant no és puntual en aquest moment, sinó que fa doncs, uns 30 anys que es fa i que dona la millor nota de sensació de seguretat a Sant Cugat a tota l'àrea metropolitana, no? I això és un motiu d'orgull. Ara bé, insisteixo, sense oblidar doncs, que hem de seguir treballant perquè no pot ser que hi hagi una persona, una sola persona a Sant Cugat que visqui amb por o visqui amb l'ai al cor de si un dia doncs, m'entren a casa. Això no pot ser.
0: Recentment, l'inspector en cap de la policia local, Josep Maria Escarré, explicava a Cugat Mèdia que hi havia dificultats per arribar a l'objectiu dels 100 agents pel nivell, potser, dels aspirants, per les dificultats de les proves. Et preocupa?
1: Sí que ens preocupa, perquè... Sí que ens preocupa, però alhora és un punt positiu. Si vols, li podem donar la volta. La gran majoria d'aspirants, o una part molt important dels aspirants, a qualsevol de les proves de la policia local de Sant Cugat, els exàmens els aproven. Per tant, no és un problema, diguem, de no estudiar, per entendre'ns. No? Però el nivell que exigeix ser membre de la policia local de Sant Cugat és molt elevat. I, per tant, quan arriben les entrevistes, nosaltres filem molt prim, perquè nosaltres el que volem és tenir els millors agents de tot... Catalunya, i de fet, per això som on som, perquè ja fa molts anys que es fa la feina de manera ben feta, no? I per tant, nosaltres què podríem haver fet? Nosaltres podríem haver dit, de cada convocatòria donem el 100% de les places ofertades, les omplim i arribem als 100 agents, no? I avui seríem 100 agents, ja seríem 100 agents, però no ho hem fet perquè volem créixer en qualitat, no? I crec que és una cosa positiva pel que fa a la seguretat a Sant Cugat. Ara bé, és veritat que això ens fa, doncs, per exemple, no arribar a la xifra dels 100 agents, però hi arribarem, perquè d'aquí uns quants mesos s'incorporaran 6 o 7 agents nous i estarem, doncs, a 2, 3 o 4 agents d'arribar a la xifra aquesta dels 100, no? Però positivitzant el que va dir l'inspector, que és correctíssim, jo sí que vull trencar una llança a favor, doncs, a tots els comandaments de la policia local, perquè el que fan és que les persones que entren a la policia siguin molt i molt bones, i això ens ho reconeixen arreu, no? I per tant, totes les persones que superen un procés de funcionaris, diguem, de carrera, doncs, en el cas de la policia local de Sant Cugat, doncs tenen un nivell molt i molt alt, no? I per tant, això és una bona notícia.
0: Un dels temes que s'arrossega des del mandat anterior, que ja sabem que segurament no serà realitat aquest mandat, és el de la comissaria descentralitzada a Valldoreix, que fins i tot s'havia arribat a parlar d'una possible ubicació a prop de l'estació de ferrocarrils de Valldoreix. Com està el tema i quines novetats hi ha al respecte?
1: Mira, és veritat que amb aquest tema ens hem trobat amb alguns entrebancs que està bé comentar. El local possible, diguem, a prop de l'estació de Valldoreix és una realitat. Aquest local és propietat de Promusa i, per tant, és propietat municipal. És veritat que perquè l'Ajuntament pugui fer ús d'un local de Promusa ha d'haver-hi, doncs, o un conveni o una venda i, per tant, estem aquí. Estem intentant... accelerar al màxim perquè aquest local el pugui utilitzar l'Ajuntament de Sant Cugat i allò sigui un punt de seguretat més de la ciutat, però no només de seguretat, sinó també d'atenció al ciutadà a molts nivells. No? Per tant, nosaltres voldríem haver anat més ràpid amb aquesta qüestió. Jo mateix vaig dir que l'any 2025 seria un any, doncs, decisiu en aquesta qüestió. Anem treballant, doncs l'objectiu és que en un temps, doncs, raonable, doncs, l'Ajuntament pugui acabar utilitzant aquest espai, el pugui rehabilitar amb el bàsic, amb el que calgui per obrir l'espai i es pugui efectivament obrir l'espai.
0: Parlem de la grua, que és un tema que, si més no, sembla curiós i sembla difícil de creure que en una ciutat de Sant Cugat passi el que està passant, no? De fa més d'un any que no hi ha aquest servei, que fins i tot al desembre es va saber que havia quedat desert, deserta la licitació. Ara mateix hi ha servei de grua. Es passa com, no?, com vau dir anteriorment, que mentre no hi hagi el sistema, el servei contractat, anirem contractant puntualment. Com està el tema?
1: Avui a Sant Cugat hi ha grua. I quan dic avui, vull dir fa molts mesos que Sant Cugat hi ha grua. De fet, molt poques setmanes ha deixat d'haver-hi grua, no? I es fan els serveis, doncs, que toca. El que no hi ha és una grua internalitzada, 24/7, en el sentit que això s'aconsegueix, doncs, tenint un contracte, doncs, en vigor, i aquesta licitació va quedar deserta. Nosaltres vam fer tot el que estava a les nostres mans perquè, doncs, la licitació sortís endavant, va quedar deserta, i la posició següent de l'Ajuntament és, d'acord, com que ha quedat desert, i per tant no hi ha ningú interessat en assumir aquest servei, el que hem de fer és internalitzar el servei. Per tant, vol dir que l'Ajuntament compri una grua, que això és una cosa que estem treballant, trobi, doncs, qui condueix la grua, per entendre'ns, no?, els treballadors de la grua, vehiculi tot això, i per tant, doncs, tornem a tenir, doncs, una normalitat en el servei, que la tenim, perquè davant de qualsevol persona, doncs, que necessiti la grua, fem les gestions que calgui i s'activa la grua i ja està. És veritat que probablement no s'activa amb la velocitat que es podria activar en altres moments. No és el mateix tenir la grua situa doncs, al centre de la ciutat, diguem, que hagi de venir, que tardarà sempre uns minuts, no? Però en qualsevol cas, de grua n'hi ha, de servei de grua n'hi ha, i el que estem fent és doncs, fer les passes doncs, per internalitzar el servei i que la grua sigui municipal.
0: Una de les coses que s'han fet durant aquests dos, ja quasi tres anys de mandat des de les carteres d'Esquerra és el fet de rellençar els mercats de Volpelleres i el mercat de Pere Sant. No sé si teniu xifres, si podeu fer una valoració de com estan funcionant.
1: Tenim xifres, de fet, els mercats és una altra de les polítiques no? que complexes de l'Ajuntament, perquè veníem d'una situació que, per A o per B, per la situació que fos, doncs, s'havia quedat doncs, molt buit el mercat de Volpelleres, el mercat B doncs, estava doncs, no en la millor de les situacions, el mercat de Torreblanca faltava licitar parades. Avui on som? Avui som que tenim una pràctica cobertura de totes les parades de tots els mercats de Sant Cugat, no? I per tant, això vol dir que el mercat de Volpelleres està ple del tot, això vol dir que el mercat vell, diguem, la seva singularitat vinculada també a la restauració però també venda, està obert i és un èxit, i el mercat de Torreblanca on s'han acabat de licitar doncs, les parades, o s'estan licitant, diguem, les últimes parades i s'han fet doncs, les obres que tocava doncs, de millora d'algunes qüestions vinculades a seguretat, per exemple, i s'ha fet la feina doncs, per poder fer les obres doncs, de la cobertura del mercat. No? I, per tant, hem treballat molt, la regidora de mercats, l'Ester Madrona, doncs, ha treballat moltíssim doncs, perquè la situació fos aquesta. És una molt bona notícia, perquè tenim quatre mercats i els quatre mercats han de funcionar molt bé i és un èxit de feina feta. No? Per tant, nosaltres contents de tenir la pràctica totalitat doncs, de les parades obertes i en funcionament.
0: Suposo que mai un pot estar content del tot quan es parla de recursos cap a drets socials i gent amb diverses necessitats, eh? Però aquest any, 2026, comença amb un clar augment del pressupost cap a aquesta àrea, entenc també per donar resposta a les necessitats reals de la ciutat, eh? Però això donarà marge a fer molta més cosa.
1: Mira, la situació social... Moltes vegades, quan parlem de drets socials, no, pensem en aquells... en els pobres, diguem, no? Però és que la situació social del país, a tot el país, ens porta que cada cop hi ha més gent amb més dificultats per arribar a final de mes. I no estem parlant de situacions doncs, d'extrema vulnerabilitat. No. Estem parlant que hi ha un percentatge molt elevat de gent a la ciutat que rep algun tipus d'ajuda i així ha de ser perquè puguin seguir vivint a Sant Cugat. No? Aquell concepte que deia abans de viure a Sant Cugat, però de viure a Sant Cugat també doncs, amb el dia a dia, amb que el teu fill doncs, pugui fer determinada activitat, etcètera, etcètera. No? I, per tant, la situació cada cop és més complexa i això anirà més. Per tant, la injecció de milions d'euros que li hem fet a drets socials és molt important, però ha de seguir aquest camí, perquè del que es tracta és que la gent pugui desenvolupar el seu dia a dia amb tranquil·litat i no amb l'angúnia de, ostres, és que no podré pagar el pis, ostres, és que no puc comprar doncs, el menjar més bàsic, ostres, és que no puc pagar doncs, la calefacció, etcètera, etcètera. No? Nosaltres hem injectat, com deia, molts milions, més de 3 milions en els últims dos anys, i això ha de seguir doncs, amb aquesta línia. Sabent que, com deia, la situació cada cop és més complexa i que, per tant, hem de seguir doncs, endavant amb tota la gestió. No? Nosaltres, a Serveis Socials, una de les demandes històriques era cobrir com a mínim les ràtios, perquè això, la realitat imposa demana un seguit de serveis de tècnics, no? Feia anys doncs, que no cobríem les ràtios, ara s'han cobert les ràtios, però la situació és tan complexa que en cap cas podem dir que estem fent que la feina que estem fent sigui definitiva. No. La feina és diària per assegurar que els serveis es poden seguir ofertant, malgrat totes les dificultats, que, insisteixo, són moltes, moltes de la ciutadania, però també moltes internes del servei, perquè al final un tècnic doncs, de drets socials, de serveis socials, doncs, carrega, doncs, amb una càrrega, no? Mai millor dit, emocional, doncs, molt important de tots els casos, doncs, que va treballar, i per tant, des d'aquí també el meu reconeixement, perquè la tasca és titànica.
0: Mm-hmm. Què és el que ens pots dir del Pla Local d'Abordatge d'Exclusió Residencial? Som conscients que es presentarà aviat, però no sé si ens pots explicar alguna cosa.
1: El que intenta és posar en un únic document o polítiques tot el seguit de polítiques que es van fent amb diferents serveis de l'Ajuntament, no? Des de serveis socials, a la regidoria d'habitatge, a l'oficina local d'habitatge, amb l'objectiu d'intentar sumar totes les polítiques i que aquestes polítiques puguin donar resposta a la situació, doncs, d'exclusió residencial. Com deia, la situació és molt complexa, les polítiques són moltes, cap de les polítiques dona assegura que la situació pugui millorar, però sí que la suma, nosaltres intentem que la suma de totes elles, doncs, sí que puguin arribar, doncs, a donar resposta. I això vol dir, doncs, moltes coses, des de l'acompanyament més personal, a assegurar, doncs, que tenim un seguit de polítiques o de parc d'habitatge o de solucions, doncs, pel sensellarisme, per exemple, etcètera, etcètera.
0: El sensellarisme, recentment teníem publicat una notícia que les dades s'havien multiplicat, i de fet és un fet. Per Sant Cugat feia temps que no s'observaven tantes persones en situació, bueno, que estiguessin sense llar, i dona la impressió que ara mateix n'hi ha bastantes. Ho teniu detectat? A què es deu?
1: No, es deu a la situació general que viu el país, no? I crec que regularment surten casos, no? De part de la ciutat de Barcelona, no? Gràcies a Reals, no? Que per exemple, doncs, hi ha altres entitats que també visibilitzen molt la situació de casos de persones que tenien una feina estable, una bona feina, que de cop, doncs, o perquè han perdut la feina, o perquè, i per tant, el tema de les polítiques d'ocupació, i si vols ara ja entenc, doncs, també són molt, molt rellevants, o perquè han perdut la feina, o perquè el nivell de vida ha pujat molt, ja no poden pagar el lloguer. I si no pagues el lloguer, doncs et quedes al carrer i entres en una espiral, doncs, molt, molt, molt negatiu, no? Per això és molt important que el treball que fem amb cada una d'aquestes persones sigui individualitzat i poder-ne fer el seguiment durant molt de temps. Una persona sense sostre probablement no podrà solucionar la seva situació de forma immediata, sinó que el que hauràs de fer és fer-ne un seguiment amb ell, no? Jo crec que és part de la tasca, doncs, que fa serveis socials, i crec que és, doncs, molt i molt important. Com deia, és una situació que va a més, per tant, no al contrari, sinó no va a menys, i per tant hem d'abocar-hi molts, molts recursos, perquè una de les coses que expliquen les persones sense sostre és que bueno, avui estàs en una bona situació i demà per les circumstàncies de la vida no. Per tant, és una cosa que ens pot passar a tots, i per tant és molt important, doncs, que la gent pugui, doncs, com deia, viure la seva vida amb les condicions, doncs, que tothom vol viure-les, no? Que és, doncs, amb un nivell, doncs, acceptable, doncs, per poder fer el bàsic, com a mínim.
0: El sistema, evidentment, és molt complicat que em diguis sí, però el sistema, com a mínim, a nivell local, hi ha prous polítiques i prous protocols per donar resposta a aquestes necessitats?
1: Probablement no. I, per tant, no es tracta només que l'administració local doni resposta, sinó que són el conjunt d'administracions que han de donar resposta. I avui, amb els recursos que tenim la gent de Sant Cugat, probablement, o segurament, no podem donar resposta a moltes d'aquestes situacions, no? I fem mans i mànegues. També és veritat que hi ha, doncs, alguns casos, doncs, que de persones, doncs, que rebutgen inicialment, doncs, les ajudes. No per això nosaltres hem de seguir treballant-hi, però no, la resposta és, si avui tinguéssim 1 milió més, 2 milions més per poder abocar, doncs segurament els hauríem d'abocar aquí, i és una cosa que segurament al llarg dels propers anys hem de fer segur, perquè necessitem més recursos o doncs, trobar nous mecanismes, no? Per exemple, el centre d'atenció de persones sense llar, doncs, que s'obre a la Creu Roja, doncs, és molt important, una miqueta també per intentar, doncs, aquest acompanyament, no? I com deia abans, les polítiques d'ocupació també són molt, molt importants, no? Una persona, doncs, que té una feina digna i de qualitat, nosaltres no volem que la gent tingui feina només, nosaltres volem que la tinguin digna i de qualitat, no? I a Sant Cugat la situació de l'atur és molt baixa, tenim un 5% d'atur, però necessitem donar resposta a l'atur estructural, a aquest atur enquistat, no?, que afecta persones de més de 45 anys i sobretot afecta dones de més de 45 anys. No? I per tant, necessitem treballar personalment amb cada una d'elles per aconseguir que trobin feina i aconseguir, doncs, baixar encara més les dades de l'atur.
0: M'agradaria saber la teva pregunta sobre un tema que ja parlem des de fa gairebé 2 anys, que és el tancament de l'oficina del DNI. Recentment l'alcalde va dir que l'oficina s'ubicaria juntament amb els jutjats, i va ser com un tema de dir polèmica tancada, com que això s'ubicarà ja, deixem de tenir aquest servei. I sembla que sigui un tema molt, molt estancat. No sé des d'Esquerra com ho entomeu, perquè sí que els altres partits han anat verbalitzant molt més la posició i com veien aquest tancament d'un servei tan bàsic com el DNI.
1: Jo crec que s'ha explicat altres vegades, però crec que cal insistir-hi. L'Ajuntament de Sant Cugat, el govern de l'Ajuntament de Sant Cugat, va oferir de forma proactiva diversos locals amb molt bones condicions i amb molt bona ubicació perquè s'instal·lés l'oficina. I va ser el Ministeri de l'Interior qui va dir que no. Per les pressions que siguin internes seves, no ho sé. Però es van oferir locals de molts més metres quadrats que no on era fins ara la comissaria de la Policia Nacional aquí a Sant Cugat, i es van rebutjar. I, per tant, nosaltres necessitem que, com deia, tothom tingui, doncs, els serveis bàsics. Sant Cugat necessita una oficina de DNI i, per tant, pot semblar que reclamar al Ministeri que es posin les piles i que facin el favor de venir aquí sigui tirar pilotes fora, però és que la competència és seva. O sigui, si de nosaltres depengués només l'expedició del DNI, escolta'm, perfecte, no pot ser que una policia que té un sistema de demanar de cita prèvia, no? Tu vas a la web, demanar cita prèvia, et demanin, jo et poso la furgoneta, però tu em gestiones la cita prèvia. No, perdona, per què vols? Que t'ho fem tot? O sigui, no. I crec que aquí el Ministeri de l'Interior ha de treballar. Que altres partits diuen, bueno, però és que l'Ajuntament hi podria tornar a insistir, a oferir. Nosaltres ho farem les vegades que siguin necessàries, però és que la feina de promotor immobiliari ja la van fer fa 2 estius o 3, no? I, per tant, que aquí crec que el Ministeri també té responsabilitat. I a mi m'agradaria saber quina és la responsabilitat que assumeixen.
0: Molt bé, Bernat Picornell, doncs ho deixem aquí, portaveu d'Esquerra i tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat. Moltes gràcies per atendre'ns.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Sant Cugat es prepara per omplir els carrers de música amb la celebració del Dia Internacional de la Música, una jornada que aplegarà 25 concerts en 6 escenaris del centre de la ciutat. Una iniciativa que compta amb la participació de desenes d'entitats i escoles de música del municipi, mostrant la riquesa i també la diversitat del seu teixit musical. En parlem amb els organitzadors, som membres de la taula de música i anem a saludar Roger Roca, director de l'Escola Conservatori de Sant Cugat.
1: Hola,
0: benvingut.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Gràcies.
0: Bé. Andrés Ferrando, president de l'Associació Musical Nota de Pas i representant de les Escoles de Música. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I la Cristina Campmany, que és tècnica de cultura de l'Ajuntament. Molt bon dia, Cristina.
3: Bon dia.
0: Sembla que parlem d'una cita que està ja més que consolidada en el calendari de la ciutat, no? Què n'opineu?
3: Consolidadíssima.
0: Sí?
3: Crec que ja arribem a la 13a edició aquest any.
1: Sí, sí.
3: I és una cita, bueno, és una mena de celebració musical del començament de l'estiu.
0: És una mica un final de curs compartit?
1: Sí, podríem dir-ho així, és la festa de la música, que coincideix amb el dia 21 de juny, i que és l'inici de l'estiu, com deia la Cristina. I nosaltres doncs, també tenim tots aquests projectes que hem anat desenvolupant durant el curs, doncs ara els tenim madurs i els podem ensenyar i compartir amb la resta de
0: la ciutadania.
1: De la ciutadania. Sí, sí, sí.
2: Ara ja us ho comentàvem, que realment és una data que, per algunes raons, doncs, bueno, és difícil, per la calor i demés, però a nivell de preparació de repertori i d'agrupacions i demés, és perfecte per nosaltres.
0: És el moment ideal.
2: Clar, sí, sí.
0: Sí? És una celebració que no és únicament local, que s'estén al llarg del territori, cadascú mostra doncs, els seus treballs, la seva riquesa. Però l'objectiu, quin és?
1: Sí, mira, el Dia de la Música, Festa de la Música, i aquí puc precisar, no és el Dia Internacional de la Música perquè és l'1 d'octubre. Aquesta seria la festa de la música, l'inici de l'estiu. I això s'origina a França, als anys 80, principis per un polític francès, que va treballar perquè hi hagués música als carrers gratuïta a tots nivells. I llavors això es va estendre a altres països d'Europa, bàsicament. D'acord? A partir d'aquí, què va passar? Doncs que les discogràfiques van una mica calar aquest dia i van començar una mica doncs, a tenir uns interessos més comercials dins aquest dia. I s'ha intentat mantenir, com aquí a Sant Cugat, doncs una filosofia com de l'inici, no? De poder compartir la música a les places sense un interès propi, sinó just ajuntant-nos i fent gaudir a la ciutadania en aquest aspecte.
0: Com s'ha dissenyat una programació tan àmplia com aquesta, 25 concerts repartits per 6 espais diferents al centre de la ciutat? Això has hagut de fer un trencaclosques, Cristina?
3: No,
0: bueno, heu hagut de fer.
3: Hem hagut de fer. Aquí treballem en equip. Uh-huh. I no ho sé, d'això s'ha encarregat més l'Andrés. Jo, el que fem des del Servei de Cultura és aportar tota la part més tècnica, o sigui, els equips de so, els muntatges, els transports, perquè les diferents escoles i entitats puguin fer la seva mostra musical. Mm-hmm. Llavors la programació li deixo en mans de l'Andrés.
0: Parlem dels diferents escenaris i del que la gent es podrà trobar en cadascun d'aquests espais.
2: Clar. Respecte a la programació que preguntaves, doncs, bueno, més o menys ja a principis d'any el que fem és totes les associacions musicals i entitats musicals de la ciutat els convoquem per una reunió i sempre tenim molt bona resposta. I a partir d'aquí, amb les propostes que ens va fent cada entitat, doncs anem muntant aquest croquis del que parlem. Això ho connectem amb el tema de les places perquè ja hem tematitzat una mica i, a base d'agafar un impuls dels últims anys, ja tenim algunes places tematitzades, no? Podríem parlar de la plaça de Sant Pere, que s'ha establert com la plaça de les Corals en els últims anys. També tenim la plaça d'Octavià, com no podia ser d'una altra manera, que és per les grans formacions. Tenim la plaça Barcelona, on hi ha les bandes de música moderna. I tenim... Què m'estic deixant?
1: Magí Bertralot.
2: La plaça Magí Bertralot, que en aquest cas...
1: La més acústica.
2: Sí, és la més acústica, on treballen més instruments de corda, instruments de vent, però sense amplificar. Petits i alguns grans formats, però sense amplificar, aprofitant la bona acústica i el silenci que dona aquesta plaça.
0: Què més? Tenim algun escenari més? Són quatre, no?
1: I llavors tenim un escenari poder una mica més reduït, que és la plaça Victòria dels Àngels, sí. En el qual allà tenim un piano obert, que tothom qui vulgui pot venir i mostrar les seves peces. Seria doncs aquell raconet, no? Una mica la plaça Victòria dels Àngels aquí queda com aquell raconet surt, que no està en l'eix central de les altres quatre, però que tothom està convidadíssim a venir a tocar piano.
0: Tema piano.
1: Exclusivament ja piano.
0: S'havia fet?
1: Ja portem
0: alguna altra vegada,
1: 3
0: no?
1: O 4 anys, sí, em sembla. Sí, 3 o 4 anys.
0: Algun
1: sí.
0: requisit per tocar el piano?
1: Bé, conèixer la peça, segurament, no? Una mica...
0: I conèixer l'instrument, potser una mica, perquè...
1: Home, la peça segur, veure... amb l'instrument inclòs, sí. Ja. Sí. I poden ser peces curtes, llargues, i una mica la filosofia Maria Canals, no? Una mica, pianos al carrer i poder... doncs asseure't i compartir la música amb altres. Llavors hi haurà actuacions també de professorat, de piano, del centre, i bueno, tothom qui vulgui està convidat a venir a fer notes.
0: Molt bé, està molt bé. Qui actuarà? Perquè clar, aquí també podríem posar noms, no?, de la gent que hi participa en cadascun d'aquests escenaris, és a dir, les corals de la plaça de Pere Sant, per exemple. Quines corals...
1: Mira, a les 18:45 hi ha el cor de gospel Sant Cugat. Uh-huh. A les 19:15... al taller Jove 1 de l'Abat Escola. A les 19:30, nota de pas modern, choir. A les 20 hores, taller Jove 2 de l'Abat Escola. A les 20:15, cor de dama de la Fundació Aula de So. I a les 20:45, backline, choir. I tindrem música fins a les 9 passades.
0: Sí. No? O sigui, en general, els horaris podríem dir que són des de 5:45...
2: Quarts de sis fins a les 8:09, depèn de la plaça.
0: Sí. Uh-huh. A Octavià, la gran plaça que teníem grans formacions.
3: Comencem una miqueta més tard. Aquí.
0: Una mica més tard?
3: Comencem a 6:45. Hi ha l'Orquestra de Cordes de l'Escola de Música Vall d'Oreig, la banda de l'Escola de Música Vall d'Oreig i la banda juvenil de l'Escola Municipal de Música.
1: I Conservatori.
3: Victòria, el Conservatori.
0: Uh-huh. Anem a la plaça Barcelona?
3: Uh-huh. Dres.
0: Vinga.
3: Ai, que no té.
2: No tinc la xuleta.
0: La
2: xuleta. Ho tinc al cap, perquè més o menys ho he organitzat jo. Però bé, sí. Tindríem a les 5:45 el Combo Kinder Jove de Fusió, a 6:15 el Combo Fusió, a les 7 hi ha una sèrie de combos de nota de pas, que hem preparat el repertori pel final de curs i que el juntem ara, i a les 8 de la tarda tenim el Combo Folk de nota de pas.
0: Vinga, repassem una altra de les places. Magí Bartralot.
3: Però tu, Roger...
1: Sí, Magí Bartralot és, com dèiem, la més acústica, no està amplificada i més de petit format.
0: Clar, però allò és molt xulo.
1: Per aquella plaça
0: molt.
1: Tan...
0: Allò és una mica parisí, eh?
1: Sí.
0: Totalment. Sí.
1: És una plaça que
0: va descobrir
1: no fa gaire, de fet.
3: Deu fer unes 4 o 5 edicions.
1: Sí. Suposo que el canvi climàtic també té alguna cosa a veure, perquè és una plaça ombrívola i també doncs, a fer coses a primera hora doncs, també va bé.
2: De fet, he de dir que no he pogut encabir-hi tota les propostes que tenia per aquella plaça. Perquè realment la gent està demandant molt aquella plaça. La plaça més amagada de les que tenim.
0: És molt cuca.
2: És fantàstica.
3: I té molt bona acústica, no? Conjuguen moltes coses que la fa molt especial.
1: Sí. L'única cosa que té aquesta plaça és que l'hem d'escombrar abans d'actuar. Perquè hi ha com fruits dels arbres,
0: sí.
1: I llavors l'hem d'escombrar. Però bueno, és una cosa que molt simpàtica, o sigui que dins el material que hem portat avui
0: portem
1: també
0: una
1: escombra. I mira, a les 17:30 tenim el conjunt d'acordions de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat. A les 18:30, el grup de violins del Conservatori de Sant Cugat. A les 19, grup de violins de Fusió. A les 19:30, l'Orquestra de Cambra Fusió. I a les 8, un quartet de cambra de Fusió.
0: Ah. Ara que comentava així, en broma, la Cristina, el tema de l'acústica, clar, m'estava preguntant, i l'acústica de la resta de places?
3: L'amplifiquem, posem microfonia d'ambient per recollir el so que s'està creant allà i que la gent el pugui rebre bé. És el que té l'aire lliure.
0: Són espais més grans.
3: Exacte, Octavià, per exemple, és molt gran, i tot i que hi ha formacions que tiren, no?, potents, també les amplifiquem. I ja està. I naturalment, Plaça Barcelona, tots són combos de modern i van amplificades ja de sèrie.
0: Quan us hi poseu a organitzar tot això? Perquè, clar, això no es fa ni en un dia, ni en dos, ni en tres. Això és una feinada. I, a més, posar-vos d'acord tots, que porteu el vostre dia a dia, dels centres, cadascú la seva feina. Com ho feu, això?
2: Acostumem a reunir-nos per primer cop a principis d'abril, mitjans, i fem una sèrie de reunions. I bé, justament per intentar doncs compensar aquestes dificultats horàries que tenim, moltes coses les intentem ja, després d'una primera reunió, treballar-les en remot, i d'aquesta manera doncs tot és més fluid i més ràpid.
0: I després de l'experiència d'un any per l'altre, noteu que la feina ja és una mica menys feixuga o continua sent igual de dur posar-se d'acord i establir aquesta programació?
3: Home, sempre a les primeres reunions hi ha una mica de brainstorming, no?, de la data, del format, de si fem grans variacions o no, i al final, bueno, anem desgranant les coses que més o menys les hi va bé a tothom, perquè tanta gent posar-se d'acord, al final has de fer concessions, no? Mm-hmm. És això. Mm-hmm.
0: I pel que fa a les escoles de música que poden actuar en espais públics davant del conjunt de la ciutadania, per ells ha de ser com un moment especial, perquè si estan acostumats a actuar davant d'un escenari més o un públic més conegut, familiars i així, ara això s'amplifica, no? Això és com dir, escolta, això va en sèrio, eh?
2: Sí, puc dir la nostra experiència, que és absolutament com menciones. Hi ha un nerviosisme afegit al fet de tocar on normalment fem els nostres recitals, que és el Casal Torreblanca, a la sala annexa. I llavors hi ha el nerviosisme de, ostres, no sabem qui estarà davant. Això ja realment és una actuació on ens poden jutjar com a músics, no? Llavors hi ha com una il·lusió i una empenta especial per exposar aquesta feina feta durant l'any.
0: I en el vostre cas?
1: Nosaltres, doncs, semblant en els músics, en els joves músics, doncs els intentem des dels centres doncs donar diferents experiències durant el curs, no? Unes és tocar en llocs més tancats, l'altra tocar en llocs més amb pares, l'altra tocar en llocs més oberts, no? I aquest format de compartir-ho amb la ciutadania que passeja pel Sant Cugat i que s'atura i escolta, doncs és un format que només esdevé en aquest dia, no? Els altres dies doncs són esdeveniments més programats i això. I això fa que per ell sigui una activitat interessant, no? A nivell formatiu, perquè finalment el que volem és que tinguin experiències musicals a tots nivells i que les puguin compartir amb les persones, ja sigui amb els seus pares, que estan molt acostumats a fer-ho, però ens agrada molt oferir-ho també a persones que no ho són, les seus famílies i amics, i que així poden mostrar doncs aquell treball que han anat fent durant tot el curs. I nosaltres doncs entenem que l'audiència doncs entén que són escoles de música, que són persones en formació i que estan doncs aprenent a tocar aquests instruments, i que no sempre doncs sonen com en els auditoris o en els discos, i això és una vivència molt humana. De tota la formació musical, no?, d'una persona.
0: I que segurament hi ha alumnes que repeteixen perquè ja han participat en altres edicions, i en canvi hi ha d'altres que s'estrenen. Els que s'estrenen, com deia abans l'Andrés, segur que tenen els nervis del debut, no? Els que ja han participat en altres edicions ho gaudeixen més? Com viuen ells aquesta festa?
2: Sí, penso que sí, perquè al final, en el nostre cas, que actuem majoritàriament a Plaça Barcelona, és un espai que es coneixen, és un espai en el que és fantàstic, se senten còmodes, i realment és que és molt agradable tocar en aquestes condicions. I llavors, doncs bé, com que ja saben que és, vull dir, que l'experiència ha sigut bona anteriorment, doncs ja van amb aquesta bona predisposició per continuar fent música.
0: Ara us preguntaré per l'estat de salut del teixit musical de la ciutat. Ho dic perquè això serà una mostra de cara a la ciutadania del que genera, del que té Sant Cugat, del potencial musical. Que vosaltres diríeu, com a doctors, en quin estat de salut està?
2: Bé, és molt difícil de dir, perquè al final, majoritàriament, els que ens reunim aquí som escoles, més unes poquetes entitats independents, però hi ha moltes altres entitats que per la seva format o per la seva manera de fer, doncs, no participen en la festa. Per tant, des de la nostra petita visió, podem dir que a nivell formatiu i a nivell de doncs els joves que van pujant per desenvolupar-se com a músics, amateurs o professionals, estan en un bon estat de salut. I potser ja no m'atreviria a donar-te una resposta sobre, almenys en antenes, sobre com està l'estat de salut de la resta de les entitats musicals, no? Però bé, sí que al final pots sortir al carrer, veure que hi ha sancoblacs, veure que hi ha encabronades, que hi ha grans festes en què la música és la protagonista i que sorgeixen d'entitats santcugatenques, amb la qual cosa jo crec que podem dir que anem bé.
0: Anem bé, doctor, gràcies.
1: A nivell més escolar, jo podria afegir, i segons el nostre punt de vista, i l'anàlisi que hem fet dels últims, podríem dir, 10 anys, no?, de que abans hi havia un volum d'interessats en estudis musicals important. A poc a poc aquest volum podria s'anar reduint i a l'època de la pandèmia va ser una baixada bastant important. Val? Sí, nosaltres la lleva del 2020 és una lleva delicada que ens ha, vull dir, que ens ha, i molt contrastada amb altres cursos,
0: us ha minvat,
1: no? Sí. I llavors, però bueno, ho dic també com a característica de la situació en què vam viure, no? Però cal dir que ara s'està recuperant amb un èxit molt gran. Jo tinc la sensació que hi ha persones que aposten molt pels estudis musicals. Ara estic parlant més d'escoles, i tal com has fet la pregunta, Carme, i no tant poder d'entitats, que no ho sé, però que hi ha molta gana de fer una formació musical sòlida, no? I poder hi ha menys volum, també la natalitat ha baixat, i per tant tenim, en el fons hi ha menys criatures a Sant Cugat que volen començar a fer música, però que ho fan amb unes ganes i amb una força que és sorprenent. Amb una convicció important, sí, sí. Suposo que aquest context on estem, tan volàtil en un punt a nivell d'aprenentatge, no sé, la música està agafant un pes molt, molt estructural en algunes de les famílies santcugatenques.
0: Ara pensava, Cristina, vols afegir alguna cosa al respecte del que comentàvem?
3: No, només afegir que l'Andrés ha parlat de festivals més de música moderna, el Pont Cugat i el
2: Sant Cublac,
3: sí. El Sant Cublac, sí. I d'entitats que estan a la taula però que no participen, per com ha dit l'Andrés, per idiosincràsia mateixa de l'entitat, que potser són més professionalitzades. Hi ha l'associació Propera, que fa un festival a la tardor, i també el Col·lectiu de Música Antiga, que fa un festival de música antiga al setembre.
0: Sí.
3: Llavors, sí que hi ha moltes entitats, hi ha moltes entitats corals a la ciutat, per exemple, però el Dia de la Música aquest any moltes pues no han participat. També estem molt a prop de la Festa Major, també estan preparant coses per Festa Major, no? I a vegades tenim baixa justament per això. O perquè no els hi va bé justament el dia que escollim, també tenim baixes. Clar.
0: Al final,
3: trobar el dia és una gran cosa que tenim, sí, a la taula. Aviam quin dia ho fem. Clar, a mi em va millor el tal, a mi el qual.
1: Perquè finalment assagen uns dies en concret a la setmana, no? I tot allò que cau en aquell dia o en aquell es pot articular, però després si et cauen en dies que ja no estan dins del teu ventall d'assajos, això és difícil convocar, sí, grups grans.
0: A més que estem, sí, a una època d'overbooking.
1: Correcte.
0: De finals de.
1: Correcte.
0: Finals
1: de.
0: I tant.
1: Correcte.
0: És complicadíssim.
1: Per tothom, per criatures, per joves, per adults, és un... És una època superintensa.
0: S'acaba el món, sembla.
1: Sembla que la calor ens està... Igual la calor ens està també replantejant algunes, sí, coses, com ara parlàvem amb la Cristina.
2: Correcte.
1: També, de dir,
0: sí,
1: ostres, igual això, amb aquestes calors, igual hauríem de replantejar algunes coses, no?
0: Perquè... A veure, no és broma, i esteu obrint un meló interessant,
1: sí,
0: també.
1: Sí, sí,
0: no,
1: sí,
0: perquè...
1: sí. Clar, cada vegada endarrerim més les actuacions al Dia de la Música. I ara a Plaça Octavia comencem molt més tard que abans, com deia la Cristina,
0: sí, sí.
1: I nosaltres acabarem, que som l'últim grup, acabarem a les 9 i pico llarg, 9 i pico, vull dir que és que no podem actuar abans, fa molta calor, i tocar amb molta calor és...
4: Ràdio Sant Cugat, notícies.
5: Salutacions. Queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'MD de Valldoreix, Juanjo Cortés, ha repassat l'estat dels principals dossiers oberts, les diferents carpetes a la vila, en una entrevista a Cugat Mèdia. Confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana gestió per reformular al projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. Assegura que la compra del 50% de Camp Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. Més notícies relacionades amb Valldoreix, i és que la Junta de Veïns de l'MD ha donat llum verda per unanimitat a la modificació de les ordenances fiscals de l'Escola de Música i de l'Escola Bressol de la Vila. Amb el canvi, fruit d'un acord entre el govern, Valldoreix Plural, Esquerra Republicana, CUP i PSC i el PP, s'incrementen les bonificacions destinades a les famílies nombroses i monoparentals. El món viu més conflictes armats que en qualsevol altre moment des del 1975 i les guerres són cada vegada més mortíferes. Paral·lelament s'estén entre els governs la idea que la millor manera d'evitar una guerra és rearmar-se i preparar-se per combatre. Això és el que ha explicat la politòloga Judita Fontana a la 41a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau celebrada a la Unió. La segona edició del Sant Cugatren, organitzada per l'Associació Amics del Ferrocarril de Sant Cugat, ha donat el tret de sortida a la sala Claver de la Unió. Dissabte i diumenge s'han aplegat molts ciutadans per veure dues grans novetats. Una, la recreació de les estacions de Sant Cugat i Mirasol de Línia del Vallès, i de l'altra, un espai interactiu perquè els infants puguin conduir trens en miniatura. Una jornada que s'allargarà fins aquest cap de setmana i que ha posat de manifest la passió pels trens a la nostra ciutat. I en clau esportiva, volíem dir, la futbolista santcugatenca Adriana Ranera renova amb el Barça, amb el primer equip, i marxa cedida al Deportivo de la Coruña, que competeix a Lliga F, màxima categoria estatal. La santcugatenca aixeca 4 títols aquesta passada temporada amb el club blaugrana: Copa de la Reina, Lliga F, Lliga de Campions i Supercopa d'Espanya. Doncs fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir a les diferents xarxes socials i també aquí, al 91.5 de la FM, en els diferents butlletins horaris.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
7: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
8: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
9: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
8: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
9: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
8: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
9: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
10: Braseria La Bolera.
11: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
10: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
11: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
10: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
11: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
10: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Ràdio Sant Cugat.
0: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: I ja ho sabeu, un cop al mes ens acompanya l'Eduard Gené per fer-nos una llista de totes aquelles cites que hem de marcar a la nostra agenda en plana cultural per descobrir els imperdibles que ens ofereix Sant Cugat. Segur que aquesta agenda, Eduard, ja estarà una mica marcada per aquest esperit nadalenc, eh?
1: I tant que sí. Jo, de totes maneres, que diu imperdibles. Jo m'agrada dir més o menys tot el que fan perquè hi hagi la gent que s'hi vol perdre o no s'hi vol perdre.
0: Però, que tingui tota l'oferta, vaja.
1: Exactament, que ho sàpiga.
0: Això, perquè si hem d'anar totes...
1: Això, no, impossible.
0: Mira, no tindrem temps.
1: A mi em costa, eh? A mi em costa, ja t'ho dic de veritat. I, clar, seguim amb la programació de Sotasons, el Bar Mocamoll, el Casal de la Banca, que vol dir que concerts de petit format, que no s'ha de pagar, menys que et prenguis una cerveseta o un entrepanet, etc etc.
0: La consumició.
1: Sí, la consumició que es faci. Hi ha un concert a l'inicial, aquest del dia 18, de demà, dia 18, que és un concert de jazz vocal i actua amb Flan Sinatra. Jo encara recordo una pel·lícula que es va rodar a Barcelona fa uns
0: anys.
1: Mira,
0: em sembla que ara farà que era... més de 100 i escaig d'anys de la seva mort.
1: Sí, sí, però vull dir... Jo vaig una pel·lícula que es deia Sinatra, el títol de la pel·lícula era Sinatra, i el feia Alfredo Landa i l'Anna Obregón.
0: Mare de Déu.
1: Rodada a Barcelona. I hi ha una cosa que també es feia, es deia molt en una època, era el Flan Sinatra. Això és bo. Això és una mica, una mica. Bueno, i aquí, quan han començat a parlar, se sentia una mica de fons una música que hi haurà a la veu de la Itza, la santcugatenca princesa del Sul, i que farà un concert, el concert de Nadal, dijous, dia 19, que és el que tanca, de moment, els concerts d'aquests a petit format del Bocamoll, perquè no tornen fins al 24 de gener.
0: Vacances llargues, vacances de Nadal.
1: Bueno, ells continuen. No, Bocamoll continua. El que passa és que no hi ha concerts.
0: Bé, el bar és obert.
1: El bar està obert.
0: I les propostes segur que tornaran amb força.
1: Exactament. I llavors seguim la temporada del Teatre Auditori, Emma Vilassau, Sant Cugat, Déu-n'hi-do. I és un moment molt especial perquè, efectivament, com deies tu abans, doncs hi ha una programació que està pensada molt per a les festes nadalenques. I hi ha més oferta de l'habitual. Però, diguéssim que abans d'arribar a aquest punt, tenim el Casting Lear, que es fa el divendres 19, una obra d'Andrea Jiménez, que va guanyar diversos premis MAX, millor espectacle de teatre, millor adaptació original, i per ella, per la mateixa Andrea Jiménez, i el Juan Mayorga, que havien fet una versió prèvia de l'obra de Shakespeare. Jo, en aquests casos, sempre em passa igual. És una obra del Teatre de l'Abadia de Madrid que segur que sempre tenen garantia
0: de qualitat. El segell de qualitat, oi?
1: Sempre, sempre, sempre.
0: Això sí, és en castellà.
1: És en castellà, i hi ha una improvisació, i és que cada una, diuen, almenys el programa ho diu, cada una de les funcions tindrà un actor que no ho ha fet abans, que jo no sé si aquí continuarà, per tant, ha de ser un actor, m'imagino, que sigui d'aquí i que hagin quedat d'acord per poder-ho fer.
0: Caldrà anar-hi per descobrir-ho.
1: Sí. Jo sempre he comentat que això de que es faci una obra de Shakespeare i es faci diferent, si no ha vist l'obra original, doncs no la veu. Veu una altra cosa, però bueno, aquest és un altre tema. Llavors ja passem a aquesta programació de Nadal i el dilluns dia 22 torna en Joan Pera.
0: Aquest no falla, eh? És com el Torró.
1: No falla.
0: Que torna al Teatre Auditori.
1: Un sogre de lloguer. Sogre de lloguer, Susana Garatxana i el Jaume Vinyes. Jo, que, com dius tu, no falla mai. Jo recomano pels seguidors del Pera, que n'hi ha molts,
0: sí,
1: que n'hi ha molts, que n'hi ha problema, i, en fi, qui vulgui anar ja a veure què passa, doncs qui vagi. I el dia següent, el dimarts 22, no, perdó, 23, torna també el concert de gospel Chicago Mass Choir, amb 15 cantants, teclats i baix i percussió. Jo sempre dic el mateix. Passa en una fotografia que es veu que és un cor, que és una massa, realment, perquè ja n'hi ha 40 o 50 cantaires. I a l'hora de venir aquí, o a on sigui, són 15.
0: Però perquè ja en tenen prou amb aquelles veus que tenen,
1: sí,
0: aquests cantants de gospel.
1: I ho fan molt bé, i està molt bé. I una cosa que és habitual i que ja és de sempre, que és el clàssic concert de valsos i danses de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, que és dirigida pel mestre Brutons, que ho fan el dia 27, i el diumenge 28 i el dilluns 29 torna al Ballet de Barcelona amb Giselle, que és un clàssic dels clàssics. Una companyia que és estable, de Barcelona, que porta el nom de la ciutat, el capital de Catalunya, però que és creació de Chase Johnson i amb un estil del Ballet Nacional de Cuba. I en el programa no figuren ni els coreògrafs originals, que és en Perro Giancolari, ni el compositor de la música d'Ofa Dam. Home, sisplau, aquests van fer-ho. Aquest ballet de Barcelona ho interpreta, però hi havia aquests que ho van fer. Poseu-ho en un programa sempre, doncs, qui són els autors. I, bueno, per acabar d'arrodonir els espectacles nadalencs, hi ha el concert de la Franz Schubert Filharmonia.
0: Que déu-n'hi-do, si també són un dels habituals, eh?
1: A més, la suïts de Tchaikovsky, el Trencanous, i el Llac dels Cignes, la Bella Dorment, Fantàstic, no? Però llavors ja, a partir d'aquí, ja fem un salt i fins al dia 9 de gener...
0: Ens deixen pair. Ens deixen pair aquests àpats de Nadal, de Cap d'Any, baixar els excessos...
1: Exacte.
0: Ja hi podem tornar el dia 9 amb una recomanació que fas extensiva a tothom, oi?
1: Aquesta sí que dic que ho recomano a tothom, perquè és gegant, és una obra de Marc Rosenblatt, va guanyar 3 premis a Laurence Olivier i Premi al millor espectacle de 2025 de Londres. Jo penso que es tracta de la llibertat d'expressió a partir de fets reals. El personatge central és aquell escriptor, el Roald Dahl, autor de la Matilda.
0: Sí, home, aquest el coneixem tots, eh? I ni que sigui perquè a l'escola hem hagut de llegir les seves obres.
1: O una pel·lícula basada, precisament, en la seva obra. I és, en aquest cas, hi ha un personatge, un actor que el personifica, que és extraordinari, que és en Josep Maria Pou, amb un repartiment esplèndid. Entre ells, jo vull remarcar en Jep Barceló, perquè en Jep Barceló és el que va protagonitzar els primers anys el màrtir Cugat d'en Josep Maria Jaume. Vol dir que, escolta'm, llavors fem un salt mortal a partir d'aquí, perquè passem el diumenge 11 amb Soc, de la companyia Marta Sitjà, que és circ amb argument, una celebració de la diferència, de la llibertat, de la singularitat. I tornem a una obra que també recomano molt, molt, que és La corona d'espines, Josep Maria de Sagarra, una producció del Teatre Nacional de Catalunya dirigida pel Xavier Albertí, que a més ha composat música especial per l'obra. També hem un repartiment de 12 actors, que això avui en dia només ho pot fer el Teatre Nacional, perquè tenen un pressupost molt, molt fort. I també el front del personatge.

0: de Gigomèdia Musical sobre l'assassinat de l'abat viu del monestir de la nit de Nadal de 1350. Això s'ha de veure al monestir amb 6 funcions, una al 25, una al Sant Dia de Sant Esteve, i de Nadal, Sant Esteve, i dues als 27 i 28, amb un repartiment que supera, això és a dir, més de 40 persones a l'escenari.
1: Amb els actors, amb el cor, un clàssic de Nadal que no falta mai a Sant Cugat i que més enguany estan d'aniversari, amb aquest 25è aniversari i també activitats paral·leles que envolten tota aquesta programació.
0: Exacte. Hi ha un concert de Nadal també, que en aquest cas és especial, que es fa doncs, a l'auditori del Centre Borja, que és Illuminare, amb orquestra Dilatants, i un grup que arriben fins, si no m'equivoco, fins a 100 cantants, de 90 a 100 cantants. O sigui, això serà una cosa molt especial, dirigida per la Meritxell Tarragó. I hi ha una primera part de l'orquestra que fa música de diferents autors i una segona d'aquesta estrena d'Illuminare de la nord-americana Helene Hagenberg. I recordar que els tributs continuen.
1: No s'aturen, el siglo mercantil.
0: El dissabte dia 20 de desembre li toca The Logical Group, és a dir, Supertramp.
1: Ens acomiadem ballant?
0: Bueno, som-hi.

0: Avui al Faves Comptades volem posar el focus en la nova programació de prop de la xarxa de centres culturals polivalents de Sant Cugat. Un cicle que ens acosta la cultura al barri, al carrer i sobretot a les persones. Per conèixer de primera mà què ens espera aquest 2026, avui ens acompanyen el Josep Pla, que és responsable de la programació de prop. Josep, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: El Pau Sans, referent de la PUA, oficina musical. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I l'Arnau Serrallonga, que és de l'equip de la PUA, de l'oficina musical.
3: Hola.
0: Què tal, com esteu?
3: Molt bé, merci.
0: Comencem amb el Josep parlant grans trets d'aquesta xarxa de centres culturals polivalents. Josep, com definiries l'esperit, la filosofia, la idea que engloba la programació de prop?
1: Doncs diguem que una mica el que jo he agafat el testimoni de l'Alba Joé, que ha estat la programadora fins ara, i sempre diguem que en aquesta programació de prop, aquesta programació dels centres culturals, ha premiat aquesta cultura de proximitat, aquesta, no?, arribar a tothom de la millor manera, i diguem que seguim amb aquesta línia. Arribar a tothom, no, als barris, aquí a Sant Cugat, a través de tota aquesta xarxa que tenim.
0: Mm-hmm. No cal fer invents quan les coses funcionen, no?
1: Exacte. Sembla.
0: Hi ha algun tema, algun eix conductor en la programació d'aquest any?
1: Diguem que seguim una mica, doncs, intentant acostar el màxim possible la cultura a tothom, tocant una mica tots els pals que podem, des del circ als tallers, teatre d'objectes, i seguim una miqueta amb aquesta línia.
0: Grans, petits, una totes, mica per tothom, no?
1: Correcte.
0: Uh-huh. I com a objectiu us heu marcat què, per aquesta temporada?
1: El mateix, diguem que tenim l'objectiu d'arribar i diguem que jo almenys el que estic intentant ara des de que he començat és anar a conèixer, per exemple, pel que fa als barris, no? Doncs anar a conèixer bé els equipaments, anar a conèixer bé la gent que hi treballa, que coneix al barri, que coneix la gent que és habitual en aquells equipaments, i d'aquesta manera crear aquest pont, no?, aquest contacte,
0: vincle,
1: per saber què és el que...

0: volen, que és el que demanen, que és el que no, funciona millor també, i seguim aquesta línia, seguim amb la programació a Mirasol, enfocada als espectacles familiars de qualitat. Seguim amb les propostes d'agents locals, no? Aquesta convocatòria que tenim d'agents locals, perquè a través d'aquesta convocatòria, doncs, les companyies de teatre locals, d'arts escèniques, doncs, tenen aquesta possibilitat de... De fet, tenim diverses propostes molt interessants a la programació. També m'agradaria destacar que aquest any neix una companyia nova a Sant Cugat.
1: Ah, sí?
0: Una companyia nova. A més, em fa especial il·lusió.
1: De teatre?
0: De teatre.
1: No n'hi ha poques, eh?
0: Companyia jove.
1: Ah, sí?
0: Companyia jove, sí. És la companyia... Mira, companyia, la diré bé perquè no... Companyia jove dels tallers de teatre Sílvia Cervant, que representaran el 12 de juny l'espectacle La Ratera, de l'Agatha Christie. Mm. I això em fa especial il·lusió perquè està bé, que està molt bé que companyies joves, no, doncs s'engresquin i s'animin, i em consta que tenen, els hi fa molta il·lusió aquest 12 de juny estrenar aquest espectacle.
1: Doncs aquesta és una bona novetat.
0: Molt bona.
1: No? La xarxa de centres culturals polivalents treballa, com ara explicava el Josep, a diversos barris, a districtes de la ciutat. Com articuleu la programació per garantir aquesta varietat a l'hora d'adaptar-se a cada territori? Perquè, clar, a l'hora de programar heu de pensar, a veure, què puc programar a la Floresta, a Mirasol, en funció de què?
0: Val, doncs, com et deia abans, una miqueta jo el que estic fent és anar a conèixer una mica més el territori, més a través també dels referents d'allà. Ens fixem sobretot en un primer moment amb l'espai que tenim, no? si tenim una sala, si tenim una pista com és a les Planes, no? En base a això, doncs, també ja ens marca una mica la programació, i després què és el que funciona i què és el que demana i què és el que agrada allà, no? Per exemple, doncs, ara al Casino de la Floresta hem programat un espectacle que a més és companyia Sant Cugatenca, una companyia de circ, que farà un espectacle al pati, no? D'allà al casino. A les Planes també portem circ, tallers de circ, perquè funcionen bé. Ara, diguem que ens hem centrat molt en el circ, perquè allà està funcionant molt bé. També a la Floresta tenen l'escola de circ d'Aire, Aire en Viu, que fan circ allà a l'Auref. I, per exemple, doncs, al Xalet Negre, per l'espai que tenim, fem servir també la plaça en Coll, però sobretot la sala de dintre, multifuncional, doncs fem contes, fem tallers, que els tallers funcionen molt bé, bueno, i una miqueta...
1: Varietat, no?
0: Varietat, molta varietat.
1: Com sempre, hi ha música, sí, hi ha teatre, sí, hi ha dansa, circ...
0: Volia fer una... Sí, un apunt, que és que encara tenim en programació ara aquest gener, d'aquest semestre, però hi ha un canvi, que el 30 de gener havíem de tenir l'espectacle Gente bien pero no tan, de Teatre a l'Ombra, però hem hagut de canviar-lo el 21 per un tema de la companyia, el 21 de febrer, val? Només...
1: I on, en quin equipament?
0: Al Teatre Mirasol.
1: Al Teatre, sí, de Mirasol.
0: Sí. Aquest és, val, un dels espectacles que entren dintre de la convocatòria d'agents locals, amb una companyia de Sant Cugat, que és Teatre a l'Ombra.
1: A l'hora de triar, doncs, aquella activitat, aquell espectacle, allò que es proposa a cada equipament, doneu prioritat sempre al talent de casa, al talent local?
0: Sí, ho tenim molt present, i d'alguna manera és el que intentem. Tenim aquest primer semestre, diguem, hem tingut una programació farcida de talent local, de companyies locals, i de fet, i ara, doncs, això, el que et deia, que tenim aquesta companyia jove, que aquest nou semestre, diguem.
1: I quan no són companyies ni, sí, artistes locals, quin és el criteri?
0: qualitat, diguem, el contingut també, ens agrada que ens expliquin històries interessants i busquem varietat també. També doncs, des de teatre de titelles, no? A mi m'agrada tot allò que es programa, anar-ho a veure, viure-ho. Moltes vegades m'emporto la meva filla amb mi perquè és...
1: Fa de jutge, no?
0: Absolutament. I anar a festivals i veure tot allò que... I parlar amb companys, recomanar, no? Que també et recomanen coses... Però, sobretot, per mi és molt important veure i viure allò que es programa, perquè, si no, per mi perd el sentit.
1: Mm-hmm. Josep, digue'm un espectacle, un projecte que diguis això no se us pot escapar. Difícil?
0: És difícil. Per mi és difícil.
1: Ves-t'ho rumiant, si vols.
0: Sí, però jo et diria
1: que... I continua amb el Pau.
0: Jo et diria que com que el primer que tenim així familiar, que és un espectacle d'una companyia bueno, amb molta experiència, molts anys i molts quilòmetres de... és el Rux, la maledicció del bruixot, amb la Pere Llimonera. És una companyia, no sé si són 20 o 30 anys d'experiència de carrera, i és un espectacle que ha tingut premi al millor espectacle familiar a la Fèria de Castilla i León.
1: I què són? Són titelles? Són,
0: és clown.
1: Clown.
0: Sí. Mm. Sí, clown. Al Teatre Mirasol.
1: Al Teatre Mirasol, quin dia?
0: El 8 de febrer.
1: 8 de febrer.
0: Sí. Uh-huh. I després, bueno, tallers també, els divendres, que funcionen molt bé, tots penso que tenen. Jo animo a la gent que consulti la web i el programa, i que s'ho mirin, i si poden, que vagin a tot.
1: Si poden, que vagin a tot. Que no és poca cosa. Anem amb la Pua. Pau, el paper de la Pua en aquesta programació és habitual?
2: Sí, la Pua des del primer moment va entrar dintre la programació de la xarxa, donant sortida al màxim en què es pugui el talent local. Aquest és l'objectiu principal.
1: Mm-hmm. Prioritat, però com es combina aquest talent local amb el que us arriba de fora?
2: Doncs mira, es combina tan simple com que el 100% que podem dir, quasi el 100% són talent local, bàsicament. O sigui, diguem que tenim diferents cicles de programació musical, i en uns dels cicles, ja en, o sigui, no diré tots, sinó la ràdio t'ho explicarà després, però diguem que hi ha un cicle que és el del Bocamoll, que és l'únic que contempla ara mateix a donar sortida a música que no és local, perquè és un cicle que són cada dijous, d'acord? La resta de cicles, que són més concerts més puntuals, sempre l'objectiu és que hi hagi un artista o projecte amb component local.
1: Mm. I com us ho feu per escollir entre aquestes moltes propostes musicals de Sant Cugat?
2: Doncs una miqueta seguint la línia que també fa servir el Josep, és propostes de qualitat, propostes noves, nous projectes d'artistes ja més consolidats, propostes d'artistes emergents de la ciutat. Diguem que tots aquests criteris serveixen per acabar completant aquesta programació.
1: Bé, doncs com avui us hem convidat, perquè avancem una miqueta, que és el que ens oferirà aquest 2026, la Pua dins de la xarxa de centres culturals polivalents, parlem una mica de les novetats, no? No sé si podem parlar de novetats en quant a formats de concerts, cicles, residències... Qui m'ho explica, això?
2: Mira, jo crec que la novetat pot explicar una miqueta en general els cicles que tenim, i després ja destacarem el que és més important.
1: Vinga, som-hi.
3: Nosaltres tenim un cicle que m'agradaria molt destacar, perquè crec que és molt bonic el que passa allà, que és el cicle Book and Roll, que bàsicament tracta de tots els grups i artistes que passen pels books d'assaig de la Pua, al casal de Torreblanca. Doncs tots aquells que volen fer un concert en directe, doncs està disponible a la sala annexa, que en la mesura que puguem doncs anem programant amb aquestes bandes i artistes emergents en aquest cicle Book and Roll, que és una mica el tipus del book d'assaig a l'escenari. Mm. Això passa alguns divendres del mes, i ara mateix doncs, tenim un al gener, un al febrer, un al març, un a l'abril, així que és una molt bona notícia. I també com els grups han de saber que si estan assajant allà els books de Torreblanca, que ens podem posar en contacte i programar doncs, un concert de cara al futur, que al final doncs, l'objectiu també és ser el màxim de propers possibles i posar totes les facilitats possibles perquè els grups i artistes que vulguin puguin fer un concert en directe. Com comentava el Pau, també tenim doncs, els dijous al Bocamoll, amb música de petit format, tenim el festival Quilòmetre Zero, que cada vegada comença a ser més influent i més principal en la dinàmica de la PUA i de la cultura.
1: Quantes edicions portem del Quilòmetre Zero?
2: Portem 2 edicions, sí. I esperem que el setembre que ve sigui la tercera.
3: Sí, i bueno, i van sortint diferents coses. Nosaltres també fem una programació un dissabte de cada mes amb un artista una mica més consolidat o agrupació musical, i a partir d'aquí també doncs, ens encarreguem de l'escenari de la Festa Major i tot plegat, que això sí que són petits projectes que al llarg del temps cada vegada es consoliden més i cada vegada també tenen més importància. I el que comentaves de residències, jo crec que també és una cosa que ara mateix no podem oferir des de la PUA, crec que és un dels nostres molts desitjos del 2026.
1: Ja ho heu demanat als Reis?
3: Sí, a veure si arriba al llarg del curs.
2: Vale, jo vull fer un puntualitzat. Tot sí. Això depèn sempre de la disponibilitat dels espais. Nosaltres treballem amb espais que són molt polivalents. I què passa? Que al final hi ha molta demanda per la situació d'espais que tenim. Llavors, és veritat que fer una residència implica doncs, potser bloquejar un espai escènic durant una setmana, o que sigui, o un mes. Llavors, clar, amb retiment d'altres activitats. I això és aquí, l'equilibri aquest és el que hem de trobar per poder, acabar desenvolupant projectes com de residències.
3: Efectivament.
1: Imaginem el calendari. Quins dies hem de marcar o ens hem de reservar per anar a veure alguna
2: actuació? Doncs mira,
1: actuació.
2: Jo començaria ja aquest 24 de gener. Tenim el que seria la tercera edició de la nit de Punt Rock, que fem conjuntament amb Punt Cugat. Diguem que és l'edició d'hivern del Punt Cugat, d'acord? I com és, com ja és com a tercera edició ja consolidada, bueno, són 3 bandes vallesanes, de les quals una és santcoatenca, que són els Dròpols, i 2 altres, que és Encefàlica i Nul, que faran d'aquesta nit una nit de Punt Rock, que conjuntament amb Punt Cugat, la PUA, fem al Casal Torreblanca, 24 de gener.
1: 24 de gener. Alguna més?
2: Vale. Llavors, a trets generals podem dir moltes dates, però bueno, tenim uns concerts més concrets o de músics més consolidats, que tenim el 7 de febrer, on Nun, que és un projecte on el músic santcoatenc Pau Rosés és el baixista, llavors és una música d'autor on està la Núria Fossas i la Maria Oliver, que van crear en aquest projecte el 2021, música d'autor, fusió de tots els estils, on les lletres són molt ben cuidades, i on el baixista Pau Rosés, que és d'aquí Sant Cuat, doncs n'és un dels creadors també, i partíceps. Tenim també el que seria en el març, el 14 de març, tenim un concert de funk amb Slans Projects, on Juan Slans, es fa dir així, és un músic en Sant Cuatenc, dèiem que no fa molt temps que està aquí, que a més professor de l'Escola de Nota de Pas, que està a Plaça Barcelona, i fa poc ens va presentar aquest projecte, on fusiona el que seria el pop, rock, jazz i el funk pues, amb temes propis i versions. Podríem destacar, pues mira, podríem destacar també una nit de música urbana, on treballem amb col·laboració del Bali o Andreu Porroi, que és un artista local, i hi haurà un espai de showcase, DJ i de música afrobeat, vale? Que fem conjuntament amb ell. I això seria l'11 d'abril, i el maig, acabem el 14 de maig, un concert doble amb Cantema i Nanara. Nanara és un projecte de fusió música, també world music, funk, amb instruments africans, i Cantema és un projecte de trio de músics on hi ha un senegalès, que és el Mamadou Lamine Lamal, que és un dels professors que també tenim al Torreblanca de percussió africana, i que faran un concert, un doble concert, per acabar el que seria...
1: Però això és un sobrenom?
2: No, és el seu nom.
1: És el seu nom?
2: Sí. Mamadou
1: Lamine Yamal.
2: Sí, perquè és marroquí. Bueno, és senegalès, perdona, però és un nom àrab, vull dir, al final és...
1: Sí, sí, va, també és molta coincidència, no?
3: Amb
1: sí.
3: Tot això també dic que ens seguiu a les xarxes perquè allà ho publicarem tot el que anem fent. Abans ho comptàvem amb el Pau i tenim més de 30 propostes programades al llarg dels mesos. O sigui, com que això és un petit resum, però realment hi ha moltíssimes propostes.
1: No pareu. No pareu, perquè després al juny ja no hi ha concert perquè té la Festa Major, no?
2: Festa Major, bueno, sí. I al juliol diguem que afrontem propostes puntuals que no estan dintre la programació, però bueno, ja per treballar el que és el setembre i seguim.
1: No, ja ho sé. Josep, abans de marxar, on i quan es pot consultar tota la programació completa?
0: Doncs a partir del 13 de gener, que estarà penjat a la web.
1: Això és la setmana que ve. Perfecte, doncs el Pau, el Josep i l'Arnau els agraïm moltíssim que ens hagin acompanyat avui en aquest Faves Comptades per avançar part de la programació, fer un tastet molt ràpidament. De seguida arribem a les 12 amb l'espai Fogons i Davantals. Tornarem demà a partir de les 10. Gràcies a tots.
3: Gràcies.
4: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
5: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
6: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
7: Cultura Viva marxa cap a Perafort i ho fa amb l'Eli i el Pol, que ens donarà tots els detalls sobre les colles a diables del Centre de Joventut de Perafort. Eli, Pol, hola, molt bon dia, què tal?
8: Bon dia, molt bé, i tu?
7: Com esteu? Esteu preparats?
8: Sí, preparats.
7: Nosaltres també estem preparats i encantats de tenir-vos a l'altre costat de la línia telefònica per conèixer-vos una miqueta més, la vostra colla de diables. Expliqueu-nos una miqueta els vostres orígens.
8: Mira, doncs nosaltres som el Centre Joventut Perafort, és una associació que es va fundar l'any 1991 per un grup de joves del municipi que volien fer coses al poble en l'àmbit cultural especialment. No va ser fins l'any 2000, quan es va crear la primera bèstia, que va ser la Cuca Llumaneta. La cuca llumaneta és una cuca de 15 metres que a l'inici llançava aigua i foc, però més endavant doncs, actualment només llança aigua. Per què es va fer la cuca llumaneta? Doncs, perquè aquí a Perafort hi havia moltes cuques de llum i els joves del poble doncs, sortien al carrer i es divertien doncs, caçant-les i buscant-ne. Llavors, l'any 2006 va ser quan es va crear Llumanot, que és la nostra bèstia de foc, que, com el seu nom indica, també és una cuca de llum, i es va crear doncs, per fer companyia a la llumaneta. Llavors, el Llumanot té una alçada d'un metre 60, i quan, la persona, o sigui, quan es porta, de 2,10 metres, una amplada de 1,50 i una llargada de 3,30 metres. I el seu pes pesa 55 quilos, i tot i això, la seva llargada doncs, dificulta una mica el fet de portar-lo. Té 10 punts de foc, tot i això, als 10 punts de foc n'hi ha alguns que surten dos o tres punts més. Vale? A més, a part d'aquestes dues bèsties, doncs, tenim la colla de diables infantil i una colla de diables adults. I també tenim un manotes i dos capgrossos que són avellana. També formen part de l'entitat un grup de batucades que acompanya sobretot a la llumaneta i després un grup de tabals infantils que està format per nens i nenes a partir de 5 anys.
7: En total, quant sou de membres? Perquè, déu-n'hi-do, en un moment m'has dit un munt entre els bestiots sí. I l'agrupació.
8: La veritat que actualment de membres doncs, entren i surten. Uh-huh. Vull dir, no hi ha com una estabilitat. Sí que és cert que, si contem doncs, últimament les sortides que estem fent, som uns 40 membres en actiu, te podria dir.
7: I el tema vestuari, els que acompanyeu les bestiotes i com a vosaltres com a correfocs, com aneu vestits? I de quins colors?
8: Doncs mira, nosaltres tenim tres colors que són la base del Centre de Joventut Perafort. La llumaneta, la samarreta de la llumaneta és de color groc, les avellanes és de color marró, i tot el que seria tota la bèstia de foc, el llumanot, els diables i infantils i adults i els tabals infantils van de verd.
7: Quines són les vostres actuacions destacades?
8: Doncs nosaltres actuem, bueno, hem fet sortides arreu de Catalunya, fins i tot hem viatjat a Andorra, però les actuacions així que destaquem seria la cercavila nostra de Festa Major d'aquí de Perafort i especialment el correfoc que són per Sant Jordi. Ara actualment la llumaneta no té gaire èxit, no? Entre, no sé, costa molt d'arrossegar la gent i el que tira més és tot el tema del foc, tant el llumanot que fa un parell d'anys que el vam recuperar, que havia estat guardat durant uns quants anys, i també tot el que és el tema dels diables, tant infantil com d'adults. Llavors, l'actuació que destaquem més, juntament amb el Pol, és el correfoc que organitzem cada any per Sant Jordi, que anem alternant. Un any fem correfoc infantil, el següent any fem correfoc d'adults i el tercer any doncs, fem correfoc de bèsties. I llavors convidem a, doncs, colles especialment doncs, d'aquí de la vora i fem l'intercanvi amb ells. I llavors, així com a curiositat, que ara tenim moltes ganes de ser molt il·lusionats, el dia 30 d'agost participarem a la nit del foc de Cambrils. I és una actuació que la veritat que ens fa bastanta il·lusió.
9: Molt bé. I fins a... ha canviat molt des de que va començar fins ara? Ha canviat molt aquest món dels correfocs, de la pirotècnia, de les actuacions, de la vestimenta, la normativa?
8: Pel que fa a la vestimenta, no ha canviat gaire. El Llumaneta, des de que jo nosaltres formem part del centre de joventut des de que érem superpetits, i sempre han sigut aquests colors, el groc, el verd i el marró. Llavors, pel que fa a la gent, sí que és veritat doncs, que va haver una època, sobretot quan altres eren petits, que hi havia molta canalla i moltes famílies que formaven part del centre de joventut i la Llumaneta tirava molt, anant, però a tot arreu. A l'estiu teníem, cada cap de setmana teníem sortida. Vull dir, era un no parar, no podies agafar vacances. I ara està costant una mica. Ara, ja, com ja t'he comentat, el que tira més són els diables. Els diables i el Llumanot. Que hi ha una colla bastant de joves d'entre 20-30 anys que estan tirant molt. Pel tema del foc, doncs, el Pol te comenta. Nosaltres, ell és el que ara porta més el tema del foc i pel que fa a la piro, doncs, tenim una mica la castanya sempre.
10: Sí, bueno, intentem jugar amb els colors i coses noves que mai s'han provat.
9: Aquest és el que ha canviat més. I el tema de la normativa, us ha canviat molt?
8: Clar, nosaltres hem renovat la Junta aquest any. Sí. Llavors, nosaltres som molt jovenets i ara ens estem empapant una mica de la normativa. Sí que és cert, doncs ara nosaltres vam fer la formació del RG CRE i llavors es van fer progressivament les formacions del CRE als més petits i als adults. I bueno, és una mica anant-se adaptant. També cada ajuntament o cada colla de diables on anem doncs, ens diu doncs, això no ho podeu tirar perquè el seu ajuntament doncs, no els hi permet, no? És una mica així. Mm-hmm. I llavors també amb l'empresa de pirotècnia que ens porta ara, que és la Pirotècnia Tomàs, també doncs, ens va aconsellant i ens va marcant una mica les pautes.
9: Ens comentàveu també que la Llumineta costa més que sortir ara. Per què?
8: Doncs mira, la Llumaneta, perquè surti la Llumaneta necessiten 6 persones, perquè és el cap i són 5 geps, ¿vale? Perquè la cuca té una llargada de 15 metres. Uh-huh. Què passa? Que una cercavila amb aquesta calor que està fent, sortir només amb 6 portants és anar a morir, com si diguéssim, sí, ¿vale? Perquè a més pesa bastant i és important que hi hagi canvis. Llavors, què passa? Que hi ha molta gent que no vol portar la Llumaneta. Llavors, ara fa poc, amb l'Ajuntament de Perafort, van fer la tela nova, que ara estem intentant que s'acabi de fer bé, perquè vam tenir un seguit de problemes, i ara la idea és que la tela està partida per part. Llavors, no farà falta que siguin les 6 persones. Podrem sortir a partir de 3 persones. Llavors ja serà una mica més versàtil. Però sí que és cert que ens està costant molt trobar gent que vulgui portar la Llumaneta amb aquesta calor que fa.
9: Normal, clar, és que és un hàndicap bastant negatiu per la calor amb les figures, no? Què us aporta a vosaltres formar part d'aquesta colla, formar part d'aquestes bèsties?
8: Doncs sí, nosaltres, bueno, ja t'he dit que formem part, doncs, jo ara tinc 25 anys, el Pol en té 20 i formem part que igual des de que teníem 3 anys, no? I ara com està davant de tot això, doncs crec que parlo per tots dos, és una cosa que ens fa molta il·lusió i de tirar endavant, d'animar també a la gent del poble, als veïns i a les veïnes que vinguin amb nosaltres i que participin i formin part d'aquesta família, perquè tothom s'estima la Llumaneta, però clar, tirar-ho endavant suposa molta feina. No, Pol? No sé, a nosaltres ens agrada molt, a més, portem el nom del nostre poble doncs, arreu de Catalunya i jo crec que és una cosa a valorar. I també la gent està superimplicada i també s'agraeix, no, això?
9: Què sentiu quan feu la vostra cercavila i veieu les cares dels més petits o dels més grans, o dels més grans, veure doncs, la vostra actuació? Què sentiu?
8: Doncs, clar, al final la cercavila, com qualsevol acte, comporta doncs, una feina amb bastant de temps, no? Una feina darrere. Uh-huh. I veure doncs, la llumaneta quan surt, que la canalla doncs, els encanta, no? La veritat que se l'estimen. A part, nosaltres hi ha una de les diades que és la festa, celebrem l'aniversari de la llumaneta i fem un dia sencer tot d'activitats, on al matí doncs, fem activitats per la canalla, a la tarda fem espectacles i a la nit fem concert. I aquell dia donem l'opció a les famílies que vulguin entregar els xumets de la canalla més petita, no? Que passa doncs, a l'escola o així. I la veritat que fa molta il·lusió veure les seves cares. I també doncs, de la gent que forma part del Centre de Joventut, gent que va fundar l'any 1991, va fundar l'associació, i també, doncs, no sé, fa il·lusió que continuïn i que vulguin seguir tirant endavant doncs, tot això.
9: Doncs, Eli i Pol, moltíssimes gràcies per deixar-nos conèixer una miqueta més aquesta cuca llumineta, a tots vosaltres, vaja. Així que moltíssimes gràcies, que tingueu molta sort, que vagi molt bé, i a veure si aconseguiu doncs, arrencar que la llumineta doncs, torni a gaudir les diferents cercaviles. Gràcies.
8: Doncs moltes gràcies a tu per donar a conèixer la nostra feina.
10: Merci.
6: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
5: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
4: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
11: Abans de l'impacte mundial de la sèrie sud-coreana El Juego del Calamar, ja havíem visitat una illa en què hi entrava molta gent i en sortia molt poca. Era a la pel·lícula japonesa de l'any 2000, Juego Sangriento, Battle Royale en l'original, basada en una novel·la homònima. I de què anava la pel·lícula? Doncs el govern d'un futur distòpic obligava un grup d'alumnes d'un institut japonès a competir en una lluita matant-se els uns als altres fins que només en quedés un de viu. Un dels clàssics que explica què passa quan deixes un grup de nois aïllat a un espai és El senyor de les mosques, la novel·la de William Golding dels anys 50, s'ha adaptat aquest any a la televisió, però aquí només s'ha estrenat fins ara la versió en pel·lícula de 1990, que tenia com a frase publicitària res de pares, res de professors, res de regles, res de clemència. It doesn't matter who's in charge. We've just got to work together. A plane goes down in the middle of the ocean. There's no wreckage. Who's gonna find us? Els últims anys la televisió ha explorat aquest concepte amb propostes ben diferents, com la inacabada The Society de Netflix, en què tots els adults d'un poble desapareixien i veiem com els adolescents, incapaços de sortir-ne, s'havien d'autoorganitzar. A The Wilds, de Prime Video, un grup de noies quedava atrapada a una illa i havien de mirar de sobreviure soles amb conflictes de molts tipus. I a Yellow Jackets, un equip de futbol femení, també tenia un accident d'avió i quedaven atrapades a una selva. Aquesta segurament és la més contundent i la més intensa de totes les propostes. What do you think really happened out there? La ficció ens ha ensenyat a totes aquestes i a altres històries què passa quan deixem sola una colla de nens i joves. Però què passaria a la realitat? Doncs això és el que es va preguntar l'escriptor Roger Bregman i va trobar un cas real. Ho explicava al Late Night with Seth Meyers. It did happen in 1965. Va passar l'any 1965. Sis nois de Tonga s'avorrien a l'escola i van dir, anem d'aventures. Van agafar una barca i ja la primera nit es van trobar amb una tempesta, van anar a la deriva durant 8 dies i finalment van naufragar a una illa on van sobreviure durant 15 mesos. Van sobreviure mantenint l'amistat i treballant plegats. És un exemple del que alguns científics anomenen la supervivència dels més amistosos. Aquest, doncs, és un cas en què la realitat supera la ficció i ens fa una mica més optimistes.
4: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
12: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
13: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
11: Quan mires un telenotícies, o el més habitual ara, quan mires uns quants vídeos de TikTok i el que hi veus no és gaire diferent de les ficcions distòpiques, vol dir que comencem a fer salat. Un tuit clàssic i recurrent recorda que l'obra 1984 de George Orwell era un avís per a navegants, no un manual d'ús. I més enllà del gran germà omnipresent que vigila constantment els ciutadans, aquest llibre, i també les seves adaptacions audiovisuals, parlen de la manipulació del llenguatge, de la revisió de la història, dels llibres i dels titulars, i del control governamental. De la seva banda, Ray Bradbury a Fahrenheit 451, la temperatura a la qual crema el paper, prediu la censura de llibres i la dependència de les pantalles i batalles contra la desinformació i el consum excessiu del contingut digital.
14: Just the books.
11: Un món feliç d'Aldous Huxley descriu una societat drogada pel plaer, el consumisme i l'enginyeria genètica. I el conte de la criada de Margaret Atwood preveia, als anys 80, una regressió radical de valors a la societat estatunidenca, portant a un control reproductiu i a un patriarcat extrems. Totes elles tenen adaptacions a les pantalles, com també una de les novel·les més cèlebres de Philip K. Dick, Els androides somien xeis elèctrics. Ridley Scott la va adaptar com a Blade Runner el 1982 al cinema i la història predeia amb precisió debats actuals sobre la intel·ligència artificial, com la possibilitat que arribi a haver androides replicants que siguin indistingibles dels humans, la consciència artificial i els debats ètics que provoca amb una terra que fa que aquells qui poden marxin a les colònies. I la pel·lícula més existencialista parla també de les megacorporacions que ho controlen tot i d'IAs rebels, com el grup de replicants que persegueix el protagonista, que són pràcticament humans.
15: She's a replicant, isn't she?
16: I'm impressed.
11: La pregunta és si la ciència-ficció i les distopies que es publiquen, s'emeten i s'estrenen ara sabran preveure tan bé el futur com totes aquestes del que hem parlat. Nosaltres no ho sabrem, però, mentrestant, sempre ens quedarà gaudir d'un dels monòlegs més memorables de la història del cinema.
17: All those moments will be lost in time, like tears in rain.
13: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
18: Ràdio Sant Cugat. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'MD de Valldoreix, Juanjo Cortés, ha repassat l'estat dels principals dossiers oberts, les diferents carpetes a la vila, en una entrevista a Cugat Mèdia. Confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. Assegura que la compra del 50% de Camp Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. Més notícies relacionades amb Valldoreix, i és que la Junta de Veïns de l'MD ha donat llum verda per unanimitat a la modificació de les ordenances fiscals de l'Escola de Música i de l'Escola Bressol de la Vila. Amb el canvi, fruit d'un acord entre el govern, Valldoreix Plural, Esquerra Republicana, CUP i PSC i el PP, s'incrementen les bonificacions destinades a les famílies nombroses i monoparentals. El món viu més conflictes armats que en qualsevol altre moment des del 1975 i les guerres són cada vegada més mortíferes. Paral·lelament s'estén entre els governs la idea que la millor manera d'evitar una guerra és rearmar-se i preparar-se per combatre. Això és el que ha explicat la politòloga Judita Fontana a la 41a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau celebrada a la Unió. La segona edició del Sant Cugatren, organitzada per l'Associació Amics del Ferrocarril de Sant Cugat, ha donat el tret de sortida a la sala Clavé de la Unió. Dissabte i diumenge s'han aplegat molts ciutadans per veure dues grans novetats. Una, la recreació de les estacions de Sant Cugat i Mirasol de Línia del Vallès, i de l'altra, un espai interactiu perquè els infants puguin conduir trens en miniatura. Una jornada que s'allargarà fins aquest cap de setmana i que ha posat de manifest la passió pels trens a la nostra ciutat. I en clau esportiva, volíem dir, la futbolista santcugatenca Adriana Ranera renova amb el Barça, amb el primer equip, i marxa cedida al Deportivo de la Coruña, que competeix a Lliga F, màxima categoria estatal. La santcugatenca aixeca 4 títols aquesta passada temporada amb el club blaugrana: Copa de la Reina, Lliga F, Lliga de Campions i Supercopa d'Espanya. Doncs fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir a les diferents xarxes socials i també aquí, al 91.5 de l'FM, en els diferents butlletins horaris.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a lloms d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

Molt bon dia a tothom. Soc Lluís Cabal, músic i divulgador musical, i estem sentint en aquests moments el final de La Passió segons Sant Mateu. Avui continuarem parlant de Fanny Mendelssohn, i potser alguns de vosaltres direu: i què pinta Bach amb tot això? Ho sabreu d'aquí un momentet.

Bé, en els dos espais anteriors vam estar parlant de Fanny Mendelssohn, de la seva vessant compositiva i interpretativa, però hi ha una vessant també molt interessant de Fanny Mendelssohn, i que, juntament amb el seu germà, de Felix Mendelssohn, que és el tema de la divulgació musical i de la musicologia. És per això que estem sentint en aquests moments el final de la Passió segons Sant Mateu de Johann Sebastian Bach, perquè si no fos per Fanny Mendelssohn, ara mateix no estaríem sentint aquesta meravellosa música. Fanny Mendelssohn, juntament amb el seu germà, van ser els redescobridors d'aquesta meravellosa obra, i la van reestrenar més de 100 anys després de 105, em sembla que ho dic de memòria, però serien uns 150 anys després de la seva, de l'única vegada que es va tocar en vida de Bach. I això va ser per un fet casual. De fet, Fanny Mendelssohn un dia va anar a comprar carn, va anar al carnisser a comprar carn, i quan va arribar a casa va desembolicar la carn, que en aquella època s'embolicava en paper. El tema de la reutilització ja es feia aleshores, no és una cosa nova dels nostres temps, i va desembolicar la carn i es va trobar que estava embolicada amb una partitura. I juntament amb el seu germà es van voler veure què era allò, i van descobrir que era una obra espectacular. Se'n van anar corrents al carnisser una altra vegada a veure amb què estava embolicant, i encara tenia aquells papers, i li van demanar d'on ho havia tret, i va dir, mira, a l'arxiu de la catedral estan fent neteja de partitures i m'han donat aquests papers, i va dir, deixa d'embolicar carn amb aquest paper que ens els quedem tots. Se'n van anar a l'arxiu i van trobar la part que faltava, i efectivament era la Passió segons Sant Mateu de Johann Sebastian Bach. Se sabia de la seva existència, però era una obra que s'havia donat per perduda. I ells la van retrobar, la van reconstruir, i el 1829, el març del 1829, 11 de març, mira, fa molt poc, la van reestrenar amb un gran concert i van tornar a donar vida a aquesta obra.

Bé, arrel d'això, Fanny també va cultivar, ella va cultivar l'oratori, entre molts altres gèneres, també influenciada per aquest gran descobriment. També va cultivar el trio, va cultivar el quartet, les cantates, les obertures, com ja hem vist en els espais anteriors, les cançons, i té un meravellós oratori que es diu Oratorium nach den Bildern der Bibel, que vindria a ser com Oratori de les imatges de la Bíblia, del qual sentirem ara un fragment del final.

Bé, amb tot això, com dèiem, doncs, Fanny Mendelssohn també es va dedicar a fer promoció de la música, en trobades a la casa de la família. Tots els dilluns organitzaven trobades musicals a les quals assistien doncs, la flor i nata d'aquell moment, tots els grans músics i literats i artistes del moment. De fet, van ser unes trobades molt, molt concorregudes i molt famoses a l'època. Fanny Mendelssohn va morir el 1847 a causa d'un infart cerebral i d'aquest lligam que tenia amb el seu germà, diu la llegenda, el germà va morir sis mesos més tard, diuen que de la pena d'haver perdut a la seva germana gran, que tan admirava i que tan important havia sigut per ell i que havien tingut aquesta meravellosa relació. Bé, hem parlat en els tres últims espais d'aquesta compositora importantíssima, capdal, i que, com dèiem, últimament s'està redescobrint la seva obra i s'està tocant. Bé, amb això ens despedim i us deixo amb el darrer moviment del meravellós quartet de corda en mi major de Fanny Mendelssohn, una obra meravellosa, com podreu comprovar ara, i que jo he tingut el goig de poder tocar en una ocasió, i realment és una obra preciosa. Espero que us agradi. Fins a la propera.

0: Un miler de nens i nenes de Sant Cugat ja estan comptant els dies que queden per fer una de les cites més esperades de l'any, la marxa infantil. Tota una tradició santcugatenca que uneix natura, excursionisme i competició. A 5 dies de la gran cita tenim amb nosaltres el president del Club Muntanyenc, que és l'entitat que organitza la marxa, el Joan Bel. Molt bon dia, Joan, benvingut.
1: Bon dia.
0: I tenim a l'altre costat de la línia telefònica l'Oliver Giral, que ell és el cap de la marxa infantil. Oliver, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Si us sembla, comencem per el que jo diria que és la preocupació de cada any, que és el temps. Plourà o no plourà diumenge? No sé si esteu allò enganxats fent, actualitzant el Meteocat.
1: Bueno, ja ha plogut tant que esperem que no plogui més, ja no, no? Vull dir que esperem que el diumenge el dia sigui bo i en principi les previsions no són dolentes.
0: Sembla que el temps ha d'aguantar.
1: Sí.
0: Clar, són moltes les edicions que, després de tota la feina per organitzar un esdeveniment tan multitudinari com és la marxa, mil nens i nenes, més les seves famílies...
1: Exacte.
0: Mobilitzar tots els voluntaris, les famílies... Finalment s'ha hagut de posposar per la pluja. És molt complicat fer aquest

0: canvis d'última hora?
1: És complicadíssim. Vull dir, si hem de canviar de dia, vaja, això, l'Oli ho pot comentar millor, però si hem de canviar de dia és una cosa complicadíssima, perquè, clar, hi ha molts actors que estan implicats, els voluntaris, les famílies, els nens, però està implicat l'Ajuntament, Protecció Civil, Creu Roja, vull dir, aleshores, combinar tot això, doncs és molt complicat. O sigui, que creuem els dits i esperem que diumenge sigui un dia bo pel que fa al temps i bo pel que fa al desenvolupament de la marxa.
0: Jo, per si de cas, no cantaré, no fos cas que fes venir el mal temps. És un dels grans mal de caps que té organitzar això, Oliver, la previsió meteorològica?
2: Sí, sí, de fet fins divendres tenim marge, segons la normativa, segons el reglament, per poder prendre aquesta decisió. Aquesta decisió d'anul·lar la marxa per causes de males condicions meteorològiques no és una decisió que prenem nosaltres, és una decisió que es pren des de Protecció Civil i per tant, en aquest sentit, és una decisió tècnica. Uh-huh. En tot cas, com bé ha dit en Joan, les previsions a mig termini, perquè d'aquí diumenge encara falten dies, apuntant que el dia serà estable. Tot i això, si hagués de ploure una mica, estem parlant de que és una marxa de regularitat excursionista i, per tant, l'excursionisme contempla que es pugui fer amb pluja. I, de fet, demanem a tots els infants que portin un calçat adequat i un és aquest impermeable. Per tant, si ha de ploure una mica, no passa res i la marxa serà amb total normalitat. Altra cosa és que vingués una gran tempesta, aleshores això, divendres amb Protecció Civil es valoraria i aleshores prendria una decisió el mateix divendres. Però després hi ha un altre escenari que potser divendres la previsió és una i es pren la decisió de tirar endavant i poder pot passar que el mateix dissabte o el mateix diumenge a primera hora aquesta previsió canviï, perquè uh-huh. Com un país
0: una són previsions.
2: Poden, sí, poden sí. Passar, exacte. Aleshores, doncs exactament el mateix, es pot anul·lar a última hora perquè la previsió sigui diferent. En tot cas, sempre és una decisió absolutament tècnica i es pren des de Protecció Civil. I pel que fa a l'opció de plantejar-ho amb una altra data, això és actualment tècnicament impossible. Ja des d'aquest any s'ha plantejat la marxa infantil amb una única data. I sí, pel que fos s'hagués d'anul·lar, aquest any no es faria marxa infantil. És impossible coordinar el volum de persones voluntàries i de mitjans externs que es mobilitzen. Estem parlant de 175 voluntaris i més de 30 persones de mitjans externs, Protecció Civil, ADF, Creu Roja, etc. Policia local. És impossible organitzar-ho en una segona data. Mira. Perquè no hi ha l'opció de mobilitzar aquest recurs humà. I, per tant, tenim una única data i si pel que sigui s'ha d'anul·lar, doncs l'any que ve serà un altre any.
0: Te m'has avançat, perquè ara pensava dir tota la feinada que suposa organitzar la marxa deu implicar moltes persones, les voluntàries, ara tu em deies les xifres. Més enllà de les tasques del dia en si, del dia de la marxa, hi ha d'haver una gran feinada de preparació abans. En quanta antelació prepareu la marxa, tot i que és una cosa que ja fa molts anys que feu?
2: Doncs la setmana vinent tenim encara feina per l'entrega de premis, que uh-huh. és el dissabte 8 de novembre, però a la setmana següent, o sigui, a la segona setmana de novembre, ja comencem a organitzar la marxa infantil 2026. No descansem, no parem. Som un equip de persones que liderem l'organització de la marxa i durant tot l'any estem treballant per organitzar-la.
0: Quantes persones mesos, sou, Oliver?
2: Els primers mesos és una feina menys intensa, però a partir de la primavera aproximadament ja puja una mica l'exigència de la dedicació. Actualment el nucli de l'equip són 5 persones.
0: Déu-n'hi-do. Actualment els participants completen la marxa amb una marge de 3-4 hores. Antigament, per això, la canalla es passava el dia sencer a Collserola, fins i tot dinaven acompanyats per les famílies que volguessin anar a Sant Medí. Per què s'ha reduït el temps d'aquesta experiència? Quins són els factors que us han fet canviar una mica la marxa?
1: Oli?
2: Sí, Bueno, ja ho puc explicar. Sí. De fet, això fa anys que va canviar, sí. I es va prendre aquesta decisió per un tema de logística i un tema de seguretat. Arriba un moment que la marxa va esdevenir amb el creixement de la ciutat, de la nostra ciutat, demogràfic, va esdevenir un esdeveniment molt multitudinari. I, és clar, abans, quan no era tan multitudinari, era més senzill coordinar i organitzar l'esdeveniment, però va arribar un moment que es va complicar molt. I, al final, l'objectiu és que els infants puguin gaudir d'un recorregut sense controlat, però un recorregut per Collserola, i sobretot amb seguretat. Aleshores es va prioritzar això, no? Tenir controlats els infants i que el recorregut fos segur. I aleshores, tècnicament i organitzativament, va ser inevitable concentrar-nos en una jornada sense aquesta aturada de trobada familiar, que francament era fantàstica, però... Mm. Però es complicava molt, es complicava.
0: Clar, en totes les edicions que s'ha fet de la marxa, la ciutat ha canviat molt, ha crescut molt, ara ho deia l'Oliver, també han canviat la tecnologia, no? Ara alguns nens poden portar un telèfon a la butxaca, que els permet comunicar-se, els permet també localitzar-los en el cas que hi hagués algun incident. No sé si també ha tingut algun tipus d'afectació aquesta irrupció de les noves tecnologies en la manera de fer la marxa.
1: Bueno, en aquest sentit ha ajudat moltíssim, perquè ja avui dia, per exemple, doncs els pares poden estar molt tranquils perquè poden seguir en tot moment, mitjançant la tecnologia, poden seguir en tot moment on són els seus fills i veure que les coses van bé i que estan totalment controlades. O sigui que això ha ajudat molt a tenir, com diu l'Oli, a tenir sobretot la seguretat i la tranquil·litat de que tot està sota control i que no hi ha cap problema, o sigui, algun petit problema, també s'informa ràpidament a les famílies, vull dir que en aquest sentit ha anat molt bé. Jo volia dir respecte amb això que comentàveu de la jornada sencera que s'organitzava, que aquest any hi ha una novetat a la marxa infantil que permetrà també doncs una mica participar de les famílies i tal, que és que s'inclou una botifarrada al llarg del dematí. Sí. No sé si pensava comentar-ho, però s'inclou una botifarrada.
0: Fem-ho ara, aprofitem la benentesa i tant.
1: I això permetrà, entre cometes, recordar aquella antiga marxa que s'organitzava de tot el dia, d'alguna manera.
0: És amb aquesta voluntat que incorporeu aquesta botifarrada a la jornada, també, per interpel·lar d'alguna manera aquests antecedents de la marxa amb aquest dinar a Sant Medir, amb una manera actualitzada.
1: Té una voluntat de que, ja que els pares són allà, les famílies són allà, els voluntaris són allà, el Ramon Bernils, doncs bé, doncs de fer una mica de festa mentre esperen que els nens tornin i en fi, que hi hagi un ambient festiu i concentrat en allà al llarg del dematí. És aquesta la voluntat.
0: Per qui encara no ho sàpiga, com es pot participar en aquesta botifarrada, no? Hi pot anar tothom. Com ho haurem de fer?
1: Sí, en principi és una botifarrada oberta a tothom. Vull dir que, si no recordo malament, el preu de la botifarra i tal són 6 euros, em sembla recordar, oi que sí, Oli?
2: Sí, són 6 euros.
1: I tothom hi pot participar, òbviament que sí.
0: Doncs tothom convidat, en aquesta festa del mentrestant, també, que les famílies, mentre els infants estan fent la marxa, doncs tenen aquesta estona d'espera i poden gaudir-la amb la botifarrada, fent relacions socials també amb les altres famílies que hi ha allà. Els infants també, si tornem a la tecnologia, reporten aquest xip, no?
1: Sí,
0: que ens permet fer aquest seguiment. No sé per què quan es va prendre aquesta decisió i per què, si era per aquesta seguretat, o és que, permeteu dir-m'ho, no sé si els pares d'ara també tenen unes necessitats de control que potser abans no teníem, La societat ha canviat.
1: Totalment,
0: també les relacions dels pares amb els fills i aquestes relacions de control.
2: Sí, totalment. De fet, es va incorporar el xip per un tema de traçabilitat de cada parella d'infants i d'alguna manera aquesta traçabilitat transmet seguretat i confiança en l'organització de les famílies, perquè, esclar, hi ha famílies que entenen que s'encedeixen la custòdia dels seus fills durant el temps de funcionament de la marxa. Però, esclar, hi ha famílies també que ho viuen amb una certa preocupació, no? El meu fill, filla, estarà durant 3 hores caminant per Collserola i com sé jo com el vigilaran. Doncs, aquest és un dels mecanismes que en tenim molts altres, també, perquè hem de pensar que tots els voluntaris...
0: Tot el recorregut, eh?
2: Està ple de voluntaris, sí. I, per tant, tots aquests voluntaris estem treballant i connectats en xarxa, i, per tant, qualsevol incidència, qualsevol cosa que pugui passar, en seguida arriba al centre de control i molt ràpidament s'activen els sistemes d'emergència per si en cas de que passi alguna cosa que normalment no passa res, s'actuï ràpidament. I l'objectiu principal és això, que les famílies estiguin tranquil·les i que sàpiguen que sabem on estan els seus fills i quan aproximadament estaran a arribar un altre cop a Ramon Vermells.
0: Per tant, un missatge de tranquil·litat també a les famílies, que està tot, sota control, encara, i que hi ha molts anys d'experiència.
1: Encara que donis aquest missatge, sempre n'hi ha, que estan molt preocupats. Vull dir, estigueu tranquils.
0: No cal patir tant.
1: No patiu, no patiu.
0: Escolteu una cosa. Tots els infants que participen a la marxa, creieu que tenen clar que la marxa és una marxa de regularitat? Perquè encara es veuen de tant en tant aquelles corredisses que a vegades potser això de la regularitat sembla que no tenim ben assumit.
1: Ja, sí, realment els insistim molt en que no cal ser el primer, però bueno, això ja sabeu que amb els nens a determinades edats és gairebé impossible, i per tant, vull dir, aquest esperit de competitivitat i de jo el primer i tal, doncs continua sent, i ja insistim ja perquè no hi sigui, però bé, va com va en aquest sentit, no?
0: I per aquells infants que participin per primera vegada, per segona, per tercera, tant li fa, teniu algun truc per aconseguir aquesta regularitat? En parlàvem a la redacció amb els companys i companyes, que clar, aquí en infantesa molts han passat per la marxa, sí. I els preguntava, perquè tenim una companya a la Saravella, que justament una edició va quedar segona, i li deia, i com ho feies, no? Comptàveu com ho fèieu? Quins trucs els hi donaríeu als infants?
1: L'Oli, que és el tècnic.
2: Aviam, d'entrada, aquesta pregunta... tot i no ser polític, podríem respondre com si fóssim polítics i tocaríem una mica el violí, però de fet seria justificat, perquè el temps de regularitat és un temps secret que no el fem públic. Mm-hmm. Però el que sí que podem donar és alguna pista.
0: Vinga.
2: I la pista que podríem donar és una pista de sentit comú, que és trigar, estar sempre en el mateix centre que estan en marxa, no neutralitzats en algun dels controls de pas que neutralitzem, amb el mateix ritme de caminar. Això segurament ajudarà a ser regulars. I una altra cosa és que aquesta regularitat s'ajusti a la que nosaltres hem determinat. Això ja és una mica més complex, però bé, aquí està una mica la gràcia. Però bé, l'important és acabar la marxa i després, en tot lloc, gaudir-la. I finalment, si aconsegueixen ser regulars i queden ben classificats, aleshores ja és fantàstic, però tampoc és rellevant, perquè hem de pensar que premiem gairebé un 10% de les parelles.
0: Sí, de fet, ara una de les particularitats de la marxa és la quantitat de premis i obsequis que reben els participants.
1: Sí.
0: És fàcil trobar tants patrocinadors i col·laboradors per la marxa?
1: Bé, per això treballem cada any i realment, bueno, estem contents perquè hi ha molts patrocinadors que col·laboren. Aquest any hem incorporat un patrocinador molt important, que és Sant Cugat Centre Comercial, que s'ha convertit en el patrocinador principal, al qual hi agraïm la col·laboració amb la marxa infantil, però a més d'ells n'hi ha molts altres que d'una manera o altra col·laboren amb nosaltres i ajuden a que puguem fer, organitzar aquest dia tan maco, tan emblemàtic de Sant Cugat, perquè la marxa infantil s'ha convertit en un emblema d'alguna manera de Sant Cugat.
0: Aquells dies marcats en vermell al calendari,
1: exacte,
0: de moltes famílies,
1: exacte,
0: oi?
1: Perquè a més tothom la recorda, vull dir, tothom que l'ha fet en algun moment la recorda, i per tant és un dia molt maco pel qual treballem i intentem que tot surti molt bé.
0: De fet, no sé si us trobeu allò, famílies amb germans de diferents edats, que els més petitons a vegades encara no poden participar quan ja hi ha els grans. Clar, s'ha de tenir paciència per arribar a l'edat mínima, no?
1: Sí, s'ha de tenir paciència per part dels infants i per part dels pares, perquè
0: també.
1: Hi passa el mateix, també, de dir, ui, el meu fill aquest any encara no pot anar i haurem d'esperar un any més, dos anys més, vull dir que també, una mica de calma que arriba a tothom.
0: Estem a punt d'acabar, no sé si voldríeu aprofitar per donar algun missatge als infants i també a les famílies de cara a diumenge.
2: Home, sí, el missatge seria que sobretot llegeixin bé els consells generals que els hem donat a l'entrega de material quan han vingut a buscar els pitralls, que és important que portin motxilla, que aquesta motxilla porti una jaqueta impermeable, que portin una cantimplora plena d'aigua, que portin a esmorzar, i molt important el calçat, que cada any ens trobem amb alguns infants que no venen correctament calçats, de portar un calçat que sigui adequat per caminar, per conservar-lo durant 3 hores i que la sola no sigui plana. Un calçat que sigui adequat per caminar per camins, per corriols, i que ens podem trobar doncs, amb alguna trilera, inclús amb algun pas una mica més tècnic. Per tant, és important que tinguin ben calçat, que la vigília, que dissabte se'n vagin a dormir ben d'hora, perquè és exigent el recorregut, 10 quilòmetres, i poder no tots estan acostumats a fer un recorregut com aquest, i les famílies molta calma, que estiguin tranquils, que anirà tot bé i serà una jornada fantàstica.
0: Doncs així desitgem que sigui i que hi hagi moltes més marxes infantils, que segur que les podrem viure i les podrem gaudir. Joan Bel, Oliver Giral, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Faves Contades per fer aquesta prèvia de la marxa infantil que aquesta ciutat viurà aquest diumenge, aquesta cita, ara ho dèiem, marcada en vermell al calendari de tantes i tantes famílies de la ciutat. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Hola.
2: Hola, què tal? Que bé que estic aquí, presencialment.
1: I nosaltres, ai, que bé, contents estem. Que vinguis, que ens omplis d'energia. Ostres, és que tu ets vitamínica. No només perquè parlis de menjar, és que ets vitamínica, Naila.
2: Això és una cosa molt bonica. Dones
1: vitamines.
2: Que et diguin, com persona vitamina és un... Ai, és molt bonic.
1: Com el sol. Avui vens una mica eufòrica.
2: Avui vinc eufòrica.
1: Perquè estem a la setmana dels cargols, la plec del cargol a Lleida. Ets penyista, tu?
2: Soc penyista, sí.
1: Sí? I què? Amb ganes de festa de cap de setmana?
2: Amb ganes, perquè ja no només és la festa, no? És com una festa molt de Lleida, no? O sigui, que els caragols estan formant part de... I a mi m'encanten els caragols des de que tinc ús de raó. Però també és una festa molt xula perquè, al final, sobretot a la ciutat de Lleida, gairebé tothom va a la plec del caragol i és un moment de retrobament, de després de l'hivern, no? I que comença l'estiu. És com un cap d'any, no? Un cap d'any d'anar cap a l'estiu, de trencar ja amb l'hivern, amb la rutina, i anar a fer coses una miqueta més socials i més festives.
1: De totes... Bueno, ja poden intuir els oients que parlarem de caragols, eh?
2: Parlarem de caragols.
1: Perquè els caragols ho agraden molt o fan molt fàstic. No sé si hi ha punt intermig.
2: És complicat, jo crec que no. Jo crec que els caragols o t'agraden o et desagraden, que moltes vegades el que et desagradi un caragol és més per la textura, probablement, no? Que té aquesta textura com a més llefiscosa, com un bolet, no? O sigui, és algo... o perquè per el rebuig que et fa el fet de menjar un caragol que pot ser, no? Culturalment, depèn d'on vius, doncs és com si nosaltres em posessin unes formigues, no? Per menjar. Doncs en algun lloc del món es mengen les formigues, però si a mi me posen formigues pot ser d'entrada tindre un rebuig. Però al final el caragol molt sabor no té. El sabor que té depèn de com el cuinem, no? Si posem la sal, si posem el pebre, si els fem amb samfaina...
1: Mira, en salivo.
2: És que estan boníssims.
1: Sí, sí, a més és que els caragols són festa, no sé com dir-ho, no? És un àpat que pots menjar-lo quan vulguis, evidentment. Sí. Però sempre sols associar-lo a dies de festa, no? A dies d'estiu o de primavera. Més que d'hivern, per tant, de bon temps, no?
2: Sí, i a més, és un d'aquests aliments que associem amb festivitat, però que és saludable, també.
1: Ah, d'acord.
2: Vull dir que moltes vegades els aliments que associem a festivitat sembla que ha de ser un aliment, no?, que ha de ser preparacions, doncs, menys saludables, més greixoses, més... I no té per què. O sigui, el caragol en si és un aliment que ens aporta proteïna, que ens aporta ferro, que és baix en greix. Per tant, és un aliment doncs, que podem incloure...
1: Un superaliment, gairebé.
2: Sí, ja saps que a mi no m'agrada parlar de superaliments, però bé, és molt nutritiu i per aquest motiu també, doncs, a moltes cultures mediterrànies, doncs, l'incorporen a la seva gastronomia, no? En el cas de Lleida, doncs, tenim aquí els caragols. Jo, per mi, no sé, Piri, a tu, és que més t'agraden, jo he de dir que sóc pro a la llauna i d'aquí no em traguis.
1: A mi també, a la llauna, també m'encanten amb samfaina.
2: Amb samfaina...
1: M'agraden molt, molt, molt. I no els havia menjat mai fins fa molt poc a la Brutesca.
2: Molt bons,
1: que
2: també.
1: Estaven una mica xurrascats, perquè si no vas amb compte que jo no havia avisat mai a la Brutesca. Suposo que també cadascú té la seva recepta, eh? Però un llit de sal, els caragols, a damunt d'una pedra o d'una maó o d'una teula, diguéssim, després, a sobre, li van posar palla i li van pretar foc. I així es van fer.
2: Això té una història, Pili, que saps?
1: No.
2: Doncs que abans, al camp, quan ja havien fet la collita, quedava la palla, cremaven la palla...
1: Quan cremaven
2: els rostolls, els pagesos anaven passant i s'anaven menjant els caragols que quedaven rostits.
1: Ah, sí?
2: O sigui que l'inici de la Brutesca és així.
1: I es diuen a la Brutesca perquè realment és molt pringat, perquè els caragols estan plens, doncs, això de... d'allò negre, doncs, com es diu això?
2: De cendra.
1: De cendra,
2: sí, que no
1: i que és tot brut. Ah, d'acord. I tu, els teus preferits són a la llauna?
2: Els meus preferits són a la llauna. Llavors, caragols en podem menjar? Sí, en pot menjar gairebé tothom. Hem de tenir en compte, sobretot, amb la població més vulnerable, no? Amb un sistema immune més vulnerable, com són nens i nenes, o persones grans, o amb el sistema immune deprimit, doncs que hem de realment comprar els caragols en un lloc de confiança, sí? I cuinar-los molt bé, perquè, doncs, bueno, al final van arrossegant-se per terra, no?
1: No prenen antibiòtics. probiòtics en principi.
2: Exacte.
1: Són naturals del tot. Clar.
2: Llavors, doncs, cuinar-los molt bé, i amb els més petits de casa, doncs això sí que tallar-los a més petitets o amb persones més grans que ells i falten peces dentàries, no? Doncs adaptar-ho una mica, perquè sí que costen una mica de mastegar. I per les persones que tenim peces dentals, per favor, mastegueu-los bé, perquè estic farta de sentir, és que a mi els caragols se m'indigesten, me senten fatal.
1: Ah, és per això.
2: Masteguem-los, que els que moltes vegades els engullim sense mastegar-los bé, els hem de mastegar molt bé. I després compta amb les salses que hi posem, també.
1: Clar, això, aquí sí.
2: Aquí sí.
1: Aquí sí.
2: El caragol, no, hem dit, la base. La base és saludable, no? Però amb què ho acompanyem? Clar,
1: home, podem acompanyar
2: amb l'allioli, sí. Però mira...
1: L'allioli tampoc seria de les salses més dolentes, només perquè porta molt oli, diguéssim, però
2: sí,
1: res més.
2: Sí, però
1: no?
2: Res més. Ou, podem allioli, sí, sí, sí. No, podem incorporar-ho. I a la família de la meva parella hi posen tomata dins de l'allioli.
1: Ah, sí?
2: Trossets de tomata. Està boníssim, no ho havia tastat mai, és una forma d'incorporar les verdures també, no?, en un àpat, però està,
1: no, està més fresquet.
2: De veritat, està superbo, tasteu, de posar trossets de tomata a dins de l'allioli.
1: Jo el que sí que he sentit, i de fet l'he tastat, és un allioli fet amb llet, o en comptes amb ou, o amb patata.
2: Sí, i també podem fer l'allioli amb ou dur.
1: A modo?
2: Sí, per a aquelles persones que no poden menjar ou cru, no? Com són nens i nenes petits, dones embarassades...
1: Ah, no es poden menjar?
2: No poden menjar-hi no. perquè si, hagués, si aquest ou tingués salmonella, en una persona adulta amb un sistema immune sa, doncs combatríem aquesta salmonella, però en aquells que tenen un sistema immune més deprimit o que doncs, poden afectar, no, en aquest cas, en el bebè que està a la panxeta, doncs les conseqüències d'una salmonella poden ser més greus. Val? Per això no es consumeix l'ou cru, però es pot fer amb ou dur i té un sabor igual. O sigui, primer collem els ous i després hi posem l'oli, posem l'all i ho triturem i ens queda una massa emulsionada amb sabor a l'oli.
1: Que bo, gràcies. Gràcies per aquests consells. I una cosa que a mi se'm preocupa, val. Les persones que som tendents a tenir la pressió alta, perquè, no sé, perquè estem en perimenopausa, perquè ja... el que sigui. Problema dels caragols tan salats.
2: A la llauna, sí.
1: A la llauna tan salats.
2: Doncs reduir aquest aport de sal i podem utilitzar espècies, podem utilitzar pimentó, podem utilitzar farigola, no? O sigui, espècies que a nosaltres ens agradin per donar-li aquest sabor reduint la quantitat de
1: llavors,
2: sal.
1: Llavors, prohibit rellepar aquell caragol tot salat. Quina llàstima.
2: És el més bo, no? A vegades dius, lleparia lo de fora i lo de dins quasi em sobre. Sí, doncs això, reduir la quantitat de sal. També és veritat que si tenim hipertensió i ens mengem dos caragols, doncs no passa res, no? Allò de dir, ostres, és que tinc ganes i han cuinat amb molta sal, doncs mira, me'n menjo dos o tres per treure'm el desig i ja està, no? I menjo una altra cosa. O sigui, intentem també que hi hagin altres aliments, no? Pues, que hi hagin amanides, no? Que hi hagin... Normalment quan fem caragols a la llauna després sempre hi ha alguna cosa de brasa, no? O de carn, però hem dit que els caragols porten proteïna, per tant, no podríem acompanyar, o sigui, caragols amb una amanida i el pa, no?, que ens mengem amb l'allioli, doncs això seria un àpat equilibrat dins de el que coneixem com a plat saludable.
1: I una altra pregunta per la meva banda. La panxa no, el budell del caragol no, jo li trec.
2: És que el sabor, no? O sigui, algú l'ha tastat alguna vegada, és que és amarg, vull dir que és
1: fora.
2: Lent, fora,
1: sí,
2: això ho traiem.
1: Sí,
2: això
1: ho traiem, eh? I aquí se'l menja sencer, jo no, fa angúnia.
2: Fa angúnia i a part allà hi ha tota la part de... doncs el que tu deies, el budell d'intestí, no?
1: Clar,
2: doncs
1: no,
2: que
1: fora,
2: la part allà acumulada,
1: no.
2: Fora. Això ho traiem,
1: fora.
2: Sí?
1: Molt bé.
2: Fiquem el ditet i fem l'estirada.
1: Després ens rentarem les mans.
2: I després ens rentarem les mans.
1: Molt bé. Alguna cosa més a afegir dels caragols?
2: Doncs no, que els gaudiu, que els disfruteu, perquè doncs, és tan boníssim que us llepeu els dits i que us mengeu els caragols doncs, amb, sense pressions i disfrutant-lo. Eh? I si aneu a l'aplec del caragol, doncs disfruteu-la també, perquè menjarem caragols per avorrir-los també aquest cap de setmana i res, que ens veiem per allà.
1: Doncs escolta, Naila, gràcies per ser-hi, gaudeix moltíssim i quines ganes menjar caragols. Una abraçada.
2: Adéu-siau.
1: Adéu.
3: Continguts en xarxa.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
2: Avui us recomano 24 contes de Chekhov. Anton Chekhov, escriptor i metge rus, va néixer a la ciutat portuària de Taganrog el 1860. La seva professió, de metge, li va permetre conèixer a fons tots els estaments de la societat de l'època. Conegut també per obres de teatre com L'oncle Vania o L'or dels cirerers, en aquesta selecció de contes, amb una traducció magnífica d'Arnau Barrios, podem trobar professores de la Rússia rural atrapades en una vida de tedi i un passat esplendorós, persones que troben l'amor en poblets de costa un dia rúfol, funcionaris amb una barbeta com un taló de peu, tots tan vius, tan tangibles, que gairebé sembla que puguis anar a fer un cafè amb ells. La mort va trobar Chekhov amb la mateixa elegància que gastava l'escriptor amb les paraules. Allotjat en un balneari alemany per tractar-se de tuberculosi, un dia va dir al seu metge que es moria. El metge va contestar tranquil·litzant-lo, va punxar-li un calmant i va demanar xampany. Chekhov va buidar la copa, va somriure i va dir: «Feia molt de temps que no em bevia de xampany», i llavors es va morir. Encara que només tenia 44 anys, va deixar una obra ingent, d'una desena de volums, entre els quals podem trobar aquest fragment del Monjo Negre. Escolteu la primera al·lucinació de Kobrin, un jove amb deliris de grandesa. Unes ones estremien el sègol. El ventijol del vespre li va passar lleuger arran del cap descobert. Una estona després hi va haver un altre cop de vent, més fort. El sègol va començar a fer remor i al darrere es va sentir la queixa sorda dels pins. El Kobrin es va aturar, esbaleït. A l'horitzó, com un remolí o una trompa, pujava de terra fins a dalt del cel una mànega alta i negra. Tenia uns contorns vagues, però de seguida es veia que no s'estava quiet, sinó que es movia a una velocitat terrible, que es movia precisament cap aquí, de dret cap al Kobrin, i que, com més s'apropava, més petit i precís es feia. El Kobrin es va llançar cap a una banda, al sègol, per deixar que passés, i tot just després de fer-ho, si voleu saber com continua, ja ho sabeu, 24 contes de Chekhov a Club Editor.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.

0: Sabies que...
1: Hi ha un lloc a la Terra on el dia i la nit duren gairebé el mateix durant tot l'any. És a prop de l'Equador, la línia imaginària que divideix el planeta en dos hemisferis. Mentre que a les latituds altes la durada del dia varia molt entre l'estiu i l'hivern, a l'Equador els canvis són mínims. La majoria dels dies de l'any, el sol surt cap a les 6 del matí i es pon cap a les 6 de la tarda, de manera que hi ha aproximadament 12 hores de llum i 12 de foscor. Això passa perquè l'eix de la Terra està inclinat a uns 23,5 graus, però aquesta inclinació afecta sobretot a les zones allunyades de l'Equador. Als pols es poden arribar a veure mesos sencers de llum o de foscor, mentre que a l'Equador la trajectòria aparent del sol canvia molt poc al llarg de l'any. Aquest fet té conseqüències importants sobre el clima i els ecosistemes. Moltes plantes i animals tropicals no depenen tant de la durada del dia com de les estacions humides i seques.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'MD de Valldoreix, Juanjo Cortés, ha repassat l'estat dels principals dossiers oberts, les diferents carpetes a la vila, en una entrevista a Cugat Mèdia. Confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. Assegura que la compra del 50% de Camp Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. Més notícies relacionades amb Valldoreix, i és que la Junta de Veïns de l'MD ha donat llum verda per unanimitat a la modificació de les ordenances fiscals de l'Escola de Música i de l'Escola Bressol de la Vila, amb el canvi, fruit d'un acord entre el govern, Valldoreix Plural, Esquerra Republicana, CUP i PSC i el PP, s'incrementa les bonificacions destinades a les famílies nombroses i monoparentals. El món viu més conflictes armats que en qualsevol altre moment des del 1975 i les guerres són cada vegada més mortíferes. Paral·lelament s'estén entre els governs la idea que la millor manera d'evitar una guerra és rearmar-se i preparar-se per combatre. Això és el que ha explicat la politòloga Judita Fontana a la 41a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau celebrada a la Unió. La segona edició del Sant Cugatren, organitzada per l'Associació Amics del Ferrocarril de Sant Cugat, ha donat el tret de sortida a la sala Claver de la Unió. Dissabte i diumenge s'han aplegat molts ciutadans per veure dues grans novetats. Una, la recreació de les estacions de Sant Cugat i Mirasol de línia del Vallès, i de l'altra, un espai interactiu perquè els infants puguin conduir trens en miniatura. Una jornada que s'allargarà fins aquest cap de setmana i que ha posat de manifest la passió pels trens a la nostra ciutat. I en clau esportiva, volíem dir, la futbolista santcugatenca Adriana Ranera renova amb el Barça, amb el primer equip, i marxa cedida al Deportivo de la Coruña, que competeix a Lliga F, màxima categoria estatal. La santcugatenca aixeca 4 títols aquesta passada temporada amb el club blaugrana: Copa de la Reina, Lliga F, Lliga de Campions i Supercopa d'Espanya. Doncs fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir a les diferents xarxes socials i també aquí, al 91.5 de la FM, en els diferents butlletins horaris.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: I a aquesta hora del matí, al Faves Comptades d'avui, ens dediquem a parlar de protocol, del protocol en actes públics, del protocol en actes privats, de com funciona. I per això avui ens acompanya la cap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat, la Mireia Fons. Molt bon dia, què tal, com estàs?
1: Bon dia, Carme.
0: I la Mireia, doncs, avui es fa acompanyar via telefònica del Josep Solà, que és president de l'Associació Catalana de Protocol. Josep, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Carme.
0: Avui parlem de protocol, que no és un fet gaire habitual en els mitjans de comunicació, però ho fem doncs, per acostar a la ciutadania una manera de fer, una manera de funcionar. M'agradaria preguntar-te, Josep, d'entrada per l'associació. Què és, qui pertany, qui forma part d'aquesta associació i què es fa des d'aquesta entitat?
2: Doncs bé, mira, senzillament l'associació no deixa de ser un col·lectiu de professionals del sector, del protocol i de les relacions institucionals a Catalunya, i bueno, es va crear l'any 2007 precisament per aquesta mancança de punt de trobada i de col·laboració i d'ajut entre professionals del sector. És veritat que com a estudis fins l'any 2010 no van començar a haver-hi uns estudis reglats, abans eren més doncs, altre tipus de coneixements, gent que escrivia sobre el tema i que tothom anava fent, i a partir de la creació tant de l'associació com de poder fer aquests estudis, doncs aquesta associació ha tingut una força i és la que treballa pels professionals, perquè el protocol a vegades està molt mal entès com una persona de confiança d'un polític que és el que fa el que el polític vol. Realment és un perfil molt tècnic en el qual està molt regulat, hi ha unes normes molt concretes, molt marcades, i que sí que és veritat que la persona que porta aquest càrrec professional, precisament aquesta professionalitat li permet poder fer que qualsevol activitat o opció que s'hagi de realitzar es pugui fer doncs, seguint les directrius, però també de manera que tothom quedi content i conformat amb el tema, però és per la volabilitat que té, o malabilitat que té precisament el protocol.
0: I podríem dir que és relativament jove la professió. De fet, la vostra associació comentaves que neix el 2007. No sé si des del moment en què neix l'associació ja es té doncs, en compte aquest sector professional, el protocol canvia amb la societat, canvia amb els temps. Com ha evolucionat?
2: El protocol va evolucionant, evidentment, amb el temps. És a dir, la gent que sempre diu que el protocol és una cosa rígida s'equivoca molt, perquè veritablement és totalment adaptable als moments, a les situacions, però sempre sota uns mateixos criteris. El protocol institucional potser és el més visible, el que es veu més quan es realitza, però també a nivell privat també hi ha protocol, que són aquestes relacions institucionals, se li podria dir, i que en definitiva no deixa de ser el paper que treballa doncs, precisament perquè una acció, una realitat que hagi d'haver-hi, doncs quedi totalment visibilitzada de la manera que ha d'anar, que tothom tingui el lloc que li pertoca i funcioni de la manera que hagi de funcionar. El protocol i el professional del protocol precisament és la persona invisible, la persona que no s'ha de veure, és a dir, ha d'aconseguir fer que aquella activitat, aquella acció es desenvolupi sense la seva presència, perquè estigui ben reglada i ben fonamentada. Sí que és veritat que l'associació és jove relativament, però el protocol és una eina que es porta segles. Si néixim una mica, seria Pere II el Cerimoniós, i el va començar a imposar a les grans corts europees i es va començar a marcar i sempre ha quedat com aquesta imatge de vegades fins i tot majestuosa i pomposa. I veritablement el protocol actualment no és ni pompós ni majestuós. Sí que hi haurà gent que li farà, és a dir, grans autoritats segurament faran que això sigui visible, però veritablement el protocol és una cosa totalment amagada i invisible, però que fa que tot allò que s'hagi de realitzar es faci de la manera que pertoca.
0: Mm. Deixa'm que li pregunti a la Mireia. Pots saludar-lo,
1: sí,
0: jo, eh?
1: Hola, Josep, bon dia.
2: Bon dia, Mireia.
1: Jo, abans que em formulis una pregunta, Carme, sí que volia comentar una coseta. És a dir, jo vull agrair la feina que fa l'associació de protocol, perquè, encapçalada pel Josep, al final és un punt de trobada de tot de professionals que era necessari, perquè a vegades, jo, per exemple, aquí a Sant Cugat, estàs sola. Llavors és un punt de poder tenir algú per fer una consulta d'algun dubte que tens, de com fas tu això en un municipi, jo ho faig d'aquesta manera aquí a Sant Cugat. Per nosaltres és un espai vital. I, altra banda, el Josep, juntament amb el seu equip, ens ha ajudat molt amb temes de formació, no? És a dir, durant l'etapa de la pandèmia, no sé si ho recordes, Josep, es van fer no sé quantes classes virtuals. És a dir, que per nosaltres és important el fet de tenir aquest punt d'aquesta associació que vetlla per tots els professionals, no?
0: És un suport per vosaltres.
1: És un suport importantíssim, perquè al final tens algú a qui trucar i dir, escolta, em passa això, tu com ho resoldries? O això nosaltres ho fem aquí, vosaltres com ho faríeu, no? Perquè dintre d'aquesta associació hi ha gent de tot tipus, hi ha municipis petitonets, hi ha municipis grans, hi ha caps de protocols de conselleries... Bueno, no sé el nombre d'associats que tenim, Josep, quanta gent som?
2: Mira, ara actualment som uns 230 associats, tant del món públic com del món privat. Vull dir que aquí tenim tots els àmbits, i això que comentes sí que és cert. És a dir, també una mica l'associació va créixer bàsicament per ajudar el protocol municipal. Tothom, el que seria el protocol doncs, més autonòmic o que pugui haver-hi a Catalunya o que pugui haver-hi a l'Estat, que pugui haver-hi, aquests són com més visibles, però no deixen de ser persones que assisteixen a actes que precisament organitzen moltes vegades els municipis. No? El protocol de veritat és els municipis. I una de les coses que ens trobàvem precisament era aquesta. És a dir, jo, per exemple, era cap de protocol de l'Ajuntament de Terrassa i jo no coneixia qui portava el protocol a Sabadell. És a dir, treballàvem tothom, doncs, bueno, el nostre aire, però és indiferent. Les accions que es fan als ajuntaments són exactament iguals. En un municipi de 12 habitants que de 2 milions. És a dir, les activitats són les mateixes. Una altra cosa serà la manera de realitzar-ho, la quantitat de gent que pugui assistir o la manera que es pugui fer. Però hi és. I tal com comentava la Mireia, una mica el que s'ha intentat fer doncs, és, també aprofitant la tecnologia, és a dir, el WhatsApp, les xarxes, de poder fer connexions virtuals i tot, ens ha pogut precisament unir, perquè bé, a vegades és molt difícil trobar-te amb gent de Lleida, Tarragona o Girona, pel que pugui ser, o fins i tot fotíem més a prop. I llavors això ho hem aconseguit. I una de les coses que sí és, i més a més la Mireia ho ha dit molt clarament, és com ho feu vosaltres? És a dir, ningú en cap moment diu això es fa d'aquesta manera, perquè precisament és el que comentava abans. El protocol té aquesta facilitat de poder fer les coses i saber-les fer d'una manera relativament fàcil. Intentem és això, facilitar molt la tasca, la feina de les persones que hauran d'activar-ho. A mi que seria això.
0: Aterrem una mica el que seria la vostra feina, Mireia. Com es planifica un acte oficial des del punt de vista de protocol? Un acte estàndard, podríem dir.
1: Mira, nosaltres normalment treballem amb equip, no? És a dir, hi ha un equip de persones, i des de l'alcaldia, el cap de gabinet, marca, anem a organitzar aquest acte, tenim un objectiu, un missatge, i a partir d'aquí... Doncs...

0: ostres, ha anat bé, no? I penso, no, allò no hem estat a l'alçada. Són moltes coses, no?, les que has de tenir en compte, si posem llenguatge de signes, si es passa un vídeo, si hem de fer algun obsequi. És a dir, hi ha tipus i tipus d'actes, eh? Hi ha actes que són més petits, hi ha actes que són d'una gran envergadura, llavors no els podem posar tots al mateix sac, però sí que és cert que implica una preparació abans, és a dir, implica tenir tot una fitxa de pautes molt clares, no?, de qui es convida, la invitació, si és un acte que només liderem nosaltres, on hem de la mà d'algú, qui parla, en quin moment hi ha música, en quin moment hi ha vídeos, cal convidar algú de forma especial, qui és l'anfitrió, és a dir, hi ha tota una sèrie de terminologia que forma part de tot aquest engranatge, no?
1: I quines diferències hi hauria en un acte privat on es convida, per exemple, a l'alcalde, no?
0: Clar, pensa que en els actes privats nosaltres anem de convidats. Diguem, els actes que organitzem nosaltres com a institució els liderem nosaltres, ja sigui el Departament d'Esports, que supervisem protocol, ja sigui el Departament de Cultura, etc. En els actes que nosaltres ens conviden, és a dir, en aquest cas, conviden a l'alcalde o al regidor que pertoca, i nosaltres anem així de convidat, és a dir, ens conviden a la celebració del seu 25 aniversari, llavors són ells els encarregats de preparar-lo, de preparar aquella festivitat. Ara, per exemple, mira, aquest dissabte tenim els 40 anys d'Òptica Mirasol, no?, a la plaça Barcelona, llavors doncs ells han preparat tota una sèrie d'activitats per celebrar aquest acte i han pensat en nosaltres com a institució. Llavors ells ens diuen, escolta'm, voleu que vinguem i el vostre paper seria aquest. Nosaltres el que fem en moltes ocasions és suggerir a vegades, no?, perquè ells tampoc no tenen per què entendre o saber de protocol. Ells et conviden, però també a vegades no tenen per què saber, no? Llavors nosaltres, en aquest cas, el que fem és estendre la mà per tal de facilitar al màxim, no? Voleu que hi hagin uns parlaments, doncs, bueno, qui ha de parlar, en quin moment, nosaltres entregarem un present amb motiu d'aquests 40 aniversari. Estenem una miqueta la mà per ajudar i facilitar, però la responsabilitat és d'ells. Nosaltres únicament aquí anem com a convidats, com a espectadors, i assumim el paper que ens donen. És a dir, que a vegades ens diuen no volem que vingueu i simplement és un paper merament presencial, o hi ha d'altres vegades que tenim un paper més destacat, no?
1: I quins diries tu que són els errors més habituals? També en un acte institucional, no? Hi pot haver alguna cosa que no ha acabat de quadrar, també en els privats.
0: Clar, jo crec que és molt important d'entrada i tenir molt clar a quin públic va adreçat. És a dir, el deixar-te de convidar algú, el no comptar amb aquella persona, és a dir, ja d'entrada et complica bastant la vida. No sé si estàs d'acord, Josep.
2: Totalment.
0: És a dir, el fet de tenir clar qui has de convidar, perquè a vegades t'ha passat que pel que sigui, és a dir, jo normalment aquesta llista de mapa de públics la repasso moltes vegades, es repassa amb l'alcalde, es repassa amb el cap de gabinet, perquè et sap greu després, arribat el moment, que aquella persona que hi hauria de ser-hi no hi sigui. I això d'entrada ja és un problema, no?, perquè fereixes sensibilitats, no? I això moltes vegades passa, no?, perquè el dia a dia ens absorbeix moltes hores, no, Josep? I a vegades, doncs, tu mires ràpidament i 24 hores abans de l'acte algú et diu i aquest no se l'ha convidat? I penses, macatxuns, és a dir, no ho hem tingut present.
1: No sé, Josep, si és una feina una mica poc valorada, desagraïda, no? Perquè, com deies tu al principi, ha de ser doncs, molt en un segon pla, no? Gens o res de protagonisme, però les coses han de sortir impecables.
2: Sí, jo és molt poc reconeguda, evidentment, però sí molt necessitada. És a dir, quan moltes vegades algun polític que entra nou en una administració, el primer que fa és jo no necessito protocol, però després què haig de fer en aquest acte? Llavors, clar, es contradiu ell mateix quan hi ha aquestes coses. I, veritablement, sí que és cert que és una d'aquelles tasques que gairebé les ha de tenir portar dins perquè absorbeix molt. És una feina que absorbeix molt, sembla que no, però intentar, el que comentava abans la Mireia, de tenir totes les coses pensades, de poder acompanyar la gent a quan es fa una cosa, de quina manera fer-ho per fer-ho més fàcil, fer-ho més... perquè a vegades intenten fer, o proposen de fer alguna cosa i

0: ho fan molt complicat i tu intentes fer-ho de manera que tot lligui i vagi molt bé, que sigui com un vídeo. O sigui, nosaltres hem d'estar sempre pensant amb tants detalls, coses que impensables, que la gent no li dona importància, però que quan estàs al davant ho trobes, doncs tu ja tot això ho has d'estar preveient. Llavors, és una feina gairebé 24-7, saps? Vull dir, estàs sempre pensant, sempre... I, a més, no és el que estaràs fent en el dia d'avui, o, per exemple, ara ja, la Mireia deia de l'òptica de mans, ella està pensant en d'aquí un mes que hi haurà no sé quina cosa i està treballant aquella cosa avançant-se per anar-ho... És a dir, que estàs com amb 15.000 coses alhora intentant fer que el que sigui veritat, que el que tens més proper ho treballes més directe, però realment tens el cap pensant també en moltes altres coses. Llavors, és una feina que realment s'ha de sentir, és a dir, és
1: molt
0: una
1: vocacional.
0: Professió molt vocacional, això és claríssim. I precisament d'aquí és la part aquesta que comentava abans, que moltes vegades es confon com un càrrec polític, perquè estàs al costat d'un polític, però tu l'únic que estàs fent, mai estàs al costat d'un polític, tu estàs al costat d'un càrrec, d'una persona, no ni de la persona que és d'aquest partit, ni el nom de la persona. És l'alcalde, en aquest cas seria la Mireia, seria un conseller, o seria el president d'un banc. Tu estàs treballant per aquesta persona. Sí que ells et donaran unes premisses que diuen, jo vull no sé què, llavors tu podràs fer de més o de menys, però hauràs de seguir unes directrius. Però tu podràs marcar una mica el camí que s'ha de seguir. Mm-hmm.
1: De totes maneres, parlant del tema protocol, simplement un apunt. És d'aquelles feines que, si funciona, moltes vegades ningú diu res. Ara, quan no funciona...
2: Quan falla,
1: surt a tot arreu.
2: Te les carregues
1: totes. El protocol
2: totes.
1: Ha fallat. El protocol ha fallat.
2: El protocol ha fallat. Bé, doncs...
0: Mira, perdona.
2: Molt ràpidament, Josep, que hem d'anar tancant.
0: Diré molt ràpid. Amb això que acaba de dir ara, només pels mitjans de comunicació i per les persones en general... Mai es trenca el protocol ni se salta el protocol. Pot ser un protocol que sigui diferent, però no es pot trencar ni saltar perquè no és cap cosa tangible.
2: Perfecte.
0: Només dic això.
2: Perfecte. Això ens ho apuntem. Doncs avui hem volgut donar una mica més de visibilitat a aquesta feina, podríem dir que invisible, no, per a molts. I, per tant, avui hem convidat el Josep Solà, el president de l'Associació Catalana de Protocol, per parlar-ne. Josep, moltíssimes gràcies. Que vagi
0: al
2: molt
0: contrari.
2: Bé.
0: Al contrari, vosaltres per tenir-ho en compte.
2: Gràcies. I a tu, Mireia, també.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies. Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
3: La ràdio amb samarreta.

0: Bon dia, una setmana més tenim amb nosaltres l'Helena Minuesa per reflexionar sobre el vincle entre cultura i educació per fomentar una ciutadania més empàtica i crítica. Hola, Helena.
1: Hola, Sara, què tal?
0: Molt bé, avui, si no m'equivoco, vens a parlar-nos del concepte de ciutat educadora, oi?
1: Efectivament, Sara, així és. Bé, portem ja unes quantes sessions abordant el tema de com l'educació, no? Aquesta educació que traspassa els murs de l'escola i va més enllà, i hem anat abordant doncs, diferents maneres, estratègies, per fer que aquesta educació s'entengui d'una manera més holística, més general, més imbrincada doncs, amb diferents disciplines, com la literatura, com el teatre, etc. I avui, Sara, considerava pertinent abordar aquest concepte de ciutat educadora, que és un concepte que ja ve de lluny, és a dir, no és nou, no ens estem inventant la sopa d'all, però sí que val la pena que ens aturem i que entenguem ben bé de què estem parlant quan parlem de ciutat educadora.
0: Vinga, d'on ve? D'on surt aquest concepte?
1: Doncs bé, Sara, el concepte de ciutat educadora, el que és dit d'una manera com ras i curt, entén el que hem anat dient aquests dies, que l'educació traspassa els murs de l'escola i que tota la ciutat educa. És a dir, que eduquen els equipaments públics, les escoles, les acadèmies, tot allò que seria de l'educació més formal, els museus, els teatres, tot això, evidentment, educa, però també educa el carrer, la plaça, els espais informals, no?, en què les persones es troben, els esports, quan la gent fa esport també està rebent doncs, valors i està rebent educació, les entitats, els caus, els esplais, tot allò que teixeix algun tipus d'aliança. Bé, això entronca també, Sara, amb el concepte de l'educació al llarg de la vida. Si nosaltres entenem que durant tota la vida ens estem formant i que durant tota la vida estem aprenent, no podem aprendre només en un entorn formal com seria l'escola, sinó que només al sortir de casa, quan ens llevem pel matí, sortim i saludem el veí o veiem el camió de les escombraries que passa a recollir-nos la brossa, ja estem rebent uns valors de civisme i de comportament cívic. I, per tant, el simple fet de viure en societat ens està educant. Aquest és el concepte de ciutat educadora que, de fet, defensava també i defensa, perquè, pobre home, encara és amb nosaltres i que duri molt de temps, el Francesco Tonucci, conegut també com a Frato, que és un dibuixant italià i psicopedagog que ha treballat molt aquest concepte.
0: T'he de dir que vaig tenir la sort d'entrevistar-lo.
1: Uau, ostres, sí. Això sí que m'emociona, Sara, sí, perquè és un dels meus referents.
0: Va ser impressionant, va ser videotrucada, o sigui, trucada per internet,
1: sí.
0: Però és que et captiva des
1: totalment,
0: del minut 1.
1: Totalment, et captiven els seus dibuixos, que són molt minimalistes, però molt, a la vegada també amb molt de contingut, i et captiva ell quan parla, efectivament. Sí. Doncs el senyor Frato, el Francesco Tonucci, el que va fer i que va marcar un abans i un després en aquest concepte és el llibre de la ciutat dels infants. Aquest llibre que es va, si no em recordo malament, va sortir el 1996, ara ja fa uns quants anys, el que feia era defensar la tesi de que una ciutat que és amable amb l'infant i que està pensada des de l'òptica de l'infant ho serà per tothom. És a dir, si comencem a dissenyar els espais, les places, els carrers, les voreres, les biblioteques, tots aquests llocs on tu et pensis que pugui anar un infant i que pugui transitar, no?, un infant, si el penses des de la seva òptica i el fas per ell, l'estaràs fent amable per tothom. Què passa normalment, Sara, que es fa al revés?
0: Sí, sí, està pensat pels cotxes.
1: Correcte. Nosaltres tenim fills, i ho sabem bé, perquè no? Des de petits que ho hem anat veient, no només els carrers estan plens de cotxes, sinó inclús la plaça mateix està concebuda com ell deia, o pensava, o al·legava, com un espai de vigilància, no? Un espai tancat, on a vegades et diuen prohibit jugar a pilota. Això és un altre debat que potser ara no cal obrir, no? Perquè també és veritat que es monopolitzen certs jocs a vegades a la plaça que no cal. Però els espais, l'urbanisme, defineix també com s'articula una societat, Sara.
0: En aquest sentit, creus que Sant Cugat està millorant o ara que estem vianantitzant? Jo tinc una mica de debat, perquè hi ha carrers com, per exemple, l'Avinguda Cerdanyola. En teoria és per vianants, però van passant els cotxes. Llavors, sempre estàs a la guait.
1: Correcte.
0: Que no et vingui un cotxe i no et pots confiar mai.
1: Sí. Això tens raó, que jo crec que encara queda molta tasca a fer, no? perquè la ciutadania incorpori l'hàbit de potser anar a peu, no? A llocs que no calen amb cotxe anar-hi a peu, però això ja és una consciència més individual que crec que cal treballar. Com a ciutat, jo crec que Sant Cugat és una ciutat profundament educadora, en el sentit de que, si t'hi fixes, tots els espais, ara, els espais verds, però també els equipaments municipals, els espais públics, els espais destinats a l'esport, les escoles, que són de gran qualitat. Tenim la sort a Sant Cugat, evidentment hi ha moltes mancances i moltes millores, sempre hi ha marge de millora, però com a valors fonamentals, penso que Sant Cugat, a dia d'avui, és una ciutat que sí que pot estar pensada amb òptica d'infant. Crec que té una mancança estructural, que és l'òptica del jove, perquè l'infant arriba un moment que es fa més gran, no? Jo tinc un fill adolescent, aquest infant deixa de ser infant i passa a ser jove. Què passa amb això, no? Mm-hmm. Qui aborda i qui tracta això? Però bé, recuperant una mica el tema i aterrant-ho a Sant Cugat, ja que m'ho has preguntat, Sara.
0: Sí.
1: Tu em dius, Sant Cugat és una ciutat educadora. Tenim la sort també de comptar amb un projecte que crec que deus conèixer bé, que és el Pla Educatiu d'Entorn, Sara.
0: Uh-huh.
1: És un projecte que fa 20 anys que existeix a la nostra ciutat.
0: S'ha celebrat l'aniversari fa poc, no?
1: Correcte, es va celebrar fa poc. És una proposta educativa que porta 20 anys, que ha acollit a més de 12.000 alumnes i que ha treballat, fixa't, amb més de 1.700 voluntaris, que es diu ràpid.
0: En què consisteix ben bé? Fes-nos una mica un repàs, perquè
1: sí,
0: no el conegui.
1: El Pla Educatiu d'Entorn no és una cosa que existeixi només a Sant Cugat, sinó que és una aposta que es fa a nivell català, arreu de les ciutats catalanes, i en definitiva el que vol és donar resposta a la diversitat, no? d'infants i joves que, més enllà de l'àmbit formal estructural de l'escola, es poden quedar sense activitats pedagògiques no vinculades directament a l'escola. Per tant, ofereix tallers, activitats, tot allò que pugui educar que no sigui dins de l'àmbit escolar, val? Esportiu, cultural, teatre, uh-huh. El que et puguis imaginar. Què fa això? Defensa que l'educació no s'entengui com a privilegi, tu pots pagar, ho fas, no? Això seria el privilegi, sinó que és un dret fonamental de tots els nens i nenes de la ciutat. Per tant, trenquem aquestes barreres estructurals en quant al privilegi i ens ajuda a, d'alguna manera, equilibrar les desigualtats. Fixa't, a vegades, Sara, que una persona que potser no tingui recursos econòmics tindrà bastant difícil que el seu fill o filla pugui fer una carrera destinada a l'instrument clàssic, a la música clàssica, no? Mm-hmm. Perquè valdrà uns diners, s'haurà de dedicar un esforç econòmic, uns recursos, etc. El Pla Educatiu d'Entorn el que vol al final és potenciar que tu et puguis educar, que puguis rebre formació més enllà de l'escola sense que et suposi un esforç econòmic molt gran.
0: Mm-hmm.
1: I en aquest sentit, bueno, és un projecte, el Pla Educatiu d'Entorn, que ens està de nou defensant aquesta mirada de ciutat educadora des d'una perspectiva doncs holística i àmplia.
0: Tenim més exemples d'aquests tan concrets que ens ajuden a entendre-ho? Per exemple, no sé si hi ha projectes educatius de barri o si quan parlem de medi ambient també hi pot haver aquesta mirada.
1: Sí, els projectes d'una ciutat educadora, al final, el que són projectes híbrids en què interlocuten diferents agents, no? Doncs, imagina, des d'un cau o un esplai uh-huh. que està educant en el seu temps de lleure, amb l'associació de veïns del barri que doncs, fa una xocolatada la convida la gent del CAU i ja s'estan doncs, posant d'acord dos agents per fer una festa, amb l'escola i l'AFA que s'assuma a aquesta proposta. Per tant, una festa del barri com la que podria ser Sant Francesc seria un exemple claríssim d'activitat dins d'una ciutat educadora. Al final, què cal? Que la gent tingui ganes de posar-se d'acord, que parlin, que aquests agents parlin i que hi hagi una voluntat expressa de fer millor la ciutat. No? Al final, el que estem volent amb aquesta festa del barri de Sant Francesc és potenciar la convivència, que ningú quedi al marge de poder gaudir de l'espai, conèixer-nos entre nosaltres, posar-nos cara, saber qui ets, qui és el meu veí. I al final, serà quelcom tan necessari a dia d'avui com lluitar contra el racisme, contra la xenofòbia, contra la discriminació, bueno, combatre l'odi, en definitiva. I aprofito per dir, Sara, en aquest sentit, que no tot són coses fàcils i bones, és a dir, a vegades sí que falta, jo trobo a faltar, més interlocució entre els agents que garantitzen aquesta ciutat educadora, perquè, per exemple, hi ha vegades en què l'administració o els agents de la ciutadania o les escoles o la gent que porta endavant doncs, les activitats esportives no s'acaben de posar d'acord en l'ús de l'espai. Què passa llavors? No? Que sempre acaben potser, doncs, no m'agrada utilitzar aquesta paraula, però guanyant uns i els altres queden exclosos. No? Per tant, una ciutat educadora al final és equilibrar, donar harmonia, donar espai a tothom perquè tothom se senti a gust i tingui cabuda.
0: Perdona, i en quins espais es pot fer això, aquesta trobada, aquesta posada en comú? Parlem sí. Ha de ser sempre institucional? Ha de passar per l'Ajuntament?
1: A veure, sense cap mena de dubte, la institució, l'Ajuntament, té un pes importantíssim perquè al final és qui representa els ciutadans, no? O sigui, la gent vota perquè els polítics defensin els interessos de tothom i és, al final és una representació legítima del que el poble escull. Però més enllà d'això, la ciutat educadora també aboga per la responsabilitat de cadascú, no? Els pares, les mares, els mateixos infants han d'entendre que són responsables de cuidar aquest espai. Per això és tan important crear espais ara com el Consell dels Infants, per exemple, no? En què els nens i nenes tenen la veu per dir, doncs preferim una pista de bàsquet a una pista de futbol, per exemple, sense anar més lluny. O ja no només en termes d'urbanisme, sinó en qüestió més de valors, que se'ns escolti més, que se'ns tingui més en compte, coses com aquestes.
0: Sí, sí.
1: I en aquest sentit, hi ha una cosa, Sara, que sí que m'agradaria dir, que sempre pensem potser més en qüestions d'urbanisme, d'espais, de places, de carrers. Però hi ha una cosa que és encara més important que tot això, que és... t'ho farem una pregunta, a veure què et ve al cap. Hi ha alguna persona que sense ella saber-ho, tu penses que tu t'està ensenyant alguna cosa en el teu dia a dia? Quan t'aixeques, te'n vas a, per exemple, portes a la teva filla a l'escola i et trobes una persona que potser cada dia et trobes aquesta persona... I només amb un somriure, amb una paraula, amb un gest, t'està ensenyant alguna cosa? O t'està transmetent alguna cosa?
0: Moltes persones, no? Se m'acut, no sé, les mestres de la meva filla, la fornera, el carnisser...
1: Correcte. Veus, són coses molt petites, potser, no? És un somriure, és un que tinguis bon dia... tot això està educant a la persona que ets tu, però també a la personeta que tenim al costat. Perquè, en definitiva... El que està dient és, sempre que puguis, intenta ser amable, no? Que crec que a vegades ens costa trobar aquest punt. Sempre que puguis, regala un somriure. Sempre que puguis, dona les gràcies. Són petits gestos, molt petits potser, però en realitat són molt significatius d'una ciutat educadora. I cadascun de nosaltres tenim aquesta oportunitat i el bo és que som com, tenim la força i el poder per poder-ho fer. No necessitem grans infraestructures, sinó que jo, per exemple, doncs, tu has parlat del forner. Jo vaig a comprar doncs, on compro la fruita i la verdura i sense ni tan sols saber el nom d'aquella persona, ja en som quasi familiars perquè parlem de, no, potser no del temps o de circumstàncies així més, més banals, però amb un somriure sempre, no? Això, al final, fa la vida més fàcil i costa poc preguntar-se què m'ensenya la meva ciutat cada dia, no?, quan l'observo. Mm-hmm. Què és allò que, al passejar pel carrer, jo sempre, quan veig el monestir, m'emociono i penso, jolín, quina sort tenim de veure això, aquesta bellesa. Doncs això també és educatiu, Sara, perquè és art, no? L'art també transmet, emociona, ens fa sentir d'un lloc, ens fa sentir que tenim un vincle amb aquell lloc. Mm. Per tant, l'educació és per tot arreu.
0: Sí. I ara que ja queda poquet temps, m'agradaria saber, per això, si dins d'aquesta visió tan optimista i tan bona, quins reptes ens podem trobar o quines dificultats podem enfrontar?
1: Bé, una mica sí que ho hem assenyalat, però potser caldria reforçar-ho, no? A mirada futur penso, ostres, com poden ser les nostres ciutats educadores i amables, Sara, si vivim darrere d'una tablet o d'un smartphone, no? Jo defenso fermament que la ciutat educadora només pot ser mitjançant la presencialitat, mitjançant això que et comentava abans de la festa de barri, la festa on tothom es troba, on tothom es posa cara i d'alguna manera on tothom pot ballar plegat.
0: No és un grup de WhatsApp.
1: No és un grup de WhatsApp. La ciutat educadora mai podrà ser un grup de WhatsApp perquè el que ens ha de convidar és aprendre a viure junts en la diversitat, no? I si no som capaços de deixar la pantalla, aquesta feina no es pot fer. No podem forjar aliances i relacions de respecte i d'estima i de convivència si estem tots mirant el mòbil. Val? Mm-hmm. Llavors, aprofitant la benentesa que ara hi ha tot aquest debat de les xarxes socials amb els menors de 16 anys, etc. Ostres, és una molt bona notícia, no? Perquè si volem que realment els infants i no tan infants s'impliquin en crear una ciutat educadora real, que no estiguem tan atrapats, tots, perquè
0: els grans també,
1: també ho estem, que deixem el mòbil a banda, que siguem capaços d'observar el nostre entorn, allò que passa en el nostre dia a dia, i que veiem això, com ens està educant, com ens està impactant aquesta ciutat en la nostra manera de concebre la societat.
0: Molt interessant, com sempre. Moltes
1: gràcies,
0: Helena,
1: Sara.
0: I pensarem...
1: Fins la propera.
0: Fins aviat.
1: Fins...
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Obrim el guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs avui us parlaré de boscos. De boscos, i no boscos qualsevols, perquè de boscos tenim pinedes, tenim fagedes, rouredes, alzinars. Però avui parlarem d'un tipus de bosc que porta, podríem dir, la biodiversitat al límit.
1: Ui, o sigui, quin tipus de bosc és aquest?
2: Aquell que resisteix. És a dir, els boscos mixtes.
1: Boscos mixtes, per tant, entenc que hi ha diversitat d'arbres allà dins.
2: Diversitat d'espècies que viuen a cavall o a mig cavall d'aquells boscos continus més dominants per una determinada tipus d'espècie, no? Només. Però ja veurem com que bàsicament responen que la regió on ens trobem nosaltres, que és la regió mediterrània, és una regió de transició entre el que podíem dir una regió eurosiberiana, és a dir, l'europea i centreeuropea, i una regió subtropical, és a dir, el nord d'Àfrica o el sud de la península ibèrica. Estem una miqueta...
1: al mig.
2: Al mig ho podríem qualificar en un camp de batalla.
1: Ui, mal, eh?
2: Perquè un estira cap una banda, l'altre estira cap una banda, i el territori és el que hi ha, les muntanyes són les que són i la terra és la que hi és. Per tant, hi ha competència en l'espai, i això és important. I aquesta competència en l'espai es tradueix en el que biològicament o ecològicament anomenem factors limitants. O sigui, una espècie no es caracteritza, o la distribució d'una espècie no es caracteritza per les coses que li van bé, perquè així qualsevol espècie estaria a qualsevol lloc, si no es caracteritza per les coses que no li van bé, o sigui, el que limita que visqui en un determinat lloc o un altre. Doncs, aviam, aquest camp de batalla es tradueix en una gran diversitat i en uns hàbitats, podríem dir, molts, molt singular. Un d'ells és el que veurem avui, o sigui, els boscos mixtes, que són uns espais forestals completament de transició entre els dominis de les coníferes, en podríem dir els pins, per traduir-ho a llenguatge més mundà, i els grans boscos caducifolis atlàntics, és a dir, les rouredes i les fagedes. D'acord?
1: Que aquests no són boscos mixtes, eh? Són boscos en què predomina una espècie.
2: Exacte, són els denominats planifolis. Estan boscos... Els dos grans grups són els acicolifolis, és a dir, els pins, i tot el que deriva dels pins, i els planifolis, que són... tot el que no són pins, bàsicament.
1: Molt bé, està molt bé aquesta classificació.
2: Bàsicament. Doncs, aviam, una mira, ens hem de transportar per un moment, imaginem que ens movem entre uns 500 i uns 1.500 metres d'alçada, el que en un àmbit anomenat com a mitja i alta muntanya mediterrània. Atenció, perquè aquesta mitja i alta muntanya mediterrània és la que climàticament també està donant més senyals de canvi climàtic.
1: Ui,
2: és a dir, la que, per exemple, pateix més aquesta pujada de temperatura i la que pateix més també les assecades o els processos de sequera perllongada. És un territori amb sistemes muntanyosos ja prou importants, però encara podríem dir en terra de ningú i on, per exemple, l'orientació i la precipitació, també la temperatura, com hem dit, et pot marcar la supervivència d'alguna d'aquestes espècies.
1: Per tant, el canvi climàtic, això que deies, li pot afectar, no?, la supervivència d'aquestes espècies.
2: Exacte, li pot afectar, sobretot si aquestes pujades de temperatura, per exemple, aquestes onades de calor, que coincideixen amb els temps on hi ha la secada més important, que és a l'estiu, van a més. Això directament pot arribar a eliminar o impedir que creixin en aquelles bandes, no? Podríem dir que la millor època per reconèixer aquests boscos mixtes és la tardor.
1: La tardor. I això per què?
2: Perquè la tardor, els boscos mixtes normalment són boscos caducifolis, de fulla caduca. I cada espècie té un color diferent.
1: Ah, són aquells boscos que els veiem verds, grocs i vermells, no?
2: Ah, exacte, que va canviar la fulla a mesura que va avançant la tardor i sobretot un canvi de color que destaca entre, per exemple, les coníferes, que són perennes, que no canvien mai, que sempre és aquell color verd i verd intens de fulla, no? Si veiem un canvi de color, això vol dir que parlem, com hem dit, de... espècies caducifoli tenen aquesta estratègia de perdre la fulla com a adaptació a l'arribada de l'hivern i, per tant, a la baixada de temperatura. Els colors grocs, ataronjats o vermellosos, fins i tot granates, delaten espècies com els aurons, els blades, els freixes, els cirerers, les moixeres, els oms, els avellaners i els castanyers, que són els que bàsicament formen aquests boscos mixtes, aquesta gran diversitat. En un box mixte hi podríem dir que trobem bàsicament les següents famílies botàniques.
1: A veure, quines són?
2: Les aceràcies, que engloben el gran grup dels blades i els aurons, el que en nom científic comença per gènere Acer, Acer opalus, Acer campestre, Acer platanoides, etc, etc. Les rosàcies, de la mateixa família que les roses, i que d'allò, que engloben les moixeres, les cerveres i els cirerers. Les olmàcies, és a dir, els oms i els oms, en podríem dir, i els lledoners també. I finalment les betulàcies, que engloben els bedolls i els avellerers, que serien tant els dos altres grans grups.
1: Per tant, tenim aceràcies, tenim olmàcies i betulàcies, aquests
2: tres. Rosàcies.
1: I rosàcies. I rosàcies, m'he deixat una, d'aquestes quatre famílies.
2: Exacte. Evidentment, espècies que treuen el nas entre grans masses de pinassa, pirroig, rouredes i fagedes. Això també els vol dir una cosa, que si són clapes o punts determinats, mai arriben a organitzar-se en un gran bosc, sinó que formen allò que en diem bosquines, que són petits boscos delimitats, petites zones, però sempre enmig d'altres masses forestals molt més grans. Per tant, no poden créixer més.
1: Per tant, un bosc mix no serà mai un bosc molt gran.
2: Exacte. Si no, ja no estaríem parlant de bosc mix, sinó estaríem parlant d'una gran extensió forestal amb una mateixa espècie o amb un parell d'espècies dominants. Hem dit abans que són espècies de muntanya. Muntanya mediterrània. També, encara que l'Atlàntica també n'hi ha, també apareix el bosc mixtre, però aquí ens centrarem en aquesta mitja muntanya mediterrània. Uns boscos que solen aparèixer ja a partir de 400 a 600 metres en amunt. És territori de les serres litorals i prelitorals. Serradalada litoral i prelitoral. Espècies que en aquest cas sempre ocupen la cara nord.
1: Ah, carai. O sigui, els tenim sempre a la cara nord de les muntanyes.
2: Clar, perquè és la cara nord, és la que toca més ombra, l'orientació que rep més ombra, que conserva millor la humitat i, per tant, no pateix les temperatures tan elevades de l'estiu ni les secades de l'estiu.
1: Aquells límits que dèiem, no?, de les altes temperatures.
2: Apareix als indrets més ombrívols, amb menys radiació i més frescals. Això vol dir que en aquestes serres litorals normalment apareix resseguint els barrancs o cursos de les rieres, que són les zones més fondes. I es barreja moltes vegades amb vegetació de ribera, com són els pollancres, els verns o els salzes.
1: Per tant, els agraden zones humides, no?
2: Exacte,
1: també.
2: Les zones humides, on poden resistir millor, perquè els boscos mixtes no deixen de ser una vegetació que se'n diu relictual.
1: Ui, què vol dir això?
2: Que procedeix de l'última glaciació. És a dir, quan hi havia les glaciacions, el glaç va arribar a latituds molt més baixes, no? Per tant, aquesta vegetació adaptada al fred ocupava latituds molt més al sud. A mesura que es van anar retirant les glaceres, aquesta vegetació adaptada al fred va poder progressar més cap al nord. I ara ens queden petites clapes aïllades que fan memòria d'èpoques més fredes que hi havien hagut. Però, clar, neixen en un context
1: en què es mantenen aquelles condicions, no?
2: Ah, exacte, però cada cop són més petites, cada cop han de sobreviure més.
1: Perquè cada cop queden menys espais,
2: exacte,
1: no?, on hi hagi aquestes condicions.
2: Evidentment, cada cop queden menys espais. La pluviometria també hi fa, i gairebé sempre són arbres que apareixen amb registres mitjans per sobre dels 600 litres per metre quadrat a l'any. I un aspecte molt important són indrets on la sequera estival no és extrema.
1: Per això que dèiem, no?, que necessiten aigua, perquè provenen d'aquests espais més humits.
2: Necessiten aigua. Recordem que també són espècies caducifòlies, per tant, l'aigua i el fred els hi va de la mà. A Catalunya, per exemple, és el cas de les obagues o dels bacs de la Serra de Collserola, la Serra de Marina, el Corredor, el Mont Negre, Sant Llorenç del Munt i Montserrat, obagues del riu Corb, que això s'estén a cavall entre Tarragona i Lleida, i altiplàcies central. I finalment també els cingles de Bertí, les muntanyes de Prades, el Montseny i els Ports, ja a l'Ebre. En aquestes zones hi podem trobar cerveres, moixeres, avellanedes, oms i algun auró o blada ja quan agafem una miqueta més d'alçada, però podríem dir que no és el territori d'aquest gènere que dèiem abans dels àcers, de les aceràcies.
1: Per tant, estan molt escampats pel territori, però dius que tenen un territori preferit, no?
2: Sí, tenen
1: un... Quin és,
2: aquest? Clar, el territori preferit el trobarem ja a terres prepirinenques i pirinenques i serralada transversal, és a dir, zones més elevades, ja a partir dels 700-800 metres d'alçada, i on hi plou molt més. Hi plou, sobretot, més de 700-800 litres per metre quadrat l'any. En aquests indrets, aquest bosc ja no ha de buscar tant els llocs fondos com ho feia abans.
1: Perquè aquí ja hi fa més fred de jardí natural,
2: sí.
1: No?
2: Sí. Hi pot aparèixer tant a cara nord com a cara sud, com el Bac, com el Soleil, pot aparèixer als dos indrets, perquè ja no té aquestes condicions tan extremes, no? Hem de dir que serà més habitual a cares nord que no pas a cara sud, on apareix a petites clapes o en casos més puntuals. I en cara sud, quan apareixen a cara sud, seguirà el mateix patró que ho feia a les zones del litoral. És a dir, aquelles zones més fondes, aquelles zones de rieres, de barrancs una mica més profuns, de llocs més més humits i més ombrívols. A cara nord ja tindrà una distribució molt més àmplia. En aquesta zona on apareixen els tilers, els cirerers, però també tota aquella diversitat que parlàvem abans d'aurons i blades, de la gran família aquesta dels àcers, de l'ars. Hi han tropocientes mil espècies, hi ha un bon tou d'espècies que, evidentment, molts tenen fulla d'aquesta que anomenem palmatiforme, com si fos la palma d'una mà, amb més o menys entrades. Fulles, en general, simples, no compostes, però en forma de palma.
1: I això també ho podem trobar, o sigui, hem parlat que el trobem a diferents territoris, el trobem també a les terres prepirinenques i pirinenques, però el podem trobar a l'alta muntanya?
2: A l'alta muntanya, mira, aquí ens havien deixat de dir, Ona, que apareixien els tilers i els cirerers, però també avellaners i castanyers. També tenim boscos de castanyers, per exemple, les guilleries. Aquest principi, que en alguns llocs pot aparèixer com a bosc mixt, com a bosc aïllat, sí que és veritat que en aquestes zones, o bé sigui per cultiu, o bé sigui de forma natural, s'ha escapat una miqueta del bosc mixt i és l'única espècie que sí que pot arribar a fer un bosquet una miqueta més...
1: Més propi, no?
2: Més propi, més important. Tu em deies a alta muntanya.
1: Sí.
2: Ja ens situem per sobre els 1.500 metres d'alçada.
1: Exacte.
2: Aquí canviem d'espècies, perquè aquí el factor limitant seria la temperatura.
1: Clar, perquè aquí ja hi fa més fred. Hi ha algunes d'aquestes espècies que no hi poden sobreviure.
2: Exacte, hi ha molts dies de glaçada. I amb tants dies de glaçada o de neu al sol, o sigui, quan neva a l'hivern, de neus permanents, podríem dir que els blades, per exemple, els tilers, els castanyers, els oms, totes aquestes espècies no aguanten tant el fred. Són espècies que els agrada més el clima temperat, o sigui, ni molt fred ni molta calor. Allò, entre temps, allò que parlàveu
1: Exacte,
2: ara...
1: Exacte, entre temps.
2: Allò que es parlava, doncs, són unes espècies d'entre temps, en podríem dir. Però a l'alta muntanya, a partir dels 1.500 metres, els grans protagonistes són els bedolls. El bedoll és un arbre molt peculiar. Per què? Perquè és un arbre caducifoli, té la fulla petita, apareix en petites bosquines, boscos d'aquests mixtes, normalment entre avets, pi roig, pi negre, que ja són espècies d'alta muntanya. Però si tu agafes una fusta de bedoll, el fuster el coneix, perquè és una fusta molt flexible. Per què estan i la de l'avet igual? Són fustes flexibles perquè han de suportar la neu. Les grans nevades.
1: Llavors les branques s'han de poder torçar, no?
2: S'han de poder torçar i han de superar aquest pes de la neu. Doncs en aquest cas, els bedolls poden resseguir, també ressegueixen normalment els cursos dels rius, es barregen amb algun salze, que seria el que queda de la vegetació de ribera a altíssima, alta muntanya, no? Per tant, ja veiem, per una banda, tenim la diversitat. Vale? Per una banda tenim que és un bosc mixt, és sinònim de diversitat botànica, amb moltes espècies convivint en zones on normalment hi predomina una monoespecífica o biespecífica, tant si són pins com si són frondoses. Per altra part, són espècies amb molta part, fins i tot, de climes més freds, o sigui, relictes de climes més frescs. Espècies més adaptades, podríem dir, a climes més eurosiberians, per exemple, del nord de la península Ibèrica. Si ens anem, per exemple, als picos d'Europa, allà sí que veiem en gran esplendor aquests típics, aquests boscos mixtes típics. I per altra banda, espècies o boscos que han de sobreviure o han de fer un front, per tant, són boscos indicadors de com evoluciona el canvi climàtic.
1: Per tant, són boscos que hem de tenir molt en compte, no? Ens hi hem de fixar.
2: Ens hi hem de fixar-hi molt.
1: Doncs moltes gràcies, Sergi, per aquest guaita que tenim. Ens retrobem la setmana que ve.
2: Fins la propera.
3: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

Els humans poden sentir quan algú els està mirant, però no és per cap poder especial. Aquest fenomen té a veure amb com funciona el cervell i l'atenció. El nostre cervell està constantment analitzant l'entorn, fins i tot sense que en siguem conscients. Detecta moviments subtils, canvis a la llum, orientacions de caps o mirades indirectes. Amb aquesta informació pot generar la sensació que algú ens observa. A més, tenim una tendència natural a estar alerta davant possibles amenaces socials. Si hi ha la mínima pista que algú ens pot estar mirant, el cervell prefereix equivocar-se per excés i activa aquesta sensació encara que no sigui del tot certa. Aquest fenomen està relacionat amb mecanismes d'atenció i supervivència i també amb la interpretació de mirades en la comunicació humana. No és una capacitat paranormal, sinó una combinació de percepció sutil i expectatives mentals. Curiosament, en experiments controlats, les persones no solen encertar gaire més del que tocaria per atzar quan algú els mira sense donar cap pista.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 6.
1: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. La Carla va començar durant la pandèmia i actualment està donada d'alta en una aplicació especialitzada per a cuidadors particulars. L'Aldo, en canvi, es va iniciar en aquest món gràcies a la seva tieta, la zooterapeuta Anna Guimil, i amb el boca orella ha anat fent. No ha necessitat cap plataforma per anunciar-se, ja que la majoria dels seus clients li arriben recomanats per propietaris. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Grado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discurs d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Comentaris com, per exemple, quan va començar a notar la tendència homosexual que té o com t'ho vas fer per explicar als teus pares que eres gay. Són algunes de les preguntes que el regidor de Vox ha publicat a Instagram, atribuint sense cap context previ una determinada orientació sexual a les persones interpel·lades. Per la seva banda, el col·lectiu local de Joventut Nacionalista i també el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Grado i per exigir a aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania i en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta segona cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure el nou senzill cada 2 mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una cançó que parla d'una persona que es lleva al matí i de cop i volta mira la seva parella i veu que ja no sent el que sentia abans i veu que a partir d'aquell moment els seus camins se separen i cadascú haurà de fer la seva, haurà d'aprendre a viure per separat. Saltó no la considera una cançó basada en la seva pròpia experiència únicament, sinó que fa extensiva la situació de què parla a tota la societat, ja que comenta tothom en un moment o altre hem viscut un desamor. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla a càrrec de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
3: Infopodcast, Sant Cugat.
4: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. La Carla va començar durant la pandèmia. Havia adoptat el seu gos, el Charlie, però buscava la manera que tingués companyia sense la necessitat d'assumir la responsabilitat d'adoptar-ne un altre. Fins aleshores, la seva única experiència havia estat l'acollida temporal de gossos, que esperaven ser adoptats. Amb això, aquesta jove veïna de les Planes va començar a oferir els seus serveis de canguratge, passeig i cures a gossos a diverses plataformes d'internet. Per la seva banda, l'Aldo Gavarró, en canvi, es va iniciar en aquest món gràcies a la seva tieta, la zooterapeuta Anna Guimil. Ella li va proposar de passejar dos gossos que necessitaven una persona de confiança. A partir d'aquí, el boca a orella va fer la resta. Fa 2 anys que es dedica a cuidar gossos a casa seva i assegura que no ha necessitat anunciar-se en cap plataforma perquè la majoria dels seus clients arriben recomanats per propietaris. La confiança és la base d'aquesta feina. Tant la Carla com l'Aldo mantenen un contacte constant amb els propietaris. Els envien fotografies, vídeos i missatges perquè vegin com està el gos i transmetre'ls tranquil·litat. La futbolista santcugatenca Adriana Ranera ha renovat amb el Barça i jugarà cedida aquesta temporada amb el Deportivo de la Coruña a la Lliga F, màxima categoria estatal. La central blaugrana ha sumat 9 partits amb el conjunt blaugrana, amb qui ha guanyat la Lliga de Campions, la Lliga F, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. I pel que fa a l'acte destacat del dia, a les 7 de la tarda, avui dimarts, a la sala d'exposicions de l'Abacus, s'inaugura una exposició de Cugat Foto per commemorar el Dia Internacional de la Fotografia. Aquesta mostra gira al voltant de l'eclipsi solar del 12 d'agost. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
8: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
7: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
8: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
7: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
8: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
9: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
10: L'enjoc és...
11: Futbol.
10: Bàsquet.
11: Hoquei.
10: Handbol.
11: Waterpolo.
10: Tenis taula.
11: Rugby.
10: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
5: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
0: Ràdio Sant Cugat.
12: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
13: Salutacions, us parla Latina Forest.
12: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
13: Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. La Carla va començar durant la pandèmia i actualment està donada d'alta en una aplicació especialitzada per a cuidadors particulars. L'Aldo, en canvi, es va iniciar en aquest món gràcies a la seva tieta, la zooterapeuta Anna Guimil, i amb el boca orella ha anat fent. No ha necessitat cap plataforma per anunciar-se, ja que la majoria dels seus clients li arriben recomanats per propietaris. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Grado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discurs d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Comentaris com, per exemple, quan va començar a notar la tendència homosexual que té o com t'ho vas fer per explicar als teus pares que eres gay. Són algunes de les preguntes que el regidor de Vox ha publicat a Instagram, atribuint sense cap context previ una determinada orientació sexual a les persones interpel·lades. Per la seva banda, el col·lectiu local de Joventut Nacionalista i també el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Guirado i per exigir a aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania i en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta segona cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure el nou senzill cada 2 mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una cançó que parla d'una persona que es lleva al matí i de cop i volta mira la seva parella i veu que ja no sent el que sentia abans i veu que a partir d'aquell moment els seus camins se separen i cadascú haurà de fer la seva, haurà d'aprendre a viure per separat. Saltó no la considera una cançó basada en la seva pròpia experiència únicament, sinó que fa extensiva la situació de què parla a tota la societat, ja que comenta tothom en un moment o altre hem viscut un desamor. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla a càrrec de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast, Sant Cugat.
11: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora

que esperaven ser adoptats. Amb això, aquesta jove veïna de les Planes va començar a oferir els seus serveis de canguratge, passeig i cures a gossos a diverses plataformes d'internet. Per la seva banda, l'Aldo Gavarró, en canvi, es va iniciar en aquest món gràcies a la seva tieta, la zooterapeuta Anna Guimil. Ella li va proposar de passejar dos gossos que necessitaven una persona de confiança. A partir d'aquí, el boca orella va fer la resta. Fa 2 anys que es dedica a cuidar gossos a casa seva i assegura que no ha necessitat anunciar-se en cap plataforma perquè la majoria dels seus clients arriben recomanats per propietaris. La confiança és la base d'aquesta feina. Tant la Carla com l'Aldo mantenen un contacte constant amb els propietaris. Els envien fotografies, vídeos i missatges perquè vegin com està el gos i transmetre'ls tranquil·litat. La futbolista santcugatenca Adriana Ranera ha renovat amb el Barça i jugarà cedida aquesta temporada amb el Deportivo de la Coruña a la Lliga F, màxima categoria estatal. La central blaugrana ha sumat 9 partits amb el conjunt blaugrana, amb qui ha guanyat la Lliga de Campions, la Lliga F, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. I pel que fa a l'acte destacat del dia, a les 7 de la tarda, avui dimarts, a la sala d'exposicions de l'Abacus, s'inaugura una exposició de Cugat Foto per commemorar el Dia Internacional de la Fotografia. Aquesta mostra gira al voltant de l'eclipsi solar del 12 d'agost. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: La Don Canvi es va iniciar en aquest món gràcies a la seva tieta, la zooterapeuta Anna Guimil, i amb el boca orella ha anat fent. No ha necessitat cap plataforma per anunciar-se, ja que la majoria dels seus clients li arriben recomanats per propietaris. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Grado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discurs d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Comentaris com, per exemple, quan va començar a notar la tendència homosexual que té o com t'ho vas fer per explicar als teus pares que eres gay. Són algunes de les preguntes que el regidor de Vox ha publicat a Instagram, atribuint sense cap context previ una determinada orientació sexual a les persones interpel·lades. Per la seva banda, el col·lectiu local de Joventut Nacionalista i també el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Grado i per exigir a aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania i en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta segona cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure el nou senzill cada 2 mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una cançó que parla d'una persona que es lleva al matí i de cop i volta mira la seva parella i veu que ja no sent el que sentia abans i veu que a partir d'aquell moment els seus camins se separen i cadascú haurà de fer la seva, haurà d'aprendre a viure per separat. Saltó no la considera una cançó basada en la seva pròpia experiència únicament, sinó que fa extensiva la situació de què parla a tota la societat, ja que comenta tothom en un moment o altre hem viscut un desamor. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla a càrrec de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. La Carla va començar durant la pandèmia. Havia adoptat el seu gos, el Charlie, però buscava la manera que tingués companyia sense la necessitat d'assumir la responsabilitat d'adoptar-ne un altre. Fins aleshores, la seva única experiència havia estat l'acollida temporal de gossos, que esperaven ser adoptats. Amb això, aquesta jove veïna de les Planes va començar a oferir els seus serveis de canguratge, passeig i cures a gossos a diverses plataformes d'internet. Per la seva banda, l'Aldo Gavarró, en canvi, es va iniciar en aquest món gràcies a la seva tieta, la zooterapeuta Anna Guimil. Ella li va proposar de passejar dos gossos que necessitaven una persona de confiança. A partir d'aquí, el boca-orella va fer la resta. Fa 2 anys que es dedica a cuidar gossos a casa seva i assegura que no ha necessitat anunciar-se en cap plataforma perquè la majoria dels seus clients arriben recomanats per propietaris. La confiança és la base d'aquesta feina. Tant la Carla com l'Aldo mantenen

en un contacte constant amb els propietaris. Els envien fotografies, vídeos i missatges perquè vegin com està el gos i transmetre'ls tranquil·litat. La futbolista santcugatenca Adriana Ranera ha renovat amb el Barça i jugarà cedida aquesta temporada amb el Deportivo de la Coruña a la Lliga F, màxima categoria estatal. La central blaugrana ha sumat 9 partits amb el conjunt blaugrana, amb qui ha guanyat la Lliga de Campions, la Lliga F, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. I pel que fa a l'acte destacat del dia, a les 7 de la tarda, avui dimarts, a la sala d'exposicions de l'Abacus, s'inaugura una exposició de Cugat Foto per commemorar el Dia Internacional de la Fotografia. Aquesta mostra gira al voltant de l'eclipsi solar del 12 d'agost. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la Xarxa de Comunicació Local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
8: Salutacions, us parla la Tina Forest.
7: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
8: Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. La Carla va començar durant la pandèmia i actualment està donada d'alta en una aplicació especialitzada per a cuidadors particulars. L'Aldo, en canvi, es va iniciar en aquest món gràcies a la seva tieta, la zooterapeuta Anna Guimil, i amb el boca orella ha anat fent. No ha necessitat cap plataforma per anunciar-se, ja que la majoria dels seus clients li arriben recomanats per propietaris. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat al Galliner ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Grado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discurs d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Comentaris com, per exemple, quan va començar a notar la tendència homosexual que té o com t'ho vas fer per explicar als teus pares que eres gay. Són algunes de les preguntes que el regidor de Vox ha publicat a Instagram, atribuint sense cap context previ una determinada orientació sexual a les persones interpel·lades. Per la seva banda, el col·lectiu local de Joventut Nacionalista i també el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Grado i per exigir a aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania i en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta segona cançó comença a encarar el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure el nou senzill cada 2 mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una cançó que parla d'una persona que es lleva al matí i de cop i volta mira la seva parella i veu que ja no sent el que sentia abans i veu que a partir d'aquell moment els seus camins se separen i cadascú haurà de fer la seva, haurà d'aprendre a viure per separat. Saltó no la considera una cançó basada en la seva pròpia experiència únicament, sinó que fa extensiva la situació de què parla a tota la societat, ja que comenta tothom en un moment o altre hem viscut un desamor. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla a càrrec de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc a poc ha anat adquirint. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
9: Infopodcast, Sant Cugat.
10: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. La Carla va començar durant la pandèmia. Havia adoptat el seu gos, el Charlie, però buscava la manera que tingués companyia sense la necessitat d'assumir la responsabilitat d'adoptar-ne un altre. Fins aleshores, la seva única experiència havia estat l'acollida temporal de gossos, que esperaven ser adoptats. Amb això, aquesta jove veïna de les Planes va començar a oferir els seus serveis de canguratge, passeig i cures a gossos a diverses plataformes d'internet. Per la seva banda, l'Aldo Gavarró, en canvi, es va iniciar en aquest món gràcies a la seva tieta, la zooterapeuta Anna Guimil. Ella li va proposar de passejar dos gossos que necessitaven una persona de confiança. A partir d'aquí, el boca a orella va fer la resta. Fa 2 anys que es dedica a cuidar gossos a casa seva i assegura que no ha necessitat anunciar-se en cap plataforma perquè la majoria dels seus clients arriben recomanats per propietaris. La confiança és la base d'aquesta feina. Tant la Carla com l'Aldo mantenen un contacte constant amb els propietaris. Els envien fotografies, vídeos i missatges perquè vegin com està el gos i transmetre'ls tranquil·litat. La futbolista santcugatenca Adriana Ranera ha renovat amb el Barça i jugarà cedida aquesta temporada amb el Deportivo de la Coruña a la Lliga F, màxima categoria estatal. La central blaugrana ha sumat 9 partits amb el conjunt blaugrana amb qui ha guanyat la Lliga de Campions, la Lliga F, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. I pel que fa a l'acte destacat del dia, a les 7 de la tarda, avui dimarts, a la sala d'exposicions de l'Abacus, s'inaugura una exposició de Cugat Foto per commemorar el Dia Internacional de la Fotografia. Aquesta mostra gira al voltant de l'eclipsi solar del 12 d'agost. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 7.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Latina Forest.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. La Carla va començar durant la pandèmia i actualment està donada d'alta en una aplicació especialitzada per a cuidadors particulars. L'Aldo, en canvi, es va iniciar en aquest món gràcies a la seva tieta, la zooterapeuta Anna Guimil, i amb el boca orella ha anat fent. No ha necessitat cap plataforma per anunciar-se, ja que la majoria dels seus clients li arriben recomanats per propietaris. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Grado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discurs d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Comentaris com, per exemple, quan va començar a notar la tendència homosexual que té o com t'ho vas fer per explicar als teus pares que eres gay. Són algunes de les preguntes que el regidor de Vox ha publicat a Instagram, atribuint sense cap context previ una determinada orientació sexual a les persones interpel·lades. Per la seva banda, el col·lectiu local de Joventut Nacionalista i també el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Grado i per exigir a aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania i en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta segona cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure el nou senzill cada 2 mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una cançó que parla d'una persona que es lleva al matí i de cop i volta mira la seva parella i veu que ja no sent el que sentia abans i veu que a partir d'aquell moment els seus camins se separen i cadascú haurà de fer la seva, haurà d'aprendre a viure per separat. Saltó no la considera una cançó basada en la seva pròpia experiència únicament, sinó que fa extensiva la situació de què parla a tota la societat, ja que comenta tothom en un moment o altre hem viscut un desamor. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla a càrrec de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast, Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. La Carla va començar durant la pandèmia. Havia adoptat el seu gos, el Charlie, però buscava la manera que tingués companyia sense la necessitat d'assumir la responsabilitat d'adoptar-ne un altre. Fins aleshores, la seva única experiència havia estat l'acollida temporal de gossos, que esperaven ser adoptats. Amb això, aquesta jove veïna de les Planes va començar a oferir els seus serveis de canguratge, passeig i cures a gossos a diverses plataformes d'internet. Per la seva banda, l'Aldo Gavarró, en canvi, es va iniciar en aquest món gràcies a la seva tieta, la zooterapeuta Anna Guimil. Ella li va proposar de passejar dos gossos que necessitaven una persona de confiança. A partir d'aquí, el boca orella va fer la resta. Fa 2 anys que es dedica a cuidar gossos a casa seva i assegura que no ha necessitat anunciar-se en cap plataforma perquè la majoria dels seus clients arriben recomanats per propietaris. La confiança és la base d'aquesta feina. Tant la Carla com l'Aldo mantenen un contacte constant amb els propietaris. Els envien fotografies, vídeos i missatges perquè vegin com està el gos i transmetre'ls tranquil·litat. La futbolista santcugatenca Adriana Ranera ha renovat amb el Barça i jugarà cedida aquesta temporada amb el Deportivo de la Coruña a la Lliga F, màxima categoria estatal. La central blaugrana ha sumat 9 partits amb el conjunt blaugrana, amb qui ha guanyat la Lliga de Campions, la Lliga F, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. I pel que fa a l'acte destacat del dia, a les 7 de la tarda, avui dimarts, a la sala d'exposicions de l'Abacus, s'inaugura una exposició de Cugat Foto per commemorar el Dia Internacional de la Fotografia. Aquesta mostra gira al voltant de l'eclipsi solar del 12 d'agost. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
1: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
8: Ja has començat a comprar la loteria de Nadal? Has somiat amb la jubilació anticipada, en comprar-te un veler, en viatjar pel món? Si has provat mai fortuna amb els jocs d'atzar i vols aprendre a estimar les probabilitats que tens de guanyar, aquest podcast és per tu. Busca Estimem les Mates a la xarxa Més.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
10: Salutacions, us parla la Tina Forest.
9: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
10: Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. La Carla va començar durant la pandèmia i actualment està donada d'alta en una aplicació especialitzada per a cuidadors particulars. L'Aldo, en canvi, es va iniciar en aquest món gràcies a la seva tieta, la zooterapeuta Anna Guimil, i amb el boca orella ha anat fent. No ha necessitat cap plataforma per anunciar-se, ja que la majoria dels seus clients li arriben recomanats per propietaris. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Grado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discurs d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Comentaris com, per exemple, quan va començar a notar la tendència homosexual que té o com t'ho vas fer per explicar als teus pares que eres gay. Són algunes de les preguntes que el regidor de Vox ha publicat a Instagram, atribuint sense cap context previ una determinada orientació sexual a les persones interpel·lades. Per la seva banda, el col·lectiu local de Joventut Nacionalista i també el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Guirado i per exigir a aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania i en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta segona cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure el nou senzill cada 2 mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una cançó que parla d'una persona que es lleva al matí i de cop i volta mira la seva parella i veu que ja no sent el que sentia abans i veu que a partir d'aquell moment els seus camins se separen i cadascú haurà de fer la seva, haurà d'aprendre a viure per separat. Saltó no la considera una cançó basada en la seva pròpia experiència únicament, sinó que fa extensiva la situació de què parla a tota la societat, ja que comenta tothom en un moment o altre hem viscut un desamor. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla a càrrec de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
9: Infopodcast, Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. La Carla va començar durant la pandèmia. Havia adoptat el seu gos, el Charlie, però buscava la manera que tingués companyia sense la necessitat d'assumir la responsabilitat d'adoptar-ne un altre. Fins aleshores, la seva única experiència havia estat l'acollida temporal de gossos, que esperaven ser adoptats. Amb això, aquesta jove veïna de les Planes va començar a oferir els seus serveis de canguratge, passeig i cures a gossos a diverses plataformes d'internet. Per la seva banda, l'Aldo Gavarró, en canvi, es va iniciar en aquest món gràcies a la seva tieta, la zooterapeuta Anna Guimil. Ella li va proposar de passejar dos gossos que necessitaven una persona de confiança. A partir d'aquí, el boca orella va fer la resta. Fa 2 anys que es dedica a cuidar gossos a casa seva i assegura que no ha necessitat en un

De la tarda, avui dimarts, a la sala d'exposicions de l'Abacus s'inaugura una exposició de Cugat Foto per commemorar el Dia Internacional de la Fotografia. Aquesta mostra gira al voltant de l'eclipsi solar del 12 d'agost. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
2: Els nostres sexes són dues boques. I dos sexes ara ens bateguen al lloc de les boques.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 8:15 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Latina Forest.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. La Carla va començar durant la pandèmia i actualment està donada d'alta en una aplicació especialitzada per a cuidadors particulars. L'Aldo, en canvi, es va iniciar en aquest món gràcies a la seva tieta, la zooterapeuta Anna Guimil, i amb el boca orella ha anat fent. No ha necessitat cap plataforma per anunciar-se, ja que la majoria dels seus clients li arriben recomanats per propietaris. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Grado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discurs d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Comentaris com, per exemple, quan va començar a notar la tendència homosexual que té o com t'ho vas fer per explicar als teus pares que eres gay. Són algunes de les preguntes que el regidor de Vox ha publicat a Instagram, atribuint sense cap context previ una determinada orientació sexual a les persones interpel·lades. Per la seva banda, el col·lectiu local de Joventut Nacionalista i també el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Grado i per exigir a aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania i en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta segona cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure el nou senzill cada 2 mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una cançó que parla d'una persona que es lleva al matí i de cop i volta mira la seva parella i veu que ja no sent el que sentia abans i veu que a partir d'aquell moment els seus camins se separen i cadascú haurà de fer la seva, haurà d'aprendre a viure per separat. Saltó no la considera una cançó basada en la seva pròpia experiència únicament, sinó que fa extensiva la situació de què parla a tota la societat, ja que comenta tothom en un moment o altre hem viscut un desamor. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla a càrrec de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast, Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. La Carla va començar durant la pandèmia. Havia adoptat el seu gos, el Charlie, però buscava la manera que tingués companyia sense la necessitat d'assumir la responsabilitat d'adoptar-ne un altre. Fins aleshores, la seva única experiència havia estat l'acollida temporal de gossos, que esperaven ser adoptats. Amb això, aquesta jove veïna de les Planes va començar a oferir els seus serveis de canguratge, passeig i cures a gossos a diverses plataformes d'internet. Per la seva banda, l'Aldo Gavarró, en canvi, es va iniciar en aquest món gràcies a la seva tieta, la zooterapeuta Anna Guimil. Ella li va proposar de passejar dos gossos que necessitaven una persona de confiança. A partir d'aquí, el boca a orella va fer la resta. Fa 2 anys que es dedica a cuidar gossos a casa seva i assegura que no ha necessitat anunciar-se en cap plataforma perquè la majoria dels seus clients arriben recomanats per propietaris. La confiança és la base d'aquesta feina. Tant la Carla com l'Aldo mantenen un contacte constant amb els propietaris. Els envien fotografies, vídeos i missatges perquè vegin com està el gos i transmetre'ls tranquil·litat. La futbolista santcugatenca Adriana Ranera ha renovat amb el Barça i jugarà cedida aquesta temporada amb el Deportivo de la Coruña a la Lliga F, màxima categoria estatal. La central blaugrana ha sumat 9 partits amb el conjunt blaugrana, amb qui ha guanyat la Lliga de Campions, la Lliga F, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. I pel que fa a l'acte destacat del dia, a les 7 de la tarda, avui dimarts, a la sala d'exposicions de l'Abacus, s'inaugura una exposició de Cugat Foto per commemorar el Dia Internacional de la Fotografia. Aquesta mostra gira al voltant de l'eclipsi solar del 12 d'agost. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
6: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
7: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
8: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
9: L'univers infinit.
8: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
11: Salutacions, us parla la Tina Forest.
10: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
11: Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. La Carla va començar durant la pandèmia i actualment està donada d'alta en una aplicació especialitzada per a cuidadors particulars. L'Aldo, en canvi, es va iniciar en aquest món gràcies a la seva tieta, la zooterapeuta Anna Guimil, i amb el boca orella ha anat fent. No ha necessitat cap plataforma per anunciar-se, ja que la majoria dels seus clients li arriben recomanats per propietaris. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat.
12: Música.
11: El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat al Galliner ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Grado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discurs d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Comentaris com, per exemple, quan va començar a notar la tendència homosexual que té o com t'ho vas fer per explicar als teus pares que eres gay. Són algunes de les preguntes que el regidor de Vox ha publicat a Instagram, atribuint sense cap context previ una determinada orientació sexual a les persones interpel·lades. Per la seva banda, el col·lectiu local de Joventut Nacionalista i també el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Grado i per exigir a aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania i en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltor acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta segona cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltor és treure el nou senzill cada 2 mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una cançó que parla d'una persona que es lleva al matí i de cop i volta mira la seva parella i veu que ja no sent el que sentia abans i veu que a partir d'aquell moment els seus camins se separen i cadascú haurà de fer la seva, haurà d'aprendre a viure per separat. Saltor no la considera una cançó basada en la seva pròpia experiència únicament, sinó que fa extensiva la situació de què parla a tota la societat, ja que comenta tothom en un moment o altre hem viscut un desamor. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla a càrrec de Mauri Tonelli. Saltor explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
9: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
12: Infopodcast, Sant Cugat.
13: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. La Carla va començar durant la pandèmia. Havia adoptat el seu gos, el Charlie, però buscava la manera que tingués companyia sense la necessitat d'assumir la responsabilitat d'adoptar-ne un altre. Fins aleshores, la seva única experiència havia estat l'acollida temporal de gossos, que esperaven ser adoptats. Amb això, aquesta jove veïna de les Planes va començar a oferir els seus serveis de canguratge, passeig i cures a gossos a diverses plataformes d'internet. Per la seva banda, l'Aldo Gavarró, en canvi, es va iniciar en aquest món gràcies a la seva tieta, la zooterapeuta Anna Guimil. Ella li va proposar de passejar dos gossos que necessitaven una persona de confiança. A partir d'aquí, el boca a orella va fer la resta. Fa 2 anys que es dedica a cuidar gossos a casa seva i assegura que no ha necessitat anunciar-se en cap plataforma perquè la majoria dels seus clients arriben recomanats per propietaris. La confiança és la base d'aquesta feina. Tant la Carla com l'Aldo mantenen un contacte constant amb els propietaris. Els envien fotografies, vídeos i missatges perquè vegin com està el gos i transmetre'ls tranquil·litat. La futbolista santcugatenca Adriana Ranera ha renovat amb el Barça i jugarà cedida aquesta temporada amb el Deportivo de la Coruña a la Lliga F, màxima categoria estatal. La central blaugrana ha sumat 9 partits amb el conjunt blaugrana amb qui ha guanyat la Lliga de Campions, la Lliga F, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. I pel que fa a l'acte destacat del dia, a les 7 de la tarda, avui dimarts, a la sala d'exposicions de la Bacus, s'inaugura una exposició de Cugat Foto per commemorar el Dia Internacional de la Fotografia. Aquesta mostra gira al voltant de l'eclipsi solar del 12 d'agost. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
1: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. La Carla va començar durant la pandèmia i actualment està donada d'alta en una aplicació especialitzada per a cuidadors particulars. L'Aldo, en canvi, es va iniciar en aquest món gràcies a la seva tieta, la zooterapeuta Anna Guimil, i amb el boca orella ha anat fent. No ha necessitat cap plataforma per anunciar-se, ja que la majoria dels seus clients li arriben recomanats per propietaris. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat al Galliner ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Grado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discurs d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Comentaris com, per exemple, quan va començar a notar la tendència homosexual que té o com t'ho vas fer per explicar als teus pares que eres gay. Són algunes de les preguntes que el regidor de Vox ha publicat a Instagram, atribuint sense cap context previ una determinada orientació sexual a les persones interpel·lades. Per la seva banda, el col·lectiu local de Joventut Nacionalista i també el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Grado i per exigir a aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania i en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltor acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta segona cançó comença a encarar el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltor és treure el nou senzill cada dos mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una cançó que parla d'una persona que es lleva al matí i de cop i volta mira la seva parella i veu que ja no sent el que sentia abans i veu que a partir d'aquell moment els seus camins se separen i cadascú haurà de fer la seva, haurà d'aprendre a viure per separat. Saltor no la considera una cançó basada en la seva pròpia experiència únicament, sinó que fa extensiva la situació de què parla a tota la societat, ja que comenta tothom en un moment o altre hem viscut un desamor. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla a càrrec de Mauri Tonelli. Saltor explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast, Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. La Carla va començar durant la pandèmia. Havia adoptat el seu gos, el Charlie, però buscava la manera que tingués companyia sense la necessitat d'assumir la responsabilitat d'adoptar-ne un altre. Fins aleshores, la seva única experiència havia estat l'acollida temporal de gossos, que esperaven ser adoptats. Amb això, aquesta jove veïna de les Planes va començar a oferir els seus serveis de canguratge, passeig i cures a gossos a diverses plataformes d'internet. Per la seva banda, l'Aldo Gavarró, en canvi, es va iniciar en aquest món gràcies a la seva tieta, la zooterapeuta Anna Guimil. Ella li va proposar de passejar dos gossos que necessitaven una persona de confiança. A partir d'aquí, el boca orella va fer la resta. Fa 2 anys que es dedica a cuidar gossos a casa seva i assegura que no ha necessitat anunciar-se en cap plataforma perquè la majoria dels seus clients arriben recomanats per propietaris. La confiança és la base d'aquesta feina. Tant la Carla com l'Aldo mantenen un contacte constant amb els propietaris. Els envien fotografies, vídeos i missatges perquè vegin com està el gos i transmetre'ls tranquil·litat. La futbolista santcugatenca Adriana Ranera ha renovat amb el Barça i jugarà cedida aquesta temporada amb el Deportivo de la Coruña a la Lliga F, màxima categoria estatal. La central blaugrana ha sumat 9 partits amb el conjunt blaugrana, amb qui ha guanyat la Lliga de Campions, la Lliga F, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. I pel que fa a l'acte destacat del dia, a les 7 de la tarda, avui dimarts, a la sala d'exposicions de l'Abacus, s'inaugura una exposició de Cugat Foto per commemorar el Dia Internacional de la Fotografia. Aquesta mostra gira al voltant de l'eclipsi solar del 12 d'agost. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
1: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Sovint, o bé repetim patrons, o bé volem anar-nos completament al pol oposat. I saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas. Els límits protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
7: Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
9: Salutacions, us parla Latina Forest.
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
9: Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. La Carla va començar durant la pandèmia i actualment està donada d'alta en una aplicació especialitzada per a cuidadors particulars. L'Aldo, en canvi, es va iniciar en aquest món gràcies a la seva tieta, la zooterapeuta Anna Guimil, i amb el boca orella ha anat fent. No ha necessitat cap plataforma per anunciar-se, ja que la majoria dels seus clients li arriben recomanats per propietaris. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Grado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discurs d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Comentaris com, per exemple, quan va començar a notar la tendència homosexual que té o com t'ho vas fer per explicar als teus pares que eres gay. Són algunes de les preguntes que el regidor de Vox ha publicat a Instagram, atribuint sense cap context previ una determinada orientació sexual a les persones interpel·lades. Per la seva banda, el col·lectiu local de Joventut Nacionalista i també el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Grado i per exigir a aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania i en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta segona cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure el nou senzill cada 2 mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una cançó que parla d'una persona que es lleva al matí i de cop i volta mira la seva parella i veu que ja no sent el que sentia abans i veu que a partir d'aquell moment els seus camins se separen i cadascú haurà de fer la seva, haurà d'aprendre a viure per separat. Saltó no la considera una cançó basada en la seva pròpia experiència únicament, sinó que fa extensiva la situació de què parla a tota la societat, ja que comenta tothom en un moment o altre hem viscut un desamor. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla a càrrec de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
8: Infopodcast, Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. La Carla va començar durant la pandèmia. Havia adoptat el seu gos, el Charlie, però buscava la manera que tingués companyia sense la necessitat d'assumir la responsabilitat d'adoptar-ne un altre. Fins aleshores, la seva única experiència havia estat l'acollida temporal de gossos, que esperaven ser adoptats. Amb això, aquesta jove veïna de les Planes va començar a oferir els seus serveis de canguratge, passeig i cures a gossos a diverses plataformes d'internet. Per la seva banda, l'Aldo Gavarró, en canvi, es va iniciar en aquest món gràcies a la seva tieta, la zooterapeuta Anna Guimil. Ella li va proposar de passejar dos gossos que necessitaven una persona de confiança. A partir d'aquí, el boca a orella va fer la resta. Fa 2 anys que es dedica a cuidar gossos a casa seva i assegura que no ha necessitat anunciar-se en cap plataforma perquè la majoria dels seus clients arriben recomanats per propietaris. La confiança és la base d'aquesta feina. Tant la Carla com l'Aldo mantenen un contacte constant amb els propietaris. Els envien fotografies, vídeos i missatges perquè vegin com està el gos i transmetre'ls tranquil·litat. La futbolista santcugatenca Adriana Ranera ha renovat amb el Barça i jugarà cedida aquesta temporada amb el Deportivo de la Coruña a la Lliga F, màxima categoria estatal. La central blaugrana ha sumat 9 partits amb el conjunt blaugrana amb qui ha guanyat la Lliga de Campions, la Lliga F, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. I pel que fa a l'acte destacat del dia, a les 7 de la tarda, avui dimarts, a la sala d'exposicions de l'Abacus, s'inaugura una exposició de Cugat Foto per commemorar el Dia Internacional de la Fotografia. Aquesta mostra gira al voltant de l'eclipsi solar del 12 d'agost. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, us parla Mireia Puente. Benvinguts a l'espai polític de Cugat Mèdia. Avui ens acompanya Bernat Picornell, portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bernat, en tornar de vacances van fer balanç dels 2 anys de mandat i van situar Esquerra com a contrapès de Junts al govern. Va dir que sense la seva formació, Junts, potser hauria anat cap a una altra direcció. De quina direcció parlem?
1: A veure, és una qüestió aritmètica del ple municipal, no? Si Junts no tingués Esquerra Republicana al costat, hauria de buscar altres suports. Nosaltres volem que els suports i la línia política, diguem, d'aquesta ciutat, diguem, vagi de la mà i acompanyats d'Esquerra Republicana, òbviament, i la direcció, doncs, que podria haver agafat Junts sense el suport d'Esquerra Republicana, doncs, és pactar, doncs, per exemple, amb el Partit Popular, no? I, per tant, preferim, doncs, que les polítiques vagin cap a Esquerra, més que no pas, evidentment, cap a la dreta.
0: Uh-huh. En drets socials, àrea que lidera Esquerra, on creu que han estat decisius i on cal fer autocrítica?
1: Mira, nosaltres, quan vam entrar a aquest govern, i vam entrar per diferents motius, un dels motius pels quals vam entendre, doncs, que calia entrar era per seguir, doncs, amb la línia de tota la feina que s'havia estat fet els últims anys en relació als drets socials, als serveis socials de la ciutat, i per garantir, doncs, que tota la gent, doncs, que necessitava, doncs, una ajuda, un suport, un acompanyament, doncs, de l'Ajuntament, doncs, el seguís tenint. I nosaltres, en el primer pressupost, necessitàvem, doncs, que no retallés ni un euro, doncs, de serveis socials, i així va ser. El següent pressupost vam dir, escolta, necessitem 3 milions d'euros més, doncs, per seguir avançant, i els vam incorporar, i el que hem fet, doncs, aquest temps és, sobretot, arribar de fet, és una feina que estem fent, encara estem fent, però intentar, doncs, seguir ordenant els serveis socials de la ciutat per ser més àgils, per donar millor resposta a les persones, doncs, que ho necessiten, i sobretot, doncs, poder dimensionar la plantilla de serveis socials amb les necessitats de la ciutat. Avui podem dir que serveis socials de Sant Cugat, doncs, compleix les ràtios que marca la Generalitat. És una qüestió, doncs, que pot ser, si vols, una mica tècnica, però té una traslació directa amb el tipus, doncs, de resposta que es dona el ciutadà. Fa molts anys, jo no sé si mai s'havia arribat a complir ràtios, i nosaltres, Esquerra Republicana, hi hem arribat, per tant, estem, doncs, satisfets, malgrat que queda moltíssima feina per fer, perquè la necessitat social de la ciutat és molt i molt gran, i cada cop més.
0: I l'autocrítica?
1: I l'autocrítica és que anem, i de fet és una cosa, doncs, que vaig repetint últimament, és que segurament la maquinària de l'administració va massa lenta. La maquinària no dona resposta a la rapidesa que necessita el ciutadà o la ciutadana, i per això hem de millorar. Llavors, és un camí, ara, no de curt termini, sinó que és un camí doncs, que hem de fer a mig i llarg termini, però per això hem de seguir, doncs, dotant de recursos als serveis socials de la ciutat, dotant de recursos humans i ordenant, doncs, tota la burocràcia i els tràmits que s'han de fer, doncs, perquè siguem més ràpids, perquè és evident que avui, doncs, molta gent necessita algunes ajudes i no arriben amb l'agilitat que hauria d'arribar.
0: Vostès que lideren habitatge ja no veuen possible tenir fets els 300 habitatges públics abans de final de mandat. Quines alternatives emprendran quan l'habitatge és la principal preocupació del 21% dels habitants, segons l'Observatori Sant Cugat?
1: Efectivament, l'habitatge ja és la principal preocupació de la ciutadania de Sant Cugat. Nosaltres al principi de mandat vam dir que construiríem 300 habitatges aquest mandat, i la realitat és, doncs, que la lentitud o la maquinària, no només de l'Ajuntament, sinó de la resta d'administracions que també intervenen, doncs, en la construcció d'algunes d'aquestes promocions, doncs, no ho està fent possible. Com que som conscients d'aquesta situació, nosaltres el que hem fet és dir, bueno, doncs, anem a avançar amb tot allò que sí que podem avançar, que sí que està més directament a les nostres mans, que és amb el planejament, amb la planificació del que anem a fer al llarg dels propers mesos i anys, no? I per tant, doncs, fins ara teníem planificats 300 habitatges. Ara en tenim planificat 500, per tant, hem anat bastant més enllà del que

0: ens havíem marcat aquest mandat i, evidentment, doncs, seguim treballant amb els dos grans nous barris de la ciutat que han de donar resposta a aquesta necessitat, doncs, que té la gent de Sant Cugat ja a dia d'avui, evidentment, doncs, de poder accedir a un habitatge i no haver de marxar de la ciutat.
1: Això és el que li anava a preguntar. En quin punt es troba el projecte d'habitatge públic a Can Sant Joan i el de Can Ametller?
0: Nosaltres, de la roda de premsa que vam fer de valoració de mig mandat, nosaltres el que reclamàvem i en reclamàvem també nosaltres mateixos és posar una marxa més amb tots aquests grans projectes de ciutat. Estem en un punt del mandat en el que necessitem que al llarg dels propers mesos surtin endavant unes quantes coses, perquè si no surten ara ja no sortiran abans d'acabar aquest mandat l'any 27, no? I per tant necessitem posar aquesta marxa més, i quan dic posar una marxa més vull dir, per exemple, doncs enllestir o doncs seguir endavant amb el planejament de Can Ametller, per exemple, o del barri de Can Camps. Necessitem que siguin barris que tinguin el màxim de promoció pública possible, doncs, perquè li doni resposta directament a la ciutadania de Sant Cugat, i per tant el que hem de fer és posar-hi recursos, donar més enllà dels serveis que ja treballen a l'Ajuntament i que ho fan bé. Doncs necessitem tota l'ajuda possible també externa, doncs, per desenvolupar aquests barris i poder-los, no dic enllestir, diguem, però sí que enllestir aquesta fase inicial, doncs, de dir, vale, aquest barri serà així, tindrà aquests serveis, donar resposta d'aquesta manera a la ciutat, dibuixar-lo del tot perquè es pugui començar quan abans.
1: Sí, lligat sobretot al projecte de Can Camps, el del golf de Can Sant Joan, Junts ja va fer arribar al Parlament, la petició també és un tema que s'ha tractat al ple, del fet d'haver de canviar els anys que una persona ha d'estar empadronada a Sant Cugat per poder accedir a habitatge públic, i reclamaven que en comptes de ser els 3-4 anys que són habitualment, passin a ser 10 anys i a més pugui ser intermitent, lo típic que una persona s'ha anat per un Erasmus i després torna, que això no li resti. Quin és el posicionament d'Esquerra en aquest aspecte?
0: Nosaltres tenim, ho hem explicat, qualsevol política que vagi vinculat a l'accés a l'habitatge no pot ser discriminatòria, ha d'ajudar. I, per tant, si aquesta política va en la direcció d'intentar ajudar, doncs segurament ho podem estudiar. Però el que no pot ser és que sigui una barrera per accedir a l'habitatge. I, per tant, crec que quan es fa aquesta proposta al Parlament, perquè és una llei del Parlament, crec que cal estudiar ben bé quin és l'impacte. Nosaltres necessitem i creiem que hem d'objectivar l'accés a l'habitatge. I no, l'objectiu de l'accés a l'habitatge no va per una qüestió estrictament d'arrelament i de padró, que és la vinculació, doncs, que fa Junts al Parlament de Catalunya, sinó objectivar-la vol dir qui necessita accedir a l'habitatge, i això vol dir, doncs, evidentment, amb la renda, que això ja és una qüestió, doncs, que es demana a dia d'avui, però també, doncs, amb qüestions vinculades al patrimoni, al compte corrent, diguem, de cadascú, doncs necessitem tenir tota la informació. I és a partir de tenir tota la informació d'una persona que objectivarem qui necessita i qui no necessita un habitatge o qui no el necessita primer. En igualtat de condicions, dues persones que vulguin accedir al mercat de l'habitatge, el padró pot ser un element més. No diem que no, pot ser un element més, però no pot ser en cap cas l'únic, o en tot cas no pot ser el port estàndard, diguem, de l'accés a l'habitatge, perquè si parlem d'arrelament, l'arrelament és molt subjectiu. Hi ha molta gent que viu aquí a Sant Cugat des de fa més de 10 anys que no està arrelada a la ciutat, i en canvi hi ha molta gent que porta 2, 3, 4 anys a la ciutat que està perfectament arrelada. Per tant, no es tracta d'haver viscut més o menys anys de Sant Cugat, es tracta de que la gent que viu a Sant Cugat no n'hagi de marxar, la gent que hagi hagut de marxar de Sant Cugat pugui a tornar, i que objectivem de quina manera podem accedir a l'habitatge.
1: Com avança la investigació del possible frau dels empadronaments?
0: Com tu has dit, és una investigació que està en curs. La policia local, doncs, hi està destinant recursos i esforços, evidentment, doncs, també de forma coordinada, doncs, amb la resta de policies, doncs, que intervenen en aquesta investigació. Quan hi hagi resultats, evidentment, si es poden explicar, entenc que quan es tanqui, doncs, es podrà explicar, ho explicarem, però en qualsevol cas, el padró no pot ser una eina política. El padró és una porta d'accés a drets de la ciutadania, per poder portar els nens a l'escola, per poder anar a urgències si es necessita, i per tant, doncs, si hi ha frau amb el padró, evidentment l'hem de perseguir, però no podem penalitzar o no podem utilitzar el padró, com fan formacions, doncs, d'extrema dreta, doncs, per privar de drets a la ciutadania.
1: Com valora Esquerra Republicana la gestió que s'ha fet d'aquest cas?
0: El cas del Padró?
1: Sí, el cas de la investigació, de com surt tot als mitjans, que aparentment l'oposició no estava al cas. Com valoreu la gestió feta fins ara?
0: La meva aportació és una aportació des de la regidoria de l'alcaldia de Seguretat. Jo haig de ser molt prudent. La policia ja estava investigant, segueix investigant. Jo el que demanaria és que fins que no hi hagi conclusions per part dels cossos policials, doncs, escolta, fins aquí diguem, hem d'entrar, no podem anar més enllà i màxim respecte doncs, per aquesta feina professional que estan fent la policia local, en aquest cas de Sant Cugat, doncs que intenta esbrinar si doncs, realment hi ha hagut frau. Si hi ha hagut frau, es persegueix i es reverteix la situació.
1: El baròmetre inclusiu augmentava el nombre de persones que viuen en exclusió social. On incidirà Esquerra per garantir la qualitat de vida i els drets socials d'aquests ciutadans?
0: Nosaltres necessitem que les persones que estan en aquest risc d'exclusió social tinguin garantit un mínim per desenvolupar la seva vida. I el mínim vol dir, 1, la vivenda. Per tant, per això hem de posar una marxa més per construir més a Sant Cugat habitatge públic. 2, tenir una feina digna i de qualitat i, per tant, també hem doncs, de treballar, ja hi estem treballant, de fet, no? amb les polítiques d'ocupació, amb el pacte per l'ocupació digna i de qualitat, etc. Amb el servei d'ocupació municipal doncs, intenta arribar al... Per sort, aquí a Sant Cugat tenim un atur doncs, molt baix, no? Però aquest atur baix és un atur molt estancat. És a dir, hi ha molta gent que fa molt de temps doncs, que té, no té feina, no? Per tant, atur de llarga durada, etcètera, etcètera. No? Per tant, hem d'incidir amb la vivenda, amb l'ocupació, amb les polítiques de joventut, etcètera, perquè tot això és el que garanteix doncs, que un ciutadà o una ciutadana tingui garantit un mínim per desenvolupar la vida.
1: Ja ho has dit a l'entrevista més de dues vegades i fa poc en altres espais des d'Esquerra també s'ha dit que era necessària una marxa més. En què es traduirà aquesta marxa més, o sigui, que posin els republicans per prémer l'accelerador, què significarà?
0: Tenir clars quins són els projectes que hem de desenvolupar al llarg dels propers mesos, perquè si no els desenvolupem ara ja no sortiran. I 2, abocar-hi recursos. I abocar recursos vol dir doncs, fer doncs, una bona lectura del pressupost d'aquest proper any 2026 i, sobretot, en aquells àmbits on l'Ajuntament, amb els recursos interns, diguem, no hi arriba, doncs anar-los a buscar a fora. I estic doncs, parlant, abans ho he dit, no? d'ajuda, per exemple, amb el desenvolupament de Can Ametller. Si l'Ajuntament doncs, anem a aquesta velocitat, doncs segurament el que ens cal és anar a fora a buscar doncs, els recursos, no? Per complementar la feina institucional amb la feina doncs, que ens puguin aportar experts, no? En l'àmbit de l'habitatge per intentar doncs, fer uns barris doncs, que siguin el màxim autosuficient possibles, que tinguin els màxims serveis, que maximitzin al màxim, valgui la redundància, l'habitatge públic, etc. Per tant, això el resum és amb recursos. Hem d'abocar-hi més recursos, hem d'abocar-hi més hores i tenir clar quins són els projectes doncs, que abans hem de tirar endavant.
1: Com està preparant Esquerra els nous pressupostos i quines seran les línies mestres?
0: Bueno, de fet, al llarg dels últims dos pressupostos crec que ho hem anat repetint. Primer, necessitem seguir dotant serveis socials doncs, dels recursos que necessita i, per tant, doncs, haurem de veure de quina manera ajudem doncs, amb aquesta evolució positiva de complir ràtios, etc. Després, doncs, veure de quina manera o quins són els llocs claus que falten doncs, de capítol 1, no? de personal per dotar-los i cobrir-los doncs, per acabar doncs, de fer una bona estructura i, evidentment, també doncs, amb aquelles polítiques doncs, que necessitem com a ciutat, no? Com pot ser doncs, l'habitatge, evidentment, amb les transferències a Promusa, com pot ser les polítiques d'ocupació, les polítiques de gent gran, les polítiques de joventut, etc.
1: En Seguretat fa un any va dir que en un any arribaríem als 100 agents de policia local. Amb aquests números confia garantir la seguretat ciutadana quan voregem els 100.000 habitants?
0: A veure, la seguretat de Sant Cugat rep una bona nota i, de fet, l'Observatori Sociològic, la ciutadania, veiem que ho valora molt positivament, és una de les molt bones notes, diguem, de l'Observatori Sociològic, i per tant estem satisfets, però no ens quedem aquí. Nosaltres necessitem, volem, doncs, garantir la seguretat sempre, i per tant anar, diguem, cap a aquest horitzó de delicte zero. El delicte zero és molt difícil arribar-hi, però mentre hi hagi una sola persona, doncs, que a Sant Cugat, doncs, tingui una sensació d'inseguretat o tingui un problema, doncs, d'algun tipus de robatori, doncs, que li hagin s'hagi comès, doncs, evidentment, nosaltres hem de ser allà acompanyant. Jo vaig dir que la policia local arribaria als 100 agents i estem a punt d'arribar, però també és veritat que no depèn només de l'Ajuntament. Nosaltres ja hem posat en repetides ocasions, doncs, totes les places, doncs, agudes i per haver, doncs, que calia per arribar a aquest centenar de gent, si portem 3 convocatòries consecutives que no arribem a cobrir el 100% de les places. I, per tant, doncs, nosaltres intentem fer-ho de totes les maneres possibles, doncs, per arribar a aquest centenar, però sempre respectant o garantint, doncs, la professionalitat i la màxima, doncs, seriositat dels nostres agents, que és així, doncs, perquè tenim una escala, doncs, de comandaments, doncs, molt i molt professional, i la resta d'agents, doncs, que també, doncs, ajuden, doncs, a que aquesta seguretat o aquesta sensació de seguretat que tenim a Sant Cugat segueixi sent bona.
1: Ahir va tenir lloc la celebració del 20è aniversari de Sant Cugat Empresarial, i minuts abans de que comencés la cerimònia, diversos veïns de la plaça del Coi es van reunir a les portes del Teatre Auditori, es van concentrar una mica per reclamar, entenc que més seguretat, més ajuda per part de l'Ajuntament. Vostè ja a l'agost ja va dir que posarien càmeres de seguretat a la plaça del Coi i que estàveu al cas de la situació. No ha canviat res des de l'agost. En quina situació estan les relacions amb els veïns perquè ells es concentressin?
0: A veure, la situació de la plaça del Coi és una situació complicada. I, a més, jo entenc perfectament les reclamacions dels veïns. Tenen tota la raó. Qualsevol persona que visqui a Sant Cugat té el dret. Necessitem que tothom visqui amb pau i harmonia i amb una sensació de seguretat, doncs, molt bona. I, per tant, si hi ha, doncs, determinades situacions, doncs, que perturben aquesta sensació de seguretat, doncs, nosaltres hem de treballar-hi, hem d'estar a prop dels veïns, i de fet ahir, doncs, ja, evidentment, òbviament, com no pot ser d'altra manera, doncs, ja vaig acordar, doncs, amb ells, doncs, trobar-nos, fer les reunions que calgui, doncs, per explicar, doncs, quina és la situació. A partir d'aquí hem de seguir treballant. Les càmeres de seguretat, si no vaig equivocat, i, diguem, a nivell tècnic hem de veure exactament si es compleix això, però en principi demà s'ha de començar la instal·lació no de les càmeres, sinó del punt de llum, i al llarg de les properes setmanes, no gaires dies, la instal·lació de les càmeres. I, per tant, tot això va avançant. Però és una situació complexa, que no té només un enfoc estrictament policial, té altres enfocs, i hi ha altres projectes que nosaltres vam anunciar aquest any que faríem, que estan a punt de veure la llum, aquest propi 2025, amb l'obertura, doncs, del centre d'atenció diurna per persones sense llar fora del barri, i això serà una realitat properament, i també, doncs, la creació, doncs, d'un cos d'educadors de carrer, d'integradors socials, doncs, que fan una aproximació, doncs, molt directa i molt sobre el terreny, doncs, complementant la feina que fa, doncs, els tècnics les tècniques de serveis socials, doncs, per fer un seguiment de totes aquestes persones que necessiten tot aquest suport i aquesta atenció, per intentar que la plaça, doncs, recuperi una normalitat, doncs, que es mereix, doncs, tots els veïns i veïnes de Sant Cugat.
1: Recentment, al mes de el setembre, vam tenir una notícia, a més vam parlar amb vostè i tot, del noi que va ocupar una casa al carrer Sant Domènec, que tenia atemorit als veïns, justament quan la policia va arribar a desallotjar els ocupants de l'immoble, ja havien marxat. Sabem per històric que és una persona que ja ha ocupat altres immobles aquí a Sant Cugat. Li esteu fent seguiment? Ara mateix se li ha perdut la pista, perquè això també genera una mica de, no, de dubte o de por per la ciutadania de veure on pot haver anat.
0: A veure, nosaltres, quan abordem qualsevol situació, doncs, d'aquest tipus, ho fem, primer, des de l'inici. Per tant, això, aquesta situació que va desembocar ara al setembre, portàvem des del novembre passat treballant-hi. Per tant, des de l'inici, si no ho haguéssim fet, no haguéssim pogut solucionar-ho de la manera que es va solucionar. Dos, ho fem de forma coordinada sempre amb Mossos d'Esquadra i Policia Local. Sabeu que els Mossos d'Esquadra són els que tenen, doncs, moltes de les competències, doncs, de treballar, doncs, aquestes situacions, però ho fem de forma coordinada amb la Policia Local i sempre molt i molt bé. I tres, no pot ser ser només un abordatge estrictament policial, també ha de ser social. Llavors, en aquest cas, nosaltres seguim treballant doncs, amb les persones ocupants quan ho desitgin, perquè això és una cosa no menor. La ciutadania, la gent, els veïns i veïnes tenen el dret d'escollir si volen o no volen que se'ls ajudi en una situació determinada. Nosaltres tenim l'obligació de comunicar a les administracions competents tot el que passa a la nostra població si veiem que hi ha alguna cosa que falla i, per tant, doncs, aquí entra doncs, els serveis doncs, de suport a la infància de la Generalitat i entren moltíssims serveis. El treball és integral. En tot cas, com que nosaltres no tenim les eines necessàries doncs, per solucionar aquestes qüestions de forma absolutament immediata, sinó que és un treball de fons, nosaltres el que sempre oferim és recolzament als veïns i contacte directe i estret. I això és el que fem amb tots i cada un dels casos de ciutat. I, per tant, si hi ha qualsevol veí, veïna que creu que ha de doncs, traslladar-nos qualsevol cosa relacionada doncs, amb qüestions de seguretat, nosaltres hi anem, jo mateix, amb un doncs, membre dels comandaments de la policia local, amb Mossos d'Esquadra, li oferim tot l'assessorament i tot l'acompanyament diari, si cal, a aquestes persones, perquè som conscients que moltes d'aquestes situacions no es resolen de forma ràpida i, per tant, nosaltres no tenim la vareta màgica perquè una persona doncs, deixi doncs, de fer una activitat doncs, que no agrada a la resta de veïns, entre altres coses, perquè la gent dintre de casa seva pot fer el que vulgui. La qüestió és, quan surt al carrer, com és el cas doncs, del cas del carrer Sant Domènec, és aquí on nosaltres entrem. I si a sobre doncs, hi ha una vivenda ocupada, doncs, evidentment, la propietat denuncia i nosaltres fem tots els tràmits doncs, d'acompanyament a la propietat doncs, perquè se la pugui ajudar, clar.
1: I li heu fet un seguiment després de deixar aquesta casa? Perquè quan va arribar la policia, ells hi havien marxat. Sabeu on para, ara mateix?
0: Ara mateix no et puc dir, diguem, si, perquè hi ha una qüestió que tampoc no és menor, que és la feina tècnica de la policia i dels serveis socials, una feina eminentment tècnica i no política. I, per tant, doncs, hi ha moltes coses doncs, que del dia a dia, diguem, que no sé exactament, diguem, els últims dies on para. Però sí que hi ha hagut des de serveis socials, des d'algun dels serveis de serveis socials, doncs, contacta amb aquestes persones. De moment, doncs, no necessiten ajuda. Nosaltres, evidentment, seguirem fent doncs, el suport doncs, que calgui quan ho necessitin i saben que estem allà.
1: Molt bé, Bernat Picornell, portaveu d'Esquerra Republicana, tinent d'alcaldia de Seguretat. Moltes gràcies per atendre els micròfons de Cugat Mèdia. Esperem tenir-te aviat aquí una altra vegada.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: I dir-vos que la setmana que ve tornem amb la tertúlia política, amb representació de tots els grups municipals de Sant Cugat.

0: Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
1: La Festa Major de Sant Cugat està a punt de començar i aquest any la persona encarregada d'obrir oficialment la celebració serà la meteoròloga de TV3, Gemma Puig. Veïna de la ciutat des de fa anys, Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó aquest dijous al vespre a la plaça de la Vila. Avui conversem amb ella sobre aquest repte, la seva relació amb Sant Cugat i també sobre el missatge que vol transmetre als santcugatencs. Bon dia, Gemma, i benvinguda a Cugat Mèdia.
2: Bon dia.
1: Gemma, falta poquet per la Festa Major, tan sols una setmana. Com estàs vivint aquests dies previs?
2: Ara millor, perquè ara ja tinc el pregó, podria dir, acabat. Bueno, sempre hi ha algunes coses que es poden acabar de tocar, però aquests dies abans tenia nervis. És un repte, no?, això de fer el pregó de Sant Cugat, de tot arreu, però no n'havia fet mai cap, i llavors, per tant, és un repte afegit. Però bé, a veure, tinc els nervis de quan estigui allà davant, no?, de tothom. És com una sensació diferent.
1: Quina va ser la teva reacció també quan vas saber que series la pregonera d'enguany? Va rebre una trucada, com va ser?
2: Mira, em va enviar un missatge, un WhatsApp a l'alcalde. Jo amb l'alcalde havia coincidit amb el Covid. Ell va fer un llibre de relats de com havies viscut, no?, el Covid, i em va demanar en aquell moment que hi escrivís. Jo vaig fer un dels relats. I llavors havíem tingut aquest contacte, no?, algun WhatsApp i això. I em va enviar un missatge i em va dir, vols quedem per fer un cafè, Gemma, que et vull proposar una cosa. Sincerament, o sigui, crec que si ho hagués apuntat en un paper, cap de les opcions hagués sigut fer el pregó de... És que no sé, pensava en alguna cosa, no sé, alguna cosa de canvi climàtic, no sé, clar, un mira cap a... No? I quan vam quedar per fer el cafè em va dir, mira, vull proposar que siguis la pregonera de la Festa Major. I la veritat és que vaig dir un sí molt ràpid, eh? Vaig dir, sí, no, em va fer il·lusió, la veritat és que em va fer il·lusió, però era com, vaig fer un sí, vaig dir sí, i llavors quan vaig arribar a casa vaig pensar, ostres, he dit que sí, no? I és com, no?, rumies, i dius, sí, he dit que sí, he fet el pregó. I llavors va agafar com, ostres, no?, què vol dir fer el pregó, no?, de la Festa Major, tot plegat. En el moment vaig dir que sí, molt ràpid.
1: Clar, perquè ara deies, és el teu primer pregó, de fet, vius a Sant Cugat des de fa anys, però ets de Berga, i a Berga, ara comentaves abans d'aquesta entrevista, no?, que hi ha la Patum, però no hi ha pregoners, per tant, tampoc no t'han fet mai pregonera de la teva, del teu poble natal.
2: No, m'han fet mai. Em van demanar, m'han demanat un parell de vegades, però mai he coincidit de fer el pregó de la Nou de Berguedà, que allà sí que fan pregó, no?, els pobles del Berguedà, molts, i, però just sempre em coincideix amb les vacances i sempre els hi he dit que no. Però a Berga, clar, a Berga és la Patum, més que la Festa Major, a Berga la Festa Major passa una mica com que no te n'adones, i llavors a la Patum no hi ha un pregoner, no hi ha altres figures, però no hi ha una persona que faci un pregó de sortida a la Patum.
1: I per tant, què significa per tu també una mica assumir aquest repte i com tu ho expres, més enllà de la il·lusió també...
2: Clar, és un repte, no?, perquè, clar, en un pregó, doncs què s'espera d'un pregó, no?, doncs que sigui algú que connecti amb tots els que fan la Festa Major, no?, que busqui aquell vincle entre tu i el que és realment important, que no ets tu, que l'única cosa que fas és donar tret de sortida a la Festa Major, no?, i llavors els que són importants són tots els que fan possible aquella Festa Major, i llavors, clar, també hi has de posar una mica de tu, no?, és aquest repte entre buscar l'equilibri.
1: Veurem una Gemma Puig diferent de la que veiem a la televisió mirant els mapes i explicant-nos aquest temps que tindrem al país.
2: Home, serà diferent, però molt diferent, no? Clar, és evident que clar, cadascú tira cap a casa seva, no? I per tant, veurem una Gemma Puig diferent, no?, que entrarà doncs, en el que és la Festa Major, però sempre... ficant aquella base de meteorologia, d'una miqueta, no?
1: M'explicaves, no? Vaig anar a fer un cafè amb l'alcalde, m'ho va dir, vaig dir sí molt ràpid. No sé si recordes també després què vas fer, si a qui li vas dir primer i com...
2: Mira, vaig arribar a casa i vaig dir... M'ha demanat l'alcalde de fer el pregó i... directament els meus dos fills van dir has dit que no, suposo? I jo dic, no he dit que sí. I diu, com? I dic, ai, bueno, no ho sé. I llavors van dir, home, mama, però... I llavors la seva primera reacció és dir, has dit que no, suposo que no faràs el pregó.
1: És bona de la vergonya.
2: Sí. Però després, un cop assumit, doncs sí.
1: Deies que el tens avançat, no sé,
2: sí.
1: El tens plenament escrit.
2: El tinc plenament escrit, però... La veritat és que vaig polint cosetes, és a dir, del tot no, és a dir, tinc tot, no, el tinc fet, però hi ha coses que vaig perfilant, alguna cosa que encara he de buscar, però sí, el tinc escrit ara, sí.
1: Hi haurà un missatge, entenc, relacionat també amb la consciència ambiental, és una cosa que a tu et preocupa i t'ocupa també part de la teva feina. Per què creus que també pot ser important aprofitar aquest altaveu per donar un missatge sobre aquesta qüestió?
2: Bueno, perquè al final, no, s'ha d'aprofitar, no? Qualsevol moment en què puguis parlar davant de tantes persones, que arribi a tantes persones, doncs per donar la importància, no, de la responsabilitat que tenim, no, com a ciutadans i com els que viurem aquesta festa major, doncs de fer-ho doncs de la manera més sostenible possible, és a dir, no, dintre de tot el que farem, doncs afegir-hi aquest afegit de dir ho podem fer tot, però ho podem fer tot d'una manera o d'una altra i intentar doncs, que sempre aquesta protecció i aquesta visió més de futur no se'ns escapi pel camí.
1: De fet, aquesta qüestió et preocupa, has escrit diferents llibres també. En quin punt diries que estem actualment i quin és el missatge també que la ciutadania ha de tenir clar sobre el tema del canvi climàtic i l'emergència?
2: Clar, la ciutadania és complicat perquè un és molt conscient del canvi climàtic quan passen coses, no? Llavors, quan estàvem en plena sequera, la majoria de persones doncs, era molt conscient, no? que això era molt important. Per què? Perquè teníem unes restriccions, perquè ens afectava directament, no? Llavors, això és fàcil, en el fons. Quan estem en una època entremig, és a dir, ara tenim molta aigua als pantans, ha plogut molt, costa una mica més que la gent tingui aquesta consciència. Quan torna a venir la consciència? Quan comença a fer molta calor. I llavors tornem a veure que vam passar d'una sequera que ens preocupava molt i arribem a un estiu en què, altre cop, les temperatures doncs, són més altes del que tocarien. Llavors, hem d'aconseguir, la nostra idea és aconseguir que aquesta visió de futur no només sigui en moments difícils, no? Com una mica com diuen els bombers, que els focs s'apaguen a l'hivern, doncs una miqueta això, no? Les sequeres també s'apaguen quan hi ha aigua, per pensar què hem de fer quan no n'hi haurà, i a nivell de canvi climàtic, doncs és una realitat que tenim. Tampoc cal ser catastrofistes, perquè al final és una realitat. Llavors hem de tenir, jo sempre dic que hem de tenir aquestes dues vessants, una la mitigació i l'altra l'adaptació. I les dues són molt importants. No hem de deixar, o sigui, no hem d'adaptar-nos només i dir, bueno, mira, això és el que hi ha, però també, sinó que també hem de mitigar, hem d'aconseguir. Però també és molt important adaptar-se, perquè hi ha una part que ja no podem arreglar, com qui diu, no? Per tant, mitigar i adaptar haurien de ser les nostres fites de futur, no? De present i de futur.
1: Quins hàbits diries que hem anat canviant, però que encara podem fer i que no som del tot conscients d'uns hàbits bastant més simples, més enllà de les polítiques que després han de fer els polítics sobre emergència?
2: Jo crec que la ciutadania, en defensa de tots, som bastant conscients, eh? És a dir, jo crec que cadascú a la seva manera, no? Però que tothom intenta, no? Reduir, o reciclar... És a dir, les petites coses que un pot fer, les intentem fer. Què ens passa a vegades? Que algunes coses que potser podríem fer, però no les podem fer. És a dir, no puc anar a peu a tot arreu, no puc anar amb transport públic a tot arreu, no? Per tant, acabem agafant el cotxe, no? Potser l'agafem menys que abans, però l'acabem agafant. Però sí que la consciència aquesta de les coses petites, perquè a vegades un diu, oh, clar, però nosaltres ja ho fem, no? Això ho han de fer els polítics. Això és, la resposta és sí, no? Però, clar, a petita escala nosaltres també som molts. És a dir, el nostre efecte també és important, perquè som molts en aquest planeta. També el canvi climàtic i l'emergència climàtica s'ha agreujat perquè som molts més. O sigui, ho fem molt més malament. En algunes coses sí, en altres no. Però realment la quantitat també és diferent. I com que continuarem sent tots els que som, o més, doncs hem d'intentar que cada cosa que fem, no? Aquell estalvi d'aigua, aquest estalvi d'energia, intentar fer-ho amb normalitat, no esperar que... És a dir, que ara no se'ns hagi oblidat que hi va haver una sequera. És a dir, jo crec que l'important és això, no? És a dir, abans no? Aquella aigua que agafàvem la galleda i la ficàvem a la dutxa, potser ja l'hem treta, però potser no l'hem de treure, o aquella consciència que teníem potser no ha de ser tan extrema, ni hem de fer que les persones estiguin obsessionades en això, però no d'explicar-ho, és a dir, no ens oblidem que tornarà a venir una sequera. No? I aquesta idea de, per exemple, no? Quan va pujar tant la factura del gas, doncs la gent que feia s'abrigava més a casa, doncs continuem-nos abrigant més a casa els hiverns i baixem les persianes a l'estiu perquè no entri la calor i no haguem de posar l'aire condicionat tot el dia. És a dir, aquesta consciència intentem mantenir-la sempre, independentment de les coses que passin a fora. I això suma.
1: Aquest és un dels missatges que segur que escoltem el dijous 25 de juny a la plaça de la Vila. Gemma, abans dèiem, no, que tu ets de Berga, però que ara vius a Sant Cugat. Fa uns quants anys que vius a Sant Cugat?
2: Fa
1: que...
2: 13 anys.
1: 13 anys, Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí.
1: Per què vas arribar a patar aquí i una mica la teva relació amb la ciutat? Quina és?
2: Va ser... bueno, va ser una coincidència, és a dir, nosaltres havíem viscut a Manresa, havíem viscut a Sant Vicenç dels Horts, i llavors, bueno, buscàvem un altre tipus de ciutat, potser una ciutat un pèl més gran, que tingués de tot, no? La sensació de que no havíem d'anar a Barcelona a fer res, no? La idea de que nosaltres som tots dos de Berga i, per tant, tenim aquell lloc sempre allà ficat, no? I Sant Cugat, doncs, ens va semblar i ens ha donat tot allò que necessitàvem, que és una... Per mi, clar, la gent... Quan parles amb gent de Sant Cugat tota la vida, no té la mateixa visió que tinc jo, eh? Però per mi Sant Cugat té que és una ciutat gran, però que ha mantingut molt la idea de poble. És la sensació meva que no hi he nascut. Per tant, jo m'hi trobo com... No m'hi trobo com una gran ciutat. Jo no tinc la sensació, passejant per Sant Cugat, que això sigui una gran ciutat. I això és el que m'agrada. I això és el que ens agrada a tots, no? I aquella... I llavors que té molts espais verds, que és una ciutat on pots fer-hi de tot, tots els dies de la setmana, no és una ciutat... potser en alguns punts no, sí que és dormitori, però té un centre que té, és molt viu, no? És una ciutat, jo crec, molt viva. I, per tant, manté aquest equilibri. I vam arribar-hi una mica de coincidència i ens va agradar i ens hi hem quedat.
1: I tindrem Sant Cugat per d'estona?
2: Sí, jo crec que sí, jo crec que sí.
1: Tens algun racó preferit o algun lloc que te sentis, no sé si com a casa, però sí allò que dius, ostres, aquí m'agrada estar-hi.
2: M'agrada molt el monestir, m'agrada molt la zona del monestir, els carrers aquests peatonals, això és un lloc que m'agrada molt. Sí, la veritat és que és un... caminar per allà em dona molt sensació, és el que et deia abans, em dona molt la sensació de poble, no? De carrers, de botigues de tota la vida, de botigues que canvien, de bars que canvien. Té una mica barreja de tot, però és aquella sensació de tranquil·litat.
1: I de la Festa Major, no sé si la vius, l'has viscut, te la sents teva...
2: Sí, per mi la Festa Major és com... des de fa anys, és el tret de sortir de l'estiu, no? Per mi és com, suposo que per tothom, no? És com, clar, normalment la Patum sempre és abans i llavors ve Sant Joan, tot i que per mi Sant Joan és una festa que no ha sigut mai molt important, també és veritat perquè per la gent de Berga, com que hi havia la Patum, que era molt a prop, Sant Joan sempre quedava una miqueta, bueno, és un... Sí,
1: més rebaixada.
2: Més rebaixada. I llavors ara, des de que he vist que Sant Cugat, doncs la Festa Major de Sant Cugat és com el tret de sortir de l'estiu. Ara llavors ja sí que per mi és estiu, encara que no faci vacances. I sí, l'ha vist en diferents àmbits, no? Trobo que la Festa Major de Sant Cugat té això que la pots viure a diferents edats, a diferents moments, a diferents llocs. Està molt ben repartida.
1: On serà el primer lloc on te veurem a la Gemma, més enllà del pregó, també?
2: A veure, m'agrada molt el Pagali Joan, tot i que aquest any hauré d'intentar veure què puc fer. Perquè...
1: Has ballat alguna vegada?
2: No, vaig a veure. No,
1: diuen
2: no.
1: Que si no ets Sant Cugatenc fins que no el balles.
2: Ah, d'acord, no sé si el ballaré, però no em veig molt ballant. Però sí, és una cosa que em va sobtar molt la primera vegada que la vaig veure, no l'havia vist, bueno, clar, no l'havia vist mai, i em va agradar, i la veritat és que és una d'aquelles fites que, si puc, intento sempre anar-lo a veure. Què més? Els arrossos, també els primers anys que es feien allà als carrers, el primer any que ho vaig veure, dic, verge, però quina amb aquella calor i aquells arrossos i una... I llavors a la nit també m'agrada, els concerts, moure't de concerts, moure't de plaça, moure't de música, moure't d'ambient, està molt bé.
1: La pregunta estrella d'aquests dies i de la teva vida, no sé, quin temps farà? Quin temps farà? Encara falta uns dies.
2: Falten uns dies, o sigui, la calor la tenim assegurada. I de moment sembla estable, però falten uns dies. La calor és quasi bé el que puc assegurar més.
1: Aquesta pregunta te la fan constantment, no?
2: Sí. La veritat és que sí, intentaré que el dia de pregó, és a dir, és com, no? És el primer repte que tenia, que abans no he dit, és que el dia de pregó no plogui, eh? I aquest no puc fer-hi res, però clar, sortir al balcó i estar plovent és com... difícil.
1: Hem parlat amb la Gemma Puig amb aquesta entrevista de pregonera, que no volem desvetllar més coses, perquè així dijous 25 a les 7, si no m'equivoco de l'hora, tothom que estigui a la plaça de la Vila, després de també el seguici d'inici de Festa Major, veient aquest pregó amb aquesta meteoròloga que cada dia ens acompanya a la tele, que tant ens agrada, no?, els catalans també, a parlar del temps. Això és una cosa molt nostra, oi?
2: Sí, és una cosa força nostra. Sí, a més és una cosa nostra que s'ha com expandit, és a dir, que els catalans anem deixant empremta i ja estem afectats en altres regions on potser no era tan important l'espai del temps, i sí, aquí a casa nostra l'espai del temps és molt col·laboratiu i és un espai que tothom, no?, que la gent li agrada i la gent li agrada veure'l.
1: I ens espera un estiu calorós també, no? Més enllà d'aquests dies?
2: Sí, de moment sí. De moment els mapes estacionals, que a vegades s'han d'anar concretant, sembla que tindrem un estiu càlid.
1: Perfecte, doncs no us perdeu, com dèiem, aquest pregó de la Festa Major de Sant Cugat amb Gemma Puig. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Les veus de la ciutat a Hora Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a una casa que ens sigui llar. És un recull de 8 escrits a diferents autors que està editat per Ela Geminada, on s'afronta la problemàtica del canvi climàtic des de diverses perspectives. L'obra està coeditada pel PEN Català, que l'any 2023 va crear el Comitè d'Emergència Climàtica, i nosaltres avui en volem parlar amb una de les autores d'aquest recull, amb la Marta Marín Domine. Marta Marín Domine, benvinguda, com està?
3: Molt bé, estic molt bé, moltes gràcies per l'acollida.
2: Gràcies per acceptar la invitació. Expliqui'ns d'entrada d'on neix aquesta idea de fer un recull com aquest per parlar de l'emergència climàtica.
3: Bé, el comitè, com heu dit, el Comitè d'Emergència Climàtica es va formar l'any 23 i forma part del PEN Català, que és una associació, en aquest cas a Catalunya, però internacional, que es cuida d'assegurar la llibertat d'expressió de tots els escriptors i escriptores i de qüestions que són importants i urgents en el món, com és la qüestió dels refugiats, i, evidentment, no podia faltar un comitè que es dediqués a la qüestió de l'emergència climàtica. I la idea de formar aquest volum és donar resposta a una pregunta que és de molt mala solució, que és què pot fer la literatura davant de l'emergència climàtica.
2: Deixi'm fer-li aquesta pregunta. No sé si han pogut trobar algunes respostes o possibles respostes sobre què pot fer la literatura davant d'això que estem vivint des de ja fa temps.
3: Amb tota la modèstia i davant la importància de la catàstrofe que estem patint i que ens espera, jo diria que una miqueta sí. Entre tots i totes, des dels nostres llocs de treball, des de les nostres feines o activitats, fem aquests passos de formiga que són necessaris. Jo diria que en aquest volum, que és petit, però que jo crec que té una coherència, el que s'ha vist clar és que la lletra, la paraula, pot fer com a mínim unes quantes coses. La primera és informar. I la segona és donar veu a les persones que han reflexionat sobre el tema. I una tercera fase, que és la següent publicació que estem preparant, és fer passar la veu dels testimonis que han patit ja les conseqüències de l'emergència climàtica. En aquest volum fem un combinat d'informació i també unes reflexions que no són com és habitual a partir del gènere de la ciència-ficció ni de les distopies, sinó dient com des de un punt de vista de creació literària, però sempre arrelats a la realitat, com estem vivint nosaltres des dels nostres pobles i ciutats l'emergència climàtica. I crec que n'ha sortit, torno a repetir, un volum una mica, el que a mi em sembla que és un volum coherent.
2: Mm-hmm. De fet, el llibre, com dèiem, és la unió de diferents autors i autores. Com d'important és, si ho extrapolem a la societat, tenir una societat unida, compromesa, per, no sé si aturar seria la paraula, o almenys per pal·liar el canvi climàtic?
3: Mm. Haurà de ser per pal·liar. I en això crec que tots coincidim, no només els escriptors, sinó bona part de la comunitat científica, que és la que està alertant d'una manera més contundent, que aturar no podem. Ja hem arribat a un punt de no retorn, però sí que podem pal·liar, com vostè diu. Hi ha una cosa molt interessant, que és que el científic, sobretot, però altres sectors de la societat, estem comprovant una cosa que no volem saber. Combatre aquesta negació, que suposo que és perquè ens té tots una mica espantats, és molt difícil. Per tant, qui ens llegeixi potser podrà reflexionar. Qui llegeixi els científics té l'oportunitat de creure'ls, però hi ha com un efecte de no voler saber, que crec que és això el que hem de combatre d'una manera més urgent, diria jo. Fins i tot estem pensant que la mateixa ciència i tecnologia, sobretot, que és qui ha portat més mals, ens podrà també portar una solució. I crec, francament, que estem molt equivocats. I no ho crec perquè jo sigui un expert en el tema, sinó perquè m'escolto als científics.
2: De fet, digui, perdoni.
3: No, perdó, anava justament a reafirmar-me la idea que aquesta és la posició a obrir els ulls entre tots.
2: Cada fet ara en fet.
0: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 9. Us parla Maria Lara. Un home ha mort apunyalat aquesta matinada a la platja del Somorrostro de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor del crim que hauria fugit del lloc dels fets. Els fets han passat cap a quarts de 4 de la matinada, quan la víctima hauria intercedit entre una dona i la seva exparella, de qui tenia una ordre d'allunyament. Hauria estat aleshores quan l'agressor ha atacat l'home amb una arma blanca. La víctima està traslladada a l'Hospital del Mar, on ha perdut la vida poc després. I un esclafit ha causat danys importants aquest dilluns a la tarda al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet, on ha arrasat arbres, fanals, motos i també tendals en un tram de 500 metres. El fenomen no va causar ferits, va obligar també els bombers a fer una trentena de serveis i el telèfon 112 va rebre 136 trucades relacionades amb les fortes ratxes de vent. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments es registren 4 accidents que dificulten la circulació a la xarxa viària i deixen un carril tallat en tots punts. 2 a l'AP7, el primer a Castellví de Rosanes, direcció Girona, i el segon a Santa Maria de Palautordera, volíem dir direcció Barcelona. Un tercer a l'A2 a Abrera i un quart a la C31 a l'Hospitalet de Llobregat. A banda, també hi ha 2 avaries que també deixen un carril tallat, una a la C25 a Sant Sadurní d'Osormort, direcció Girona, i una altra a la B40 a Abrera. Pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable de coure entre Lleida i la Plana Picamoixons deixa també la circulació de trens de l'R13 i l'R14 tallada, on Renfe de fet ja ha habilitat servei alternatiu per carretera. També hi ha retards a l'R2 Sud per una incidència a Vilanova i la Geltrú i també a l'RL4 per una incidència en aquest cas entre Calaf i Cervera. I en clau política, el president de Plus Ultra ha admès davant l'Audiència Nacional que la companyia va pagar 530.000 euros en comissions a empreses vinculades a un amic de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per afavorir l'obtenció del rescat públic de 53 milions d'euros concedit per la CEPI durant la pandèmia. Zapatero, que ha negat a haver intervingut en aquesta operació, declararà en el marc de la investigació judicial. I també el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha pres possessió del càrrec en substitució de Mònica Martínez Bravo en el primer canvi al govern de Salvador Illa des de l'inici de la legislatura. Moreno, que fins ara era secretari general del departament, es converteix així en el primer educador social i home al capdavant d'aquesta conselleria. I Protecció Civil manté l'alerta per risc d'incendi forestal durant tota la setmana amb el perill més elevat previst per demà dimecres. A més manté l'avís per calor intensa a diverses comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, així com a les restriccions d'accés a 3 espais naturals i el reforç operatiu dels bombers davant l'alt risc d'incendi.
0: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, obrim per vacances.

0: Ai, que ens quedaríem escoltant-la tota l'estona, però no pot ser. Us hem d'explicar també quatre cosetes sobre el tema amb què obrim avui el programa R&B, amb Raymond Blues, no? Soul. En tot cas, una cançó més que coneguda, escrita per Ashford i Simpson l'any 1966. Qui eren aquest aparell de compositors? Doncs una parella afroamericana que van composar èxits per Ray Charles, per les Supremes, o, per exemple, perquè tingueu en ment un altre dels seus èxits, el I'm Every Woman, aquella peli, aquella cançó cantada per Whitney Houston i que formava part de la banda sonora de El guardaespatlles. Doncs bé, això passava l'any 66 quan la van composar, aquest single, Ain't No Mountain High Enough, arribava a la llista, a les llistes d'èxits l'any 67, quan va ser enregistrat per aquests que estem escoltant, Marvin Gaye i Tammy Terrell. Enregistrament, i no són noms, estem dient noms molt coneguts, Marvin Gaye, Tammy Terrell, però també és d'esmentar, és de justícia esmentar la discogràfica. En aquell moment, Tamla, un any més tard, s'anomenaria Motown. Sí, us sona, veritat? Una discogràfica ubicada a Detroit i que va ser bàsica i clau per la integració racial de la música popular afroamericana. Èxit, doncs, amb aquesta versió de Marvin Gaye i Tammy Terrell l'any 67, però encara un segon èxit, quan l'any 70 en va gravar una versió la Diana Ross. Llavors sí que va arribar directament al número 1 de les llistes, almenys americanes, i va ser nominada a un premi Grammy. Però nosaltres ens hem quedat amb aquesta primera versió, la de Marvin Gaye, el príncep del soul. Tornarem a Marvin Gaye en algun altre programa i amb Tammy Terrell, fent aquesta combinació de veus tan xula. Tammy, per si us ho pregunteu, Tammy de Tomasina. I aquí sí que fem una parada, perquè la carrera de Tammy Terrell es va veure, doncs, malauradament aturada, massa aviat. La Tammy Terrell va començar als 13 anys, actuant en diferents clubs de Detroit, fins que la van descobrir i la van portar a enregistrar algunes cançons, però evidentment quan va fer aquest duet amb el Marvin Gaye, doncs va ser quan va triomfar més. Deia que es va acabar ràpid la seva carrera perquè als pocs anys, l'any 67, li va detectar un tumor cerebral que va acabar amb ella. Malaurada vida també la que va tenir, perquè abans d'això no va compaginar la seva fama, el seu èxit com a cantant de soul, ja ho veieu quina veu tan xula que tenia, però ho havia de compaginar amb els maltractes que patia a casa. Va ser parella de James Brown, per sort se'n va, doncs, al final separar, però vaja, va patir maltractes de James Brown, entre d'altres. Doncs avui hem fet una miqueta d'homenatge a Tammy Terrell amb aquest tema que va compartir amb Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough, i què diu la lletra? Doncs ve a dir que no hi ha muntanya, ni riu, ni vall prou difícil que ens pugui separar. Tenim una mica de distància, d'aquí cap a Cardedeu, però igualment, les ones ens ajunten. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Oi, quin rotllo s'ha pagat avui de música. És que saps
1: Escolta'm.
0: Que... Digue'm.
1: No, perdona, ja, que jo què haig de dir després de tot això? Ja apagueu i me'n vaig? És fantàstica aquesta entradeta.
0: No, el que passa és que jo, saps què passa? Avui no podia triar tema, perquè avui el tema és o mar o muntanya i se me fa molt difícil. I dic, doncs parlem de música. Ja està.
1: Saps
0: bé.
1: Que t'haig de dir que jo també, tot i el reel que podeu veure per xarxes, jo estic amb tu. Jo em quedo amb natura, com a concepte.
0: Sí. Home, aquí tenim la gran sort, no?, a Catalunya, que tenim de tot. És que estem a una passa de qualsevol cosa, d'anar a la platja o de pernes per la muntanya. Això
1: doncs
0: és una
1: sí, absolutament.
0: Gran sort,
1: I no estem parlant de patriotisme, sinó de la realitat, és que és fantàstic que pots estar fent canals de gel pel matí i a la tarda estar-te banyant. I vull dir, això és fantàstic.
0: Però tu tires més cap a la muntanya, Se't veus més, no? Més silvestre,
1: jo sense la
0: sentit.
1: Sense la muntanya no podria viure. Això ho haig de reconèixer. Així que saps què farem avui, Núria? Doncs mira, no és escombrar cap a casa, però com que ja he explicat els inicis de la platja, l'inici de l'Obert per Vacances, com a lloc d'esbarjo i tot, doncs avui tirarem cap a muntanya, què me'n dius?
0: Sí, molt interessant. A veure cap on tires enrere.
1: Doncs va, som-hi, i és que si volem anar als bressols de l'excursionisme ens haurem de traslladar fins a finals del segle XIX, un moment en què la gent va començar a trascar per les muntanyes en un impuls abanderat per la Renaixença. De fet, també era pel gran interès que hi havia per descobrir el territori, la llengua i el patrimoni, a veure si això es mantingués encara una mica. De fet, en un inici era més aviat una pràctica científica, s'ha de dir, No obstant, amb el pas del temps van girant cap a un caire més cultural i esportiu, amb un gran sentiment de país. El gran motor d'aleshores i que ha perdurat fins avui dia va ser les associacions, gran cosa i gran fet d'aquest país. Veient en la fundació de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques el 26 de novembre del 76, del 1876, el seu despertar amb lideratges tan punyents i destacats que coneixereu com els de Josep Fiter, Àngel Guimarà o Jacint Verdaguer, un dels pares de l'excursionisme. Ràpidament es van començar a assolir fites dignes de les portades dels diaris i periòdics més demanats, com per exemple el naixement de l'escalada de la mà de mossèn Jaume Oliveres, fent un èpic solitari al Pedraforca, o la travessa Matagalls-Montserrat del mateix, en què unia el Montseny i el Montserrat i establia una gesta que avui encara segueix fent per milers i milers de persones cada any. Tot això, i perquè els simples mortals, Núria, de l'època poguessin emular els seus ídols, va anar acompanyat d'un esclat de les publicacions del sector, amb César August Torres considerat el pare de la cartografia i les guies excursionistes modernes, i també amb una de les seves puntes de llança, com van ser les guies del Pirineu català, publicades a principis del segle XX. I jo t'haig de dir que tinc algunes, per sort, d'aquelles primeres guies, i són increïbles. Inclús t'expliquen quants diners costa llogar una somera a un ase per fer l'aproximació, alerta d'aproximació al Matagalls, ni que estiguéssim al Nepal.
0: Uau! Ah, jo crec que, Enric, hauries d'agafar totes aquestes entradetes que fas tu, eh? I les hauríem de publicar o editar.
1: Un podcast.
0: Recupereu les entradetes de l'Enric en els programes, en el que portem d'obert per vacances, perquè sempre ens il·lustra sobre el tema del dia i és una passada. Molt xules les guies de muntanya aquestes que no només t'expliquen la fitxa més tècnica, sinó que et van explicant, no? La pots llegir, és com qui llegeix teatre.
1: Correcte.
0: No? Qui llegeix guies sí. Sense anar a la muntanya, des del sofà, no?
1: I és així.
0: Si està ben feta, t'ho explica tot, digues.
1: I tant, i en un segle i escaig inclús pots descobrir, aquí a la Plana del Vallès, vaig descobrir que hi havia una altra població al costat de Palautordera que ja no existeix, imagina't.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I sabem per què?
1: Doncs no. Mira, escolta, m'hi emplaço per poder-vos explicar aquesta història a finals d'estiu. Tinc feina aquí. No tinc per demà, perquè dubto que tingui temps per buscar tant, però sí, a finals
0: d'estiu. A cada entradeta que fas també et dono feina, també t'ho dic.
1: Així m'agrada, sí. Així m'agrada.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, no, perquè és curiós, no, que desaparegui una població. Bé, curiós.
1: Sí, a vegades se n'ha sumat de noves, sempre que es diu a Vilanova, com de Sant Antoni a Vilamajor, que era de la Vilanova, perquè era la nova població, no? Totes les viles noves venien d'aquí, d'una segona població, normalment més nova i així, però sí, buscarem, indagarem. I això, vinga, en el tema del dia, sabem que hem parlat de muntanya, però jo crec que és el gran tema, mar o muntanya. Mm-hmm. Així que ja ho dius tu, Núria, cada dia, que entri tots els nostres i les nostres oients a Instagram, obert vacances, i escolta, deixeu tots els vostres comentaris per allà o àudios al número de WhatsApp que hi trobareu.
0: Doncs mira, la connexió de les 10 ens has d'explicar no només què diuen els oients, sinó també en quin lloc vas gravar el vídeo, eh? Però no ens ho diguis ara, després, que m'amola molt aquella cabanyeta, no? Sembla de pedra seca, després en parlem.
1: Sí, tant que sí. Fins ara.
0: Fins ara, Enric. Cosetes que passaran avui a l'Obert per vacances. Ara us les expliquem en forma de sumari.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: La primera entrevista rondarà al voltant del Banc dels Aliments. Té nova presidenta a nivell de Catalunya i la volem conèixer i volem saber també quina estratègia abordaran en el futur el Banc dels Aliments. Per altra banda, us farem propostes de lectures per aquest estiu. Avui, lectures que tenen a veure amb criatures i indrets fantàstics que tenim a propet de casa. Un parell de podcasts més, el de l'Eclipsi i el de Jardineria. I també en la connexió, que un parell de connexions encara en directe, una que farem amb Constantí per parlar sobre nutrició vinculat a l'estiu, però també vinculat a totes les intoleràncies i al·lèrgies que cada cop estan més presents a la nostra vida alimentària. I per altra banda, la connexió amb Altafulla avui ens durà a conèixer un projecte que es diu Niu. Al darrere hi ha una dissenyadora tèxtil, dissenyadora de roba, i ella ha fet unes lligacues i unes polseres que tenen a veure amb la seguretat feminista. Tot això a l'Obert d'avui, que comença amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: La primera connexió l'establim amb Girona. Saludem el Said Esbai. Said, bon dia. El Said, que sembla que el tenim preparat per tornar-nos les notícies de Girona. Ara sí, Said, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia. Mira, la primera notícia que ens porteu és que Disney ha desembarcat a Girona amb un equip de 500 persones. Què fan?
3: Imagina't, doncs els operaris que transformen tant l'interior com l'escalinata de la catedral graven una pel·lícula. A dins la nau s'han penjat cortinatges als arcs de mig punt. Uf. I també s'hi veu part de l'escenografia, com seitals o també escultures de lleons. A fora, enmig dels graons, s'han instal·lat una tarima, en aquest cas, d'estètica medieval. També les canalitzacions es recobreixen per simular columnes. El rodatge, en aquest cas, completament blindat, només faltaria, començarà avui dimarts, i les restriccions, de fet, ja s'estan fent notar, i de fet estan fent adaptar també les visites guiades. Escoltem Laura Koch, que ella, per exemple, és guia turística aquí a Girona.
4: Doncs estic amb uns clients d'Estats Units. De fet, hi ha una parella que viu aquí a Girona i els estan visitant uns amics i familiars i estem fent una visita guiada de la ciutat. I bé, ens hem trobat una mica amb aquesta dicotomia que ja estan filmant la pel·lícula de Rapunzel, Tangled, avui, bueno, en el dia d'avui, i hem d'improvisar una miqueta perquè no sabem molt bé quins espais estan oberts al públic, quins no, perquè suposo que la producció no ens avisa de quins espais estaran oberts al públic. Per tant, hem d'improvisar una miqueta. De fet, no sabia si podria passar per aquí davant de la catedral.
3: De moment, mentre dura el muntatge, en aquest cas els turistes ho viuen entre expectació i sorpresa, probablement els veïns no tant.
0: Déu-n'hi-do. Enredados, Tangled, de la pel·lícula de Rapunzel, t'he de dir, Said, que van passar per aquí, van fer un càsting per aquí, per terres tarragonines, i van causar sensació. Però, saps què va passar? Va, t'ho explico, va, perquè ja que comencem amb una notícia divertida. Home. Doncs una mica el comentari, parlant amb dues o tres persones, és que hi van anar els pares a acompanyar els nens, els nens volien, clar, anar al càsting, a veure si els agafaven, i al final van agafar pares i avis. Pares i avis.
3: Què dius ara?
0: T'ho juro. Almenys un parell de persones, de famílies amb qui he parlat, els va passar això. Per fer d'extres, tot plegat. Va ser molt divertit.
3: Aquí a Girona es va muntar un sidral, un ball de bastons. Jo crec que els instituts devien quedar buits aquell dia, o sigui, no sé si era vaga o no, però si no era vaga ja podrien haver aprofitat el calendari per posar-lo allà mateix.
0: Quant de temps es queden? Ho sabeu? Quant de temps es quedaran aquí ocupant la catedral?
3: Fins, si no m'equivoco, el campament base i tot es queden fins al dia 6 d'agost. O sigui, un parell de setmanes ben bones, eh?

0: Correcte, que permetrà millorar la qualitat i garantir també el subministrament d'aigua. Després de 2 anys d'obres i una inversió de 8,7 milions d'euros, aquest dilluns, ahir, es va inaugurar l'espai que permetrà, doncs, millorar la qualitat i també garantir el subministrament d'aigua al municipi escalenc.
1: Molt bé, notícies que ens arriben des de Girona. Saïd Esbai, moltíssimes gràcies. No marxis massa lluny, que avui tenim entrevista, eh?
0: Fins ara.
1: Fins ara. La propera connexió ens du cap a Rubí. Saludem la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
2: Bon dia, Núria.
1: Esclafit a l'Hospitalet.
2: Doncs sí, ahir a la tarda un esclafit a l'avinguda Carrilet de l'Hospitalet, al barri de Santa Eulàlia, va arrasar arbres, fanals, motos i tendals en un tram de només 500 metres. El fenomen va ser molt ràpid, entre 2 i 3 minuts, enmig d'una tempesta de mitja hora, que va generar una trentena d'avisos als bombers de la Generalitat. El sergent del cos d'emergències, Juli Escrig, ha explicat que tot plegat es va produir per les altes temperatures i la bossa d'aire fred de la pluja, i ha subratllat que es tracta d'un fenomen extrem extraordinari. L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha explicat l'afectació que ha tingut l'esclafit a la ciutat, que afortunadament no ha produït ferits.
3: El fenomen que s'ha produït aquesta tarda, tal com explicava el cap de bombers, no estava ni previst, ni havia cap alarma ni cap alerta. Ha sigut un 2 minuts, 3 minuts que s'ha produït. A més, la incidència, com ha dit el cap, han sigut en aquests 500 metres entre els dos carrers. Vull dir que la resta de la ciutat, més enllà d'alguna branca i alguna situació una mica més delicada, no hi ha hagut una incidents rellevants. Per tant, davant de les alertes que tenim a partir de demà, tenim, doncs, tots els serveis preparats, però aquest, diguem, que ha sigut un servei excepcional que no es dona habitualment, per sort, però que les conseqüències les podeu veure. I crec que el més important de tot és que no hem de lamentar cap ferit.
2: Les tasques dels bombers han consistit a tallar arbres i branques amb risc de caiguda i a sanejar façanes i teulades per evitar despreniments que poguessin ferir vianants. Es preveu que avui al matí ja estigui la zona recuperada, ja que els bombers i les brigades municipals estan treballant per condicionar les zones afectades.
1: I encara una notícia que ens va parlar d'un nom propi. Raúl Moreno, nou conseller de Drets Socials i Inclusió, que substitueix Mònica Martínez Bravo.
2: Doncs sí, Núria, ho va fer públic ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una declaració institucional. Moreno ocupava fins ara la secretaria general del departament i es tracta, doncs, d'un relleu de continuïtat. És educador social i està gairebé 10 anys diputat del PSC al Parlament. Illa ha anunciat aquest primer canvi del seu govern, que coincideix amb l'equador de la legislatura, i també ha explicat que avui ja podrà formar part del Consell Executiu. És la primera vegada que un educador social encapçala el Departament de Drets Socials.
1: Recordeu que vam parlar fa uns dies de l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet, a Barcelona. Com estan les coses?
2: Doncs mira, ahir mateix els primers veïns afectats van començar a recuperar els seus habitatges. Al migdia havien pogut entrar 4 veïns i un comerciant dels 11 pisos i 4 establiments dels 2 edificis on ja s'ha autoritzat el retorn. Han estat citats de manera esglaonada a tots els veïns i han rebut informació sobre l'estat dels immobles i un dossier amb les conclusions de les revisions tècniques. Després han accedit als pisos, acompanyats de tècnics i efectius dels bombers, per comprovar-ne l'estat abans de recuperar les claus.
1: Ho deixem aquí, Paula, si et sembla. Moltíssimes gràcies des de Rubí.
2: Gràcies, Núria.
1: A Lleida, 1-1. Saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: Els Mossos d'Esquadra que van detenir aquest dilluns un home de 19 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta de la dona de 75 anys de Soses, notícia que també vam donar.
4: Correcte, que els explicava ahir. Segons va informar la policia, l'home va ser detingut al mateix municipi del Baix Segre a primera hora de la tarda d'ahir dilluns. Els fets, recordem, haurien passat dissabte al vespre després que la veïna sortís a caminar per un camí del municipi i no tornés a casa. Cap a 3:15 de la nit van trobar la dona sense vida en un camp de panís al costat del camí i amb indicis de mort violenta en un possible crim que es manté sota secret de sumari. De fet, referent a aquest mateix tema, avui el diari Segre publica en portada que la principal línia d'investigació és que l'home hauria atropellat la víctima i en lloc d'auxiliar-la l'hauria rematat i n'hauria amagat el cos. Arran del succés, el consistori, també recordem, va decretar 3 dies de dol oficial i diumenge al migdia va convocar un minut de silenci.
1: I en un altre ordre totalment diferent de coses, us expliquem que 2 ramaders del Pallars denuncien que un os ha matat un euga i un poltre i n'ha ferit un vedell a la zona de Bonavé.
4: Va ser aquest dissabte quan una ramadera veïna del poble va anar a revisar el bestiar a la muntanya i es va trobar amb els animals morts. Els propietaris d'aquests mateixos animals van denunciar l'atac a la muntanya d'Isil, al vall de la Roca Blanca, i els agents rurals es van personar al lloc dels fets per aixecar l'acte. Els afectats per les pèrdues atribueixen l'atac a un os per les característiques de la ferida i per la desaparició d'alguns animals, mentre

0: que els agents rurals, de moment, mantenen oberta la investigació. Els ramaders demanen ser informats quan els equips de seguiment de l'os detectin que l'animal es troba a la zona i ha tocat el bestiar per poder prendre més mesures de prevenció amb aquests mateixos ramats. Un dels propietaris dels animals morts també explica que demanarà a l'Ajuntament d'Alt Àneu i l'entitat municipal descentralitzada d'Isil que tingui accés a la ubicació de les càmeres fotogràfiques que hi ha repartides pel municipi per fer el seguiment dels ossos. Recordem també que encara no fa una setmana, a uns 500 metres d'Isil, un altre ramader va denunciar que un os li havia matat 3 ovelles a tocar de la granja.
1: I si últimament esteu veient molts productes fets amb festucs al súper, doncs sapigueu que molts d'aquests festucs es produeixen a Lleida. I aquí a les comarques de Ponent, no?, s'han reunit diferents productors de festuc, una jornada tècnica que ha tingut lloc a Verdú.
0: Amb un centenar d'agricultors, amb aquest producte totalment de moda en aquests últims anys, el cultiu de pistatxo, recordem també, va arribar a les comarques de Ponent als anys 80, primer a la zona del Segrià, tot i que no va ser fins més tard, l'any 2015, quan el grup Borges va impulsar el cultiu a la zona del canal Segarra-Garrigues. Fa un parell d'anys, però, la setantena de productors que s'havien sumat al projecte van trencar els contractes amb l'empresa perquè deien que no els pagava un preu just. Encara és un cultiu relativament poc conegut per molts pagesos, tot i que els que en produeixen han afirmat que és una bona alternativa a cultius com la vinya. Ho explicava així Ramon Boleda, productor de festuc.
2: Davant la crisi del sector de la vinya i de la fruita dolça, pues la gent ara mira amb uns altres ulls el pistatxo. Aquí hi ha molts que van començar a fer pistatxo i tenien la idea de fer més pistatxo, però van quedar parats i ara tornen a venir, per veure si es tornen a reiniciar.
0: La jornada celebrada ahir a Verdú va comptar amb visites de camp guiades i xerrades sobre la visió mundial de l'economia del pistatxo i va estar organitzada per productors de pistatxos de Ponent i per Unió de Pagesos.
1: Quim, hem de fer una entrevista amb algun productor de pistatxos. Jo vull saber com.
0: Fet. Vinga, a paraula.
1: Com es produeixen els pistatxos, que no tinc massa. Jo ja els he vist en bossa. Et sembla, sí? Doncs vinga, ho
0: Fantàstic.
1: Apuntem. Molt bé. Quim Gasou, Uau Lleida, moltíssimes gràcies.
0: Adeu, gràcies.
1: Marina Pérez Got, bon dia.
3: Bon dia.
1: Seguim parlant de cuina. Quart Congrés Català de Cuina que es farà a Tarragona la primavera vinent.
3: Doncs sí, el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ho ha anunciat durant la presentació del Pla Acció per l'Impuls de la Cuina Catalana amb iniciatives per preservar-la, promocionar-la i projectar-la. Durant un acte al Teatre Nacional de Catalunya, Illa ha anunciat l'inici del camí al Quart Congrés de Cuina Catalana, que se celebrarà la primavera de 2027 a Tarragona i reunirà el conjunt del sector. Donarà continuïtat al llegat dels tres congressos anteriors, reunirà representants de tota la cadena gastronòmica amb l'objectiu d'analitzar els principals reptes de la cuina catalana i definir les bases de les futures actuacions per impulsar-la, projectar-la cap al futur.
4: 7 anys després de l'última edició recuperarem aquesta important cita. Serà el punt de trobada de tots i cadascun dels actors de la cadena alimentària i gastronòmica del nostre país. Des de la terra i el mar fins a la taula. En aquest congrés s'acabarà de definir un full de ruta del pla d'acció de la cuina catalana. Un seguit de mesures estratègiques per protegir i promocionar el nostre patrimoni gastronòmic.
3: Aquest pla d'acció contempla una estratègia per reforçar el vincle amb el sector agroalimentari, reconèixer la tasca dels establiments que l'han mantingut viu al llarg del temps i projectar-la cap al futur.
1: I ahir, de fet, es va celebrar, no?, el sorteig per les entrades dels 2 dies del concurs de castells. Tenim ja número guanyador?
3: Doncs sí, el número ha estat el 14.337 per la jornada de diumenge i podran comprar entrades fins al número 15.561 per la jornada, repetim, de diumenge. S'havien fet 17.690 sol·licituds per 4.855 entrades disponibles i per la jornada de dissabte el número de tall és el 5.172.
1: Molt bé, doncs afortunats, bé. Felicitats als afortunats.
3: Podran comprar-les a partir del 24 de juliol, i tindran només 15 dies.
1: No us encanteu, eh?
3: No, això si no, ens tocaran altres ja.
1: Marina, moltes gràcies. Fins ara.
3: Fins ara.
1: Tanquem la ronda d'actualitat.
5: Per vacances.

0: En la primera entrevista de l'Obert per Vacances avui parlem de pobresa, però no de la pobresa que ens imaginem, sinó de les noves pobreses, aquelles persones amb feina però que no arriben al final de mes. Famílies ofegades pel cost de l'habitatge, gent gran que viu sola, joves precaris. Saludem el Saïd Esbai des de Girona FM. Saïd, bon dia de nou.
1: Doncs sí, bon dia de nou, Núria. El Banc dels Aliments, de fet, acaba de presentar la seva memòria 2025. Aquí a Girona, per exemple, l'any passat va atendre 27.021 persones, va distribuir més de 2 milions de quilos d'aliments i alerta també que en aquestes noves formes de vulnerabilitat també amenacen de cronificar-se. Tenim avui amb nosaltres Carme Casacuberta, ella és presidenta de l'Associació Catalana de Banc dels Aliments d'aquí de Catalunya. Carme, benvinguda a l'Obert per Vacances.
2: Bon dia a tothom.
1: Primer de tot, comencem pel titular de la memòria aquí de Girona, però vaja, que entenc més o menys que moltes coses que comentarem són completament extrapolables a la resta de Catalunya. Qui són avui les persones que necessiten del Banc dels Aliments i com han canviat els perfils?
2: Bueno, realment és que ja ho han dit ara a la presentació. Abans teníem una tipologia de pobresa molt clara. Ara ha canviat molt aquest perfil. O sigui, el fet de tenir feina no t'assegura sortir de la pobresa. Mm. Aquest és potser el titular més que ens impressiona més, no? Després tenim moltes casuístiques. La gent gran que viu amb unes pensions molt baixes, que això és fruit de que durant molt de temps també s'ha treballat sense estar assegurat. Vull dir, hi ha feines que la gent no assegurava. Ens trobem també en trencaments familiars, vull dir, quan una parella es trenca tan malament ho passa, o que es queda sol amb les criatures, com el que ha de mantenir també aquestes criatures, no? Addiccions, discapacitats, són múltiples i molt variades la gent que ho necessita.
1: Treballar ja no protegeix de la pobresa?
2: No, avui dia, per desgràcia, no ho protegeix, perquè hi ha salaris que són molt precaris, aquesta és la realitat. A veure, jo quan sento tanta gent que es queixa de que no troben gent per treballar, penso quins salaris es paguen que la gent no vulgui treballar, no? Perquè crec que tothom vol treballar, necessita treballar, ja, primer per l'econòmic i segon per un orgull propi, per saber que te'n surts, no? Però no s'arriben, ni treballant tots dos, hem de dir que, per desgràcia, se'n sent a parlar molt i es diu molt, però que l'habitatge fa que s'emporti la major part del sou d'una família.
1: És que, clar, vosaltres, des del banc, dieu que la pobresa ja no pot entendre's únicament com una manca d'ingressos, és a dir, ara hi estem parlant, o hi entren l'habitatge, la precarietat laboral, la salut mental, la soledat,
2: sí,
1: fins i tot. Clar, com atén un banc dels aliments una pobresa que va molt més enllà del menjar?
2: Bueno, hem de dir que nosaltres, a vegades això és un hàndicap, no? Però es van crear així els bancs, que nosaltres no repartim a les persones en concret, sinó que repartim a les entitats. I aquestes són les que tenen els beneficiaris. Llavors, aquests beneficiaris són gent que els assistents socials els hi han passat, no? Que ho van a demanar als assistents socials, que es fa un estudi, es valora la situació d'aquella persona i passa a l'entitat. Llavors l'entitat ens ve a nosaltres i ens diu, pues, tenim tants beneficiaris i ens expliquen les casuístiques i aquestes situacions. I nosaltres el que donem, ho donem a les entitats. Són elles que reparteixen cada beneficiari.
1: De fet, amb les dades que hem pogut recollir, també comenteu que gairebé la meitat de la població catalana afirma tenir dificultats per arribar a final de mes i una de cada quatre persones es troba en risc de pobresa o exclusió social. Clar, és que estem parlant d'un problema estructural, no conjuntural.
2: No, bueno, aquestes són dades que les traguem dels estudis que es fan, doncs, en tot, i no només Catalunya, en tot l'estat espanyol i en Europa. Són dades que es treuen d'estudis, de grans estudis que s'han fet sobre com viu actualment la societat.
1: Afirmeu també que la pobresa alimentària, de fet, és només la punta de l'iceberg.
2: Bueno, perquè, és clar, la pobresa alimentària surt, és el que flora, però sota hi ha tots aquests problemes que hem comentat, no? Aquestes situacions de salaris precaris, de gent que viu sola, doncs, bueno, tot el que m'està comentant fins ara. Llavors, això què flora? Doncs en que la gent no menja, i ja no diguem no menja, perquè hi ha gent que menja, però no menja adequadament, no menja d'una manera digna. Avui dia, el treballar no t'assegura una alimentació digna. O sigui, actualment el banc treballa perquè la gent tingui aliments, però també treballa perquè mengin d'una manera equilibrada.
1: Què vol dir, per exemple, una manera equilibrada? És a dir, s'ha vist un retrocés en alguns productes?
2: Home, tingues en compte que si la major part del sou va per pagar lloguers, hipoteques, subministraments, educació dels fills, etc, etc, el que queda per alimentació és poc. Llavors, l'alimentació es pot estirar. Tu, quan entres, pagues una hipoteca o pagues un lloguer, has de pagar tant al mes i això no t'ho rebaixen, per més situacions que expliquis. Tu aniràs a plorar, però no se't rebaixa. En canvi, sí que l'alimentació es pot estirar i es pot arronsar, no? Tu pots menjar de proteïna un ou, o pots menjar un entrecot, o pots menjar, doncs, un tall de xòpet. Mm. No?
1: Clar. I més enllà de tot plegat, clar, o sigui, estem parlant d'una situació estructural, la pregunta és, hi ha tants fronts oberts, ara mateix oberts, en aquest sentit, que com es fa aquest canvi de model?
2: Bueno, és molt difícil, és molt difícil. Nosaltres sí que ens agradaria, que és el que hem començat i que estem treballant amb això, deixar de ser només un centre logístic de repartiment d'aliments. Volem ser un banc en tot el que implica, no? Que diguem, coneixement, estratègia, capacitat d'anàlisi, planificació i incidència social. Nosaltres aquest any hem treballat molt en comunicació perquè la gent ens conegui com una entitat que treballa tot l'any, no l'entitat que organitza el Gran Recapte, perquè sinó una entitat que treballa tot l'any, sobretot pel malbaratament alimentari, perquè sabem que si no hi hagués tant malbaratament es podria pal·liar molt la pobresa, per un cantó, i després també el medi ambient, perquè sabem que malbaratar porta molt CO2, vull dir que també estalviríem per dos bandes, no? I llavors nosaltres treballem tot l'any per això, pel malbaratament, per la pobresa alimentària.
1: Ara ho has comentat, el Gran Recapte, que probablement és la gran porta d'entrada per a la gent que us conegui.
2: Sí.
1: Si no m'equivoco, el Gran Recapte del 2025 vau recollir 153.000 quilos de menjar, estabilitzant xifres després d'uns quants anys de descens.
2: Sí, va haver un augment molt fort per la pandèmia, perquè pel Covid la gent... Estem en una societat que quan hi ha algun problema greu o una emergència, actua molt ràpidament. Ens van trobar pel Covid, ens van trobar per la Dana, ens van trobar per Venezuela i per altres moments d'emergència. Però per allò de que és cada dia i que no es veu, que no es veu perquè el que hem de dir que és una pobresa silenciosa, que tu no la veus, que pot ser el teu veí, que ni ho notes. Llavors aquí és més difícil que actuï la gent. Llavors nosaltres el que estem intentant molt doncs, és fer comunicació de que això existeix, que s'ha de treballar cada dia, que s'ha de donar cada dia, que el banc treballa 365 dies a l'any per pal·liar tot això i que necessitem ajuda aquests 365 dies de l'any. Llavors en un moment el Gran Recapte la gent dona, però després, bueno, ja està, no? Ja s'ha fet el Gran Recapte i ja hem recollit. El que es recull pel Gran Recapte s'acaba en un mes, dos.
1: Creus que s'hauria de replantejar el Gran Recapte?
2: Sí, s'ha de replantejar, perquè ha canviat, tota la societat està canviant, està canviant l'ordre mundial, estan canviant les maneres de pensar, les maneres de fer, i de fet estem treballant els quatre bancs de Catalunya. I després tot això també es traspassarà a la FESVAL, que és la Federació Espanyola d'Aliments, perquè el Gran Recapte va tenir èxit en el seu moment. És segur que tothom espera, però que hem de canviar les maneres, segur, segur.
1: I sobretot també, vull dir, quin paper ocupeu ara mateix exactament, perquè probablement ocupeu el paper que haurien d'ocupar les administracions.
2: Bueno, això ja ho sabem, que tota entitat que es benèfica de tot tipus, que es dedica a ajudar la gent, el que fem són tapar forats a l'administració.
1: Què hauria de fer l'administració per intentar no tapar tants forats?
2: és molt difícil perquè, a veure, jo penso que si ens costa organitzar tot el banc, no, que hi ha molta problemàtica, penso en organitzar-ho a nivell de tot Catalunya o de tot l'Estat o de, com vulguis, ha de ser molt complex i molt difícil, però si des de llavors s'ha d'invertir més, jo crec que s'ha de fer un anàlisi profund de com està la societat, s'han de concretar accions i després també jo crec que hi ha d'haver-hi més, a veure, és que no, ara no ens sortirà la paraula correcta, control, és que control tampoc m'agrada la paraula control, és, no, és una mica dura, però sí com es fan les ajudes.
0: Una mica de supervisió, potser.
2: S'han de controlar una mica. Supervisió, exacte. La paraula exacta és supervisió. per controlar tot això de les cistelles.
0: Fa una mica, deixeu-me preguntar una cosa, fa una mica la impressió amb aquestes campanyes del Gran Recapte en què també hi participen empreses, no? Que ens quedem tots com a més tranquils. Participant-hi és un tranquil·litzador de consciències i per les empreses és una neteja d'imatge, en certa manera, i ja. I aquí ho teniu, i he participat el dia. Clar, sostenir això al llarg de tot l'any i agafar consciència del que tenim i de com podem canviar-ho, això ja és més difícil, és que tenim una tasca feixuga entre mans.
2: Bueno, avui dia hem de dir que en el Gran Recapte el que participa molt són les cadenes alimentàries, no? El que passa que, com hem dit, també ha canviat molt, i en cadenes que ara només volen fer recollides econòmiques, que no ens van malament. Hem de dir que en lloc de tenir aliments, tenir diners i poder comprar l'aliment que necessitem en el moment que necessitem, sense estar pendents de caducitats, poder comprar aliments frescos, ja ens va bé. Però la societat és molt reàcia, la societat li agrada donar el producte. I amb això és amb el que potser hem baixat en els grans recaptes, que la gent no vol donar econòmicament, hi ha cadenes que només volen fer econòmic, hi ha, per sort, cadenes que ho volen fer de manera mixta, i aquí és on la gent s'hi aboca, no?, en donar aliments. En quant a les empreses, hem de dir que ara a partir de l'1... Perdoneu, que a partir de l'1 d'abril, que es van posar en marxa la llei del malbaratament, estem signant molts convenis amb empreses en cadenes alimentàries que estem recollint les minves, i això llavors és tot l'any, no? El que passa que també ho hem d'organitzar-ho, perquè no ens volem convertir en un abocador, vull dir, Estem fent uns convenis molt clars de que no som un abocador, se'ns han de donar aliments que realment puguin tenir un ús.
0: Ah, perquè si no destines encara més recursos a fer la, no?, a fer la tria.
2: Sí, esclar, necessitem molta més gent a fer la tria. És que tot això està molt bé, però després implica molta més feina. I volia dir que hem de pensar que l'empresa, cada vegada que ens dona alguna cosa, no és només que sigui un residu de sobre, sinó que alimenta a persones.
1: Clar, jo et volia preguntar també, Carme, sobre... Al final estem a l'estiu, ara mateix, i no sé si és... per a vosaltres o per a les famílies, sobretot? Vull dir, si és un parèntesi o és un moment també especialment difícil?
2: No, nosaltres continuem. Sí que es tanquen al banc, nosaltres tancarem 2 setmanes, però hem de dir que les entitats la setmana abans se'ls reparteix el doble d'aliments perquè no hi hagi carència durant aquest temps. Vull dir, continuem donant el que la gent... el que podem i el que la gent necessita, pues, clar, amb un grau molt mínim. Nosaltres, amb una família, no li solventem tota l'alimentació de tot l'any. Els ajudem.
1: Carme, ja per últim, si algú que ens estigui escoltant, com pot ajudar ara mateix al Banc dels Aliments?
2: Doncs mira, fent donacions. Ara, donant a l'any, i a més si són particulars, vull dir, el millor és donació econòmica. Vull dir, poden ser una donació un moment a l'any, pot ser una donació periòdica cada mes... i llavors fent-se voluntari davant dels aliments, perquè mans sempre se'n necessiten, tant al magatzem, que aquí és una feina més, bueno, més senzilla, que és classificar, ara per això que he dit, no? Les empreses ens envien les mimes, s'han de classificar que si els macarrons, que si l'arròs, que si els enciams, el que ens vingui, o preparar les comandes pels dies de repartiment, però també hem de pensar que sempre casem el voluntariat amb la jubilació. I llavors l'edat mitja de voluntaris del banc és bastant alta i ha d'haver-hi un relleu. Clar. Ha d'haver-hi un relleu, i jo estic promovent que la gent jove s'apunti. I una cosa que vull dir, que un voluntari no és venir allà cada dia de 8 a 2, sinó que és venir un dia 3 hores, venir un altre dia 3 hores, que en vingui un dia a la setmana. Si són molts, vinguin un dia a la setmana 3 hores, n'hi ha prou. I necessitem gent que també vulgui fer gestió, que el banc s'ha de fer molta gestió, són molts els departaments que treballem al banc, eh?
1: Doncs escolta, que sonin els telèfons i que s'ompli tot allò de voluntaris, també, sobretot per la feina que feu. Carme Casaoberta, presidenta de l'Associació de Banc dels Aliments de Catalunya. Moltíssimes gràcies per aquesta estoneta i que vagi molt i molt bé.
2: Vale, gràcies a vosaltres.
0: Saïd Esbai, company des de Girona, moltíssimes gràcies també per l'entrevista.
1: Una abraçada.
3: Aquest estiu, obert per vacances. Escolta't a la teva ràdio local.
0: I ara, des d'on a la Torre, arriba el primer podcast del dia. Una proposta de lectura que avui passa per a criatures i indrets fantàstics del nostre territori.

0: Mònica Socies.
1: L'imaginari català és molt ric i embolcalla cada racó de la nostra terra. Són molts els llibres que en parlen, però no caben tots en aquesta secció. Amb la tria d'avui recorrerem la geografia catalana per saber-ne més.
2: Les filadores eren tres germanes velles, filles de la nit. Una treia el fil de la vida del fus, l'altra el teixia a la filosa i la tercera el tallava. Així acomplien el destí dels humans. Temps després, una vegada descabdallat al món, Aracne, filla d'un tintorer de Lídia, va arribar a ser una famosa filadora gràcies a la seva habilitat, però patia el mal de la supèrbia i la deessa Atena, que també filava, gelosa, la va convertir en aranya. Des d'aleshores, també, sembla que les aranyes tinguin alguna mena de relació amb el destí. Es diu que si apareix una aranya negra a la cambra d'un malalt, no trigarà a morir. I a les Terres de l'Ebre no es posa en dubte la dita picada d'aranya, la mortalla. A la nostra geografia, però, qui cosia amb més finès els fils de l'existència era la balanguera. A més, vetllava per les antigues creences i la tradició amb saviesa sobrenatural. Teixia el vel de les il·lusions, les felicitats, les desgràcies i la mort amb fils invisibles.
1: Una llegenda amb cançó pròpia que va rescatar Joan Alcover. I com aquesta, trobarem moltes històries més al gran llibre de les criatures fantàstiques de Catalunya, d'en Joan de Déu Prats, il·lustrat per Maria Padilla i publicat per Coma Negra. Bruixes i espectres, l'home dels nassos i fullets entremaliats s'amaguen entre les seves pàgines. Però aquest equip literari ha anat més enllà i els més curiosos podreu descobrir a quins indrets habiten aquestes criatures el gran llibre dels indrets fantàstics de Catalunya.
2: A les boscúries de Gombrèn, no lluny del santuari en el qual els nou barons de la fama ajuntaran espases davant la Mare de Déu Negra de Montgrony per combatre sarraïns, es troba l'inquietant forat de Sant Tou, un avenc vertical i profund, els primers trams del qual semblen la gargamella d'una bèstia antediluviana petrificada. Sant Tou va ser el darrer paratge fabulós explorat del país. Havia resistit durant força temps l'empenta empírica fins que a principis de segle XX, mossèn Norbert Font, geòleg pioner de l'espeleologia, cercador de mamuts, divulgador de la ciutat encantada de Conca, es disposà a escorcollar-lo davant una gran gernació de pagesos tamorencs. Tanta era la temença que provocava la boca negra de Sant Tou que el científic esperà que els camperols haguessin segat el blat per baixar-hi. La darrera vegada que s'havia intentat explorar l'avenc, deien que havia sortit una forta granissada de l'interior. Si es repetia el fenomen, podia fer malbé la collita. Mossèn Font davallà la gola amb un martell d'espeleòleg, un telèfon de comunicacions, un casc de bomber i una ampolla de rom. Abans de perdre's a la fosca, va fer el senyal de la creu i exorcitzar el cau.
1: I trobarem també la casa on va néixer Francesc Bonet, el virrei de Madagascar. Es troba a la Sénia i té el renom de Cal Rei Bonet, on s'inicia una història que barreja la llegenda i la realitat. I la Font de la Joventut existeix? Potser si trobeu la flor d'aigua sereu afortunats i no obtindreu bons resultats. Per buscar-la, seguiu les instruccions i atenseu-vos fins als verals de Berga, la Pobla de Lillet, Bagà i Guardiola del Berguedà. Territori Lectura. Dos llibres amb una edició espectacular per endinsar-nos en els mites i llegendes del nostre país. Territori Lectura. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Laram. En mobilitat, situació molt complicada, on diversos accidents i avaries afecten a la circulació en aquests moments. A l'AP7, un accident entre Castellví de Rosanes i Subirats, en sentit Girona, manté un carril tallat i provoca 6 quilòmetres de retencions. També hi ha un altre accident a Santa Maria de Palautordera, en sentit Barcelona, amb un carril tallat, i també a l'A2, un accident a l'altura d'Abrera, en sentit Barcelona, obliga a tallar també un carril. Finalment, un altre accident a la C66, a l'altura de Flaçà, obligant aquest cas a circular pel voral en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa a les avaries i afectacions a la C58 a Vacarisses, amb un carril tallat a la B40 entre Abrera i Esparreguera i també amb un carril tallat i a la C14 a Ribera d'Urgellet, on es dona en aquest cas pas alternatiu. I pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable de coure entre Lleida i la Plana Picamoixons deixa sense circulació els trens de les línies R13 i R14. També hi ha retards a l'R2 Sud, l'R2 Nord per una incidència a Vilanova i la Geltrú, també al Prat de Llobregat, i a l'RL4 per una incidència, en aquest cas, entre Calaf i Cervera. I el Departament de Territori posarà en marxa al setembre una nova línia regular de bus entre Guissona i Cervera. El servei oferirà 12 expedicions per sentit els dies feines amb una freqüència d'un autobús cada hora per reforçar la mobilitat a la Segarra i millorar la connexió entre els dos principals municipis d'aquesta comarca. I en successos, un home ha mort apunyalat aquesta matinada a la platja del Somorrostro de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor del crim que hauria fugit del lloc dels fets. Els fets han passat cap a 3:15 de la matinada, quan la víctima hauria intercedit entre una dona i la seva exparella, de qui tenia una ordre d'allunyament. Hauria estat aleshores quan l'agressor ha atacat l'home amb una arma blanca. La víctima està traslladada a l'Hospital del Mar, on ha acabat perdent la vida poc després. I un esclafit causava danys importants ahir al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet, on va arrasar amb arbres, fanals, motos i tendals en un tram només de 500 metres. El fenomen, que no va causar ferits, va obligar també els bombers a fer una trentena de serveis i el telèfon 112 va rebre un total de 136 trucades relacionades amb aquestes fortes ratxes de vent. I en clau política, el president de Plus Ultra ha admès davant l'Audiència Nacional que la companyia va pagar 530.000 euros en comissions a empreses vinculades a un amic de l'expresident, José Luis Rodríguez Zapatero, per afavorir l'obtenció del rescat públic de 53 milions d'euros concedit per la SEPI durant la pandèmia. Zapatero, per la seva banda, ha negat haver intervingut en l'operació i declararà en el marc de la investigació judicial. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: És inevitable escoltar-los, ja t'ho diré, i que et vinguin imatges de platja, de mar. Enric Rubio, estàs d'acord o què?
1: Absolutament, no puc estar més d'acord, i més amb aquesta cançó. Haig de dir que és la cançó preferida de la meva mare, aquesta.
0: Oh, té molt bon gust la teva mare, doncs, eh?
1: Home,
0: molt bé,
1: i tant.
0: Molt bé, molt bé.
1: I, de fet, t'haig de dir que és qui m'ha fet descobrir les platges de Menorca.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, aquesta cançó perfecta per allà.
0: Ai, platges, si és per l'Enric, les de Menorca, però la muntanya també li tira molt, i és que estem allí, no?, triant entre platja i muntanya. L'història que has fet per l'Insta, apareixes tu amb una bicicleta?
1: És xula, eh, aquella zona.
0: Es pot dir on és, més o menys, o què?
1: Mira, ho acotaré una mica, dient que és Ripollès.
0: Ja està, no cal que ens diguis més, perquè és el raconet. Ara no anem tots cap allà a trobar l'Enric.
1: Ah, exacte.
0: Que li fareu el rotllo.
1: No, però segur que la gent que conegui el Ripollès sabrà ubicar això, i és una excursió molt, molt xula per fer peu o en bicicleta. Sí.
0: És el teu lloc de pensar?
1: No, però cada cop més. La zona sí, aquest lloc concretament no, és un dels llocs que m'agraden, però sí, la zona és un lloc realment poc massificat i fantàstic.
0: És que va bé això, d'anar al mar o a la muntanya, no? A la natura, com deies tu.
1: Natura, i tant, sí. I tant que sí.
0: I els oients què diuen?
1: Doncs mira, els oients realment estan... T'haig de dir que tiren molt cap a la muntanya, eh? Però,
0: mira, és que ets un influencer, de veritat t'ho dic.
1: Com a àudios tenim un de cada, tenim com sempre la Pilar d'Espinavell i tenim també després doncs, la Núria Lázaro. Escoltem primer la Pilar, que escombro cap a casa, ja veuràs.
2: Hola, Uber per vacances. Avui caminant per aquí la zona del Costa Bona i muntanya. Muntanya, sobretot a l'estiu. I la platja a l'hivern.
0: Ah.
2: I platges de muntanya, que dic jo. Les que tenen roques, penya-segats, això.
1: Ja
0: molt
1: ho veus.
0: Bé, molt bé. La Pilar ara... és oient de sempre, no? De sempre d'aquestes dues setmanes que portem.
1: Exacte, des del primer dia fan número 1, des d'aquí li enviem una forta abraçada. I tenim una forta contraposició perquè tenim l'altre extrem ara, també. Ai. Ja et dic, la Núria Lázaro crec que no tira gaire cap a muntanya, ja veuràs.
3: Sempre.
1: Reafirmant.
3: Més de mar que de muntanya. Profilaria més prim i diria més d'aigua que de muntanya, i això sigui piscina o sigui mar. I a més, aprofitant que avui és el Dia Mundial del Gaspatxo, doncs amb un gaspatxo ben fresquet.
1: Home, Núria, abans mira, piscina que muntanya, això no sé si comprar-t'ho, eh, mar, sí, però home, la piscina parlant de tota muntanya, no.
0: No, jo tampoc no estaríem d'acord. No, però és d'aigua, és un peixet, eh?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Tot i que, mira, de fet ens diuen l'Eric de Conesa, ens diu, les dues sempre, cales amagades on s'hi arribi caminant i cims i valls prou freqüentats. Veiem que la nostra audiència cada cop està buscant fugir una mica del turisme desenfrenat i anar a buscar aquests petits tresors que té el nostre país, no?
0: Sí.
1: I on no tens per què creuar-te en 52 persones cada dia.
0: Sí, està tot molt massificat, eh? Però tot és difícil ja trobar un espai...
1: Sí, tranquil·litat. Però mira, ah, no? Si ho fem com diu la Míriam Oliva, d'aquí Sant Pere a Vilamajor, propet de casa nostra, pot ser que trobem poca gent. I cada cop hi ha més gent que pensa així, i és que diu muntanya a l'estiu, mar a l'hivern.
0: Molt bé.
1: Jo ja vaig dir l'altre dia que l'hivern, el mar a l'hivern és preciós, de color i tot, eh?
0: Sí.
1: Ara, no sé si tu t'hi banyes quan l'aigua està ben freda.
0: No, és que li tinc molt de respecte. I fins i tot de nit, ostres, tampoc no, perquè li tinc respecte.
1: Fa cosa, eh?
0: Fa
1: cosa. A mi m'agrada, però fa cosa, sí.
0: Sí,
1: que dius, ostres, vaig nedant i no sé cap a on, gairebé.
0: Mira, em faré una proposta aquest estiu, que és que, ja que no faig vacances, que estic aquí amb vosaltres, un dia a la nit em banyaré al mar, va. I després t'ho explicaré.
1: Volem aquesta història. Oi, tant que sí, oi, tant que sí.
0: Una cosa extraordinària mai feta, mai vista.
1: L'any que ve ho hem de fer per televisió, això també.
0: Els meus tècnics estan rient, eh? Se n'estan rient de mi.
1: S'apunten, vindran. En Joan segur que s'hi apunta.
0: Vinga. Doncs ja està, Enric, segueix la pregunta oberta, això sí, i teniu temps encara de contestar fins a que en tanquem programa, d'acord? Mar o muntanya?
1: Mar o muntanya. Esperem tots els vostres àudios per al número de WhatsApp que trobareu a Obert Vacances, al perfil d'Instagram, o contestar el mateix reel.
0: Molt bé. Enric, fins ara mateix.
1: A reveure, fins ara.
0: Natura, en definitiva, la gran aliada que tenim a l'estiu per desintoxicar-nos. Bé, com deia l'Enric, no només a l'estiu, també hauríem de gaudir-la tot l'hivern, no? Fins i tot amb més tranquil·litat. La pregunta que tirem avui per xarxes és: mar o muntanya, què preferiu? I des de Cugat Mèdia sembla que ho tenen molt clar. Escoltem, si no, aquest reportatge que ha preparat el company de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
4: Arriba l'estiu, vacances, temps lliure i ganes de fer coses a la natura. I què sou, de mar o de muntanya?
5: A mi personalment el que més m'agrada és el mar. I el mar m'agrada sempre, m'agrada l'hivern, m'agrada l'estiu, perquè em dona pau, em dona calma, m'encanten els colors, l'olor que fa. Sempre triaré el mar.
6: M'agrada més la muntanya, sobretot doncs, per la temperatura, que és més agradable durant tot l'any. També perquè em dona o m'ofereix més tranquil·litat que no pas a la platja. El mar.

0: I també m'agrada la muntanya a l'estiu perquè em faig excursions, però prefereixo al mar.
1: M'agraden les dues, cadascuna té el seu. Pues normalment anem a Montserrat o anem a la Mola, perquè estan per aquí propet, la ruta és coneguda i a més són precioses, així que per aquí ens solem moure.
2: A veure, la tria entre mar i muntanya és molt complicada, perquè m'agraden les dues. Sí que és veritat que si m'he de quedar amb una em quedo amb el mar, per tot el que m'aporta la platja, aquells horitzons, les onades, tot això m'encanta, tant a l'hivern com a l'estiu. Però sí que és veritat que reconec que la muntanya dona moltes més possibilitats, des d'excursions, esquiades, activitats d'aventura, que tu pots passar molt bé, tens moltes més possibilitats.
3: Muntanya, per la sensació de llibertat, per les vistes, pels paisatges, per estar sol en un entorn espectacular.
4: Ja veig que hi ha una mica de tot, però avui mirarem cap al verd, anem cap a la muntanya, i si som a Sant Cugat, què millor que anar a Collserola, oi? Oi?
5: Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, conjuntament amb Interior, decretarem el tancament del radi de 6 quilòmetres del focus on s'han produït els positius de pesta porcina africana, i no es podran fer activitats de lleure, d'oci, activitats esportives, no es podrà fer caça ni treballs forestals, per tal d'evitar la propagació del focus. Restricció de les activitats d'oci, també, d'ocis organitzades, d'activitats de caça, treballs forestals, i també queden restringides les activitats al Parc Natural de Collserola.
4: Des de finals de novembre que no podem trepitjar Collserola, però no patiu, que portem recomanacions per poder gaudir de la natura sense haver d'anar massa lluny.

0: i les portem de la mà d'un autèntic expert. Sergi Solivelles és instructor de marxa nòrdica.
1: La veritat és que tenim moltes alternatives. No hi ha mal que por bien no venga, perquè la peste porcina ens ha putejat. Però teniu moltes rutes molt a la vora de Sant Cugat i és totes les muntanyes del Baix Llobregat, a la banda dreta del Parc Agrari del Llobregat, del riu, i teniu des de Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Gelida, Vallirana, tot això, teniu moltíssimes rutes, Sant Boi, fins i tot. Teniu moltes rutes per allà, llocs maquíssims que no us imaginaríeu mai que això existeix per aquí, a 20-25 minuts de cotxe a Sant Cugat. Llavors també teniu tot el que és Sant Llorenç del Mont Lubac, que això és una passada, que ja són 30-35 minuts de cotxe, i si no teniu tot el que és Serra Marina, aquí al costat del Nus de la Trinitat, Santa Coloma, deixeu el cotxe a Santa Coloma, i teniu milions de rutes per fer i coses maquíssimes. O sigui que jo que porto ja portem tancats des del novembre, ho noto faltar perquè m'estimo molt Collserola i fa molts programes a la tele de Collserola i tal, però amb tots els grups que porto tampoc ho notem molt a faltar, perquè vas descobrint rutes noves, senders i punts d'interès nous que també va bé descansar una mica a Collserola, perquè ja ens els coneixem molt.
0: Però aquestes rutes què? Les pot fer tothom o són només per a cames expertes?
1: Doncs la veritat és que estan obertes a tothom i són molt fàcils, és nivell fàcil, fàcil, fàcil. Sí que és veritat que si la gent ha d'entendre que això és muntanya i pot haver-hi algun senderet, alguna trialera, alguna pujadeta, però això és perquè és la muntanya. Si vols fer coses més exigents, també les tens. Si vols fer coses més planetes, més planetes, però alguna pujadeta et vindrà, clar, però bueno, ho pot fer tothom, eh? Jo els diria, depèn d'on deixen el cotxe, perquè això són, per exemple, Serra Marina és parc natural també i està protegit, hi ha encadenats i tot això, depèn on deixes el cotxe, doncs has de caminar més o menys per anar al punt d'interès que vols. Per exemple, si vols anar al poblat ibèric del Puig Castellà, que és molt recomanable, clar, hi ha una pujadeta, són pistes forestals amples, però no deixa de ser pujada fins al poblat ibèric. Llavors, és molt fàcil. Hi ha gent que està molt en forma, gent que menys, gent que no ha caminat mai en subida, doncs aquesta sí costarà més. Però per un general, són fàcils, simplement que o et canses més o et canses menys, depenent de la tirada de quilometratges que vulguis fer i del que vulguis anar a veure.
0: I què no ens podem perdre? Sergi, digue'm alguna ruta imprescindible.
1: Serra Marina, jo ho recomano, el poblat ibèric de... Bé, és que no ho suc, no t'ho acabaràs. Poblat ibèric del Puig Castellà, recomanable 100%, i Sant Jeroni de la Murtra, que és un monestir que és, vamos, si vas a Serra Marina i no el veus, la cagues. A part hi ha aqueductes pel voltant, diferents ermites, Sant Onofre, Sant Cebrià, totes aquestes és molt recomanable. Això a Serra Marina, la creu de Montigalà, tot això, ja són rutes d'uns 13 quilòmetres i tal. Si vols anar a la Cartoixa de Montalegre ja se'n va 21 quilòmetres, hi ha un altre poblat ibèric, de les Maleses, que bueno, tot això és assequible per la gent que camina, que està basada a caminar, i si no estàs tan basat a caminar, doncs et quedes amb el poblat ibèric, que està més a la vora, i tot això, i fas una circular matinal. Sí que és veritat que fa molta calor a Serra Marina, i ara potser, si no surts d'hora o molt a la tarda, la gent que no aguanti la calor, millor que no vagi per allà. I rutes de... Una ruta, per exemple, que és molt maca i és molt fàcil i que la gent estarà fresqueta, és aquí a Pallejà anar a veure la Font de les Rovires. Aquí hi ha un salt d'aigua, hi ha una zona de pícnic barrejant l'aigua, pots emportar-te un pica-pica i s'està molt frondós i és molt maco i és molt fàcil. Això per la gent que camina poc i diu vull passar un matí pues, en contacte amb l'aigua i una passejadeta, doncs pues, Font de les Rovires.
0: I si no volem anar massa lluny, podem fer un autèntic truc entre Sant Cugat i Rubí i tenim la Riera dels Alous, que també val la pena.
1: sí que és veritat que més cap a la vora de l'estany, quan fas tota la passejadeta, diguéssim, des del, pel torrent del Salòs, des de l'estany, diguéssim, cap a la zona de la meitat, direcció Rubí, direcció Can Oriol, hi ha una zona que passes com per... com, és el torrent de Salous, però com una zona de riera que a vegades, molt a la vora de la font del Salous, no és maco perquè passes pel costat de la riera que està una mica bruta, però una vegada passes aquest tros ja és molt maco en direcció al parc de Can Oriol, i aquí ja és més frondós, la gent podrà anar a veure diferents escultures que han fet un acte vandàlic i les han tallat, però bueno, hi ha una història això amb un escultor que feia les escultures d'aquí. Si busqueu documentació

0: No, no t'ho acabaràs, deia la convidat, el Sergi Solivelles. Li explicava el Sergio Morales al contacte al nostre company de Cugat Mèdia. És un reportatge que ens duia avui directament cap a la muntanya. No ens acabarem, les rutes que hi ha per allà a prop i, de fet, per tot Catalunya. Vinga, va, que parlant de rutes, nosaltres marxem cap a Altafulla.
1: Obert per vacances.

0: L'estiu és sinònim de festes majors, festivals, grans concentracions de persones, espais en definitiva de convivència i de diversió, però que malauradament també han posat damunt la taula la necessitat de continuar treballant per prevenir les violències masclistes que a vegades es produeixen, per garantir que les dones puguin gaudir de l'espai públic amb llibertat i seguretat. En aquest sentit, avui coneixerem una iniciativa que ja està despertant l'interès de nombrosos ajuntaments d'arreu de Catalunya. Es tracta d'un sistema de seguretat feminista integrat en objectes quotidians, com ara un lligacues o una pulsera. Per parlar-ne, saludem, com cada dia en aquesta hora, el nostre company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
1: Bon dia, Núria, ho has explicat molt bé. Mira, ara hauríem de ser al taller de Niu, però hem hagut de sortir del taller perquè no teníem cobertura per la unitat mòbil, però vaja, no passa res. Després farem unes fotografies i si les podem compartir a les xarxes socials, tothom es farà una idea d'on treballa aquesta empresa que es dedica a l'artesania, tèxtil, també al disseny i a la innovació. És aquí on neixen productes com els que tu ara comentaves, sempre amb aquesta mirada de proximitat, sostenibilitat i compromís social. Però, aquests darrers mesos, Niu ha fet un pas més amb el desenvolupament de NiuClick. Tu no has sentit mai a parlar?
0: No, la veritat que no, NiuClick, no.
1: Mira, doncs és un sistema de seguretat feminista que s'integra, ho deies ara bé, en un lligacues, en una polsera o en altres objectes, i que gràcies a la tecnologia NFC permet enviar una alerta SOS amb la ubicació en temps real en menys de 10 segons sense necessitat de descarregar cap aplicació ni registrar dades personal. I alguns ajuntaments ja l'han incorporat als seus punts lila i d'altres preparen el seu desplegament durant les festes majors. Mira, ens acompanya la Noemí Ferret, que és la artesana i dissenyadora responsable de Niu, que de ben segur que ens en donarà molts més detalls. Noemí, bon dia i gràcies per rebre'ns al teu taller.
2: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Comencem pel principi. Com neix NiuClick? En quin moment detecteu que hi ha una necessitat que encara no tenia una resposta senzilla?
2: Doncs bé, neix del treball amb àrees d'igualtat durant 5 anys, d'un treball sostingut, colze a colze, amb tècniques i regidores, i de veure què podíem oferir per cobrir uns buits o donar un servei, no?, en aquesta necessitat de donar materials als punts liles per sensibilitzar i visibilitzar. I arrel d'això vèiem que hi havia molts materials, doncs, que visibilitzaven molt bé o que eren útils, no?, com ara tapagots o làngars, polseres. Tots aquests materials, sens dubte, són necessaris per sensibilitzar i han de tenir presència, però pensàvem que calia alguna cosa que anés una miqueta més enllà, que donés un servei a tota una sèrie de situacions còmodes i les persones usuàries, majoritàriament dones, haguessin a demanar ajuda o acompanyades. I bé, vam tenir la idea i vam estar treballant tot l'any passat, mirant de quina manera tècnica es podia fer que fos assumible el producte final, el format físic per un dels ajuntaments, i bé, el febrer ja ho teníem tastat i ha sortit al carrer.
1: Diuen que les millors idees són aquelles que semblen evidents quan les veu. Com és aquell moment en què penses, i si aquesta tecnologia l'integrem en un objecte que molta gent porta a sobre? Com va anar això?
2: Doncs és molt motivador, de fet és el més divertit, no?, de la feina que fem, que és crear i crear una cosa que no existia, no? I des que tens la idea fins a veure si és

0: viable i és factible tècnicament fer-la, doncs passes per molts moments de muntanya russa, en el que moments en què creus que no serà possible i moments en què creus que és, i des de la idea inicial final canvis. És un projecte viu.
1: Núria, et sembla que anem a la part pràctica? Expliquem com funciona aquest lligacues?
2: Sí, i mentrestant moveu-vos una miqueta perquè tenim algun problema de cobertura, eh? No sé si esteu en un lloc molt tancat,
1: sí?
2: Sort que heu sortit del taller.
1: Sort que hem sortit del taller.
2: A vegades fa el robot, que queda
1: doncs
2: xulo,
1: mira,
2: queda bonic, però vaja.
1: No pateixis.
2: Perdem.
1: Sí. No, ara no toca, ara no toca tampoc això. Ens mourem una mica. Sortim.
2: Tot a
1: l'exterior. I mentrestant l'Enemy ens explica com funciona a la pràctica aquest lligacues o aquesta pulsera.
0: Doncs bé, el funcionament és molt senzill, era una cosa que volíem que fos molt intuïtiu i molt ràpid. Simplement quan la persona rep a la pulsera, el lligacues, el format que l'Ajuntament hagi triat, ha d'acostar el mòbil desbloquejat i configurar-lo amb un telèfon de contacte de la persona que ella triï, i es desa la informació al mòbil d'aquella persona. Aquesta informació no es comparteix enlloc, ni amb l'Ajuntament, ni amb naltros com a empresa, és completament privat. Un cop ja queda configurat, això te n'oblides, tu portes la pulsera, i si mai cal, només cal tornar a acostar el mòbil desbloquejat, et surt un botó gran que posa SOS, cliques aquí i envies via WhatsApp el missatge.
1: Això és molt més ràpid que trucar al 112, per exemple.
0: Sí, és molt més ràpid. Al 112 també et pots trucar des de la web que se t'obre, si vols, però és per alertar de situacions diferents a les que trucaries a un 112. A un 112 trucaries d'una agressió imminent o d'una situació que és òbvia. El sistema és per posar la xarxa efectiva al centre, per sentir-te acompanyada i que intervinguin de la manera que considerin, per situacions diferents, més intermitges, però igualment d'intranquil·litat.
1: Aquesta tecnologia, NFC, ara potser agafem algú a peu canviat, i de fet, sense anar més lluny, jo abans de preparar amb l'entrevista tampoc no en tenia gaire idea de què es tractava. És la que fem servir, per exemple, Núria, a l'hora del mòbil. No sé si tu això ho fas, d'acostar el mòbil en els terminals de venda.
2: Sí, és aquesta sense contacte, no? Sí, per pagar amb el mòbil, tal qual.
0: Sí, exacte, és això. És simplement acostant el mòbil, si és un Android és per la zona de la càmera, si és un iPhone per la zona superior, i és molt sensible i en seguida s'obre la pàgina que nosaltres hem creat per cada ajuntament i amb la qual està configurat la pulsera.
1: Quins resultats heu obtingut fins ara per part d'aquella gent que ho ha provat? Quin feedback heu rebut?
0: Les valoracions són realment positives. L'Ajuntament de Lleida, que va ser el pioner, va fer una primera comanda de 800, ho va repartir el primer cap de setmana de Festa Major, abans d'acabar ja ens va fer una segona comanda per tenir-ne per l'estiu, i la resta d'ajuntaments on ja està al carrer doncs és Picanya, el País Valencià, també en fan una valoració molt positiva, les usuàries ho saben utilitzar sense problema, i després doncs la Pobla de Montornès també ja està al carrer, Consell Comarcal del Tarragonès, en els seus punts liles, i la resta d'ajuntaments s'aniran incorporant progressivament, però la valoració que en fan és realment positiva. A banda, com que ofereix als tècnics tenir un panell d'informació, de dades, els facilita informació, que pot ser molt útil.
1: Tot aquest munt de gènere, el produïu en aquest petit taller que m'ensenyaves ara i des d'on no hem pogut fer aquesta connexió per problemes de cobertura?
0: No, aquí produïm gènere, produïm els que són els lligacues, amb NFC, nosaltres aquí programem els xips, es planxen i es produeix tot. Col·laborem amb altres tallers que ens ajuden amb la producció perquè no podem assumir tot.
1: Com heu viscut aquest creixement?
0: Doncs amb molta il·lusió i bé, doncs això, amb capacitat adaptativa, perquè realment és dia a dia, són canvis. I bé, doncs amb il·lusió i agraïment, la veritat.
1: Aquest és un programa de proximitat i de quilòmetre zero. Vosaltres també heu demostrat que es pot innovar des del territori amb aquesta producció de tu a tu.
0: Sí, pensem que és interessant posar en valor, no, doncs tot allò que tenim a la vora. Nosaltres com a proveïdores, no, com a productores, ho tenim en compte a l'hora dels materials que comprem, sempre que és possible, amb flexibilitat, perquè vivim en el món que vivim, i pensem doncs que des de les administracions públiques es posi en valor també doncs aquells projectes locals. És interessant.
1: Sempre expliqueu que NewClick no és només un producte tecnològic, sinó que també és una eina dins d'una estratègia feminista més àmplia. Per què és important aquest matís?
0: És important perquè no és només un producte o un material que te n'oblidis, no? És una eina d'acompanyament i pensem que dins de totes aquestes violències masclistes que formen part d'un problema estructural, una resposta no pot ser individual o policial o judicial, no? Aleshores, tota la col·lectivitat del sistema i les administracions públiques aquí també tenen un paper i està molt bé que juguin en l'acompanyament, no, d'aquesta prevenció.
2: He vist que, vaja, ara de moment desplegueu, no, o creeu per poder instal·lar el dispositiu, creeu els lligacues o les pulseres. Teniu algun altre en ment, algun altre lloc on es podria insertar aquest dispositiu?
0: Sí, de fet ja estem, fins ara ho hem implantat en diferents formats, que són els lligacues, pulsera de silicona, pulsera elàstica i també en clauer. Al mes de setembre, a finals de setembre, un ajuntament gran ho traurà també en pulsera elàstica i clauer. De fet, és un sistema que es pot aplicar en qualsevol format, simplement hem d'introduir el xip. I el que sí és important per nosaltres i perquè sigui àgil el funcionament és que sigui algú que portis a sobre.
1: I entenc que això es podria aplicar també, no només en aquest cas per vetllar per la seguretat de les dones, ara amb cap altres col·lectius vulnerables, per exemple, que podrien fer ús d'aquesta tecnologia i beneficiar-se'n.
0: Sí, exacte.
1: I heu pensat en això?
0: Sí, i ho tenim en desenvolupament, també amb un ajuntament de la província de Tarragona, i ho estem treballant de cara a donar servei a l'acompanyament a les persones grans. I tenim altres línies que tenim previst poder anar desenvolupant.
1: El vostre missatge insisteix que el centre de les polítiques ha de continuar sent la prevenció i l'actuació contra els agressors. El dispositiu és un complement, no la solució. Hi ha, però, qui pot pensar que centrar-se en aquests dispositius és traslladar la responsabilitat a les dones. Com responeu a això?
0: Està claríssim que el focus on ha d'estar és en l'agressor, claríssim, i que la primera política de prevenció és l'educació, no? I en aquest sentit totes les administracions estan treballant. Però mentrestant això dona un fruit, les dones tenen dret a sentir-se segures i anar tranquil·les. I mentre això sigui la realitat en la que estan vivint, en què les violències masclistes, i ho dic en plural perquè són múltiples, té sentit totes aquestes menes de protecció.
1: Noemí Ferret, gràcies per rebre'ns. Molta sort en aquest projecte, que tot just fa les primeres passes, però que té molt bones sensacions de cara al futur.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Núria, ara farem una fotografia al taller, sí, a la Noemí, que... perquè tots ho pugueu veure, i si aquest estiu en algun punt veieu aquestes pulseres amb tecnologia, que sapigueu que totes han sortit d'aquest petit taller d'Altafulla.
2: M'agrada això que ens expliques, que la innovació no sempre passa pels grans laboratoris o les grans empreses. De vegades són els petits canvis, no? Aquestes petites iniciatives, però molt de seny al darrere i molt, molt ben pensades, que ens alegra també poder dir que funcionen, que tiren endavant. Moltíssimes gràcies, Eduard Virgili, per l'entrevista.
1: Que vagi molt bé, a reveure.
2: A reveure. Vinga, va, que ja hem arribat al punt de 11:15, de fet en passa un minut, i el proper que fem és aprendre una miqueta més sobre el que passarà el dia 12 d'agost, l'eclipsi, des d'un punt de vista que ens interessa i ens interpel·la a tots. Què passa amb els nostres ulls? Doncs mira, avui en parlem amb un oftalmòleg en aquest podcast que realitza la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, amb una col·laboració amb Tarragona Ràdio.
3: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.

0: Per contemplar l'eclipsi total cal prendre algunes precaucions importants. El convidat del tercer capítol del podcast és el doctor Pere Romero, cap del Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i professor titular de la Universitat Rovira i Virgili. Doctor Romero, quines mesures preventives en general hem d'adoptar de cara a observar aquest eclipsi del 12 d'agost?
1: Sempre, sempre, sempre posar-se les ulleres homologades. Ulleres homologades que són ISO 12312/2. Aquestes ulleres filtren un 99,90% de la llum i sempre que estiguis mirant el sol en el moment de la fase d'ocultament s'ha de portar les ulleres posades.
0: En la pràctica, quan arribi el dia 12 d'agost, al vespre, a partir de quina hora o a partir de quin moment són imprescindibles l'ús de les ulleres?
1: Sempre que es miri el sol, tant si es fa en una fase prèvia que encara no s'està ocultant, com en la fase d'eclipse parcial, que és la primera en què la lluna s'està interposant davant del sol, i, això sí, quan la lluna ja està interposada al davant del sol i, per tant, la llum del sol ha desaparegut, en aquell moment, que és la fase d'eclipse total, en aquell moment s'ha de treure les ulleres, perquè si no, no veurem res. I lo bonic de l'eclipse és veure que apareixeran les estrelles en un moment en què no tindrien que veure's.
0: Clar, aquest pot ser el moment clau, no?, entre posar-se les ulleres i quan arribi el moment de l'eclipsi total, que recordem dura un minut i mig, segon ens trobem, i després tornar-se a posar les ulleres haurà de ser imprescindible.
1: Sí, immediatament, en pic, tornin a sortir els primers rajos de sol, que vol dir que la lluna s'està retirant, en aquest moment s'has de tornar a posar les ulleres immediatament, sempre que s'estigui mirant el sol. Compte, no intenteu caminar amb aquestes ulleres perquè caureu. A veure si acabarem a urgències de traumatologia i no d'oftalmo, perquè estarem amb les ulleres posades i aquestes ulleres no hi veus res amb aquestes ulleres. O sigui, són solament per estar quiets mirant el sol, exclusivament.
0: Aquestes ulleres on les podem trobar? En aquestes setmanes prèvies a l'eclipsi, que segurament en alguns casos algunes administracions potser les facilitaran, però si no, on les podem comprar?
1: Sí, normalment en els punts d'observació que els diferents ajuntaments tenen a la nostra àrea, n'hi haurà d'ulleres. El que passa és que és bo que tothom porti les seves. Es poden trobar en òptiques, en farmàcies, i ja estan a la venda des de fa molt de temps. Sobretot, mirar que siguin homologades, és l'únic que s'ha de tenir en compte.
0: Què hem de fer si volem fer fotos o gravar vídeos amb el telèfon mòbil o amb una càmera professional, tant en els minuts previs com en el moment just de l'eclipsi total?
1: Molt important. No és el mateix gravar amb una càmera fotogràfica, que ja porta els seus filtres, que amb un mòbil. Amb un mòbil s'ha de portar incorporat un filtre especial on està la càmera del mòbil. Si no, els rajos del sol faran malbé la càmera i us farà malbé el mòbil.
0: Per tant, aquesta mesura sí que s'ha de prendre en cas d'anar amb un telèfon mòbil, però no amb una càmera professional?
1: Si la càmera és professional i porta un filtre solar, no és exactament igual que si estiguessis mirant a través d'un telescopi amb un filtre solar o uns binoculars amb un filtre solar. Si porten filtre solar, no té per què haver-hi cap problema.
0: Si no complim alguna d'aquestes precaucions que vostè, doctor Romero, ens està comentant, quines afectacions pot tenir l'observació de l'eclipsi?
1: A veure, la lesió més freqüent és una cremada, una toxicitat, una fototoxicitat sobre la part central de la retina, el que nosaltres diem fòvia, que és, té una mida de micres, però que ocasiona una pèrdua importantíssima de visió. Mireu, quasi tothom ha passat la revisió del carnet de conduir, i llavors la revisió del carnet de conduir us ensenyen els subtotips, que són les lletres aquelles que us fan llegir. La lletra més gran és el que diem 0,1, i la lletra més petita és el que diem 1 o unitat. Bé, una cremada ens pot fer passar ràpidament de veure la unitat a només veure la lletra més gran, 0,1. I això en els dos ulls. O sigui que, compte, perquè és molt greu.
0: I què pot passar? O com ens podem trobar en aquesta situació al cap de poca estona de l'eclipsi? És a dir, si no hem complert alguna d'aquestes precaucions, aquesta afectació es detecta de seguida en els nostres ulls?
1: El problema és que no apareix immediatament. Apareix entre les 2 i 6 hores després de l'exposició al sol. I el que primer apareix és una taca al centre de la retina, al centre del camp visual, en els dos ulls. Una taca que no marxa, que està fixa. I automàticament hi ha una pèrdua de visió important. Es recupera per si sol, sense cap tipus de tractament, més del 90% de casos dins del primer mes, però dins del primer mes. I alguns casos es queden amb baixa visió durant tota la vida.
0: Si notem alguna d'aquestes afectacions entre les 2 i les 6 hores següents a l'eclipsi, què hem de fer?
1: Bé, si passades 6 hores no hi ha cap tipus d'afectació, en principi hem de suposar que no n'hi haurà cap pèrdua de visió degut a l'eclipsi. Per això l'important és portar ulleres. Important, perquè durant tots aquests dies jo m'he estat... ha estat parlant amb la gent i hi ha gent que encara fa no res. Fa la setmana passada me deia que un ja tenia la radiografia preparada per mirar a través de la radiografia. No, per favor, ni radiografies, ni vidres fumats, ni ulleres de sol. Una ullera de sol filtra només el 18% de la llum del sol. I ja us dic que aquestes ulleres homologades filtren el 90%, el 99%, o sigui, que sisplau, no feu servir ni radiografies ni tècniques antigues que s'ha demostrat que no serveixen per res.
0: Per molts espais de divulgació que fem, com aquest podcast, en les setmanes i en els mesos previs a l'eclipsi, li preocupa que encara hi hagi molta gent que arribi el dia clau del 12 d'agost i no tingui en compte tots aquests consells i recomanacions?
1: Pel que he anat veient, hi ha hagut molta formació. A veure, hem anat als col·legis de periodistes de Tarragona i de Tortosa. S'ha fet molta divulgació de com s'ha de mirar l'eclipsi. La gent està molt conscienciada. Llavors, jo la gent d'aquí, de les nostres comarques, no crec que tinguin molts problemes perquè estan els que ha arribat la informació. Em preocupen els que vinguin de fora. Els que vinguin de fora, que els que venen a veure l'eclipsi específicament, que potser te vindran de Barcelona, tampoc me preocupen perquè probablement portaran ulleres. Però els turistes que estan aquí, que potser venen d'Anglaterra, de França, d'un altre lloc, i que no s'ho esperen, aquests no estan preparats. I potser aquests sí que pot ser que estiguin mirant el sol sense protecció. Aquests són els que més me preocupen.
0: Justament li anava a preguntar per tota aquesta població que tindrem el mes d'agost, perquè el 12 d'agost és un moment clau en tot el període de vacances, especialment les zones del litoral estaran plenes de milers de turistes estrangers que potser no tenen aquesta informació sobre l'eclipsi i que s'ho trobaran potser d'una manera sobtada i no en tindran prou informació. Aquest és el col·lectiu potser més clau, més difícil en una situació com la que comentem?
1: Sí, efectivament. Jo crec que aquest serà el col·lectiu amb més problemàtica i on pot haver-hi més pacients afectats per les cremades aquestes, el que es diu retinopatia solar.
0: Per tancar aquest capítol del podcast i tenint en compte la importància de l'aspecte oftalmològic davant de l'eclipsi, recomanacions sintètiques un altre cop del doctor Pere Romero.
1: Portar les ulleres posades sempre en la fase prèvia a l'eclipsi total. Quan hi ha l'eclipsi parcial, ulleres posades. Al moment de l'eclipsi total es poden treure i s'han de treure. No intentar caminar mai amb aquestes ulleres posades i, molt important, vigileu els nens. Els nens, en pic es posen aquestes ulleres, com que no hi veuen, intentaran mirar pel damunt, per sota, pel cantó, que no se les treguin, perquè és potser un dels col·lectius que, si no fa cas, podem tindre problemes amb ell.
0: Doncs moltes gràcies, Pere Romero, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi total del 12 d'agost. I recorda que si t'ha agradat o t'ha interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: I seguim parlant de natura. Ara és el moment de no mirar el cel, mirar cap al terra i fer una miqueta de casa a les nostres plantes. És el moment del podcast dedicat a la jardineria que ens porten des d'Altafulla Ràdio. La setmana passada vam descobrir com preparar les plantes abans de marxar de vacances. Avui les continuem fent créixer. Ho fem amb l'Eduard Virgili, com dèiem, des d'Altafulla Ràdio. I atenció perquè tractem avui un dels temes i dels dubtes més habituals a l'estiu i que causen moltes morts prematures de plantes. Cada quan les hem de regar?
4: Algunes persones reguen les plantes cada dia, d'altres només quan se'n recorden. Però qui ho fa bé? Resoldrem aquest entrellat acompanyats del que enguany ha estat reconegut com el millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
5: Jardineria amb Joan Maria Vidal del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
4: Comencem, doncs, amb un dels grans debats de qualsevol terrassa. I anem al gra. Cal regar les plantes cada dia?
6: Cal regar les plantes només quan tenen set. Això sembla molt fàcil, molt senzill, però igual que nosaltres que bevem aigua només quan tenim set, seria un error regar-les a diari, o regar-les cada dos dies, o regar-les cada setmana. Primer perquè no és igual l'estiu que l'hivern, no és igual el dia que plou que el que no plou, o el dia que fa molt de vent. Llavors, cal que estiguem molt atent a les plantes. Al principi, quan posem una planta nova, hi ha un procés d'adaptació, que aquella planta s'adapta al lloc i també s'adapta a la forma de rec que nosaltres li donem. I nosaltres tenim una petita observació, que veiem que la planta, al principi és molt fàcil tocar la terra, a la part de dalt, enfonsar una mica el dit i veure si està humida o està seca. O que aquella planta, les fulles decauen. Quan és així, la reguem. Que veiem que està humida, que encara té la terra humida, ens esperem. I veurem, doncs, aquella planta, doncs cada 3, cada 4 dies, un cop a la setmana, potser més sovint, no passa res. Normalment s'han de regar més a l'estiu que a l'hivern, excepte les d'interior.
4: Per tant, més que mirar el rellotge, hem de mirar el test.
6: I un cop haguem passat 3, 4 setmanes, 6 setmanes amb aquesta planta, haurem agafat com una mena de rutina, de dir, doncs mira, cada setmana la rego, o cada dos dies, o cada 5, depèn, no? Però veurem que, a més, hi ha hagut una part de la planta que s'ha fet més soferta i ens aguanta més.
4: Joan Maria, i quan hem de regar, hi ha una hora millor que una altra?
6: Sempre. Si pot ser, és ideal regar molt més pels matins. Pot ser de matinada, pot ser a les 6 de matí, a les 7, a les 8, a les 9, a les 10, inclús si ens apretem a les 11. Però seria ideal no regar durant el ple sol del dia. És a dir, de 12 a 6 no regar seria l'idoni, ideal. I si ho haguéssim de fer per qualsevol tema que ho hem de fer, intentem sobretot no mullar les fulles ni les flors directament a la part de terra sense esquitxar les fulles. I si no ens queda cap altra alternativa, es pot fer de nit. És millor regar de nit que regar de migdia, però si ho podem fer pel matí, molt millor. Les plantes, igual que els éssers humans, la part del matí, la part de l'esmorzar, és la part més important.
4: I quan reguem, és millor una mica cada dia o una bona estona de tant en tant?
6: Mira, al final no és que hi hagi una forma millor que l'altra, perquè la planta ens s'adaptarà. En el fons, seria millor una bona regada i que la planta pogués sobreviure més temps amb això que no sovint. Hem d'entendre que les parts que s'evaporen de les plantes, la part de terra que més s'evapora és la part més superficial. Quan tirem poca aigua, mullem molt aquesta part superficial, que és la que rep més calor, més el bat del sol, i s'evapora. Llavors, molta part d'aquesta aigua la perdem. En els boscos, si som conscients, la part que més s'asseca és la part de dalt, i en canvi ningú va regar durant l'estiu, perquè tota la part de terra, de baix, de sota, manté molt més la humitat. Llavors, si poguéssim fer una bona regada, ens serviria perquè després les plantes ens aguantessin molt més. Llavors, és molt més pràctic, també per nosaltres, quan reguem, dedicar-hi una mica més estona i fer-ho menys sovint.
4: I com vam explicar en el capítol anterior, acabem desmuntant mites. És cert que si una planta té mala cara, el primer que hem de fer és regar-la?
6: És el més habitual, però no sempre és el que hem de fer. A vegades tenen mala cara precisament perquè la reguem massa. Llavors, el que primer hem de comprovar és si té mala cara, si està seca la terra, comprovant una miqueta amb el dit la terra com està, i si està seca, llavors sí, regar-la. I de fet, si fa mala cara, haurem de regar-la submergint-la segurament o aplicant-li més aigua de l'habitual. Però si està humida, el que hem de fer precisament és el contrari. I comprovar també, doncs, que no tingui cap insecte.
4: I ara sí, arribem al final amb el truc de la setmana sobre jardineria.
6: És important que quan reguem una planta ens assegurem que aquesta, quan les hem plantat, doncs que si estan en testos, que tinguin forat, evidentment, que l'aigua pugui sortir, que tingui un drenatge, això vol dir que tingui alguna de pedra o alguna que permeti que la terra no taponi el forat i que l'aigua circuli. I en principi també és molt important allò que diem sempre de que la terra, el substracte que hi posem, sigui de qualitat, que es vegi bona, que ens permet aquesta terra que absorbeix l'aigua i que la planta li permet recuperar l'aigua des d'aquí.
4: En el primer episodi de Jardineria ja ho vam dir, no es tracta de regar més, es tracta de regar millor. observar, tocar la terra, entendre què necessita cada planta. La setmana vinent parlarem de les grans supervivents de l'estiu. Quines són les plantes ideals per un balcó o un jardí si no volem estar pendents de la regadora cada 2x3? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
3: Ara entenc moltes coses que els hi passen a les meves plantes, eh? Per això fem aquest podcast. Jo crec que per, si esteu en la mateixa situació que jo, no? Per molts de vosaltres, que arribem a entendre les plantes que tenim a casa i com millorar-los la vida, en definitiva. Un podcast de jardineria que ens porten des d'Altafulla Ràdio i que tenim... Us oferim cada dimarts sobre aquesta hora, cap a 3:15 del matí. I ens queden 10 minutets per complir encara amb un altre capítol imprescindible diari, l'agenda. Que ens la porta cada dia la Lídia Porta, la nostra companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Bon dia. Parlem d'espectacles de clown.
7: Sí. Sí, avui, dimarts 21 de juliol, a 8:15 del vespre, a Girona, la companyia Colectivo Ameno ens portarà l'espectacle Emboscadura, que és una proposta bastant curiosa que barreja el clown de carrer amb l'humor, la crítica i la poesia per parlar de la crisi climàtica.
3: Mm-hmm. Tot plegat forma part, estic llegint, no?, del festival escènic que està actualment a Girona.
7: Sí, és un festival que omple els carrers i places de diferents zones de Girona, com el Barri Vell, Sant Daniel o Sant Narcís, d'espectacles de circ, dansa i clown, com aquest que estàvem parlant. Mm.
3: I de Girona passem cap a l'altra punta, gairebé cap a Tortosa.
7: Sí, des d'ahir fins a aquest diumenge, dia 26, se celebra el Festival Vèrtebra Dansa, que és un festival que combina tallers per professionals i no professionals de dansa i circ contemporanis, amb professorat internacional, a la vegada que programes i espectacles artístics de precisament aquests professors que fan els tallers. I hem parlat amb en Roberto Olivan, que és coreògraf i director d'Alberta per la Dansa, que ens ha explicat, a Ràdio Tortosa ha explicat, la importància d'un festival com aquest.
8: Barrejar la dansa contemporània, el que seria el sector de la dansa urbana comercial, sembla que no vagin de la mà i tenim molts exemples com que la cosa no és així. Està obrint noves portes i és aquí que ho estem reflectint en la formació professional.
7: Doncs bé, el festival, com comentava, reuneix artistes cada any i és el primer any que està sota aquest nom, Festival Vèrtebra Dansa. Abans era el Festival de Deltebre i ja estan disponibles les inscripcions per als tallers, tant professionals com no professionals, i també pels espectacles també es poden comprar les entrades, que tenen un preu entre 5 i 8 euros.
3: Vèrtebra Dansa aquests dies a Tortosa, fins diumenge. I per altra banda, ara sí, tanquem l'agenda parlant-vos d'un producte de menjar molt típic del Pla de Bages.
7: Acabem aquesta agenda cultural a Manresa amb una proposta que combina la gastronomia i el producte de proximitat. I és que també, igual que el Vèrtebra Dansa, des d'ahir dilluns i durant tota aquesta setmana fins diumenge, la ciutat capital del Bages celebra una nova edició de la Festa del Tomàquet i que tindrà activitats molt diverses que volen posar precisament en valor aquest producte estrella de l'horta bagenca. I l'activitat que hem volgut destacar des d'aquí, des de la ciutat de Tarragona, és un maridatge de tomàquets i vins de la denominació d'origen Pla de Bages, avui, dimarts dia 21 de juliol, a les 7 de la tarda, a l'Espai Manresa 1522. Això sí, és una activitat que té una mica un preu una miqueta elevat, són 15 euros, però crec que val la pena tenir en compte que es provaran vins que segur que són molt guais.
3: I a part de l'activitat aquesta d'avui mateix, doncs sapigueu això, que continua aquesta gran festa del tomàquet del Bages durant ben bé tot el que queda de setmana, per tant, amb més actes, no?
7: Sí, tots els que per provar una miqueta hi ha tallers de cuina, tast com aquest, xerrades i trobades entre productors de tomàquet per fer així una mica com de xarxa i d'intercanviar consells, així que és per tothom aquesta fira.
3: Molt bé, doncs vinga, ens ho apuntem. Unes ganes de menjar tomàquet, mare de Déu, el tomàquet de Montserrat. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Lídia. Una abraçada forta.
7: Una abraçada.
3: Fins demà.

0: dir que això ens sona molt, que sona roba estesa, i aquí a Tarragona les estimem moltíssim, les roba estesa. Enric, des de Cardedeu, bon dia de nou.
1: Grans persones i grans amigues, haig de dir. Haig de dir també que són d'aquí Tarragona, però va, deixa'm, com sempre, tirar cap aquí. I és
0: I
1: que
0: tant.
1: Quatre dels integrants han viscut o viuen a Cardedeu, eh?
0: Ah, a Cardedeu mateix?
1: Sí. Soc gran amic. De fet, ara mateix, l'Helena Ventolà, que va de venir a viure ben a propet, i des d'aquí una salutació. I sí, les estimem molt i molt. Una llàstima que deixis això, però han deixat un gran llegat.
0: Doncs sí, amb moltes cançons molt xules i uns directes xulíssims, eh?
1: Espectaculants.
0: Continuen també fent cosetes, eh? Vull dir que no,
1: home, sí,
0: no estan
1: sí,
0: aturades.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Totes elles, professionals de cap a peus, estan en mil projectes interessantíssims.
0: Pues no ho sabia, eh? Que quatre d'elles hi havia allà a Cardedeu. No ho sabia. Molt bé, molt
1: tant,
0: bé.
1: Mira, la meva professora de guitarra va ser d'elles.
0: El què?
1: Dic, la meva professora de guitarres, que les vaig conèixer així, va ser una d'elles, per tant, sí.
0: Molt bé. Veus, és que estem al costat gairebé, a veure.
1: Estem aquí, cosins germans. Va,
0: Maro
1: vols
0: Muntanya.
1: Que t'expliqui Maro Muntanya. Va, comencem amb dos àudios, els dos últims àudios d'aquest programa, d'aquest web per vacances d'aquest dimarts. Comencem amb en Josep.
2: Bon dia, obert per vacances. Doncs platja i muntanya. No cal triar, depèn del mood en el que estiguis. Si tens molta calor i vols anar a un lloc fresquet, doncs tires cap a la muntanya i no hi ha res més satisfactori que haver de dormir abrigat a l'estiu perquè tens una mica de fred. I si vols disfrutar de la calor, que no sé si es pot, eh? Però si vols disfrutar de la calor i fer-te un banyito de tant en tant, doncs a la platja, que sempre s'està molt bé prenent algo fresquet en algun xiringuito o fent migdiada a la platja.
1: Ja
0: clar,
1: ho veus.
0: És que mira, he introduït un concepte que és que estem patint la calor perquè em fa molta i anem... Però clar, si estàs a la platja no la pateixes, la disfrutes.
1: Sí,
0: la gaudeixes
1: sí.
0: Perquè clar, et banyes quan vols, no tens... No?
1: Exacte, més dins de l'aigua que fora. I mira, t'ensenyo l'últim, que és a l'altre extrem, i després et dic el percentatge de vots, com ha quedat, que Déu-n'hi-do. Aquesta és la Marta.
3: Muntanya, sempre muntanya. La platja és moníssima per mirar-la allò, mira, des d'un restaurant, fent una paella, amb un vi blanc, tot bé. Però la que trepitges la sorra, entre que crema, que t'embrutes, que se t'enganxa els peus, que després allò estàs tot el dia amb la sensació dels peus bruts. La sal, és horrible. I només de pensar allò de ficar-te a l'aigua, no sé, jo sóc de les que sempre penso que algú mossegarà els peus, saps?
4: Piscina sempre.
3: No, per què diuen piscina sempre? No, mentida. Muntanya.
1: La Marta no és de Tarragona, sens dubte, eh?
0: No. M'encanta els podcasts. Els tals de veu col·lectius. Escolta, sorrafòbica, eh? Jo crec que podríem introduir aquest concepte de sorrafòbica, la Marta.
1: Sí. I tant. Mira, com a comentari només us diré un per què ha sortit a la vostra pròpia ràdio, així t'ho dic, Núria, i ens han dit, més de Marc un musclo. Així que això ho veus.
0: Aquí tenim algú que ha dit més de Marc un musclo?
1: A veure si algú
0: s'hi clama. Que me n'enteri jo que he sigut. Que me'l menjo.
1: Les votacions, em sap greu dir-ho, jo sempre vaig penjant videos per allà i haig de dir que han quedat Mar al 40%, Muntanya al 60%.
0: Molt bé, un altre cop influint l'audiència, Enric. Vergonya t'hauria de fer.
1: Vergonya, cavallers, vergonya, i tant que sí.
0: Bé, a veure, podem...
1: Tinc el tema del dia de demà.
0: Vinga, va.
1: Sí, el tinc. Sí.
0: Digues.
1: A veure, un tema, si el d'avui era el tema aquest, podríem dir que és amb un plus. Cançó de l'estiu.
0: Oh!
1: Eh que sí?
0: Hem de cantar, doncs, eh? O sigui, jo diria repte afegit. Els talls de veu que ens envien que siguin cantant. No ens digueu
1: fantàstic.
0: El títol, no ens digueu el títol. Canteu-la.
1: M'hi sumo, fantàstic.
0: I així...
1: t'haig de dir...
0: Sí.
1: No, que encara no us he proposat cançons per demà. Així que ara m'hi posaré.
0: Sí? Bé, en trobaràs un munt, no? Cançons de l'estiu. No
1: buscarem qualitat,
0: gens.
1: ja t'ho dic.
0: Ui! Molt bé, a veure què trobes.
1: Això sí que és un repte.
0: Molt bé. Enric Rubio, companys de Cardedeu, una abraçada forta i fins demà.
1: Salut i fins demà.

0: així, escoltant les robes estès amb aquest aire festiu, nosaltres tanquem el programa, l'Obert per Vacances, d'avui, amb la promesa, com sempre, de tornar demà. Demà, si em deixeu fer una ullada a la graella, us diré una miqueta el que tenim, però s'ho hauré de fer així com a improvisat ràpid, eh? Perquè, mira, demà ja serà dimecres i serà un dia molt especial en què parlarem sobre l'accident ara fa mig any de Rodalies, un accident a Gelida que es va cobrar una víctima mortal. Parlarem de com estan les coses ara mateix a la xarxa de Rodalies, entre moltes altres entrevistes. Fins demà!
1: Continguts en xarxa.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Tornar a casa. Viure una vida somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
8: Bé, i què voleu fer aquests dies?
9: Anar a una piscina caribenya.
10: Dormir en un hotel del Far West.
11: Volar a lloms d'un drac.
8: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Guirado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discursos d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Per la seva banda, els col·lectius locals de la Joventut Nacionalista, el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Guirado i per exigir aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania, en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure un nou senzill cada dos mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una situació amb la qual tota la societat es pot sentir identificada, ja que comenta tothom en un moment o altre n'hem viscut un. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí les notícies, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
6: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
6: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Fer-se un lloc dins del panorama musical no és gens fàcil. Cal talent, moltes hores de feina, constància i debades també, per què no dir-ho, un polsim de sort. Avui posem el focus en el talent emergent de casa nostra amb l'Abril Pastor. Ella és la primera veu del segell de la Nina Academia Music, que presenta un record. És el seu tercer senzill, és el primer en català, produït pels germans Chasky i Tony Ten. Un llançament que marca un nou capítol de la seva trajectòria artística. Per parlar d'aquest moment clau, del seu recorregut i del camí compartit fins aquí, ens acompanya l'Abril Pastor i estem intentant posar-nos en contacte també amb la Nina, amb qui va començar tot aquest trajecte. Abril, molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, moltes gràcies. Molt contenta d'estar aquí.
0: A tu per acompanyar-nos. Tu recordes, Abril, ets molt jove, l'audiència no et veurà, però tens 20 anys.
1: 20 anys, sí.
0: És el teu tercer senzill, per tant, ja fa uns anys que camines en el món de la música.
1: Sí.
0: Tu te'n recordes de quin va ser el teu primer contacte en el que fossis conscient de dir, ai, aquí hi ha alguna cosa que...
1: Bueno, jo a casa des de sempre jo he crescut amb música, als meus pares els agrada molt la música i bueno, el fet de... Bueno, em van regalar un teclat, ja molt petit, amb 7 anys, i ja quan vaig començar a tocar el piano i començava a cantar i a versionar les cançons molt conegudes, ja jo deia, això m'agrada molt, jo vull seguir aprenent, i així ha sigut, sí, sí.
0: De fet, em sembla que amb 8 anys ja vas començar a fer les teves primeres classes de piano, que podríem dir que és el teu instrument.
1: Sí, és el meu instrument principal és la veu, però sempre vaig acompanyada del piano, que realment fins fa poc no em desenganxava d'aquest, no era capaç de sortir
0: cap a...
1: Sí, de fer aquest pas. Però sí, sí, sí, és el meu acompanyant, el piano, sí, sí, va sempre amb mi.
0: No sé si a casa teva hi ha tradició musical o si va ser una qüestió molt teva, no?, aquest vincle que has establert amb la música.
1: Bueno, és el que he dit, he crescut amb la música, als meus pares els agrada molt, i sí que és cert que el meu pare, de petit, als meus avis li van regalar un teclat. I va ser justament amb aquest teclat, que el meu pare el va guardar, amb el que vaig començar a tocar el piano a casa. I és aquest el motiu com que em va fer començar a endinsar-me en aquest món de la música, però també és una cosa que porto jo dins des de sempre i que m'ha agradat molt.
0: Ens explicaves, no?, des de ben petita, acompanyada pel piano, que feies aquestes versions, aquestes covers. Hi ha algun moment que vas fer eureka, no? Jo vull ser cantant, jo vull ser artista.
1: Bueno, en el moment en el que... Ja, el simple fet d'estar versionant cançons i escoltar artistes diferents i alimentar-me de música tan diferent, de diferents èpoques, jo vaig dir, m'agrada molt versionar cançons, però jo també vull explicar el que em passa al meu voltant, el que els passa a les meves amigues i escriure cançons i ser cantant.
0: Clar, perquè tu ets cantant, però també ets compositora, és a dir, tu et fas la teva lletra, et fas la teva música, és allò que diguem una mica una artista completa. Vas començar la teva formació molt jove, amb 8 anys, i arriba un moment que decideixes anar a la Nina Acadèmia, no? No sé què et va fer decidir per fer aquest pas i què buscaves en aquell moment.
1: Bueno, era molt petit, ara ho tinc com molt recent, però ja fa 7 anys, si no m'equivoco. I doncs va ser també que ho van veure els meus pares, si va sortir per Instagram o per internet, i m'ho van comentar i jo de cap, perquè clar, feia classes de piano i no feia res de veu.
0: Uh-huh.
1: I tenia unes ganes immenses de focalitzar-me en la veu i aprendre molt. I això, créixer, aprendre i saber més coses, perquè no sabia res.
0: Em sembla que tenim ja la Nina a l'altra banda del fil telefònic. Nina, molt bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos amb l'Abril. Nina, en el cas de l'Abril, què us va cridar l'atenció d'ella quan la vau conèixer a l'acadèmia?
2: Moltes coses. Moltes coses, especialment la maduresa amb la que ja cantava amb 13 anyets i el fet també de que s'acompanyés ella al piano, la sensibilitat, la musicalitat. L'Abril és molt especial, és molt especial i és d'aquelles persones que quan obre la boca i canta es fa un silenci, no? Recordo un programa de televisió en el que vam anar de promoció que normalment en els platós hi sol haver molt de soroll, els tècnics parlen, i a vegades hi ha com poc respecte cap a l'artista que està provant so, no? I es fa un silenci. Vull dir que l'Abril és això, és tot sensibilitat i fa que quan ella canta, doncs, la gent l'escolta.
0: Abril, tu com recordes el teu pas per la Nina Acadèmia? Què t'ha portat? Jo crec que podem parlar dos vessants fins i tot, no? El nivell artístic i potser també aquest nivell personal, aquest acompanyament que fa la Nina.
1: Doncs molta constància, bueno, m'emporto moltes coses, com tu dius, a nivell professional, a nivell musical, a nivell personal, i és això, una manera de treballar, una constància, una sensibilitat, un amor i un carinyo cap a la música i el que és tot aquest món. Bueno, per sempre, això m'emporto per sempre.
0: Nina, quin és el valor diferencial que vosaltres voleu transmetre des de la vostra acadèmia, no? Quan entres a la pàgina web, on hi ha la teva presentació, dius que tu vols oferir tot allò que tu en una part has tingut i que t'hagués agradat tenir. Què és important? Quin valor afegit teniu vosaltres a l'hora de formar aquests artistes? Que n'hi ha molts que arriben molt joves perquè també voleu fomentar aquest talent emergent.
2: Crec que hi ha dues coses fonamentals i que tot el meu equip té molt clar, perquè són com dues dèries meves, no? La primera és ensenyar la veu des de l'anatomia, la fisiologia i l'acústica, de manera que l'alumne sigui autònom, que sàpiga com funciona el seu instrument i que pugui fer amb ell el que vulgui, amb el gènere que vulgui, amb l'estil que vulgui, no? Aquesta és la primera. I la segona és intentar canalitzar el talent. Ens arriben molts alumnes amb un talent extraordinari, perquè som testimonis de tota una generació que tenen una preparació musical i que han begut de moltíssimes veus i de moltíssima música gràcies a internet, però de vegades no saben canalitzar el seu talent, no? Aleshores, és aquí on nosaltres, a través d'una formació específica del recorregut professional en veu, intentem canalitzar aquest talent, intentem orientar-los i guiar-los perquè desenvolupin els seus projectes propis. Arriba un moment en què una persona que té un talent especial per la música, fer només unes classes de cant li servirà de poc, no? Hi ha d'haver alguna cosa més, hem d'oferir alguna cosa més. És aquest acompanyament que, per sort, jo tinc l'experiència de 43 anys d'ofici en la música, en la televisió i en el teatre, i em sento útil també aportant aquesta informació, que espero i confio que a ells també els hi pugui ser útil.
0: L'Abril va ser la primera artista del segell Nina Acadèmia Music. Ara recordo la presentació que vau fer aquí a Sant Cugat. Abril, sí. Què va suposar per tu això en aquell moment, no?
1: Doncs un somni fet realitat. Realment és el somni des de que era ben petita, poder publicar les meves cançons i que el públic les escoltés, i de la mà de la Nina, que ja portàvem uns anys treballant juntes allà a l'acadèmia, i molt contenta, un somni.
0: Era aquell Esperando Primavera, sí, que tenim ara, que ens acompanya de fons. Nina, tu recordes aquell inici del segell amb l'Abril? Quina aposta hi havia al darrere?
2: Sí, bé, l'Abril, a més, va ser l'alumna de la primera promoció del recorregut professional en veu, i amb ella, jo crec que ella és la culpable, entre cometes, feliçment, de que jo impulsés el segell. Perquè hi veia un potencial tan enorme, i va ser a través de l'Abril que vaig visualitzar la possibilitat d'impulsar un segell, i que alguns dels alumnes que cursen el recorregut poguessin culminar aquesta etapa amb el seu, diguem-ne, amb el seu recorregut i amb el seu treball, no? amb el seu projecte creatiu materialitzat, en aquest cas en un disc, no? En altres alumnes es concreta amb altres formes, i els ajudem igualment, però en el cas de l'Abril, doncs, era molt clar: compositora, autora dels seus propis temes, per tant, la cosa havia d'anar cap aquí. Jo ho recordo com un moment... Clar, en aquests 12 anys de Nina Acadèmia hem passat moltes etapes, i etapes que ens han marcat. Recordo perfectament el moment en què vaig dir, no n'hi ha prou amb unes classes de cant aquí, hem d'oferir alguna cosa més. Aquell és un moment decisiu. I el moment d'impulsar el segell i de fer-ho amb l'Abril, per mi també va ser un abans i un després. I et dic, de fet, ella va ser, sense ella saber-ho potser o sense ser-ne conscient, no, va ser inspiradora de que al final el segell tirés endavant.
0: També és un acte de valentia, no? Ho parlàvem al principi, que fer-se un lloc dins del panorama musical, no? Requereix de talent, de moltes hores de feina, de constància, però també hi ha aquest punt a vegades de sort o d'atzar. Des de Nena Academia us vau llançar amb aquest segell per impulsar el talent emergent. Una valentia per les dues parts, suposo, tant per vosaltres, Nina, per fer aquestes apostes amb persones que encara no són conegudes, com per l'Abril, per fer el salt.
2: Jo no sé si és valentia, però el que sí que sé és que jo em sento amb l'obligació de fer-ho. Sí, sento una obligació de fer-ho i de fet és molt divertit, entre cometes, perquè el contracte que els hi fem és un contracte que és tot a l'inrevés de les clàusules que porta un contracte estàndard d'una discogràfica. En aquest contracte el que se'ls hi diu és que se'ls donarà suport i se'ls farà una producció. En el cas de l'Abril en vam fer dues, se'ls farà una producció i se'ls ajudarà tant com es pugui, i en el moment en què alguna discogràfica els vingui a buscar o els contacti, se'ls donarà la carta de llibertat. O sigui, és totalment al revés.
0: Al revés perquè de la indústria.
2: Sí, perquè nosaltres el que volem és precisament això, vull dir, fer aquesta primera empenta i doncs tant de bo es doni aquest escenari en què una discogràfica petita o no tan petita o més gran s'interessi per ells i els vingui a buscar, no?
0: No és...
2: Aleshores, no sé si és valentia, però sí que és, sí, és gairebé un deure, no?, que tinc. I també el fet de que jo, de jove, també hagués passat per tot això, uh-huh, i crec que hi ha algú aquí de reparació, no amb mi mateixa, perquè amb mi ja no puc reparar res, sí, però sí de fer allò que no van fer amb mi. De fer allò que no van fer amb mi. Els alumnes que graven amb mi en Academia Music decideixen absolutament tot. Jo hi estic molt al damunt, aconsello, oriento, però ells són els responsables. Ara

0: volem és retenir-los, no? Quan ens arribava el correu des de l'Acadèmia de la Nina, ens deia, l'Abril Pastor ara vola sola, no? Amb aquesta nova cançó, és la tercera que presenta, es diu Un record, com vius aquest canvi d'etapa, no? Aquest desenganxar-te d'alguna manera de...
1: Bueno, bé, bueno, al final... Clar, bueno, la Nina porta molts projectes, molts alumnes al seu voltant i bueno, crec que va arribar el moment com de llançar-me també jo sola, no?, a la piscina i va sortir aquest tema, que és una cançó que vaig començar a escriure realment fa gairebé un any, amb molta calma, amb molta paciència. En cap moment vaig voler caure en cap estereotip de... Et passes més de 4 minuts, més de... No, volia fer una cançó amb la que estigués a gust, que tot tingués un sentit, i així ha sigut. Estic molt, molt contenta amb aquesta cançó.
0: És la teva tercera cançó, i ara deies, no em vaig voler senyar el tempo. De fet, jo, quan em preparava l'entrevista i escoltava els teus tres temes, amb el primer ja vaig pensar, ostres, no està fent allò que busca la indústria, d'aquell moment de TikTok, que són cançons curtes, no, dura 5 minuts llargs, no? Trenques una mica aquests cànons dels artistes. Parla'ns d'Un record. És la tercera cançó? És la primera que fas en català?
1: Sí, bueno, la primera que faig en català
0: i que surt
1: de la llum, sí, perquè tinc moltes cançons en català, en castellà, també al principi també feia en anglès, de tot. I Un record neix els records ens remouen a tots, ens generen una nostàlgia que és molt bonica i també és molt necessària, però tots tenim un record a dins, que per molt que ens volem desfer d'aquest record, la vida, d'una forma o d'una altra, ens el retorna. Llavors, doncs, hem de viure el present, hem de mirar cap endavant, cap al futur, però quan una persona es troba una mica perduda i no sap com tornar al camí, doncs està bé, de tant en tant, mirar cap endarrere i recordar d'on venim i qui som.
0: Les teves lletres, tu ets la compositora de tot allò que cantes, eh? No sí. T'ho escriu ningú per
1: no,
0: entendre'ns.
1: No.
0: Tenen part autobiogràfica? No sé com és el procés també de composició, si primer va la música, a la lletra...
1: No, va una mica de la mà. En el meu cas, jo també ja va una mica com per ratxes, no?, per dir-ho d'una manera. Hi ha vegades que m'assento al piano i ja puc estar 2 hores allà que no em surt res. I hi ha vegades que em poso 15 minuts i em surt una melodia i ja comença a sortir una lletra que té un sentit i un rerefons. Va, depèn del moment.
0: Has produït aquest tema amb els germans Tent, d'aquí de Sabadell, que han fet produccions per artistes d'arreu del món. Com ha sigut aquesta experiència?
1: Bueno, jo vaig conèixer els germans Tent gràcies a la Nina, perquè el primer tema els van produir amb ells, i, bueno, uns professionals i unes magnífiques persones. És tan fàcil treballar amb ells i jo, que la meva experiència és, bueno, una mica limitada fins on arriba.
0: És que tens 20 anys.
1: Clar. però molt, molt bé, molt a gust i molt, molt contenta.
0: Nina, tu ens deies, no?, que engegant el vostre segell per a músics emergents, tu d'alguna manera volies fer allò que potser no s'havia fet amb tu, que et senties com amb la necessitat o d'alguna manera amb les ganes i amb l'obligació de fer-ho. Ara ja tens a l'Abril Pastor, criada a casa d'alguna manera, formada a la Nina Acadèmia, que publica el seu tercer senzill, ho fa amb els germans Ten. Quina sensació et genera, no?, veure que fa això, que ja comença a volar sola.
2: Mira, cada any fem el concert de final de curs i l'any passat va ser el primer any que estan entre caixes i veient tota aquesta fornada de joves i veient a l'Abril, perquè va venir a cantar, i quan veus, no?, aquesta dona amb la que s'ha convertit ara, amb aquesta professionalitat, que puja a l'escenari, que prova so, que després actua, quan veig tots els alumnes, quan veig la seva evolució... L'any passat, de sobte, estant entre caixes, vaig dir, home, que fort, això ho hem fet nosaltres. Enguany, que hi haurà una edició del concert de final de curs que per mi és especial perquè tot

0: la recaptació anirà a parar a la Fundació Miquel Valls, a la Fundació Catalana Adela. Ja és la segona vegada que ho fem, i per mi això és important, perquè jo estic molt vinculada en aquesta malaltia. Enguany tenim una edició especial, no només per això, sinó també perquè tenim 5 alumnes molt potents del recorregut professional en veu, i perquè, a més, al final del concert el tancaran els tres artistes de la discogràfica, no? L'Abril, el Nesso i el Pol Lupion, que és l'artista que llancem enguany. I clar, és molt fort.
1: Fa il·lusió, entenc.
0: Fa molta il·lusió. Sobretot fa il·lusió quan els veus a l'escenari, els veus com han crescut en tan poc temps, no? Com han crescut professionalment, com han madurat, i és preciós veure això. És preciós. No hi ha cap satisfacció tan gran com aquesta.
1: Abril, ara has tret aquest tercer senzill, Un record. És el moment, no?, de gaudir-lo, de presentar-lo, que la gent el conegui, però si fas un exercici de mirar cap al futur, què tens ganes de fer? On et veus?
2: Home, jo em veig des de sempre, des de petita, que m'he imaginat a mi mateixa en un dels escenaris, gaudint de la meva música amb el públic i gaudint de la música i de les cançons, que al final és el que més m'omple i més feliç em fa.
1: Estàs treballant en algun nou tema?
2: Sí, bueno, jo vaig fent. Sí, començo un, no l'acabo, començo un altre, sí.
1: Doncs, escolta'm, moltíssima sort en la part aquesta que hi influeix. D'altra banda, no, la feina hi és, està feta amb aquest recorregut a l'Nina Acadèmia, i ara amb aquest començar ja a volar sola. Nina, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Estarem
0: gràcies,
1: pendents.
0: Gràcies a vosaltres per donar veu als joves i per fer-vos en ressò. Els joves no tenen gaire espai als mitjans de comunicació convencionals, així que us ho agraeixo molt.
1: És part també de la nostra responsabilitat, també, i sobretot com a mitjà públic, donar oportunitats a tot el talent. També ens fa molta il·lusió els que d'alguna manera tenen aquestes arrels a la ciutat, en aquest cas amb l'Nina Acadèmia. Estarem pendents d'aquest concert de final de curs, i també Abril seguirem com evoluciona, sí. Seguirem escoltant Un record amb les altres cançons que ja tens publicades. La gent les pot escoltar a totes les plataformes, i et seguirem amb les ulleres per veure què ve més endavant. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies.
3: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Divendres més rebem la visita de l'Isdai Mia Breu en l'espai Amb el cor a la mà, per conèixer noves històries de persones nouvingudes a la ciutat. Avui ens endinsem en la història personal de la boliviana Sharon Michelle Ortega. Sharon, benvinguda.
4: Gràcies.
1: Com estàs?
4: Hola. Bon dia, bé.
1: Sí?
4: Moltes gràcies per acomiadar-me.
1: Convidar-me. Molt bé.
4: Ho sento.
1: No, tranquil·la. Estàs aprenent català?
4: Estic aprenent a parlar català. Ara mateix no parlo amb molta fluïdesa, però hago l'intento.
1: Fa l'intent, i avui doncs intentarem entendre'ns. El que pugui ser en català serà en català, i el que no, doncs ens ho expliques com millor puguis.
4: D'acord.
1: Liz Daimi, com estàs?
5: Jo molt bé, com sempre, encantada de ser aquí. Saps que m'agrada molt convidar gent que pugui contar, que pugui explicar històries interessants, i la de la Sharon és molt, molt interessant. A la Sharon la vaig conèixer amb una d'aquestes activitats que es fan al consorci, que es diuen testimoni d'èxit, que és, bàsicament, conviden una persona emigrant que ha vingut a viure aquí a Sant Cugat i que ha après o que ha fet servir la llengua catalana com a eina d'integració o d'arrelament. I jo, a mi me van convidar una vegada, diferents vegades.
1: A participar
5: vegades.
1: Tu, a explicar
5: sí,
1: la teva història.
5: La meva història com una mena de motivació a la gent que està aprenent, o les aprenents de català. I en una d'aquestes vegades vaig conèixer la Sharon. Ella, d'una manera informal i espontània, va explicar una part de la teva història i jo, com que aquesta mirada que tenim els periodistes, no?
6: Vas dir, aquesta història l'hem d'explicar, no?
5: Jo vaig pensar, més endavant, calia escoltar-la amb més calma i per això l'he convidat avui al programa.
6: Mm-hmm. Doncs anem a descobrir una mica la teva història.
4: D'acord.
6: Val, Sharon?
4: D'acord.
6: Jo et deia, és boliviana. De quina part de Bolívia, exactament?
4: Soc de La Paz.
6: Mm-hmm. Capital?
4: La ciutat administrativa de Bolívia.
6: Mm-hmm. Val.
4: La capital és Sucre.
6: Ahà. Veus com aprenem coses? Aprenem coses. I tu quan marxes de Bolívia?
4: He arribat a Barcelona fa 3 anys.
6: 3 anys.
4: En novembre del 2022.
6: Mm-hmm.
4: Fa 3 anys ja que visc aquí a Sant Cugat.
6: O sigui, vas arribar a Barcelona, de Barcelona vas venir a Sant Cugat?
4: Sí,
6: sí,
4: sí, sí, sí.
6: I què et va portar fins a Sant Cugat? Per quin motiu arribes a aquesta ciutat?
4: Tinc una tieta que visc aquí a Sant Cugat fa més de 20 anys.
6: O sigui, una tieta que fa més de 20 anys
4: sí.
6: que viu aquí a Sant Cugat.
4: Sí, sí.
6: I que està superarrelada,
4: ja,
6: que
4: ja té su família, està muy... ¿Cómo podría decirles? Que tiene la vida aquí. Está muy adaptada.
6: Sí, està molt adaptada.
4: Té 3 filles.
6: Ajá.
4: I... Jo crec que s'ha oblidat de Bolívia.
6: Tu no. Diria que jo tu no encara.
4: Todavía no. Mm-hmm. Todavía no.
5: I alguna motivació especial, Sharon, perquè sé que quan parlàvem, tu i jo, abans del programa, m'explicaves algunes coses de la teva infantesa, algunes cosetes que no han estat per a ti gens fàcil i que això podria ser la raó principal que t'havia motivat en aquell moment de marxar del teu país, oi?
4: La meva infantesa no fue gens fàcil. Y el embarazarme me cambió tot. La motivación principal va a ser la meva filla y las meves ganas de sortir endavant. Esa fue la motivación que yo tuve para venir aquí.
6: Mare meva, estem parlant, quan quedes embarassada tu?
4: Yo vine con 5 mesos de embarazo.
6: O sigui, vas venir embarassada.
4: Sí, sí, sí.
6: De 5
4: sí,
6: mesos.
4: De 5 mesos.
6: I la teva... Que és un nen o una nena?
4: Una nena.
6: Una nena.
4: Kaeli. Sí, la meva filla ja té 2 anys. En abril fa 3 anys.
6: Mare meva. Yeah. I on ha nascut?
4: En Terrassa.
6: A Terrassa.
4: Sí.
6: Sí, molt sí. bé.
5: Pensa que jo, quan parlava amb la Sharon, me va impactar molt la seva història, perquè ella em deia que ella no havia tingut la figura del seu pare, havia tingut cura del seu avi quan era petita, i això també la va marcar molt. I ella va decidir marxar en un moment tan complicat com un embaràs.
6: Sí, sí. Que necessites precisament el teu entorn, no? La teva família. Perquè a Bolívia amb qui vivies?
4: Con la meva mare. Amb la meva mare i un germà. Tinc 3 germans, però solo vivia con uno.
6: Mm.
4: La meva mare tuvo otra familia. Yo solo soy hija de ella y ella hizo otra familia, entonces se ha divorciat. Uh-huh. I los meus germans vivien separats. Una mica con la meva mare, una mica con el seu pare.
6: Uh-huh. Quan tu decideixes marxar,
4: sí.
6: estant embarassada,
4: sí.
6: a qui li comuniques que te'n vas? A qui li dius me'n vaig cap a Barcelona?
4: A la meva mare.
6: I què et diu la teva mare?
4: Que me apoyaba.
6: ¿Sí?
4: Sí. Sí, que la meva vida no fue fácil desde que tengo memoria. Entonces, Han pasado muchas cosas que me han motivado para salir del lugar donde estaba por segunda vagada, ya que he vivido molts anys també en Argentina.
6: Sí?
4: Sí. Aquesta és la segona vegada que marxo de Bolívia a vivir a otro país.
6: I com et sents? Quan arribes aquí, vas directament a casa de la teva tieta?
4: Sí, sí.
6: Però ja sabia, tenia informació que tu venies, que venies...
4: Sí, ella també fue parte de mi viaje aquí. Ella me aconsejó y me ha donat tota la informació i tot el que podia passar aquí i jo després he decidit venir.
6: I estàs compartint encara amb ella? Vius amb ella, amb la teva tieta?
4: No, ja no. Ara vivo con la meva mare, que després d'uns mesos que jo he arribat, sí? Ella també ha arribat aquí a Barcelona.
6: Ah, sí?
5: Sí, clar, aquesta travessia no va ser fàcil tampoc, perquè entenc que els bolivians han de tenir visa per poder sortir del seu país. És molt complicat.
4: No és gens fàcil per als bolivians venir a Espanya. És molt car. És una inversió de vida. Molts venim amb diners prestats que després anem tornat a poc a poc. Jo encara estic tornant els diners a la meva mare, que fue la que me prestó. Para poder venir aquí.
5: Claro, en aquel moment, ¿tú qué feies a Bolívia abans de marxar?
4: Estudiava y trabajaba. Estaba estudiando ingeniería comercial. Ya estaba al tercer any y nomás em quedava un per acabar.
6: ¿Y t'ha quedat sense acabar?
4: Sí, m'he embarassat.
6: Vaja, i treballar, què feies?
4: Treballava en empreses de serveis externalitzats de màrqueting i publicitat.
5: Tenia a veure amb la carrera que feies.
4: Feia gestió publicitària per a diferents marques. Vaig començar des de zero i vaig anar creixent gràcies als estudis i a l'experiència.
6: I ara, amb aquesta nova vida, amb aquesta nova situació... com et planteges la vida? Ja tens una filla, tens ta mare aquí també. Treballes?
4: Sí, sí. Ara mateix treballo per hores en cases de limpieza. Tinc papeles també, però no puc treballar con un contrat, ja que soc mare soltera i jo sola cuido a la meva filla. Doncs solo puc treballar quan ella és a la llar d'infants. I després tinc que... és con ella.
6: Però ta mare no està amb vosaltres?
4: No. No me ajuda en nada. Està també, aquí, però
5: també és... També treballa, no?
4: Clar, és una mujer... És una dona molt jove. Ara mateix té 42 anys. Ella me tuvo muy joven, muy joven. Entonces, es una dona que le gusta...
6: És independent viure. I fa la seva vida, diríem,
4: exacte.
6: No?
4: Exacte.
6: Ai, quin panorama, sí, no?
5: Sí. Jo pensava que, tot i les dificultats que has haver d'afrontar en tot aquest període, també no sé si penses que s'ha complit l'objectiu que era tenir la teva filla... fora de Bolívia, i si en algun moment t'has plantejat tornar o que no has pres la decisió correcta, què has pensat d'aquest procés?
4: Bueno, en primer lloc, gràcies a Déu, es va complir el desig que la meva filla nasqués en un altre lloc. Estimo el meu país, però les oportunitats són molt limitats. Hi ha dies que penso en la decisió que vaig prendre, però sempre arribo a la mateixa conclusió. Va ser la millor decisió. No me'n penedeixo. I sobre tornar al meu país, ara mateix no tinc pensat tornar.
6: I quan penses en el futur, ja, ja no el futur de d'aquí molts anys, sinó en un futur més, més proper, què t'agradaria? És a dir, trobar una feina, acabar potser alguns estudis...
4: La veritat és que el pròxim desig que tinc per mi és acabar la universitat. M'encantaria volver a tenir l'oportunitat d'estudiar. Ara mateix estic homologant el títol de batxiller.
6: Sí.
4: I la universitat no me puc permetre ara mateix, però sí puc un grau superior.
6: Sí.
4: Que me gustaría hacerlo ahora para poder salir adelante y no estancarme.
6: És que clar, està en una etapa complicada, o sigui, uh-huh. El primer canvi que és marxar del teu país per anar-te'n a un altre, ja és un canvi molt bèstia. Però si després li afegeixes que te'n vas amb una... Sí, podem apagar l'alarma si voleu, no passa res. Si després li afegim doncs, que tens una criatura petita que necessita que tu estiguis amb ella, que l'has de cuidar, clar, no et deixa massa marge per poder moure't, per poder avançar, per poder aconseguir fer coses... És complicat,
4: És molt complicat. Ara mateix és molt complicat, ja que a mi m'agrada molt ser una mare present en tot lo que pueda. M'agrada molt acompanyar-la, ser su refugi, su seguretat. I el buscar trabajo con diferents horaris és, para mí, es una odisea. Porque los canguros terminan cobrando más de lo que yo gano. Entonces no me lo puc permetre.
6: Clar, és que ara és com una absurditat, no? Haver de treballar per pagar un cangur que t'està cuidant la nena mentre tu vas a treballar. És que...
4: Sí.
5: Clar, i com la Sharon té aquesta història de que no ha tingut a la seva mare molt a prop, ella no volia això per a la seva filla. Jo crec que la història de la Sharon és la història de moltes dones que decideixen en un moment determinat de la seva vida marxar del seu país i que pensen una cosa, o a vegades ens passa a tots, que pensem una cosa en el nostre país i després quan arribem és una altra cosa, perquè hem de buscar un pis, hem de treballar, en el cas d'ella que estava embarassada, tenia la seva filla, començar de zero i pensar en algun moment que no puc fer-lo, no puc tirar endavant. I clar, és molt valent, és molt valenta i crec que és un exemple també de el que les dones podem fer per al futur dels nostres fills, que crec que és el missatge fonamental perquè nosaltres pensem en ells primer que tot.
6: I quina xarxa... tens al teu voltant? Tu quan arribes aquí tenies la teva tieta, ara hi ha la teva mare, que fa una mica la seva vida, però quins suports, quines ajudes tens d'aquí?
4: Ara mateix el principal suport sóc jo. No puc contar con nadie para cuidar a mi hija. O sea, es que la verdad en el meu cap es soc la meva filla y yo. O sea, no tenemos a nadie. Somos ella y yo.
6: ¿Y a la guardería on la portabas?
4: Sí, la guardería, la verdad, estoy muy agradecida del lugar donde nos ha tocado. Estamos en la tricicla. Aquest és l'últim any.
6: És llar d'infants municipal.
4: Sí. L'Ajuntament m'ha ajudat a aconseguir una plaça ahí.
6: O sigui, hi ha la intervenció de serveis socials aquí?
4: Sí. Se podria dir que el servei social és un suport important també que he llegat a tenir aquí.
6: Mhm. Estàs buscant feina, imagino.
4: Sí. Ara estic com demandant d'empleo en el SOC i confío en que voy a poder encontrar un trabajo con las horas que quisiera para no tener que encargar a mi hija a otra persona. Esa parte para mí es muy, muy complicada, la verdad, y muy pocas personas lo entienden, pero cuando lo vives en primera persona es cuando sientes y es que no se puede, no se puede.
6: Quina edat tens ara, Sharon?
4: 29 anys.
6: 29 anys. O sigui, tota la vida per endavant.
5: Sí, i tant. Jo el deia l'altre dia que conversàvem, parlàvem a la plaça Octavià, ella i jo li comentava això, li donava molts ànims i li deia això, que el futur serà molt bo i que ella és una dona increïble i que de segur que vindran moltes coses bones per ella.
6: El valor sí. Ja l'ha demostrat.
5: Segur que sí.
6: Doncs esperem que sí, que pugueu tirar endavant tu, la teva filla.
4: Moltes gràcies.
6: A base d'esforç, perquè serà així. Aquesta és la realitat. Però avui ens ha agradat conèixer la teva història, Sharon, i esperem doncs que les coses millorin. Que et vagi tot molt
4: gràcies,
6: bé.
4: Gràcies per el temps i per... Una vez más, gracias por haberme convidado.
6: Doncs gràcies a tu. Gràcies. I gràcies a la Liz Daimi, una sessió més, que, com diem sempre, les persones que convida venen amb el cor a la mà a explicar la seva experiència i la seva història.
5: No, és un plaer sempre... portar gent que tingui històries interessants i jo sé que també molta gent se ve reflectada en aquestes històries i és molt important.
6: Molt bé, ho deixem aquí? Us sembla? O vols dir alguna cosa?
4: Me gustaría decir una última cosa per totes les persones que estén arribant o ja tengan un tiempo aquí. Comentarles que la meva història no és només de migració, és de transformació. No vaig marxar del meu país fugint, vaig marxar perseguint un somni. Emigrar no és fàcil, començar de zero tampoc, però quedar-se on no hi ha oportunitats també fa mal. Jo vaig escollir el dolor que construeix, no el que es tanca. I mentre tingui forces, continuaré lluitant perquè la meva filla tingui la vida que jo vaig somiar. I ho tornaria a escollir una vegada i mil més per ella.
6: Em sembla que no cal dir res més. Sharon, moltíssima sort.
4: Gràcies.
6: Que et vagi molt bé.
4: Gràcies.
6: I gràcies a tu. Gràcies, Liz Daimi.
5: No, a tu.
6: Que vagi molt bé. Adéu.
4: Adéu.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
1: Continguts en xarxa.

0: tranquil·lament que nosaltres ja ens agrada pensar que estem a dintre una cuina màgica, meravellosa, perquè en ella, doncs, la nostra cuinera, la Joana Molins, bon dia.
1: Bon dia, bon dia a tothom.
0: I fa la seva màgia, la seva imaginació, doncs, uns plats que inclús el teu marit diu que ningú t'igualaria.
1: No, no, moltes vegades no.
0: Ah, perquè, escolta, ell, ho diu. Els homes és allò, eh? O que diuen la veritat, o... Sí. I, bueno, ho diu normalment.
1: Ho diuen,
0: vinga,
1: sí.
0: Joana, avui què ens aporta?
1: Bueno, doncs, seguint el que vam dir la setmana passada, que faríem una mica les jornades de l'arròs, us porto un arròs negre. Ah. No sé si t'agrada, tu. Perquè
0: jo,
1: ha...
0: jo n'he menjat una vegada, però no és el que m'ha...
1: Hi ha moltes persones que no els agrada l'arròs negre. A mi m'agrada molt, molt. Però tinc que dir la veritat. M'agrada menjar a la casa, perquè resulta que ara, no és per despreciar els restaurants, però l'arròs negre es fa amb la tinta de la sèpia. Doncs ara els restaurants, clar, per fer-ho més pràctic, tenen uns polvos, diguéssim, com una farina negra, allò la posen amb el caldo, i és clar, entre l'arròs que és pastós, perquè l'arròs ja té, diguéssim, el seu midó, i això que hi posen, que... Doncs fatal, eh? Jo vaig anar a un restaurant una mica de categoria i els volia dir, escolta, aquest arròs ja us el podeu endur i fem-ne un de nou, eh? Perquè no es podia menjar.
0: Ah.
1: No. I des de llavors...
0: El gust és molt diferent.
1: Des de llavors, els restaurants d'arròs negre no en demano, perquè ho he demanat amb altres... Ho he fet amb altres llocs i he arribat a la conclusió que això va així. Jo he arribat a la conclusió jo, eh? No m'ho diuen ells, eh? Bueno, doncs aquest arròs negre necessitarem.
0: Fet tal com toca...
1: Tal com jo el faig,
0: sí.
1: Per 4 persones, 400 grams d'arròs, o el bomba, o el carneroli. El carneroli és un arròs que també queda molt bo, i no es passa. A mi l'arròs passant no m'agrada. Jo, si me'n sobra, me'l menjo. Perquè no, jo, ja us ho dic, jo de llençar no llenço mai res. A mi m'agrada la cuina d'aprofitament, i si em sobra alguna cosa, sempre. Però l'arròs, diguéssim, quan el menjo el seu dia, que el acabes de fer, no m'agrada pastat. M'agrada el dente.
0: El punt. Sí.
1: I el punt. Doncs aquests dos arrossos, perquè dintre les marques de l'arròs, això és una varietat, no és una marca. És el carneroli o el bomba, que és el que sempre fem. Una sèpia gran. A la sèpia hem de dir que ens guardin la melsa i la tinta. Perquè, si no, normalment a la pescateria la tinta sempre la llencen. Perquè hi ha molta gent que no la volen, eh? Llavors, 300 grams... Aquest arròs hi ha molt pocs ingredients, però boníssim, eh? 300 grams de gambes, però fresques, si podem. D'aquesta mitjaneta, eh? No cal aquella gamba tan grossa, eh? Llavors, una ceba, per fer aquest sofregit, 4 cullerades de tomàquet natural, que sempre us dic jo que compreu aquesta del pot de vidre que surt, que sembla una crema, perquè val la pena gastar-te una mica més, perquè val la pena. Llavors, ara, quan vingui el temps de les tomaques d'aquí, ja hi posarem tomàquet natural, però és que ara la tomàquet no val res. Les ratlles i queda allò...
0: I ni gust,
1: no,
0: eh?
1: I, a més, queda verd, i el sofregit no t'agafa, perquè la tomàquet, les ratlles, i queda tomàquet com si fos tomàquet de maní, no queda allò...
0: O aigua, eh?
1: O aigua, molta aigua.
0: A veure.
1: Un pèl de pebre vermell dolç, alls, julivert, oli, sal i pebre... I llavors 2 litres de fumet de peix, o blanc, si el tenim, o vermell, el que tinguem, si el tenim al congelador, qualsevol d'aquests. I la tinta de la sèpia, que és el que he explicat.
0: La tinta, que hem de fer l'endobrir...
1: La tinta, ara sí, ara ho direm. Bueno, doncs agafarem primer de tot la sèpia, i jo la tallo a quadrets, no la tallo molt grossa. I si voleu la pescateria també us la tallen, eh?
0: Uh-huh.
1: Llavors la tinta aquesta va dins una bossa. Agafem un bol una mica ample, aquí puguem posar després una mica de fumet d'aquest que hem dit, i amb les estidores l'obrim, només obrim-la. No cal que la toquem, perquè si no, bueno, ens queda allò. L'obrim una mica, i amb una forquilla separem una mica i ho reservem. Agafem la sèpia, agafem oli, i sofregim aquesta sèpia, sempre l'oli en fred, perquè què diem? Jo no sé si és ben veritat o no, però sempre diem que la sèpia ha de ser l'oli en fred, perquè si no queda dura.
0: Ah, va. Bueno, jo no havia sentit, doncs, res, ni una cosa ni l'altra.
1: Doncs sí, sempre la sèpia queda dura. Doncs, però primer de tot, agafarem aquest oli i aquestes gambes que hem dit, els hi passarem. Els reservarem. I llavors, en aquest mateix oli el deixarem reposar un moment, perquè no sigui tan calent, que és el que us dic per tirar-hi aquesta sèpia perquè no quedi escaldada, té un sentit, perquè l'oli molt calent queda escaldat.
2: Clar, clar.
1: I encara si tu el deixes reposar una miqueta, encara que sigui tevi, doncs com hi tires la sèpia, ja no queda espantada, diguéssim. I tires la sèpia, i tires un parell de grans d'all, i allò ho vas sofregint. Quan tinguis aquest sofregit ja fet, hi tirarem un bon raig de brandi, perquè el brandi ens farà que aquesta ceba quedi molt més rossa. Separarem aquests alls, els traurem, perquè ja hauran quedat durats, els reservarem. I després aquí posarem aquesta mica de pebre vermell i la tomaca. Ho anirem passant, que ens quedi com una marmelada.
0: A poc a poc.
1: A poc a poc. Mm-hmm. I anirem tirant una mica de fumet d'aquest perquè no se'ns enganxi. I mentrestant, el més laboriós d'això és pelar aquestes gambes que hem comprat. Separem la cua del cap. Jo per això els fregeixo una mica perquè és més fàcil.
0: Sí, però poguet ser.
1: Si els teniu congelades, no descongeleu mai les gambes un dia per l'altre, ni els escamarlans, ni dues hores abans ni tres. Jo ho he provat tot. I al moment que vosaltres prepareu tots aquests ingredients, agafeu aquestes gambes i els poseu en un plat. I llavors els fregiu que encara estiguin dures. Queden boníssims. Sembla que els acabis de pescar.
0: Què dius,
1: en canvi, si tu els escamarlans i les gambes els deixes, queden toves. Quan els afregeixes, queden toves. Doncs jo igualment, ara quan faig escamarlans que els tinc congelats, no els atrec pas, els poso ja directament a la paella. Llavors què vol? Que per comptes de 5 minuts n'hi estan 7. Perquè està una mica més. I la sal...
0: Però no deixa anar molta aigua després.
1: No, gens. I la sal després. Quan quasi ja estan. Com ja estan, i tires la mica de sal a sobre. Mai la sal abans, perquè, és clar, si estan congelades no agafaran el gust.
0: Clar.
1: En canvi, llavors, com quasi bé ja estan, tant la gamba com l'escamarlà, i tires una mica de sal, o una mica de sal maldon, la que tu tinguis costum, i si poses una mica d'all i julivert a sobre, ja ho tens.
0: Escolta,
1: no,
0: nena,
1: descongeleu mai les gambes en temps.
0: Això és el que fem tothom.
1: Bueno, doncs no, tu dius, ara avui vaig a fer això. Mentre prepares tots els ingredients, els poses en un plat, perquè si els atens en un tàper queden una sobre l'altra, i en el plat se separen més. Llavors aquestes gambes, que separarem la cua, i agafarem unes estidores i a la cua li farem una mica de tall i traurem la cua de la gamba neta. Si tenim el brou ja fet, hi tirarem tot això allà dintre, en aquest brou que hem fet. Les peles de la gamba, del cap i tot. Ho xafarem ben xafat i ho colarem, ja ho tindrem a punt, encara que hagin fet un fumet, per tirar-ho dins aquest arròs.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè s'aprofita tot.
0: Molt bé.
1: Si ja teniu el fumet fet, això jo vaig agafar, perquè ja tenia fumet, i ho vaig congelar per un altre dia.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Les cues i tot, perquè un altre dia que hagi d'anar a comprar gambes no cal, ja tinc aquestes pells de la gamba, i tinc tots aquests caps, que això, amb una mica de qualsevol peix de roca, ja faré un fumet.
0: Que va, fantàstic, eh? Cosa d'aprofitar i de saber exactament el que has de fer a la cuina, eh?
1: Sí, l'aprofitament és molt important. Bueno, doncs llavors, no sé si m'he explicat bé, aquestes gambes els separarem, perquè aquestes gambes, com que ja els hem passat una mica, els posarem just com l'arròs estigui. Llavors, què farem? Sofregirem, com sempre, aquest arròs, perquè a mi m'agrada necral, com diuen, ja sofregil, o necral, o com vulguem dir. Ja tindrem aquesta aigua a punt, i aquests 2 litres no els hi tirarem tots, i tirarem això. I aquella tinta que hem reservat, hi haurem tirat una mica d'aquest fumet, però que no sigui tan calent. Si pot ser fred, una mica tevi, millor. El agafem amb un got i que se refredi.
0: Sí.
1: Perquè ens quedaria la tinta cuita.
0: Clar, però no és com tot això que has de dir, eh?
1: Això.
0: Molt bé,
1: llavors,
0: bé.
1: Aquesta tinta que tenim allà, i tirem aquesta mica de fumet, ho remenem bé i ho colem. Ho colem amb un colador, perquè no volem que la tripa aquella que està dins de la tinta ens vagi a l'arròs. Ho colem. Ho remenem bé i ens quedarà un arròs... Queda negre? Negre, eh? Negre. Llavors, el rectifiquem de sal i el deixem els 18 minuts o 20, depèn del fabricant, i el deixem reposar un parell de minuts. Agafem aquestes gambes, els hi posem totes a sobre, sobre la paella, quan la tanquis,
0: quan hagis tancat
1: el foc, perquè ja són. I llavors agafarem aquests alls que hem dit, una mica de julivert, una mica d'oli, i ho triturarem amb el tomis.
0: Ah, bueno.
1: I tirarem, com ja està el foc tancat, una mica d'aquest all i julivert que hem triturat.
0: I ho remenem, per això?
1: No,
0: ho remenem.
1: Ho deixem així, tal qual. Ho servim i al servir-ho ja, ja ell sol ja ho vas remenant.
0: Caramba, no!
1: Però queda boníssima, eh, aquest arròs. I de feina, vull dir, quan el menges no has d'escurar res.
0: Perquè ja tens tot preparat.
1: I és arròs, arròs.
0: I de carn veig que res
1: no,
0: de res.
1: No, tot només amb aquesta sèpia i aquestes gambes.
0: I el fumet aquest.
1: I aquest fumet que fem Adeus. Sempre, vale, exacte.
0: Molt bé. Tornem a repetir per l'audiència aquests ingredients,
1: sí.
0: Joana.
1: Aquests 400 grams d'arròs, el bomba, el carneroli, el que tinguem nosaltres, una sèpia gran d'uns 400 grams, la tallarem també a quadrets, els 300 grams de gamba, una ceba, 4 cullerades de tomàquet, pebre vermell dolç, all, julivert, oli, sal i pebre per salar tot això i empebrar-ho, i els 2 litres de fumet de peix, si el volem fer blanc o si el tenim ja fet de... diguéssim, vermell.
0: Jo trobo molt interessant lo de que són els fumets, tant seguint d'una cosa com de l'altra, que si fas una mica més, sempre s'ho feren més
1: sí,
0: al compte.
1: Sí, jo sempre en faig més.
0: I després
1: més.
0: Resulta que
1: ho
0: els...
1: Ho tinc a la nevera.
0: Sí, sí. Poses a congelar i
1: ja. I la tinta d'aquesta sèpia. Després, la salsa aquesta que hem comprat, que com no li posarem, però no la llancem, la guardem en un tàper petit. Si no tenim un tàper tan petit, l'emboliquem en 3 o 4 voltes de paper film i el congelador. Perquè llavors el dia que comprem un calamar i no tenim sèpia, hi podem posar aquesta melsa d'això per fer aquest plat.
0: Molt bé.
1: Per fer aquest
0: bé,
1: plat.
0: Bé,
1: o sigui que s'ha d'aprofitar tot. No llenç... A la cuina no es llença res.
0: Molt bé. I la Joana, doncs, anem ampliant i explicant més trucs, inclús, que els abarregem aquí. I que bé, doncs, de moment tenim aquests plats, doncs, boníssims.
1: Sí.
0: D'arròs.
1: De
0: moment, la Joana també faràs arròs.
1: Què et sembla? Sí, portem un altre d'arròs i acabarem aquí el
0: sí.
1: cicle.
0: Vinga.
1: Doncs, au, la setmana que ve també. Vinga,
0: gràcies, Joana. Bona setmana.
1: Bona setmana. Adéu, adéu.
2: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions, us parla la Tina Forest. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Guirado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discursos d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Per la seva banda, els col·lectius locals de la Joventut Nacionalista, el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Guirado i per exigir aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania, en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure un nou senzill cada dos mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una situació amb la qual tota la societat es pot sentir identificada, ja que comenta tothom en un moment o altre n'hem viscut un. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos grita, que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
7: Bé, i què voleu fer aquests dies?
8: Anar a una piscina caribenya.
9: Dormir en un hotel del Far West.
10: Volar a llums d'un drac.
7: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
10: Després d'anys en què moltes malalties infeccioses semblaven pràcticament oblidades, el debat sobre les vacunes torna a primer pla. Recentment, l'Organització Mundial de la Salut ha retirat a Espanya l'estatus d'eliminació del xarampió, una malaltia altament contagiosa que es considerava controlada des de feia una dècada. Què està passant? Estan baixant les cobertures vacunals? I què inclou exactament el calendari de vacunació infantil a Catalunya? Avui en parlem amb Gemma Jiménez, infermera pediàtrica i referent de vacunació, per resoldre dubtes i entendre per què la vacunació no és només una decisió individual, sinó també una qüestió de salut col·lectiva. Per començar, quines vacunes inclou actualment el calendari de vacunació de la Generalitat de Catalunya?
12: Doncs mira, cada vegada el calendari d'aquí de Catalunya és més complet, és un dels més complets que hi ha i protegeix de moltíssimes malalties. Te les enumero, des de petitonets, als 2 mesos, comencem a vacunar de diftèria, tètanus, tosferina, la polio, mielitis, l'hemòfilus influenza, l'hepatitis B, també vacunem del meningococo B i del rotavirus. I després anem ampliant amb nosaltres meningococs, el pneumococ, també vacunem de la triple vírica, que comprèn el sarampió, rubeola, hiperotiditis, varicela, hepatitis A. I després, allà a l'adolescència, revacunem amb papiloma i tètanus.
13: Com es decideix quines vacunes s'incorporen dins del calendari oficial?
12: Bueno, això està establert pel Salut Pública, que fa el seu calendari de vacunes, i llavors doncs, marca quins són les edats que s'han de posar les vacunes i en quins intervals s'han d'anar fent les revacunacions.
13: Fins no fa gaires anys hi havia algunes vacunes que eren recomanades, però que s'havien de pagar a part, com per exemple el rotavirus. Això encara és així?
12: No, ara ja des del 2024 o 25 ja està inclòs el rotavirus a dintre del calendari. També hi havia el meningo B, que fins ara moltes famílies l'havien hagut de comprar, però des del 2022 també es va incloure en el calendari. Podríem dir que ara totes les vacunes estan incloses en el calendari vacunal.
13: I a banda de totes les que formen part, com deies ara, del calendari, quines altres hi ha disponibles? Penso en la de la Covid o la grip.
12: Bueno, sí, llavors hi ha les vacunes sistemàtiques i les no sistemàtiques o les recomanades. Segons el grup de risc o així, doncs pot ser doncs, que recomanin doncs, la grip, la Covid o pneumocòciques més específiques segons les patologies de risc dels nens.
13: Si et vingués una família i et digués que no té clar que vol posar-li totes les vacunes, per exemple, quan són molt, molt petits, és molt continu, no?, el calendari, quines diries aquestes, si us plau, són imprescindibles?
12: Ui, és difícil dir quina és prescindible i quina no. Jo sempre els dic que tot està recomanat per Salut Pública, que tot està molt ben estudiat i que jo no en trauria cap del calendari, en tot cas que busquin informació verídica, perquè a les plataformes hi ha moltes informacions i llavors que estiguin ben informats i aquí estarem per acompanyar-los i ajudar-los a agafar una bona decisió.
13: I què passa si una criatura no segueix el calendari en els terminis establerts? S'endarrereix una mica o inclús anys? Es poden recuperar les dosis després?
12: Sí, sí. En funció de les dosis administrades o de l'edat que comencin a vacunar, doncs s'estableix un calendari per aquest nen adequat a el que necessiti.
13: I per què diries que és important administrar algunes de les vacunes en els primers mesos de vida, molt al principi?
12: Pues perquè el sistema immunitari dels nadons és molt immadur i llavors necessita pues, ser protegit des del principi.
13: I quins són els dubtes o pors més habituals que expressen les mares i els pares a la consulta en relació amb les vacunes?
12: Les reaccions adverses. Els hi fa por que els hi pugui passar o els hi fa por punxar-los o... Sí, el malestar que pugui ocasionar en el nen, més que res.
13: I quines són aquestes reaccions habitualment?
12: Habitualment és a nivell general que puguin estar més irritables o que puguin fer febre les properes 24 consecutives hores i si no, reaccions locals. No s'ha vist gaires coses més.
13: Com treballeu des de la infermeria pediàtrica per combatre la desinformació i generar confiança a les famílies?
12: Sempre els diem que plantegin tots els dubtes que tenen, que els ajudarem a entendre per què es vacunem i les possibles efectes adversos i com tirar-los endavant i donar-los la tranquil·litat que fan un bé pels seus fills.
13: Recentment, l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, com deia a l'inici, ha retirat a Espanya l'estatus d'eliminació del xarampió després de 10 anys. Què significa exactament perdre aquest estatus?
12: Perquè les cobertures vacunals fins ara eren per sobre del 95%, llavors aquestes cobertures, ja sigui pel flux de població o per gent que no vol vacunar, que han baixat per sota d'aquest 95% i llavors hi ha més probabilitat de contagi d'aquesta malaltia. El virus està circulant.
13: Inclús es poden contagiar nens vacunats?
12: Depèn, clar. En principi, amb una sola dosi es agafen cobertures molt altes, però com no saps ben bé la immunitat de cada nen, necessiten una segona dosi per que sigui la immunitat correcta i alta. Llavors, pot ser que algun nen vacunat amb una sola dosi pugui contagiar i llavors perquè li falta la segona dosi.
13: Mm-hmm. El xarampió es percep com una malaltia lleu o del passat, però en realitat quins riscos comporta, especialment en els infants més petits?
12: Mira, sempre que hi ha una infecció es baixen les defenses dels nens. Ja passa que és una infecció que dona erupció cutània i pot donar conjuntivitis. El sistema immunitari d'aquell nen en aquell moment pot ser vulnerable per agafar altres coses i acabar sent ingrés i haver fet alguna cosa més greu.
13: Tenim constància de si hi ha alguna altra malaltia que podria també perdre aquest estatus per part de l'OMS o en principi hi ha una bona cobertura?
12: No, en principi per lo demés hi ha una bona cobertura.
13: Quin impacte col·lectiu pot tenir la decisió individual d'una família de no vacunar les seves criatures?
12: Vale, perquè parlem de la immunitat de grup. Quan més nens vacunats o més població vacunada, doncs no deixes que el virus circuli. A la que hi ha menys gent vacunada, doncs hi ha més probabilitat que el virus vagi circulant i que hi hagi possibilitat de contagi.
13: Fins a quin punt la immunitat de grup és clau per protegir nadons massa petits per vacunar-se o persones immunodeprimides?
12: Perquè aquests nens no tenen edat potser per rebre alguna vacuna i llavors el fet de que l'entorn estigui vacunat protegeixes indirectament aquesta criatura. Per això també ara es vacuna a les embarassades en l'últim trimestre de l'embaràs per protegir-los els primers 2 mesos, per exemple, de la tosferina, que no es poden vacunar els nens fins a aquesta edat. També hauríem de tenir en compte que hi ha molta gent immunodeprimida, ja sigui per malaltia o per intervenció o alguna cosa, i llavors el fet de tota la població del seu voltant estar vacunada protegeix tot aquest entorn de persones que per la seva condició podrien emmalaltir.
13: Molt bé. Llavors, quin missatge enviaríeu a les famílies que tenen dubtes o que creuen que ja no cal vacunar-se o que tenen por dels efectes secundaris?
12: Doncs que tenen una percepció equivocada, pensen que moltes malalties no existeixen pel fet de la immunitat de grup i que si cada vegada els índexs de vacunació van baixant, doncs les malalties tornaran a ressorgir.
14: Perfecte, doncs moltes gràcies, Gemma, i a reveure.
15: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: Amb una proposta que combina cuina ininterrompuda, esperit casual i una clara aposta per la fidelització del client, Abad s'ha consolidat com una marca en creixement dins del panorama gastronòmic català. Un any després de la seva arribada a Sant Cugat, avui conversem amb el seu director general per conèixer la filosofia, la carta i els reptes de futur. Álvaro Méndez Merino, fundador i director general, com estàs?
1: Molt bé, Carme, què tal? Moltes gràcies.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, Abad ja té tres...
1: Correcte.
0: Tres locals.
1: Manresa, 2010, Lleida, 2016, Sant Cugat, 2024.
0: Dit així, sembla fàcil.
1: Sí, però no. És llarg, no fa poc, 16 anys ja, des que vam començar, però sí, estem molt contents, la veritat.
0: Heu fet un any a Sant Cugat ja.
1: Sí, un aniversari.
0: Quina valoració?
1: Molt bé, estem molt contents.
0: Sí?
1: Sí.
0: Com esperàveu?
1: Bé, molt bé, com esperàvem, en línia, sí. La veritat és que molt bé, la gent ens ha rebut molt bé, ens ha entès. Creiem que la gent quan està al local està molt a gust i ens sentim, pues això, que la gent ens ha entès molt ràpid. Molt contents.
0: Mm. Abad neix amb una proposta molt clara de restauració casual, no? Com dèiem al principi, com definiries la filosofia de la vostra marca?
1: A nosaltres ens agrada dir una frase que sempre repetim als equips i a més, és a dir, Abad és, sigui com sigui el teu dia, pots estar a l'Abad, val? Esmorzar, dinar, sopar i tot el que passa entremig. És una miqueta des del primer cafè fins a l'última mossegada, aquest seria el concepte.
0: O sigui, esteu presents tot el dia, en
1: sí,
0: tots els moments.
1: Correcte. La cuina està oberta tot el dia. Tu pots anar a qualsevol hora del dia i demanar-te qualsevol producte de la carta.
0: Mm. Impulseu un sistema de club de membres amb punts, amb avantatges... Per vosaltres és important el paper de fidelitzar el vostre client al negoci?
1: Sí, bueno, nosaltres pràcticament... ara aquí a Sant Cugat una mica més, perquè és una ciutat amb més turisme, però a Manresa i Lleida pràcticament som... La nostra clientela és de barri, no? Volem ser els líders del barri. Llavors, la filosofia és fidelitzar a tope, vale? Aprendre'ns els noms de la gent... a saber qui ve, qui no ve, què necessita, què no necessita, quin producte consumirà abans que entri per la porta i intentar preparar-li abans. Per això aquest club de fidelització, no? Llavors és bàsic per nosaltres perquè el nostre client és super recurrent. La intenció és que vingui a totes les hores del dia, al màxim de dies possibles, amb aquesta aspiració de ser el lloc on tu puguis estar més a gust fora de casa teva i de la feina.
0: De fet, la vostra carta combina brunch, burgers i opcions saludables. Com es construeix una identitat com aquesta?
1: Doncs nosaltres no pensem tant en productes, sinó en moments. És a dir, pensem en quins moments tens durant tot el dia i a partir d'aquí construïm, no, la carta. Anem una mica al revés. Jo no soc cuiner, val? Llavors jo no vinc del producte... I el meu pensament és una miqueta... Ostres, una persona en el seu dia a dia, quins moments pot tindre i a partir d'aquí construïm els productes, no? És una carta que, tot i tindre diverses categories, no és molt extensa, és una carta senzilla, tenim 40 i pico referències, vale, que tu pots combinar sempre i les pots... Hi ha molta opcionalitat perquè tu sempre pots afegir i treure ingredients al moment, tot ho fem al moment, tot és fresc. Llavors, l'intenció és aquesta, no? Construir carta en funció del moment, que tu el moment pre-gim, el moment dinar de feina, el moment sopar amb parella, el moment esmorzar amb la família. Mm. Aquest és el concepte.
0: I la carta és una carta que és fixa, s'adapta segons la temporada, tendències, productes disponibles... Com és?
1: Intentem fer introduir productes tendència dos vegades l'any, val? A l'estiu i a l'hivern. No? Ara pues, acabem d'introduir unes energy balls, que és un snack petit per aquell moment en què tu no vols una cosa dolça molt gran per si no acompanyem el cafè, i sempre ho fem a inici, finals de primavera i després quan comença tardor.
0: Mm-hmm.
1: Intentem ficar el màxim d'opcions possibles però sense tornar-nos bojos.
0: I em sabries dir quin és el plat estrella de l'Abad?
1: No n'hi ha un que destaqui molt més que els altres. Jo et diria la mania César, sens dubte, és la reina. Aquesta és l'única mania que està des del 2010 a la carta, que nosaltres fem el pollastre, el fem nosaltres el rebossat amb un panko que està molt bo, la salsa, els costonets també els fem nosaltres amb un pa de coca. Aquesta és la mania estrella. L'hamburguesa... l'hamburguesa segurament et diria la trufada, és molt bona, i a més et senta molt bé. Després la torrada del bocat també és un hit,

0: de vegetarians sí, tenim opcions. Vegans 100% purs no, val? Estem treballant amb ello. Treballem un pa sense gluten, però no és... si ets 100% intolerant, no pots, perquè hi ha molta contaminació creuada, hi ha molt pa a la cuina, però estem treballant per fer les coses cada cop més, és a dir, per intentar encabir el màxim d'opcions possibles. Llavors, tu a la carta et pots menjar des d'una cosa, una torrada d'alvocat, una torrada de salmó, fins a uns pancakes, que són opcions que semblen diferents, però la intenció és encabir el màxim de gent de diferents de tipus persones al local, no? Llavors és molt amable, és un local que està fet perquè tothom pugui entrar i sentir-se còmode.
1: Parles del local, però també teniu servei de takeaway o sí, delivery?
0: Sí, delivery, sí, sí, sí. Som bastant potents amb el delivery perquè el nostre producte està pensat... El concepte és un concepte sense servei a taula. Nosaltres està pensat tot perquè tu puguis vindre i en menys de 10 minuts puguis tindre tots els teus productes disponibles en totes les hores del dia, i aquest tipus de producte viatja molt bé, no? Les amanides, les hamburgueses, els pancakes... Llavors, amb el delivery són bastant potents també. És un mercat que està en creixement absolut, llavors hi havia gent que ens ho demanava i també hi creiem i el treballem, jo crec que força bé, cada cop millor, millorant, però força bé.
1: La cuina, oberta tot el dia, és un dels trets diferencials,
0: correcte,
1: no? Ininterrompuda, dèiem al principi. Quin és el repte operatiu que suposa mantenir aquest servei ininterromput?
0: És interessant, és un repte bastant... És a dir, en quant a operacions, és un negoci molt intensiu en operacions. Clar, la cuina no pot parar mai, des de tots els productes llestos, preparats, perquè en menys de 10 minuts pugui sortir. Llavors, és molt exigent a nivell operatiu. Els processos han de ser molt clars... tot el que passa a la cuina totes les hores ha d'estar ben descrit, no? Hi ha una escaleta molt clara des de l'inici fins al final. A nivell operatiu és un negoci complex, però bueno, ens agrada el lío.
1: Com portes el control de la cadena? dels tres locals?
0: Doncs cada cop millor. Tinc un grup de... Jo sóc el propietari, però tinc un grup de 5-6 persones que són...
1: La teva mà dreta.
0: No són el propietari legal, però sí sentimentals. Un grup de 5-6 persones amb una, que porten molts anys amb mi. Ja tinc una petita estructura de gent que només està pensant en com funcionen els locals, no? Que, clar, el 2010, doncs jo fins al 2010, fins al 2014, estava jo 16 hores al dia, 7 dies a la setmana, allà ficat a la barra, fent cafès i servint, no? Però a mesura amb els anys, doncs, he pogut fer aquest equip, que aquesta és la intenció, no? Pues anar cada cop creixent i tindre més aquest equip per tindre les operacions cada cop més controlades, perquè és un repte operacional. Donar un servei de qualitat estàndard als tres locals... és un repte operacional important, però bueno, aquí ens agrada.
1: I com portes la relació amb els proveïdors, amb els productors de prop?
0: Bé, bueno, nosaltres, per exemple, aviam, tot el pa és de Forn de Cabrianes, que, per exemple, ha obert aquí a Sant Cugat
1: sí,
0: fa molt poc. Tota la vedella és de Camp de Bànol, de Pirinat, que és un productor de carn ecològica impressionant. Treballem amb distribuïdors de fruita i verdura que en re, perquè totes, no hem res congelat, tot és fet al moment. Llavors treballem amb distribuïdors de fruita i verdura locals, val? Aquí a Manresa i a Lleida. La llet és de Calporta és una granja al costat de Manresa, de Sant Fruitós, que és una llet fresca impressionant. El cafè és de Lleida, el cafè és Batalla, també històric, amb una trajectòria impressionant. Intentem fer-ho gent el més pròxim possible i que ens coneguem i que ens puguem posar cara.
1: Com t'imagines l'abat de Sant Cugat d'aquí uns anys?
0: L'abat de Sant Cugat, el de Sant Cugat o l'abat en total?
1: No, l'abat de Sant Cugat d'aquí uns anys.
0: Bé, molt bé. Pues sent un referent, sent on la gent pugui anar a qualsevol... Bueno, és el que passa, ens ha passat a Manresa i a Lleida, no? Jo crec que a poc a poc es va ficant al cap de la gent, no? I és aquell lloc refugi on tu pots anar a qualsevol hora, qualsevol dia de la setmana, que trobaràs caliu, espai i podràs consumir.
1: Álvaro, tens algun projecte més? Alguna oficina més per obrir?
0: Sí, home, la meva il·lusió, el meu somni naïf és fer això al màxim de gran possible, perquè m'agrada el repte, no? És un repte, no? Ficar-nos en problemes, i m'agradaria obrir.

0: Pròxima seu? Pròxima seu?
1: Home, pròxima seu...
0: No
1: ho
0: ho
1: sé,
0: saps,
1: m'agradaria
0: encara?
1: Terrassa, Sabadell, Granollers... És a dir, m'agradaria créixer en ciutats mitjanes. Jo sóc d'una ciutat mitjana, jo he nascut a Manresa, i m'agrada, no?, aquest ambient d'una ciutat mitjana. I el nostre concepte està enfocat a ser el líder de la ciutat mitjana, no? Llavors, a Catalunya n'hi ha moltes de ciutats mitjanes, i m'agradaria.
0: No,
1: Al principi em vaig complicar una mica a Lleida, hi ha 100 quilòmetres de Manresa, ara estic molt més a prop de casa, llavors el pròxim també hauria de ser una mica més a prop de casa, també. No anirem a Reus encara.
0: Molt bé, doncs Álvaro Méndez Merino, fundador i director general de l'Abat, moltíssimes gràcies per la visita.
1: Gràcies,
0: i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
2: La ràdio amb samarreta.
3: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda al Menja't la vida. Què tal? Què contenta estic de que estiguis aquí de nou?
2: Jo també. A part, o sigui, estic contenta d'estar aquí presencial i estic contenta que sigui setembre, tornar a la rutina. A mi, és que per a mi, Pili, el setembre és inici d'any. És que per mi el 31 d'agost hauríem de celebrar el cap d'any, realment.
1: Tens raó.
2: Jo el celebro, he de dir.
1: Sí?
2: Sí, sí.
1: També estem contentes, ho hem de dir, ho direm sí, fluixet, perquè hem començat la canalla a l'escola.
2: Totalment.
1: Ai, anem quina felicitat,
2: les mares,
1: no?
2: I anem a dir que estem contentes, però perquè ells també ho estan.
1: Sí, és per ells, que estem contentes nosaltres. Doncs comença el setembre, comença aquest nou any i començaran segur les rutines, comença la bogeria, però també anem una mica organitzats o no acabem l'any, no?
2: Doncs sí, el setembre és un mes especial, no?, per aquest motiu, perquè, doncs, com dèiem, és com un inici d'any, no?, i per tant també, doncs, moltes persones es marquen fites i volem tornar a la rutina en tots els aspectes. Llavors, com podem fer? Com podem tornar a la rutina perquè no se'ns faci costa amunt? Perquè és una de les grans fites, no? O sigui, arribar a complir aquestes rutines que ens plantegem. Anem a parlar una miqueta a nivell emocional abans d'entrar en matèria, que és important, no? I a part els psicòlegs recomanen que hem d'ajustar els horaris de mica en mica. O sigui, no podem ara de repent, no?, tornar a la rutina al 100%. És a dir, si hem tingut molta vida social durant aquest estiu, doncs els psicòlegs el que recomanen és que continuem tenint petits dies, no?, d'aquesta vida social, inclús entre setmanes, és a dir, que no arribem ara a un horari d'hivern de no fem res, no? Bueno, hi ha moltes persones que durant l'hivern continuen tenint molta vida social, però, però doncs això, que no, mantenir una mica aquestes activitats d'oci, inclús entre setmana, i sobretot marcar-nos petits objectius que ens motivin. Això sempre ho parlem, cada any en parlem, no?, però que quan ens marquem un objectiu, que sigui un objectiu que realment ens vingui de gust, no? Si em marco l'objectiu de fer esport, doncs que sigui un esport que em motivi, que no sigui algo, me'n vaig a fer esport per fer esport, perquè al final, si no estic motivat, no m'agrada, doncs acabaré per deixant-ho.
1: Difícil, no?, com mantenir un hàbit, o convertir-lo en hàbit, si no t'agrada.
2: O convertir-lo, exacte. Llavors, doncs això, fer-ho de mica en mica, com ho podem fer, què podem fer? És un bon moment, òbviament, per reprendre hàbits saludables, com, per exemple, doncs, anar a dormir a hores regulars, no?, d'estiu, i sobretot amb famílies, no?, no hi ha horaris gairebé, no?, i ens costa molt més reprendre aquests horaris, però és important descansar. Crec que portem molts anys parlant de la importància en els hàbits saludables, de la importància en el que mengem, en l'activitat física que fem, la importància en la salut mental també, però li vinc aquest any a incloure també el descans. L'important que és descansar.
1: I difícil.
2: I difícil.
1: Segons en quines edats, I el gènere, que també afecta, les dones a segons quines edats, que ens costa molt dormir bé.
2: Sí, i aquí també, doncs, el dormir bé ens costa, però també hi ha hàbits que podem prendre, no?, tant amb l'alimentació com amb l'activitat física, com a gestionar les emocions per poder descansar bé, no? O sigui que al final és algo que està relacionat, totes quatre branques, no?, estan relacionades entre si, i per tant, doncs, podem començar per canviar hàbits en una i, doncs, continuar amb les altres per al final aconseguir, doncs, el màxim benestar per cadascú de nosaltres de forma individual. Llavors, a l'hora d'anar a dormir, doncs, això, intenta que hi hagi horaris regulars. Vaig a donar també una recomanació, i és no mirar pantalles abans d'anar a dormir. I vaig a explicar per què, perquè crec que tothom ho hem sentit, no? No, abans d'anar a dormir no es poden mirar pantalles, perquè després ens costa dormir. I, però per què és això? Quan es comença a fer fosc, el nostre cos comença a preparar per anar a dormir, no? Es comença a generar tot un seguit d'hormones i substàncies que fan que, poquet a poquet, doncs, ens comenci a agafar aquella sensació de son per després, doncs, arribar al llit, no?, i dormir, Què passa quan tenim una pantalla? Que el nostre cos percep llum. I aquesta llum el que fa és com si no s'estigués fent de nit. Llavors el cos no es prepara per anar a dormir, i això fa que quan anem al llit, i més a més si al llit mirem una pantalla, no?, doncs ens costi molt més dormir. Per tant, aquelles persones, o sigui, és una recomanació generalitzada, pantalles abans de dormir, 2 hores abans hauríem de deixar de veure-les. Però en persones que us està costant dormir, que aneu a dormir i us costa i doneu toms, doncs una de les raons pot ser aquesta, per tant, reduïu el temps que esteu a les pantalles abans d'anar a dormir.
1: I pantalles són tot, també m'imagino que és la tele.
2: Sí.
1: O sigui que a llegir.
2: Exacte. És un bon tema, sí. No sé si heu llegit algun dia abans d'anar... No, perquè ara hi ha influencers que diuen que no és important llegir, Pili. No
1: Ostres.
2: Sé si ho has escoltat.
1: No.
2: Doncs sí, però no entrarem en matèria.
1: Home, podríem, eh? O sigui, hi ha influencers que diuen que...
2: Que no, és que important, no, no és rellevant llegir. Doncs en aquest cas, si volem descansar, doncs un dels hàbits que podem crear per descansar millor és retirar pantalles i llegir, per exemple. Uh-huh. No sé si heu, com deia, no sé si heu, si heu llegit alguna vegada abans d'anar a dormir,
1: sí.
2: però ens agafa son. Bueno, depèn. Ara estic pensant.
1: Sí, sí. Depèn de com t'enganxi allò que estàs llegint.
2: Tu també ho alta, Pili.
1: Sí,
2: jo
1: perquè a vegades
2: que...
1: et ve son i a vegades dius, mare meva, és que m'he d'acabar el capítol i un altre. Sí, pot
2: Exacte.
1: Passar.
2: Doncs això, intentar doncs, anar a dormir a hores regulars i fer doncs, o canviar aquells hàbits per poder realment doncs, dormir una miqueta millor. Què més podem fer? Doncs tornar a fer exercici de manera progressiva. No és necessari que ara de repent venga 5 dies a la setmana al gimnàs, no? O 5 dies a córrer. O... A veure, surt a córrer els dies que podràs mantenir. 5 no són, segurament.
1: Uh-huh.
2: Val? La gran majoria de persones no tenim temps per poder anar 5 dies a la setmana a fer esport. Val? Que podem, genial. Que sou dels que podeu, superbé, continueu. Però si no, comencem per un, comencem per dos, algo que sigui sostenible. Si més endavant es converteix en una prioritat, potser hi buscarem més dies, però que sigui real, que l'objectiu sigui real.
1: Que sempre és millor no, anar sumant hores que no restant, perquè llavors tens aquella sensació de fracàs. Suposo que deu ser per això, també.
2: Exacte, perquè al final, si jo em plantejo 5 dies i em vaig a 3, doncs sembla que ja no estic arribant al meu objectiu. I que després doncs, és això, que ha de ser un objectiu realista, una fita que realment sigui assumible. Què més? Clar... Parlem amb una nutricionista i encara no hem parlat del menjar, Pili. Llavors, planificar àpats equilibrats. És important planificar, molt important. Si volem seguir hàbits saludables amb l'alimentació, tenir una planificació. Una planificació que la podem fer, potser a l'inici ens costarà mitja hora, un diumenge. Però si ens habituem, després en 10 minuts tindrem la planificació de la setmana feta i això ens facilita moltes coses. Ens facilita la llista de la compra. Perquè ja, o sigui, ja fem la llista en funció del que hem planificat. Ens facilita a no pensar, o sigui, arribem i no hem de pensar el que hem de fer, perquè ja ho tenim comprat
1: uh-huh.
2: i ja tinc la recepta o ja tinc l'àpat creat, no? I per tant, doncs ja m'he de posar a cuinar i ja està. I a més, si teniu família, teniu nens i nenes, i aquest moment de fer el menú setmanal, el feu en família, després hi ha menys irritabilitat a taula, perquè l'hem decidit entre tots i totes, no? Per tant, o sigui, planificar, o si voleu menjar d'una forma més saludable, el més important és tenir una planificació.
1: Està claríssim, perquè si no has planificat, no has anat a comprar, després obres a nevera, no pots fer en aquell moment, no?, l'àpat saludable, si
2: Exacte.
1: No tens els ingredients que necessites.
2: I és si,
1: que
2: arribem, està clar. Si arribem tard de la feina, si arribem tard de, doncs, que hem acompanyat els nens i nenes a les extraescolars, si arribem tard, entre que arribem tard, estem nerviosos perquè encara falten dutxes, que m'he de preparar, la feina estic nerviós perquè acabo d'arribar, no he pogut anar al gimnàs, no he pogut desconnectar, arribo... I segurament, si no tenim planificat el que sopar, doncs anem a algo ràpid i normalment lo ràpid no és saludable, no? Per tant, doncs tenir una planificació ens facilita a poder tornar amb aquesta rutina amb l'alimentació.
1: Déu-n'hi-do. Doncs molts inputs que hem de fer a poc a poc.
2: Uh-huh.
1: Home, la planificació pot ser una de les prioritats, eh? Perquè sense ella després no ve la resta de coses. No ve el temps per anar al gimnàs, no podràs dormir i descansar prou bé si tens el rau-rau al cap. Per tant, planificar-nos que ens donarà molta llibertat després per aconseguir totes les altres fites. Naila, que bé que hagis tornat. Et necessitàvem. Et seguim a través d'Instagram a @my_nutricionist. I enhorabona, feliç de ben trobada, no? No es diu així?
2: Sí, moltes doncs gràcies per rebre'm. Fins la propera.
3: Continguts en xarxa.

0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Heu sentit a parlar mai d'un pop artista? Sembla ser que al fons marí hi ha un pop que sap cantar i tocar instruments musicals. El sentim?
3: Hola, sóc el Luca Tudor Palimari, de tercer de primària de l'Escola de Mare del Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu El Pop. I ho ha escrit Enric Laureula. I he escollit aquest poema perquè és de música i d'animals i tot m'agrada molt. El pop. Era un pop tan sardanista que organitzava ballades sota les aigües calmades, amb una gràcia d'artista i de formes encisiadora. Amb les potes, ell tot sol feia sonar la tenora, tamborí i flabiol, i amb les potes aixecades, si es tractava de saltar o les vuit ben abaixades. Quan tornava a començar, ingressava les sardines, els jugarrós, els taurons, les anguiles, els seitons, les estrelles i petxines, les ballades marines que organitzaven el fons i tots aquells animals que vivien a la vora, paraven i feien salts. Al seu crit, dos, tres, fora, i dansaven i suaven, fins que quedaven ben xops, feliços perquè saltaven al compàs del tont som pops.
2: Quin poema tan divertit, Luca. Gràcies per recitar-lo. I com diu una de les seves rimes, tots som pops. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La ràdio amb samarreta.

0: Quan pensem en animals prehistòrics, sovint imaginem dinosaures, però els taurons són molt més antics. Els primers taurons van aparèixer als oceans fa aproximadament 400 milions d'anys. En canvi, els primers arbres moderns van començar a formar grans boscos uns 350 milions d'anys enrere. Això significa que els taurons ja nedaven al mar milions d'anys abans de que existissin els boscos a la Terra. Durant aquest temps immens, han sobreviscut a diverses extincions massives, inclosa la que va acabar amb els dinosaures fa 66 milions d'anys. La seva longevitat evolutiva es deu a la gran capacitat d'adaptació. Esquelet cartilaginós lleuger, sentits molt desenvolupats com l'electrorecepció i una eficient estratègia de caça. Tot i que sovint se'ls presenta com a fòssils vivents, els taurons han evolucionat constantment. Les espècies actuals no són exactament iguals a les primitives. Aquesta dada canvia la nostra percepció del temps geològic i mostra fins a quin punt la vida marina té una història profundíssima, molt anterior als paisatges terrestres que avui en dia considerem habituals.
1: Ràdio Sant Cugat. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Guirado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discursos d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Per la seva banda, els col·lectius locals de la Joventut Nacionalista, el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Guirado i per exigir aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania, en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure un nou senzill cada dos mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una situació amb la qual tota la societat es pot sentir identificada, ja que comenta tothom en un moment o altre n'hem viscut un. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio a la sintonia de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. Gràcies per escoltar-nos un dia més i avui fem un programa molt especial que, de fet, és el primer que fem de cara al públic enguany. I és que estem, com sempre també, amb el nostre company Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
4: Doncs molt bé, Esteve. Content, com sempre, de fer ràdio. I ja saps que, com sempre dic, avui és festa major. La Maroteca torna a sortir al carrer la primera vegada aquest any, com bé deies. Ens envoltem de gent i tu ens explicaràs on som.
3: Doncs avui és el dia que fem el programa en viu, jo crec que amb més espectadors des de que aquest programa està en marxa. Estem enregistrant el programa avui, dissabte 13 de maig de 2023, al pati de l'escola La Salle Bonanova, amb alguns milers d'alumnes, pares, mares i docents d'aquesta centenària escola barcelonina. I és que, com cada any, durant 3 dies es celebren les convivències, un event que podríem equiparar a la festa major d'aquesta escola i que es celebra cada any a mitjans de maig des de fa molts cursos. Tant els oients de la ràdio com els espectadors aquí a La Salle us estareu preguntant per què fem un programa a una escola, oi? Doncs perquè, com ja hem comentat diverses vegades en el nostre programa, la percepció que tenim nosaltres, independentment dels estudis d'audiència, és que el consum de la ràdio convencional està disminuint. I tot i que els podcasts són una bona eina, digueu-nos romàntics, però a nosaltres ens agrada la ràdio.
4: Així doncs, recuperem la nostra idea de fer pedagogia radiofònica. És cert que existeixen moltes emissores escolars, però pel que veig aquí a La Salle no en teniu, oi?
3: Doncs em sembla que no, de ràdio escolar aquí no n'hi ha.
4: Doncs si us sembla bé, us proposem fer un taller de ràdio en directe. Farem petites masterclass basades en programes musicals i de contingut, perquè veieu com fem els nostres espais de ràdio. I tots els que vulgueu, ja al nostre estudi mòbil per a fer ràdio amb nosaltres.
3: Doncs esperem que estigueu amb nosaltres. Ens fa molta il·lusió impartir un taller de ràdio perquè l'any 1994, quan jo tenia 18 anys, vaig participar en un taller de ràdio a la meva escola, l'escola Tecnos, de Terrassa, i em va agradar tant que, junt amb uns amics de la classe, vam decidir picar la porta de Mata de Pere Ràdio, i això doncs va ser determinant per a poder començar en aquest món. I al cap d'uns mesos vam començar a col·laborar amb aquesta emissora local. Així doncs, encantat avui de fer, junt amb el Jordi, aquest taller. Esperem que ho disfruteu.
4: Us proposem presentar cançons, fer entrevistes o fins i tot tertúlies. Qui s'hi anima, va? Els qui vulgueu participar, acostar-vos al nostre estudi i, per ordre, us convidarem a seure amb nosaltres. Si us fa vergonya parlar en directe pel micròfon, ens podeu enviar un missatge al nostre WhatsApp.
5: Envia'ns les teves notes de veu per WhatsApp al 689 10 74 83.
3: Doncs ja ho sabeu, 689 10 74 83. Si no voleu pujar aquí el micròfon, ens podeu enviar un missatge de veu en aquest WhatsApp i d'aquesta manera podreu sortir en antena i també aquí en directe a la Salle.
5: Envia'ns les teves notes de veu per WhatsApp al 689 10 74 83.
4: Abans de començar amb el nostre taller, dir-vos que aquí teniu una sèrie de còdics QR, no?, on podeu escoltar el nostre podcast de l'Hemeroteca de la Ràdio. Aquí falten algunes plataformes a les que ens hem adherit recentment. Si voleu localitzar l'enllaç a la vostra plataforma preferida, escanegeu aquest altre QR que hem enganxat aquí baix, de color blanc quadrat, on també localitzareu altres programes nostres com Rock and Classics o Black Knight, i els seus enllaços a les diferents plataformes com iBooks, iTunes, Amazon Music, Deezer o Spotify.
3: Bé, doncs, nosaltres anem a començar, i què us sembla començar amb un butlletí informatiu? Com ho veu, Jordi?
4: Doncs vinga, som-hi.
6: Catalunya Informació.

0: Bon dia, és la 1:22. Avui no és Sant Joan, però a la Bonanova ja celebrem Sant Joan Baptista amb una nova edició de les Convivències de la Salle, que enguany arriba una edició molt especial. I és que el 1973 va tenir lloc aquí, a la Salle Bonanova, les primeres convivències.
1: De fet, la 50a edició de les Convivències de la Salle Bonanova van començar el passat dijous amb activitats com el Festival de Dansa, el Contacontes, el Taller de Pastissos, el Waterpark o la Gincana Infantil. I acabarà demà diumenge a les 7 de la tarda amb el lliurament de premis i el tradicional sorteig de la tòmbola. Ah, i no ens oblidem del Ball de Bastons, que ja fa dies que té lloc a una casa propera a l'escola, aquí al darrere. Però vaja, això és un altre tema.
0: Tot seguit als esports. Entrevistem a Cristian Bassas.
1: No, aquí hi ha un petit error de ràcord, perquè han canviat una mica l'ordre de l'agenda.
0: Vale.
1: Però en aquest cas anem a parlar d'altres històries que també tenen a veure amb la història precisament de les convivències. I anem a entrevistar Alfredo Julià, que va ser un dels responsables, de fet, l'anterior responsable de les convivències quan van tenir lloc des de l'any 73, recordem-ho, que avui celebrem 50 anys d'aquest inici de les convivències de la Salle Bonanova. Alfredo, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, bon dia.
1: Com va tot?
2: De moment molt bé. Avui un dia maco, amb sol i tots contents.
1: Bé, de fet, abans hem tingut algunes gotes de pluja, que això és sempre una mica perillós, però al final hem salvat més o menys el temps. Afortunadament es tracta que plogui també, perquè ens fa molta falta, hi ha moltíssima sequera, i per tant, doncs, almenys que sigui benvinguda aquesta pluja, sempre i quan ens deixi també seguir celebrant les convivències. A veure, anem a parlar una mica de la història de les convivències des del teu punt de vista. Quan vas començar, tu, en aquesta història?
2: Jo vaig començar, primer vaig començar com a alumne, pues fa moltíssims anys.
1: Més o menys, cap a quin any?
2: Pues cap a l'any 76, ja estava aquí al col·le com a alumne, i bueno, jo tinc un record de petit entranyable, amb la tòmbola, també amb els grans que feien la gincama, etc. I doncs va ser això el que em va engrescar després a col·laborar.
1: Fixa que està bé que tanquem el cercle, perquè tant el Jordi com jo som nascuts del 1976. I per tant, si tu vas començar l'any 76 aquí a l'escola, doncs és molt interessant aquesta coincidència. Uh-huh. Quan vas encarregar-te de les convivències? A partir de més o menys quin any, te'n recordes?
2: Sí, el primer any que jo vaig estar com a responsable sol va ser l'any 2014, que va ser l'any del 125è aniversari de l'escola. I abans havia estat també amb el Toni Buñuel i amb la Isa. Érem com tres persones portant les convivències, i el 2014 vaig estar jo sol davant, també amb la Bea, que ja no està al col·le també, col·laborant.
1: I què és el que et va impulsar a estar fent tota aquesta moguda? Perquè ara en parlarem, perquè això és impressionant, la quantitat de feina que hi ha al darrere, no?
2: Sí, bueno, a mi el que em va impulsar és el que et deia abans, que jo de petit, quan jo estava a l'altra banda, jo veia els pares al bar o veia els pares a la tòmbola, deia jo, a mi m'encantaria fer això. I quan vaig ser pare del col·le, pues, vaig dir, pues, mira, ara és el moment d'estar a l'altra banda, de col·laborar i de... En definitiva, és passar-t'ho bé, perquè t'ho passes molt bé. Són moltes hores, però també vull dir que... Darrere hi ha un equip impressionant de gent. O sigui, una persona sola, encara que pues, hi ha una persona amb cap visible, però no és un tòpic, però realment darrere hi ha la gent que treballa. Jo treballar no treballava gaire.
1: Bé, i quins canvis així més visibles hi ha hagut en aquests anys que tu has estat primer com a alumne, després com a pare i després també com a col·laborador de les convivències?
2: Per mi el primer canvi és que quan jo era alumne, els alumnes més grans estaven molt més implicats. També, quan jo era adolescent, estàvem esperant tots la discoteca, que es feia una discoteca, i era com un moment que venien nenes d'altres col·les, i era un dia molt, molt divertit. Clar, en els moments que estem ara, doncs, que els xavals de 14 a 15 anys ja van a discoteca per la nit, doncs, una discoteca aquí ja no té sentit. Vam intentar un any, però... ja no engresca com ho feia a la nostra època.
1: Bé, després en parlarem perquè tenim aquí música. Avui volem que els nens que estan aquí, que vulguin parlar pel micròfon a presentar cançons, també en posarem de modernes. Veurem si la gent s'enganxa una miqueta. Ho provarem. A veure. L'objectiu d'aquestes jornades ha anat canviant en el transcurs dels anys o no?
2: No, per mi, jo me'n recordo que a l'anterior director, el germà Jara, a mi un dia em va dir: Alfredo, aquí el més important és que la gent s'ho passi bé i fer convivència. Objectiu segon és recaudar diners per ajudar a Finestra Oberta i Proïde, però no perdem de vista el principal objectiu, és que fer escola, fer gresca, passar-s'ho bé, convivir, conèixer-nos, etc. Per mi aquests són, primer, el passar-s'ho bé i convivir, i de segon, recaptar diners per Finestra Oberta i per Proïde.
1: T'atreveixes a fer un càlcul de quantes hores has arribat a destinar per poder organitzar les convivències durant aquests anys?
2: No tinc idea.
1: O durant l'any, posem durant l'any, és només una tasca d'invertir hores abans de les convivències, just abans, o ja és tot el curs?
2: No, és, a veure, jo quan deia sempre lo important és treballar a partir de novembre, a partir de novembre ja comencem a fer reunions, i el divendres ja s'ha acabat el treballar. La feina ve d'abans. Si la feina abans està ben feta, les convivències tiren. Ara hi ha molta feina de voluntaris, molta feina de pares que col·laboren, és que com entre 60 i 80 pares estan aquí, pares i mares col·laborant, vull dir. Però la feina per organitzar és abans, els mesos
1: abans.
2: I
1: quantes persones més o menys estimes que són necessàries perquè això funcioni?
2: A veure, a la comissió aproximadament unes 20 persones és el que està bé que siguem, perquè que són bastantes reunions, no sempre pot venir tothom a les reunions, per ser uns 20. I ara, pues, entre tòmbola, pues, compteu, tòmbola, les persones que hi han, bar, jo diria que hi ha 60-80 persones treballant a la vegada.
1: Déu-n'hi-do, moltíssima gent. Doncs, Alfredo, ha sigut tot un plaer estar aquests minuts de ràdio compartint-los amb tu perquè ens expliquessis la teva experiència de primera mà de les convivències, i gràcies, fins la propera, perquè esperem que puguem seguir en un altre moment parlant amb tu, d'acord? Molt bé, doncs moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Molt bé, doncs anem al següent convidat, perquè ara anem a seguir parlant, en aquest cas, dels esports, que és el que anàvem a fer per tancar aquest butlletí. Cert, comentar-vos que aquesta sintonia que estàvem escoltant és la de Catalunya Informació de l'any 1995. Això és un programa que parla de ràdio i, per tant, doncs, també ens fixem en aquests petits detalls. No? Una sintonia que sortia als inicis de Catalunya Informació, una emissora que va arrencar les seves emissions l'11 de setembre de 1995. I ara sí, tenim aquí amb nosaltres a Cristian Bassas. Bon dia, com estàs?
3: Bon dia. Hola, Esteve.
1: Com a tot?
3: Molt bé. Un plaer venir a fer ràdio aquí amb els amics.
1: Molt bé. Doncs et hem cridat perquè tu ets un entusiasta dels esports, i aquí a la Salle tenim la gran sort que tenim una quantitat d'equipaments impressionant i que tenim un esperit favorable a la pràctica de l'esport que val molt la pena de destacar. Què ens pots explicar al respecte?
3: Bé, que els nens que venen i les nenes que venen a aquest col·legi són molt afortunats per tenir unes instal·lacions com les que tenen i poder gaudir d'esport amb amics, i esport tan individual com d'esport d'equip. L'esport d'equip és molt important perquè no només es treballa el tema físic i mental, sinó que també es socialitza molt, es fan amics, i crec que som molt afortunats de poder gaudir d'un col·legi que té aquesta possibilitat de poder fer esport amb equip i amb els amics. Si vols, després, Esteve, parlaré amb el coordinador de futbol i a veure si vol venir a ser entrevistat per vosaltres i us pot explicar una mica més de tota la tasca que fan aquí a través del club esportiu l'Àlex Villabona, o amb el tema de l'esport i el futbol.
1: I de fet també et tenim a tu aquí ara davant del micròfon perquè tu també tens experiència en ràdio. Explica'ns això.
3: Bé, Jo la ràdio la tinc com una cosa amateur, no? Jo em guanyo la vida també amb la paraula, i al final la ràdio és venir, enraonar, també m'agrada molt escriure, i de fet la ràdio els que ja tenim avui en dia, els nens i nenes que ens estan escoltant, potser la ràdio és una de les vies per obtenir informació, per culturitzar-se o per tenir accés a la ciència, una via més, no? Però perquè ells tenen moltes possibilitats ara mateix, no? Però nosaltres, quan teníem l'edat de molts dels nens i nenes que ens estan escoltant, doncs a part d'un parell de canals de televisió o la premsa escrita, doncs la ràdio era per nosaltres la millor manera d'obtenir aquesta cultura, aquesta informació, de seguir els esports els diumenges. I bueno, jo sóc un apassionat. A més, avui en dia, encara ara, a països que no estan desenvolupats com ara els països europeus, doncs encara la ràdio té molta, molta importància per l'educació de molt jovent i de moltes persones que no tenen accés a altres vies de comunicació, no? I a més penso que la ràdio també s'ha sabut actualitzar, no? Ara mateix doncs pots tenir accés a la ràdio a través d'internet i per moltes altres vies, no? Vull dir que crec que és molt, molt actual encara la ràdio.
1: De fet, és un mitjà molt, molt viu i nosaltres ens encanta perquè, precisament, la capacitat que té la ràdio d'adaptar-se a l'entorn ha sigut sempre camaleònica, un mitjà molt camaleònic, i gràcies a aquest fet distintiu ha pogut sobreviure amb bats com, per exemple, el del vídeo. En el seu moment es deia que el vídeo mataria la ràdio, la televisió també, i no, la ràdio segueix ben viva. I gràcies a persones com nosaltres que en fem, per exemple, tu fent tertúlies esportives. Explica'ns això, home.
3: Sí, bueno, jo quan era...

0: futbol, m'agrada l'esport, m'agrada molt enraonar de coses que no són importants com el futbol i m'ho passo bé. Aleshores, he fet molts amics a través de la ràdio i a més és un mitjà que m'agrada molt i per mi a més tot un plaer haver participat als Sin Condiciones, que era un mitjà de comunicació que forma part de la meva educació cultural, perquè també a part del que aprenem a l'escola i el que aprenem ens ensenyen a casa, doncs a través de la ràdio jo he après moltes coses.
1: Molt bé, doncs Cristian, ha sigut un autèntic plaer tenir-te aquí als micròfons de Ràdio Sant Cugat i ens veiem ben aviat.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Vagi molt bé.
1: Bé, doncs fins aquí aquesta entrevista de Cristian Bassas i fins aquí el butlletí informatiu. I ara, atenció, perquè em sembla que tenim un personatge per aquí, un dels comunicadors esportius que més fa parlar als mitjans, tot i que porta anys retirat i que fa molts mesos que no ens visita a l'hemeroteca de la ràdio.
3: Lo mejor antes de dormir se escucha en la radio por toda la cadena COPE, al filo de la medianoche. Super García. Información superior para escuchar antes de dormir.
4: Buenos días a todos, aunque ya sabes que yo tengo que decir buenas noches y saludos cordiales. A todos menos a ti, que no sé quién eres, ni al Jordi este, ni a los soplapitos y abrazafrarolas que hay por aquí.
1: José María García, siguem una mica prudents, si us plau, que t'hem convidat a la Salle. Va, vinga, siguem positius. Què destacaries de la competició esportiva de les convivències?
4: Bueno, de lo visto hasta ahora, la verdad es que no sé qué destacar. Lo primero que tengo que decirte es que esto de tener una iglesia cerca nuestro me recuerda a mis años en la cadena COPE.
1: Botanito, el que puc dir al respecte és que jo em vaig casar en aquesta església de la Salle Bonanova que està aquí al darrere. Va, vinga, alguna cosa relacionada amb els esports?
4: Pues la verdad es que no he visto ninguno de los partidos que se han producido y que todavía están teniendo lugar, por lo que no puedo decirte minuto y resultado de ninguno de ellos.
1: O sigui que no has vist ni el mini femení de bàsquet, la Salle contra els jesuïtes de Gràcia, ni el benjamí mixt de futbol contra l'escola Pires de Sarrià, ni el sènior en vol A contra el Maristes al Gesamí. No has vist res de res, no, de tot això?
4: A mi, háblame del Madrid, del Barcelona o de l'Atleti. Ja no puedo decirte nada más, compañero.
1: Vaja, em sembla que haurem de deixar-ho córrer. José María García, moltes gràcies.
4: Saludos cordiales y buenas noches a casi todos.

0: A veure, atenció, una crida important. Max Rucs, ho he dit bé? Max Rucs s'ha perdut. La seva mare està aquí al costat de l'escenari amb nosaltres. Si algú l'ha vist, sisplau, Max Rucs, aquí hi ha la seva mare, d'acord? Xavi Cáceres, també. Atenció, servei públic de nens perduts de la Salle. Max Rucs i Xavi Cáceres. Si algú els ha vist, doncs aquí els tenim. Bé, anem amb la nostra següent convidada. Anem a fer una entrevista amb una de les noies que ha tingut la gentilesa d'estar davant dels nostres micròfons i ens fa molta il·lusió que sigui així. Vitòria, com estàs?
1: Hola, molt bé, merci.
0: A tu per participar aquí als micròfons de Ràdio Sant Cugat. Com estàs? Qui és el que t'ha impulsat a venir aquí davant dels micròfons?
1: Doncs a mi m'han dit que veníem a parlar sobre el butlletí de l'escola, el butlletí trimestral que estem organitzant amb els de l'AMPA i més gent de l'escola que participa.
0: Acosta't una miqueta al micròfon, perquè si no saps què passa que...
1: Sí.
0: Així, vale, perfecte. Doncs explica'ns, de què va això?
1: Doncs és un butlletí que anem escrivint, que principalment el que volíem fer és que fos més dels alumnes, o sigui, fet i escrit pels alumnes, després els supervisen, l'editen i després s'envia a tots els alumnes i famílies de l'escola perquè puguin llegir el que succeeix a l'escola i fora, i per tant és una cosa com un butlletí estil revista.
0: I això es fa en format digital?
1: Sí, sí, sí, ara és en format digital, és un PDF que aquest any, aquest trimestre ha tingut unes 20 i alguna pàgines, 24 em sembla, i està redactat tot per alumnes o per professorat i gent de l'escola, i parlem sobre les activitats esportives, activitats sobre el teatre, la música, les diades de Sant Jordi, les convivències també en farem un, i bàsicament parlem d'això, de coses de l'escola i de fora.
0: Molt bé. Alguna cosa que puguis destacar del mitjà radiofònic, ja que parlem de ràdio? Tu t'agrada la ràdio?
1: Sí, a mi m'agrada molt. Jo el cotxe l'escolto.
0: Què escoltes? Va, explica'ns.
1: Los 40 principales i Flashback, bàsicament. Sí, sí, perquè la música i també parlen molt bé.
0: I podcast?
1: Podcast jo no, però estan molt bé. A mi m'agrada l'estil. El que passa és que no tinc molt per escoltar-ne.

0: Bé, doncs, el tindràs en el futur, esperem. Els podcasts també recordem que és un repositori que sempre està al núvol i que, sí, per tant, sempre, sí, que vulguis el pots arribar a escoltar. I jo crec que se't dona bastant bé parlar pel micròfon, pel que estic veient. Tens bastanta facilitat de paraula. Per tant, potser podries dedicar-t'hi en algun moment.
1: Ho he pensat, m'agradaria molt, sí, sí, perquè és un estil que m'agrada molt també, parlar amb la gent i que tothom t'escolti i que és un mitjà en el que tu pots expressar-te, per tant, això m'agrada molt, sí.
0: Mira, jo ara explicaré una petita anècdota personal que crec que aquí en el programa no l'hem explicat, que és que jo de petit era molt, molt tímid, ho he seguit sent, però potser no tant, i va ser gràcies al micròfon que vaig canviar. Els festivals de fi de curs, a la meva escola fèiem sempre un espectacle cada classe en un teatre, i hi havia, doncs, evidentment, com aquí, no tanta gent perquè era una escola més petita, però hi havia, doncs, tot el professorat, els pares i els nens, i a mi em costava molt sortir, tenia pànic escènic. Però un any em van donar un micròfon i em van dir: per què no presentes tu cada una de les seccions del festival? I a partir de llavors el micròfon no m'ha fet gens de por i els escenaris tampoc. Per tant, t'ho deixo com a idea, perquè si se't dona bé, doncs ja ho saps.
1: Merci, sí, sí.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Vittoria Solini.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I fins aviat.
1: Merci.
0: Ens veiem per aquí. Molt bé, doncs esteu a la Hemeroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat, i avui estem fent un programa molt especial des de la Sella Bonanova, des de les convivències del 2023.
2: Ara et porto el coordinador.
3: La Hemeroteca de la Ràdio.
0: Bé, doncs seguim a la Hemeroteca de la Ràdio, Ràdio Sant Cugat, i ara, de fet, anem a fer un canvi de programa. Jordi, tu te'n recordaràs, suposo, d'un programa que es diu Rock and Classics, no? Sí, te'n recordes?
4: Se't sent, sí.
0: Se't sent, espera't un moment.
4: Crec que no. Hola.
0: Ara sí. Molt bé,
4: I
0: doncs...
4: I tant que el recordo.
0: Doncs vinga, anem a presentar-lo. Anem a fer ara un programa musical, perquè d'això es tracta, d'ensenyar com podem fer coses, com, per exemple, presentar cançons. I què té un programa de ràdio, per començar? Doncs una sintonia.
5: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
0: Què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos un dia més des de la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Estem fent un nou programa cara al públic, i és un plaer fer-ho, en aquest cas, des de les convivències de la Salle Bonanova de Barcelona, on es celebren durant 3 dies les convivències, la festa major de l'escola. El nostre objectiu avui és fer un repàs d'alguns dels temes més paradigmàtics de la història del pop i del rock, i convidar a tots els alumnes, pares i mares o professors que vinguin a presentar temes al nostre estudi mòbil. Començarem amb els inicis del rock, que la majoria de cròniques situen al 1956, però alguns anys abans... La indústria discogràfica ja va començar a vendre singles de gran èxit, com aquest tema de 1954 de Bill Haley and His Comets, Rock Around the Clock. Amb ell comencem.
6: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: Un dels primers temes de la història de la música rock, Rock Around the Clock, un tema publicat el 1954. Anem a parlar ara del que és preparar una cançó per punxar, Jordi, perquè ara anem a fer com si això fos un vinil, amb aquesta taula que és digital, però que al final ens permet fer més o menys el que abans fèiem amb els plats de tocadiscos, amb els vinils. Aleshores, la següent cançó, jo em preparo el punt, i si pugem al canal, podem veure aquí.
1: Correcte.
0: Llavors, aquí podem buscar el punt en el que comença la cançó i deixo el punt marcat. Això antigament es feia amb el plat de discos, que era col·locar l'agulla en el lloc correcte, fer aquest gir que jo he fet de la galeta, el que és el disc en si mateix, i aleshores hi havia un art molt especial de com llançar el disc, que volia dir deixar-lo anar amb aquest sentit, amb aquesta velocitat, perquè agafés les 33 o les 45 revolucions per minut i no plorés, el que es deia no plorar el disc. Bé, doncs, anem amb aquest següent tema, que és el que hem començat a escoltar per aquí, aquest, que no és ni més ni menys que Jailhouse Rock. Era l'any zero del rock, 1956. Elvis Presley.

0: Un gran clàssic del rock, Jailhouse Rock. Elvis de Pelvis, li deien, perquè recordem que feia uns moviments increïbles amb la seva pelvis i per això escandalitzava bastant a la societat nord-americana dels anys 50. Anem a parlar ara de què és quadrar una cançó, Jordi, perquè de fet ho hem fet amb aquesta cançó al principi. Per tant, el que farem és rebobinar la cançó i tornarem a posar només el principi per veure de què va. Explica'ns-ho, Jordi, com va això?
1: Doncs quadrar una cançó, que l'Esteve ho ha fet i ara ho tornarà a fer, es tracta de locutar, presentar el tema abans que el cantant comenci a cantar.
0: Llavors, anem a escoltar al principi sense jo parlar, a veure com sona aquesta cançó. És a dir, hi ha dos compassos.
1: Correcte.
0: I l'Elvis comença a cantar. Doncs, per tant, tens aquests pocs segons per presentar la cançó. Aleshores, tornem al principi. I ara el que anem a fer és pensar què podem dir. Aleshores, per exemple, imaginem que venim d'una altra cançó que està acabant i jo ara puc estar parlant. I presentem el següent tema, que va ser un gran èxit, de fet, el primer d'Elvis Presley, que sonava el 1956. I ara aquí tinc uns segons per acabar de parlar i dir que es deia aquesta cançó Jailhouse Rock. Això, doncs, és quadrar la cançó.
1: Doncs això és quadrar la cançó. De fet, és una tècnica que s'ha d'assajar i al final t'acaba sortint sola. Fins i tot, quasi et diria que, home, cal conèixer una mica la cançó, però el teu cervell és capaç de, per una banda, estar pensant el que has de dir i, per una altra banda, anar comptant compassos. I d'una manera automàtica i brillant acaba sortint.
0: Has de tenir una mica de sentit del ritme, està clar, sí. Perquè si no és difícil fer-ho. Va, anem al següent tema. Saltem al 1963 a escoltar una cançó que va popularitzar els Beatles. Era el tema que tancava el seu primer llarga durada, un disc que es deia Please, Please Me. I que acabava amb un John Lennon que es va quedar sense veu. Twist and Shout. Twist and Shout.

aquí teníem els Beatles, Twist and Shout. Que, com us dèiem, era un tema que acabava amb un John Lennon pràcticament afònic, perquè estava encostipat, va forçar molt la seva veu, i la segona presa que George Martin, el productor mític dels Beatles, va intentar realitzar per agafar una presa diferent, per si era una mica millor que la primera, al final no va ser possible de fer, perquè es va quedar absolutament afònic. Bé, anem al següent tema, un tema també del 1963 des de l'altra banda de l'Atlàntic, The Beach Boys, Surfing USA.

0: USA. Surfing USA. Ja ens ho imaginem, eh? Fent surf amb la taula a sobre de la cresta de l'onada. 1963, un any molt interessant pels Beach Boys. Van treure una pila de singles de moltíssim èxit i bona mostra de la vàlua que té aquesta música és que avui dia encara la ballem. Esteu a la sintonia de Ràdio Sant Cugat i avui estem fent un mix entre el rock and clàssics i l'hemeroteca de la ràdio.
1: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
0: Bé, ara és el moment d'anar cap al següent convidat del programa d'avui, que és Bea Redondo, una de les actuals responsables de les convivències de la Salle Bona Nova. Què tal? Com estàs?
2: Molt bé, bona tarda.
0: Bona tarda, gràcies per estar als nostres micròfons, perquè ens fa molta il·lusió que la gent ens expliqui de què va això de les convivències des de dins. Perquè es tracta d'explicar, sobretot a la gent que no és de l'escola, de què va. Perquè les convivències, jo ara et diré un tema personal, per mi les convivències, quan anava a l'escola, era marxar el que aquí seria les colònies. Allà li deien les convivències. Aleshores, jo marxava 2, 3, 4 dies amb els companys de classe i, evidentment, convivia amb els companys de classe i els professors, però res més. En canvi, aquí la pel·lícula és molt diferent.
2: Sí, ha canviat el nom, no?
0: Sí.
2: Les colònies existeixen com a tal i les convivències és això, conviure amb els pares i mares de l'escola els dies del cap de setmana, sense anar a dormir a cap lloc, o sigui, cadascú a casa seva.
0: Quant temps fa que estàs coordinant les convivències, que estàs a dins d'aquest sideral?
2: Pues mira, quan la meva petita va començar a P3, la meva gran va començar a P3 i ara ja està a quart, o sigui que fa uns quants anys l'Alfredo em va captar, o sigui, el vaig veure un dia que explicava les convivències no és anar a dormir de càmping.
0: Et va enganyar, no?
2: Sí, sí. I la veritat que estic molt contenta de formar part d'aquest equip tan xulo que tenim de pares i mares que formem part de la comissió de convivències.
0: Quantes persones esteu a la comissió en aquests moments?
2: Pues hi hauran unes 20 persones o així. Sí, sí, són una bona colla.
0: Bé, jo vaig estar a una reunió amb vosaltres i déu-n'hi-do, feia patxoc aquella taula, eh?
2: Sí.
0: Perquè hi havia molta gent, cares conegudes i amb il·lusió, que jo crec que és el més important, no? Al final.
2: I tant. La il·lusió no la perdem mai, encara que plogui.
0: Exacte, que enguany ens fa molta falta el que dèiem al principi del programa, sí. Però almenys ens ha respectat la majoria d'actes.
2: Vaja.
0: Quines són les activitats clàssiques que més aguanten en el programa de les convivències any rere any i per quin motiu?
2: A veure, tenim, per exemple, la gincama, tant la infantil com la de handball. Aquestes, des que jo estic a la comissió, sempre s'han repetit i suposo que la gent s'ho passa molt bé i és una activitat molt xula, tant pels nens d'infantil com els de primària, i aquestes repeteixen sempre. Una que també és repetidíssima és els inflables. El diumenge hi ha inflables aquí durant tot el dia, des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda, i els nens es tornen, vamos, como cabras aquí saltando. Sí, sí, què més? Alguna altra més? Bueno, ara mateix no se'n ve al cap un altre on...
0: Bé, el que seria classes de ball o de zumba o digue-li com vulguis, això també els últims anys crec que s'ha anat instaurant, eh?
2: Sí. Ho he enfocat més cap als nens, perquè després de que acabi la gincama infantil ja no hi està la festa de l'escuma i llavors fem aquest ball pels nens, més enfocat pels nens, sí.
0: Pels que no són de la Salle, en què consisteix la tòmbola? Explica'ns una miqueta, perquè això de la tòmbola, més o menys tots sabem què és, però com ho fem aquí?
2: Bueno, pues aquí és una activitat, bueno, com totes les activitats que hi ha aquí, són solidàries, i llavors els pares de l'escola que tenen un negoci propi o treballen en alguna empresa que s'hi sobra objectes de regal, els dona a la tòmbola, i aquí a la tòmbola es sortegen amb punts. Tu compres tiquets i segons la quantitat de punts que tinguis es pots canviar per un regal que hi hagi a tòmbola. I...
0: Bàsicament això.
2: Sí.
0: Però els nens tenen una il·lusió per agafar els papers,
2: sí,
0: i veure que els hi surt això d'entrada i després anar a dins de la sala on hi ha els objectes que poden seleccionar segons el que els hi ha sortit,
2: sí, sí,
0: tant per punts com pel número que correspon a un regal en concret, la cara és que no té pèrdua.
2: Sí, sí,
0: o sigui,
2: sí.
0: Realment és de les coses més divertides.
2: Sí, sí. Ahir quan van obrir les portes va ser un compte enrere i veies entrar els nens corrents, era en plan, hòstia, quina emoció, no? Que bé que s'ho passen aquí.
0: Sí, va, sí. I ara parlem dels combis. En què consisteix això dels combis, Bea?
2: Els combis és la moneda oficial de la festa i llavors tu canvies els teus euros per aquests tiquets de combi, o sigui, un euro és un combi Llavors així és més fàcil deixar els nens aquests tiquets de combis perquè ells puguin, no, canviar, comprar, anar a tòmbola per comprar els tiquets, anar a la creperia a buscar un crep. És la moneda oficial de la festa.
0: I més o menys, tu saps la quantitat de combis que s'arriben a imprimir? Perquè jo abans he sentit per aquí que li deien al Gerard, hi ha una urgència que hem d'imprimir més combis,
2: sí,
0: ja.
2: Sí, sí, sí, o sigui, ahir van començar, tenien 3 capses de combis i aquest matí, a primera hora, ja no en teníem més per repartir. Suposo que la gent, quan veu la cua, compra en abundància i llavors ens quedem sense i no sabria dir-te quin número de combis tenim.
0: Jo no sé si hi haurà especulació d'any a any, amb els combis, perquè sí, cada vegada tenen més valor, eh?
2: Sí, sí, sí, i tant.
0: Molt bé, doncs Bea, moltes gràcies per les teves paraules, per aquesta conversa amb nosaltres sobre les convivències de la Salle.
2: A vosaltres.
0: Gràcies per estar als nostres micròfons.
2: Merci.
0: I ara anem a seguir amb una altra història, històrica també, que és anar a l'origen de les convivències, perquè com abans us hem dit, aquesta és la 50a edició de les convivències aquest any, però això va començar, per tant, si fem compte ràpid, Jordi, el 1973.
3: Correcte. Sí, sí, una colla d'anys. No havíem nascut tu, jo, encara.
0: Exacte,
3: eh?
0: Encara faltaven 3 anys perquè nosaltres nasquéssim.
3: Correcte.
0: Doncs el germà Morató va ser el germà de la Salle que va idear això de les convivències. I ens ho ha explicat en una gravació que ens han facilitat. L'anem a escoltar perquè creiem que val realment molt la pena saber l'origen de les convivències i sobretot reflexionar sobre aquest nom, les convivències.
4: Les convivències. Abans no n'hi havia de... Abans del 73 no hi havia convivències. Només hi havia la festa de Sant Jaume Bautista de la Salle, que es feia un dia per tot el col·legi amb una missa i poca cosa més, i una pel·lícula. Llavors, com vaig entrar jo vaig entrar al 72, i el 73 ja vam començar a fer les convivències. Convivències era donar importància a la relació entre la comunitat educativa. És un concepte nou que llavors hi havia de comunitat educativa. I llavors jo ho vaig posar-ho en una memòria escolar, que està a la memòria escolar del 72-73. I allà hi vaig posar allí que té un objectiu, festejar, fer festa a Sant Joan Bautista de la Salle, que ara ja s'hauria d'estudiar de quina manera. Llavors es feia una missa solemne i trobinal, que la fèiem al pati. Jo, en les convivències, diria, i per mi hi havia 3 objectius. Un objectiu és que es fa festa de Sant Joan Bautista de la Salle. Segon, es promociona les convivències, promocionar la interrelació entre els germans, quan n'hi havia, els alumnes, els exalumnes, els pares, els professors de tota classe, la comunitat educativa que diem avui dia, sense deixar-se ningú. Ara, quan repassava això, em vaig donar compte que em vaig descuidar del personal de serveis, que era un oblit que refala. Però era la primera vegada que es parlava d'això. Després es va parlar de comunitat educativa, tot això va venir després. Però jo hi vaig posar ja totes aquestes coses. En aquesta memòria escolar hi era tothom. Jo em penso que si hi ha els germans, els mestres, professors, els pares, els alumnes i els antics alumnes, em penso que així hi ha la conversa educativa. Doncs les convivències convida, promou, deixa intervenir tots aquests. Això ja s'ha guanyat molt. Bueno, per exemple, abans no hi havia cap relació. No relacionava ningú. Ara, últimament, ja hi havia molta relació i els pares i la comunitat educativa ha fet molt i molt. I el tercer punt és que es mouen cèntims. Doncs bé, els cèntims que es moguin, complir tot el camp de cobrir, que són les despeses, això anirà per l'ajuda social. Llavors un fa una llista, que sempre n'hi ha de llistes, eh? En aquell moment hi havia 8 o 10 coses, ara n'hi ha 3 o 4 o 5, és el que sigui, però que aquest esperit de que la nostra festa ajuda amb altres, això és molt important, que el nen i la nena s'enduguin aquesta idea. Aquesta és una idea formativa, de principi, li dona sentit. Jo en dono aquests cèntims perquè algú se'n permetrà. Això és la formació que dona la Salle. Aquests tres punts, jo penso que són bons per fer festa i són bons per la festa. Mira, allò es va anar estenent que al cap de 2 o 3 anys ho feien tots els col·legis. Tots els col·legis fan les convivències. I era degut això. Jo vaig posar el títol de convivències perquè volia promoure això, que es convisqués, que hi hagués relació. Sí. Potser no... no. Potser això se li pot donar el nom que es vulgui, no hi ha cap problema, sobretot a l'arxiu fou un altre. Sí. Llavors era una innovació que va ser molt, molt ben acceptada. Sí. La prova és que fa 50 anys. Aquest any fa 50 anys que es van començar. Eh? 73, 83, 93, 103, 113, 2023. 50, eh?
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
1: Els clàssics que no poden faltar a la teva discografia te'ls porta Esteve Llop a Rock and Classics.
0: Avui estem fent Rock and Classics i a Maroteca de la Ràdio fem un matxambrat radiofònic. Estem a les convivències de la Salle 2023, a la Salle Bona Nova, i ara és el torn d'una persona que, de fet, ja ha sigut una de les convidades a la Maroteca de la Ràdio, és Marta Castany. Què tal, com estàs?
6: Hola, molt de gust d'estar aquí amb vosaltres.
0: I nosaltres, compartir una estona de ràdio de nou. Anem a explicar una mica la història, perquè la Marta és una alumna de la que havia sigut la meva escola, l'Escola Tecnos de Terrassa, i ens vam conèixer mitjançant un professor comú que ens va posar en contacte, doncs, per poder fer una mica de ràdio i col·laborar, perquè de fet el mitjà radiofònic, si té un avantatge, és que com que bàsicament es basa en converses, perquè tu pots posar música, pots fer humor, pots fer moltes coses, però bàsicament vol dir parlar, no? I aleshores, doncs, parlar a persones de diferents generacions, perquè nosaltres ens portem pràcticament 30 anys, sí. Per tant, és molt, molt interessant poder fer aquest intercanvi de coneixements. De fet, explica'ns una mica quin curs estàs fent ara i per què estàs amb nosaltres als micròfons, què és el que t'agrada de la ràdio.
6: Doncs jo ara estic fent primer de batxillerat i a mi com el que m'interessa la ràdio o el que em motiva és com el moment d'improvisació i poder com parlar de, no sé, del dia a dia o del que sigui, i em sembla superinteressant això perquè, vull dir, no ho pot fer tothom i crec que és com una oportunitat molt bona de poder-ho provar algun dia.
0: I tu creus que la manera de parlar pel micròfon pot condicionar els pensaments d'aquells que t'escolten, o pots ajudar amb el que expliques a transmetre el coneixement d'una manera una mica diferent de la forma escrita, per exemple? És a dir, si tu vols comunicar-te amb algú per internet, avui dia és molt fàcil, fas un post a Instagram, per exemple, graves a tu i expliques alguna cosa, o escrius un article en un post, en la xarxa que tu vulguis. Quina diferència hi ha en el mitjà oral, en el mitjà radiofònic o el podcast, respecte a la resta de mitjans?
6: Clar, jo crec que un mitjà com és la ràdio, el que t'aporta és que sentis tota la teva atenció només a escoltar, com per exemple a la televisió, no? Vull dir, sí que hi ha imatges i tal, però no centres tant, potser t'hi fixes més en el que és visual. I la ràdio, doncs, és això, no? Que et centres sobretot en el que explica el radiofonista o qui sigui, i com que potser capta més l'atenció.
0: També l'avantatge que jo destacaria és que en el mitjà radiofònic o podcast tu pots estar com a oient fent altres coses mentre estàs escoltant allò. Amb la televisió o en qualsevol vídeo que puguis veure a internet, clar, la teva atenció està 100% en la imatge, i posa-li un percentatge més o menys baix en l'àudio, no? Però clar, si només escoltes l'àudio, primer que tindràs alguns detalls que no passaran per alt. També, a més, et pot fer pensar aquest mitjà, perquè la imatge és molt explícita, l'àudio és diferent, et pot arribar a fer pensar molt, segons el que t'estan explicant, segons el que et suggereixen. I d'altra banda, això, pots estar planxant, pots estar fent, no sé, un viatge amb el cotxe, per exemple, i això és un avantatge important, no?, des del meu punt de vista.
6: Sí, sí, vull dir, és un punt totalment a favor, perquè la televisió o el que sigui, és que has d'estar totalment centrat i, doncs, amb el podcast o ràdio pots estar fent el que sigui, només necessites uns auriculars o un altaveu i ja n'hi ha prou.
3: Sí, de fet et permet, com tu dius, no?, fer altres coses. I com bé deies, no?, la imatge pot ser molt impactant, et pot distreure. En canvi, el podcast, la ràdio, has de ser molt concreta amb les teves paraules. Val? O sigui, em refereixo que, clar, com que només t'estan escoltant, no hi ha una imatge que acompanyi el que tu estàs dient, has de ser més descriptiva, potser més detallista. Jo crec que és una bona eina per comunicar exactament el que vols dir, no?, i que t'obliga, doncs, això, no?, a través d'aquest mitjà tan meravellós com és la paraula, crear en l'oient la imatge del que tu vols descriure, sense estar, diguem, doncs, això, distret amb una imatge a través d'una pantalla. Va per aquí.
6: Sí, sí, vull dir, saber com escollir les paraules adequades per poder captivar l'atenció de l'oient, bàsicament el que has dit, que és això, i que també, vull dir, s'ha de saber fer i...
3: I tu en saps molt.
0: No fa tants anys, potser uns 15, l'accés als mitjans com la ràdio, pel que fa a la producció i distribució de continguts, era molt complicat. Amb internet, com tots i totes sabeu, això ha canviat absolutament, i ara qualsevol, amb un mínim coneixement informàtic, que no pas tècnic, perquè no és complicat, pot crear el seu propi podcast des del telèfon mòbil. Ja no és estrictament necessària, una taula de so ni un micròfon, ni tan sols un estudi. Des del mateix mòbil ho pots fer tot. Des del teu punt de vista, Marta, en general, quina és la qualitat dels podcasts d'avui? N'hi ha alguns que ens puguis recomanar?
6: Jo crec que la qualitat dels podcasts avui dia ha millorat moltíssim, realment, vull dir, efectes de so o la qualitat, vull dir, si potser podcasts de fa 5 anys, els d'ara, és que hi ha molta diferència. I algun que pugui recomanar, jo us recomanaria el de Tenim Paraula, que és de Roger de Gràcia, que explica com la riquesa del català, i és molt interessant, la veritat, que per totes les edats. Llavors també el d'Adolescents XL, que ho fan la Juliana Canet, el Roger Carandell i la Marta Montaner. I per últim, aquest és el de Crims, que sí que és veritat que jo m'he vist capítols de Crims per la televisió, però a mi per la televisió no m'ha agradat tant. Vull dir, jo vaig estar com molt més atenta escoltant-los que no per la tele. I em va agradar moltíssim com està fet el podcast de Crims.
0: Jo puc dir que no he vist encara cap capítol a la televisió, perquè crec que no m'agradaria, pel fet de ser massa explícit, i en canvi l'àudio et permet imaginar-te una escena, una història, i també el fet de no veure cares, si no veus, és una cosa absolutament màgica. Per tant, crec que és molt millor per un programa d'aquest format el podcast que no pas a la televisió, tot i que ja dic, jo reconec que no he vist el programa de televisió.
3: Doncs posarem llum a la foscor.
0: I què els diries als nois i noies que ens escolten, que tinguin inquietuds com les nostres i les teves, i que vulguin fer un programa de ràdio o un podcast?
6: Jo és que el primer que els diria és que s'hi animin, perquè realment no és tan complicat. Vull dir, una vegada t'hi poses, al principi sí que potser pot costar més, però després, si t'agrada i creus que és com el que a tu t'agrada fer, doncs endavant, vull dir, sense cap problema, no tenir vergonya i anar avançant.
0: Molt bé, doncs Marta Castany, moltes gràcies per estar un dia més aquí amb nosaltres i fins la propera.
6: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies, Marta.
7: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock en Clàssics, amb Esteve Llop.
0: I ara atenció, perquè tenim un personatge d'un programa de ràdio que fèiem nosaltres a Mata de Pere Ràdio 107.1 FM, que ens ve a visitar i que jo crec que encaixa bastant amb aquests barris, eh?
8: Ei, què tal, com estàs? Hòstia, que xiringuito que tenéis muntat aquí en la Salle, ¿no? No había estado yo aquí nunca. Pues está muy bien esto, ¿eh? He venido de Mata de Pera directamente aquí por el carril Maserati, ¿no? Es el carril que se llega más rápido aquí. Y estaba intentando pues que se apartase todo el resto del mundo que va con coches así, pues, de cutres. Y bueno, me ha gustado todo el ambiente. Por cierto, Gin Tonics para todos, ¿eh? Que supongo que ya los tenéis, ¿no?
0: Però, Alfonso, aquí no pots pagar amb euros, ho saps?
8: ¿Cómo que no puedo pagar euros?
0: No, aquí has de pagar amb combis.
8: ¿Qué es eso de los combis?
0: Es una moneda local que hay aquí que només serveix els dies de les convivències.
8: Pues sí, yo pago con euros siempre con mi tarjeta, bueno, con varias de las que tengo, ¿no? Pero es que si no puedo pagar con euros...
9: Salutacions, us parla Latina Forest.
10: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
9: Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. La Carla va començar durant la pandèmia i actualment està donada d'alta en una aplicació especialitzada per a cuidadors particulars. L'Aldo, en canvi, es va iniciar en aquest món gràcies a la seva tieta, la zooterapeuta Anna Guimil, i amb el boca orella ha anat fent. No ha necessitat cap plataforma per anunciar-se, ja que la majoria dels seus clients li arriben recomanats per propietaris. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat al Galliner ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Grado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discurs d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Comentaris com, per exemple, quan va començar a notar la tendència homosexual que té o com t'ho vas fer per explicar als teus pares que eres gay. Són algunes de les preguntes que el regidor de Vox ha publicat a Instagram, atribuint sense cap context previ una determinada orientació sexual a les persones interpel·lades. Per la seva banda, el col·lectiu local de Joventut Nacionalista i també el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Grado i per exigir a aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania i en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta segona cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure el nou senzill cada dos mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una cançó que parla d'una persona que es lleva al matí i de cop i volta mira la seva parella i veu que ja no sent el que sentia abans i veu que a partir d'aquell moment els seus camins se separen i cadascú haurà de fer la seva, haurà d'aprendre a viure per separat. Saltó no la considera una cançó basada en la seva pròpia experiència únicament, sinó que fa extensiva la situació de què parla a tota la societat, ja que comenta tothom en un moment o altre hem viscut un desamor. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla a càrrec de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
10: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM 91.5. Ràdio Sant Cugat.
11: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
12: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
13: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
12: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
13: Perquè la teva salut és el nostre futur.
12: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
14: Braseria La Bolera.
15: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
14: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
15: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
14: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
15: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
14: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
16: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.

Qui dubta d'en Clint Eastwood mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret i llisa un coniat a la llauna

Arriba, dos homes se li traten i li investillen. Volen sabre on és en Morgan Freeman. Que és negre, de million dollar, baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira, desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se tallen sa seva vida.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol endureix la llei antitabac i prohibeix fumar o vapejar a l'aire lliure en llocs com terrasses, piscines, parcs nacionals o espectacles en obert. El nou text també endureix les multes, restringeix la publicitat i prohibeix específicament als menors fumar i vapejar. A més, equipara el tabac als productes de nova generació, com vapejadors o cigarretes electròniques. La norma haurà de ser aprovada pel Congrés abans d'entrar en vigor. Mònica García és la ministra de Sanitat.
2: Y esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y es el principal factor de riesgo evitable.
0: És dimarts 21 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Investiguen la mort d'un home apunyalat a Barcelona després de trencar l'ordre d'allunyament de la seva exparella, Esther Minguell.
3: Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de matinada per una discussió relacionada amb aquest trencament de condemna. En arribar han trobat l'home ferit de gravetat. L'atacant seria una persona que estava amb la dona en aquell moment, tot i que no consten detencions.
0: La Generalitat aprova ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet de Barcelona.
3: Es tracta de bestretes a compte de les indemnitzacions futures. Pels comerços es facilitarà finançament preferent. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, assegura que el govern no escatimarà esforços.
4: El que calgui, és a dir, la quantitat econòmica, la que calgui per atendre totes aquestes bestretes fins que es determinin les indemnitzacions i, per tant, es determini qui paga què. Per tant, no hi ha una quantitat econòmica definida, sinó la que calgui per atendre totes aquestes bestretes.
0: Catalunya fa marxa enrere en els objectius per generar energies renovables.
3: L'any 2025 ha generat un 3% menys d'aquestes energies respecte a l'any anterior i ha cobert una mica més del 15% de la demanda elèctrica a Catalunya, per sota del 16% registrat el 2024. Són dades de l'Observatori de les Energies Renovables.
0: En cultura, el Palau de la Música Catalana proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeo Català, aprofitant un nou accés.
3: Es tracta d'una nova entrada directa des de la Via Laietana, que serà a la vegada centre d'atenció al públic, museu i botiga. S'espera que sigui accessible a partir de la tardor.
0: Als esports, Jordi Cervantes, possible final catalana a la Supercopa ACB.
5: Penya, Baskonia i València-Barça seran les semifinals de la competició que es disputarà del 19 al 20 de setembre. Per tant, l'Olímpic de Badalona, seu de la Supercopa, podria viure el partit pel títol entre dos equips catalans.
0: I volem saber si ha de continuar la calor. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns nuvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Consell de Ministres ha prohibit fumar i vapejar als menors de 18 anys i amplia els espais sense fum, des de les terrasses dels bars i restaurants fins als campus de les universitats. Són alguns dels punts destacats de l'avantprojecte de la nova llei antitabac que el govern de Pedro Sánchez ha enllestit abans de marxar de vacances i que ara ha d'aprovar el Congrés. El gabinet de l'executiu també ha aprovat l'avantprojecte de la nova llei de medicaments. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. El gabinet de Pedro Sánchez vol prohibir fumar, vapejar i consumir bosses de nicotina als menors de 18 anys. Fins ara només n'estava prohibida la venda als adolescents. La ministra de Sanitat és Mònica García.
2: Y esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Es el factor de riesgo del 30% de los cánceres de nuestro país y, por supuesto, es un factor de riesgo imprescindible y fundamental en muchas de las patologías respiratorias. Provoca 50.000 muertes al año, repito, 50.000 muertes al año, y es el principal factor de riesgo evitable.
7: També ampliarà els espais sense fum. Prohibeix fumar a totes les terrasses de bars i restaurants, a les zones d'oci a l'aire lliure, com ara els festivals i els concerts, a les instal·lacions esportives, piscines col·lectives, marquesines de transport, als campus universitaris i dins dels vehicles d'ús laboral. El projecte de llei equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional i amplia les restriccions a la publicitat i la promoció d'aquests productes. El Consell de Ministres també ha aprovat la nova llei de medicaments. Vol garantir més equitat d'accés als fàrmacs i accelerar la incorporació de nous medicaments al Sistema Nacional de Salut.
2: La ley persigue también otros tres grandes objetivos. Uno es incorporar antes los medicamentos innovadores que llegan al mercado y que necesitan los pacientes. Queremos agilizar, queremos modernizar el acceso temprano a los medicamentos innovadores. La segunda es aumentar la presencia de genéricos y biosimilares para poder generar competencia, generar ahorro. Y la tercera es dotar al Sistema Nacional de Salud de más herramientas para poder prevenir y para poder afrontar los desabastecimientos.
7: Ara els dos projectes de llei els haurà de tramitar el Congrés.
0: Una llei que restringeixi més la contaminació atmosfèrica és justament el que demanen investigadors de l'Institut IS Global arran d'un nou estudi que associa la pol·lució durant la infància amb un risc més elevat de desenvolupar síndrome metabòlica, una conseqüència poc estudiada de respirar aire contaminat. Continuem amb tu, Maite.
7: La síndrome metabòlica és un conjunt de factors de risc com l'obesitat abdominal, la hipertensió arterial i les alteracions de la glucosa en sang que poden augmentar el risc de desenvolupar diabetis de tipus 2, per exemple, i malalties cardiovasculars en etapes posteriors de la vida. Parisa Montazzeri és investigadora d'IS Global i una de les autores de l'estudi. Ho ha explicat a la xarxa.
8: Al estar más expuestos, tienen un aumento de riesgo de padecer esta enfermedad luego en su vida. Es como el hecho de fumar, ¿no? Poner una ley siempre tiene más poder y sería una llamada de seguir reduciendo los niveles de contaminación para poder proteger la salud de los niños.
7: L'estudi ha analitzat l'aire que respiren més d'un miler d'infants d'entre 6 i 11 anys a França, Grècia, Lituània, Noruega, el Regne Unit i Espanya. Els han fet revisions mèdiques i han vist un risc més elevat d'emmalaltir per la contaminació que respiren a l'escola que no pas a casa per la quantitat d'hores més elevada que passen als centres escolars.
0: I encara en relació amb la salut i en concret amb l'època d'altes temperatures que patim. La setmana passada es van atendre 650 persones a l'atenció primària per problemes de salut relacionats amb els efectes de la calor.
3: El perfil més atès aquests dies és el de major de 80 anys i persones d'entre 15 i 44, segons dades del Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions a Catalunya. D'altra banda, pràcticament 200 persones han passat per urgències per condicions derivades de la calor, com ara insolacions, cops de calor, deshidratació o síncopes. Una vintena de persones han hagut de ser hospitalitzades.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home que ha estat ferit per arma blanca al passeig marítim de la Barceloneta de Barcelona aquesta matinada.
3: El cos ha rebut l'avís a quarts de quatre per una discussió relacionada amb un home que havia trencat l'ordre d'allunyament de la seva exparella. Diverses patrulles han anat al lloc dels fets per detenir aquest home per incompliment de condemna, però en arribar l'han trobat ferit de gravetat per arma blanca. El servei d'emergències l'ha traslladat a un centre hospitalari on ha acabat morint. Segons fonts policials, l'atacant seria una persona que estava amb la dona en aquell moment, tot i que no consten detencions.
0: La policia investiga tres possibles crims masclistes comesos en menys de 24 hores a Toledo, Alacant i Màlaga.
3: Al Moradí, a Alacant, s'ha detingut un home de 61 anys com a presumpte assassí de la seva dona de 56. A Alameda de la Sagra, a Toledo, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 48 anys acusat d'assassinar la seva parella davant dels tres fills, un d'ells menor. I Antequera, a Màlaga, un home de 35 anys ha assassinat la seva parella de 30 i després s'ha suïcidat. Feia 3 anys que la víctima havia denunciat denunciat l'home per maltractaments. Tenien dos fills de 4 i 7 anys.
0: Si es confirmen com a feminicidis, augmentarien a 32 les dones mortes a mans de les parelles o exparelles des de l'inici de l'any a tot Espanya.
3: La xifra s'elevaria als 1.373 assassinats des que es va iniciar el recompte el 2003, segons dades del Ministeri d'Igualtat. Us recordem que el WhatsApp d'assessorament a les víctimes és el 601-001122 i que el telèfon al qual s'ha de trucar en cas d'emergència és el 112.
0: Vint minuts i seran les 3. El govern ha aprovat ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Per als veïns seran bestretes a compte de les indemnitzacions futures i per als comerços es facilitarà finançament preferent. Ha estat a la reunió d'avui de l'executiu que s'ha pres aquesta decisió. Ha estat, per cert, la primera del nou conseller de Drets Socials, Raúl Moreno. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. La Generalitat avançarà diners als afectats de l'esvoranc del Putxet que han hagut de ser desallotjats. Ho farà utilitzant els diners del fons de contingència i sense quantitat limitada. Ara bé, després, un cop s'hagin esclarit les responsabilitats de l'accident, es descomptaran de les indemnitzacions. Ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
4: I fa bestretes a futures, a descomptar, si em permet l'expressió, de les indemnitzacions que es tancaran ja un cop la investigació feta i un cop, però, com els deia, des del govern el que hem volgut fer és dir, escolti, les indemnitzacions, la investigació, tot això ja vindrà, però ara el que hem d'atendre és a qui no té culpa de res, que són els veïns i veïnes i els comerços afectats i l'activitat econòmica. I per això hem articulat aquests ajuts i aquestes bestretes. I llavors ja passarem a comptes, no?, i veurem qui paga què.
9: Pel que fa als comerços, el govern ampliarà la línia d'emergències de l'Institut Català de Finances perquè hi puguin accedir de manera ràpida i preferent. Paneque ha dit que no hi ha danys estructurals als edificis afectats.
0: No deixem Barcelona perquè creixen prop d'un 4% els expedients a comerços, terrasses o allotjaments turístics a Ciutat Vella per incompliment de la normativa i soroll. Per primer cop, l'Ajuntament tanca durant un any la terrassa de dos locals reincidents ubicats a la Rambla, que és el carrer més expedientat.
3: El consistori també ha iniciat els tràmits per tancar durant un any 12 terrasses més de Ciutat Vella que acumulen sancions greus. Durant l'any passat es van fer més de 10.000 inspeccions en aquest districte i des del 2023 s'han obert prop de 13.000 expedients. 6 de cada 10 són d'activitats, un 20% d'ocupació de l'espai públic i el 20% restant d'obres. Es concentren sobretot al Raval i a la Barceloneta i les inspeccions es focalitzen en inspeccionar locals reincidents en l'àmbit comercial, terrasses i allotjaments turístics. Albert Valle, regidor del districte de Ciutat Vella.
10: No deixarem de buscar solucions i fórmules per lluitar contra els incomplidors que no respecten la normativa una i altra vegada. Els punts d'impunitat estan desapareixent. La gent és conscient de que no hi ha barra lliure, mai millor dit, per aquest tipus d'infraccions. Tardarem més o tardarem menys, però en qualsevol dels casos, com repeteixo, estarem molt pesats en aquest tema.
3: A una trentena de locals que acumulen incompliments reiterats, el consistori no els aplica la renovació automàtica de la llicència per tenir terrassa.
0: I el nou conseller de Drets Socials, Inclusió, Raúl Moreno, ha fet avui el seu primer acte al càrrec. Ha estat a Terrassa, on ha inaugurat una residència per a persones amb discapacitat. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó, bon dia.
11: Bon dia. Doncs la nova residència Amunt per a persones amb discapacitat intel·lectual ja és una realitat. L'equipament s'ha inaugurat aquest dimarts en presència del president del Parlament, Josep Rull, i el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno. Es tracta del primer equipament de la Fundació Ampans fora de la comarca del Bages. La residència Amunt ha estat possible després d'anys de reivindicacions de la coordinadora Capaç i del suport de les administracions. Situat al barri de Sant Llorenç, l'equipament suma 3.000 metres edificats en un terreny cedit per l'Ajuntament. Té 60 places de residència repartides en 10 unitats de convivència. A la planta baixa hi ha el centre de dia per a 20 persones amb espais equipats per a les activitats i necessitats dels usuaris, tot en un espai concebut amb criteris d'accessibilitat i qualitat arquitectònica per promoure l'autonomia personal i enfortir el vincle comunitari. La residència Amunt ha costat 7,8 milions d'euros, una tercera part dels quals finançats amb fons Next Generation.
1: Notícies en xarxa.
0: Obrim plana política, l'independentisme es manifestarà per la Diada a Barcelona, Girona i Amposta i ho farà apel·lant al present i al futur.
3: La manifestació unitària tindrà per lema "I soc i som pel present i pel futur independència" i tornarà a ser descentralitzada amb seus a Barcelona, Girona i Amposta. Pretén canalitzar el malestar de la societat catalana per qüestions com els problemes a Rodalies, les dificultats per accedir a l'habitatge i la situació dels serveis públics o de la llengua. La protesta l'organitzen l'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI, la Intercentral Sindical, el Ciemen i el Consell de la República.
0: I l'empresari Julio Martínez no ha aclarit davant del jutge amb qui va mediar l'expresident Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra ni tampoc quan va cobrar.
3: Martínez ha ratificat davant l'Audiència Nacional que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero va mediar pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però no ha aclarit amb qui es va posar en contacte per aconseguir l'ajut ni quants diners va cobrar. Segons expliquen fonts jurídiques presents a l'interrogatori, Martínez ha declarat exactament el mateix que va exposar en l'escrit que va enviar aquest dilluns al jutge i ha confirmat que Zapatero era el que va marcar els passos a seguir per aconseguir finançament per l'aerolínia.
0: Tornem a Catalunya, que retrocedeix en l'assoliment dels objectius per generar energies renovables, segons l'últim informe de l'Observatori de les Energies Renovables, l'Overcat. L'any 2025, el territori ha generat un 3% menys d'energies d'aquest estil respecte de l'any anterior i ha cobert una mica més del 15% de la demanda elèctrica, per sota del 16% registrat el 2024 i molt lluny del 50%, que és l'objectiu fixat al Proencat, el full de ruta oficial del govern. Marc Pijuan, bon dia.
12: Bon dia, Marta. Una de les altres conclusions que es desprèn d'aquest document és l'augment de la dependència energètica. En xifres, enguany s'ha importat un 6,5% d'energia més que l'any 2024. Aquest 2025, de fet, la demanda elèctrica catalana s'ha cobert amb poc més del 16% amb recursos propis i amb prop del 84% amb recursos aliens. Víctor Cusí, portaveu d'Overcat, alerta dels perills de no treballar per revertir aquesta situació.
13: Catalunya importa més electricitat de la que aconsegueix generar amb fonts renovables. Això doncs, és un missatge preocupant que implica doncs, més dependència energètica de l'exterior i, per tant, ens dona problemes de seguretat energètica, de competitivitat i de capacitat de generar aquí l'energia que necessitem.
12: En aquest sentit, Cusí ha volgut destacar la gran quantitat de projectes en tramitació, 231 eòlics i 1.107 fotovoltaics, que permetrien millorar aquesta tendència. Ara bé, ha denunciat que les traves administratives endarrereixen la seva implementació. De fet, des de l'entrada de la documentació i fins a l'autorització per posar en marxa un projecte d'energies renovables, poden passar 900 dies en parcs fotovoltaics o 1.200 en eòlics. A més, Catalunya aplica les taxes de tramitació de projectes més elevades de l'Estat. Per exemple, per un parc eòlic, aquí a Catalunya es paga 9 vegades més que a l'Aragó o 20 més del que es paga a Galícia.
0: Doncs justament, Unió de Pagesos s'ha pronunciat avui amb rotunditat sobre el PLATER, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables, que impulsa la Generalitat i que genera un fort rebuig al territori. Després d'afegir-se a la mobilització dels ajuntaments, ara demanen directament la nul·litat d'aquest pla. Girona FM, Marc Guibas.
14: Unió de Pagesos reclama tornar als orígens i començar a traçar un nou PLATER pel principi. D'aquesta manera, l'ENS creu que es podrà impulsar un projecte que protegeixi l'espai agrari. El sindicat sosté, en paraules textuals, que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya. La coordinadora nacional, Raquel Serrat, explica que han decidit reduir el plec d'al·legacions perquè s'hi puguin sumar altres entitats, particulars i pagesos afectats.
15: Com us hem dit, contemplen 80 pàgines, però el que sí que hem fet és un document resumit de les nostres al·legacions, que on, doncs, a nivell individual o a nivell d'entitat tothom s'hi podrà unir si així ho vol, i ho farem públic a través de xarxes socials i també de WhatsApp perquè pugui arribar a tothom i es puguin unir aquestes al·legacions.
14: Amb el lema "Foc a aquest plater", s'ha pronunciat d'aquesta manera tan contundent el Pla Territorial Sectorial per a la Generació d'Energia Eòlica i Fotovoltaica.
0: Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha inaugurat l'Estany de la Vila, un nou espai humit de 9 hectàrees que recupera part de l'antic estany històric del municipi, dessecat al segle XVIII, per guanyar a terres de conreu i reduir problemes de salut, per exemple, el paludisme. La nova làmina d'aigua torna a obrir la visual tradicional del poble amb la muralla medieval i la Basílica de Santa Maria com a fons. Empordà Televisió, Juan Mabuín.
16: Més de 200 anys després que es dessequés per guanyar terres de conreu, Castelló d'Empúries torna a mirar-se al mirall de l'aigua. El municipi ha posat en marxa l'Estany de la Vila, un nou espai humit de 9 hectàrees que recupera el paisatge històric del segle XVIII. amb la silueta de la muralla medieval i la basílica de Santa Maria reflectides a la bassa. El projecte, finançat amb 700.000 euros dels fons europeus Next Generations, funciona gràcies a l'aportació d'aigua regenerada de la depuradora d'Empuria Brava. Més enllà del blau paisatgístic, el nou estany es converteix en una nova porta d'entrada als aiguamolls de l'Empordà. L'espai inclou illes per a la fauna, tres observadors d'ocells i caixes niu per a ratpenats que ajudaran a controlar els mosquits de forma natural. Un projecte on biodiversitat, patrimoni i turisme sostenible es donen la mà al cor de la comarca.
0: Doncs de l'Alt Empordà al Baix Empordà, perquè avui a Parlavà, reunió d'alcaldes i alcaldesses de la comarca per reivindicar accions concretes a la carretera G643 entre Torroella de Montgrí i la Bisbal a causa de l'alta sinistralitat. I és que les dades indiquen que es produeix un accident cada 15 dies. Televisió de Costa Brava, Marc Montes, bon dia.
17: Bon dia. Avui des de Parlavà, la plataforma ciutadana del Baix té prou excuses amb aquesta proposta de les carreteres segures en el Baix Ter, convoca una reunió d'alcaldes i alcaldesses del territori per informar que a les carreteres, com per exemple la que va de Torroella cap a Rupià, tristament hi ha molts accidents que, malauradament, molts acaben en morts de ciutadans i volen reivindicar això i donar a entendre aquest problema que tenen en el territori, perquè no hi hagin més morts i hi hagin menys accidents. I ja són 21 els ajuntaments que han signat i aprovat la proposta.
0: Gràcies, Marc Montes, des de Televisió de Costa Brava, per aquesta última hora, i ara és moment per a la informació cultural. El Palau de la Música Catalana proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeo Català, aprofitant un nou accés. Es tracta d'una entrada directa des de la Via Laietana, que serà a la vegada centre d'atenció al públic, museu i botiga. S'espera que sigui accessible a partir de la tardor. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. La nova porta del Palau està situada en uns baixos de Via Laietana, cantonada amb el carrer Ramon Mas. Només entrar, un recorregut temàtic introduirà el visitant en la història del Palau mitjançant recursos audiovisuals i peces expositives. Al centre d'aquest trajecte es trobarà el nou espai d'atenció al públic, que substitueix les tradicionals taquilles. L'espai també acollirà la nova botiga del Palau i integrarà un espai immersiu. Una petita sala on, com ha explicat la responsable del projecte, Judit Pi, prèvia compra d'entrada es podrà escoltar els cors de l'Orfeo Català interpretant una peça creada per a l'ocasió pel compositor Marc Timón, el Cor Infinit.
19: Per tenir aquella experiència que després d'una visita guiada o depèn de quins concerts no pot tenir tothom, que és escoltar l'Orfeo Català. L'Orfeo Català, ànima del Palau, doncs serà aquest petit espai on tindrem una mostra.
18: La porta del darrere del nou accés dona al carrer del Palau de la Música, una de les entrades a l'edifici modernista. El projecte es troba en fase de finalització i s'espera que comenci a funcionar com a molt tard a l'octubre. Per gaudir de l'experiència immersiva, però caldrà esperar fins al novembre.
0: I Gerri de la Sala, al Pallars Sobirà, acollirà durant 10 dies la tercera edició del Tabaca Film Fest. El Festival de Cinema Mitològic dels Pirineus se celebrarà entre el 18 i el 27 de setembre. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
20: Enguany, el festival presenta moltes novetats, com són que s'amplia la durada de 4 a 10 dies i que s'incrementen els premis. Així ho ha explicat Ivana Minyo, una de les directores del festival.
21: Creixem en dies, creixem en premis, en dotacions de premis, creixem en activitats, creixem en impacte social, això és molt important per nosaltres. Aquest any ho hem pogut consolidar una mica més, aquest apartat, en sostenibilitat també, i en implicació al territori.
20: Minyo també ha afegit que també s'incorpora un fil conductor conceptual, els animals mitològics i les bèsties simbòliques, que es reflecteix en l'unicorn del cartell de la nova edició. El primer cap de setmana, del 18 al 20 de setembre, portarà al cinema i diverses activitats culturals a diferents espais del Baix Pallars, amb un format més íntim. Entre setmana, el festival desplegarà la seva nova proposta educativa als instituts de Sort i la Pobla de Segur, amb projeccions i tallers de creació audiovisual. Finalment, del 24 al 27 de setembre, Gerri de la Sal concentrarà la major part de les sessions de cinema, la resta de la programació cultural i la gala de lliurament de premis.
0: I arriben els esports. Avui en companyia de Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. La Supercopa ACB es disputarà a l'Olímpic de Badalona i ja coneix els emparellaments.
5: Bon dia, Marta. La primera semifinal la disputaran la Penya i el Baskonia i la segona el València i el Barça el 19 de setembre. Els quatre equips jugaran per assegurar-se un lloc a la final que es disputarà el 20 de setembre. Albert Guerra, Radio Ciutat de Badalona.
12: L'equip baloní disposa del factor pista com a anfitrió i també la il·lusió màxima pel fet de jugar davant la seva afició. L'arribada de Nicola Provítola ha disparat les expectatives i també la competitivitat de l'equip, un Labro que a més sap de sobres el que és guanyar contra el Baskonia amb aquell partit de Copa del Rei de 2019 a Madrid en la memòria, on l'argentí va acabar amb 50 de valoració. El base serà una de les moltes noves peces que tindrà el conjunt verd i negre, un fet també a tenir en compte en aquest començament de temporada amb la Supercopa com a primera competició oficial. Aquesta és la valoració del director esportiu de la penya, Jordi Martí.
2: No nosaltres, sinó els quatre equips. Tenim gent nova per fer els equips, però vaja, serà una miqueta veure les noves propostes de cada un, veure com ens encaixa l'equip i intentar veure quina mentalitat competitiva tenim i mostrem.
12: L'altra semifinal, Barça-València, és una reedició de les finals de l'ACB d'aquest any, en el que serà també un partit amb molts al·licients i amb dues plantilles molt noves.
5: L'assessor del Barça, Jordi Trias, valora el fet de reeditar la final de l'ACB contra el conjunt valencià.
6: Un repte, un plan venjança també esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble i ara doncs estem reforçant-nos i és un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
5: I encara en bàsquet i en l'òrbita blaugrana, avui ha anunciat una nova incorporació. Es tracta de Stanley Umude, jugador nord-americà de 27 anys i 1,98 m i signa per dues temporades. El jugador nascut a Portland viurà la seva primera experiència europea després d'haver passat per l'NBA en equips com els Detroit Pistons, els Milwaukee Bucks i els San Antonio Spurs. En futbol, Joan Laporta ha tornat als Estats Units on va viure la final del Mundial. El president blaugrana s'ha mostrat feliç pels jugadors del Barça que van alçar la Copa del Món i ha avançat quan serà la presentació de Iedemi.
22: Molt orgullós que avui jugadors del Barça siguin campions del món.
5: Doncs demà serà la presentació de l'exjugador del Borussia de Dortmund. L'Espanyol jugarà aquesta tarda el segon partit amistós de la pretemporada del conjunt blanc i blau, que continua l'estada a Torremirona, s'enfrontarà al Pau Francès a partir de 8:15 de la tarda al municipal de Peralada, un conjunt perico que arriba als 33.000 socis i és a prop dels 29.000 abonats, xifres que superen les de fa un any en més de 6.000 altes noves com a socis i també en gairebé 6.000 abonats més. I a la Lliga AF, el Badalona Women continua perfilant la seva plantilla de cara al curs 26-27. Les badalonines s'han fet amb els serveis de Mirari Uria, la davantera guipuscoana arriba procedent de la Reial Societat, equip que s'ha classificat per disputar la Champions. La jugadora de 23 anys acumula 4 temporades a la Lliga AF amb un total de 134 partits i 11 gols marcats.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
23: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
24: Club Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
25: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
24: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
25: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
24: Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
25: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
26: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
27: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
28: Bé, i què voleu fer aquests dies?
29: Anar a una piscina caribenya.
30: Dormir en un hotel del Far West.
31: Volar a lloms d'un drac.
28: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
32: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
23: 91.5 FM.
3: Ràdio Sant Cugat.
4: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Salutacions, us parla Latina Forest.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. La Carla va començar durant la pandèmia i actualment està donada d'alta en una aplicació especialitzada per a cuidadors particulars. L'Aldo, en canvi, es va iniciar en aquest món gràcies a la seva tieta, la zooterapeuta Anna Guimil, i amb el boca orella ha anat fent. No ha necessitat cap plataforma per anunciar-se, ja que la majoria dels seus clients li arriben recomanats per propietaris. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Grado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discurs d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Comentaris com, per exemple, quan va començar a notar la tendència homosexual que té o com t'ho vas fer per explicar als teus pares que eres gay. Són algunes de les preguntes que el regidor de Vox ha publicat a Instagram, atribuint sense cap context previ una determinada orientació sexual a les persones interpel·lades. Per la seva banda, el col·lectiu local de Joventut Nacionalista i també el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Grado i per exigir a aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania i en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta segona cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure el nou senzill cada 2 mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una cançó que parla d'una persona que es lleva al matí i de cop i volta mira la seva parella i veu que ja no sent el que sentia abans i veu que a partir d'aquell moment els seus camins se separen i cadascú haurà de fer la seva, haurà d'aprendre a viure per separat. Saltó no la considera una cançó basada en la seva pròpia experiència únicament, sinó que fa extensiva la situació de què parla a tota la societat, ja que comenta tothom en un moment o altre hem viscut un desamor. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla a càrrec de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
2: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
6: Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
9: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Després de les festes de Nadal, molts ens proposem tornar a la rutina amb hàbits més saludables, però sovint costa recuperar el ritme després d'uns dies de menjars abundants, de brindis i també d'alguns dolços. Avui, al Faves Comptades, volem saber com podem fer-ho de manera realista i sense obsessionar-nos per tornar als hàbits saludables d'alimentació. Per fer-ho, ens acompanyen la Bet Sugranyes i la Rebeca Rifall, són dietistes nutricionistes dels Caps de Sant Cugat. Molt bon dia, benvingudes.
1: Bon dia. Gràcies per convidar-nos.
0: A vosaltres per acompanyar-nos, a veure si ens ajudeu a posar ordre a la tornada a la rutina, també en aquests hàbits alimentaris. Després de les festes és habitual sentir que hem menjat massa, però no sé quins són els errors més habituals que cometem després de Nadal, perquè a vegades fem allò de voler compensar.
2: Sí, exactament. Doncs bé, el problema ve com que fem, són molts dies, moltes festes, molts àpats, molta inactivitat, hi ha un excés de calories de menjar, llavors ens sentim com culpables, diu, anem a compensar, i el que es fa és fer dietes doncs, molt restrictives, tipus dietes depuratives o dietes detox, que no les recomanem en cap cas les dietistes nutricionistes.
0: Clar, des del punt de vista nutricional, què li passa realment al nostre cos després d'uns dies de menjar més del que és habitual, no? De fer aquests excessos?
3: És veritat que hi ha un augment de quilocalories i, a més, hi ha menys despesa energètica, perquè al final les festes de Nadal solen ser més sedentàries i llavors pot ser que ens sentim més plens, més digestions pesades, no? Més pesadesa com en general, i potser també més acidesa, per exemple. No? Uh-huh. Això seria a curt termini, i a llarg termini és veritat que això podria influir en un excés de pes.
2: En què augmenti el pes si fem aquestes conductes durant el llarg del temps. Al final són un plaç curt de temps, les festes.
0: Uh-huh. Ara, Rebeca, apuntaves aquestes dietes que són molt restrictives, les detox, etc., no? Que dieu que no recomaneu en cap concepte clar. Quin paper juga a vegades aquesta sensació de culpa en relació amb el menjar després d'aquestes dates? Això que dèiem al principi, aquest voler compensar com per sobre de tot, no?
2: Sí, això, doncs, menges de més i dius, ostres, ara m'he passat, ara he de compensar d'alguna manera, agafo aquestes dietes que són tan restrictives, què passa? Em limito molt a l'alimentació, llavors tinc ganes de menjar coses, aquests aliments que m'he restringit, tinc ganes de menjar-los, doncs potser menjo i faig una conducta que no és adequada, llavors em torno a sentir malament una altra vegada, entres en aquest cercle viciós de frustració, compensació i no recompensa, no potser, llavors no surts d'aquí.
3: Costa sortir-ne d'aquest cercle, normalment.
0: I no es tradueix en bons hàbits alimentaris, que al final no,
2: és el que volem.
3: I el que perdura.
0: Clar, Bet, ara ens deia la Rebeca que no recomaneu mai fer aquestes dietes restrictives, dejunis, detox, tot el que veiem, i a les xarxes, que són font d'informació, i a vegades també de desinformació, no?
3: Correcte.
0: Perquè a vegades veiem perfils de persones que no són professionals i que ens donen consells que més
2: exactament.
0: Val preguntar als especialistes.
2: Mira, és un punt que teníem per comentar, precisament.
0: Per què no hem de fer aquestes dietes que a vegades fins i tot semblen màgiques?
3: De fet, moltes són anomenades dietes miraculoses, eh? Uh-huh. Són pautes puntuals, són dietes que no es poden perdurar al llarg de temps perquè són tan restrictives que poden posar en risc la nostra salut. Aleshores, què recomanem? Canvi d'hàbits. A poc a poc, paulatinament, ara en parlarem, però canvi d'hàbits que pugui perdurar al llarg del temps i que sigui ja de per vida, no una dieta d'un mes, de dos mesos, no. De fet, la paraula dieta ja té aquestes connotacions negatives. Implícites, molt negatives i molt restrictives. Uh-huh. Llavors, també ens agrada una mica fer apologia de canviar el missatge i parlar de canvi d'hàbits.
0: En lloc d'aquestes dietes.
2: Més de dieta, parlar de pauta alimentària
3: exacte.
2: Saludable, no? Més que fer una dieta que ja té això, una connotació restrictiva. I al final apuntar també que ja no només és una que pot provocar un problema físic a la salut, fer aquestes dietes tan restrictives, també a nivell social. Són dietes que, ostres, que no es poden combinar amb una vida social, ja no et dic anar al restaurant, sinó doncs, potser amb la família o anar a dinar al restaurant, si dines a la feina, saps?
0: Sí. Quins són els errors més freqüents que veieu ara a consulta el mes de gener, en aquesta època de l'any de les persones que us venen a veure?
3: Sobretot, fer cas, que abans ho comentaves tu, a la gent que parla per les xarxes socials i que no són professionals de la salut, i sobretot, fem aquest apunt, que no són dietistes nutricionistes. Aleshores, si algú
0: vol... I que no
3: ens
0: coneixen, no?
3: I que no ens coneixen, exactament. Llavors, si algú vol fer el canvi d'hàbits, recomanem acudir a un professional de la salut o una dietista nutricionista.
0: Com ho poden fer per venir-vos a veure als centres d'atenció primària? Aprofito per preguntar-vos-ho. Necessiten una derivació del metge de capçalera?
3: Per visita individual, sí.
2: Sí, necessiten, hi ha uns criteris de derivació que en aquest cas van, bueno, els deriva o el metge o la metgessa de capçalera, o bé també infermeria, també ho podria fer. De totes maneres, nosaltres fem moltes xerrades a nivell poblacional.
0: Això us volia dir, estava tafanejant una mica què fèieu, sí. I he vist que fèieu xerrades de tot, sí, tipus relacionades amb, sí, amb l'alimentació,
2: exacte,
0: oi?
2: Exacte, amb diversos temes, no només amb el tema de tornar a fer una bona alimentació després de les festes, sinó també potser amb patologies o intoleràncies, o parlem precisament de dietes miraculoses.
3: I de mites alimentaris.
2: Sí. Llavors, xerrades a nivell poblacional. Sí. Que convidem a tothom que ens estigui escoltant,
3: exacte,
2: a que vingui a veure'ns.
0: Perfecte. Ara sí, com ho hem de fer per tornar a tenir uns bons hàbits alimentaris, que siguin equilibrats, de manera que sigui progressiva i de manera que sigui realista, allunyant-nos d'aquestes dietes miracle? Quines són les petitetes cosetes que podem fer des d'allà, que ja s'han acabat aquests dies una mica d'excessos, per recuperar aquests bons hàbits i que ens acompanyin per sempre?
3: Doncs ens agrada molt parlar de petits canvis per menjar millor, que de fet és una infografia, una iniciativa que va fer la Generalitat ja fa uns anys, i on es fomenta aquest canvi d'hàbits a poc, amb petits canvis, petites coses que puguem introduir en el nostre dia a dia, no? Quines són aquestes petites coses? Introduir consum de fruita, introduir consum de verdures i hortalisses, introduir-lo o augmentar-lo en el cas que no sigui suficient, i també introduir consum de llegums, proteïna vegetal, i, a més, a part, greixos saludables, és a dir, fruits secs, oli d'oliva, per exemple.
2: Peix blau.
3: Exacte.
0: Mm-hmm. Ens podríeu donar algunes idees de menús que puguin ser senzills i equilibrats per aquesta rutina postfestiva i ja que ens acompanyin,
2: sí,
0: per exemple?
2: Al final s'hauria d'individualitzar, és important individualitzar, mm-hmm, personalitzar les pautes, ¿vale? Perquè no totes les persones som iguals, però així, a moda general, podríem basar-nos en el plat saludable, que seria fer una meitat del plat que hi hagi verdures o hortalisses o amanides, un quart del plat que hi hagi hidrats de carboni, preferiblement integrals, i en l'altre quart, proteïna de bona qualitat. No totes les proteïnes ens serveixen, d'acord? Llavors, un exemple podria ser un bròquil amb patata. El bròquil tenim la verdura, tenim la patata com a font d'hidrat de carboni, i un salmó a la planxa, per exemple. Ja tindríem un bon menú per dinar. Un altre exemple podria ser un pollastre a la planxa amb un arròs integral amb verduretes. Seria un altre bon dinar, per exemple, o un bon sopar. I així, doncs, assegurant-nos que hi hagi aquests tres nutrients, és a dir, els hidrats de carboni, la proteïna i les verdures i les hortalisses.
0: És allò que es coneix com el plat de Harvard, oi?
3: Exacte, el mètode, sí, del plat, correcte.
0: Sí. I per l'esmorzar, que a vegades tenim molts dubtes, que tradicionalment hem fet molt allò de les torrades amb una mica d'embotit i el cafè amb llet, quines alternatives hi ha, això que potser no és la millor de les opcions o no per a tothom? Què és un bon esmorzar? Què podríem considerar un bon esmorzar?
3: Jo penso que ja és molt ampli el ventall considerat bon esmorzar, no? Aquí podríem incloure, des de fet, una torrada, per exemple, que preferiblement, com deia la Rebeca, amb pa integral. Ah, clar, és diferent si posem llonganissa, que ja és carn vermella i processada, però és diferent si posem, per exemple, formatge, que pot ser tendre, pot ser...
2: O gall dindi, per exemple.
3: O gall dindi, exacte. Pit de pollastre o pit de gall dindi, sí, per exemple. Eh? Aquesta podria ser una bona opció. A més, ho podem acompanyar d'una peça de fruita. Ho podem acompanyar d'un lacti, que no sigui un postre lacti, és a dir, que no siguin flams, natilles, eh? Aquí ens referim a iogurts naturals.
0: Sense ensucrar.
3: Sense ensucrar, exacte, naturals blancs. O, per exemple, un got de llet, també.
0: També ens serveix, per tant, hi ha molta variació.
2: Sí, uns cereals integrals o uns blocs d'estivada, per exemple.
3: Exactament.
2: Sí. O també podria ser, per exemple, la torrada podria ser amb un alvocat o podria ser amb un ou, inclús amb verdures. Al final,
3: tonyina.
2: Tenim com a nivell, culturalment tenim com un esmorzar molt tancat també ha de ser brioixeria industrial, si no és un esmorzar, ha de ser molt dolç. També podrien ser, doncs, una escalivada, per exemple. Sí que és veritat que no és tan habitual, però seria un bon esmorzar.
0: Tot és qüestió de provar-ho i incorporar-ho a les nostres rutines,
3: exacte,
0: oi? Clar, tenim aquestes pautes, a vegades amb allò dels bons propòsits comencem l'any i ho fem prou bé, no? Però com ho fem per mantenir aquests bons hàbits durant tot l'any i no només després dels excessos? Que no ens quedim això de la dieta restrictiva, no? Sinó que ens acompanyi per tenir una bona salut.
3: Doncs, sobretot, seguint aquests petits canvis i tenint consciència o prendre consciència de que podem tenir més alts i baixos i èpoques on aquests canvis es mantinguin més i èpoques on no es mantinguin tant. I no passa res. La vida no és lineal, al igual que en altres àmbits, i en això tampoc. Aleshores, a poc, anar fent aquestes millores, anar-los introduint, pensar que no volem, no, una alimentació, una dieta, diguéssim, una alimentació de 10, sinó que és anar introduint aquests canvis a poc, no? Mica en mica. I una mica és millor que gens, per exemple.
2: Al final, nosaltres, a les xerrades, als grups que fem al CAP, el que els diem als nostres pacients és: no pretenem que sigueu els millors de la classe. Volem que allò que feu malament, el que veieu que podeu canviar, les petites coses, millor canviar-les, encara que sigui molt poc, perquè moltes vegades la gent pensa, ostres, total, per aquest petit canvi ja no ho faig, perquè això no implicarà res. Sí que implica.
0: O el tot o el res,
2: exacte,
0: no sembla,
2: sí, vegades? Exacte, sí. Llavors, també parlem d'això, no?, dels extrems. Els extrems no són bons ni cap a una banda ni cap a l'altra. Llavors, bueno, deia la la vida no és lineal, hi ha vegades que ho podràs fer millor que d'altres, ànims. I després, una altra cosa important és veure que l'alimentació saludable és necessària per tenir una bona salut en general i no només per fixar-se en la qüestió del pes i en la qüestió del número a la bàscula. Creiem que això és un missatge que és força important.
0: Us passa sovint que a vegades us arriba gent que el seu objectiu no és canviar d'hàbits o menjar bé, sinó baixar de pes? Com es lluita això des de la vostra expertesa?
3: Nosaltres intentem fer molta educació en aquest sentit, en el sentit que comentava la Rebeca, que al final el canvi d'hàbits ha de ser per salut i no per aconseguir un número la bàscula, que a més pot ser que sigui poc indicatiu, perquè també pot dependre de la quantitat de múscul que tingui, és a dir, de si fa més activitat física i sobretot de força, i de molts altres factors que van més enllà del que mengem, per exemple. Aleshores, no, lluitem una mica en la nostra pràctica diària perquè aquest estigma del pes, deixar-lo una mica de banda.
0: I també pel que deia una mica, també deixar aquesta culpa, no? De vegades, si nosaltres mengem bé, sempre, si un dia ens sortim a sopar i fem un petit excés, ens mengem unes patates fregides o així, doncs no passa res.
2: No passa
0: L'endemà tornarem
2: res.
0: A fer-ho bé, no?
2: Exacte.
0: També deixar una mica de fustigar-nos per ser perfectes, aquest 100% que dèieu totes dues.
2: Sí.
0: I això com ho ensenyem als infants i als adolescents perquè tinguin una bona relació amb l'alimentació? Perquè quan veiem que a casa hi ha aliments prohibits o aliments que són un premi, potser no és la millor manera de relacionar-los amb el menjar, no? Suposo que el millor és un bon exemple.
3: Exactament.
2: Això mateix, anàvem a dir, aquí estem molt d'acord les dues.
3: Exacte.
2: En que el més important és ser un bon exemple per aquests infants.
3: Sí, i de fet, menjar en família, fer àpats en família sempre que

0: les criatures que tinguem al voltant, doncs ho faran. Heu parlat que l'alimentació saludable no és només una qüestió d'imatge o d'alimentació, sinó que és per tenir una bona salut. Suposo que també hi ha altres factors, com la hidratació o l'activitat física, que acompanyen una mica aquests hàbits saludables. Quines serien uns bons hàbits que acompanyen aquesta alimentació saludable? I entenem que cada persona tindria una pauta diferent, però què hauríem d'incorporar?
1: Bueno, al final l'important seria triar l'aigua com a beguda principal. Hi ha altres begudes que hauríem de descartar totalment, i insisteixo, l'aigua hauria de ser la beguda principal. I després, activitat física. S'ha de tenir en compte que diem activitat física i no exercici físic, perquè nosaltres a la consulta recomanem moltes vegades, llavors les persones es visualitzen ja al gimnàs. No és necessari apuntar-se a un gimnàs si no ens agrada. El que recomanem és activitat física, és a dir, estar actius amb alguna cosa que ens agrada. També ens trobem, no, com a nous propòsits d'any, a fer més exercici. M'apunto al gimnàs i els primers 2 mesos hi vaig 5 dies de la setmana i després ja no hi torno fins l'any que ve, que m'ho torno a proposar. No, és millor anar només una vegada a la setmana. Si per tema de feina, família, logística, només hi pots anar una vegada, no passa res. Ens passa una mica com amb l'alimentació. Hi ha persones que et diuen, per anar només una vegada ja no hi vaig, perquè no serveix de res només una vegada. Home, doncs millor que estar una vegada que cap. Uh-huh. Llavors, una activitat física i sobretot que agradi. Hi ha infinitat d'activitats físiques, de coses per fer que implica moviment. Uh-huh. No és necessari anar al que m'han dit i a mi no m'agrada, perquè llavors no obtindrem aquest hàbit que és el que volem.
0: Ens castigarem i no ho mantindrem.
1: Ah, exacte, uh-huh. Exacte.
0: I a les persones que senten aquesta pressió social, sobretot aquestes dates, i després podríem parlar de l'operació biquini, que també és un altre típic, no? Per aprimar-se després de Nadal, quin seria el missatge que els hi adreçaríeu?
2: Sobretot objectius que siguin tangibles, que siguin assequibles, i tampoc sense obsessionar-nos, perquè al final tampoc és saludable obsessionar-nos amb això, diguéssim. Aleshores, introduir el canvi d'hàbits, valorar què és el que estem fent ara i què és què podem fer per a poc acostar-nos a una alimentació més saludable, i anar introduint a poc, mica en mica, aquests canvis i aquestes millores.
0: I a vegades no cal comparar-se sempre amb els altres, o sobretot
2: totalment.
0: Amb allò a vegades que veiem a les xarxes, que si sortim al carrer ja veiem que de cossos tan perfectos o tan esculpits n'hi ha un poc percentatge de la població, no? Per tant, ser una mica realista.
2: Exacte.
0: També en funció de la nostra situació, de la nostra edat.
2: Exacte.
0: I fer el millor que puguem per nosaltres i per la nostra salut. Si haguéssiu de resumir 3 idees clau de què vol dir menjar bé, quines serien? Ja ho hem anat repassant durant tota la conversa, però allò, si fem un resum, què és menjar bé?
1: Doncs diríem potenciar el consum d'aliments saludables. Aquí englobaríem fruites, verdures i hortalisses, llegums i greixos saludables, com ja ha dit la meva companya. L'avet serien, doncs, oli d'oliva, verge extra, poder ser, fruits secs i el peix blau. D'acord?
0: Quin seria el peix blau? Per a aquelles persones que els costi entre el blanc i el blau,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, el salmó, la tonyina, les sardines...
2: El barat.
1: D'acord? Peix que és més greixós, però és un greix saludable, uh-huh. Necessari. Hi ha com també una mica de por al greix, i al final el greix és necessari, és vehicle perquè s'absorbeixin una sèrie de vitamines. Necessitem el greix, però el greix saludable. Llavors, d'una banda, potenciar aquests aliments saludables, d'altra banda, reduir el consum d'ultraprocessats que aporten molts sucres, molts greixos no saludables, vale? Que no són cardiosaludables, no són protectors cardiovasculars, reduir la sal i el sucre, i tenir una bona hidratació, i la principal beguda, que això ja ho hem insistit i ho tornarem a dir, és l'aigua.
0: I perquè aquests objectius siguin realment realistes i sostenibles, quin seria el missatge?
2: Al final jo crec que una mica el missatge que recull també aquesta conversa que hem tingut seria que tinguem hàbits saludables, que fem, que els aconseguim fent petits canvis, no? I que al final l'objectiu no ha de ser un número a la bàscula, sinó millorar la salut.
0: Doncs jo crec que ens ha donat totes les eines per recuperar aquests bons hàbits de salut que potser han quedat una mica al calaix d'aquestes festes de Nadal, que no passa res, que no cal sentir sempre culpa, sinó tornar a aquesta vida saludable. Ens heu donat moltes opcions per tenir, per dinar, per esmorzar, aquest plat de Harvard, que és fàcil de visualitzar i d'incorporar a les nostres rutines. i no obsessionar-nos ni comparar-nos, i això sí, fer-ho sempre amb l'ajuda d'algun professional o d'alguna professional, que és qui ens podrà acompanyar millor, que ens coneixerà i ens farà les preguntes que pertoquin per saber quina és la nostra alimentació que ens farà estar tots més sans i més sanes.

0: Aquest 2026 reprenem la secció literària del Faves Comptades, però ho farem amb un nou espai dedicat a les editorials locals. Quines són, com funcionen, quina és la seva trajectòria, quins són els seus últims treballs i també ens interessarem pels projectes. Avui comencem amb Bilbo Edicions i Publicitat i per parlar-ne hem convidat en Jaume Cot, que és cap de la redacció de Bilbo. Com estàs, Jaume?
1: Hola, doncs mira, una mica enfredolit, que tenim un matí fresc.
0: Fa un matí fresc, no com altres dies, però sí que es nota que som a l'hivern.
1: Sí,
0: som a l'hivern. Bé, doncs parlem d'una editorial gran, petita, amb trajectòria, amb experiència. Tu com la definiries?
1: Doncs mira, jo em quedaria greu amb tots els adjectius que has fet servir, perquè jo crec que som, d'una banda, som més aviat petits, és una editorial familiar, som unes 15 persones a l'equip, però també penso que tenim una vocació molt internacional, molt global, tenim productes a tot el món, i mira, les properes setmanes estarem a París, estarem a Rimini, Itàlia, estarem a Dubai fent distribució i projecció dels nostres productes. O sigui que ja et dic que tenim una estructura més aviat petita, familiar, però amb
0: sou
1: una
0: molt
1: visió,
0: grans,
1: amb una visió molt,
0: molt
1: global.
0: Sí, sí, tant. Per cert, per si algú no ho sap encara, us trobeu al carrer del Carme. És que esteu al rovell de l'ou, al centre de la ciutat, i esteu allà fa molts anys.
1: Doncs sí, jo diria que més de 30 anys com a mínim. No vam arrencar a Sant Cugat. L'editorial va començar l'any 80 a Barcelona, a l'Eixample, però als pocs anys ens vam venir cap aquí. El fundador, el senyor Rafael Vilabosc, d'aquí venen les sigles de l'editorial, Vilabosc, Bilbo, doncs es va mudar cap aquí, cap a Sant Cugat, va trobar que l'espai reunia doncs les condicions que necessitàvem per treballar. Volíem una miqueta fugir del que és la bogeria, no?, de la ciutat, i a Sant Cugat teníem tots els ingredients per poder fer la nostra feina perfectament.
0: I tu, des de quan hi ets?
1: Doncs jo ja fa una miqueta. Jo vaig entrar per l'any 2000, o sigui, imagina't. Estic gairebé des que vaig sortir de la carrera de periodisme que ja em vaig col·locar en aquesta editorial. I mira, per uns quants anyets.
0: M'ha fet molta gràcia perquè a la vostra pàgina web em diu no som aquí només per publicar llibres, som aquí per documentar l'excel·lència i honrar l'artesania.
1: Doncs sí, són paraules gruixudes, però realment és la nostra aspiració. Esperem fer-ho, i no només amb llibres, també, com saps, amb revistes, que fem publicacions periòdiques. No són revistes concepte el que estem acostumats a veure en el quiosc, però sí, són publicacions molt tècniques, periòdiques, que intenten tenir un contingut molt, molt elaborat.
0: Però estan adreçades a qui?
1: Mira, jo crec que sobretot és un contingut per professionals, per gent que s'hi dedica. Cuiners, chefs. Nosaltres, de fet, el nostre producte estrella és el Books for Chefs, que és un espai, una plataforma de venda i distribució de publicacions, i estem pensats pel professional. Sí que és veritat que tenim molts no li fem un lleig a ningú. O sigui que si hi ha persones que tenen com a afició el món de la cuina, la gastronomia, doncs potser poden trobar productes en el nostre catàleg que li poden interessar. Però són productes ja per un nivell mig avançat.
0: La gent que estigui interessada i pot accedir a les vostres publicacions digitalment, és a dir, a través de la vostra web,
1: sí,
0: o també pot aconseguir les revistes a paper?
1: Mira, òbviament avui dia, doncs, amb el tema d'online, realment és el que ens ha permès molt internacionalitzar-nos i fem una gran tasca a nivell online, però el nostre producte estrella segueix sent el paper. O sigui, realment, les nostres publicacions, sobretot les comercialitzem en paper, ens sentim molt orgullosos perquè fem anar molt encara el llibre, la revista en paper, i el nostre públic ens ho valora molt. Llavors, sí que fem edicions digitals, sobretot de les publicacions periòdiques, però el producte principal és en paper.
0: Però per al públic en general, on pot aconseguir les vostres revistes, per
1: exemple? Sí, que és veritat,
0: exemple?
1: Que sobretot online. Ara també convido a la gent que ens està escoltant i és d'aquí Sant Cugat o viu a prop, que ens passin a veure, que no fem...
0: Teniu les portes obertes.
1: I tant, som una oficina, no trobaran una botiga de porta al carrer, però si es pot... Es pugen les escales, són unes oficines i estem oberts amb horari d'oficina. Vull dir que si ens volen conèixer i volen tafanejar una miqueta les revistes i llibres que tenim perquè els agrada aquest món, doncs els animo que ens vinguin a visitar.
0: Bilbo Edicions des del 1984, sí?
1: 1980, 1984, sobretot 1980. Realment vam començar amb una alimentària. Vam presentar-nos en una fira alimentària i allà vam treure el primer número de la nostra primera revista i principal, que es diu Dulci Pas. Bueno, ara l'hem fet una mica més simple, ara es diu De Pas, seca, que és, sembla que és més fàcil de pronunciar, i que és una revista dedicada sobretot al món de la pastisseria i al pa, i allà ens vam presentar l'any 80. I mira, ara anem pel número 517, imagina't.
0: De Pas, per tant, és l'origen de la vostra feina, el primer dels productes de la vostra editorial. Com ha evolucionat des del naixement d'aquesta revista a l'actualitat? El treball, la feina, allò que heu anat generant?
1: Mira, nosaltres el que ens hem donat compte és que especialitzar-nos era un valor que, en el que trobàvem un sentit, i ens sentim una miqueta cosins germans amb vosaltres, en el sentit de que unes revistes com les nostres és com fer una publicació local, un medi local. L'únic que, en lloc d'estar en un terme municipal, estem en un sector professional, que en aquest cas són els pastissers, o són els forners, o són els gelaters, perquè també fem una revista només per gelaters artesans.
0: Parlem.
1: Llavors, són com comunitats petites on nosaltres fem una miqueta de vertebradors a l'hora de ser un punt de trobada per a aquests sectors. Llavors, l'evolució, bàsicament, i simplificant molt, primer vam anar a mercat espanyol, a mercat nacional. Aquest mercat de seguida ens va obrir la porta a tot el que és el món de parla hispana, i per tant també ens va permetre arribar a Sud-amèrica. I a partir, sobretot, de l'any 2007-2008, ens vam sentir amb la necessitat, de les circumstàncies i la situació econòmica, que era una miqueta delicada en aquell moment, d'obrir mercat. I llavors vam començar a fer les coses en anglès. Llavors moltes de les nostres publicacions o són bilingüe, en castellà i en anglès, o són directament en anglès. I això ens va permetre, doncs, conèixer tot un mercat que és per nosaltres fascinant, tant en el món americà com en el món asiàtic, sobretot, o amb molta receptivitat pels productes que els hi podíem oferir.
0: I ara mateix, en quina posició esteu dins del sector? Perquè m'imagino que també hi ha competència, no? Hi ha més gent que s'hi dedica,
1: sí,
0: al que vosaltres feu.
1: Hi ha molta gent, però sí que vull pensar, i no és per llançar-nos flors, però sí que crec que som una editorial bastant única, perquè, per exemple, aquí al país no hi ha gaires editorials amb aquesta vocació tan tècnica i tan professional. Llavors sí que pot haver algun cas, però sobretot fora el que passa és que o bé hi ha sectors com, per exemple, França, hi ha una gran tradició gastronòmica. Què els hi passa a França? Doncs que les editorials tendeixen a fer les seves publicacions per tots els públics, no només pels professionals. Llavors, una editorial que només s'enfoqui a fer publicacions tècniques, jo et diria que som de les poques al món que ho fem. O sigui, n'hi ha 3 o 4, no n'hi ha més.
0: Una mica també la clau de l'èxit és aquesta aposta que feu per la qualitat de les vostres publicacions. Només veient les revistes, veient les portades dels llibres, dius, és que es poden menjar amb la vista almenys, no?
1: És que la gastronomia és un ofici i és un sector molt bonic, realment, i més si ens en fixem amb la part de la pastisseria, per exemple, que realment cuida molt les presentacions. Jo et diria que fins i tot té una part artística, i de fet, doncs mira, sí, jo d'aquí 4 dies vaig a París perquè hi ha el campionat d'Europa de pastisseria, i allà fan grans peces artístiques en sucre, en xocolata, en gel. La part de la presentació és superimportant. Llavors, jo crec que es mereixien unes publicacions que estiguessin a l'altura. I, bueno, com qualsevol altra publicació cultural o artística, doncs mires de cuidar molt la imatge, perquè el producte que estàs treballant crec que s'ho mereix.
0: Teniu el De Pas, que és l'origen de tot. Teniu la revista Arte Heladero.
1: Exacte.
0: I després Saber i Sabor, que està centrat en l'alta cuina. Hi ha alguna publicació més?
1: Doncs mira, això és el que has anomenat, és el nostre principi. Aquestes publicacions les vam anar llançant als anys 80, i com et deia, el 2008 va ser quan vam fer el salt cap al món exterior, i llavors vam fer dues publicacions més. Una que es diu So Good Magazine, que és només en anglès i és pel món de la pastisseria, alta pastisseria moderna, i més recentment, fa 2 anys, hem tret una només per gelaters, que es diu So Cool. I en fem una a l'any, una publicació de més de 300 pàgines, i intentem, doncs, mostrar, doncs, tota la creativitat que hi ha el món del gelat que és fascinant, no t'ho podries imaginar.
0: Periodicitat, ara parlaves de So Cool un cop l'any?
1: Sí.
0: La resta de publicacions, quina periodicitat tenen? Les més habituals, el de Pas, sí. L'Arte, l'Adero, Isaber i Sabor.
1: Doncs mira, tenim unes quantes que són només dos cops a l'any, són semestrals, perquè són edicions molt gruixudes, amb més de 300 pàgines, i després en tenim de quatre, o sigui, trimestrals, que és la de Gelateria, l'Arte, l'Adero, i Dulce Pas, que és bimestral, que en fem sis a l'any.
0: Uh-huh. Els continguts... Aquí poses tu la teva imaginació, el teu coneixement, les teves capacitats.
1: Jo la veritat és que em sento molt afortunat, perquè són sectors en què no para de passar coses i la gent et fa, doncs, és que ja sigui per la part dels campionats que et deia abans, per la part de negocis molt personals on la gent hi posa molta passió, doncs és que estàs constantment trobant-te amb persones que, a més, conviuen amb tant de carinyo el que fan, doncs se t'encomana una miqueta. Així que realment no ens avorrim, perquè sigui per la part de la fleca, que també estem en un moment en què hi ha molts projectes de fleca d'autor molt personals, sigui per la part de la pastisseria, el dolç o la gastronomia dolça, doncs és que no para de passar cosetes interessants.
0: Deus tenir continguts per avorrir-te en el bon sentit de la paraula. A l'hora de destriar i decidir què és el que agafeu per publicar en el pròxim número, tens problemes a l'hora de destriar o no?
1: Sí, home, sempre s'ha de fer un procés de selecció. Nosaltres intentem, òbviament, doncs, pensar què és el que el lector pot valorar més, i alhora també, doncs, has de tenir en compte, nosaltres els diem els col·laboradors, els autors dels continguts són col·laboradors perquè al final t'estan oferint amb molta generositat, doncs, propostes que ells t'ensenyen...
0: Són tot experts.
1: Són experts en la matèria, uh-huh. que t'ensenyen amb detall. Doncs, per exemple, doncs, quan hi ha hagut el guanyador del millor croissant de l'Estat, doncs anem a fer-li un reportatge i ell explica amb detall com ha fet aquell croissant, no? Llavors, doncs, són col·laboradors que ens permeten fer un contingut que tècnicament estigui molt elaborat. Nosaltres el que volem també és diferenciar-nos una miqueta, perquè avui dia amb les xarxes socials hi ha, anem a dir, molt soroll, hi ha una allau d'impactes també en el món de la gastronomia o la pastisseria, per exemple, constant, i el que volem és que a la revista trobin un espai, doncs, on seure's, on, on llegir, i on no només vegin una imatge, sinó que entenguin la història que acompanya aquella imatge. I aquest és una mica el nostre esperit.
0: Mm-hmm. Jaume, abans d'acabar, explica'm algun dels projectes que teniu previstos pròximament.
1: Doncs mira, ara estem en... Són projectes, t'explico coses que estan molt fents, estan en una fase molt embrionària, mm-hmm. però amb una miqueta de sort jo crec que podran veure la llum en breu. Mira, un dels temes que tenim que té més demanda és tot el món de la bruixeria, les masses, el pa... Realment és una activitat que avui dia té molt interès i realment es veu que la gent valora aquest tipus de productes quan són artesans. Llavors estem fent un llibre amb un forner andalús que ha estat premiat i que és una figura molt destacada dintre del país. I si tot va bé, doncs en uns mesos veurà la llum. Serà un llibre al voltant de brioixeria d'autor i masses de pa també d'autor.
0: Llibre.
1: Llibre, eh? Uh-huh. Això per un cantó serà un dels llibres que estem treballant i un altre també l'estem fent amb un pastisser d'aquí, que és un pastisser que també ha tingut una trajectòria molt destacada, tot i que és molt jove, que és en Miquel Guarro, i amb aquest noi estem doncs, obtenint l'objectiu d'ensenyar tot el seu concepte de pastisseria, que és molt trencador, perquè doncs, s'allunya una miqueta del que estem acostumats a veure en la majoria d'establiments o en els supermercats. Uh-huh. I aquest també és un altre projecte que, amb sort, doncs, també veurà la llum aquest any.
0: Déu-n'hi-do, teniu feina, eh?
1: No ens avorrim. Et dic, Carme, que
0: no us avorriu.
1: No parem.
0: Ja ho veig. I aquest llibre que ens has portat, que té una portada fantàstica, senzilla, podríem dir que minimalista,
1: doncs mira,
0: però és fantàstica.
1: És un llibre que hem tret fa unes setmanes i que podria agradar no només a la gent que està en el món de la gastronomia, sinó també a qualsevol persona amb inquietuds artístiques i pictòriques, perquè és un llibre d'un xef bielorrus que ha destacat molt en la decoració de bombons i fa tècniques de pintura aplicades al bombó molt revolucionàries. Per dir-te que fa servir una ampolla de plàstic per fer una tècnica que li dona un efecte especial en l'estucat del bombó, per exemple. Tinc un exemple com podria dir molts més, eh?
0: Déu-n'hi-do, quina però curiositat, eh?
1: Que són tècniques de pintura i decorat molt, molt revolucionàries.
0: Jaume Cot, cap de redacció de Bilbo Edicions, moltíssimes gràcies. I t'esperem d'aquí uns mesos perquè ens expliquis més novetats.
1: Sí, perquè, per exemple, no, m'he oblidat de parlar-te dels concursos que organitzem. I això ho hem de deixar per un altre dia.
0: Si vols, ho deixem per un altre dia.
1: D'aquí tres mesos fem el concurs de la millor pasta de te de l'Estat.
0: Millor pasta de te. Sí, d'això n'hem parlat en alguna ocasió.
1: Ens anem al País Basc i intentarem que participi. Intentarem, no, segur que ho aconseguim, doncs més de 200 participants de tot l'Estat per portar la seva millor pasta de te i intentar guanyar aquest concurs.
0: M'has dit d'aquí ja? Quan?
1: Al mes de març.
0: Al mes de març, val. Bueno, a tu. Jaume, moltíssimes gràcies per la visita.
1: Moltes gràcies per acollir-me.
0: Bon dia.
1: Bon dia.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat. Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Com estàs?
2: Doncs bé, molt bé. Avui aquí, que a vegades penso que cada cop parlo menys d'aliments.
1: Vols dir, potser que parles menys de, no sé, de què són els carbohidrats?
2: Exacte, sí, però ja m'agrada, perquè tenim massa informació d'això.
1: Bé, és que si no, podem tirar de hemeroteca o podem tirar de podcast i podem recuperar que al llarg de tots els anys que has fet capítols i capítols aquí, hem parlat de tot, absolutament de tots els nutrients i de com trobar-los i de el plat de Harvard, etc. Però avui volem continuar parlant d'aquestes motxilles de plenes d'experiències que ens fan tenir normalment una mala relació amb el menjar. La setmana passada parlàvem d'aquestes motxilles que més o menys heretem amb el nostre entorn més proper, a la nostra família, cadascú les seves, però moltes molt comunes. I avui volíem continuar parlant d'aquestes motxilles socials, no?, que sobretot ens senten a través dels missatges de la tele, de la publicitat i de la indústria. Mm-hmm. I aquí, deixa'm dir que s'obre un meló, però molt poc saludable, no?
2: Sí, un meló processat, ultraprocessat.
1: Ultraprocessat. La setmana passada acabàvem amb aquell exemple i direm el nom, el nom comercial, del Häagen-Dazs de Kilo, quan en les pel·lícules romàntiques allò hi ha un trencament i veus la protagonista, normalment dona, menjant-se aquell gelat gegant mentre plora.
2: Plorant, ara ho estava visualitzant.
1: Sí, sí. Però, clar, hi ha molts altres exemples que ens fan tenir un vincle emocional poc saludablement menjar, no? Mm-hmm.
2: Són aquests missatges que rebem i que els anem posant sense ser conscients a les nostres motxilles, i molts d'ells doncs, ho fem a través dels anuncis de productes doncs, que normalment són poc saludables, no? Però que ja no és el que l'aliment sigui poc saludable o no, sinó el missatge que transmet. No sé si vols començar tu amb algun exemple.
1: Per exemple, sí, tant. Em vaig quedar amb ganes de parlar-te de les pizzes.
2: Sí.
1: No? De quan tens un problema familiar, quan la nena adolescent no entén els pares, se soluciona menjant pizza.
2: Sí, és divendres.
1: Divendres i toca pizza i el món s'arregla.
2: I el món s'arregla amb la pizza.
1: Exacte. I d'entrada ja tens un dia a la setmana on s'ha de menjar pizza sí o sí, ultraprocessada al forn 7 minuts, no? I que a més allò serà un gaudi familiar i segur.
2: Sí, a veure, al final, si menjar en família, sí, és veritat que alleugera moltes situacions, però si hi ha un problema s'ha de parlar, no? S'ha de treballar, potser no avui, potser si arribarà adolescent creuada, potser avui no és el dia per parlar-ne, no? Encara que hi hagi pizza, potser és demà, val? I òbviament no hi ha d'haver una pizza i la pizza no és la solució de tot, però sí que és un missatge de vinga, va, saps? Vull dir, vinga, fem una pizza i ho solucionem.
1: I ja estàs tot arreglat.
2: Sí, és un missatge que l'anem posant a les motxilles. No tothom, Vull dir, compte amb això, perquè ara llançarem missatges
1: que hi haurà persones
2: que diran, doncs a mi això no m'ha afectat, cert. Però segurament se queda en el nostre subconscient i en algun moment donat doncs estarem de mal rotllo a casa i direm, ei, fem una pizza, no? Com associant aquell moment ho solucionarà tot. Anem a parlar d'altres, val?
1: Perquè espera un segon, abans que obris un altre part del meló. Tu creus que si hi ha un problema familiar s'ha de tractar mentre se sope?
2: No.
1: Sope, no?
2: No. La taula, a la mesa s'impressiones.
1: D'acord, sí? A la mesa s'impressiones. És sopa i
2: el moment
1: està.
2: De taula és un moment de gaudir, sí? Podem estar més callats si hi ha una mica de tensió, però intentar que sigui el més lleuger possible. I a la taula no es discuteix, no es castiga, no és moment de gestionar conflictes. Els conflictes es gestionen, pot ser
1: abans de sopa o després,
2: exacte.
1: O a la tarda o quan sigui, no?
2: Però no en el moment que estem menjant, perquè doncs perquè al final aquestes emocions doncs traspassen, no?, cap a la relació que acabem tenint amb el menjar. És possible que aquell dia, si la gestió, no?, el conflicte és molt fort i jo m'estic menjant un bròquil, pot ser perfectament, depenent de l'edat que tingui, però pot ser perfectament que no vulgui tornar a veure el bròquil, perquè quan hi havia bròquil present hi havia aquest conflicte. Per tant, no? O sigui, a la taula, molt bona pregunta, Pili, i no, a la
1: per
2: taula...
1: Per tant, aquesta gestió de l'adolescència a través de la pizza no seria tampoc un exemple.
2: No seria un bon exemple, exacte.
1: Què més? Anem... Sí, quins altres exemples se t'acudeixen a tu?
2: A mi hi ha un en especial, que són uns cereals, que no diré el nom, tot i que ja l'he colat mitjanament. Que jo crec que s'enduria el premi dels missatges subliminars, no? Sí, és a dir, legalment, val? No podem fer declaracions que no són certes, val? Ni escrites ni parlades. Però a través de la imatge, com que la imatge cadascú la interpreta a la seva manera, doncs podem donar molts missatges, no? I en aquest cas, en aquests cereals, hi ha dos tipus d'anuncis, no? que donen un missatge brutal, i és, un és, hi ha una dona que surt amb roba interior o amb biquini, val? Segurament ja comenceu a visualitzar l'anunci que és i el producte que és, i va a recuperar uns pantalons texans, no? De darrere de l'armari, perquè imagino, jo, el que interpreta la meva ment, no serà la teva, Pili, però el que interpreta la meva ment és que és d'alguna temporada passada, val? I que gràcies a menjar aquests cereals, doncs ara se'ls pot posar, i jo sempre dic que li pugen millor que a mi me puja el pantaló del pijama, val? Xisques, no? És un texà, vull dir, a veure, independentment del teu cos, el texà no puja molt àgil, val? O sigui, el texà no costa una mica de pujar. Doncs no, li puja superàgil, no? Llavors, el que interpreta la nostra ment és, si vull recuperar aquells pantalons que ara no em van bé, doncs menjant aquests cereals m'ajudarà, no, a tenir aquell cos perquè els pantalons m'entrin així. Val. Un és aquest, val? Però és que el mateix producte té un anunci, és que, i aquest és, de veritat, de posar ens nerviosos, no? Que és una dona que menja aquests cereals i de repent se comença a veure com unes fases de la seva vida, que és surt jugant amb els seus fills superfeliç amb una manguera, sí? Tirant aigua, una felicitat, o sigui, soc la mare perfecta, no? Després surt amb les seves amigues i és com la protagonista, no? I és com, doncs, la meva vida social superbé. Després surt amb un vestit vermell entrant en una festa i pum, ja directament li ve l'home de la seva vida, no? O sigui, si és que és, de veritat, un esperpento, diria. És que és, de veritat, o sigui, el pitjor anunci que he vist mai. L'enginy és brutal, però al final és, què interpretem? Menjar cereals?
1: Sí.
2: I tindràs èxit a la teva vida.
1: Bueno, bé, una forma d'èxit que és la que també et venen socialment, no?
2: Exacte.
1: Que és portar un vestit vermell, ser mare, trobar una parella masculina... No?
2: Sí, exacte.
1: I ser la princesa del conte rescatada.
2: Mm-hmm, patriarcat total.
1: Ah, val, perquè hi ha molta pressió cap a les dones, també cap als homes, i cada vegada més.
2: Cada vegada més, sí.
1: I cada vegada més, però sobretot cap a les dones, o com a mínim, anava a dir ancestralment no, però de què ve de molt lluny?
2: Sí, és a dir, quan parlem d'aquestes motxilles, que són generacionals, no?, que les anem traspassant, doncs les dones hem de dir que portem motxilles envers al cos i a l'alimentació des de fa més anys, no?, o almenys motxilles més grosses. No és que els homes no en portessin, però sí que ara ha començat a augmentar la pressió estètica cap als nois, cap als homes, però fins ara, jo crec que si jo em poso al costat d'una persona, d'un home de la meva edat, no?, jo crec que jo portaré més motxilla amb frases, no?, que he anat rebent al llarg de la meva vida per l'estètica, que un home de 38 anys. Que no dic que no l'hagi rebut, però
1: sí.
2: Segurament amb menys quantitat. Llavors, doncs, bé, moltes vegades pues això, que el que tu deies, no?, que relacionem èxit amb un cos prim, i per tant, si tu menges el cereal tindràs un cos prim i per tant tindràs èxit en totes les escenes de la teva vida, no? O sigui,
1: clar.
2: A mi m'explota el cap.
1: I també vincular a aquesta dieta saludable als cereals ultraprocessats, també en nens.
2: Exacte.
1: No?
2: Sí, no tenen per què estar els cereals presents. O sigui, uns cereals poden ser uns macarrons, o poden ser un pa integral, o pot ser un arròs, sí? O sigui, no és
1: són
2: necessari.
1: Són els salvadors dels esmorzars, per exemple, no?
2: Sí. Jo crec que en el moment en què ens hem posat a dir que un bon esmorzar és un cereal, un làctic i una fruita, Doncs la indústria t'ha tret els cereals ensucrats, el suquet i el iogurt també ensucrat, no? Vull dir, o el cacau, o sigui, el sucre sabor cacau que hi poses a la llet, no? Llavors, clar, vull dir, aquí... Penseu que... O sigui, pensa, Pili, i si reflexionem, cada missatge, cada estudi que surt en algo que ens pot afavorir amb la nostra salut, la indústria ho agafa... Uh-huh. I treu aquí, no?, i treballa aquest màrqueting, que és que tenen persones brutals, eh? O sigui, jo, premi... No existeix el Premi Nobel al marquetero, no?
1: O sigui que hi ha premis amb millors
2: sí,
1: màrqueting.
2: Doncs, sí, doncs, no sí, ho sabia, sí. Doncs...
1: Però Nobel no. Que el donen els reis.
2: Sí.
1: El Nobel, els reis suecs. O noruecs.
2: No ho sé, la veritat.
1: No sé ara si són suecs o noruecs. En qualsevol cas, tot això, i deixa'm lligar una mica, no? Una de les coses que ens expliques és que hem d'aprendre a menjar lliure. Aquestes motxilles...
2: Les hem de revisar.
1: Exacte, perquè ens fan més difícil menjar lliures.
2: Mm-hmm. Les hem de revisar. No les podem treure d'avui a demà. Penseu que hi ha missatges que els tenim i que, a més, la societat ens ha premiat. És a dir, no és que jo tinga... Per exemple, ara que parlàvem dels cossos prims, val? No és que jo tinga el missatge de que un cos prim me farà tenir més èxit i, per tant, he de deixar aquest missatge. És que és possible que una persona hagi tingut més èxit per tenir el cos prim. O sigui, que no només és un missatge, és que és una realitat. És que socialment s'ha premiat realment. No és que es premi verbalment, sinó que hi ha moltes persones que no hauran arribat a un lloc de treball o no hauran pogut estar... No l'hauran acceptat en un entorn pel seu cos. I això és real. Per tant, o sigui, que, clar, és una motxilla que no és només... No, sí, m'ho han dit i ja veig que no. No. És que ho he viscut.
1: Clar.
2: Llavors, és algo que és social, és molt difícil de canviar, però d'aquí també... Si tenim fills i filles, doncs abans de donar qualsevol missatge, revisem els nostres cossos, sí?
1: Naila.
2: Les nostres motxilles. No hem de revisar res del nostre cos.
1: Mentes. Naila, a la mesa s'impressió és que podem comprar-lo encara online, a través del teu Instagram, my_nutritionist, i t'esperem la setmana vinent. Un petó gran.
2: Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Guirado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discursos d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Per la seva banda, els col·lectius locals de la Joventut Nacionalista, el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Guirado i per exigir aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania, en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure un nou senzill cada dos mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una situació amb la qual tota la societat es pot sentir identificada, ja que comenta tothom en un moment o altre n'hem viscut un. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí les notícies, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Ai, que ens quedaríem escoltant-la tota l'estona, però no pot ser. Us hem d'explicar també quatre cosetes sobre el tema amb què obrim avui el programa R&B, amb Raymond Blues, no? Soul. En tot cas, una cançó més que coneguda escrita per Ashford i Simpson l'any 1966. Qui eren aquest aparell de compositors? Doncs una parella afroamericana que van composar èxits per Ray Charles, per les Supremes, o per exemple, perquè tingueu en ment un altre dels seus èxits, el I'm Every Woman, aquella peli, aquella cançó cantada per Whitney Houston i que formava part de la banda sonora de El guardaespatlles. Doncs bé, això passava l'any 66 quan la van composar, aquest single, Ain't No Mountain High Enough, arribava a la llista, a les llistes d'èxits l'any 67, quan va ser enregistrat per aquests que estem escoltant, Marvin Gaye i Tammy Terrell. Enregistrament, i no són noms, estem dient noms molt coneguts, Marvin Gaye, Tammy Terrell, però també és d'esmentar, és de justícia esmentar la discogràfica. En aquell moment, Tamla, un any més tard, s'anomenaria Motown, sí, us sona, veritat, una discogràfica ubicada a Detroit i que va ser bàsica i clau per la integració racial de la música popular afroamericana. Èxit, doncs, amb aquesta versió de Marvin Gaye i Tammy Terrell l'any 67, però encara un segon èxit, quan l'any 70 en va gravar una versió la Diana Ross. Llavors sí que va arribar directament al número 1 de les llistes, almenys americanes, i va ser nominada a un premi Grammy. Però nosaltres ens hem quedat amb aquesta primera versió, la de Marvin Gaye, el príncep del soul. Tornarem a Marvin Gaye en algun altre programa i amb Tammy Terrell, fent aquesta combinació de veus tan xula. Tammy, per si us ho pregunteu, Tammy de Tomasina. I aquí sí que fem una parada, perquè la carrera de Tammy Terrell es va veure, doncs, malauradament aturada, massa aviat. La Tammy Terrell va començar als 13 anys, actuant en diferents clubs de Detroit fins que la van descobrir i la van portar a enregistrar algunes cançons, però evidentment quan va fer aquest duet amb el Marvin Gaye, doncs va ser quan va triomfar més. Deia que es va acabar ràpid la seva carrera perquè als pocs anys, l'any 67, li va detectar un tumor cerebral que va acabar amb ella. Malaurada vida també la que va tenir, perquè abans d'això no va compaginar la seva fama, el seu èxit com a cantant de soul, ja ho veieu quina veu tan xula que tenia, però ho havia de compaginar amb els maltractes que patia a casa. Va ser parella de James Brown, per sort se'n va, doncs, al final separar, però vaja, va patir maltractes de James Brown, entre d'altres. Doncs avui hem fet una miqueta d'homenatge a Tammy Terrell amb aquest tema que va compartir amb Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough. I què diu la lletra? Doncs ve a dir que no hi ha muntanya, ni riu, ni vall prou difícil que ens pugui separar. Tenim una mica de distància, d'aquí cap a Cardedeu, però igualment, les ones ens ajunten. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Oi, quin rotllo s'ha pagat avui de música. És que saps
1: Escolta'm.
0: Que... Digue'm.
1: No, res, perdona, ja, que jo què haig de dir després de tot això? Ja pago i me'n vaig? És
0: no,
1: fantàstica
0: no.
1: Aquesta entradeta.
0: No, el que passa és que jo, saps què passa? Avui no podia triar tema, perquè avui el tema és o mar o muntanya i se me fa molt difícil. I dic, mira, doncs parlem de música. Ja està.
1: Saps que t'haig de dir que jo també, tot i el reel que podeu veure per xarxa, jo estic amb tu. Jo em quedo amb natura, com a concepte.
0: Sí. Home, aquí tenim la gran sort, no?, a Catalunya, que tenim de tot. És que estem a una passa de qualsevol cosa, d'anar a la platja o de pernes per la muntanya. Això
1: doncs
0: és una
1: sí, absolutament.
0: Gran sort,
1: I no estem parlant de patriotisme, sinó de la realitat, és que és fantàstic que pots estar fent canals de gel pel matí i a la tarda estar-te banyant. I vull dir, això és fantàstic.
0: Però tu tires més cap a la muntanya, Se't veus més, no? Més silvestre,
1: jo sense la
0: sentit.
1: Sense la muntanya no podria viure. Això ho haig de reconèixer. Així que saps què farem avui, Núria? Doncs mira, no és escombrar cap a casa, però com que ja he explicat els inicis de la platja, l'inici de l'Obert per Vacances, com a lloc d'esbarjo i tot, doncs avui tirarem cap a muntanya, què me'n dius?
0: Sí, molt interessant. A veure cap on tires enrere.
1: Doncs va, som-hi, i és que si volem anar als bressols de l'excursionisme ens haurem de traslladar fins a finals del segle XIX, un moment en què la gent va començar a trascar per les muntanyes en un impuls abanderat per la Renaixença. De fet, també era pel gran interès que hi havia per descobrir el territori, la llengua i el patrimoni, a veure si això es mantingués encara una mica. De fet, en un inici era més aviat una pràctica científica, s'ha de dir, No obstant, amb el pas del temps van girant cap a un caire més cultural i esportiu, amb un gran sentiment de país. El gran motor d'aleshores i que ha perdurat fins avui dia va ser les associacions, gran cosa que han fet d'aquest país. Veient en la fundació de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques el 26 de novembre del 76, del 1876, el seu despertar amb lideratges tan punyents i destacats que coneixereu com els de Josep Fiter, Àngel Guimarà o Jacint Verdaguer, un dels pares de l'excursionisme. Ràpidament es van començar a assolir fites dignes de les portades dels diaris i periòdics més demanats, com per exemple el naixement de l'escalada de la mà de mossèn Jaume Oliveres, fent un èpic solitari al Pedraforca, o la travessa Matagalls-Montserrat del mateix, en què unia el Montseny i el Montserrat i establia una gesta que avui encara segueix fent per milers i milers de persones cada any. Tot això, i perquè els simples mortals, Núria, de l'època poguessin emular els seus ídols, va anar acompanyat d'un esclat de les publicacions del sector, amb César August Torres considerat el pare de la cartografia i les guies excursionistes modernes, i també amb una de les seves puntes de llança, com van ser les guies del Pirineu català, publicades a principis del segle XX. I jo t'haig de dir que tinc algunes, per sort, d'aquelles primeres guies i són increïbles. Inclús t'expliquen quants diners costa llogar una somera o un asa per fer l'aproximació, alerta d'aproximació al Matagalls, ni que estiguéssim al Nepal.
0: Uau! Jo crec que, Enric, hauries d'agafar totes aquestes entradetes que fas tu, eh? I les hauríem de publicar o editar.
1: Un podcast.
0: Recupereu les entradetes de l'Enric en els programes, en el que portem d'obert per vacances, perquè sempre ens il·lustra sobre el tema del dia i és una passada. Molt xules les guies de muntanya aquestes que no només t'expliquen la fitxa més tècnica, sinó que et van explicant, no? La pots llegir, és com qui llegeix teatre.
1: Correcte.
0: No? Que llegeix guies
1: sí.
0: Sense anar a la muntanya, des del sofà, no?
1: I és així.
0: Si està ben feta, t'ho explica tot, digues.
1: I tant, i en un segle escaig inclús pots descobrir, aquí a la Plana del Vallès, vaig descobrir que hi havia una altra població al costat de Palautordera que ja no existeix, imagina't.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I sabem per què?
1: Doncs no. Mira, escolta, m'hi emplaço per poder-vos explicar aquesta història a finals d'estiu. Tinc feina aquí. No tinc per demà, perquè dubto que tingui temps per buscar tant, però sí, a finals
0: d'estiu. A cada entradeta que fas també et dono feina, també t'ho dic.
1: Així m'agrada.
0: Déu-n'hi-do. No, perquè és curiós, no?, que desaparegui una població. Bé, curiós.
1: Sí, a vegades se n'ha sumat de noves, sí, sempre que es diu a Vilanova, com de Sant Antoni a Vilamajor, clar, que era de la Vilanova, perquè era la nova població, no? Totes les viles noves venien d'aquí, d'una segona població, normalment més nova i així, però buscarem. Indagarem. I això, vinga, en el tema del dia, sabem que hem parlat de muntanya, però jo crec que és el gran tema, mar o muntanya. Mm-hmm. Així que ja ho dius tu, Núria, cada dia, que entri tots els nostres i les nostres oients a Instagram, obert vacances, i escolta, deixeu tots els vostres comentaris per allà o àudios al número de WhatsApp que hi trobareu.
0: Doncs mira, la connexió de les 10 ens has d'explicar no només què diuen els oients, sinó també en quin lloc vas gravar el vídeo, eh? Però no ens ho diguis ara, després, que m'amola molt aquella cabanyeta, no? Sembla de pedra seca, després en parlem.
1: Sí, tant que sí.
0: Vinga,
1: fins ara,
0: Enric. Cosetes que passaran avui a l'Obert per vacances, ara us les expliquem en forma de sumari.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: La primera entrevista rondarà al voltant del Banc dels Aliments. Té nova presidenta a nivell de Catalunya i la volem conèixer i volem saber també quina estratègia abordaran en el futur el Banc dels Aliments. Per altra banda, us farem propostes de lectures per aquest estiu. Avui, lectures que tenen a veure amb criatures i indrets fantàstics que tenim a propet de casa. Un parell de podcasts més, el de l'Eclipsi i el de Jardineria. I també en la connexió, que un parell de connexions encara en directe, una que farem amb Constantí per parlar sobre nutrició vinculat a l'estiu, però també vinculat a totes les intoleràncies i al·lèrgies que cada cop estan més presents a la nostra vida alimentària. I per altra banda, la connexió amb Altafulla avui ens durà a conèixer un projecte que es diu Niu. Al darrere hi ha una dissenyadora tèxtil, dissenyadora de roba, i ella ha fet unes lligacues i unes polseres que tenen a veure amb la seguretat feminista. Tot això a l'Obert d'avui, que comença amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: La primera connexió l'establim amb Girona. Saludem el Said Esbai. Said, bon dia. El Said, que sembla que el tenim preparat per tornar-nos les notícies de Girona. Ara sí, Said, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia. Mira, la primera notícia que ens porteu és que Disney ha desembarcat a Girona amb un equip de 500 persones. Què fan?
3: Imagina't, doncs els operaris que transformen tant l'interior com l'escalinata de la catedral graven una pel·lícula. A dins la nau s'han penjat cortinatges als arcs de mig punt. Uf. I també s'hi veu part de l'escenografia, com seitals o també escultures de lleons. A fora, enmig dels graons, s'han instal·lat una tarima, en aquest cas, d'estètica medieval. També les canalitzacions es recobreixen per simular columnes. El rodatge, en aquest cas, completament blindat, només faltaria, començarà avui dimarts, i les restriccions, de fet, ja s'estan fent notar, i, de fet, estan fent adaptar també les visites guiades. Escoltem Laura Koch, que ella, per exemple, és guia turística aquí a Girona.
4: Doncs estic amb uns clients d'Estats Units. De fet, hi ha una parella que viu aquí a Girona i els estan visitant uns amics i familiars i estem fent una visita guiada de la ciutat. I bé, ens hem trobat una mica amb aquesta dicotomia que ja estan filmant la pel·lícula de Rapunzel, Tangled, avui, bueno, en el dia d'avui, i hem d'improvisar una miqueta perquè no sabem molt bé quins espais estan oberts al públic, quins no, perquè suposo que la producció no ens avisa de quins espais estaran oberts al públic. Per tant, hem d'improvisar una miqueta. De fet, no sabia si podria passar per aquí davant de la catedral.
3: De moment, mentre dura el muntatge, en aquest cas els turistes ho viuen entre expectació i sorpresa, probablement els veïns no tant.
0: Déu-n'hi-do. Enredados, Tangled, de la pel·lícula de Rapunzel, t'he de dir, Said, que van passar per aquí, van fer un càsting per aquí, per terres tarragonines, i van causar sensació. Però, saps què va passar? Va, t'ho explico, va, perquè ja que comencem amb una notícia divertida. Home. Doncs una mica el comentari, parlant amb dues o tres persones, és que hi van anar els pares a acompanyar els nens, els nens volien, clar, anar al càsting, a veure si els agafaven, i al final van agafar pares i avis. Pares i avis.
3: Què dius ara?
0: T'ho juro. Almenys un parell de persones, de famílies amb qui he parlat, els va passar això. Per fer d'extres, tot plegat. Va ser molt divertit.
3: Aquí a Girona es va muntar un sidral, un ball de bastons. Jo crec que els instituts devien quedar buits aquell dia, o sigui, no sé si era vaga o no, però si no era vaga ja podrien haver aprofitat el calendari per posar-lo allà mateix.
0: Quant de temps es queden? Ho sabeu? Quant de temps es quedaran aquí ocupant la catedral?
3: Fins, si no m'equivoco, el campament base i tot es queden fins al dia 6 d'agost. O sigui, un parell de setmanes ben bones, eh?
0: Molt bé. Doncs vinga, les veureu de tots colors, eh? Mare de Déu. Disney gravant Rapunzel a Girona. Vinga, ens posem una mica més seriosos i parlem ara d'una iniciativa o una notícia que ens du cap a Salt.
3: Doncs sí, Salt presenta el projecte del Pla de Barris, que en aquest cas busca transformar el sector centre, també el veïnat, amb inversions de 25 milions d'euros. La proposta engloba 47 actuacions concretes, entre les quals, per exemple, la creació de dos centres cívics o també de l'Escola de Segones Oportunitats.
0: Parlem ara de l'escala, no? Posa en marxa una nova potabilitzadora?
3: Correcte, que permetrà millorar la qualitat i garantir també el subministrament d'aigua. Després de 2 anys d'obres i una inversió de 8,7 milions d'euros, aquest dilluns, ahir, es va inaugurar l'espai que permetrà, doncs, millorar la qualitat i també garantir el subministrament d'aigua al municipi escalenc.
0: Molt bé, notícies que ens arriben des de Girona. Said Esbai, moltíssimes gràcies. No marxis massa lluny, que avui tenim entrevista, eh?
3: Fins ara.
0: Fins ara. La propera connexió ens du cap a Rubí. Saludem la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Esclafit a l'Hospitalet.
5: Doncs sí, ahir a la tarda un esclafit a l'avinguda Carrilet de l'Hospitalet, al barri de Santa Eulàlia, va arrasar arbres, fanals, motos i tendals en un tram de només 500 metres. El fenomen va ser molt ràpid, entre 2 i 3 minuts, enmig d'una tempesta de mitja hora, que va generar una trentena d'avisos als bombers de la Generalitat. El sergent del cos d'emergències, Juli Escrig, ha explicat que tot plegat es va produir per les altes temperatures i la bossa d'aire fred de la pluja, i ha subratllat que es tracta d'un fenomen extrem extraordinari. L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha explicat l'afectació que ha tingut l'esclafit a la ciutat, que afortunadament no ha produït ferits.
6: El fenomen que s'ha produït aquesta tarda, tal com explicava el cap de bombers, no estava ni previst, ni havia cap alarma ni cap alerta. Ha sigut un 2 minuts, 3 minuts que s'ha produït. A més, la incidència, com ha dit el cap, ha sigut en aquests 500 metres entre els dos carrers. Vull dir que la resta de la ciutat, més enllà d'alguna branca i alguna situació una mica més delicada, no hi ha hagut una incidents rellevants. Per tant, davant de les alertes que tenim a partir de demà, tenim, doncs, tots els serveis preparats, però aquest, diguem, que ha sigut un servei excepcional que no es dona habitualment, per sort, però que les conseqüències les podeu veure. I crec que el més important de tot és que no hem de lamentar cap ferit.
5: Les tasques dels bombers han consistit a tallar arbres i branques amb risc de caiguda i a sanejar façanes i teulades per evitar despreniments que poguessin ferir vianants. Es preveu que avui al matí ja estigui la zona recuperada, ja que els bombers i les brigades municipals estan treballant per condicionar les zones afectades.
0: I encara una notícia que ens va parlar d'un nom propi. Raúl Moreno, nou conseller de Drets Socials i Inclusió, que substitueix Mònica Martínez Bravo.
5: Doncs sí, Núria, ho va fer públic ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una declaració institucional. Moreno ocupava fins ara la secretaria general del departament i es tracta, doncs, d'un relleu de continuïtat. És educador social i està gairebé 10 anys diputat del PSC al Parlament. Illa ha anunciat aquest primer canvi del seu govern que coincideix amb l'equador de la legislatura i també ha explicat que avui ja podrà formar part del Consell Executiu. És la primera vegada que un educador social encapçala el Departament de Drets Socials.
0: Recordeu que vam parlar fa uns dies de l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet, a Barcelona. Com estan les coses?
5: Doncs mira, ahir mateix els primers veïns afectats van començar a recuperar els seus habitatges. Al migdia havien pogut entrar 4 veïns i un comerciant dels 11 pisos i 4 establiments dels 2 edificis on ja s'ha autoritzat el retorn. Han estat citats de manera esglaonada a tots els veïns i han rebut informació sobre l'estat dels immobles i un dossier amb les conclusions de les revisions tècniques. Després han accedit als pisos, acompanyats de tècnics i efectius dels bombers, per comprovar-ne l'estat abans de recuperar les claus.
0: Ho deixem aquí, Paula, si et sembla. Moltíssimes gràcies des de Rubí.
5: Gràcies, Núria.
0: A Lleida, 1-1. Saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
0: Els Mossos d'Esquadra que van detenir aquest dilluns un home de 19 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta de la dona de 75 anys de Soses, notícia que també vam donar.
7: Correcte, que els explicàvem ahir. Segons va informar la policia, l'home va ser detingut al mateix municipi del Baix Segre a primera hora de la tarda d'ahir dilluns. Els fets, recordem, haurien passat dissabte al vespre després que la veïna sortís a caminar per un camí del municipi i no tornés a casa. Cap a 3:15 de la nit van trobar la dona sense vida en un camp de panís al costat del camí i amb indicis de mort violenta en un possible crim que es manté sota secret de sumari. De fet, referent a aquest mateix tema, avui el diari Segre publica en portada que la principal línia d'investigació és que l'home hauria atropellat la víctima i en lloc d'auxiliar-la, l'hauria rematat i n'hauria

0: mentre que els agents rurals, de moment, mantenen oberta la investigació. Els ramaders demanen ser informats quan els equips de seguiment de l'os detectin que l'animal es troba a la zona i ha tocat el bestiar per poder prendre més mesures de prevenció amb aquests mateixos ramats. Un dels propietaris dels animals morts també explica que demanarà a l'Ajuntament d'Alt Àneu i l'entitat municipal descentralitzada d'Isil que tingui accés a la ubicació de les càmeres fotogràfiques que hi ha repartides pel municipi per fer el seguiment dels ossos. Recordem també que encara no fa una setmana, a uns 500 metres d'Isil, un altre ramader va denunciar que un os li havia matat tres ovelles a tocar de la granja.
1: I si últimament esteu veient molts productes fets amb festucs al súper, doncs sapigueu que molts d'aquests festucs es produeixen a Lleida. I aquí a les comarques de Ponent, no?, s'han reunit diferents productors de festuc, una jornada tècnica que ha tingut lloc a Verdú.
0: Amb un centenar d'agricultors, amb aquest producte totalment de moda en aquests últims anys, el cultiu de pistatxo, recordem també, va arribar a les comarques de Ponent als anys 80, primer a la zona del Segrià, tot i que no va ser fins més tard, l'any 2015, quan el grup Borges va impulsar el cultiu a la zona del canal Segarra-Garrigues. Fa un parell d'anys, però, la setantena de productors que s'havien sumat al projecte van trencar els contractes amb l'empresa perquè deien que no els pagava un preu just. Encara és un cultiu relativament poc conegut per molts pagesos, tot i que els que en produeixen han afirmat que és una bona alternativa a cultius com la vinya. Ho explicava així Ramon Boleda, productor de Festuc.
2: Davant la crisi del sector de la vinya i de la fruita dolça, pues la gent ara mira amb uns altres ulls el pistatxo. Aquí hi ha molts que van començar a fer pistatxo i tenien la idea de fer més pistatxo, però van quedar parats i ara tornen a venir per veure si es tornen a reiniciar.
0: La jornada celebrada ahir a Verdú va comptar amb visites de camp guiades i xerrades sobre la visió mundial de l'economia del pistatxo i va estar organitzada per productors de pistatxos de Ponent i per Unió de Pagesos.
1: Quim, hem de fer una entrevista amb algun productor de pistatxos. Jo vull saber com.
0: Fet, vinga, a paraula.
1: Com es produeixen els pistatxos, que no tinc massa. Jo ja els he vist en bossa. Et sembla, sí? Doncs vinga, ho apuntem. Molt bé. Quim Gasó, Uau Lleida, moltíssimes gràcies.
0: Adeu, gràcies.
1: Marina Pérez Got, bon dia.
3: Bon dia.
1: Seguim parlant de cuina. Quart Congrés Català de Cuina que es farà a Tarragona la primavera vinent.
3: Doncs sí, el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ho ha anunciat durant la presentació del Pla Acció per l'Impuls de la Cuina Catalana amb iniciatives per preservar-la, promocionar-la i projectar-la. Durant un acte al Teatre Nacional de Catalunya, Illa ha anunciat l'inici del camí al Quart Congrés de Cuina Catalana, que se celebrarà la primavera de 2027 a Tarragona i reunirà el conjunt del sector. Donarà continuïtat al llegat dels tres congressos anteriors, reunirà representants de tota la cadena gastronòmica amb l'objectiu d'analitzar els principals reptes de la cuina catalana i definir les bases de les futures actuacions per impulsar-la, projectar-la cap al futur.
4: 7 anys després de l'última edició recuperarem aquesta important cita. Serà el punt de trobada de tots i cadascun dels actors de la cadena alimentària i gastronòmica del nostre país. Des de la terra i el mar fins a la taula. En aquest congrés s'acabarà de definir un full de ruta del pla d'acció de la cuina catalana. Un seguit de mesures estratègiques per protegir i promocionar el nostre patrimoni gastronòmic.
3: Aquest pla d'acció contempla una estratègia per reforçar el vincle amb el sector agroalimentari, reconèixer la tasca dels establiments que l'han mantingut viu al llarg del temps i projectar-la cap al futur.
1: I ahir dèiem, ahir de fet es va celebrar, no?, el sorteig per les entrades dels 2 dies del concurs de castells. Tenim ja número guanyador?
3: Doncs sí, el número ha estat el 14.337 per la jornada de diumenge i podran comprar entrades fins al número 15.561 per la jornada, repetim, de diumenge. S'havien fet 17.690 sol·licituds per 4.855 entrades disponibles i per la jornada de dissabte el número de tall és el 5.172.
1: Molt bé, doncs afortunats, bé. Felicitats als afortunats.
3: Podran comprar-les a partir del 24 de juliol, i tindran només 15 de dies.
1: No us encanteu, eh?
3: No, això després, si no, ens tocaran altres, ja.
1: Molt bé. Marina, moltes gràcies. Fins ara.
3: Fins ara.
1: Tanquem la ronda d'actualitat.
5: Per vacances.

0: En la primera entrevista de l'Obert per Vacances avui parlem de pobresa, però no de la pobresa que ens imaginem, sinó de les noves pobreses, aquelles persones amb feina però que no arriben al final de mes. Famílies ofegades pel cost de l'habitatge, gent gran que viu sola, joves precaris. Saludem el Saïd Esbai des de Girona FM. Saïd, bon dia de nou.
1: Doncs sí, bon dia de nou, Núria. El Banc dels Aliments, de fet, acaba de presentar la seva memòria 2020.

0: 25. Aquí a Girona, per exemple, l'any passat va atendre 27.021 persones, va distribuir més de 2 milions de quilos d'aliments i alerta també que en aquestes noves formes de vulnerabilitat també amenacen de cronificar-se. Tenim avui amb nosaltres Carme Casacuberta, ella és presidenta de l'Associació Catalana de Banc dels Aliments d'aquí de Catalunya. Carme, benvinguda a l'Obert per Vacances.
1: Bon dia a tothom.
0: Primer de tot, comencem pel titular de la memòria aquí de Girona, però vaja, que entenc més o menys que moltes coses que comentarem són completament extrapolables a la resta de Catalunya. Qui són avui les persones que necessiten del banc dels aliments i com han canviat els perfils?
1: Bueno, realment és que ja ho han dit ara a la presentació. Abans teníem una tipologia de pobresa molt clara. Ara ha canviat molt aquest perfil. O sigui, el fet de tenir feina no t'assegura sortir de la pobresa. Aquest és potser el titular més que ens impressiona més, no? Després tenim moltes casuístiques, la gent gran que viu amb unes pensions molt baixes, que això és fruit de que durant molt de temps també s'ha treballat sense estar assegurat, vull dir, hi ha feines que la gent no assegurava. Ens trobem també en trencaments familiars, vull dir, quan una parella es trenca tan malament ho passa, o que es queda sol amb les criatures, com el que ha de mantenir també aquestes criatures, no? Addiccions, discapacitats, són múltiples i molt variades la gent que ho necessita.
0: Treballar ja no protegeix de la pobresa?
1: No, avui dia, per desgràcia, no ho protegeix, perquè hi ha salaris que són molt precaris, aquesta és la realitat. A veure, jo quan sento tanta gent que es queixa de que no troben gent per treballar, penso quins salaris es paguen que la gent no vulgui treballar, no? Perquè crec que tothom vol treballar, necessita treballar, ja, primer per l'econòmic i segon per un orgull propi, per saber que te'n surts, no? Però no s'arriben, ni treballant tots dos, hem de dir que, per desgràcia, se sent a parlar molt i es diu molt, però que l'habitatge fa que s'emporti la major part del sou d'una família.
0: És que, clar, vosaltres, des del banc, dieu que la pobresa ja no pot entendre's únicament com una manca d'ingressos, és a dir, ara hi estem parlant, o hi entren l'habitatge, la precarietat laboral, la salut mental, la soledat,
1: sí,
0: fins i tot. Clar, com atén un banc dels aliments una pobresa que va molt més enllà del menjar?
1: Bueno, hem de dir que nosaltres, a vegades això és un hàndicap, no? Però es van crear així els bancs, que nosaltres no repartim a les persones en concret, sinó que repartim a les entitats. I aquestes són les que tenen els beneficiaris. Llavors, aquests beneficiaris són gent que els assistents socials els hi han passat, no? Que ho van a demanar als assistents socials, que es fa un estudi, es valora la situació d'aquella persona i passa a l'entitat. Llavors l'entitat ens ve a nosaltres i ens diu pues, tenim tants beneficiaris i ens expliquen les casuístiques i aquestes situacions. I nosaltres el que donem, ho donem a les entitats. Són elles que reparteixen cada beneficiari. Mm.
0: De fet, amb les dades que hem pogut recollir, també comenteu que gairebé la meitat de la població catalana afirma tenir dificultats per arribar a final de mes i una de cada quatre persones es troba en risc de pobresa o exclusió social. Clar, és que estem parlant d'un problema estructural, no conjuntural.
1: No, bueno, aquestes són dades que les traguem dels estudis que es fan doncs, en tot, i no només Catalunya, en tot l'estat espanyol i en Europa. Són dades que es treuen d'estudis, de grans estudis que s'han fet sobre com viu actualment la societat. Mm.
0: Afirmeu també que la pobresa alimentària, de fet, és només la punta de l'iceberg.
1: Bueno, perquè, és clar, la pobresa alimentària surt, és el que flora, però a sota hi ha tots aquests problemes que han comentat, no? Mm. Aquestes situacions de salaris precaris, de gent que viu sola, doncs, bueno, tot el que m'està comentant fins ara. Llavors, això què flora? Doncs en que la gent no menja, i ja no diguem no menja, perquè hi ha gent que menja, però no menja adequadament, no menja d'una manera digna. Avui dia, el treballar no t'assegura una alimentació digna. O sigui, actualment el banc treballa perquè la gent tingui aliments, però també treballa perquè mengin d'una manera equilibrada.
0: Mm. Què vol dir, per exemple, una manera equilibrada? És a dir, s'ha vist un retrocés en alguns productes?
1: Home, tingues en compte que si la major part del sou va per pagar lloguers, hipoteques, subministraments, educació dels fills, etc, el que queda per alimentació és poc. Llavors, l'alimentació es pot estirar. Tu, quan entres, pagues una hipoteca o pagues un lloguer, has de pagar tant al mes, i això no t'ho rebaixen, per més situacions que expliquis. Tu aniràs a plorar, però no se't rebaixa. En canvi, sí que l'alimentació es pot estirar i es pot arronsar, no? Tu pots menjar de proteïna un ou, o pots menjar un entrecot, o pots menjar, doncs, un tall de xòpet. Mm. No?
0: Clar. I més enllà de tot plegat, clar, o sigui, estem parlant d'una situació estructural. La pregunta és, hi ha tants fronts oberts, ara mateix oberts, en aquest sentit, que com es fa aquest canvi de model?
1: Bueno, és molt difícil, és molt difícil. Nosaltres sí que ens agradaria, que és el que hem començat i que estem treballant amb això, deixar de ser només un centre logístic de repartiment d'aliments. Volem ser un banc en tot el que implica, no? Que diguem, coneixement, estratègia, capacitat d'anàlisi, planificació i incidència social. Nosaltres aquest any hem treballat molt en comunicació perquè la gent ens conegui com una entitat que treballa tot l'any, no l'entitat que organitza el Gran Recapte, perquè, sinó una entitat que treballa tot l'any, sobretot pel malbaratament alimentari, perquè sabem que si no hi hagués tant malbaratament es podria pal·liar molt la pobresa, per un cantó, i després també el medi ambient, perquè sabem que malbaratar porta molt CO2, vull dir que també estalviríem per dues bandes, no? I llavors nosaltres treballem tot l'any per això, pel malbaratament, per la pobresa alimentària.
0: Ara ho has comentat, el Gran Recapte, que probablement és la gran porta d'entrada per a la gent que us conegui.
1: Sí.
0: Si no m'equivoco, el Gran Recapte del 2025 vau recollir 153.000 quilos de menjar, estabilitzant xifres després d'uns quants anys de descens.
1: Sí. Va haver-hi un augment molt fort per la pandèmia, perquè pel Covid la gent... Estem en una societat que quan hi ha algun problema greu o una emergència actua molt ràpidament. Ens van trobar pel Covid, ens van trobar per la Dana, ens van trobar per Venezuela i per altres moments d'emergència. Però per allò de que és cada dia i que no es veu perquè el que hem de dir que és una pobresa silenciosa, que tu no la veus, que pot ser el teu veí, que ni ho notes. Llavors aquí és més difícil que actuï la gent. Llavors nosaltres el que estem intentant molt, doncs, és fer comunicació de que això existeix, que s'ha de treballar cada dia, que s'ha de donar cada dia, que el banc treballa 365 dies a l'any per pal·liar tot això i que necessitem ajuda aquests 365 dies de l'any. Llavors en un moment del Gran Recapte la gent dona, però després, bueno, ja està, no? Ja s'ha fet el Gran Recapte i ja hem recollit. El que es recull pel Gran Recapte s'acaba en un mes, dos.
0: Creus que s'hauria de replantejar el Gran Recapte?
1: Sí, s'ha de replantejar, perquè ha canviat, tota la societat està canviant l'ordre mundial, estan canviant les maneres de pensar, les maneres de fer, i de fet estem treballant els quatre bancs de Catalunya, i després tot això també es traspassarà a la FESVAL, que és la Federació Espanyola de Banc d'Aliments, perquè el Gran Recapte va tenir èxit en el seu moment, és algo que tothom espera, però que hem de canviar les maneres, segur, segur.
0: I sobretot també, vull dir, quin paper ocupeu ara mateix exactament, perquè probablement ocupeu el paper que haurien d'ocupar les administracions.
1: Bueno, això ja ho sabem, que tota entitat que és benèfica de tot tipus, que es dedica a ajudar la gent, el que fem són tapar forats a l'administració.
0: Què hauria de fer l'administració per intentar no tapar tants forats?
1: és molt difícil, perquè, a veure, jo penso que si... ens costa organitzar tot el banc, no? que hi ha molta problemàtica, penso en organitzar-ho a nivell de tot Catalunya o de tot l'Estat o de com vulguis, ha de ser molt complex i molt difícil, però si des de llavors s'ha d'invertir més, jo crec que s'ha de fer un anàlisi profund de com està la societat, s'han de concretar accions, i després també jo crec que hi ha d'haver-hi més, a veure, és que no ens sortirà la paraula correcta, control, és que control tampoc m'agrada la paraula control, és, no? És una mica dura, però sí com es fan les ajudes.
2: Una mica de supervisió, potser.
1: S'han de controlar una mica. Supervisió, exacte, la paraula exacta és supervisió, per controlar tot això de les ajudes.
2: Fa una mica, deixeu-me preguntar una cosa, fa una mica la impressió amb aquestes campanyes del Gran Recapte en què també hi participen empreses, no? Que ens quedem tots com a més tranquils. Participant-hi és un tranquil·litzador de consciències i per les empreses és una neteja d'imatge, en certa manera, i ja. I aquí ho teniu, hi he participat el dia. Clar, sostenir això al llarg de tot l'any i agafar consciència del que tenim i de com podem canviar-ho, això ja és més difícil, és que tenim una tasca feixuga entre mans.
1: Bueno, avui dia hem de dir que en el Gran Recapte el que participa molt són les cadenes alimentàries, no? El que passa que, com hem dit, també ha canviat molt, i en cadenes que ara només volen fer recollides econòmiques, que no ens van malament. Hem de dir que en lloc de tenir aliments, tenir diners i poder comprar l'aliment que necessitem en el moment que necessitem, sense estar pendents de caducitats, poder comprar aliments frescos, ja ens va bé, ja ens va bé. Però la societat és molt reàcia, la societat li agrada donar el producte. I amb això és amb el que potser hem baixat en els grans recaptes, que la gent no vol donar econòmicament, hi ha cadenes que només volen fer econòmic, hi ha, per sort, cadenes que ho volen fer de manera mixta, i aquí és on la gent s'hi aboca, no?, en donar aliments. En quant a les empreses, hem de dir que ara a partir de l'1, perdoneu, que a partir de l'1 d'abril, que es van posar en marxa la llei del malbaratament, estem signant molts convenis amb empreses en cadenes alimentàries que estem recollint les minves. I això llavors és tot l'any, no? El que passa que també ho hem d'organitzar-ho, perquè no ens volem convertir en un abocador. Vull dir, sí, estem fent uns convenis molt clars de que no som un abocador, se'ns han de donar aliments que realment puguin tenir un ús.
2: Ah, perquè si no destines encara més recursos a fer la, no?, a fer la tria.
1: Sí, esclar, necessitem molta més gent a fer la tria. És que tot això està molt bé, però doncs, implica molta més feina. I volia dir que hem de pensar que l'empresa, cada vegada que ens dona alguna cosa, no és només que sigui un residu de sobre, sinó que alimenta a persones.
0: Clar, jo et volia preguntar també, Carme, sobre... Al final estem a l'estiu, ara mateix, i no sé si és... per a vosaltres o per a les famílies, sobretot? Vull dir, si és un parèntesi o és un moment també especialment difícil?
1: No, nosaltres continuem. Sí que es tanquen el banc, nosaltres tancarem 2 setmanes, però hem de dir que a les entitats la setmana abans se'ls reparteix el doble d'aliments perquè no hi hagi carència durant aquest temps. Vull dir, continuem donant el que la gent... el que podem i el que la gent necessita, pues, clar, amb un grau molt mínim. Nosaltres, amb una família, no li solventem tota l'alimentació de tot l'any. Els ajudem.
0: Carme, ja per últim, si algú que ens estigui escoltant, com pot ajudar ara mateix al Banc dels Aliments?
1: Doncs mira, fent donacions. Ara, donant a l'any, i a més si són particulars, vull dir, el millor és donació econòmica. Vull dir, poden ser una donació un moment a l'any, pot ser una donació periòdica cada mes... i llavors fent-se voluntari davant dels aliments, perquè mans sempre se'n necessiten. Tant el magatzem, que aquí és una feina més, bueno, més senzilla, que és classificar, ara per això que he dit, no? Les empreses ens envien les mimes, s'han de classificar que si els macarrons, que si l'arròs, que si els enciams, el que ens vingui, o preparar les comandes pels dies de repartiment. Però també hem de pensar que sempre casem el voluntariat amb la jubilació. I llavors l'edat mitja de voluntaris del banc és bastant alta i ha d'haver-hi un relleu. Clar. Ha d'haver-hi un relleu. Jo estic promovent que la gent jove s'apunti. I una cosa que vull dir, que un voluntari no és venir allà cada dia de 8 a 2, sinó que és venir un dia 3 hores, venir un altre dia 3 hores, que en vingui un dia a la setmana. Si són molts, vinguin un dia a la setmana 3 hores, n'hi ha prou. I necessitem gent que també vulgui fer gestió, que el banc... s'ha de fer molta gestió. Són molts els departaments que treballem al banc,
0: Doncs, escolta, que sonin els telèfons i que s'ompli tot allò de voluntaris, també, sobretot per la feina que feu. Carme Casauberta, presidenta de l'Associació de Banc dels Aliments de Catalunya. Moltíssimes gràcies per aquesta estoneta i que vagi molt i molt bé.
1: Vale, gràcies a vosaltres.
2: Saïd Esbai, company des de Girona, moltíssimes gràcies també per l'entrevista.
0: Una abraçada.
3: Aquest estiu, obert per vacances. Escolta't a la teva ràdio local.
2: I ara, des d'on a la Torre, arriba el primer podcast del dia. Una proposta de lectura que avui passa per a criatures i indrets fantàstics del nostre territori.

0: Mònica Socies.
1: L'imaginari català és molt ric i embolcalla cada racó de la nostra terra. Són molts els llibres que en parlen, però no acaben tots en aquesta secció. Amb la tria d'avui recorrerem la geografia catalana per saber-ne més.
2: Les filadores eren tres germanes velles, filles de la nit. Una treia el fil de la vida del fus, l'altra el teixia a la filosa i la tercera el tallava. Així acomplien el destí dels humans. Temps després, una vegada descabdallat al món, Aracne, filla d'un tintorer de Lídia, va arribar a ser una famosa filadora gràcies a la seva habilitat, però patia el mal de la supèrbia i la deessa Atena, que també filava, gelosa, la va convertir en aranya. Des d'aleshores, també, sembla que les aranyes tinguin alguna mena de relació amb el destí. Es diu que si apareix una aranya negra a la cambra d'un malalt, no trigarà a morir. I a les Terres de l'Ebre no es posa en dubte la dita picada d'aranya, la mortalla. A la nostra geografia, però, qui cosia amb més finès els fils de l'existència era la balanguera. A més, vetllava per les antigues creences i la tradició amb saviesa sobrenatural. Teixia el vel de les il·lusions, les felicitats, les desgràcies i la mort amb fils invisibles.
1: Una llegenda amb cançó pròpia que va rescatar Joan Alcover. I com aquesta, trobarem moltes històries més al gran llibre de les criatures fantàstiques de Catalunya, d'en Joan de Déu Prats, il·lustrat per Maria Padilla i publicat per Coma Negra. Bruixes i espectres, l'home dels nassos i fullets entremaliats s'amaguen entre les seves pàgines. Però aquest equip literari ha anat més enllà i els més curiosos podreu descobrir a quins indrets habiten aquestes criatures el gran llibre dels indrets fantàstics de Catalunya.
2: A les boscúries de Gombrèn, no lluny del santuari en el qual els nou barons de la fama ajuntaran espases davant la Mare de Déu Negra de Montgrony per combatre sarraïns, es troba l'inquietant forat de Sant Tou, un avenc vertical i profund, els primers trams del qual semblen la gargamella d'una bèstia antediluviana petrificada. Sant Tou va ser el darrer paratge fabulós explorat del país. Havia resistit durant força temps l'empenta empírica fins que a principis del segle XX, mossèn Norbert Font, geòleg pioner de l'espeleologia, cercador de mamuts, divulgador de la ciutat encantada de Conca, es disposà a escorcollar-lo davant una gran gernació de pagesos tamorencs. Tanta era la temença que provocava la boca negra de Sant Tou que el científic esperà que els camperols haguessin segat el blat per baixar-hi. La darrera vegada que s'havia intentat explorar l'avenc, deien que havia sortit una forta granissada de l'interior. Si es repetia el fenomen, podia fer malbé la collita. Mossèn Font davallà la gola amb un martell d'espeleòleg, un telèfon de comunicacions, un casc de bomber i una ampolla de rom. Abans de perdre's a la fosca, va fer el senyal de la creu i exorcitzar el cau.
1: Hi trobarem també la casa on va néixer Francesc Bonet, el virrei de Madagascar. Es troba a la Sénia i té el renom de Cal Rei Bonet, on s'inicia una història que barreja la llegenda i la realitat. I la Font de la Joventut existeix? Potser si trobeu la flor d'aigua, sereu afortunats i no obtindreu bons resultats. Per buscar-la, seguiu les instruccions i atenseu-vos fins als barals de Berga, la Pobla de Lillet, Bagà i Guardiola del Berguedà. Territori Lectura. Dos llibres amb una edició espectacular per endinsar-nos en els mites i llegendes del nostre país. Territori Lectura. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Guirado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discursos d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Per la seva banda, els col·lectius locals de la Joventut Nacionalista, el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Guirado i per exigir aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania, en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure un nou senzill cada dos mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una situació amb la qual tota la societat es pot sentir identificada, ja que comenta tothom en un moment o altre n'hem viscut un. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí les notícies, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: És inevitable escoltar els Ja t'ho diré i que et vinguin imatges de platja, de mar. Enric Rubio, estàs d'acord o què?
1: Absolutament, no puc estar més d'acord, i més amb aquesta cançó. Haig de dir que és la cançó preferida de la meva mare, aquesta.
0: Oh, té molt bon gust la teva mare, doncs, eh?
1: Home,
0: molt bé,
1: i tant.
0: Molt bé, molt bé.
1: Mira,
0: molt
1: fet, t'haig de dir que és qui m'ha fet descobrir les platges de Menorca.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, aquesta cançó perfecta per allà.
0: Ai, platges, si és per l'Enric, les de Menorca, però la muntanya també li tira molt, i és que estem allí, no?, triant entre platja i muntanya. L'història que has fet per l'Insta, apareixes tu amb una bicicleta?
1: És xula, eh, aquella zona.
0: Es pot dir on és, més o menys, o què?
1: Mira, ho acotaré una mica, dient que és Ripollès.
0: Ja està, no cal que ens diguis més, perquè és el raconet. Ara no anem tots cap allà a trobar-lo, Enric.
1: Ah, exacte.
0: Que li agafareu el rotllo.
1: No, però segur que la gent que conegui el Ripollès sabrà ubicar això, i és una excursió molt, molt xula per fer peu o en bicicleta. Sí.
0: És el teu lloc de pensar?
1: No, però cada cop més. La zona sí, aquest lloc concretament no, és un dels llocs que m'agraden, però sí, la zona és un lloc realment poc massificat i fantàstic.
0: És que va bé això, d'anar al mar o a la muntanya, no? A la natura, com deies tu.
1: Natura, pensant. I tant que sí.
0: I els oients què diuen?
1: Doncs mira, els oients realment estan... T'haig de dir que tiren molt cap a la muntanya, eh? Però,
0: mira, és que ets un influencer, de veritat t'ho dic.
1: Com a àudios tenim un de cada. Tenim, com sempre, la Pilar d'Espinavell i tenim també després a la Núria Lázaro. Escoltem primer la Pilar, que escombro cap a casa, ja veuràs.
2: Hola, Obert per Vacances. Avui caminant per aquí la zona del Costa Bona i muntanya. Muntanya, sobretot a l'estiu. I la platja a l'hivern.
0: Ah.
2: I platges... de platges de muntanya, que dic jo, les que tenen roques, penya-segats, això.
1: Ja ho veus.
0: Molt bé. La Pilar és oient de sempre, no? De sempre d'aquestes dues setmanes que portem.
1: Exacte, des del primer dia fan número 1, des d'aquí li enviem una forta abraçada. I tenim una forta contraposició perquè tenim l'altre extrem ara, també. Ai. Ja et dic, la Núria Lázaro crec que no tira gaire cap a muntanya, ja veuràs.
3: Sempre
1: reafirmant.
3: Més de mar que de muntanya. Profilaria més prim i diria més d'aigua que de muntanya, i això sigui piscina o sigui mar. I a més, aprofitant que avui és el Dia Mundial del Gaspatxo, doncs amb un gaspatxo ben fresquet.
1: Home, Núria, abans piscina que muntanya, això no sé si comprar-t'ho, eh? Mar, sí, però home, la piscina parlant de tota muntanya, no.
0: No, jo tampoc no estaríem d'acord. No, però és d'aigua, és un peixet, eh?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Tot i que, mira, de fet ens diuen l'Eric de Conesa, ens diu, les dues sempre, cales amagades on s'hi arribi caminant i cims i valls prou freqüentats. Veiem que la nostra audiència cada cop està buscant fugir una mica del turisme desenfrenat i anar a buscar aquests petits tresors que té el nostre país, no?
0: Sí.
1: I on no tens per què creuar-te en 52 persones cada dia.
0: Sí, està tot molt massificat, eh? Però tot és difícil ja trobar un espai...
1: Sí, tranquil·litat. Però mira, si ho fem com diu la Míriam Oliva, d'aquí Sant Pere a Vilamajor, propet de casa nostra, pot ser que trobem poca gent. I cada cop hi ha més gent que pensa així, i és que diu muntanya a l'estiu, mar a l'hivern. Jo ja vaig dir l'altre dia que l'hivern, el mar a l'hivern és preciós, de color i tot, eh?
0: Sí.
1: Ara, no sé si tu t'hi banyes quan l'aigua està ben freda.
0: No, és que li tinc molt de respecte. I fins i tot de nit, ostres, tampoc no, perquè li tinc respecte.
1: Fa cosa, eh?
0: Fa
1: cosa. A mi m'agrada, però fa cosa, sí. Que dius, ostres, vaig nedant i no sé cap a on, gairebé.
0: Mira, me faré una proposta aquest estiu, que és que, ja que no faig vacances, que estic aquí amb vosaltres, un dia a la nit em banyaré al mar, va. I després t'ho explicaré.
1: Volem aquesta història. Oi tant que sí, oi tant que sí.
0: Serà fantàstic, una cosa extraordinària mai feta, mai vista.
1: L'any que ve ho hem de fer per televisió, això també.
0: Els meus tècnics estan rient, se n'estan rient de mi.
1: S'apunten, vindran. En Joan segur que s'hi apunta.
0: Vinga. Doncs ja està, Enric, segueix la pregunta oberta, això sí, i teniu temps encara de contestar fins a que en tanquem programa, d'acord? Mar o muntanya?
1: Mar o muntanya. Esperem tots els vostres àudios per al número de WhatsApp que trobareu a Obert Vacances, al perfil de l'Instagram, o contestant el mateix reel.
0: Molt bé. Enric, fins ara mateix.
1: A reveure, fins ara.
0: Natura, en definitiva, la gran aliada que tenim a l'estiu per desintoxicar-nos. Bé, com deia l'Enric, no només a l'estiu, també hauríem de gaudir-la tot l'hivern, no? Fins i tot amb més tranquil·litat. La pregunta que tirem avui per xarxes és mar o muntanya, què preferiu? I des de Cugat Mèdia sembla que ho tenen molt clar. Escoltem, si no, aquest reportatge que ha preparat el company de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
4: Arriba l'estiu, vacances, temps lliure i ganes de fer coses a la natura. I què sou, de mar o de muntanya?
5: A mi personalment el que més m'agrada és el mar. I el mar m'agrada sempre, m'agrada l'hivern, m'agrada l'estiu, perquè em dona pau, em dona calma, m'encanten els colors, l'olor que fa. Sempre triaré el mar.
6: M'agrada més la muntanya, sobretot doncs, per la temperatura, que és més agradable durant tot l'any. També perquè em dona o m'ofereix més tranquil·litat que no pas a la platja. El mar.

0: muntanya a l'estiu perquè em faig excursions, però prefereixo al mar.
1: M'agraden les dues, cadascuna té el seu. Pues normalment anem a Montserrat o anem a la Mola, perquè estan per aquí propet, la ruta és coneguda i a més són precioses, així que per aquí ens solem moure.
2: A veure, la tria entre mar i muntanya és molt complicada, perquè m'agraden les dues. Sí que és veritat que si m'he de quedar amb una em quedo amb el mar, per tot el que m'aporta la platja, aquells horitzons, les onades, tot això m'encanta, tant a l'hivern com a l'estiu. Però sí que és veritat que reconec que la muntanya dona moltes més possibilitats, des d'excursions, esquiades, activitats d'aventura, que t'ho pots passar molt bé.
3: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.

0: 5 i 3 minuts de la tarda, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dimarts. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Doncs en aquests moments hem de seguir destacant una incidència a la T7 a Camarles, en sentit de Barcelona, on han topat un camió i diversos turismes, i en aquests moments encara hi ha 3 quilòmetres de lentitud, tot i que els vehicles ja estan retirats. Si anem a l'àrea metropolitana, destaca la retenció de 2 quilòmetres a Barberà, a la P7 en sentit Tarragona, les rondes amb força mobilitat i els accessos nord com la C33 i la C58 amb problemes de Montcada cap a Trinitat i rondes. Per tant, demanar-vos de nou cautela. Bona tarda.
0: Gràcies i bona tarda, Sílvia.
2: Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.

0: punts d'interès nous que també va bé descansar una mica a Collserola, perquè ja ens els coneixem molt.
1: Però aquestes rutes, què? Les pot fer tothom o són només per a cames expertes?
0: Doncs la veritat és que estan obertes a tothom i són molt fàcils. És nivell fàcil, fàcil, fàcil. Sí que és veritat que si la gent ha d'entendre que això és muntanya i pot haver-hi algun senderet, alguna trialera, alguna pujadeta, però això és perquè és la muntanya. Si vols fer coses més exigents, també les tens. Si vols fer coses més planetes, més planetes. Però alguna pujadeta et vindrà, clar. Però bueno, ho pot fer tothom, eh? Jo els diria, depèn d'on deixen el cotxe, perquè això som, per exemple, Serra Marina és parc natural també, i està protegit, i encadenats i tot això. Depèn on deixes el cotxe, doncs has de caminar més o menys per anar al punt d'interès que vols. Per exemple, si vols anar al poblat ibèric del Puig Castellà, que és molt recomanable, clar, hi ha una pujadeta, són pistes forestals amples, però no deixa de ser pujada fins al poblat ibèric. Llavors, és molt fàcil. Hi ha gent que està molt en forma, gent que menys, gent que no ha caminat mai en subida, doncs aquesta sí costarà més. Però per un general, són fàcils, simplement que o et canses més o et canses menys, depenent de la tirada de quilometratges que vulguis fer i del que vulguis anar a veure.
1: I què no ens podem perdre, Sergi? Digue'm alguna ruta imprescindible.
0: Serra Marina, jo ho recomano, Poblat Ibèric de... Bé, és que no ho suc, a veure, no t'ho acabaràs. Poblat Ibèric del Puig Castellà, recomanable 100%, i Sant Jeroni de la Murtra, que és un monestir que és, vamos, si vas a Serra Marina i no el veus, la cagues. A part hi ha aqueductes pel voltant, diferents ermites, Sant Onofre, Sant Cebrià, totes aquestes és molt recomanable. Això és Serra Marina, la creu de Montigalà, tot això ja són rutes d'uns 13 quilòmetres i tal. Si vols anar a la Cartoixa de Montalegre ja se'n va 21 quilòmetres, hi ha un altre poblat ibèric, de les Maleses, que bueno, tot això és assequible per la gent que camina, que està basada a caminar, i si no estàs tan basat a caminar, doncs et quedes amb el poblat ibèric, que està més a la vora, i tot això, fas una circular matinal. Sí que és veritat que fa molta calor a Serra Marina, i ara potser, si no surts d'hora o molt a la tarda, la gent que no aguanti la calor, millor que no vagi per allà. I rutes de... Una ruta, per exemple, que és molt maca i és molt fàcil i que la gent estarà fresqueta, és aquí a Pallejà anar a veure la Font de les Rovires. Aquí hi ha un salt d'aigua, hi ha una zona de pícnic barrejant l'aigua, pots emportar-te un pica-pica i s'està molt frondós i és molt maco i és molt fàcil. Això per la gent que camina poc i diu vull passar un matí pues, en contacte amb l'aigua i una passejadeta, pues, Font de les Rovires.
1: I si no volem anar massa lluny, podem fer un autèntic truc. Entre Sant Cugat i Rubí hi tenim la Riera dels Alous, que també val la pena.
0: Sí que és veritat que més cap a la vora de l'estany, quan fas tota la passejadeta, diguéssim, des del pel torrent dels Alous, des de l'estany, diguéssim, cap a la zona de la meitat, direcció Rubí, direcció Can Oriol, hi ha una zona que passes com per... com és el torrent dels Alous, però com una zona de riera, que a vegades... molt a la vora de la Font dels Alous. No és maco perquè passes pel costat de la riera, que està una mica bruta... Però una vegada passes aquest tros, ja és molt maco en direcció al parc de Can Oriol, i aquí ja és més frondós, la gent podrà anar a veure diferents escultures que han fet un acte vandàlic i les han tallat, però bueno, hi ha una història això amb un escultor que feia les escultures d'aquí. Si busqueu documentació ja us sortirà i podeu anar-les mirant, i aquesta la teniu aquí a tocar de Sant Cugat.

0: No t'ho acabaràs, deia la convidat, el Sergi Solivelles. Li explicava el Sergio Morales al contacte al nostre company de Cugat Mèdia. És un reportatge que ens duu avui directament cap a la muntanya. No ens acabarem, les rutes que hi ha per allà a prop i, de fet, per tot Catalunya. Vinga, va, que parlant de rutes, nosaltres marxem cap a Altafulla.
1: Obert per vacances.

0: L'estiu és sinònims de festes majors, festivals, grans concentracions de persones, espais, en definitiva, de convivència i de diversió, però que, malauradament, també han posat damunt la taula la necessitat de continuar treballant per prevenir les violències masclistes que a vegades es produeixen, per garantir que les dones puguin gaudir de l'espai públic amb llibertat i seguretat. En aquest sentit, avui coneixerem una iniciativa que ja està despertant l'interès de nombrosos ajuntaments d'arreu de Catalunya. Es tracta d'un sistema de seguretat feminista integrat en objectes quotidians, com ara un lligacues o una pulsera. Per parlar-ne, saludem, com cada dia en aquesta hora, el nostre company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
1: Bon dia, Núria, ho has explicat molt bé. Mira, ara hauríem de ser al taller de Niu, però hem hagut de sortir del taller perquè no teníem cobertura per la unitat mòbil, però vaja, no passa res. Després farem unes fotografies i si les podem compartir a les xarxes socials, tothom es farà una idea d'on treballa aquesta empresa que es dedica a l'artesania, tèxtil, també al disseny i a la innovació. És aquí on neixen productes com els que tu ara comentaves, sempre amb aquesta mirada de proximitat, sostenibilitat i compromís social. Però, aquests darrers mesos, Niu ha fet un pas més amb el desenvolupament de NiuClick. Tu no has sentit mai a parlar?
0: No, la veritat que no, NiuClick, no.
1: Mira, doncs és un sistema de seguretat feminista que s'integra, ho deies ara bé, en un lligacues, en una polsera o en altres objectes, i que gràcies a la tecnologia NFC permet enviar una alerta SOS amb la ubicació en temps real en menys de 10 segons sense necessitat de descarregar cap aplicació ni registrar dades personals. I alguns ajuntaments ja l'han incorporat als seus punts lila i d'altres preparen el seu desplegament durant les festes majors. Mira, ens acompanya la Noemí Ferret, que és la artesana i dissenyadora responsable de Niu, que de ben segur que ens en donarà molts més detalls. Noemí, bon dia i gràcies per rebre'ns al teu taller.
2: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Comencem pel principi. Com neix NiuClick? En quin moment detecteu que hi ha una necessitat que encara no tenia una resposta senzilla?
2: Doncs bé, neix del treball a Marges d'Igualtat durant

0: tota una sèrie de situacions còmodes i les persones usuàries, majoritàriament dones, haguessin a demanar ajuda o sentir acompanyades. I bé, vam tenir la idea i vam estar treballant tot l'any passat, mirant de quina manera tècnica es podia fer que fos assumible el producte final, el format físic per uns ajuntaments, i bé, el febrer ja ho teníem tastat i ha sortit al carrer.
1: Diuen que les millors idees són aquelles que semblen evidents quan les veu. Com és aquell moment en què penses, i si aquesta tecnologia l'integrem en un objecte que molta gent porta a sobre? Com va anar això?
0: Doncs és molt motivador. De fet, és el més divertit, no?, de la feina que fem, que és crear, i crear una cosa que no existia. No? I des que tens la idea fins a veure si és viable i és factible tècnicament fer-la, doncs passes per molts moments de muntanya russa, en el que moments en què creus que no serà possible i moments en què creus que és... I des de la idea inicial, al final, canvis. És un projecte viu.
1: Núria, et sembla que anem a la part pràctica? Sí. Expliquem com funciona aquest lligacues?
2: Sí, i mentrestant moveu-vos una miqueta perquè tenim algun problema de cobertura, eh? No sé si esteu en un lloc molt tancat.
1: Sí?
2: Sort que heu sortit del taller.
1: Ai,
2: sí. Doncs... A vegades sembla...
1: Sort que hem sortit del taller.
2: A vegades fa el robot, que queda
1: doncs
2: xulo,
1: mira,
2: queda bonic, però vaja.
1: No pateixis.
2: Perdem.
1: Sí. No, ara no toca, ara no toca tampoc això. Ens mourem una mica. Sortim...
2: Tot
1: a l'exterior. I mentrestant, l'Enemi ens explica com funciona a la pràctica aquest lligacues o aquesta pulsera.
0: Doncs bé, el funcionament és molt senzill. Era una cosa que volíem que fos molt intuïtiu i molt ràpid. Simplement, quan la persona rep a la pulsera, el lligacues, el format que l'Ajuntament hagi triat, ha d'acostar el mòbil desbloquejat i configurar-lo amb un telèfon de contacte de la persona que ella triï, i es desa la informació al mòbil d'aquella persona. Aquesta informació no es comparteix enlloc, ni amb l'Ajuntament, ni amb naltros com a empresa, és completament privat. Un cop ja queda configurat, això te n'oblides, tu portes la pulsera, i si mai cal, només cal tornar a acostar el mòbil desbloquejat, et surt un botó gran que posa SOS, cliques aquí i envies via WhatsApp el missatge.
1: Això és molt més ràpid que trucar al 112, per exemple.
0: Sí, és molt més ràpid. Al 112 també et pots trucar des de la web que se t'obre, si vols, però és per alertar de situacions diferents a les que trucaries a un 112. A un 112 trucaries d'una agressió imminent o d'una situació que és òbvia. El sistema és per posar la xarxa efectiva al centre, per sentir-te acompanyada i que intervinguin de la manera que considerin, per situacions diferents, més intermitges, però igualment d'intranquil·litat.
1: Aquesta tecnologia, NFC, ara potser agafem algú a peu canviat, i de fet, sense anar més lluny, jo abans de preparar-me l'entrevista tampoc no en tenia gaire idea de què es tractava. És la que fem servir, per exemple, Núria, a l'hora amb el mòbil. No sé si tu això ho fas, d'acostar el mòbil en els terminals de venda.
2: Sí, és aquesta sense contacte, no? Sí, per pagar amb el mòbil, tal qual.
0: Sí, exacte, és això. És simplement acostant el mòbil, si és un Android és per la zona de la càmera, si és un iPhone per la zona superior, i és molt sensible i en seguida s'obre la pàgina que nosaltres hem creat per cada ajuntament i amb la qual està configurat la pulsera.
1: Quins resultats heu obtingut fins ara per part d'aquella gent que ho ha provat? Quin feedback heu rebut?
0: Les valoracions són realment positives. L'Ajuntament de Lleida, que va ser el pioner, va fer una primera comanda de 800, ho va repartir el primer cap de setmana de Festa Major, abans d'acabar ja ens va fer una segona comanda per tenir-ne per l'estiu, i la resta d'ajuntaments on ja està al carrer, doncs és Picany, al País Valencià, també en fan una valoració molt positiva, les usuàries ho saben utilitzar sense problema, i després doncs la Pobla de Montornès també ja està al carrer, Consell Comarcal del Tarragonès, en els seus punts liles, i la resta d'ajuntaments s'aniran incorporant progressivament, però la valoració que em fan és realment positiva. A banda, com que ofereix als tècnics tenir un panell d'informació, de dades, els facilita informació, que pot ser molt útil.
1: Tot aquest munt de gènere el produïu en aquest petit taller que m'ensenyaves ara i des d'on no hem pogut fer aquesta connexió per problemes de cobertura?
0: No, aquí produïm gènere, produïm els que són els lligacues, amb NFC, nosaltres aquí programem els xips, es planxen i es produeix tot. Col·laborem amb altres tallers que ens ajuden amb la producció perquè no podem assumir tot.
1: Com heu viscut aquest creixement?
0: Doncs amb molta il·lusió i bé, doncs això, amb capacitat adaptativa, perquè realment és dia a dia, són canvis, I bé, doncs amb il·lusió.

0: Jo hi agraïment, la veritat.
1: Aquest és un programa de proximitat i de quilòmetre zero. Vosaltres també heu demostrat que es pot innovar des del territori amb aquesta producció de tu a tu.
0: Sí, pensem que és interessant posar en valor, no, doncs, tot allò que tenim a la vora. Nosaltres com a proveïdores, no, com a productores, ho tenim en compte a l'hora dels materials que comprem, sempre que és possible, amb flexibilitat, perquè vivim en el món que vivim, i pensem, doncs, que des de les administracions públiques es posi en valor també, doncs, aquells projectes locals. És interessant.
1: Sempre expliqueu que NewClick no és només un producte tecnològic, sinó que també és una eina dins d'una estratègia feminista més àmplia. Per què és important aquest matís?
0: És important perquè no és només un producte o un material que te n'oblidis, no? És una eina d'acompanyament, i pensem que dins de totes aquestes violències masclistes que formen part d'un problema estructural, una resposta no pot ser individual o policial o judicial, no? Aleshores, tota la col·lectivitat del sistema i les administracions públiques aquí també tenen un paper, i està molt bé que juguin en l'acompanyament, no, d'aquesta prevenció.
2: He vist que, vaja, ara de moment desplegueu, no, o creeu per poder instal·lar el dispositiu, creeu els lligacues o les pulseres. Teniu algun altre en ment, algun altre lloc on es podria insertar aquest dispositiu?
0: Sí, de fet ja estem... Fins ara ho hem implantat en diferents formats, que són els lligacues, polsera de silicona, polsera elàstica i també en clauer. Al mes de setembre, a finals de setembre, un ajuntament gran ho traurà també en polsera elàstica i clauer. De fet, és un sistema que es pot aplicar en qualsevol format. Simplement hem d'introduir el xip, i el que sí que és important per nosaltres i perquè sigui àgil el funcionament és que sigui algú que portis a sobre.
1: I entenc que això es podria aplicar també, no només en aquest cas per vetllar per la seguretat de les dones, ara en ve cap altres col·lectius vulnerables, per exemple, que podrien fer ús d'aquesta tecnologia i beneficiar-se'n.
0: Sí, exacte.
1: I heu pensat en això?
0: Sí, i ho tenim en desenvolupament, també amb un ajuntament de la província de Tarragona, i ho estem treballant de cara a donar servei a l'acompanyament a les persones grans. I tenim altres línies que tenim previst anar poder anar desenvolupant.
1: El vostre missatge insisteix que el centre de les polítiques ha de continuar sent la prevenció i l'actuació contra els agressors. El dispositiu és un complement, no la solució. Hi ha, però, qui pot pensar que centrar-se en aquests dispositius és traslladar la responsabilitat a les dones. Com responeu a això?
0: Està claríssim que el focus on ha d'estar és en l'agressor, claríssim, i que la primera política de prevenció és l'educació, no? I en aquest sentit totes les administracions estan treballant. Però mentrestant, això dona un fruit, les dones tenen dret a sentir-se segures i anar tranquil·les. I mentre això sigui la realitat en la que estan vivint, en què les violències masclistes, i ho dic en plural perquè són múltiples, té sentit totes aquestes menes de protecció.
1: Noemí Ferret, gràcies per rebre'ns. Molta sort en aquest projecte, que tot just fa les primeres passes, però que té molt bones sensacions de cara al futur.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Núria, ara farem una fotografia al taller,
0: sí,
1: a la Noemí, perquè tots ho pugueu veure, i si aquest estiu en algun poli veieu aquestes pulseres amb tecnologia, que sapigueu que totes han sortit d'aquest petit taller d'Altafulla.
2: M'agrada això que ens expliques, de que la innovació no sempre passa pels grans laboratoris o les grans empreses, eh? De vegades són els petits canvis, no? Aquestes petites iniciatives, però molt de seny al darrere i molt, molt ben pensades, que ens alegra també poder dir que funcionen, que tiren endavant. Moltíssimes gràcies, Eduard Virgili, per l'entrevista.
1: Que vagi molt bé, a reveure.
2: A reveure. Vinga, va, que ja hem arribat al punt de 11:15. De fet, en passa un minut. I el proper que fem és aprendre una miqueta més sobre el que passarà el dia 12 d'agost, l'eclipsi, des d'un punt de vista que ens interessa i ens interpel·la a tots. Què passa amb els nostres ulls? Doncs mira, avui en parlem amb un oftalmòleg en aquest podcast que realitza la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, amb una col·laboració amb Tarragona Ràdio.
3: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili, que ens prepara per a l'eclipsi total.

0: Per contemplar l'eclipsi total cal prendre algunes precaucions importants. El convidat del tercer capítol del podcast és el doctor Pere Romero, cap del Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i professor titular de la Universitat Rovira i Virgili. Doctor Romero, quines mesures preventives en general hem d'adoptar de cara a observar aquest eclipsi del 12 d'agost?
1: Sempre, sempre, sempre posar-se les ulleres homologades. Ulleres homologades que són ISO 12312/2. Aquestes ulleres filtren un 99,90% de la llum i sempre que estiguis mirant el sol en el moment de la fase d'ocultament s'ha de portar les ulleres posades.
0: En la pràctica, quan arribi el dia 12 d'agost, al vespre, a partir de quina hora o a partir de quin moment són imprescindibles l'ús de les ulleres?
1: Sempre que es miri el sol, tant si es fa en una fase prèvia que encara no s'està ocultant, com en la fase d'eclipse parcial, que és la primera en què la lluna s'està interposant davant del sol, i, això sí, quan la lluna ja està interposada al davant del sol i, per tant, la llum del sol ha desaparegut, en aquell moment, que és la fase d'eclipse total, en aquell moment s'ha de treure les ulleres, perquè si no, no veurem res. I el bonic de l'eclipse és veure que apareixeran les estrelles en un moment en què no tindrien que veure's.
0: Clar, aquest pot ser el moment clau, no?, entre posar-se les ulleres i quan arribi el moment de l'eclipsi total, que recordem dura un minut i mig, segons ens trobem, i després tornar-se a posar les ulleres haurà de ser imprescindible.
1: Sí, immediatament, en pic, tornin a sortir els primers rajos de sol, que vol dir que la lluna s'està retirant, en aquest moment s'has de tornar a posar les ulleres immediatament, sempre que s'estigui mirant el sol. Compte, no intenteu caminar amb aquestes ulleres perquè caureu. A veure si acabarem a urgències de traumatologia i no d'oftalmo, perquè estarem amb les ulleres posades i aquestes ulleres no hi veus res, amb aquestes ulleres. O sigui, són solament per estar quiets mirant el sol, exclusivament.
0: Aquestes ulleres on les podem trobar? En aquestes setmanes prèvies a l'eclipsi, que segurament en alguns casos algunes administracions potser les facilitaran, però si no, on les podem comprar?
1: Sí, normalment en els punts d'observació que els diferents ajuntaments tenen a la nostra àrea, n'hi haurà d'ulleres. El que passa és que és bo que tothom porti les seves. Es poden trobar en òptiques, en farmàcies, i ja estan a la venda des de fa molt de temps. Sobretot, mirar que siguin homologades, és l'únic que s'ha de tenir en compte.
0: Què hem de fer si volem fer fotos o gravar vídeos amb el telèfon mòbil o amb una càmera professional, tant en els minuts previs com en el moment just de l'eclipsi total?
1: Molt important. No és el mateix gravar amb una càmera fotogràfica, que ja porta els seus filtres, que amb un mòbil. Amb un mòbil s'ha de portar incorporat un filtre especial on està la càmera del mòbil. Si no, els rajos del sol faran malbé la càmera i us farà malbé el mòbil.
0: Per tant, aquesta mesura sí que s'ha de prendre en cas d'anar amb un telèfon mòbil, però no amb una càmera professional?
1: Si la càmera és professional i porta un filtre solar, no és exactament igual que si estiguessis mirant a través d'un telescopi amb un filtre solar o uns binoculars amb un filtre solar. Si porten filtre solar, no té per què haver-hi cap problema.
0: Si no complim alguna d'aquestes precaucions que vostè, doctor Romero, ens està comentant, quines afectacions pot tenir l'observació de l'eclipsi?
1: A veure, la lesió més freqüent és una cremada, una toxicitat, una fototoxicitat sobre la part central de la retina, el que nosaltres diem fòvia, que és, té una mida de micres, però que ocasiona una pèrdua importantíssima de visió. Mireu, quasi tothom ha passat la revisió del carnet de conduir, i llavors la revisió del carnet de conduir us ensenyen els subtotips, que són les lletres aquelles que us fan llegir. La lletra més gran és el que diem 0,1 i la lletra més petita és el que diem 1 o unitat. Bé, una cremada ens pot fer passar ràpidament de veure la unitat a només veure la lletra més gran, 0,1. I això en els dos ulls. O sigui que compte perquè és molt greu.
0: I què pot passar o com ens podem trobar en aquesta situació al cap de poca estona de l'eclipsi? És a dir, si no hem complert alguna d'aquestes precaucions, aquesta afectació es detecta de seguida en els nostres ulls?
1: El problema és que no apareix immediatament, apareix entre les 2 i 6 hores després de l'exposició al sol. I el que primer apareix és una taca al centre de la retina, al centre del camp visual, en els dos ulls, una taca que no marxa, que està fixa. I automàticament hi ha una pèrdua de visió important. Es recupera per si sol, sense cap tipus de tractament, més del 90% de casos dins del primer mes, però dins del primer mes. I alguns casos es queden amb baixa visió durant tota la vida.
0: Si notem alguna d'aquestes afectacions entre les 2 i les 6 hores següents a l'eclipsi, què hem de fer?
1: Bé, si passades 6 hores no hi ha cap tipus d'afectació, en principi hem de suposar que no n'hi haurà cap pèrdua de visió degut a l'eclipsi. Per això l'important és portar ulleres. Important, perquè durant tots aquests dies jo he estat parlant amb la gent i hi ha gent que encara fa no res. Fa la setmana passada me deia que un ja tenia la radiografia preparada per mirar a través de la radiografia. No, per favor, ni radiografies, ni vidres fumats, ni ulleres de sol. Una ullera de sol filtra només el 18% de la llum del sol. I ja us dic que aquestes ulleres homologades filtren el 90%, el 99%. O sigui, que, sisplau, no feu servir ni radiografies ni tècniques antigues que s'ha demostrat que no serveixen per res.
0: Per molts espais de divulgació que fem, com aquest podcast, en les setmanes i en els mesos previs a l'eclipsi, li preocupa que encara hi hagi molta gent que arribi el dia clau del 12 d'agost i no tingui en compte tots aquests consells i recomanacions?
1: Pel que he anat veient, hi ha hagut molta formació. Hem anat als col·legis de periodistes de Tarragona i de Tortosa. S'ha fet molta divulgació de com s'ha de mirar l'eclipsi. La gent està molt conscienciada. Llavors, jo la gent d'aquí, de les nostres comarques, no crec que tinguin molts problemes perquè estan els que ha arribat la informació. Em preocupen els que vinguin de fora. Els que vinguin de fora, que els que venen a veure l'eclipsi específicament, que potser te vindran de Barcelona, tampoc me preocupen perquè probablement portaran ulleres. Però els turistes que estan aquí, que potser venen d'Anglaterra, de França, d'un altre lloc, i que no s'ho esperen, aquests no estan preparats. I potser aquests sí que pot ser que estiguin mirant el sol sense protecció. Aquests són els que més me preocupen.
0: Justament li anava a preguntar per tota aquesta població que tindrem el mes d'agost, perquè el 12 d'agost és un moment clau en tot el període de vacances, especialment les zones del litoral estaran plenes de milers de turistes estrangers que potser no tenen aquesta informació sobre l'eclipsi i que s'ho trobaran potser d'una manera sobtada i no en tindran prou informació. Aquest és el col·lectiu potser més clau, més difícil en una situació com la que comentem?
1: Sí, efectivament, jo crec que aquest serà el col·lectiu amb més problemàtica i on pot haver-hi més pacients afectats per les cremades aquestes, el que es diu retinopatia solar.
0: Per tancar aquest capítol del podcast i tenint en compte la importància de l'aspecte oftalmològic davant de l'eclipsi, recomanacions sintètiques un altre cop del doctor Pere Romero.
1: Portar les ulleres posades sempre en la fase prèvia a l'eclipsi total. Quan hi ha l'eclipsi parcial, ulleres posades. Al moment de l'eclipsi total es poden treure i s'han de treure. No intentar caminar mai amb aquestes ulleres posades i, molt important, vigileu els nens. Els nens, en pic es posen aquestes ulleres, com que no hi veuen, intentaran mirar pel damunt, per sota, pel cantó, que no se les treguin, perquè és potser un dels col·lectius que, si no fa cas, podem tindre problemes amb ell.
0: Doncs moltes gràcies, Pere Romero, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi total del 12 d'agost. I recorda que si t'ha agradat o t'ha interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: I seguim parlant de natura. Ara és el moment de no mirar el cel, mirar cap al terra i fer una miqueta de casa a les nostres plantes. És el moment del podcast dedicat a la jardineria que ens porten des d'Altafulla Ràdio. La setmana passada vam descobrir com preparar les plantes abans de marxar de vacances. Avui les continuem fent créixer. Ho fem amb l'Eduard Virgili, com dèiem, des d'Altafulla Ràdio. I atenció, perquè tractem avui un dels temes i dels dubtes més habituals a l'estiu i que causen moltes morts prematures de plantes. Cada quan les hem de regar?
4: Algunes persones reguen les plantes cada dia. D'altres, només quan se'n recorden. Però qui ho fa bé? Resoldrem aquest entrellat acompanyats del que enguany ha estat reconegut com el millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
5: Jardineria amb Joan Maria Vidal del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
4: Comencem, doncs, amb un dels grans debats de qualsevol terrassa. I anem al gra. Cal regar les plantes cada dia?
6: Cal regar les plantes només quan tenen set. Això sembla molt fàcil, molt senzill, però igual que nosaltres que bevem aigua només quan tenim set, seria un error regar-les a diari o regar-les cada dos dies o regar-les cada setmana. Primer perquè no és igual l'estiu que l'hivern, no és igual el dia que plou que el que no plou o el dia que fa molt de vent. Llavors, cal que estiguem molt atent a les plantes. Al principi, quan posem una planta nova, hi ha un procés d'adaptació, que aquella planta s'adapta al lloc i també s'adapta a la forma de reg que nosaltres li donem. I nosaltres tenim una petita observació, que veiem que la planta, al principi és molt fàcil tocar la terra a la part de dalt, enfonsar una mica el dit i veure si està humida o està seca. O que aquella planta, les fulles decauen. Quan és així, la reguem. Que veiem que està humida, que encara té la terra humida, ens esperem i veurem, doncs, aquella planta, doncs, cada 3, cada 4 dies, un cop a la setmana, potser més sovint, no passa res. Normalment s'han de regar més a l'estiu que a l'hivern, excepte les d'interior.
4: Per tant, més que mirar el rellotge, hem de mirar el test.
6: I un cop haguem passat 3, 4 setmanes, 6 setmanes amb aquesta planta, haurem agafat com una mena de rutina, de dir, doncs mira, cada setmana la rego, o cada 2 dies, o cada 5, depèn, no? Però veurem que, a més, hi ha hagut una part de la planta que s'ha fet més soferta i ens aguanta més.
4: Joan Maria, i quan hem de regar, hi ha una hora millor que una altra?
6: Sempre. Si pot ser, és ideal regar molt més pels matins. Pot ser de matinada, pot ser a les 6 de matí, a les 7, a les 8, a les 9, a les 10, inclús si ens apretem a les 11, però seria ideal no regar durant el ple sol del dia. És a dir, de 12 a 6 no regar seria l'idoni, ideal. I si ho haguéssim de fer per qualsevol tema que ho hem de fer, intentem sobretot no mullar les fulles ni les flors directament a la part de terra sense esquitxar les fulles. I si no ens queda cap altra alternativa, es pot fer de nit. És millor regar de nit que regar de migdia, però si ho podem fer pel matí, molt millor. Les plantes, igual que els éssers humans, la part del matí, la part de l'esmorzar, és la part més important.
4: I quan reguem, és millor una mica cada dia o una bona estona de tant en tant?
6: Mira, al final no és que hi hagi una forma millor que l'altra, perquè la planta ens s'adaptarà. En el fons, seria millor una bona regada i que la planta pogués sobreviure més temps amb això que no sovint. Hem d'entendre que les parts que s'evaporen de les plantes, la part de terra que més s'evapora és la part més superficial. Quan tirem poca aigua, mullem molt aquesta part superficial, que és la que rep més calor, més el bat del sol, i s'evapora. Llavors, molta part d'aquesta aigua la perdem. En els boscos, si som conscients, la part que més s'asseca és la part de dalt i, en canvi, ningú va regar durant l'estiu perquè tota la part de terra, de baix, de sota, manté molt més la humitat. Llavors, si poguéssim fer una bona regada, ens serviria perquè després les plantes ens aguantessin molt més. Llavors, és molt més pràctic també per nosaltres, quan reguem, dedicar-hi una mica més estona i fer-ho menys sovint.
4: I com vam explicar en el capítol anterior, acabem desmuntant mites. És cert que si una planta té mala cara, el primer que hem de fer és regar-la?
6: És el més habitual, però no sempre és el que hem de fer. A vegades tenen mala cara precisament perquè la reguem massa. Llavors, el que primer hem de comprovar és si té mala cara, si està seca la terra, comprovant una miqueta amb el dit la terra com està, i si està seca, llavors sí, regar-la. I de fet, si fa mala cara, haurem de regar-la submergint-la segurament o aplicant-li més aigua de l'habitual. Però si està humida, el que hem de fer precisament és el contrari. I comprovar també, doncs, que no tingui cap insecte.
4: I ara sí, arribem al final amb el truc de la setmana sobre jardineria.
6: És important que quan reguem una planta ens assegurem que aquesta, quan les hem plantat, doncs que si estan en testos, que tinguin forat, evidentment, que l'aigua pugui sortir, que tingui un drenatge, això vol dir que tingui alguna de pedra o alguna que permeti que la terra no taponi el forat i que l'aigua circuli. I en principi també és molt important allò que diem sempre de que la terra, el substrat que hi posem, sigui de qualitat, que es vegi bona, que ens permet aquesta terra que absorbeix l'aigua i que la planta li permet recuperar l'aigua des d'aquí.
4: En el primer episodi de jardineria ja ho vam dir, no es tracta de regar més, es tracta de regar millor. observar, tocar la terra, entendre què necessita cada planta. La setmana vinent parlarem de les grans supervivents de l'estiu. Quines són les plantes ideals per un balcó o un jardí si no volem estar pendents de la regadora cada 2x3? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
3: Ara entenc moltes coses que els hi passen a les meves plantes, eh? Per això fem aquest podcast. Jo crec que per, si esteu en la mateixa situació que jo, no? Per molts de vosaltres, que arribem a entendre les plantes que tenim a casa i com millorar-los la vida, en definitiva. Un podcast de jardineria que ens porten des d'Altafulla Ràdio i que tenim... Us oferim cada dimarts sobre aquesta hora, cap a 3:15 del matí. I ens queden, 10 minutets per complir encara amb un altre capítol imprescindible diari, l'agenda. Que ens la porta cada dia la Lídia Porta, la nostra companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Bon dia. Parlem d'espectacles de clown.
7: Sí. Sí, avui, dimarts 21 de juliol, a 8:15 del vespre, a Girona, la companyia Colectivo Ameno ens portarà l'espectacle Emboscadura, que és una proposta bastant curiosa que barreja el clown de carrer amb l'humor, la crítica i la poesia per parlar de la crisi climàtica.
3: Mm-hmm. Tot plegat forma part, estic llegint, no?, del festival escènic que està actualment a Girona.
7: Sí, és un festival que omple els carrers i places de diferents zones de Girona, com el Barri Vell, Sant Daniel o Sant Narcís, d'espectacles de circ, dansa i clown, com aquest que estàvem parlant. Mm.
3: I de Girona passem cap a l'altra punta, gairebé cap a Tortosa.
7: Sí, des d'ahir fins a aquest diumenge, dia 26, se celebra el Festival Vèrtebra Dansa, que és un festival que combina tallers per professionals i no professionals de dansa i circ contemporanis, amb professorat internacional, a la vegada que programes i espectacles artístics de precisament aquests professors que fan els tallers. I hem parlat amb en Roberto Olivan, que és coreògraf i director de Vèrtebra Dansa, que ens ha explicat, a Ràdio Tortosa, ha explicat la importància d'un festival com aquest.
8: Barrejar la dansa contemporània, el que seria el sector de la dansa urbana comercial, sembla que no vagin de la mà i tenim molts exemples com que la cosa no és així. Està obrint noves portes i és aquí que ho estem reflectint en la formació professional.
7: Doncs bé, el festival, com comentava, reuneix artistes cada any i és el primer any que està sota aquest nom, Festival Vèrtebra Dansa. Abans era el Festival del Tebro. I ja estan disponibles les inscripcions per als tallers, tant professionals com no professionals, i també pels espectacles, també es poden comprar les entrades, que tenen un preu entre 5 i 8 euros.
3: Vèrtebra Dansa aquests dies a Tortosa, fins diumenge. I per altra banda, ara sí, tanquem l'agenda parlant-vos d'un producte de menjar molt típic del Pla de Bages.
7: Acabem aquesta agenda cultural a Manresa amb una proposta que combina la gastronomia i el producte de proximitat. I és que també, igual que el Vèrtebra Dansa, des d'ahir dilluns i durant tota aquesta setmana fins diumenge, la ciutat capital del Bages celebra una nova edició de la Festa del Tomàquet i que tindrà activitats molt diverses que volen posar precisament en valor aquest producte estrella de l'Horta Bagenca. I l'activitat que hem volgut destacar des d'aquí, des de la ciutat de Tarragona, és un maridatge de tomàquets i vins de la denominació d'origen Pla de Bages, avui, dimarts, dia 21 de juliol, a les 7 de la tarda, a l'Espai Manresa 1522. Això sí, és una activitat que té una mica un preu una miqueta elevat, són 15 euros, però crec que val la pena tenir en compte que es provaran vins que segur que són molt guais.
3: I a part de l'activitat aquesta d'avui mateix, doncs sapigueu això, que continua aquesta gran festa del tomàquet del Bages durant ben bé tot el que queda de setmana, per tant, amb més actes, no?
7: Sí, tots els que per provar una miqueta hi ha tallers de cuina, tasts com aquest, xerrades i trobades entre productors de tomàquet per fer així una mica com de xarxa i d'intercanviar consells, així que és per tothom, aquesta fira.
3: Molt bé, doncs vinga, ens ho apuntem. Unes ganes de menjar tomàquet, mare de Déu, el tomàquet de Montserrat. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Lídia. Una abraçada forta.
7: Una abraçada. Fins demà.

0: Ai, que això ens sona molt, que sona roba estesa, i aquí a Tarragona les estimem moltíssim, les roba estesa. Enric, des de Cardedeu, bon dia de nou.
1: Grans persones i grans amigues, haig de dir. Haig de dir també que són d'aquí Tarragona, però va, deixa'm, com sempre, no, tirar cap aquí. I és que quatre dels integrants han viscut o viuen a Cardedeu, eh?
0: Ah, a Cardedeu mateix?
1: Sí. Sóc gran amic. De fet, ara mateix, l'Helena Ventolà acaba de venir a viure ben a propet, i des d'aquí una salutació. I sí, les estimem molt i molt. Una llàstima que deixis això, però han deixat un gran llegat.
0: Doncs sí, hi ha moltes cançons molt xules i uns directes xulíssims, eh?
1: Espectaculants.
0: Continuen també fent cosetes, eh? Vull dir que no,
1: home,
0: no estan aturades. Molt bé.
1: Totes elles, professionals de cap a peus, estan amb mil projectes interessantíssims.
0: Pues no ho sabia, que quatre d'elles hi havien allà a Cardedeu. No ho sabia, molt bé. Molt
1: i tant,
0: bé.
1: Mira, la meva professora de guitarra va ser d'elles.
0: El què?
1: Dic, la meva professora de guitarres, que les vaig conèixer així, va ser una d'elles, per tant, sí.
0: Molt bé. Veus, és que estem al costat gairebé, a veure.
1: Estem aquí, cosins germans. Va,
0: Mare Muntanya.
1: Vols que t'expliqui Mare Muntanya? Va, comencem amb dos àudios, els dos últims àudios d'aquest programa, d'aquest Obert per Vacances d'aquest dimarts. Comencem amb en Josep.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Doncs platja i muntanya. No cal triar, depèn del mood en el que estiguis. Si tens molta calor i vols anar a un lloc fresquet, doncs tires cap a la muntanya i no hi ha res més satisfactori que haver de dormir abrigat a l'estiu perquè tens una mica de fred. I si vols disfrutar de la calor, que no sé si es pot, però si vols disfrutar de la calor i fer-te un banyito de tant en tant, doncs a la platja, que sempre s'està molt bé prenent algú fresquet en algun xiringuito o fent migdiada a la platja.
1: Ja ho veus.
0: És que mira, he introduït un concepte, que és que estem patint la calor perquè em fa molta i anem... Però clar, si estàs a la platja no la pateixes, la disfrutes.
1: Sí,
0: la gaudeixes,
1: sí.
0: Perquè clar, et banyes quan vols, no tens... No?
1: Exacte, més dins de l'aigua que fora. I mira, t'ensenyo l'últim, que és a l'altre extrem, i després et dic el percentatge de vots, com ha quedat, que Déu-n'hi-do. Aquesta és la Marta.
3: Muntanya, sempre muntanya. La platja és moníssima per mirar-la allò, mira, des d'un restaurant, fent una paella, amb un vi blanc, tot bé. Però la que trepitja és la sorra. Ah. Entre que crema, que t'embrutes, que se t'enganxa els peus, que després allò estàs tot el dia amb la sensació dels peus bruts. La sal, és horrible. I només de pensar allò de ficar-te a l'aigua, no sé, jo sóc de les que sempre penso que algú mossegarà els peus, saps?
4: Piscina sempre!
3: No, per què diuen piscina sempre? No, mentida. Muntanya.
1: La Marta no és de Tarragona, sens dubte, eh?
0: No. M'encanta els podcasts. Els talls de veu col·lectius. Escolta, sorrafòbica, eh? Jo crec que podríem introduir aquest concepte de sorrafòbica, la Marta.
1: Sí. I tant. Mira, com a comentari només us diré un per què ha sortit a la vostra pròpia ràdio, així t'ho dic, Núria, i ens han dit, més de Marc un musclo. Així que això ho veus.
0: Aquí tenim algú que ha dit més de Marc un musclo?
1: A veure si algú xicla la mà.
0: Que me n'enteri jo que he sigut. Que me'l menjo.
1: Les votacions, em sap greu dir-ho, jo sempre vaig penjant videos per allà i haig de dir que han quedat Mar al 40%, Muntanya al 60%.
0: Molt bé, un altre cop influint l'audiència, Enric. Vergonya t'hauria de fer.
1: Vergonya, cavallers, vergonya, i tant que sí.
0: Bé, a veure, podem...
1: Tinc el tema del dia de demà.
0: Vinga, va.
1: Sí, el tinc. Sí.
0: Digues.
1: A veure, un tema, si el d'avui era el tema aquest, podríem dir que és amb un plus. Cançó de l'estiu.
0: Oh!
1: Que sí?
0: Hem de cantar, doncs, eh? O sigui, jo diria repte afegit, els talls de veu que ens envien que siguin cantant. No ens digueu
1: fantàstic.
0: El títol, no ens
1: fantàstic.
0: Digueu el títol, canteu-la.
1: M'hi sumo, fantàstic. I t'haig de dir...
0: Sí.
1: No, que encara no us he proposat cançons per demà, així que ara m'hi posaré.
0: Sí? Bé, en trobaràs un munt, no? Cançons de l'estiu, no?
1: Buscarem qualitat,
0: gens.
1: ja t'ho dic.
0: Ui! Molt bé, a veure què trobes.
1: Això sí que és un repte.
0: Molt bé. Enric Rubio, companys de Cardedeu, una abraçada forta i fins demà.
1: Salut i fins demà.

0: Així, escoltant les robes estesa amb aquest aire festiu, nosaltres tanquem el programa, l'Obert per Vacances, d'avui, amb la promesa, com sempre, de tornar demà. Demà, si em deixeu fer una ullada a la graella, us diré una miqueta el que tenim, però s'ho hauré de fer així com a improvisat ràpid, eh? Perquè, mira, demà ja serà dimecres i serà un dia molt especial en què parlarem sobre l'accident ara fa mig any de Rodalies, un accident a Gelida que es va cobrar una víctima mortal. Parlarem de com estan les coses ara mateix a la xarxa de Rodalies, entre moltes altres entrevistes. Fins demà.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els hits de tots els temps.
9: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Guirado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discursos d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Per la seva banda, els col·lectius locals de la Joventut Nacionalista, el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Guirado i per exigir aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania, en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure un nou senzill cada dos mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una situació amb la qual tota la societat es pot sentir identificada, ja que comenta tothom en un moment o altre n'hem viscut un. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí les notícies, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llocs d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
9: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
8: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
9: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
8: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
9: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Un divendres més, tornem a parlar de les biblioteques de Sant Cugat i ho fem, com sempre, de la mà i en companyia de la Montse Collazos, que és directora de les biblioteques de la nostra ciutat. Montse, benvinguda.
1: Bon dia, Carme.
0: Avui és el primer dels espais d'aquest 2026, per tant, estrenem, reestrenem aquesta secció i jo diria que ho podem fer amb bons propòsits, no? Que és el que s'acostuma a fer quan un comença un any nou. Què et sembla?
1: Em sembla meravellós.
0: Sí, no?
1: I
0: De quina manera podem articular tot això? Perquè aquí es tracta de parlar de llibres, de fer propostes, d'orientar una mica el personal, no? que ens segueix, vinculant-ho a aquests bons propòsits.
1: Sí. Jo sento que les persones... sovint fem a inicis d'any doncs aquest compromís amb un mateix de tenir uns bons propòsits.
0: Sí, sí.
1: I us puc assegurar que els llibres de les biblioteques poden col·laborar en aquests bons propòsits. Sovint les persones es diuen, oh, és que vull aprendre un idioma nou o vull millorar l'idioma que en el que no em sento tan segur o tan segura. O bé vull alimentar-me millor, o bé vull millorar la meva salut a nivell físic o mental, o simplement em proposo llegir més, perquè és que l'any passat no vaig dedicar suficient temps
0: això
1: a la lectura.
0: També, això també. També tocaria. Per tant, recollim tots aquests bons propòsits i anem desgranant una mica quines propostes es poden fer a través de les vostres biblioteques. Comencem pel tema dels idiomes,
1: sí.
0: No?
1: A mi m'agradaria recordar que a nivell d'idiomes totes les biblioteques tenen llibres de diversos idiomes per ser apresos, autoapresos, des del nivell més baix fins al més elevat. Jo sé que cal bona voluntat i disciplina, òbviament, però és possible. I també podem trobar algunes curiositats, perquè puc tenir el propòsit de, va, vinga, aprendré japonès. Potser l'objectiu és massa agosarat.
0: Però podem ser curiosos.
1: Però podem ser curiosos. I curiós he estat jo en companyia de les meves companyes de la biblioteca, i per aquest motiu ha aparegut una joia a les meves mans que tinc ganes de compartir amb vosaltres.
0: Aviam.
1: A veure, és un llibre que es diu Anacotoba, el lenguaje de las flores, pequeño diccionario japonés para las cosas sin nombre.
0: És curiós, això de les coses sense nom.
1: Les coses sense nom. I jo el primer que vaig preguntar-me, quan vaig llegir aquest paràgraf, aquest subtítol, és si no tenen nom, poden ser coses?
0: Ui, aquí entraríem en un debat.
1: Però
0: molt filosòfic, això.
1: Sí, però en obrir el llibre vaig descobrir conceptes com el ginkgo.
0: Que què és, exactament?
1: Diu que és el passeig en cerca d'inspiració. Ens diu aquest llibre, aquest petit diccionari. Diu, literalmente, componer y pasear. Especialmente usado para las incursiones en plena naturaleza de los poetas de haikus, en grupo o en solitario. Caminan durante una o dos horas sin pensar en nada mientras permanecen atentos al entorno. Eligen un lugar pintoresco, con buenas vistas, donde la estación actual se mueve en todo su esplendor, para así encontrar escenas y motivos sobre los que escribir. Pueden tomar notas durante la ruta, pero no dibujos o fotografías. Lo importante es dejar que las imágenes se queden grabadas en la mente del poeta. Cuando lo realizan un grupo, después del paseo, todos se reúnen en un kukai, en un encuentro de haikus, para poner en común los distintos poemas que les ha inspirado el mismo paseo. En resumen, que las musas te cojan paseando.
0: Ostres, és una descripció d'un concepte. És veritat que no és una cosa. No és una cosa.
1: No és una cosa. I n'està ple, el llibre. N'està ple de conceptes.
0: Tornem a recordar el...
1: Sí. El títol és Anacotoba, el lenguaje de las flores, Pequeño diccionario japonés para las cosas sin nombre.
0: Mm-hmm. Doncs anem molt ràpidament a un altre dels propòsits, que podria ser el de millorar la nostra salut, tant física com mental.
1: Sí. També, les biblioteques són plenes de llibres per poder fer exercici físic, per poder millorar la salut mental, també. I un parell de recomanacions que avui hem dut aquí a la ràdio, una d'elles és un llibre de la Nazaret Castellanos, que és una neurocientífica, que es diu Neurociencia del cuerpo, cómo el organismo esculpe el cerebro. En el sentit de que aquest llibre reflexiona i ens convida a conèixer totes les habilitats que nosaltres mateixes podem dur a terme, executar, per millorar tant la salut del nostre cos com la salut del nostre cervell. I una altra de les recomanacions és un llibre d'en Ramiro Calle que es diu Postura y respiración. Hem triat un parell de llibres així més calmats, no n'hem triat un... I que podem posar en pràctica, perquè aquest llibre del Ramiro Calle inclou diversos moviments de ioga i també exercicis de respiració. I, Carme, jo voldria convidar-te a posar en pràctica una forma de respirar perquè tu puguis experimentar el propi cos. Quina és la diferència de respirar de forma automàtica, com ho puguis estar fent al dia a dia, a respirar d'aquesta manera i veure com et sents. De manera que comencem.
0: Vinga.
1: I si inhales a profunditat comptant 4 temps i després, un cop inhalant aquesta profunditat, retens l'aire en 6 temps... I després d'aquests sistemes exhales a profunditat, deixant anar tot l'aire a 8 temps. I això ho repeteixes un parell de vegades. Inhalant 4 temps. Retenint 6 temps. Exhalant 8 temps. Tornem-hi. Inhalant 4 temps. Retenint 6 temps. I exhalar en 8 temps. Facilita d'una forma automàtica.
0: Se'ns adormirà el personal.
1: Facilita
0: d'una... No, la veritat és que hem estat posant en pràctica, Sí. I jo crec que això, fent-ho d'una manera repetitiva, doncs és quan te n'adones del benefici, no? Que la calma, la pau, la tranquil·litat que et dona. Com dèiem, es posa en pràctica.
1: Així és.
0: Es pot posar en pràctica. Molt bé, després de millorar la nostra salut, cos i ment, per què no ens plantegem dedicar-nos més temps per nosaltres, no?
1: I tant.
0: Jo crec que en català, hi ha una paraula que està és molt xula, a mi m'agrada molt, que és el badar, que no sé si s'ajusta una mica a aquesta proposta que tu ens vols fer. Ni que sigui cosins germans.
1: Inspira, i tant que sí, inspira. A veure, aquí tenim un llibre que ens ha recomanat el nostre company de la Biblioteca de Volpelleres, l'Arnau, que es diu ¿Cómo no hacer nada? Resistirse a la economía de la atención. La importància del no fer. Bé, a dir una mica... el concepte. Compartim amb els oients un petit paràgraf que hi ha a la contracoberta d'aquest llibre, que diu en un mundo en el que nuestro valor está determinado por la productividad y el rendimiento, la acción de no hacer nada puede ser nuestra mayor forma de protesta. Así lo argumenta en esta obra Jenny Odell, quien cuestiona de manera radical la capitalización de nuestro tiempo, la rentabilización de nuestra atención y el estado de impaciencia y ansiedad en el que vivimos. Sí, necessitem badar. És necessari, està molt bé que fem coses, però també és necessari dedicar temps a no fer-ne.
0: Doncs ho reivindiquem. Ho reivindiquem des d'aquí, a través d'aquesta proposta que ens ha deixat l'Arnau. Però, clar, hi ha una cosa que és molt comuna també en aquest principi d'any, que és, escolta, ens hem posat, ens hem atipat, tants àpats, tantes festes i tanta celebració. Per tant, alguna cosa hem de fer, no? Ens haurem d'alimentar millor.
1: Sí, tot i que jo crec que algunes persones pensen que després de les festes s'han alimentat molt bé, potser massa i tot. Ara bé, sí que hi ha molts llibres a les biblioteques amb receptaris de receptes saludables que poden motivar-nos a cuinar diferent.
0: Sí.
1: I també hi ha llibres sobre nutrició que ens fan plantejar conceptes al respecte de com ens alimentem i poden fer despertar consciències sobre idees que teníem preconcebudes de que esmorzar correctament poden ser uns cereals i potser no és tan així. Hi ha llibres, la recomanació d'avui n'és una, de l'Aitor Sánchez, aquesta concretament es diu Mi dieta cogea, los mitos sobre nutrición que te han hecho creer, que és molt interessant, perquè no només és menjar variat, és plantejar-nos, per exemple, esmorzar diferent i completament correcte, que pugui tenir proteïna i que descartem per complet perquè associem més els ous a un plat de dinar o de sopar.
0: I
1: no és tan així.
0: O sigui que és un llibre que conté molta crítica.
1: Jo no sé si és crítica, sinó instrucció, aprenentatge, orientació sobre el que significa la nutrició. Perquè tenim aliments associats a un àpat concret i no ens ho plantegem que potser no és tan així. Són els nutrients els que tenen importància, el que contenen els nutrients.
0: Sí, sí. Exacte. Doncs a les biblioteques, llibres com aquest, de Mi dieta cogea i receptaris. Que sí. Receptaris, des de que el món és món, hi ha receptes que ens poden transportar a altres èpoques, fins i tot. I també les trobareu a les biblioteques. Però hi ha aquest últim propòsit al qual arribem, que és un propòsit que tu ja saps que jo em faig i m'agradaria, que és el de llegir més. Però llegir llibres, no llegir pantalles, val? Ho dic perquè, clar, llegir missatges o llegir mails i coses aquestes no té cap... no té massa sentit, no? Ha de ser una lectura per gaudir. Sí?
1: I tant.
0: Doncs fem-nos aquest propòsit.
1: Dintre d'aquest propòsit, jo a vegades diria, potser ja no és tant llegir més, sinó que allò que llegim, ho llegim amb atenció plena i, com has dit, en gaudim.
0: Sí.
1: I una de les recomanacions és un llibre de l'Alba Donati, que es diu La llibreria del Turó, que en si és una història preciosa perquè està basada en una història real d'una llibreria en un petit municipi italià, no recordo exactament si de menys de 400 habitants, que va tenir un èxit rotund. Què té de bonic aquest llibre? Que no només és la història bonica, és també que hi ha moltes recomanacions literàries.
0: Perquè, ah, sí?
1: Sí, perquè en el desenvolupament de l'estructura, la llibretera explica quines comandes ha fet arribar als seus clients.
0: Clar.
1: Per tant, hi ha cites d'altres llibres que depèn de com també pot venir la curiositat i continuar llegint.
0: És un llibre que conté altres llibres.
1: Això mateix.
0: Molt bé.
1: Això mateix. Mm. I també volíem, els companys i jo mateixa, triar aquest llibre perquè, ja que comença l'any, el llibre en si també és l'inici d'un projecte i convidem a les persones a l'inici d'un projecte en el sentit que la protagonista obre una llibreria nova, s'aventura una experiència que és un repte i afortunadament li dona molt bons resultats.
0: És una experiència personal, eh? I m'explicaves abans que, clar, és una biblioteca, però no és únicament una biblioteca, vull dir que ha ampliat la visió d'aquest negoci, podríem dir, no?
1: Sí, és una llibreria en un petit municipi.
0: Hi ha una biblioteca,
1: no passa res.
0: Una llibreria, correcte.
1: És una llibreria en un municipi que no només té llibres, sinó que també té diversos elements vinculats al món de la lectura. Que si uns mitjons, que si un mocador, que si una bossa, tot al voltant del món de la literatura.
0: És una història curiosa, eh?
1: Sí, és una història curiosa.
0: Ja està molt bé. Aquesta és una de les propostes per intentar llegir més o gaudir més de la lectura. En tenim una altra?
1: En tenim una altra que ens va recomanar una companya de la Gabriel Ferrater, la Rosa Montosa, que es diu La equación de la vida, de Jasmina Cadra. És una novel·la que també parlem de viatges o de principis reveladors, ara que comença l'any, no? On el protagonista de la història, arrel d'una notícia molt desagradable, que és el suïcidi de la seva parella, decideix emprendre un viatge convidat per un amic seu a l'Àfrica en una ONG, on viu milers d'experiències impactants. Aquí ho deixo. Mm.
0: Home, la veritat és que sí, és un trencament que implica un inici. I, per tant, a partir d'aquí, la història pot ser fascinant. Clar, com no, el continent africà, no? Imagina't.
1: Sí, sí.
0: La llibreria del Turó i La equació de la vida. Són aquestes últimes propostes que ens fa la Montse Collazos en aquest espai que obrim, com sempre, a les biblioteques de la ciutat. Tu t'has fet algun propòsit, Montse?
1: El meu propòsit és viure en present d'una forma més constant i no tenir la ment posada tant en el passat o tant en el futur. I la pràctica de ser aquí ara amb tu ja és una materialització d'aquest propòsit.
0: Viure ara i aquí.
1: Sí.
0: Em sembla perfecte. Ho subscrivim, eh?

0: Els mesos d'hivern i inici de primavera estan reservats per al calçot i la calçotada, un producte i una festa d'origen tarragoní que en les darreres dècades ha conquerit tot el Principat, inclús altres indrets, en gran part per la imatge campestre tan atractiva per a la gent de ciutat. Això ha propiciat l'aparició de diversos negocis al voltant del calçot i la calçotada, restaurants especialitzats, el canvi a la ciutat, nombroses opcions, i podríem dir que, bueno, del tema ens interessa molt parlar precisament avui, perquè estem en plena època de calçots. Qui no ha anat de calçotada, ja? Manel Guirado, no hi has anat?
1: No he tingut temps encara.
0: Home, a veure, si fas tard.
1: Estem organitzant una a casa.
0: Esteu organitzant una a casa. Acosta't una mica més al micro.
1: N'estem organitzant. Si podem, sempre intentem fer-ne a casa, perquè per sort ma mare té jardí, llavors un cop l'any intentem destrossar-li el jardí, calant foc per tot arreu. I...
0: Sí, perquè no és el mateix fer calçots al foc que fer-los al forn. No és el mateix.
1: No, s'ha de fer el foc.
0: Res a veure.
1: Foc. I a més foc, flama.
0: Sí. Bé, doncs expliquem exactament què és el calçot i d'on ve, quin és el seu origen.
1: Doncs l'origen, en principi, com dèiem, és la zona del Camp de Tarragona. L'epicentre seria Valls, que a més té una IGP, és a dir, una indicació geogràfica protegida, Calçot de Valls. És una tradició antiga, molt pagesa, en la qual bàsicament el que es feia era quan acabaven cert conreu d'estiu, a l'agost, el que feia és aprofitar aquella terra per replantar-hi cebes. Aquesta ceba vella, de l'any anterior replantada, germina amb diferents petites cebes. Potencialment diuen que cada capa pot generar una nova ceba, però bueno, normalment de cada ceba doncs en 5-6 calçots sortirien, és a dir, surten com noves cebes germinades, que com que estan ben juntetes, doncs agafen aquesta forma més allargada. A part de com que la ceba que utilitzen és, diguem, una ceba que han anat cultivant i que han anat triant, que és la ceba blanca de Valls, doncs ja propicia encara més que quedi aquesta espècie de ceballot recte, com que sembla un porro estret, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí, efectivament. I tu saps com es conrea? Com es fa? Perquè és...
1: Jo sóc poc pagès, Jo, igual que tampoc no caço ni bolets, bueno, gaire, ni res. A mi m'arriba i m'ho menjo, però més o menys.
0: Sí.
1: La ceba es planta, comença a créixer, i, òbviament, un dels factors importants és el fet de que es va cobrint...
0: Calçant.
1: Cada X setmana es va calçant, d'aquí el nom... La ceba, amunt, de tal forma que, com que no li toca el sol, doncs queda blanca, perquè no desenvolupa, diguem-ne, la clorofila.
0: Uh-huh.
1: Per tant, la part verda de dalt és la zona que està tocant el sol, la part interior, la que no li dona el sol, queda blanca, que són aproximadament 12-15 centímetres de tota la llargada total del calçot, el que és el que queda blanc i el que principalment ens mengem.
0: És igual la mida o el gruix del calçot? Ha de ser un calçot...
1: No és igual, no és igual. Clar, sí, tu compta que això com ho coem? Això ho posem a sobre de, si pot ser, de sarments o alguna fusta que cremi ràpid, i el que fem és sucarrimar el calçot. Clar, si el calçot és molt petit, ens quedem amb res. I si és molt gros, li costa molt de coure per dintre. I queda una mica cru, i això fa que, a part de la textura i el sabor, faci un gust a cru, que a mi és una cosa que em molesta bastant, a més sigui més indigest. Per tant, per mi ha de ser una mida mitjana, i, òbviament, com més uniformes siguin, més uniforme serà la cocció. Els de la IGP, per exemple, que el calçot de Valls, no només tenen en compte l'origen, sinó el fet de que tinguin un calibre determinat.
0: Clar.
1: I que tu agafes un paquet d'aquests, que, òbviament, sempre costa, té un cost una mica més elevat, però tu t'assegures que tenen un calibre mitjà, bastant uniforme, i, òbviament, doncs, que estan frescos i boníssims.
0: O sigui que han de tenir la seva justa mida per poder-los gaudir com cal. Bé, doncs ja sabem alguna cosa més sobre el calçot. Anem a la celebració pura i dura, a com es cuina, com es fa, com es prepara tot això.
1: Exacte. Doncs el calçot...

0: Pot a veure, la forma de cuina més habitual és aquesta festa, aquesta calçotada. Li dic festa perquè al cap i a la fi és tot una celebració per tot el que implica, no? Que és, doncs, normalment a l'aire lliure, haver d'organitzar-se per començar a coure calçots a sobre del foc. Normalment, per tant, hi ha molta gent implicada, hi ha molta gent que menja, per tant, has de fer molts calçots i això implica moltes tandes. Vull dir, és tot un cerimonial interessant. Normalment, com deia, el més habitual és utilitzar el sarment, també perquè a la zona de producció, doncs, ha sigut tradicionalment una zona de vi. Però això no vol dir que no podem utilitzar algun altre tipus de fusta que cremi bé, perquè si agafem una fusta de cítric, doncs ens funcionaria fantàstic. A casa, per exemple, fem servir les branques del llimoner que anem podant, que també cremen molt bé. Evitar fustes que puguin donar sabors estranys i tòxics. Val? Per exemple, el pi no és gaire recomanable. Aquí en tenim molt, on hi havia...
1: Vaja. Per la resina,
0: sí,
1: també.
0: Sí, per les resines, sí. Igual que qui fa paelles, també diu, home, si les has de fer el foc, intenta evitar el pi, per això. Que pot donar sabors estranys, però bé. I, en canvi, altres fustes són molt de qualitat, però no produeixen una flama tan violenta. Per exemple, l'alzina, el roure, són molt bons per fer llenya i per fer brasa, però no cremen tan ràpid. Per tant, sarments, cítrics, seria una mica l'ideal. Quan tenim el foc ben encès, normalment ja intentarem fer-ho de tal forma que nosaltres aconseguim una rasa de flama. Per què? Perquè començarem a posar calçots un al costat de l'altre. Sistemes, hi ha qui els clava amb un fil ferro per poder-lo girar, és a dir, els anem punxant per la part propera a l'arrel, un a un, no? Fem com un collar de calçot, i amb aquest collar el llancem a sobre les brases i quan està fet el girem. Entremig podem posar una graella, òbviament, perquè la cosa estigui controlada. Hi ha qui s'inventa sistemes, per exemple, utilitza somiers de llit.
1: Sí.
0: Hi ha qui fa les mil i una. El que no recomanaria és intentar fer una calçotada amb la barbacoa aquesta de comprada a la ferreteria de casa.
1: Perquè no dona per fer...
0: Dona per fer-ne pocs.
1: Estaries 3 dies fent calçots.
0: I a més, el que faràs és destrossar la barbacoa, perquè aquests aparells estan pensats per fer servir... carbó
1: estona,
0: o brasa, si tu li fas flama estàs produint una calor de cop molt, molt intensa que fa molt bé l'aparell. Però vaja, la idea és els coc per una banda quan estan ben negres al giro i per mi estan en el punt per treure'ls ja quan comencen a suar, és a dir, comencen a fer aquella bombolleta, vol dir que la calor de veritat ha arribat en el centre, l'aigua es comença a convertir en vapor i comencen a suar. Quan tens aquesta calor a dintre és el moment de treure'ls, fer paquetets amb paper de diari, paper d'estrassa, paper d'embalar, el que tinguis, que no tingui gaires químics, si pot ser, els emboliques en paquets doncs, de 12, per dir alguna cosa, i els vas emmagatzemant doncs, a dintre d'algun tipus de carmanyola o cubell, alguna cosa que pugui, o que aguantin la temperatura. Neveres de càmping va molt bé. I vas acumulant allà els paquets. Aquesta calor que li queda amb el paper, etc etc, és el que te l'acabarà de morosir, de fer tou, com quan fas una escalivada. I, a més, a dintre de la nevera se't mantindran calents fins que va. Ja ho tenim tot fet, comencem a menjar. 2 hores, 3 hores, això no ens importa.
1: Val. La quantitat òptima, ja sabem que cadascú té l'estómac que té.
0: Clar.
1: Però hi ha qui se'n menja 10 i ja en té prou, més que suficient, i hi ha gent que no se'ls acabaria mai.
0: Clar, jo soc dels de 10-12, precisament perquè després venen més coses i perquè, a més, em resulta indigest no només la ceba, sinó l'excés de salsa, que ara en parlarem, no? Són coses intenses. Per mi, una mida ideal doncs, estaria entre els 6, pels que tenen un estómac més de pajarito, i els 12, que seria més jo. Però hi ha gent que se'n pot... prendre doncs, 2 dotzenes o 3 dotzenes. Jo soc més això, a moderació, per poder passar una altra cosa després. Però això és molt personal, clar.
1: A més, són flatulents.
0: Bastant.
1: Ja et dic... Imagina't.
0: Clar. Sí. Suposo que pels compostos de sofre que tenen, és a dir, bueno, això ho hauríem d'estudiar una mica, però sí.
1: Doncs està...
0: Com més mal cuit, més flatulent, també. Més...
1: Sí, sí.
0: Per això et dic, és important coure'ls bé, ben confitadets.
1: Sí. Bé, estem en plena celebració de la calçotada, hem fet els calçots i ens falta el que és imprescindible per menjar aquests calçots, perquè jo no he fet una calçotada mai sense la salsa de calçots.
0: La salsa de calçots, que normalment ja tothom, quasi que tothom em diu romesco, val? Però anem en compte perquè la salsa romesco és lleugerament diferent.
1: És diferent,
0: Són cosines germanes, es fan pràcticament amb els mateixos ingredients, però d'entrada jo et diria una diferència bàsica és el tipus de pebrot sec que s'utilitza. En el cas del romesco, és el pebrot de romesco, el que en castellà en diuen el pimiento choricero.
1: Sí.
0: Val? En el cas de la salsa de calçots s'utilitza anyora. És a dir, el cap i la fi són dos pebrots vermells que s'assequen. L'anyora és potser una mica més dolceta, el pebrot de romesco una mica més amarg, etcètera, etcètera. D'acord? Però després també potser una diferència que podria haver-hi és que la salsa de calçots d'entrada podria ser una miqueta més espessa. Diferències entre les proporcions amb tots els ingredients, que també inclouen tomàquet escalivat.
1: Vinga, anem a fer els ingredients.
0: Tomàquet escalivat. Com que estem en una època en què els tomàquets de l'or ja no tal, tomàquet de penjar, d'acord?
1: Correcte.
0: Per mi és el que serà més dolç i de més qualitat. Ben escalivat, tot aprofitant, per exemple, la primera flama que comencem a fer, si volem fer la salsa el mateix dia. Si no, els escalivem al forn, els rostim al forn. Màxima temperatura, que s'ennegreix inclús la pell, i quan veiem que comencen a explotar, que comencen a treure suc, jo el que faig és apago el forn i me n'oblido. En el mateix moment també hi he posat, més o menys al mateix moment de cocció dels tomàquets, una cabeça d'all sencera, que escalivi també.
1: Val.
0: Utilitzarem fruits secs, bàsicament ametlla i avellana torrades. Una mica de pa que afregirem amb una mica d'oli. Hi ha qui posa una mica de bitxo, opcional, oli d'oliva, vinagre, sal, i després el que hem dit, l'anyora. Val? L'anyora el que faig jo és utilitzo una anyora sencera, la trenco, li trec les llavors, la hidrato una estoneta i després amb aquell mateix oli amb què faré el pa fregit, doncs la fregeixo una miqueta amb compte. No li trec la polpa, la fregeixo amb pell i tot, no. Tot i que a vegades he fet també la salsa agafant polpa d'anyora d'aquesta que compres en les botigues.
1: Sí,
0: una mica trampa, però bueno, també està bé.
1: Val? Per una emergència.
0: Una emergència, però llavors l'estàs fregint, no la pots torrar de la mateixa manera. És a dir, l'estàs fregint una cosa que té líquid, llavors caramelitzes, però no es torra de la mateixa manera. Val?
1: Val. Llavors l'anyora sencera.
0: Sencera, sense llavors, la pol, tot el que és la carn, amb la pell, no? El que són els cascos que et queden als voltants, els poses en remull amb aigua calenta una estona, els fregeixes, les corres, fregeixes amb oli i tot cap a dintre el morter. O pot de Turmix, aquí. Ja.
1: Amigo.
0: Jo reconec que sóc de Turmix.
1: és més pràctic.
0: Sí, clar, pots fer una bona quantitat sense estar tallant hores picant amb el
1: morter. Clar, sobretot perquè tens els fruits secs, que el fruit sec, el morter, també has d'anar amb compte, perquè si no pots
0: surt
1: fer...
0: Surt ambulant, disparar... Tot això. El que és que és cert que amb el morter...
1: A tort i dret.
0: Sempre pot ser que et doni una textura, sobretot els fruits secs, doncs més granulosa, que pot ser molt agradable. Truc que faig jo. Jo ho trituro tot, ho vaig triturant tot, i últim moment hi poso uns quants fruits secs més, li faig una passada ràpida perquè quedin més grandets, i s'acabó.
1: I boníssima, no?
0: No sé, a mi m'agrada, queda bé. Això sí, el que faig jo sempre és, jo la vaig fent, la tasto, m'agrada però li falta alguna cosa que no sé què és. Me n'oblido mitja hora, tres quarts, una hora. La torno a tastar, torno
1: perquè
0: a rectificar.
1: Perquè hi ha hagut un canvi.
0: Clar, oxida. La salsa és qualsevol preparació, però jo crec que guanya molt no anar amb pressa, anar-la tastant i a últim moment, just abans d'utilitzar-la, tornar a rectificar de, sobretot, vinagre, sal i si li fes falta aigua o vinagre per donar-li la textura adequada perquè puguis mullar bé el calçot perquè a vegades és tan espessa que, no, és que allà no suca res. Es queda a sobre.
1: Clar, el problema també és que sigui molt líquida.
0: També, no.
1: Però el calçot la necessita que s'enganxi.
0: Sí, clar. Però, home, no ha de ser aquosa, però ha de tenir una textura cremosa perquè es quedi enganxada, impregnada, i no posis el calçot a sobre i que estigui allà una pasta que no hi ha qui la travessi. Ha de tenir una textura cremosa, densa, però cremosa.
1: Val. Tenim la salsa, ja tenim els calçots que estan...
0: Tenim cuits.
1: Estan allà suporant, suant, i arriba el moment de la cerimònia.
0: Porrons de vi i cava, pitets o paper per netejar-nos les mans o per no embrutar-nos i el que sigui, i el millor és fer-ho al carrer, allà en un lloc en què no importi si s'embruta la taula o si s'embruta res. A partir d'aquí agafem calçot per calçot amb la mà i la idea seria, en previsió, quan hem cuit el calçot, de no cremar la part verda, perquè al cap i a la fi és la nansa a partir de la qual agafem el calçot, agafem el calçot per la part verda, per les fulles.
1: De cap per avall, com si fos...
0: Exacte. Fulles cap amunt, arrel, que era l'arrel, cap avall, i les primeres capes, amb l'ajuda de les fulles externes, traiem la primera, sobretot separem una mica la primera capa.
1: Se li agafa de la part del cap?
0: Agafem pel cap, és a dir, pel que era l'arrel, i fem una mica de pressió per desenganxar-la i estirem. I la idea és treure la primera, segona, inclús tercera capa, que són les més dures.
1: I que ens quedi el calçot net.
0: Exacte. totalment net. Jo sóc partidari de no tacanyejar, no intentar-me menjar al màxim, sinó si la primera, segona, tercera capa estan seques, estan fora. O sigui, al cap i a la fi el que vull menjar és el que està bo. Per tant, si tinc un calçot ben cuit, ben confitadet, la part interna és la que està realment melosa, dolça, la que ens interessa. Mm. I sucar amb la salsa.
1: I sucar. I a peu dret, senyors.
0: Sí, sí, clar.
1: Que això dels restaurants...
0: No, home, fa molt bona feina, vull dir, és interessant, perquè hi ha gent que no es pot fer la calçotada a casa.
1: Sí.
0: Llavors, en un restaurant realment fa molt bona feina, i a més és una forma de fer-ho, doncs, com molt, diguem-ne, civilitzada i molt neta i molt fàcil. Però jo soc dels que m'agrada embrutar-me i estar de peu i...
1: Si és aquest el cas, millor fer-ho drets. En els restaurants també t'ho posen amb el pitet corresponent i els teus guants corresponents, però assegut i amb el calçot embrutit no és el millor.
0: Jo ni guant ni res, pitet ho puc entendre, però jo ni guants ni res, perquè al cap i a la fi normalment sóc també el que ha fet la salsa i ha fet els calçots, a les mans ja les tinc fetes un nyap. Per tant, ja començo amb mitja feina feta. A peu.
1: Abans parlàvem d'una tradició gastronòmica que també s'ha, diríem que, industrialitzat, comercialitzat, més per la banda de la salsa
0: que però no
1: per
0: només.
1: La banda del calçot.
0: També jo he vist llocs on venen calçots cuits, envasats al buit.
1: Sí.
0: Es fa, vull dir que potser falta acabar de trobar-li en quant a negoci més aplicacions al propi calçot, no? Algunes marmelades potser de calçot, alguna cosa sí que pots trobar, però sobretot és clar, és a partir de la salsa, que és aquell element que porta més feina al cap i a la fi de fer i que es pot industrialitzar, que es pot fer una conserva de qualitat guardada que et pot després servir per moltes coses. A més, un tipus de salsa molt versàtil que podem utilitzar per moltes aplicacions. Trobareu salses més industrials a supermercats i tal, i algunes marques molt famoses, i ara en temporada hi ha algunes empreses que fan salsa fresca, que té una data de caducitat més curta i que podríem dir que té un sabor potser més de salsa acabada de fer.
1: En general diries que són de bona qualitat, estan ben fetes aquestes salses?
0: Sí, sí. El que a mi sempre m'agrada, tot i això, és tunejar-me-les. Perquè jo tinc a mi m'agraden d'una forma molt determinada, amb una textura i sobretot un punt d'àcid i de salat. Llavors, a mi em sembla molt bona base, però sempre les acabo donant el meu toc. Per exemple, aquestes més industrials de pot de vidre acostumen a ser intenses de vinagre i molt, molt denses. Què faig? Les poso en un bol i les acabo d'emulsionar amb una miqueta més d'oli i me les acabo de fer jo. No per la calçotada, la calçotada la salsa la faig jo, però quan vull aplicar-les a altres receptes, que si vols en parlem, que no tinc temps de fer-me la salsa i me la compro. Mm. I altres més artesanals sí que m'he trobat, que la textura és molt bona, però potser m'hi falta una miqueta de punx, de mala castanya, llavors doncs, una mica més de sal, una mica més de vinagre, i ja està. Però estan bé, són productes que
1: però
0: estan
1: però tenim alternatives. El calçot ens dona per fer altres... d'unes altres maneres, no?, podríem dir.
0: Clar, això passa com, jo què sé, l'escudella o els rostits, no? Al final hem de fer canelons, hem de fer coses. Nosaltres fem una calçotada i el més probable és que ens sobri salsa. Si hem tingut... som dels que... O sigui, fot-li canya que no ens en falti, i calçots, que ens queden calçots cuits, ens queden calçots crus, ens queda de tot. Qual cosa aquí l'hem de trobar rendiment, perquè és un producte fresc que es fa, al final es fa malbé. Val? Cremes. Podem fer una espècie de falsa vichyssoise a partir de calçot, barreja de calçot ja rostit o i calçot cru. Podem fer amb el calçot cru rebossar-los, tipus tempura. Mm. Uh-huh. Podem fer aprofitar el calçot com si fos una ceba tendra i tallar-lo a la juliana molt fina per decorar amanides, per decorar sopes, per decorar plats. I ens dona una frescor superxula. Podem fer xips de calçot, podem aplicar-lo tallat a rodanxes o una mica estirat, el podem aplicar a un saltejat, no? Tipus asiàtic, no? Ens fem un wok de carn o de verduretes entre elles amb
1: correcte,
0: una miqueta de calçot, no? o bolets de cultiu i calçot amb un raig de soja. Podem fer el que sigui, al cap i al fi és una ceba tendra, per tant hi podem fer el que vulguem.
1: Com diem sempre, cal una mica d'imaginació perquè tot és reaprofitable.
0: Sí. Oi que sí, Manel? I ganes de cuinar.
1: Sí, senyor.
0: Ens agrada menjar.
1: I tant. Ens agrada cuinar i menjar, les dues coses.
0: Sí, sí.
1: Manel, fins a la propera.
0: Quan vulgueu, aquí estarem.
1: Que vagi molt bé.
0: A vosaltres, merci.
2: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM. Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda una setmana més a Menja't la vida. Com estàs?
2: Què tal? Doncs molt bé, Pili. Ja saps que parlant amb tu, jo estic molt a gust.
1: Ja saps que és bidireccional i jo crec que multidireccional, perquè estic segura que els nostres oients reben aquest bon rotllo, aquesta bona energia, tot i que de vegades ens expliques coses importants, contundents, que no són frivolitats, però sí que ens fas arribar amb un optimisme que et surt del cor, suposo, no?
2: Doncs sí, a mi m'agrada divulgar des de l'optimisme, no? Des d'aquella part que nosaltres podem fer per fer un canvi, no quedar-nos amb la pena o amb la por, o, no? Sinó quedar-nos amb allò que podem fer per canviar i per estar millor.
1: I dins d'aquest afany teu sobre per fer divulgació, no? També de l'alimentació, aquest any també ets divulgadora de la Marató. Què vol dir això? Explica'ns-ho.
2: Doncs aquest any sí, m'he adherit a col·laborar amb la Marató com a divulgadora i bàsicament el que estic fent és anant per centres educatius a parlar sobre la Marató des de dos vessants, no? Des de la importància de conscienciar-nos sobre el càncer, que aquest any la Marató està dedicada al càncer, i la importància també de la donació, no? De la Marató que celebrarà el 14 de desembre, de la donació per poder aportar el nostre granet de sorra per la investigació, per la importància que té la investigació dins del càncer. I que una cosa de les que dic és que al final, si tots i totes donem, ni que sigui un euro, no? Que a vegades quan parlem de donació sembla que hem de donar tot el que tenim, no? I al final és un sol euro, doncs si totes les persones de Catalunya donéssim un sol euro, no? Doncs gairebé tindríem 8 milions d'euros per invertir en millorar la investigació del càncer.
1: De tota manera, càncer i alimentació van molt de la mà, no? Per prevenció, per una banda, i després també en processos cancerígens, no? per portar-ho tot amb dignitat o amb la millor dignitat possible.
2: Doncs sí, a veure, hem de tenir en compte que, i és el que diré, potser ens angoixi una mica, però és així, que un de cada dos homes i una de cada tres dones patiran càncer al llarg de la seva vida. I que aquests càncers sí que hi ha entre un 5 i un 10%, que hi ha un factor genètic que és el que ho predispose, però després, si milloréssim els nostres hàbits, es podrien reduir fins a la meitat els càncers que patim. I millorar els nostres hàbits seria eliminar aquells hàbits tòxics com el tabac i l'alcohol, millorar l'alimentació, doncs, incloent sobretot diàriament verdures, fruites, hortalisses, cereals integrals, això seria com la premissa, no? O sigui, augmentar i que això hi fos diàriament, augmentar l'activitat física, i quan diem activitat física no és necessari que ens apuntem a un gimnàs, és a dir, ara als adolescents els estic dient, si us poseu música a la vostra habitació i comenceu a ballar mitja hora, ja esteu fent activitat física, per tant, ja és fer alguna cosa en el nostre dia a dia. Hidratar-nos amb aigua, no? En substitució amb altres begudes que no són saludables, la protecció solar, és a dir, i sobretot en les hores de màxima exposició ultraviolada, doncs protegir-nos del sol, durant l'estiu sobretot, no? I en èpoques, doncs, a Lleida hem de dir que molta protecció durant l'hivern no necessitem per la boira que tenim, però si hem d'estar un diumenge al matí tot el diumenge i veiem que hi ha una radiació alta, doncs protegir-nos. Que per cert, Pili, des d'aquí vull dir que a la vostra aplicació del temps del mòbil,
1: sí,
2: teniu informació sobre la radiació ultraviolada.
1: Ah, sí, és veritat.
2: I, per tant, podeu veure si durant el dia hi haurà una màxima exposició i, per tant, doncs, posar-vos crema per protegir-vos. Val? Llavors, doncs, millorant aquests hàbits, no? Després, perdó, que no em vull oblidar de vacunar-se del virus del papiloma, perquè el virus del papiloma humà, doncs, pot condicionar o pot ser un factor de risc de patir càncer també, i tractar, si en el cas que es tingui, l'Helicobacter pylori, que és una bactèria que, si prolifera, també pot augmentar el factor de risc de patir càncers. Per tant, Hem de dir que això no ens farà que no es desenvolupi un càncer, val? O sigui, no, el risc no serà zero, però sí que, com hem dit, doncs, el 50% dels càncers que es donen es poden reduir a la meitat si millorem aquests hàbits. Per tant, tenim molt a fer de la nostra mà, no? O sigui, si ens estan dient que molt de nosaltres desenvoluparem aquesta proliferació celular que acabarà sent un tumor, no? I que ho podem reduir. Podem reduir aquest factor de risc, podem reduir aquesta... Jo ho comparo com... Bueno, com més números, no? Compris perquè toqui alguna cosa, no? Doncs més probabilitat tindràs. En aquest cas és el mateix, no? Com més factors de risc tinguis, doncs més probabilitat tindràs. Si els podem reduir, doncs ja és algo que podem fer nosaltres de la nostra mà. Però a més hem de tenir en compte que durant els últims anys, doncs la taxa de supervivència del càncer ha anat augmentant, sobretot en aquells càncers de gran prevalença, no? Això que vol dir? Pues, són càncers que els pateixen una gran majoria de la població que té càncer. I aquests estan i han estat molt estudiats i això, gràcies a això, doncs s'ha fet que es pugui detectar de forma precoç i això també des d'aquí doncs, encoratjar la gent, no? que quan arribin aquestes cartes de cribatge, doncs no deixar-les passar i anar a fer les proves perquè una detecció precoç doncs augmenta la probabilitat de supervivència en el càncer. Però que això s'ha aconseguit gràcies a la investigació, el poder detectar-ho precoçment per poder fer un tractament el més ràpid possible per doncs, tractar aquest càncer i després trobar tractaments doncs, que realment siguin efectius. Però que després també, o sigui, és que tenim fins a 200 tipus de càncers i no tots estan estudiats i, per tant, tothom té dret a poder tenir un tractament específic per al seu tipus de càncer i que això s'aconsegueix amb la investigació i que, per tant, és superimportant. Important, no? I d'aquí la importància de doncs, que siguem que tinguem aquesta sensibilitat amb aquest tema i que doncs, el 14 de desembre puguem col·laborar amb la Marató.
1: Naila Martínez, gran divulgadora de tot. Oh, també de la Marató. Quina sort tenir-te tan a prop, sentir-te tan a prop. Quina sort que cada setmana ens regalis aquests minuts. Una abraçada enorme i gràcies per ser-hi. I mira, tots hem pres una mica més de consciència de tantes coses, com per exemple això del sol. Perquè hi ha coses, no?, com fumar, l'alcohol, d'acord, però el sol o fer-nos les revisions mèdiques que toquen, el papiloma, etcètera, etcètera, no? Doncs ser-ne conscients que tenim moltes coses que si les fem en el nostre dia a dia ens eliminen números d'aquesta loteria que no volem que ens toqui, aquesta no. Moltes gràcies per ser-hi, t'esperem la setmana vinent i et seguim a my-nutritionist a Instagram.
2: Una abraçada a tots i totes.
1: A tu, adeu.
2: Adeu.
3: Continguts en xarxa.

0: aquest estiu queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu
1: i la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Una nit d'estiu i un poema? Aquest és un pla molt bonic, però quan entra un mosquit, tot es complica, veritat? Sentim aquest poema que ens ho explica molt bé.
4: Hola, em dic Nit Vega i sóc de l'escola Tabor de Quart B. El poema que he escollit es diu Nit d'estiu, de Lola Casas. He escollit aquest poema perquè em semblava molt divertit. Quin mosquit tan poc polit, m'ha picat a mitjanit, a la cuixa, tot el braç i també enmig del nas. Quin mosquit tan mal neguit, m'ha picat amb gran delit, s'ha tipat i ha volat, com lladre s'ha escapat.
3: Moltíssimes gràcies, Nit, per escollir i recitar aquest poema que, com a tu, també ens ha divertit. Fins al proper Embaladits. Adeu!
4: Adeu, Embaladits!
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Escolteu aquest poema tan ben recitat que parla de les matemàtiques d'una manera molt simpàtica.
4: Hola, sóc Elisa Angòdia Pedrol. Vaig a tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del col·legi. El poema que he escollit és La classe de mates. I ho ha escrit Lola Casas. La classe de mates. 20 més 5 igual a 25. Aquesta suma la tinc. 10 menys 3 igual a 3. Una resta en un no res. 9 per 9 igual a 81. Ho han adivinat algú. Ser bombon s'ha repartit. Quants me'n tocarà a mi? D'una coca un trenca per anar fent boca. Metres per mesurar, uns quants quilos per pesar. I molts títeres per nedar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si compto seguit, arribarà a l'infinit.
3: Quin poema tan divertit i tan ben recitat, Isan. Moltes gràcies per escollir-lo. I sumant tanta poesia, ens acomiadem amb felicitat infinita. Fins al proper Embaladits. Adeu!
4: Adeu, embaladits!
5: Ens agrada la poesia!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
6: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Guirado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discursos d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Per la seva banda, els col·lectius locals de la Joventut Nacionalista, el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Guirado i per exigir aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania, en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure un nou senzill cada dos mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una situació amb la qual tota la societat es pot sentir identificada, ja que comenta tothom en un moment o altre n'hem viscut un. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí les notícies, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: L'hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts a aquesta nova edició de l'hemeroteca de la ràdio. Com sempre, un plaer estar amb tots i totes vosaltres per parlar del nostre mitjà, de la ràdio, per escoltar talls recuperats de l'oblit, aquells que pràcticament, si no fos per gent com els nostres col·laboradors i nosaltres mateixos, doncs segurament anirien a les escombraries i mai més no els escoltaria ningú. I tot això ho fem, com sempre, amb la companyia del nostre inestimable company de viatge, Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Com estàs?
4: Hola, què tal, Esteve? Doncs encantat, com sempre, d'estar aquí. Avui porto notícies fresques, com si fos això al supermercat. Tu ja n'has fet un petit tastet, o sigui que en parlarem aquí a l'hemeroteca.
3: Doncs sí, parlem de la 30a edició de la Fira de l'Associació Catalana Amics de la Ràdio, ACAR, que va tenir lloc el dia 21 d'octubre del 2023, com sempre, a Cardedeu, i en aquest cas hi va ser tu, jo no hi vaig poder ser, perquè tenia un event familiar d'aquests anual, que era aquell mateix dia. De fet, no estàvem gaire lluny, estàvem a pocs quilòmetres, però no em va ser possible de venir. Així doncs, en representació de l'hemeroteca hi vas anar tu, i vas poder parlar amb una figura excepcional de la ràdio espanyola.
4: Doncs sí, vaig tenir el plaer de parlar amb Luis del Olmo. Que imposa molt, imposa molt, perquè, a veure, Luis del Olmo actualment, més o menys jo diria que té els 86 anys ja, però és una persona alta, prima, però el seu cabell, és una persona amb molt bona presència, i a més amb una certa mirada una mica així com profunda, no? I clar, quan el tens molt a prop, perquè el tenia molt a prop, perquè estàvem parlant, fent l'entrevista, doncs, bastant a prop, no? I li mirava els ulls i jo per dins anava pensant, mare Déu, aquest home, no? I tot el que porta aquí dins i quin bagatge porta, no? El vaig poder atrapar precipitadament perquè estava, com pots comprendre, molt sol·licitat, hi havia molta gent que es volia fer fotos, estava a la televisió de Cardedeu que l'havia d'entrevistar, i jo, doncs mira, pim-pam, vaig treure el mòbil. Bé, em permets explicar-ho del mòbil?
3: Sí.
4: Explico les coses al directe, que no es veuen mai.
3: Anècdotes, vinga, va.
4: Anècdotes. Jo a vegades sempre dic que... No és que vulgui anar de pessimista, però a mi sempre m'ha de passar alguna cosa. I jo portava ja tota la setmana amb la meva estupenda gravadora digital preparada. Fins i tot havia pensat la manera d'acoplar-li l'escuma de Cugat Media, per si en alguna foto es veia, tot i que... Era difícil, va dir, però bueno, tindrà certa presència. Vaig estar fent proves de gravació, vaig configurar la gravadora perquè té diversos micròfons i pots configurar que se sentin els de davant, els de darrere. Dic, bueno, ho farem de manera que se senti bé. Total, que em poso a gravar i deuen passar 6 segons que surt un missatge en anglès que diu SD card full.
3: És a dir, targeta SD plena, i per tant ja no podies fer res allà. O la formatejaves o res.
4: I això ja era massa entretingut. I en aquest moment ja et puja la tensió. Ràpidament, a la meva dona que estava allà, dic, deixa'm el mòbil, sisplau. Desbloqueja, agafo la gravadora i em posa que no tenia accés als permisos de micròfon perquè la gravadora no es havia configurat. D'entrada tot va malament. I Luis de l'Olmo esperant, que abans em deies fora micròfon, i quina cara posava? Doncs mira, no li vaig mirar la cara.
3: Tu estaves entretingut amb els teus temes.
4: Dic, bé, doncs ja trec el meu mòbil. I sí, et vaig agafar ràpidament el meu mòbil, gravadora, i perfecte. Al final, aquelles coses de molta tecnologia, gravadores digitals, superxules, supertal, i ho acabes fent tot amb el mòbil. I vaig fer l'entrevista, no el vaig voler entretenir molt, crec que vam ser uns 3, vam estar parlant uns 5 minuts, no va arribar. I la veritat és que molt bé. Molt bé, o sigui, una persona que te'n dones compte que pots estar parlant un dia i dos amb ell sencer i no acabarem mai, no?
3: Va, doncs anem a escoltar, a veure què ens explica el Luis de l'Olmo i ara ho comentem.
4: Vinga.
2: La Hemeroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
5: Luis de l'Olmo, gracias por estar aquí en la Hemeroteca de la Ràdio. Y quería preguntarle, ahora que usted ya no se dedica a la ràdio, ¿qué escucha? ¿Sigue escuchando la ràdio?
6: Continúo escuchando la radio porque necesito escuchar la radio como cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano español tiene necesidad de escuchar la radio para saber lo que pasa en su pueblo, en su ciudad, en España y en Europa y en el mundo. La radio es necesaria para que este mundo que queremos tanto a veces, porque a veces no lo queremos tanto cuando hay guerras y hay problemas con el mundo de la economía, pero la radio es fundamental para la sociedad del mundo. La radio dentro de 1000 años continuará siendo tan fuerte como lo es ahora.
5: Es fundamental que la radio sea libre y que no entre la política, ¿no? Porque en la época, todos recordamos, ¿no? La influía, ¿no? La política, la dirección, en la línea editorial de la radio.
6: En la radio, desgraciadamente, a veces la radio es tan grande porque transmite las 24 horas, pero alguna hora o algún minuto se cuela y se comenta lo que no interesa a la radio y lo que no interesa a la sociedad, ¿no? Pero no hay más remedio que aceptarlo porque no se puede evitar. La radio es libre y la radio es directa y a veces en la radio, a veces muy pocas, pero cuenta cosas que no le interesan ni a la sociedad ni al ciudadano de a pie, ¿no?
5: Está claro. Nosotros desde la Hemeroteca de la Radio intentamos preservar toda esa radio que no ha sido grabada en su momento, ¿no? Por falta de medios. Ahora, hoy en día, con lo digital sí que se graba todo. Por lo tanto, es importante para nosotros, pues eso, ¿no? Conservar ese legado. Y yo creo que está muy bien, ¿no? Para que las nuevas generaciones puedan conocer lo que se ha hecho en la radio, se sigue haciendo, ¿no? Pero sobre todo lo que se hacía, ¿no?
6: Afortunadamente, la radio no va a morir nunca. O sea, dentro de 50 años, dos personas, una como tú y otra como yo, estarán charlando, hablando de la radio, del pasado y del futuro, y del presente sobre todo.
5: Seguramente.
6: Hoy sin la radio no seríamos nada ni nadie.
5: Está claro. Pues nada, Luis, muchas gracias por atendernos.
6: A vosotros.
5: Es un placer.
6: A vosotros.
5: Muchas gracias.
2: La Hemeroteca de la Ràdio.
3: Una llegenda viva, Luis del Olmo, que octogenàriament encara segueix estant ben actiu, amb el cap ben, ben clar, no?
4: Sí, sí, totalment. Imposa, eh? A veure, jo no sóc un periodista... No sóc periodista.
3: Per començar això, jo tampoc, eh? Mira que m'hauria agradat, però no.
4: Sí, no, i per tant no estic avasat, no?, a entrevistar a gent... Però, home, i menys gent que té la seva, diguem, presència i que imposa una mica. Però la veritat és que, bé, al final, doncs, te'n va sortint i, bé, bueno, doncs, va estar així. I després, quan acabes, dius, ai, doncs ara m'ha fet gràcia. Mira, ara entrevistaria algú altre, no? Per tant, va estar bé. El que explica, no? Bé, que la ràdio... Som, diu, 24 hores al dia, no para i sempre a escola. Diu, algo que no interessa a la gent ni interessa a la ràdio ni a la societat. Diu, no? Suposo que referent a la política. Bueno, em va agradar això, em va agradar el que va dir, no? Que la ràdio mai moriria i que, diu, una persona com tu i com jo d'aquí 20 anys o 30 o 40 també poden mantenir una conversa sobre la ràdio d'aquell moment, de la que va ser, de la que pugui ser en aquell moment. Interessant això també, no?, el que comentava.
3: Bé, de fet, jo faria un apunt a aquest moment, que és que la ràdio, en essència, és una conversa, això ho hem dit altres vegades aquí, sí. I per tant, sempre i quan hi hagi dues persones, o fins i tot una només, que vulgui explicar alguna cosa, però quan n'hi ha dues, hi ha una conversa, i si hi ha una conversa, hi ha un intercanvi d'opinions, d'idees, d'imatges, i per tant, és un moment sempre interessant en el que tot es para i et concentres només en parlar d'una cosa, o de diverses, però... diguem que fas un capítol especial, un moment de calma per tractar un tema molt concret. I per tant, això crec que és interessant. I més avui dia, en el que tenim tants inputs, que va tot tan de pressa, que no tens temps de fer aquesta parada, no? Per tant, sempre em semblarà interessant aquest punt. I a més, la ràdio també té, si parlant de la ràdio convencional, el fet de fer-la en directe. Si la fas en directe, pots interactuar amb l'audiència. L'audiència pot ser altres persones que no tenen per què ser radiofonistes, però que poden intervenir en aquells moments, en aquell programa i en aquell diàleg o aquella tertúlia que hi ha a l'aire. I, per tant, sempre crec que serà interessant que hi hagi aquesta possibilitat de fer una cosa tan fresca, tan ràpida, tan dinàmica, cosa que també a la televisió no la menyspreem, perquè també és molt potent, hi ha la imatge... I també avui dia, amb les noves tecnologies, doncs tu pots tenir la possibilitat de tenir aquelles intervencions d'espectadors a través del seu mòbil, amb la seva càmera i el seu micròfon. Per tant, em sembla molt interessant aquesta idea, no?
4: Sí, mira, amb la línia que estàs dient, en la taula que va haver-hi en el matí, la taula moderada pel Centro Niki, on hi havia doncs l'exdirector del Museu de la Ciència i la Tecnologia de Terrassa, hi havia la directora de Televisió de Cardedeu, estava el Albert Murillo, estava Sílvia Coppolo, que també va estar allà, i dues persones més, no em surten els noms, però dels presidents de la CAR i també de la col·lecció de ràdios antigues. Es van dir moltíssimes coses interessants. La Sílvia Coppolo diu, és un punt de trobada la ràdio. És un punt de trobada on ve gent i parla. I això em va agradar, no? I ell intentava una mica, quan dèiem, diferenciar la televisió, però diu, avui en dia la ràdio es veu, però ja és imatge, hi ha una càmera a l'estudi, hi ha interacció. O sigui, va fer com un paral·lisme amb la televisió, va dir, carai, però si la televisió és el mateix, es veu, és imatge, és... No?
3: Bé, permet, sí. Però jo crec que hi ha dues diferències importants. Primer, que és el focus. La imatge, o sigui, el focus de la imatge és a la televisió, i en canvi a la ràdio el focus és la veu, és el so.
4: És,
3: no?
4: La veu, sí, sí, sí.
3: Ara, que tu puguis utilitzar, com deies tu, com a recurs de recolzament la imatge, em sembla fantàstic, perquè a més els més joves intentis captar-los i que s'enganxin a aquesta història. Però... Per exemple, tu amb els ulls tancats et posen un àudio i saps perfectament si és televisió o és ràdio. És que ho saps al segon. I a més també, clar, el recurs d'haver-te d'explicar a través de la ràdio sense el recolzament de la imatge, per exemple, en un partit de futbol, no té absolutament res a veure amb el que puguis veure o escoltar, en aquest cas, a la televisió. No? En la mateixa retransmissió de futbol, per exemple.
4: Sí, sí, sí, és així. Clar, ella deia també, diu, és que al final... que no passi que acabem sentint ràdio veient-la. Perquè ara poses una càmera de streaming en l'estudi i resulta que el programa de ràdio l'acabes veient i escoltant-lo. O sigui, no l'escoltes quan s'està fent, perquè això també es va dir, la ràdio en directe no. O sigui, ara es vol, la ràdio jo l'escoltaré quan jo vulgui. I, per tant, doncs això, parlava de que, per exemple, en el cas de l'Albert Murillo, que el Generació Digital, tenen una càmera i van un dia fer, i es veu que va tenir un èxit bestial, de colar el so del tècnic amb ells, amb el locutor.
3: Ah, perfecte.
4: No? Doncs clar, i es va fer com un making-off, no? Per dir-ho manera, no? Sí, sí, jo vaig pensar, home, però si això a mi m'encanta, o sigui, jo m'encanta veure-ho des de darrere, no?, també, com es fa, i em passa amb la televisió i també em passa amb la ràdio. Però jo em quedo amb l'essència que, i al final moltes coses que va dir la Sílvia en aquell cas, i gent que també estava parlant, que nosaltres també hem dit aquí, que és aquest punt de trobada, aquesta concentració, aquesta veu, no? Tu vas a parlar, com la ràdio com un concepte social, una mica, no? Val? Em va agradar molt, no? De venim a trobar-nos aquí i venim a parlar.
3: Mira, ja que deies això d'escoltar la ràdio des de dins, en el cas de la Generació Digital, ara anem a fer un exercici curiós que acabo de trobar per aquí, perquè avui estem improvisant una mica els talls del programa, també ens hem llançat a l'aventura, que és les proves de so que vam fer a la fira Mercaham 2022. Això va ser el dia 11 de juny del 2022, una fira que, com sempre, es fa a Cerdanyola del Vallès, i en aquesta ocasió tu estaves a casa i jo estava allà a la fira. I aleshores ens anem a veure com van fer les proves de so per coordinar-nos tu i jo per a fer aquell programa.
2: La Maroteca de la Ràdio.
3: Parla.
7: Hola, què tal? Sí, parlant, sí. Hola, no tinc retorn ara.
3: Perfecte. Bé. Doncs ja ho tenim. M'havia equivocat jo de connector.
7: No me sento. Vale, ja vull dir que em sento bé. Perfecte, sí.
3: Vale, deixa'm mirar un moment aquí el volum. Hola, hola, hola.
7: Hola, hola, hola. Jo sono per aquí?
3: Ei, sí.
7: Sí, sí, provant.
3: Hola, hola, sí, tot bé?
7: Hola, què tal? Sí, tenim un senyor que ens fa una foto en aquests moments. Molt bé. Què tal?
3: Molt bé.
7: A veure. Molt bé. Sonem per aquí, Esteve, pels altaveus?
3: Sí, t'estan escoltant.
7: Perfecte, salutacions a tu. Tothom.
3: Vale, t'hauries de pujar una mica els aguts i baixar-te potser una mica els greus.
7: A veure. A veure, vaig a provar ja amb aquest tot de veu, eh? Hola, què tal? Com esteu? Salutacions, provant un, dos,
3: va.
7: Tres, un gos, provant, sí. Sí, sí, sí, més. Així... Estic sentint... Em sento a mi de fons molt, molt lluny, però va. Que no molesta, però em serveix per saber el delay amb el que estic arribant.
3: Vale, ok. Ei, sí, hola.
7: Que són dos segons, potser?
3: Sí, hola. Sí, més, bueno, l'anada i la tornada podria ser. Sí, sí, ei, vale. Ja ho tindríem, això. Vale, deixa'm acabar d'ajustar una mica això i anem quasi començant, d'acord?
7: Vale, sí, sí, tot a punt.
3: Em falta buscar el guió, etcètera, vale?
7: Vale, vale.
3: Ah, per cert, no tinc preescolta, vale? O sigui, no he tingut temps de muntar-ho, de manera que, bueno, com que és en directe pràcticament tot, d'acord? Anem fent senyes per aquí, vale?
7: Perfecte.
3: Ok.
2: La Maroteca de la Ràdio.
3: Se sent, eh? El volum, aneu-me dient, perquè no sé si és massa fluix, massa fort, saps? Així està bé, no? Vale.
8: Segur, és que això baixa.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
3: A veure, Jordi, parla un moment, et senten?
7: Hola, què tal? Hola, Fernando, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Com estem?
8: Què en veus?
7: Perfecte, et veig, tu a mi també.
8: Molt bé, molt bé. Bueno, tu, millora, eh?
7: Eh?
8: Mira que, ostres, agafar això, ara...
7: Sí, sí, sort que em sembla que vaig de baixada, però... Mira que mai, eh?
8: Durant...
7: Sí, bé, xafadet, però bé, bé.
8: Bueno, deixo, vaig cap allà.
3: Molt bé.
7: Vinga, gràcies.
3: Bon dia a tothom. En breus instants començarà una edició en viu des de Mercaham de la Maroteca de la Ràdio, el programa de ràdio que parla de ràdio, de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
9: Ràdio Sant Cugat.
3: Ràdio Sant Cugat.
10: Ràdio Sant Cugat.
2: La Maroteca de la Ràdio.
9: Un programa de ràdio que parla de ràdio.
2: La Maroteca de la Ràdio.
3: Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
2: La Maroteca de la Ràdio.
9: Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
2: La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: A l'hemeroteca de la ràdio parlem de la ràdio d'abans. Si vols parlar amb nosaltres, tens un micròfon a la teva disposició. I si a casa tens antigues gravacions de ràdio, les pots compartir amb nosaltres quan vulguis.
2: L'hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. L'hemeroteca de la ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
3: Doncs aquestes eren les proves de so que vam fer des de Mercaham el juny del 2022. Com dèiem, tu estaves a casa, Jordi, i jo el que anava fent era proves de so, doncs no solament per veure com m'entrava la teva senyal, sinó també per veure com sonava allà a la sala, un pavelló en el qual érem, doncs no ho sé, potser hi havia 300 persones en aquells moments. Bàsicament hi havia tot el personal de cada stand, també hi havia els companys de Ràdio 4 que estaven just a l'altra banda, on estaven a punt de començar la gravació d'un programa, d'una edició nova de l'altra ràdio, amb Sintoniki, i al meu costat, que se sent una mica de lluny, però se sent, teníem en Fernando Rodríguez Calvo, precisament el secretari de la CAR, l'Associació Catalana Amics de la Ràdio, que parlava amb tu. Tu estaves a casa lluny, i és allò que anàvem fent les proves, no? De parlar una mica, espera que pujo el to, a veure els greus, els aguts, acosta més el micròfon, etc. No?
4: Sí.
3: I el retorn, que hi havia aquest petit delay, perquè estaven connectats amb el meu mòbil, amb les dades del mòbil, perquè la wifi de la sala no rutllava del tot, perquè hi havia molta gent connectada, i al final vaig decidir fer-ho amb el meu mòbil. Però bé, document curiós, no?, que no havíem...
4: Déu-n'hi-do, quins mitjans, Sí, la unitat mòbil en aquell moment la teníem reparant-se i vam decidir fer-ho així amb el mòbil.
3: I mira, ben fàcil, tu.
4: Bé. No, a més, això de que et sentim per tot una fira també imposa, no? Hola, em sentia a mi mateix sonant pels altaveus.
3: Clar. Clar, recordem que els auriculars són precisament per això, no?, perquè no hi hagi retroalimentació i, per tant, no s'acopli i no se senti l'ambient de la sala, dels auriculars, el que fan és tapar el so que escolta un mateix per no haver d'escoltar el so a través dels altaveus que s'acoplarien a través del micròfon. I, per tant, doncs, allà sí que hi ha aquest desavantatge, no?, quan tu estàs parlant i el meu micròfon està obert, com que jo estava en un lloc on tenia uns altaveus a prop perquè escoltessin el que estàvem enregistrant, doncs clar, et senties a tu mateix, amb un retard, a més, que això ja n'hem parlat moltes vegades aquí, no?, que costa una mica de gestionar, perquè mentre tu estàs parlant, escoltes de fons el que tu mateix acabes de dir fa un segon o una mica més, sí, a vegades, no?
4: Sí, això fins i tot m'ha passat a la feina, amb alguna conversa telefònica, com la nostra telefonia és IP, doncs al final m'ha passat d'estar parlant amb algú i m'estic sentint a mi mateix i pots aconseguir-ho, si te'n oblides, tu tens com un discurs, vas parlant, però vaja...
3: T'has de concentrar molt, és difícil.
4: T'has de concentrar molt, de fet hi ha un...

Un jingle molt, molt curt, només musical, que amb aquesta melodia doncs, ja situava a l'oient. Anem amb un altre jingle, en aquest cas també del 1989, però de la nostra emissora, Ràdio Sant Cugat.

0: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Ràdio Sant Cugat, al teu costat. Ràdio Sant Cugat. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
1: I ara atenció, perquè anem a un document interessantíssim. A veure, Jordi, tu saps qui és Ricard Ostrell?
2: Sí. L'actual... Ex-Planta Baixa, per exemple.
1: I actual director del Matí de Catalunya Ràdio.
2: Correcte.
1: I presentador, que té la productora La Manchester. Això és un detall important, perquè abans doncs la majoria de veus del Matí de Catalunya Ràdio eren de la plantilla de l'emissora, i actualment no. Són d'aquesta productora, amb Ricard Ostrell al capdavant. Si més no, però, Ricard Ostrell, a part de debutar inicialment a Matadepera Ràdio, nosaltres no vam coincidir amb ell per una qüestió d'edat, és bastant més jove que nosaltres i, per tant, no hi érem a l'estudi, perquè, senzillament, quan nosaltres començàvem, ell no existia o era molt, molt petit. Professionalment va debutar a Catalunya Ràdio junt amb Pere Mas l'estiu del 2009.
3: El que faltava.
4: És el concurs més confús de la ràdio catalana. Avui...
5: No nos moverán.
4: Maxis, home.
5: Del barco de Chanquete. No nos moverán porque este barco es toda su vida. No
4: nos moverán. Senyor Carot, ja l'hem entrevistat.
6: Bon dia,
4: i l'entrevista. Bon dia de nou, perquè ja l'he saludat abans. L'entrevista s'ha acabat a les 10. Vol explicar-me què fa aquí dues hores després, senyor Carot?
6: Escolti'm, que insinua que no tinc feina, que em fotran al carrer.
4: No.
6: Doncs molt equivocat, senyor Mas,
4: no,
6: eh?
4: Jo no dic...
6: D'aquí ningú em mourà.
4: No, jo no dic que no l'hagin de moure.
5: No nos moverán.
4: Bé, vinga, doncs no es mogui, escolti'm.
6: No.
4: Fem el concurs, si li sembla.
6: Va,
4: avui regalem pack de tornada a col·legi. O tres lots, concretament de productes Iron Fix, l'adhesiu de gran qualitat.
6: Aquí.
4: Iron Fix, eh? Digui'm, obri-la aquí, un pack d'aquests,
6: sí.
4: I miri què hi ha al seu interior.
6: Doncs mira, hi ha una motxilla i un estats de forma de tortuga, una simpàtica calculadora i un maletí de pintures i retoladors.
4: Molt bé, i les samarretes de Catalunya Ràdio, que sempre les posem. Per tant, busquem el primer oient amb el lot de productes Iron Fix.
6: Bon dia, oient.
4: No esperi't que digui, esperi's, senyor Carot. Àngels, Barcelona, bon dia, bona hora.
7: Hola, bon dia.
6: Bon dia, senyora diputada, com està?
4: No és diputada, és un oient, és un oient.
6: És un oient. Està preparada per la pregunta, oient?
7: Sí.
6: Il·lustrem-la amb una sardana. Un, dos, tres, quatre. Ja sap comptar, vostè, senyora diputada?
4: No és diputada, és un oient.
6: És un oient. Bé, anem a parlar del Pla de l'Estany. Com s'anomena segons el Pere Mas? A, Pla de l'Escala. B, Pla de Vall. C, Pla de l'Espanya. O D, Muntanyós de l'Estany.
4: Bé, sembla que hi ha hagut un error i no s'ha dit del tot bé. Quan he parlat de Pla de l'Estany, com m'hi he referit? Apreciada Àngels.
7: La primera?
6: Respongui, diputada. A, Pla de l'Escala. N'està segura? Molt confós.
7: No!
4: Ho lamento, Àngels. No l'ha encertat. Adéu.
6: La diputada
4: ha desaparegut. Bé, passem a la següent trucada. Àngela, Reus, bon dia, bona hora.
7: Ai, hola, bon dia.
4: Molt bé,
6: diputada de Reus. B, Pla de Vall. C, Pla de l'Espanya. O D, Muntanyós de l'Estany.
7: Si la primera no ha sigut, no? Pues sí. La segona, dic jo.
6: El Pla de l'Espanya.
7: A veure si pot ser.
6: Pla de l'Espanya. Vostè, el Pere Mas, el veu d'aquests, eh?
7: Ai, el Pere, ai, el Pere.
6: Comprovem.
4: Vinga, a Banyoles, el Pla de l'Espanya, Espanya, Espanya.
5: Espanya.
4: Ui, a Banyoles, quan hi posi els peus, em penjaran a la plaça de l'Ajuntament.
6: Jo
4: deia Pla de l'Estany, volia dir Pla de l'Estany, que
6: el
4: tinc molt clar, aquesta comarca,
6: Se li fa un mos un estómac,
4: Sí, home, sí, que és travessat el Pla de l'Estany per la C66.
6: El Pla de l'Espanya.
4: Aquella sortida, Banyoles Nord, Sud.
7: Ai, ai, ai.
4: L'altre dia hi tocaven uns tios que es diuen Fiasco,
6: Fiasco.
4: Sí, no, sí, no és conya.
6: No els conec, no els conec.
4: En fi, molt simpàtic tot plegat. Ha guanyat el premi. Gràcies, Àngela. Adéu-siau, Reus.
7: Gràcies, moltes gràcies.
4: No haurà fet trampa per aquesta Reus com vostè o de per allà baix,
6: no? No, allà no fem gaire.
4: El clan de l'Avellana està en acció. Saludem l'Albert.

0: Albert Alella, bon dia, bona hora.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia, senyor diputat. Anem a parlar de música folclòrica. Aquests són els Elèctrica Samba, no? Aquests.
0: Vinga, va, avancem.
2: A veure, com ha definit el Pere el que té entre cames la cantant Lady Gaga mentre la Mariola parlava? A, el cacauet. B, la setmana entrant. C, la cel·lulitis. O B, les quatre barres.
0: Com ha estat definit el que té Lady Gaga entre cames mentre parlava la Mariola? Vinga, Albert, ànims.
2: És una cantant. Veieu que fa música.
1: Aviam,
2: fa música. Sí,
0: però no tenen ni tenora ni res de tot això, no.
1: Podeu repetir la primera, per favor?
2: El cacauet.
0: Vinga, que som fora de temps.
1: Va, seré una mica barroer. Cacauet.
2: El cacauet.
0: Home, si vas ensenyant el d'això, és que no sabien què dir, eh?
3: Va, anem a petitsplayers.cat.
0: El cacauet, efectivament. Gràcies, Albert d'Alella. Adéu-siau.
2: Adéu-siau, diputat.
0: Adéu. Senyor Carot, s'ha acabat el programa. Adéu, que vagi bé.
2: Això dels esports, treu-vos, eh? Perquè no s'ha dit res interessant de mi. I això que sóc el president del Consorci del Circuit de Catalunya.
0: Això sí que ho és.
2: Això és una vergonya.
0: Ens interessa molt els cotxes.
2: I tornarem
0: a les 7, sisplau, deixi parlar. Per què cada cop costa més fer aquest programa?
2: No interessa parlar.
4: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
5: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
6: Doncs el Ricard Ostrell, imitador en aquest cas, imitant a Carot Rovira, en Pere Mas, l'estiu del 2009. No tinc aquí el nom del programa, però jo entenc que havia de ser el Matí de Catalunya Ràdio, i així és com va debutar el periodista sabadellenc a la ràdio professional. Fixa't també, ara estava pensant, que hi ha personatges com en Manel Fuentes també, que en el seu moment es van fer coneguts fent imitacions, sí. I també periodista. I a més, el Manel Fuentes, a dins del Matí de Catalunya Ràdio mateix, tenia la seva secció d'humor, que ell feia imitacions junt amb altres companys de la ràdio, però pràcticament tots els personatges els feia ell. Així doncs, també una curiosa coincidència, no?
7: Sí, sí, sí, ens ha passat amb en Manel Fuentes, mira, ara amb el Ricard Ostrell, que no ho sabia, que també... Mira, el Xavier Cerdà, periodista i també imitador, per exemple.
6: També, eh? També, exacte.
7: També, amb el seu personatge del senyor Casamajor.
6: Il·lustre personatge, eh? Això ja ho hem parlat aquí al programa. Llàstima no tenir permisos per posar cap tall, tot i que uns breus segons algun dia els hem de buscar, eh? Amb aquella veu tan fonda i sí. Aquella tècnica de parlar amb una gravació. Parlar amb tu mateix gravat i, per tant, doncs, fer l'efecte que, efectivament, hi ha una persona més a l'estudi, no? Tu ho escoltaves i era impressionant.
7: Sí, sí, sí, sí, està molt bé. I a més, això és que una veu molt, molt canviada, eh? Molt canviada i molt, molt aconseguida de persona gran.
6: Sí, sí.
7: Saps que sí.
6: Molt bé, anem a més històries amb una persona que ja té una edat també, perquè nosaltres la recordem força jove a la televisió en aquest cas, però ara ja comença, com deia, a tenir una edat, però segueix amb un cap intacte i amb una amabilitat extrema, extraordinària. Parlem de Padre Apeles. Vam estar entrevistant-lo a distància, ell des de Roma, nosaltres des de Barcelona, i tenim un off the record que us portem ara mateix a quan el vam entrevistar el passat 2022.
8: A quina ràdio treballes?
6: Bé, no treballo, sinó que col·laboro. Des de fa molts anys sí que hi havia treballat, però ara em dedico a una altra cosa, estic a un altre sector, a Ràdio Sant Cugat.
8: A Ràdio Sant Cugat, sí. I què fas, doncs, en la teva vida habitual?
6: Mira, jo vaig estar treballant a la ràdio 6 anys, als anys 90. El 2000 vaig canviar de sector, vaig estar treballant 4 anys en una botiga Sony, venent discos, sí. Càmeres, teles, etc. I allà li vaig vendre una càmera amb un senyor que era cap de vendes de camions Mercedes a Barcelona i sí. Vaig decidir fer un canvi, me'n vaig anar a vendre camions 11 anys. Vaig ser també cap de vendes de furgonetes Mercedes i després vaig canviar en el mateix sector a BMW Mini Motorrad.
8: Ah, molt bé. Però la ràdio és un verí que un cop t'ha envenenat ja no pots deixar-ho, eh?
6: Això mateix. Sí, sí, és el que més m'agrada, és el que més em motiva. O sigui, la meva feina m'ho passo bé, però com a la ràdio, vaja, no hi ha res. I avui dia, com amb les noves tecnologies, pots fer moltes coses des de casa... Ja fa anys tinc l'estudi muntat a casa i res, doncs vaig sempre col·laborant normalment amb Ràdio Sant Cugat. Ara també estic fent una cosa amb Mata de Pere, que és el lloc on vaig començar. I així anem fent. I amb un amic doncs fem aquest programa a distància cada setmana i ens ho passem la mar de bé, la veritat.
8: I surt per Ràdio Sant Cugat.
6: Sí, surt els dilluns a les 12 del migdia, repeteix els dimecres a les 9 del vespre i després de l'emissió està disponible el podcast.
8: està molt bé. I la Marta del Ferro?
6: Sí.
8: Que està també a Ràdio Sant Cugat?
6: La Marta, no. La Marta, jo la vaig conèixer casualment a la feina on estic ara, el 2015, que quan ens vam explicar una mica el nostre currículum laboral, es va quedar com molt parada, li va fer molta gràcia que li parlés de ràdio, i ella de cop em va explicar tota la seva història a Ràdio Joventut, i vaja, vaig flipar, i em va encantar, la idea de que els orígens seus de nena fossin a la ràdio, no? I quan em va començar a dir noms de gent que havia conegut allà, és que em vaig quedar amb la boca oberta, dic, però què m'estàs dient? Quina pedrera era aquesta emissora, no?
8: Sí, sí, sí, sí. No, tothom va sortir d'allà. Saps qui anava també per allà? La filla del Jordi Pujol, la Mireia Pujol.
6: Ah, mira, veus, aquest nom sí que no el sabia.
8: Aquest no el sabies, doncs un altre per l'arxiu, sí, sí.
6: Déu-n'hi-do.
8: No, d'allà venia tothom. Jo encara, no, bueno, suposo que m'ho preguntaràs a l'entrevista, per tant ja no t'ho dic, però abans d'això encara vaig estar a Niñolàndia, a Ràdio Miramar.
6: Sí, ho he vist, que tampoc ho coneixia, però ja ho he vist, vull dir que també en parlem breument. Pues,
8: com vulguis... Comencem. No m'has enviat cap enregistrament, eh?
6: Te l'envio. És que he anat de bòlit aquests dies perquè tinc auditories a la feina. Bueno, ahir vam estar als Premis RAC, també, amb el company, amb el Jordi, i anem una mica desbordats. Però no et preocupis, que ara, quan acabi, te preparo el link i te l'envio, vale?
8: Perfecte.
6: Doncs deixa'm un segon, que ara poso a gravar. Posaré la sintonia de Cròniques Marcianes per començar i et dono la benvinguda, d'acord?
8: Molt bé.
6: Doncs vinga, som-hi.
8: Bé, ets una persona molt agradable i ho fas molt bé, o sigui que he estat molt a gust.
6: Molt bé, fantàstic.
8: Va ser una sorpresa, diguem, trobar-vos, i descobrir aquest programa i la hemeroteca.
6: Bé, nosaltres el que fem és anar sempre citant a les xarxes socials si està el perfil obert, perquè n'hi ha molts que estan una mica capats perquè hi ha gent que no volen que els molestin, no? Cosa que és comprensible. Però sempre que està obert, doncs citem a les persones perquè creiem que si surten en aquestes gravacions, que són difícils de trobar, doncs la majoria de gent li fa gràcia, no?
8: I tant, perquè jo aquesta gravació ni la tenia. Em va sorprendre una vegada quan treballava a Onda Rambla amb l'Albert Castillón. Resulta que el que estava de tècnic allà havia sigut tècnic a Ràdio Miramar. I llavors, quan se'n va anar a l'Emili, perquè va complir 18 anys, doncs l'últim programa seu el va gravar. I llavors en sortia jo explicant la història del correu. I era encara molt més nen que en aquest d'això que has posat tu, no? I em va fer una gràcia, diguem, trobar aquest tall.
6: Doncs sí, fa molta gràcia aquestes coses i clar, és el que té l'àudio, no, també, que al no veure res i a l'escoltar un àudio, que diguem que no hi ha cap imatge que et contamini, estàs escoltant aquell àudio i estàs perfectament situant-te al lloc on estaves, a l'estudi, on sigui, que estiguessis fent el programa en aquell moment, no? És la gràcia que crec que té l'àudio.
8: Sí, és fantàstic.
6: Molt bé, doncs escolta'm, jo ara et prepararé totes les gravacions que tinc de Ràdio Joventut i te les passaré sense cap problema, però ja t'avanço que crec que només tinc de tu el tros que hem escoltat. Sí. Jo encara tinc molts minuts per escoltar, però pel que he anat veient per ara, crec que només hi ha aquesta gravació, i té sentit això perquè aquestes gravacions les feia la mare de la Marta i, clar, gravava a la seva nena. Llavors sí que hi ha altres talls, però la majoria són els de la Marta, lògicament.
8: I a més, la Marta és més jove que jo, i suposo que això va ser ja cap al final, que jo ja estava a Tortosa.
6: Clar, clar. Molt bé, doncs, per cert, aquest programa es passarà en principi aquesta setmana que ve, no l'altra. O sigui, el dilluns de l'altra setmana.
8: Passa-me'l, sisplau, quan el tinguis.
6: Sí, i tant.
8: I et poso al mur de Facebook, també.
6: Perfecte. Molt bé, doncs, escolta'm, molt agraït. I si algun dia estic per Roma, jo t'aviso, si ens podem veure, ens veiem, ni que sigui un moment, per saludar-te, vale?
8: Perfecte, em farà molta il·lusió. Adéu-siau.
6: Vinga, una abraçada, moltes gràcies.
8: Adéu.
6: Adéu.
5: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Lló.
6: Aquí teníem el padre Apeles el dia que el vam entrevistar al nostre programa. Ara em ve al cap una anècdota que jo crec que no m'ha explicat Jordi, que és que un dia, parlant amb una cosina de la meva dona, que li havia entrevistat el padre Apeles, diu, ah, saps que jo el conec, que és amic meu? Vull dir, que m'estàs dient? Diu, sí, resulta que era amic íntim d'un cosí meu, al seu torn també, i quan érem joves sortíem de festa, i doncs ens trobàvem moltes vegades el dissabte a la nit, I després també parlant un dia amb en Jordi Casas, que no és Jordi Caselles ni Casillas, eh? Casas.
7: No, no, Jordi Casas.
6: Un dia parlant amb ell em diu, sí, home, dóna-li records de part meva. I dic, mira, l'altre que el coneix. Diu, sí, sí, perquè coincidíem molts cops quan sortíem de festa els dissabtes a Barcelona. I ens trobàvem a no sé quin bar a les 6 del matí esmorzant el diumenge. O sigui que...
7: Carai.
6: Sí, sí, vida nocturna barcelonina de fa bastants anyets. Molt bé, doncs, anem a escoltar més talls interessants de ràdio. Ara anem a una connexió amb les notícies de Cadena COPE, a Ràdio Salut Catalunya 89.1 FM, l'agost del 1991.
9: Comunicamos a nuestros oyentes que a partir de mañana, 1 de septiembre, los servicios informativos de carácter nacional e internacional que hemos venido emitiendo en conexión con la cadena ibérica serán servidos por la Cadena COPE. En principio, se ofrecerán cada dos horas, desde las 10 de la mañana de lunes a sábado y desde las 8 de la mañana los domingos. Además, permanece nuestra radionoticia de las 7 de la mañana y vuelve a partir del próximo lunes, día 2, la radionoticia de tarde, que se transmitirá de 8 a 9. Radio Salud Cataluña.
6: Bé, més que la connexió amb les notícies, era l'avís que la connexió amb els butlletins informatius seria amb la cadena COPE, i això passava d'una forma curiosa l'agost d'aquell 1991. És una gravació d'aquelles que es veu com una mica antiga, no? Que és allò de dir, senyores sí. i senyors, a partir d'ara, com si fos un banc de l'Ajuntament, però en veu, no?
7: Una mica, sí. Sí, sí. Senyores oyentes, les comunicamos... Que...
6: Sí, sí, com molt...
7: Bueno, aquella pompositat que sempre hem dit, no?, de l'època passada.
6: Exactament, exacte. Bé, anem també a èpoques passades. Ara anem amb una promo de El Matí, de Josep Cuní, a Catalunya Ràdio, del 1985.
10: Aquest home està renovant la ràdio dels matins perquè vostè trenqui amb la rutina.

0: Aquest home fa el seu programa Sense Cadenes, perquè vostè disfruti a Catalunya Ràdio. Escolti-ho de 9 a 12. Trencarà la rutina dels matins i tornarà a disfrutar de la ràdio. Aquest home és en Josep Cuní. Comença
1: Sense Cadenes.
2: La Maroteca de la Ràdio.
3: Déu-n'hi-do, una promo de 53 segons, eh? Té la marinera.
4: Sí, en aquella època hi havia moltes promos molt individualitzades, no?, de cada persona. A veure, que ara també, però tinc molt bons records d'això, no?, de fer un anunci no general de Catalunya Ràdio, que també hi era, però també, doncs, de cada un dels locutors que portava els programes, no? I era com un, quasi un documental, però déu-n'hi-do, o sigui, quasi un minut de presentació per cada un d'ells, no? Bé. I ho recordo amb el Jordi Basté, amb el Bassas, en fi.
3: Actualment hi ha les promos de cada espai, però sí, potser en aquells moments es particularitzava més amb el conductor o presentador del programa, no? I era aquest el cas del matí de Josep Cuní, aquell 1985. Anem ara amb un fragment d'aquests que vaig trobar per casualitat amb una cinta meva, allò que em devia gravar el meu programa, i al final hi apareix un fragment d'un butlletí locutat per la excompanya de Ràdio Sant Cugat, Montse Soto, el 1997.
5: I pel que fa a l'actualitat del Vallès, destaquem que la Generalitat ha suspès cautelarment el director d'una residència d'avis de Terrassa, acusat de maltractar alguns dels residents i empleats del centre, així com d'assetjar sexualment una de les seves treballadores. Un grup de treballadors de la residència, però, dona suport al director i asseguren que els empleats que l'han denunciat es mouen pels interessos personals.
3: Déu-n'hi-do, quina notícia, també. Bé, doncs, sí, això és el que passava a Ràdio Sant Cugat el 1997, amb aquest fragment d'un butlletí amb la veu de Montse Soto. I ja que parlem d'informatius, anem a escoltar ara un fragment d'un butlletí de RAC1 el dia que començava la desescalada. La desescalada no volia dir baixar d'una muntanya, volia dir que la pandèmia del Covid començava no a remetre, però sí que ja el confinament que teníem, doncs, començava a plantejar-se el desconfinament. Això passava el dia 1 de maig del 2020.

0: Aurora Rodríguez.
1: Bona nit, són les 9. Protecció Civil demana prudència i col·laboració als ciutadans a partir de demà, quan ja es podrà sortir a passejar o fer esport en unes hores determinades del dia. El sotsdirector de programes, Sergi Delgado, reconeix que els preocupa que al migdia les famílies surtin de forma massiva i recorda que si algú se salta les franges horàries el poden multar, ho ha dit a la CNN.
2: Són uns horaris d'obligat compliment. Doncs l'incompliment d'aquestes franges és el mateix que l'incompliment de l'estat d'alarma i de les restriccions a l'activitat a l'aire lliure. Pensem que la sortida de l'espai públic continua estant limitada.
1: El BOE ha aclarit avui alguns dels dubtes que quedaven sobre aquest nou episodi del procés de desescalada. Es podrà sortir més d'un cop al dia, si una vegada és per anar a fer esport i l'altra per passejar amb els nens, per exemple. No està permès desplaçar-se per anar a fer esport a més d'un quilòmetre de casa i la gent gran que viu en residències continuaran sense poder sortir. A Madrid, la delegació del govern ha obert una investigació per una possible vulneració del decret de l'estat d'alarma en un acte per tancar l'hospital de campanya instal·lat al recinte firal d'IFEMA. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, havia convocat periodistes i polítics per celebrar el tancament d'aquest espai on s'ha atès malalts de coronavirus. Durant l'acte, però, no s'han guardat les distàncies de seguretat i els assistents s'han aplegat en espais reduïts i fins i tot hi ha hagut assistents que s'han abraçat i s'han fet petons. Els càmpings catalans avisen que és impossible que el proper dia 11 de maig puguin obrir. La Federació Catalana de Càmpings lamenta que el govern espanyol no els ha donat uns protocols clars a seguir i avisen que amb les fronteres tancades els faltaran els turistes estrangers que representen, diuen, més del 75% del total. El president de l'entitat, Miquel Gotanegra, lamenta que encara hi ha moltes incerteses.
3: Nosaltres, per obrir els nostres càmpings, sobretot hem de generar seguretat i confiança tant als nostres clients com als nostres treballadors, i això avui encara no es produeix. No? Avui per avui, amb el que hi ha sobre la taula i sense protocols clars, nosaltres no podem funcionar.
1: Segons el pla de desescalada, els allotjaments turístics podran tornar a l'activitat a partir de la fase 1, això sí, sense utilitzar les zones comunes i reforçant les mesures d'higiene.
0: La Maroteca de la Ràdio.
4: Doncs aquí teníem aquesta notícia important d'aquell 1 de maig del 2020, que era la desescalada de la pandèmia, un moment d'aquells complexes i que hem viscut tots amb molta intensitat, Jordi?
5: Doncs quina notícia, perquè, escolta, les vam passar, sembla que sigui una cosa com estranya i com que faci molt, i era el 2020 només.
4: Sí, sí.
5: De fet, abans en el programa ha sortit amb la fira que es feia de Mercaham, que jo estava a casa amb Covid, i jo vaig ser dels tards, que vaig tenir Covid el 2022. Però, clar, quan sents tot això i ho vas recordant, i ho vas recordant perquè realment ho tinc bastant oblidat. Ja no me'n recordo, fase 1, fase 2, puc anar aquí, però, bueno, perquè un xou, no?, de quina hora pots i quina hora no pots sortir, i aquesta fase n'hi farem fins aquí. Bé,
4: coses que podíem fer també ja fa, doncs mira, fa tant com 25 anys, era fer connexions amb la unitat mòbil, a molt poca distància, de fet, no massa, a dins de Sant Cugat mateix. El dia 19 de març de 1998 fèiem una connexió amb la unitat mòbil que estava al bar habitual de Sant Cugat. Això era motiu del programa número 100 del Pasta Fullada. I anem a escoltar ara la veu de Jenny Lozano, que encarnava, i mai millor dit, a Encarnación.
6: Doncs, Esteve, com vulguis, continuem.
7: Seria estrany, però podria passar que alguna cosa del Pasta Fullada no t'agradés. Seria estrany, però podria passar que et volguessis queixar per alguna cosa d'aquest programa. És estrany, però si et passa tot això, truca al telèfon d'Atenció a l'Oient, 675-1587. L'Atenció a l'Oient és una gentilesa de Chencho González.
8: Buenas noches, Chencho González. ¿En qué puedo servirle?
7: Telèfon d'Atenció a l'Oient del Pasta Fullada, 675-1587.
8: Por fin hay alguien al otro lado. Ale, hop. Sí, lo que sería extraño es que yo no apareciese. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? No. Servicio de atención al cliente, chaval.
6: Sempre truquen al servei d'atenció al client, Chencho. Mira, el que has de fer és una mica de presseta perquè anem una mica...
8: Vale,
6: sempre.
8: Pues rápidamente. ¿A quién tenemos al otro lado del telefónico, telesfósnico, Encarnación? Buenas noches.
9: Hola, bona nit.
8: Mira, que raro que sea la Encarnación, también.
9: Que em sentiu, nens?
6: Perfectament, Encarnación, bona nit,
9: Que bé, carinyo.
6: Hola, què tal?
9: Bé, bona nit, amor. Escolta'm, com és que heu posat...
8: Chencho, cariño, sí, què tal?
9: Escolta'm, com és que heu posat el Sergi aquí, amb lo impresentable que és?
6: Perquè
9: no veieu que no dona imatge?
6: Perquè amb el Chencho ens passa com... Saps què passa? Hem tingut un fill tonto, però ens l'estimem.
8: Ja, bueno, sí, jo també no quiero muchísimo.
9: Escolta'm, el fill tonto, en aquestes ocasions, s'ha de tancar.
6: S'ha d'amagar.
9: S'ha de tancar.
6: S'ha d'amagar.
9: Bueno, s'ha d'amagar. Escolta'm una cosa. Que m'agrada que heu arribat al programa 100, perquè penseu que jo, no sé si us he dit mai, tinc 92 anys.
6: Sí que us ho he dit,
9: 92 sí. anys. I és clar, per mi, obrir la ràdio cada nit i tot això és un esforç. I jo ho faig amb tanta il·lusió, perquè us estimo tant a tots, pastes, que esto m'emociono avui, us ho dic de debò.
6: Home, llavors, no, que ens farà plorar tots, Encarnació.
9: Que ha vingut força gent?
6: Doncs, home, sí.
9: Aquells 20 que els hi... Escolta'm, aquells 20 que els hi vam pagar les 5.000 teles han complert?
6: Tots, aquests han fitxat els primers. Aquests eren aquí 2:15 que cobren,
9: bueno,
6: sí.
9: Bueno, perquè si no els hi foto les teles una altra vegada, eh? Jo no estic per òrgues d'aquestes. Em sap molt de greu no haver vingut, també.
6: Sí,
9: però ja... Però és que jo també sóc molt gran, tinc unes durícies als peus.
6: Ens ha dit mai l'edat que té?
9: 92 anys.
6: 92
9: anys, eh? No, no. 92 anys. I tinc unes durícies als peus, uns callos, unes coses que em fan molt mal. Però, bueno, jo us escolto, que m'ha agradat fins al programa. Aquesta nena que ara heu parlat, molt simpàtica.
6: L'Ester, la coneix?
9: Molt simpàtica. Bueno, anem a lo que anem.
6: Sí,
8: perquè... Molt simpàtic, l'àvia,
9: vedeu? Hola, què tal? Com estem? Oh, amor!
8: Estic encantat de saludar-te.
9: Com estem?
8: Jo, molt bé.
9: Com està aquest cap?
8: El cap està bé. I el teu com està de cap?
9: Jo de cap molt bé.
8: I els peus com estan, els peus? I l'estómago? I l'esquena com la tens?
6: Escolti, m'escolti.
8: Jo feu pura com et dius la boplata.
10: Ja està bé de cachondeo.
6: Exacte, li mereu.
9: Fotuda de peus. He d'anar al ginecòleg un dia d'aquests. Per l'ús dels peus. Però no, escolta, truco bàsicament.
6: Bàsicament, sí.
9: Per l'ús la nena aquesta. Que per variar, home.
6: Quina nena?
9: La Martona. Martona, carinyo.
11: Hola, bona nit.
9: Hola, reina, mi vida. I la Sergi també. Hola, Xata. Hola, Xata. Bueno, què tal? Que truco, perquè la Martona sí. Aquesta, per variar també, ha fet una cosa que no m'ha agradat.
11: Què no li ha agradat?
9: A lo que són les notícies de l'actualitat actual, de l'actual de la mañana,
11: sí.
9: Jo trobo que has dit una cosa que no l'he entès pas, eh? Jo no hi entenc massa, tampoc.
11: A veure, què és el que han entès?
9: Has dit una notícia que era sobre uns policies.
11: Sí, els Mossos d'Esquadra.
9: Bueno, doncs els policies aquests, sí. Jo trobo que no s'ha entès el que has dit.
11: No s'ha entès?
9: No s'ha entès. Tu parlaves d'una nena.
11: Sí, una nena.
9: D'una nena que no volia sortir amb els mòbils.
11: Exacte.
9: Però és que, bueno, escolta'm, vés amb cuidado...
11: En una fotografia, eh?
9: Vés amb... De sortir on, dius?
11: En una fotografia.
9: Ah, en una fotografia, sí. Corre, collons. És que no s'ha
6: entès. Encarnació, per l'amor de Déu, que tenim molta gent avui, eh?
9: No s'ha entès, eh? No s'ha entès. Jo m'he pensat que era un putot. Diu...
6: Encarnació, per l'amor de Déu...
9: No volia sortir amb els Mossos d'Esquadra, però escolta'm, que no veus que això sembla que aquesta nena vagi ligera de cascos?
11: Home, jo no era la meva intenció, dona.
9: Escolta, què és sortir? Tu surts amb algú? Pues surts perquè s'ho vas al
8: cine. Pues sí, ha quedado más o menos clara su intervención.
9: Que té, que se'n diu.
8: Ha quedado muy clara, sí. Perfectamente clara su intervención y gracias por llamarme.
9: Escolta'm, Xenxa, tu ets molt educat de la merda, eh? Tu ets molt educat de la merda, t'ho he dit mai?
8: Yo también la quiero muchísimo, yo la sé usted, que la quiero yo bien.
6: Encarnació.
9: Bueno, escolta, jo és que no sé com el podeu treure, aquest nen, també, però bueno.
8: Allà vosaltres.
9: Us marcarà... Aquest no us deixarà fer l'estrellato, eh?
6: Sí, sí que arribarem, sí.
9: Però bueno.
8: Com ho tens, el pàncreas, tu, noia? El pàncreas?
9: El què?
6: El pàncreas.
9: Què dius tu ara del pàncreas?
8: Bueno, no vamos ya, eh?
6: Encarnació. Hem de marxar, eh? El Chencho té raó, eh?
9: Bueno, però Xavier, tu saps que jo t'estimo?
6: Jo també l'aprecio.
9: Tu saps que m'agrades?
6: Jo també.
9: Tu saps que ets el més professional de los professionals, més que l'Iñaki, més que el Luis de l'Olmo i més que tot.
8: A veure, si voleu colgar el telèfon, por favor.
6: Vostè sap que m'estic posant vermell i tampoc és el tema?
9: Bueno, carinyo, que m'agrades, que t'estimo. Bona nit.
6: Jo també l'aprecio. Molt bona nit.
12: Le ha atendido la unidad 1-4-5-3.
8: Que soy yo, vaya.
12: Gracias por su llamada. Estamos para ayudarle.
8: Siempre. I turned up radio.
13: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
4: Cada vegada que escolto un fragment del Pasta Fullada, com aquest del dia 19 de març de 1998, amb l'edició 100 d'aquest programa que es feia des de la barra habitual de Sant Cugat, amb la participació d'Encarnación, en aquest cas, és a dir, Jenny Lozano, tinc un somriure. M'ho passava molt bé a l'estudi, pensant, junt amb l'Àlex Ferre, que el tenia al meu costat, produint el programa, com fèiem les coses, quins talls posàvem, quines sintonies podíem posar en cada cas, i era molt, molt divertit. També parlar breument, Jordi, de la connexió telefònica d'algú desconegut que fa la veu d'avi, en aquest cas, igual que feia també en Jofre Llombart al final de la majoria de les edicions del Pasta Fullada, que, clar, l'oient no sabia mai qui era. Ara ja hem desvetllat la incògnita, però divertit aquesta capacitat de poder-se posar en el paper d'un avi i fer aquesta interpretació tan fantàstica.
5: Sí, i a més el que jo dic, una cosa és imitar frases concretes i una altra cosa ja és mantenir una conversa sempre amb aquest to de veu, que això costa encara molt més.
4: I tant.
5: Sí, jo també somric perquè també vaig tenir l'oportunitat de compartir moments amb el Pasta Fullada i sobretot aquell estiu en els estudis de Cadena Ser Barcelona, que va ser una experiència impagable. De fet, no va ser pagable.
4: No, exacte. Fet, però no bé, va ser única, això sí. Bé, doncs, amigues i amics, estem acabant els últims minuts del programa d'avui. Recordeu les nostres vies de contacte. D'una banda, l'email, Jordi.
5: hemeroteca@radiosantcugat.com. Va tot junt, hemeroteca@radiosantcugat.com. Ja sabeu, doncs ens podeu escriure per aquí, si teniu alguna coseta per casa, ens ho feu saber i nosaltres ho digitalitzem, ho posem en antena, ho comentem i us tornem el material.
4: I també teniu el WhatsApp a la vostra disposició en el número 689-1074-83, 689-1074-83. I per acabar parlem de Ràdio Associació de Catalunya, que aquest 2024 celebra el seu centenari amb una sèrie d'actes que ja van començar a finals del 2023. I per què parlem de Ràdio Associació? Doncs perquè tenim aquí un tall on Teodor Garriga, l'any 2005, explicava breument la història d'aquesta emissora. Abans de marxar, Jordi, qui era Teodor Garriga?
5: Doncs Teodor Garriga va ser tot un degà de la radiodifusió a Catalunya perquè va ser creador i director de Ràdio Associació de Catalunya durant la Guerra Civil. Com a efemèride, doncs, va morir als 99 anys, just l'endemà de complir-los.
4: Doncs escoltem la seva veu i amb ell marxem. Fins al proper Hemeroteca. Que vagi molt bé.
5: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
10: Sí, en tinc 96 a la vora. Sóc un vell de Ràdio Associació de Catalunya, on he viscut totes les vicissituds de la ràdio en el nostre país. Estic molt content d'estar aquí. Avui he trobat una colla de companys, de gent de la ràdio que no havia vist fa molt de temps. Algú m'ha dit encara viu, sí. Però bé, encara visc, eh? Encara visc. I afortunadament les cames no funcionen gaire, però això encara funciona. Us diré només una cosa, estic molt content d'aquesta festa d'avui, perquè sembla que sigui un homenatge a la ràdio en català. Aquella emissora que va començar l'any 24, en plena dictadura del Primo de Rivera, uns industrials de Barcelona varen escollir una via per introduir-la dintre de la cultura del país, que era la ràdio. Entre ells hi havia dos homes grans, en Vicenç, en Guillem Garcia, que és l'enginyer que va muntar-ho, i sobretot el senyor Eduard Rifà Anglada, que va veure que la ràdio era un mitjà enorme per incorporar-lo a la cultura del nostre país. Van crear Ràdio Barcelona. Per circumstàncies que no val la pena de parlar-ne, la van perdre, influenciats pel el Martínez Anido, de trista memòria, per tots els catalans. Vam perdre aquella emissora i aleshores aquesta Associació Nacional de Radiodifusió, que es va crear en castellà, perquè era la dictadura, era el que avui nosaltres en som els fills, Ràdio Associació de Catalunya. Què va passar? Va passar que es va perdre Ràdio Barcelona, i aquesta gent que havia creat l'Associació Nacional de Radiodifusió van muntar una petita emissora d'aficionats al carrer de Fontanella, ara fa 75 anys, al carrer de Fontanella número 12. Allà va ser on es va parlar per primera vegada totalment en català amb una simple emissora d'aficionats que varen poder obtenir. l'any 31, quan va venir la República, aleshores és quan va explotar aquesta gran força de Ràdio Associació de Catalunya, en què va impactar el català a les zones i que avui encara perdura i que avui ha millorat moltíssim. Penseu que el president Macià, aleshores aquesta emissora només podia emetre unes hores quan no emetia Ràdio Barcelona. Quan va venir la República, en Ventalló, que era de Ràdio Associació de Catalunya, en Joaquim Ventalló, va obtindre que el president Macià signés un decret en el qual la Ràdio Associació de Catalunya podia emetre totes les hores del dia. Dic això perquè és molt important per a la història de Catalunya. El sol decret que va publicar la República Catalana el dia 16 d'abril va ser un decret del president Macià autoritzant a Ràdio Associació de Catalunya emetre totes les hores del dia. Dic això és que ho hem fet una vegada, és una mica inconegut, però és un fet històric del nostre país. Ràdio Associació de Catalunya aleshores va impactar completament i tot es feia en català. Ràdio Associació de Catalunya era el refugi de la intel·lectualitat catalana. Tots els grans escriptors, els grans filòsofs, els polítics, el Pau Casals, el Pompeu Fabra, tothom acudia a Ràdio Associació de Catalunya per acollir-se en aquella emissora eminentment catalana. Aquesta emissora després va comprar una emissora alemanya molt gran, una emissora Telefunken, per tal que pogués ser l'emissora més potent del continent. Tot estava preparat a Viladecans per posar aquesta emissora en marxa. Resulta que l'emissora va arribar a la frontera uns dies abans que es tallés la nostra guerra civil, la nostra desgraciada guerra civil. L'emissora no va poder passar, és massa llarg d'explicar. I aleshores...
14: Ràdio Sant Cugat, notícies.
15: Salutacions, us parla la Tina Forest. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Guirado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discursos d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Per la seva banda, els col·lectius locals de la Joventut Nacionalista, el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Guirado i per exigir aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania, en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure un nou senzill cada dos mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una situació amb la qual tota la societat es pot sentir identificada, ja que comenta tothom en un moment o altre n'hem viscut un. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
14: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
16: Bones, Edgar.
17: Hola, Edgar.
16: Hola.
17: Quin hola més sec. O sigui, l'altre dia et vas emprenyar perquè no et vam contemplar a la intro i ara només dius hola.
16: Bueno, és que em deixeu només aquest espai per mi.
17: Ah, bueno, ja crearem una secció de l'Edgar, no pateixis.
16: La segona millor secció.
17: La segona millor secció, la primera ja saps quina és.
16: Sí, és la teva.
18: Podríem compartir els casos de merda, David, amb l'Edgar.
17: Home, com a becari.
19: El podem enviar, vols dir? Sí. Que faci doble treball.
18: Sí.
19: Va, vinga, que hem d'anar començant.
14: Sense puces, amb l'Àlimes Riera, David González i Víctor Reyes.

0: Avui parlarem una vegada més de gossos de treball, l'importància d'una bona selecció i el significat de ser pràctics amb l'Albert Garriga.
1: També abordarem temes polèmics, tendències i tot allò que va de capa caiguda. Anecdotari, moments històrics del món del gos i casos que són millor oblidar.
0: Un cop més, obrint la secció amb Víctor, un heroi sense capa que es mou a l'ombra. Dels pocs educadors que conec que és capaç d'empassar-se els casos més esgarrifosos del panorama. Famílies desestructurades i gossos per sobre de les seves possibilitats s'ajunten a cada programa per donar pas als casos de merda. Et trobes bé, Víctor?
2: Em trobo molt bé.
0: Segur?
2: Sí, sí. Ja m'estic acostumant a les desgràcies que
1: les desgràcies que t'envia el David, no que et trobes, que t'envia el David.
2: Bueno, suposo que jo i la majoria.
0: Què t'imaginaves quan vas començar amb el sòrdid món de l'educació canina?
1: Cobrar.
0: Quins casos t'imagines?
2: No, cobrar sabia que hi hauríem... Que no, però m'imaginava... No sé, jo vinc de gossos que són més o menys...
0: Tenim aquí l'Elsa, l'Elsa Polo i l'Albert Garriga avui. Em fa molta gràcia perquè els conec molt bé i la cara que posen és com entre recordar, no?, aquells anys passats i pena i llàstima quan t'escolten.
1: Però és perquè, perquè saben que treballa amb tu. Per això els hi fa pena.
0: No treballa amb
2: mi. Té uns gossos que ja dic, no?, eren més o menys guai i quan et vas trobant de penquer dius, hòstia...
1: Per què
2: m'hi vaig ficar?
1: Gossos.
2: Sí. O per què vaig agafar el primer cas? Quan li vaig dir al David, David, jo vull aprendre.
1: Això és la pregunta que li fas al teu psicòleg, no? Li dius per què li vaig ficar
2: a mi mateix,
1: David.
2: Me la faig...
3: És un símptoma de que t'estima, en David. Això ho fem sempre els educadors. Quan t'estimes algú, li envies els teus casos de merda per tal de que els disfruti i progressi.
2: Que els disfruti jo o el David anant a...
3: A qui li envies? No, que t'he enviat un client i penses, merda... Segur que és la morralla.
1: Sí que estimeu raro,
0: que ens portes avui.
2: Bé, jo aprofitant que avui està aquí l'Albert Garriga i Elsa, porto una adorable família, en Joan i l'Helena.
1: Adorable família.
0: Noms random.
2: Sí, sí, sí, sí, totalment.
0: No cal especificar que són els de veritat i on viuen.
2: Si vols ho dic.
0: Perdó, endavant.
2: Els quals, fruit del seu amor, van decidir tindre no un, sinó tres fills. Dels quants sí que no direm noms, però 3, 5 i 8 anys.
0: Ja no anem bé. Segueix, segueix.
2: Espera, jo havia ficat, no? Fins aquí tot bé, o no?
1: O no.
2: Ja veurem. Es veu que els nens volien un gos, perquè la vida no era prou complicada. Llavors,
1: per ells, no?
2: No, per ells, però els pares volien... Bueno, i van decidir adoptar un border collie.
1: Clar que
2: Albert,
1: sí, hombre.
2: En Plutó. 9 mesos.
3: Bueno, normal, si tens un ramat de nens, doncs necessites un gos.
2: Ah, aquí anem.
3: Jo també ho faria.
2: Aquí anem. Total, que els problemes arriben precisament no quan arriben els nens, sinó quan arriba el Pluto amb els nens. El conjunt,
1: quan s'ajunten.
2: Quan s'ajunta tot. Vale? Es troben amb un gos que estira tot el que es mou pel carrer. Bicicletes, motos, cotxes...
0: Gent gran.
2: Corredors...
3: Però es tira o es llença?
0: Sí.
2: Es llença.
3: Uns són conductes sexuals i l'altre
2: no,
3: són...
2: No, vale, es llença. Es llença. Reactiu amb gossos i pastoreja els nens.
1: Bueno, això és l'única cosa que no veiem que sigui un problema, no?
3: Exacte.
2: Evidentment.
1: Si els pastoreja bé?
2: Bueno, però es queixen perquè...
1: No,
0: els hi ha de fotre picotassos,
2: no? Sí, els turmells. Llavors, el quart i el més important per mi de tots és que és una família que no té temps.
1: Ah.
2: Llavors el gos surt 3 cops al dia per fer
1: pipi,
2: les seves necessitats.
4: Bueno, ja surt 3 cops, que ja és molt...
1: Bueno, però depèn del que sigui,
2: sí,
1: la sortida vol dir
2: sí,
1: fes pipi l'arbre i torna a entrar.
2: No tenen temps. I em pregunten què poden fer per solucionar el problema.
3: Home, d'entrada treure un nen.
1: Com a mínim.
3: Un nen.
2: Un?
0: Jo em trauria.
2: Jo soc dels...
3: I que valorin.
1: O valorar posar un dels nens a treballar, que els pares, un dels dos, deixi de treballar i tingui temps.
2: Aquí està, no? Que si
4: tenim
2: no,
4: pasta
2: si...
4: o no?
2: Jo crec que sí. Que teníem pasta.
3: Ja està.
2: Jo crec que sí. De fet, un dels temes va ser, oye, mira, vosaltres no teniu temps, agafeu algú que us passegi, que us tregui el gos, que us ajudi una miqueta... No, si no haver-vos ficat en el marrón. Però no volien, no ho veien bé tampoc.
1: I perquè un gat no ho van pensar?
2: No vaig preguntar.
1: Has de donar aquesta opció, perquè un gatito...
2: Ja, però ja tenen el gos.
0: Tard. Ja és l'habitual, fixa't que és un cas de merda habitual. El coli, eh?
2: El coli.
1: Sobretot un coli.
0: I el nen. Sí. És el cas de merda.
1: Bueno, coli, nen i sense temps.
0: I sense temps.
1: Per treballar el coli.
2: Clar, de fet, quan preguntes per què vas agafar el coli, no s'informen.
1: No, ja m'ho suposo.
0: Però clar, diners per portar, anem a dir-li, a la Caral, al logopeda sí que tenen.
2: Sí, i perquè el Kevin faci futbol també.
0: Va parir. Bueno, llavors... Víctor, intenta no queixar-te tant, perquè la veritat
2: no és que últimament...
1: No s'ha queixat.
2: No m'he queixat. De fet, he dit que estic bé, però estic explicant el que m'envies.
1: Clar, que quedi clar el que li envies.
0: En fi, em fa l'efecte que acceptes els problemes com qui accepta un nou dia i que negues el fet de que hi ha casos molt interessants que també ens omplen d'alegria. Aviam si algun dia ens deleites amb alguna d'aquestes coses. Hauries d'entendre que la teva ment utilitza la negació com a escut temporal per processar l'impacte que els clients exerceixen sobre tu mateix. D'acord? Llavors, intenta estar una miqueta més relaxat i veure les coses d'una manera més positiva, perquè al final és agradable treballar.
1: El David és la típica persona que et veu estressat i diu no t'estressis, i aquesta és la seva solució.
2: Però ell és el que més estressa.
1: No et preocupis, ja està.
0: Accepta això. Abraça-ho, relaxa't, no parlis.
2: Sí? Te l'has ficat per anar a Madrid o no?
0: Sempre.
1: La va escoltar en bucle durant 5 hores.
0: Cor. Vinga, tirem milles, que tenim un convidat per entrevistar i no ens agrada sentir més desgràcies. Que això és per tot.
5: Sense puces. Un programa de gossos per sobre de les nostres possibilitats.
0: Avui tenim amb nosaltres l'Albert Garriga, un clàssic d'aquells que mai passarà de moda, ja que cada any es reinventa i s'actualitza per donar unes formacions excepcionals a nivell mundial. El poder del joc, Premac, Freedom, exercicis de connexió i eficiència i un munt de workshops que han fet que els seus seminaris siguin dels més sol·licitats del país. L'alma mater de Pastors d'Asfalt ens acompanya a l'entrevista de la setmana. Benvingut.
1: Benvingut. M'acabes de robar? Tota la meva frase. Sí. Que ho sàpiguis, sí. Que això, cada vegada que m'ho facis, me'n deus 5 euros.
0: Bon dia, sempre em passa el
1: avui
0: mateix.
1: Avui ja sóc 5 euros més rica.
3: Fa any de protagonisme.
1: Fico, o sigui, hi ha els noms en colorins, eh? Però es veu que és del tònic.
0: Tira tu.
1: Amb l'Albert hem après l'importància del joc, del on i de l'off i del control com a eina del benestar. La paraula control ens deixa una connotació negativa? Albert?
3: Pot deixar. No hauria, però pot deixar. I a més en els temps que corren. No, que es fa servir molt... És una paraula que es fa servir molt l'anti-marketing.
1: Sí, no ven, al control. No ven. Ven aquesta gent de deixar la corretja,
3: deixa el fer, deixa
1: sigui
3: el
1: lliure
3: gos,
1: i...
0: Però a mi sí que em fa l'idea, una mica de... Em dóna la sensació de que sí que sembla que estem agafant bastanta consciència, ja no en sàpiga tan greu parlar d'obediència, parlar de control, com a una forma de benestar, no? Bueno, o sigui, perquè... estàvem una mica cohibits fa un temps, sí. I ara sembla que podem parlar lliurement d'això.
1: Bueno, perquè la gent ha arribat a tenir problemes arrel de seguir la llibertat absoluta i llavors han d'anar a buscar una solució real.
3: Sí, ara diguem que els temps han canviat una mica. Ja podem parlar
0: això
3: una mica.
0: Això ho deia Bob Dylan, no?
3: Exacte. I com vaig començar, que el vaig conèixer?
0: En Dylan.
3: Era de la meva època.
0: Sí. Li vas treballar al seu col·li, sí. No? Allà a Minnesota.
3: No, però és veritat que fa un temps érem... L'auge del positivisme va crear, no?, molta controvèrsia, molts conflictes, i havies de vigilar una mica com deies les coses, però clar, al final el temps posa les coses al seu lloc, i ara ja s'estan veient els fallos, les llacunes de tot aquest sistema o aquesta filosofia.
0: També crec que a vegades, lo típic, no? Sí, m'he llegit el llibre i no has passat de la portada, no? I hi havia autors, me'n recordo, No le mates, enséñale, per exemple, que és com un... És com una declaració de principis amb aquest títol, però després l'estàs llegint i realment tampoc estem parlant de positivisme, no. Com pròpiament es va entendre probablement els 2000.
3: No, i a més hi ha llibres, Choque de Cultures, primeres edicions, les últimes no, però No la mates ensenyar-li. Karen Pryor parla de que ella, per solucionar un tema d'un gos que remena les escombraries, se fa servir aversius. Llavors la gent no se'n recorda d'això. O quan Turit Rogàs deia que a la falta d'estimulació en un gos de treball provoca estrès. La gent és com que llegeix aquest llibre i no volen no? Com que la,
0: jo és que penso que no l'han llegit.
3: Jo penso que sí, el que passa que això ho fem les persones, no? Quan alguna cosa no ens interessa, ho obviem. No ho he vist. Ah, doncs no ho he vist, aquesta part del llibre.
1: És ja, que això no ven al TikTok.
3: No ven. I per això es deia el Xoque de Cultures primeres edicions, perquè a les següents edicions ho van treure.
1: Que no...
3: I jo m'haig emprenyat bastant, perquè per mi era un llibre molt realista i molt progós. I clar, el moment en què treus la part que té més xitxa és perquè en el fons t'estàs venent a un tipus de públic.
0: Sí. Albert, com comença el projecte Pastors d'Asfalt?
3: Pastors d'Asfalt, com a tal, comença en les primeres formacions que vaig fer de pastoreig, que anàvem a França. Perquè aquí, a lo que és península, no, pràcticament no hi havia monitors. I els pastors que feien els cursos de França se'ns enreien de nosaltres, no? Perquè allà era molt ramader tot. Llavors, per ells era com molt insòlid que gent de fora del país, i a més que no eren ramaders, anéssim a fer cursos. I ens deien el mal nom de Macadam Verge, Macadam és asfalt. Però ens ho deien amb burla, ens ho deien així per...
1: Era despectiu.
3: Sí, era despectiu. I a mi em fotia molt...
0: Macadam em pensava que era un gelat.
3: Sí.
1: Les noms sí, de Macadàmia.
3: Hòstia, si et cardes una nou de Macadam i no de Macadàmia, les passaràs... putes.
1: Malament.
3: No, però el tema era aquest, que jo em vaig com rebotar una mica, em dir, no entenc que anant allà omplint en cursos ens s'hagin d'enriure de nosaltres per la condició de que no érem ramaders. I jo sempre vaig dir, si mai tinc un projecte personal, es dirà Pastors d'Asfalt en honor a aquests monitors.
1: Aquest mal nom
3: que ens van posar a França.
0: Actualment, l'educació canina o el significat que tu tens de l'educació canina l'expliques gairebé cada cap de setmana en distintes formacions, val? Per arreu del país, ara crec que vas a Colòmbia una altra vegada. O sigui, la teva manera de predicar és una manera que portes realitzant durant molts anys i que has anat adaptant a diferents sectors. Amb què creus que et veus amb l'obligació de que la gent entengui unes determinades coses? Vull dir, quin és el teu missatge? Què vols que li quedi gravada a la gent que va a una formació teva?
3: Doncs que les coses no són ni blanques ni negres, de que el ser dogmàtic no ens portarà mai a trobar la recepta per aquell gos, no? Que hem de tenir aquesta sensibilitat per llegir i abandonar les nostres necessitats com a persones, no? De pertànyer a un grup, a un col·lectiu, i abandonar-ho per sobre de fer el que el gos necessita. Llavors, jo vas dic, no? Dic, jo baixo la gent de l'unicorni i els pujo al burrito Sancho Panza, que no és tan romàntic, però és real. I és una feina difícil, treure el vel, no?, dels ulls de la gent, però convèncer-los de que val la pena, perquè és que, en el fons, l'altre no existeix.
1: Bueno, suposo que bé, algunes de les persones ja venen havent vist que l'altre no funcionava.
3: Sí, hi ha gent que ve molt predisposada, molt cremada, també, perquè s'ha sentit com, bueno, decepcionat, estafat, o enfadats amb ells mateixos per haver cregut. I llavors hi ha gent que no, hi ha gent que els veus que estan allà tenint una crisi...
1: Que no és el que esperaven.
3: Una crisi brutal, i els... t'entenen i els agrada el que els hi dius, però és un xoc tan bèstia que els hi costa.
0: Hem de saber conduir un gos?
3: Sí, clar que hem de saber conduir un gos, perquè vivim una societat humana. Llavors, si no el sabem conduir, i la paraula conduir, no, hi ha gent que sentirà que cosifiquem el gos, però és una manera d'explicar-ho. És ajudar-lo, és gestionar-lo, és integrar-lo en un context que no està pensat per ell. Ell no l'entén, el context humà. El pot arribar a entendre si li expliquem, si el conduïm, si no, no.
0: Explica'ns una mica què és el pastoreig esportiu.
3: Bueno, el pastoreig esportiu vindria a ser... Bàsicament és el mateix pastoreig que seria el professional, no? El que es fa servir a les granges, però amb un tipus de concursos, amb unes normes, amb uns objectius una mica diferents, però l'essència és la mateixa. És entrenar gossos per conduir ovelles i llavors tens una sèrie de proves on hi ha un jutge que et va puntuant segons com ho fas.
0: A vegades hem escoltat allò de que en el teu gos li aniria molt bé fer pastoreig perquè si el teu gos fa pastoreig s'acaben els problemes. Sí. Què opines d'aquesta frase? Perquè això també...
1: Depèn dels problemes.
0: Vam tindre en el primer programa, vam tindre la Mireia, no? I li parlàvem també, una de les preguntes que li vam fer va ser que què opinava de, anem a dir un plata, d'aquests pijos que venen a provar aquest... Anem a veure què passa, no? Perquè el meu tinc un col·li i té que fer pastorets.
1: La gent que li deia, puc venir amb les teves ovelles amb el meu gos a veure què fa?
0: Sí, i a fer ioga, també.
1: Bueno, sí.
0: Val? Vamos, creus que és la solució a tots els problemes? Vindre un dia en un lloc idíl·lic a fer pastorets?
3: No. No, el que passa que pot ser interessant si vas amb la ment oberta, no? De dir, tinc un gos d'aquests, vaig a veure, aviam quin instint té. I pot ser interessant. I és cert que molta gent va buscant al pastoreig la panacea d'altres problemes que no, com parlava abans el Víctor, no? D'aquest gos que es tira, que es llença a tothom. Ei, pel carrer.
2: Que anava a pillar ara.
3: Llavors, aquesta gent s'emporta una decepció. Jo, de fet, els primers anys del meu projecte personal vaig viure de modificacions de conducta que m'enviaven molts ensinistradors que es trobaven amb aquest tipus de gos i els hi deia, no, això és d'anar a fer pastoreig, un noi que fa pastoreig i com que el teu gos és molt pastor, aquests problemes són perquè no pot
1: perquè no fa la feina, no?
3: I tornaves allà i dius, no, perdona, aquests problemes els tindràs igual, facis o no facis pastoreig, és la convivència. Però ja que estàs aquí, si vols t'ajudo.
0: Crec que durant molt de temps a les teves formacions no només hem après una manera bastant correcta, això ho hem parlat molts cops amb el Víctor, no? A vegades fem broma quan anem a les teves formacions perquè diem, ostres, què presenta, no? L'Albert, no, presenta el de sempre amb un altre nom, però a sobre té els nassos de que ha actualitzat alguna cosa, no? És un tio que sempre es reinventa. Aquest any fas una formació que trobo superinteressant, que a més a vegades surten així de la nada, no? Parlem tu i jo i diem, ostres, què pot ser interessant a lo millor aquest any, no? A dins de tot el que és el món de l'Albert Garriga. I vas presentar una idea que és el Driving Instincts, que trobo que és algo que pot ser molt interessant, que és poder fer una aproximació a la gent amb el que hi ha en els gossos de pastors, en els gossos de treball, i que entenguin una miqueta aquests instints. Explica'ns una miqueta millor això. Com ho enfoques, aquesta formació? És una barreja de lo que coneixem, del poder del joc, del premac, del freedom, o és una cosa una miqueta més folclòrica?
3: Folclòrica.
0: Clar, és que m'imagino...
3: No és una barreja perquè... No és una barreja, però la gent que hagi fet les altres formacions entendrà. Jo al final tinc una manera de treballar. I a cada formació pots entendre, no, el sentit de les altres. O sigui, hi ha una mica de tot a totes.
0: Sí, és que és un puzzle, una miqueta, no? Són aquestes peces del Lego.
3: Són diverses peces. El tema de fer aquesta formació per parlar dels instints, no, és per separar-nos una mica del que seria una formació de pastoreig habitual, que és, vas allà, poses el gos i fas quatre voltes, i quatre fotos, Instagram i hi-hi, ha-ha. Doncs intentar explicar una mica més, fer més pedagogia, no? Perquè la part pràctica donarà pel que donarà, però en canvi la part teòrica pots aprofitar i tecnificar una mica la gent, explicar-li què és l'instint, com es treballa, diferents tipus d'instints, perquè sàpiguen el gos que tinguin, que no s'enganyin. Llavors aquesta serà l'enfoc, que no només serà treballar pastorets, sinó que la gent també que vingui, per exemple, d'oient, que s'obriran places, pugui entendre, no, els diferents tipus d'instints, diferenciar el que és una inseguretat, una depredació, una agressivitat depredadora així, o un instint real, que tingui més informació i que serveixi sobretot també perquè la gent millori el seu maneig d'aquest tipus de gos.
0: Albert, la genètica és important?
3: La genètica és determinant en dos sentits, en la part instintiva, què vol fer el gos, en aquest cas amb l'ovella, i l'altra part amb el temperament, no? De quina manera ho farà. És un gos més impulsiu, és més reflexiu, és més tímid, és més obert, és més col·laborador, i tot això és genètic i innat. Llavors, evidentment, no és determinant en el sentit de que neixes i et quedes allà, sinó que pots espatllar un bon gos i pot ser que un gos més normal acabi sent un bon gos amb moltes hores d'entrenament.
0: Creus que la genètica té més pes que l'educació? O pot tindre més pes,
3: sí,
0: que l'educació?
3: Sí, per mi sí.
0: Sí, més ens val educar el gos. Crec que això és una cosa que al final hem de posar cap i que
1: ho entenem.
0: Però també
1: depèn, no? Si són races on la

0: És a dir, gossos que són de races de treball amb una genètica que busca una cosa molt concreta, per mi no tenen res a veure amb un gos, no?, que no saps, que ha sigut barreja de moltes coses i que poder l'instint o aquell objectiu d'aquell animal pues, està més diluït. Diguem. No és el mateix, no?, un border collie fill de pastors, que un perrinxi que no saps...
1: Sí,
0: que ha sigut molta barreja.
1: Al final és genètica, no? I...
0: Sí, però que hi ha un que està concentrat en un punt, en una cosa, sí, pràcticament, i un altre que està molt diluïda i podes...
1: Sí,
0: veure què és el que més li tira.
1: La gent segurament generalitza, a vegades tinc un border collie, té un instint molt fort de pastoreig, quan a lo millor, parlant en plata, és una castanya de collie que ve de no sé on, no? I
2: sí,
1: que no té instint
2: sí.
1: Ni té res. Va, collies de bellesa.
2: Sí.
0: És bueno, clar, és que un collie de bellesa i un collie de treball... Anava a dir que s'assemblen per fora i poca cosa més.
2: I amb el nom, ja està.
1: Si parléssim d'un percentatge...
2: De què?
1: De el que seria el caràcter, no? Del que seria aquest còctel...
2: Quan influeix?
1: Sí. Ja. És complicat, eh? Sé que és complicat.
2: Jo
1: I sé que em diràs una mica més de... Anem a ficar tres percentatges. Anem a ficar la incidència de la socialització, anem a ficar la importància de la genètica i anem a ficar factors adquirits o associacions. Si parlem de socialització, dóna'ns un número.
2: 40.
1: Val. Si parlem de genètica...
2: 80.
1: I si parlem de factors adquirits, associacions?
2: Clar, això hauria de sumar 100.
0: T'anava a dir, jo estic sumant i ja m'he passat de 100.
1: No, està bé.
0: Quan
1: està
0: ha dit 40, dic, ostres, nosaltres ha de 59.
1: Sobre, estem parlant
0: bueno,
1: de 200.
0: S'ha de veure l'importància.
2: M'hem recordat a l'IGB que aquell dia, quan explicaven, vaig anar al lavabo ja, allò de les sumes.
0: 30, jo soc 40, molt mal 30. Amb mates, però això no.
2: No, aviam, si fem sobre 100, no? Clar, és que
0: sí,
2: no ho explico.
0: No has especificat,
2: no explicat bé. No, aviam, socialització, pues, posaria un... Va, anem a ser generosos, un 30, que a la gent li agrada molt la socialització. Llavors posaríem un 20% d'educació i un 50% de genètica. M'han sortit els números o no?
1: Sí, sí.
0: Ah, sí, sí, no estava sumant ara ja. Abans sí, perquè era molt fàcil.
1: Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Espero que vinguis amb més programes. Sé que no, que ja després d'això ja no tornaràs mai més. Et desitgem molt d'èxit.
0: T'esquivarà pel carrer.
1: I bé, que sapigueu que podeu anar seguint les formacions que va fent arreu del país l'Albert, que són superinteressants, i que és un tio que, això, que es va actualitzant constantment. Merci, Albert.
2: Pues moltes gràcies a vosaltres.
1: Apa.
2: Fins la propera.
1: Com és la vida que a vegades optem pel camí més tèrbol, poder cansats de tradicionalismes o recomanats per aquella persona a qui abans li teníem estima. Pot ser també que el missatge que ens va arribar fos tan impactant que només tinguéssim ganes d'agatar la seva metodologia. Cansats de fer masses classes i no veure resultats, un dia, asseguts al lavabo, escrolejant, descobrim un nou profeta que porta un producte diferent i innovador. I això és el que va passar amb un alumne fa uns mesos. Un alumne que em va vindre recomanat per la Lali. La Lali va...
0: Abans l'Albert ha dit que és com la gent estima, enviant-te casos.
1: Venia molt cremat, em va comentar que tenia la casa destrossada, completament rebentada, la casa, li havia destrossat les parets, les portes, el sofà, tot. Em vaig presentar a casa, tenia un bòxer de 6 mesos, al vi, i quan vaig arribar a casa allò era un desastre, era una casa completament derruïda. I el més curiós és que em vaig trobar que tot el menjador estava ple de trossos de branques, de pinyes, de fulles, de molsa, de tot de plantes, tot el terra, com si fos un pessebre.
0: Doncs, el jardí dins de casa.
1: Sí, el jardí dins de casa, doncs, junt amb tota la destrossa que n'hi havia, hi havia tot això, no? I clar, jo no sabia molt bé on posar-me, em vaig quedar una miqueta estranyat al veure tot allò, i em va comentar que és que l'anterior educador que tenia, amb el que havia anat, utilitzava una metodologia en la qual el que pretenia era que el gos se sentís còmode, relaxat, i que tornés als seus ancestres, no? Que tornés a l'origen i que necessitava...
0: El boxer llop, no?
1: Ah, sí. Ostres, tu, primer va ser el boxer i després el llop, no? I que una... Tremendo, l'Edgar s'està soltant,
0: s'està tenint creatiu, l'Edgar.
1: I bé, doncs el que li va recomanar era que complís la casa de natura.
0: Bueno, també pots entrar conills perquè se senti...
1: Tenia que explicar-ho, aviam. Crec que
3: Puc fer-ho?
1: No, fes-ho, fes-ho.
3: Puc fer-ho en algun cas que tingui, li puc recomanar això?
1: Fes-ho, mira, sí, si hi ha gent que d'això...
2: Digues que és metodologia.
3: Metodologia.
2: Roca d'oc.

0: El del border collie...
1: Va, ja us he explicat el cas de la setmana.
0: Li dius que portis ovelles a dins de casa. Ja veuràs que bé.
1: Tira, Edgar.
0: Bueno, arrenquem amb la secció de contingut addicional. Bé, un moment, David. Ja vaig dir que aquest nom de contingut addicional, ja ho vam comentar amb la Carla, que això és com un nom que ho has posat sense cap mena d'interès, en plan, em faltava un nom.
2: Jo no tinc interès per res.
0: Vas pensar un nom cutre perquè no et tapi les teves seccions.
2: Sí.
0: I vas posar contingut addicional.
2: Exacte.
0: Així que s'ha acabat, contingut addicional.
2: Va, a veure què portes.
0: Que ara hem canviat el nom. L'Edgar va proposar que es digués la millor secció del programa, però bueno, no farem tanta aclaparació. I li direm curiós però cert.
3: Va. Totalment d'acord.
0: Sembla bé?
3: Sí. El nom aquest el va posar el David amb molt poc interès, perquè ningú li faci ombra a les seves...
0: Ja ho saps, o sigui, amb roba frases... És així.
3: Ha de ser el centre d'atenció
0: de tot. Se menja el personatge.
2: Aviam, què portes?
0: Us he portat, últimament, uns invents d'una efectivitat relativa. No? L'últim dia vam fer un top 5. Avui sumo un més. Aquest invent es diu Beetle i és una rumba per caques de gos. O sigui, la idea...
2: Voy on!
0: La idea és que va recollint les caques, té una càmera, i es figura que saps diferenciar caca i no caca. T'he de dir que el vídeo que ara ens posarà l'Edgar surt pel jardí, no és per casa, bueno, dic per si el vostre gos es caga per dins de casa. Jo he vist molts vídeos de rumbes que han trobat caques de gos pues, sí, que no s'han aguantat i a la rumba ha fet allà un
1: Pollock.
0: Sí, un Pollock, un Jackson Pollock. Bueno, aquest no, aquest, la idea és pel jardí, vale? Ja veureu, és com una espècie de rumba que va tiqui-tiqui-tic, agafa la caca...
4: Que estava preparant la veu de la teva secció.
0: Estaves preparant la veu?
4: Sí, mira, la tinc
0: aquí. A veure, amb ChatGPT.
5: Curiós, però cert.
0: Hem de millorar una mica, això, eh? I vull una mica més d'interès, Edgar.
1: Torna-ho a posar.
4: No, ara n'hi ha més ràpid.
1: Torni.
5: Curiós, però cert.
1: No, però bueno, poso més lent, un cop més lent.
5: Curiós, però cert.
1: M'encanta.
0: És que el David ho necessita així, a poc a poc.
4: Piano.
0: A veure, centra't, posa'ns el vídeo, sisplau.
4: He de posar el vídeo, no?
0: Bueno, us vaig avançant, que és un invent de 2021, i si encara no està disponible, spoiler, serà perquè em sembla que no funciona molt bé.
1: Va, brutal.
0: Tu ho necessitaries, per les caques de gac, segurament.
1: Però això és com aquella talla gesp automàtica que es carrega, no?
0: Sí, ja veuràs.
1: Aviam, anem a veure...
0: És com una rumba.
1: Aviam.
0: També diré que aquesta caca és molt perfecta,
1: veiem
0: eh?
1: Veiem un coprolit, veus? Sí, és com una talla gespa d'aquelles automatitzades que tenen un punt de càrrega.
0: Però la caca aquesta és molt bona, és a dir, quan la caca no és tan bona...
1: És un coprolit, bé, que indica un bon estat de... Veiem, quan passa per sobre...
0: És com un ovni.
1: Ui, però va com
0: abdueix
1: molt lent.
0: La caca.
1: Sí, exacte. Abdueix la caca amb una mena de plataforma, baixa, agafa el coprolit...
0: Sí, cap amunt.
1: I el que no entenc és com localitza la caca.
3: Com diferència.
0: Que té una càmera, ell va fent pel jardí.
1: Ja, bueno, però al jardí hi ha moltes coses.
0: Bueno, avui, si l'inventessin avui amb intel·ligència artificial, et diria... Està tan analitzaria la caca.
4: La gespa també una miqueta.
0: Bueno, clar, a veure, agafa la caca...
1: Però clar, jo tinc una gossa que fa caques del tamany d'un gat. Què passa si això abdueix un gat?
0: Pues...
6: Hi ha la versió 4x4 i
0: clar,
6: puja per sobre.
0: Poder hi ha mides, no?
6: I treu motosserra i la fa trossos.
0: Però és una caca superbona,
1: això estela,
0: molt compacta,
1: eh?
0: Molt bona.
1: Aquí t'ho has currat, eh?
0: Ho vols per Reis, també? Igual que el collar aquell que diu paraulotes?
1: Allò m'encanta, allò ho necessito.
6: Ara,
1: allò
6: si tens un tekel, has de vigilar, no?
0: Has de vigilar que no se t'agafi el
6: no
0: tekel.
6: Home,
0: si és una mida petita.
7: Un caniche.
0: Bueno, fins aquí.
1: El programa
0: us deixem amb la millor secció del programa.
1: Fins aquí un programa de gossos per sobre de les nostres possibilitats. Gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies al programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Diuen que l'arbitratge és la feina més ingrata del futbol, perquè mai guanyes, només pots perdre. Si ho fas bé, ningú t'ho reconeix. Si t'equivoques, ets la culpable de tot. I si a més ets dona, la càrrega és doble. Avui parlarem d'una figura fonamental per entendre com evoluciona l'esport. D'una dona que no busca aplaudiments, però que exigeix respecte. D'una dona que es posa de negre i entra a un camp de futbol amb la serenor de qui sap què fa, però amb la pressió afegida de saber que per molts encara és una intrusa. Avui parlarem de l'àrbitre, a mà, amb força, amb coneixement i amb una vocació tan gran que ni el masclisme, ni les mirades de menyspreu, ni tampoc les frases que fan mal l'han fet recular. Segons dades de la Real Federació Espanyola de Futbol, només un 3% del col·lectiu arbitral a Espanya són dones. Això vol dir que de més de 15.000 àrbitres, només unes 500 són dones i encara menys arriben a categories professionals. Però malgrat tot, n'hi ha. I brillen, com per exemple Marta Huerta de Aza, que va fer història sent la primera dona a xiular un partit de la segona divisió masculina espanyola. O també com Olatz Rivera Olmedo, una de les primeres àrbitres assistents espanyoles en arribar a categoria UEFA habitual a la Champions femenina. A Catalunya les dades tampoc milloren. Les xifres parlen per si soles. De fet, hi ha gairebé 1.990 àrbitres federats i només 116 d'elles són dones, el que equival a un 6%. Això segons dades de la Federació Catalana de Futbol. Arribar, per tant, no és gens fàcil. No és només una qüestió de preparació física o de coneixement del reglament, sinó que també és qüestió de resistència mental, de conviure amb el menyspreu, amb l'escrutini constant, amb la sensació d'haver de demostrar-ho tot dos vegades, més que un home. Amb els càntics, les burres des de la grada, les mirades que et qüestionen pel simple fet de ser tu allà. Però elles no rendeixen, i cada cop que entren a un camp, no només fan justícia amb targetes i faltes, sinó que també obren camí a les noves generacions. Perquè a cada arbitratge correcte, a cada decisió ferma, a cada presència serena al mig del camp, li segueix una nena petita que mira el partit i diu: «Jo també ho vull fer». El futbol femení creix, els estadis s'omplen i els mitjans en parlen, però perquè aquest creixement sigui real, també cal que tots els rols de l'esport s'omplin de dones, jugadores, entrenadores, directives i sí, també àrbitres. En aquest capítol de Noia a Distància volem parlar amb una d'elles. Una dona que coneix el reglament però que també sap el que és el soroll. Una dona que no xiula per demostrar res, sinó per fer el que més estima, la seva passió. Una dona que representa el futur d'un esport que, si vol ser realment igualitari, ha de deixar de veure les dones com una excepció i començar a veure-les com el que són, imprescindibles. Nosaltres hem parlat amb la Ivet. És de casa i fa uns dies ha aconseguit un ascens de categoria en l'arbitratge. No és ni menys ni més oficialment àrbitre a segona catalana.
1: Ivet, bon dia.
2: Bon dia, Julià.
1: Explica'ns quan i com vas començar en el món de l'arbitratge.
2: Jo vaig començar el 2021 arrel de... Bueno, mentre jugava a futbol va sortir l'oportunitat d'un curs que era intensiu i la meva mare m'ho va enviar i em va animar moltíssim a fer-ho i allà vaig començar l'etapa.
1: Què és el que et va motivar a prendre la decisió de passar a ser jugadora a passar a arbitre?
2: Doncs, bueno, al final era un ambient que jo tenia molt desconegut i em cridava moltíssim l'atenció saber que sentia la gent que estava arbitrant i jo sempre he sigut molt la que m'agrada decidir, m'agrada posar a treure'm a fer coses noves i l'arbitratge era una oportunitat molt bona.
1: Recordes com va ser el teu primer partit com a àrbitre?
2: Sí, un desastre. Bueno, el primer jo sempre el recordo com molt divertit. Me'n recordo que estava supernerviosa, que no sabia ni xiular, encara que pari que només has de bufar, té mil secrets i va ser molt divertit, però tothom va ser molt empàtic amb mi i jo el recordo molt bonic.
1: Alguna vegada has dubtat si continuar?
2: Sí, perquè de vegades és molt dur i ho passo malament. Hi ha partits que es compliquen moltíssim, et pressionen molt i quan acabes dius ho deixo, però després els compares amb altres que són molt bonics i que també t'aporten moltíssim i dic no, impossible deixar-ho.
1: I el futbol, i en general doncs, també entenc que l'arbitratge també renuncia a moltes coses. Tu a què has renunciat, per exemple?
2: Bueno, jo vaig deixar de ser jugadora al final i l'arbitratge el que té és que nosaltres tenim tot el fin de setmana arbitrant, llavors bueno, rebutges molts dels plans amb els amics, amb la família, perquè al final, en el meu cas, per exemple, jo tinc molta estima a l'arbitratge i a mi m'agradaria algun dia doncs, arribar al futbol professional, i això significa que moltes vegades doncs, has de renunciar a coses que ara mateix pues, no es poden tenir.
1: Com et prepares físicament i mentalment abans d'un partit o abans d'una temporada?
2: Bueno, físicament, a mi m'encanta el món de l'esport, llavors físicament me preparo a tope per les físiques i mentalment, bueno, jo tinc una psicòloga pròpia i amb ella molts cops gestiono moltes coses de lo que és a nivell partits perquè ja et dic, arriba un punt pues, que també per nosaltres és complicat.
1: Quines habilitats creus que són necessàries per ser àrbitre o què és el que hauria de tenir una bona àrbitre?
2: Jo, bueno, a nosaltres sempre ens diuen que la regla més important és la del sentit comú. És, jo crec que per ser àrbit has de ser empàtic i sobretot intentar pues, aquesta proximitat amb el jugador, però també prenent les distàncies. Crec que has de ser molt, molt amable, molt, molt decidit i sobretot molt, molt professional i seriós quan estàs en els partits.
1: I pel que fa al caràcter?
2: Bueno, el caràcter, has de tenir un caràcter seriós perquè al final tu allí estàs fent com de jutge, sobretot ser bastant imparcial i bueno, el fet aquest de saber decidir, de tenir aquesta xispa, de saber tractar amb el jugador, quan, com, i bueno, jo crec que el més important és ser respectuós i amable amb l'entorn i després tot el que més surt sol.
1: Quina ha estat la decisió més difícil que has hagut de prendre en un partit?
2: Bueno, quan el suspens per coses així una mica més extremes, quan has de parar-lo per insults, quan algun jugador es fa mal per ser trencat els creuats o alguna cosa i et demanen sisplau, és, no sé, un cop, era el tercer cop, que, no, el segon, que s'havia trencat els creuats i em van dir és que estem enfonsats perquè ja ve d'una lesió i no podem continuar el partit. I vam parlar amb l'altre equip i el vam suspendre. A mi em va quedar molt marcat perquè estaven tots destrossats. Bueno, però sí, el pitjor és per insults i quan dius en sèrio de suspendre un partit de futbol perquè no em podeu parar d'insultar.
1: Com gestiones la pressió dels jugadors, dels entrenadors i del públic, sobretot dels pares i mares, que ja sabem que a vegades...
2: Amb paciència. La veritat és molta paciència, però no tampoc significa això haver d'aguantar-ho tot. La meva manera de gestionar-ho és, doncs, establir límits. O sigui, entenc que en algun moment pues, de tensió, de nervis, puguis cridar, però no fins al punt en què pot afectar fins i tot a jugadors. I he estat amb nens de 9 anys que m'han vingut a demanar-me disculpes perquè el seu pare m'estava insultant. I aquest moment de gestió és dur perquè què li dius al nen? Pues tranquil, ara si convé pararem el partit i ho parlem i el teu pare no et preocupis que pararà, que no passa res, està nerviós.
1: Què penses quan escoltes crítiques des de la grada?
2: Bueno, jo crec que tots els àrbits al final desenvolupem una habilitat que és no escoltar res. Jo, quan estic en els partits, crec que he aconseguit també evadir-me de totes aquestes coses, però evidentment, quan hi ha insults que et toquen una mica més a dins, doncs tenim una eina molt, molt bona de la federació, que és el protocol dels insults a la grada, i bueno, aplicar-lo al mínim.
1: Abans ho parlàvem, que hi ha molt poques dones àrbitres, malauradament encara a Catalunya. A què creus que es deu això?
2: Bueno, perquè al final la figura de l'àrbitre fins al moment mai s'havia vist una dona a primera divisió, per exemple. La falta de referents, de visibilitat en l'arbitratge. Bueno, està creixent gràcies també a que el futbol femení doncs, també està en el seu punt de creixement més important i amb això també amb l'arbitratge.
1: T'has sentit mai qüestionada o que algú, pel fet de ser una noia, doncs, posava més en dubte les teves decisions?
2: Sí, en quasi bé cada fin de setmana. Jo molts cops arribo al camp i la gent es sorprèn. Uala, una noia! I jo penso, dic, sí, i dic, què passa? I diuen, no, ens sorprèn. O a vegades, si he pitat algun partit així una mica més complicat, t'han posat a tu el partit? Doncs sí, perquè sóc una dona, però sóc igual de capaç que un noi de solucionar aquest partit.
1: I creus que hi ha les mateixes oportunitats o tenim reptes diferents?
2: Bueno, jo considero que a nivell del comitè de Tarragona i Terres de l'Ebre jo m'he sentit molt recolzada. Des del nostre comitè, el delegat, el Ferran, els seus ajudants, Vilasenyor i i el Gonzalo sempre han estat molt del nostre costat, ens han apoyat moltíssim en l'arbitratge femení i ens han donat oportunitats superimportants.
1: Explica'ns alguna situació de discriminació o algun comentari que realment t'hagi, no sé, fet sentir malament, perquè també la gent sigui conscient del que patiu setmana rere setmana.
2: Bueno, a mi un dels comentaris que més m'ha tocat la fibra i sobretot quan em diuen coses pel fet de ser dona, he sentit insults com vés a fregar, les dones no serviu per això, no teniu el caràcter per fer això, i evidentment aquests comentaris doncs toquen la fibra i ha arribat al vestuari i evidentment doncs m'ha sabut tan greu que m'he posat a plorar d'impotència, de pensar com pot ser que a dia d'avui doncs segueix sentint aquests tipus de comentaris perquè fan mal. O sigui, el fet d'arribar a un camp i que sorprenguin perquè siguis una dona, perquè siguis tu qui va fer aquesta feina, doncs sí, sóc una dona i ho puc fer també com ho faria un noi i no passa res.
1: Doncs això, cada vegada hi ha més noies doncs, que comencen a arbitrar. No sé com et fa sentir això, tu que portes més anys.
2: A mi em fa moltíssima il·lusió, de fet. O sigui, sempre que vaig amb àrbitres d'assistent que les agafo, jo sempre els ho dic que el fet que vinguin amb mi ha de ser una experiència superbonica, que intenten aprendre tot el que puguin i que no tinguin por a equivocar-se, que jo les ajudaré sempre.
1: Tens referents?
2: Sí, clar que sí. Tenim la sort, per exemple, aquí a Tarragona, que tenim a la Maria Planes, que és un àrbitre de primera divisió, i fins a dia d'avui no teníem cap referent, i gràcies a que també l'han portat aquí, doncs ara tenim una dona que està allí, que ha arribat, i al final és referent. Però també màxima referents que tinc són les meves companyes, la Mar Torrents, sobretot, per mi és una tia supervalenta, que sempre treu els partits superbé endavant, o les més properes, la Judit, la Nora, que sempre doncs amb un somriure, la Ivet també.
1: Ah, fa uns dies t'han dit que se'n deixes a categoria i que arbitraràs l'any que ve, o aquesta temporada, si no m'equivoco, a segona catalana. Com va ser el moment en què t'ho van dir, que és el primer que vas pensar?
2: Doncs il·lusió, molta il·lusió. Al final jo feia dues temporades ja que estava a tercera catalana i l'objectiu des del principi era segona, era seguir pujant, seguir aprenent. I jo em vaig emocionar molt quan va sortir la llista, perquè al final doncs, hi ha molt de treball i moltes coses sacrificades, com hem dit abans. I bueno, tant de bo sempre sigui haver de plorar d'il·lusió per això.
1: Què significa aquest pas en la teva carrera?
2: Per mi és un pas superimportant, perquè ara ja la responsabilitat doncs, passarà a ser un cos d'àrbitre amb assistents. Per mi és una temporada superil·lusionant. Hi havia moltes poques àrbitres de Tarragona a la categoria i a mi em fa moltíssima il·lusió que cada cop siguem més i sobretot de poder formar part d'això.
1: Parlem d'objectius a curt termini i una mica més a llarg termini. Quins tens?
2: Bueno, a curt termini és dominar la segona catalana i anar pujant en tot el que pugui. Ara tenim la sort també que amb les noies, doncs sí, evidentment, tenint uns bons exàmens, una bona temporada, pots anar a fer les proves per ascendir a la primera ref femenina i l'objectiu principal ara mateix, doncs, a curt termini seria aquest.
1: T'agradaria arribar al futbol professional?
2: Sí, sí, clar, és un objectiu que tinc a llarg termini i que m'encantaria portar a terme.
1: Has pensat en, no sé, en fer de formadora a les àrbitres aquestes joves que comencen o almenys, doncs, no sé, explicar-los la teva experiència?
2: Sí, sí, de fet, nosaltres tenim un grup amb les àrbitres que entren així més noves i jo sempre que necessiten alguna cosa, a vegades, doncs, quan van a començar un partit, a l'hora de redacció de les actes o alguna situació així una mica més difícil, doncs pregunteu. I com t'he dit abans, quan les agafo amb mi, doncs sempre els dic que aprenguin i que s'equivoquin, perquè al final el que et fa ser bon àrbit és com menys errors fallis, millor, però els has de fer per aprendre d'ells.
1: Què li diries a una noia jove que dubta si comença a ser àrbitre o no i deixar, per exemple, no sé com el teu cas, doncs, de ser jugadora per passar a ser àrbitre?
2: Jo crec que per ser àrbit, sobretot, t'ha d'agradar molt el que vas a fer, has de disfrutar. Podria parlar fins i tot de vocació, perquè al final aguantes moltes coses, però jo els diria que sí, que els farà ser molt valentes, que els farà fer un pas endavant i que no és impossible ser àrbitre, que no s'ha d'aguantar tot i que ho han d'intentar, que és molt important que siguem allí i més ara que ja tenim dones que estan a punt d'arribar al futbol professional masculí també i que al final hem de demostrar que nosaltres també podem fer aquestes coses.
1: Ara ho deies, però tot i això encara queda una miqueta. Què hauria de canviar en el futbol per tenir aquesta visibilitat?
2: Bueno, és que visibilitat en si, o sigui, donar doncs, més oportunitats. El que et deia abans, és molt fort que quan arriba a un camp de futbol es sorprenguin perquè sigui una noia, perquè no, suposo que no ens veuen prou, també. Jo crec que hauria de canviar això. Fa poquet amb el de la Copa de la Reina, que es juga a hores tan descompensades a les 12 del migdia. No veurà ningú un partit a les 12, posa-la a les 9 de la nit, que la gent va sopar, que la gent es pot reunir. Jo crec que per part dels mitjans falta això, una mica més de visibilitat, de donar l'oportunitat, com estàs fent tu, Júlia.
1: I ja per acabar, creus que els mitjans tracten amb prou respecte als àrbitres o que aquí és algú doncs, que potser haurien de millorar?
2: Jo crec que aquí hem de millorar moltíssim perquè al final fem una tasca que és superimportant i que al final és comprometuda. Nosaltres convivim amb l'error i l'error s'ha de tractar amb respecte perquè sí que seguim un reglament, però també seguim un protocol de gestió. Hi ha molts de programes que comenten els partits, comenten els equips i donen oportunitat als equips de donar veu. Però no hi ha cap programa que doni veu a l'arbitratge. No hi ha cap professional que doni veu a... Doncs això està pitat així. La gent desconeix la regla, per això molta gent s'atreveix a criticar-la.
1: Totalment. Doncs gràcies, Ivet, i molta sort per aquesta temporada.
2: Moltes gràcies, Júlia.
0: La Ivet ha treballat intensament, moltes vegades en silenci. No ha estat gens fàcil, ho sabem, i ella, de fet, ens ho ha confessat, però és aquí. Ho ha aconseguit i des d'aquí, des de No hi ha distància, li desitgem tota la sort del món. Estem segurs que no la necessitarà. Nosaltres ja marxem, ens despedim i ens retrobem aviat, segur, en un nou capítol de No hi ha distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: Doncs bé, sense pausa, estem ja preparats per parlar de sabors, de tradicions, perquè sí. Hi tenim la nostra cuina d'aquí. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom. Bé,
0: què tal?
1: Bé, perfecte.
0: Preparada ja?
1: Sí.
0: Vinga, Joana, què ens portes?
1: Bueno, avui? Doncs jo us porto un plat diferent de tots el que estem acostumats a fer, que potser estem acostumats a fer vedella amb bolets, estem acostumats a fer pollastre rostit... Bueno, doncs jo us porto un rap amb calçots, però amb tèmpora de calçots.
0: Mm.
1: Eh? Que, com que és temps de calçots, també, si us agraden. Si no us agrada, també ja el variarem, eh? Ja no hi posarem calçots, perquè avui dia aviat estarà... Podrem fer dos tipus de plats, eh? Mm. Llavors, per fer aquest plat per quatre persones, necessitem un quilo de rap, 12 calçots, dues cullerades soperes de sofregit, venen uns pots que ja és un sofregit, que ja hi va la ceba, hi va la tomaca, tot.
0: Ah, sí?
1: Sí, això ens adelanta... Sí, ens adelanta molt uns pots de vidre, ja diu sofregit de tomaca. Ai, no tomaca fregit, sofregit.
0: Ah.
1: Sofregit de tomaca. Llavors, dues cullerades soperes de salsa de calçots, perquè aquí, per què hi posarem això? Hi posarem això perquè, per comptes de fer-hi la picada, que fem amb ametlles, doncs hi posarem aquestes cullerades de salsa de calçots. Jo, perquè la faig jo, eh?
0: La cullerada de grossa
1: supera, o... Supera, depèn de la quantitat que fas. Dues cullerades soperes. Oli, sal, farina de tèmpora, perquè la farina, hi ha la farina normal, la farina de fregir peix, i després hi ha aquesta de tèmpora, que aquesta de tèmpora hem d'anar al tanto, perquè n'hi ha una que es prepara amb aigua freda i n'hi ha una que es prepara amb aigua tèbia.
0: Sí, sí, sí. Que...
1: Les dues van bé. Però només hem de llegir per no confondre'ns, perquè si no la d'aigua freda ho equivoquem, no pujarà, allò quedarà una pasta. I llavors hem de preparar aquesta mica de tèmpora per rebossar aquests calçots.
0: Molt bé.
1: L'oli, la sal i farina, i després un fumet de peix, però no un fumet vermell, un fumet blanc, que llavors hem anat a comprar aquest rap.
0: Per què blanc?
1: Perquè no cal posar-hi sofregit, perquè ja porta prou condiment, això.
0: Ah, va.
1: Per què diem un fumet vermell? És perquè sofregim primer aquesta ceba, la tomàquia i el peix, i llavors hi posem l'aigua i ho deixem bullir. I aquest no. Aquest, quan comprem aquest rap, diem que ens guardin la pell, que ens guardin la cua i que ens guardin el primer tall. Només amb això ja en tenim prou.
0: Ai, que bé, no?
1: I llavors això, agafem aigua, agafem un litre i mig d'aigua, perquè sempre s'encongeix, i posem això, aigua freda mateix, ho posem a bullir i posem una fulla de llaurer i posem un parell o tres de grans d'all sense pelar ni res, els aixafem una mica així amb la mà, i julivert. Ho deixem mitja horeta i ja tenim aquest fumet a punt per posar en aquest rac, que no serà com posar-hi aigua.
0: Escolta'm una cosa, i si posem un bric de peix, què?
1: Jo no faig servir. No t'ho puc dir perquè
0: va.
1: Ho faig servir i no sé com resulta.
0: Va.
1: Però pensa que tots aquests brics que comprem, tot és sal.
0: Ah.
1: I tenen, què tenen? Tenen un additiu que hi posen per donar gust.
0: Clar.
1: Allò no creguis tu que fan un caldo com nosaltres, eh?
0: Clar.
1: Vull dir, no.
0: En cap.
1: Vull dir, la marca que sigui.
0: Sí.
1: Val? I llavors aquesta salsa de calçots, que ja us l'he explicat, que si en teniu, de salsa de calçots, no la llenceu, perquè a la nevera es guarda un mes.
0: Mm.
1: Perquè això és...
0: Home, que es pot congelar, no?
1: No, sí, però congelar farà aigua. No, no cal. És que això tu el poses en un pot de vidre tapat i com que és ametlles, avellanes, la tomaca escalivada, els alls escalivats, oli, sal i un pèl de vinagre tot triturat, no té secret.
0: Val.
1: I llavors això podem fer-hi amanides d'aquesta salsa. Podem fer-hi una xatonada, que la xatonada es fa amb aquesta salsa semblant. N'hi ha qui posen pa i n'hi ha que no... La podem utilitzar per mil coses.
0: Que vols dir que amb aquest temps podem ja haver relaxat tota.
1: Ah, sí. Jo perquè em vaig fer un pot una mica gros i la veritat és que també vaig fer això per això. Doncs llavors què farem? Farem, el rap tradicional com sempre, el farem tallar una mica gruixudet, eh? I el fregirem però només pim i pam, eh? Allò enfarinat i fregit però poc. Només...
0: Què fas? Un tall per persona?
1: Dos. Dos, el rap, dos, sí, un quilo de rap ben bé.
0: Això es congeix molt, el rap,
1: molt,
0: eh?
1: Molt. I llavors dos talls per persona. I llavors jo hi vaig posar unes gambetes, però aquestes gambetes petites en 150 grams en tens prou, eh? Perquè no has de portar, vull dir, en quatre gambes per cada un per acabar d'omplir el plat, en tens prou. Llavors jo hi vaig posar unes gambes, 200 grams de gambes per quatre persones, que ja veus de la petita, i farem, agafarem aquest rap, el fregirem pim-pam, només una mica, els reservarem, i aquí, en aquest oli que hem fregit en aquest rap, i posarem uns alls també aquí fregint. Llavors els alls, si convé, els separarem perquè no se'ns quedin cremats. I ja hi posarem aquestes dues cullerades que us he dit de sofregit de tomaca. Aquí ja anirem posant una mica d'aigua i una mica d'aquest brou blanc, d'aquest fumet blanc que hem fet.
0: Sí,
1: perquè
0: bé.
1: Aquesta tomaca se'ns acogui, se'ns redueixi.
0: Molt bé.
1: I ja ho tindrem. Llavors què farem? Ja hi posarem el rap, hi posarem l'aigua, passarem...
0: A cobrir, només?
1: Sí, just, a cobrir. I passarem aquest rap ben passat, abans de tirar-hi l'aigua, que ens agafi tot aquest sofregit, i posarem això, i llavors ja haurem agafat les gambes, perquè primer de tot jo el que faig a la cassola és fregeixo les gambes, i els assapero. En aquest mateix suc hi fregeixo el rap.
0: Clar, i agafo uns gustos.
1: Tot això va agafant el gust de tot. Les gambes és un moment, també. Només posar-los que... Res, pim-pam. Perquè a mi no m'agrada posar-los crues a sobre. Pim-pam, eh? Poc. Llavors, tots aquests sucs es guarden. I tots aquests sucs es posen aquí. Quan tenim aquesta tomaca ja sofregideta, aquesta tomaca, en 7 minuts la teniu sofregida,
0: clar,
1: eh? Perquè
0: clar.
1: Ja és tomaca...
0: Ja està fet.
1: Ja és feta, ja és sofregit. I llavors hi passem aquest rap perquè ens agafi aquest color. Si convé, hi tirem un raig de vi blanc aquí, o brandy, abans de tirar-hi el rap, i tirem una mica de brandy, perquè també ens agafi una mica de substància, i posem això, i llavors hi posem l'aigua just a cobrir. Qui volem posar aquesta salsa de calçots, perquè ens agrada fer-ho amb aquests calçots, i posem llavors dues cullerades soperes de salsa de calçots. Veurem que ens queda una salsa espessa, molt
0: espessa.
1: Llavors l'única feina que tindrem serà agafar aquest calçot i tallar-lo com si fessis una ceba tendra. I pelar-lo.
0: Així és l'allò llarg, no?
1: No. Sencer.
0: Sencer. Sencer.
1: Aquest calçot sencer, però com si... Saps com fas una ceba tendra que la vas per tallar laminada? Que queda... queda de mig pam, encara no? Doncs llavors els arrentarem, els assecarem amb un paper absorbent i ja tindrem aquesta tèmpora feta. Els passarem per aquí... I quan els tinguem fregits, els posarem a tot el voltant de la cassola. I llavors tindrem el gust i el gust del rap, però no quedarà amb la salsa. I tindrem la textura de la tèmpora i la textura del rap amb les gambes. Sí, sembla difícil, però no.
0: Bueno, perquè hi ha bastants ingredients. I...
1: Exacte. Si ho feu abans, els calçots l'últim dia, només heu de fregir...
0: El moment el rap,
1: i el moment de dinar... fregiu els calçots i els poseu. Que els calçots, en un moment, estan cuits. Els poseu amb una mica de paper absorbent, també sempre, i llavors els aneu posant al costat de la cassola. Que no us agraden els calçots?
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions, us parla la Tina Forest. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El Col·lectiu per l'Alliberament Sexual i de Gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Guirado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discursos d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el Col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Per la seva banda, els col·lectius locals de la Joventut Nacionalista, el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Guirado i per exigir aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania, en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta cançó comença encara el camí, que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure un nou senzill cada dos mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una situació amb la qual tota la societat es pot sentir identificada, ja que comenta tothom en un moment o altre n'hem viscut un. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. They wanna steal you.

La música local a Cugat.cat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Guirado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discursos d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Per la seva banda, els col·lectius locals de la Joventut Nacionalista, el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Guirado i per exigir aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania, en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure un nou senzill cada dos mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una situació amb la qual tota la societat es pot sentir identificada, ja que comenta tothom en un moment o altre n'hem viscut un. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí les notícies, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: En Pol, de 8 anys, està fent els deures de matemàtiques. Hi ha un problema que se li ha travessat. No hi ha manera. No l'entén i no sap ni per on començar. En Marc, el pare, li ha explicat unes 5 vegades el mateix. Ell ho troba molt senzill. I comença a perdre els nervis fins que deixa anar. Què és el que no entens? Sempre estem igual, és que no t'esforces gens. El nen abaixa la mirada, no respon i s'allunya. Ni mama, ni mom. Tots hem dit alguna vegada coses que després ens pesen. Avui a Ni Mama Ni Momo no parlarem de judicis, ni de problemes, ni de culpes, sinó que posarem solucions. Cindy, què ens passa a vegades que nosaltres volem ajudar a les nostres criatures, però al final el que fem és bloquejar-los?
3: Bueno, el que ens passa a tots, no? Les presses, el voler que el nostre fill doncs, no quedi malament a la classe per fer els deures, que els porti bé, però moltes vegades fem totalment el contrari del que pretenem. I això s'entén molt bé entenent com funciona el nostre cervell una vegada més. És important entendre que el nostre cervell identifica si estem en una situació confiable o si estem davant d'una persona confiable en 7 segons. No? Quan tu coneixes una persona nova i apareix per la porta, el nostre cervell triga 7 segons en saber si aquesta persona o interpretar si aquesta persona és confiable. Què passa si és confiable? Que aquí el cervell s'obre a aprendre. Vol dir que aquesta persona pot ser competent, també. Llavors estem tranquils perquè no ens hem de defensar ni hem de fugir. Estic tranquil·la, segura i puc començar a aprendre. Si, en canvi, la situació o la persona no és confiable, per tant, no és segura, el meu cervell es bloqueja, apareix tota aquesta... s'altera tota aquesta part del límbic, del cervell límbic, que és el que interacciona davant d'una amenaça i, per tant, aquí no podré aprendre perquè la meva part prefrontal, que és la que analitza la part del llenguatge, està desconnectada. I només el meu cos estarà amb aquests nervis, no?, de saber si m'haig d'aixecar i fugir, si m'haig de bloquejar, si m'haig de defensar. Això és inconscient. Llavors, què podem fer nosaltres com a adults? Primer de tot, i com sempre diem, analitzar com estàs en el moment en què, en el cas de l'exemple que has posat, quan vull acompanyar els meus fills a fer els deures. En quin estat estic? Perquè si estic en un estat d'atacar, no? De dir és que sempre fas el mateix, o és que mira l'hora que és, sembla mentida que no ho sàpigues, no aconseguirem connectar. I es crearà una situació doncs, molt tensa, on el fruit serà... baralla segur, i els dos acabareu malament o plorant, o mira, et deixo aquí, me'n vaig a fer el sopar, perquè hi diem frases després que fan molt mal, que és perquè amb tu és impossible, és que no vols aprendre, és que ets un desastre, és que no sé per què et costa tant.
2: Hauries de tornar a P5 o...
3: Exacte, no? Sembla mentida amb l'edat que tens, no? I això a les escoles també passa. Vés-te'n a I3, vés-te'n amb els petits, sí, quan castiguem. Es fa encara. Sembla mentida, però encara es fa.
2: Sí, sí. Per tant, entenc que això funciona, aquests 100 segons, tant quan coneixem una persona nova com quan s'acosta una persona.
3: Sí, no, la situació, identificant quina situació estic, doncs allà al cervell el primer que fa és un escàner de saber si estic segur o no. La importància de crear espais segurs. I que no vol dir, perdona, no crear reptes o aprenentatges en el meu fill, eh? No vol dir me quedo en la zona de confort, no aprendo nada perquè así estoy seguro. No, no. Vol dir en què... Encara que estàs davant d'un repte, hi ha una persona confiable que et respecta davant de qualsevol escenari, llavors aquí puc assumir aquest repte, perquè hi ha una mirada amable al meu costat. Els nens han de tenir un estrès sostingut.
2: Mm-hmm. Posaves un exemple abans de començar la gravació, de que a vegades que tots ho hem fet, i jo he dit, ostres, doncs jo ho he fet,
3: i
2: de
3: jo
2: forma
3: també.
2: Totalment inconscient, no? Estàs en una botiga i allò que diuen, hem d'aplicar les assignatures en el teu dia a dia perquè així no farem deures. Vinga, va, anem a comprar dues ampolles d'aigua, si cada una val 1,50 €, quant em costarà? Mentre estàs a la cua, fent la cua en el súper, on sigui, no? Que vagi fent aquest càlcul mental, i tu ho fas, per què ho fas? Per engrescar-lo, per retar-lo, no? Perquè tingui un repte i perquè aprengui.
3: Total.
2: El nen es bloqueja.
3: Clar.
2: O ui i mig, no, posem-ho més fàcil. Comprem una ampolla que val 1 € i l'altra val 1 €. Són dues ampolles. Quan hem de pagar? I el nen no respon. Però home, 1 € i 1 €, un més un, com és que no ho sap?
3: Com és que no ho saps, no? Si ho saps, no? Si jo sé que ho saps, com és que no? I de sobte a la tenda hi ha molta gent, tothom ens mira, llavors tu aquí comences a jutjar-te, a pensar, m'estan jutjant com a pare, a l'escola que porto els meus fills, sembla mentida, llavors...
2: Se't desmunta tot.
3: Se't desmunta i apareix aquest servei també, no?, de supervivència, i comences a pressionar. Què fa el teu fill? Es bloqueja. Allò que... Però tal qual, és el seu cervell que es bloqueja. Em sento observat, jutjat, haig de respondre ràpid, però no puc connectar amb la part de l'aprenentatge o de la resposta. Fatal.
2: Drama. No, jo et deia que a mi m'havia passat, jo ho vaig fet amb la meva filla, no sé quin, però era matemàtiques també, i al cap de molta estona em va dir resultat.
3: Clar.
2: I jo vaig dir, què m'estàs dient? Ah, allò que m'has demanat. Però en aquell moment no podia respondre, perquè estava sobreestressada, no?
3: Clar.
2: Llavors... Molt bé, parlem massa, una vegada més.
3: Ja. Una vegada més, i sempre, que és meravellós, utilitzar la vida quotidiana per a això. Però jo el que motivaria més és a fer-ho en moments on no hi ha mirada externa, no hi ha judici, no hi ha
2: per
3: sensació.
2: Per part de dos, és a dir, no et sentiràs ni tu...
3: Clar, jutjant, ni... i llavors anar pel carrer, això ho feia molt el meu avi. Jo crec que els avis feien molt de les matrícules, de sumar matrícules, no? Que sempre ho diem. Doncs si tu vas des de... realment voler acompanyar i fer una activitat lúdica amb el teu fill on, a més, aprèn matemàtiques, doncs fantàstic, i no jutjar el resultat. Simplement la pregunta, i si veus que falla, doncs pensar com ho pots acompanyar d'una altra manera, no?
2: Ja està, molt bé. anem a veure exactament què és el que li passa al cervell d'un infant quan se sent així observat, quan se sent jutjat.
3: Clar, aquí passen diverses coses. Primer, el que dèiem del bloqueig, no? Quan jo estic en una situació on no tinc algú que m'acompanya i sento judici o amenaça, hi ha el bloqueig. Però passa alguna cosa molt més greu, que és l'autoimatge, l'autoestima, que tant ens preocupa dels nostres fills. Si jo estic constantment rebent etiquetes, no?, de ets un desastre, això ja ho hauries de saber, sembla mentida, aquesta mirada de l'adult, aquesta veu de l'adult, es convertirà en la nostra veu quan siguem adults nosaltres. Llavors, és molt important no etiquetar a l'infant, sinó la situació, observar-la i veure quina necessitat hi ha en el nen, no? O què està passant aquí, com se sent. Llavors, és molt important acompanyar des d'una mirada de trobar la resposta real i saber que tot aprenentatge és un procés. Uh-huh. Que si no tenim la resposta ara, vol dir que és una gran oportunitat acompanyar a diferents maneres d'entendre-ho.
2: I com canviem aquesta mirada? Perquè això pesa molt, ja ho sabem. És la mirada que hem rebut nosaltres, no? I a vegades que ens surt de forma natural i instintiva. Com ho fem? Com treballem aquest canvi de mirada?
3: Amb l'autorevisió, com sempre, no? Identificar quina és la veu que tens tu, què et passa, què penses sobre tu quan ho vols fer tot perfecte, si és el cas, d'on ve aquesta veu? O sigui, sempre dic que per acompanyar hem d'estar ben revisades, perquè al final la nostra veu de quan érem petites aprenem a ser pares sent fills. Uh-huh. I això és important, revisar que ens hem portat a la nostra motxileta i són les eines que utilitzem en els nostres fills. Uh-huh. Llavors, sempre, consciència, autorrevisió, veure què realment se'm mou dintre de mi, perquè el que més et molesta del teu fill té més a veure amb tu que amb ell.
2: Totalment.
3: Llavors, aquest judici, què et desperta tu? Què passa, no? T'estàs qüestionant com a mare, estàs comparant el teu fill amb altres nens i penses que hauria de ser, no? A l'entendre, calma molt. No? Conèixer com evoluciona el cervell d'un infant i què és un infant, calma moltíssim. Llavors, primer de tot, això, veure què se't desperta a tu, intentar no ser perfecte, que això també crea molta culpa i molta vergonya amb les mares, sobretot. No? Parlàvem en una societat on sembla que hem de poder cobrir-ho tot, la feina, ser una bona dona, una bona mare, una bona mare, estar guapíssim... Bueno, clar, llavors, les expectatives que tenim, també revisar-les. Realment, què és l'important a la meva vida? Aquesta frase tan bonica que diu que lo más importante en tu vida sea realmente lo más importante. A què li dones? Dediques temps? Dones valor?
2: Uh-huh. I si ja hem fet mal amb aquesta mirada?
3: Què podem fer? Fem mal sempre. Vull dir, no, farem mal, ens han fet mal, i això serà sempre així perquè som humanes. I això no és sentenciador. Si hem fet mal i ens adonem que hem respost, o que hem etiquetat, o que hem dit coses que no volíem dir, reparem. De vegades la reparació té molt més aprenentatge que l'error en si. Llavors, demanar perdó no et treu autoritat, t'humanitza. I humanitza les relacions. Que el teu fill aprengui a demanar disculpes perquè el seu referent ho ha fet, té un valor incalculable. I també reparar mostra la vulnerabilitat humana, el no tengo que ser perfecto. No hi ha res que a mi em faci més, que em preocupi més a sessions quan els fills em diuen és que no soy tan perfecto como mis padres. Aquí l'expectativa és brutal. Yeah. Llavors, reparar i demanar perdó humanitza i crea un vincle. Et veig i em preocupa el que he causat sobre tu. Llavors, perdón, això no era el que jo volia fer, no? M'he descontrolat, verbalitzar coses que ens passen dintre, perquè donem un llenguatge emocional també als nostres fills i els ensenyem que passen coses dintre nostre i que a vegades fem coses que no volem fer i reflexionar molt sobre i la propera vegada com ho podríem fer. Allò que deies al principi, de no quedar-nos en la culpa, això amb l'educació ho fem molt. Ens quedem amb l'error, amb el que ha passat, amb allò que està malament, però no busquem l'alternativa de com si ho podem fer, no? Doncs parlar amb els nostres fills quan estem ben integradetes, no?, ben calmades, poder dir, i això, la propera vegada, com ho podríem fer? No? Què necessites? Què necessito jo? Aquí sí hem de parlar més. Però parlar no des del dogma, no?, el des de t'ensenyaré jo, sinó la curiositat. La curiositat és una eina brutal en les relacions.
2: I això a qualsevol edat d'infants?
3: Quan som més petits, nosaltres haurem de donar les solucions, no? Quan un nen té 3-4 anys, potser tu li pregues 2 anys, no? Li preguntes i com ho podríem fer d'una altra manera.
2: I es quedarà
3: o
2: igual.
3: Potser, clar, es quedarà igual o potser et diu alguna cosa, no? Jo me'n recordo quan parlo amb una família que és hora de rentar-se les dents i jo sempre dic, no? Menys ordres i més preguntes. Què hem de fer per tenir les dents netes, no? Mm-hmm. I me'n recordo que la nena deia, menjar més xutxes.
2: Molt
3: no?
2: bé. Fantàstic.
3: Clar, llavors, aquí l'humor també ha d'entrar en sí. la criança. Llavors pots riure i dir, ostres, això seria molt xulo, no? Imagina't que si mengessin xutxes... Però llavors aquí posem nosaltres aquesta part, no?, del cervell, que encara no està desenvolupada, i diem, saps el que realment fa que les gens estiguin netes? Que ens rentem cada nit. Si vols, jo t'acompanyo. Llavors, donar veu, fer d'aquesta, a més de corregulació, d'aquest cervell pensant que pot arribar doncs on encara ells no arriben. Quan som més grans, però això ho hem de fer des de ben petits, eh? Perquè els hi estem entrenant a que arribarà l'edat en què ells començaran a aportar. Uh-huh. I que les seves... I no ridiculitzar les seves aportacions. Jo puc riure'm amb tu i dir quina bona idea has tingut, sí, però original. Això, desgraciadament, encara no és així, no? Llavors, mira, si vols, jo et dic com sí. I d'aquí ja entres en un mica, no et ridiculitzo, miro el que dius, aportes, no? Llavors, quan som més grans, sí escoltar el que diuen.
2: Molt bé. Mm. Quan els pares ja ens hem desbordat, ja hem tingut aquesta mirada i ens sentim tan malament, què fem amb aquesta vergonya de l'adult?
3: Després de reparar, identificar, doncs això, mirar què ens passa i entendre que hi ha dos tipus de culpa, no? A mi m'agrada parlar de la culpa neuròtica i la culpa sana. La culpa, deixant de banda la culpa cristiana, catòlico-apostòlica, no? Que és por mi culpa... Bueno, si algú ens fa sentir malament del que hem fet, si l'agafem, ho mirem i serveix com a trampolí, com a responsabilitat... és culpa sana. És a dir, vale, reviso, no és coherent amb els meus valors, jo no vull ser aquest tipus de persona, de mare, és igual del que sigui, i a partir d'això, d'aquest sentiment, decideixo fer-ho d'una altra manera. Revisar. La culpa neuròtica, el que ens fa, ens quedem allà atrapades. No? Et feia, abans quan parlàvem, l'exemple de quan el nostre fill fa alguna cosa que ens desregula completament, no? Que ens fa perdre els papers, doncs el podem sacsejar o li donem una fuetada o li cridem coses que no hem de fer però que a vegades fem. Llavors ens sentim tan malament que llavors reparem anar-nos a l'altre extrem, a la permissivitat, o a, pues, hoy comeremos chuches cuando no podemos, hoy...
2: Perquè et sents tan malament que ho vols compensar.
3: Exacte. I no es compensa amb coses externes.
2: L'estàs atabalant. Bueno, és a dir, no estàs sent coherent.
3: No hi ha cap relació. Realment, quan fem una cosa, la reparació ha de tenir un sentit. No hi ha cap relació en donar-te xutxes, deixar-te veure la tele no sé quantes hores perquè t'he cridat. La reparació ve des de la persona i des de el connecto amb tu, em sap greu, no? Llavors, veure què passa quan hi ha un error, com reacciono, què penso sobre l'error. És que al final tot té molt poc a veure amb els nens i té molt a veure amb els adults.
2: Totalment.
3: Com identifiquem l'error? Què vol dir per nosaltres equivocar-nos? Com en parlo jo quan jo m'equivoco? Doncs quan arribin aquestes sensacions de culpa, de malestar, parar un moment i revisar.
2: Així com abans comentàvem d'incorporar la seva opinió o les seves idees respecte a com podem reaccionar davant d'una situació que ens ha desbordat, en el cas de la nostra reacció com a adults, també els hauríem d'incorporar... Escolta, la mare o el pare a vegades també es desborda. Com t'agradaria que et tractés? Com t'agradaria que reaccionés? O això és un error?
3: Més de com t'agradaria que jo fes les coses, preguntar com et sents quan jo he fet això, no? O què t'ajudaria a tu... en aquesta situació, per exemple, amb el tema del bloqueig, no?, dels deures o quan estic a la tenda que vull que sumis, quan això ja ha passat, arriba a casa i pregunta com t'has sentit. I en aquest cas, què t'hagués ajudat que jo fes? No? Preguntar-li des de la seva responsabilitat, des de la seva parcel·la de poder o des de la seva emocionalitat, però que ells no ens han de dir com ho hem de fer. Nosaltres som els adults... Uh-huh. Més que res perquè nosaltres tenim aquesta responsabilitat. Tot gran poder comporta una gran responsabilitat.
2: Exacte.
3: Llavors, els nens no ens han de dir com nosaltres hem d'actuar, però, evidentment, hem de saber com es senten quan nosaltres actuem d'aquesta manera i saber que... I ells han de saber que a nosaltres ens importa com es senten. Llavors, evidentment, sí, preguntar sempre al com t'has sentit, què haguessis necessitat. I aquí ens donen una informació valiosíssima. També et diria de l'exercici de preguntar-te a tu quan eres petita, quan eres adolescent, quan pensa en un error de la teva vida i què t'hagués ajudat per part d'un referent adult, quina actitud, què t'hagués agradat que et diguessin, com t'hagués agradat que t'acompanyessin. I aquí també ens dona molta informació. No?
2: La clau, molt bé. I en situacions que ja ho veus venir, que hi ha situacions que ja ho veus venir i que tu ja saps que com passi allò que estàs preveient que passarà i que acaba passant, posàvem abans el cas d'un gerro, estàs saltant, no saltis aquí perquè això li donaràs un cop i caurà, li donaràs un cop i caurà, i passa, no? Li dona un cop, cau. I tu explotes.
3: Explosión, claro.
2: Perquè t'ho he dit 5 vegades que passaria.
3: I la tarda ja gira, ens enfadem, plorem, crits. Important l'anticipació. Si tu ja estàs veient que hi ha alguna cosa que pot passar i es pot prevenir, no? Doncs fes-ho. Si tens un nen de 3-4 anys, està saltant a casa i hi ha un gerro que t'agrada molt o que és molt car o el que sigui, doncs treu-lo d'allà. Treu el gerro, no? I ja està. I treu-lo d'allà. A vegades no podem treure tot a la casa, no? I també volem que els nens aprenguin a relacionar-se amb l'entorn perquè siguin curosos. Bueno, jo et diria que les indicacions en positiu, diguem el que sí que pot fer. Per exemple, si jo no vull que saltis al costat del gerro i aquest gerro no es pot moure, doncs et dic, recorda que juguem d'aquest lloc a aquest lloc, no? I jo t'estic posant un límit, te l'estic marcat. No t'estic dient el que no vull que facis, perquè quan tu dius no vull que facis això, el cervell el no ho identifica. No pienses en un elefante rosa. Claro, pum, no saltis al costat del gerro. Pues el nen de seguida es veu amb ell saltant i els químics que genera el cervell són tots aquells que tenen relació amb saltar al costat d'un gerro. Doncs jo aquí et donaré les indicacions de hem de jugar d'aquesta part del menjador fins a la tauleta, m'invento. Vale. Si jo ho dic i això no es fa, llavors revisarem. Què has entès del límit? Preguntarem, no diem ho has entès i que ens diguin sí o no, sinó què has entès d'això que t'he dit i deixem que el nen ens ho digui. Vale. I després ho podem dir, la conseqüència o l'enfoc en solucions serà i què farem si això no passa? Pues potser hem de deixar de jugar al menjador i hem de fer una altra cosa. El problema és que parlem massa, repetim, explotem, però mai hi ha el com si ho hauríem de fer. I això és importantíssim, perquè recordem que educar és acompanyar i donar eines de vida. I si jo només dic això no, això no, això no, i mai dic com si, no hi ha aprenentatge.
2: L'altre dia veia per xarxes una noia que explicava el cauràs, no vagis per aquí que cauràs, que si tu li estàs donant constantment el missatge de cauràs, és evident que caurà.
3: Clar, i si és perillós perquè no li deixis fer. I no saps si caurà. Tu pots informar. Escolta, si puges per aquí, podries caure i potser et podries fer mal. Però si jo crec que és molt perillós, és la teva quan parlàvem dels límits, no? La seguretat física era un. Total. Llavors, tu no saps si caure o no caure. No ho saps. Potser no cau, no? Llavors és, aquí podries caure. Ves en compte. O camina lent, no? Indicacions dels que sí volem. I si cau, el que no hem de fer és apel·lar a l'ego.
2: Si t'ho havia dit.
3: Claro.
2: Ho veus que t'ho havia
3: dit? I a més és que hi ha com una petita satisfacció. Ha passat el que jo sabia que iba a passar. Saps? Una persona de 40 anys dient-li a un nen de 2 anys, ves que jo sabia més que tu? Clar, això tiene todo menos educar ni acompanyar. Sí. Llavors, si hi ha algo perillós, no li deixem fer. Si hi ha algo que pot tenir una conseqüència i és un aprenentatge de vida, doncs quan ho passi, li diem, primer de tot, com estàs? T'has fet mal? No? Sí. I després dir, vale, vols tornar-ho a provar? O vols fer-ho d'una altra manera? O sigui, al final, donar-li la seguretat, donar confiança, no és dir-li, crec en tu. Donar confiança és permetre-li que faci coses per ell sol. I més val un genoll rascat que una autoestima lesionada.
2: Correcte. No, al final és això, és aquest diàleg i aquest donar-los l'oportunitat dintre del que els hi pertoca a nivell de responsabilitat.
3: Tu com a adult saps. Clar. Si és perillós, no. Si tu pots sostenir-ho i la conseqüència de que això no acabi de sortir del tot bé és que al final aprendràs un procés i i això es diu sempre, quants descobriments científics han sido la vez 1539.
2: Sí, clar.
3: I sempre hi ha hagut error, o potser un gran descobriment ve d'un gran error. de la meva expectativa era una altra, però mira, durant el procés he descobert això. O sigui, els errors són grans aprenentatges. El problema és la mirada de l'adult cap a l'error. Mm. Què pensem sobre l'error? Per què no els podem sostenir?
2: O intentar, això, preveure'l. La teta també mirava...

0: jo això, mira, em fa recordar molt amb una pauta que tenim a casa, que és que jo només poso rentadora de la roba que està dintre del cistell de la roba bruta. El meu fill té 14 anys i juga a futbol.
1: Sort.
0: La combinació perfecta, no? Que allà hi ha un ambientillo que lo flipes. I jo li dic sempre, si tu vols anar a entrenar amb la samarreta neta, ha d'estar dintre del cistell. Pues jo me'n recordo, mira això que deies, és que molt semblant. Me'n recordo que una vegada el meu germà va haver de portar-lo a entreno. I el meu germà em va trucar i em va dir, vaya pesta. Claro, no, no fa, que li farà vergonya. I li vaig dir, és que això és crear autoresponsabilitat. Saber que les coses, bueno, pues passen unes coses, això és una conseqüència natural.
1: Sí.
0: Llavors, evidentment, jo no aniré humillant-lo, ni vull que passi vergonya, però ell ha d'aprendre que no ha nacido para ser servido, no?
1: Correcte.
0: Llavors, les meves coses tindran conseqüències,
1: totes
0: els meus
1: les
0: actes.
1: Les tenen conseqüències,
0: clar, i si, quan més naturals siguin, doncs molt millor. I aquí, quan ella em va dir, hòstia, he passat vergonya, jo, em sap greu.
1: Clar.
0: Jo no vull que tu passis vergonya. Jo vull que la vida vagis aprenent a què has de fer per sentir-te cada vegada millor. Llavors, no riurem, no? Perquè això ho fem molt, ridiculitzem molt.
1: Sí.
0: Pues ja t'ho havia dit jo, no? I no? No, em sap molt de greu, o sigui, no és agradable passar vergonya. Què has après de tot això? Doncs pues mira, ell no, és que no em va dir res, no em va dir, he après, mami. No, clar que no, i jo no vull que m'ho digui, jo vull que ho aprengui.
1: Sí.
0: No és menjar, alimentar el nostre ego.
1: Total,
0: no. És acompanyar-los, i el meu fill no em va dir res, de fet em va fer com una cara, que pesada. Vale, pues,
1: ja està.
0: Ja està.
1: Em dono per assabentada que ho has entès.
0: Perfecte, i si necessites res més, estic aquí.
1: Ja està.
0: I ja està. I si hem de revisar la pauta, que això ho hem de fer moltes vegades, no cal només una vegada dir-ho. A vegades necessiten que els hi recordem, que els acompanyem, necessites que fem alguna cosa perquè tu puguis en recordar-te.
1: Mm-hmm.
0: O sigui, és amb ells, no és contra ells. A vegades convertim les coses en una lluita, i com que els seus errors són petites victòries nostres. I ens hem d'allunyar una miqueta d'això. Amb compassió cap a nosaltres també, eh? Simplement revisió i reflexionar per què està passant tot això.
1: Moment de reflexió, moment d'exercici.
0: Vinga.
1: Cindy, què ens planteja?
0: Bueno, a més d'aquest que ha sortit espontània, sí, no?, d'identificar com has viscut l'error a la teva vida, porto una altra.
1: Vinga.
0: Que és pensar una situació en la que tu hagis jutjat o criticat, doncs, el teu fill, pot servir també la teva parella o algú, és igual, no?, i canviar. Bueno, primer respira, no?, i torna-hi mentalment a aquella situació. Pots veure't a tu fent allò que estaves fent, que després no et sents orgullosa. I substitueix el que has fet per dues preguntes, que és què t'està passant, no?, què està passant en tu perquè hagis fet això, per què ho fa i què et passa. Per què ho fa i què et passa, no? Observa si canvia alguna cosa quan et fas aquesta pregunta, si pots veure alguna altra cosa, i pregunta't la propera vegada que passi això, com ho faries ara, no? Quan reflexionem sobre algú, creem noves redes neuronals. Marquem el camí de com ho volem fer d'una altra manera. Les coses passen almenys dues vegades per la nostra ment, quan les pensem i quan les fem. Quan reflexionem sobre les coses que no volem tornar a fer i ens quedem aquí, no hi ha alternativa. Quan pensem com ho faria diferent, ja creem aquesta nova carretera, aquesta porta per la que podem entrar la propera vegada. Llavors, l'exercici seria una miqueta aquest.
1: Bo aquest, eh?
0: És xulo, eh?
1: Aquest és bo, eh?
0: Sí.
1: Vinga, autopistes.
0: Autopistes,
1: autopistes
0: queremos. Però bueno,
1: crear.
0: Si ha de ser una carretera de pueblecillo, pues primer una carretera de sorra i després ja construirem.
1: Molt
0: poc a poc, amb vulnerabilitat, amb compassió i amb ganes de seguir aprenent.
1: Ho dèiem abans també, com ho has dit, que portem la motxilla, és a dir, tenim aquesta motxilla de com ens han criat,
0: sí,
1: però com ho has dit, que no,
0: que
1: ens,
0: no ens... ens condiciona.
1: Correcte.
0: Tot el que hem viscut a la nostra infantesa, a la nostra vida, ens condiciona, però no ens sentencia.
1: Aquí.
0: Llavors, la clau la tenim nosaltres en quant a volem tallar aquests patrons. Volem revisar-nos. I sempre, poc a poc. Si els nens han d'aprendre poc a poc i amb temps, nosaltres igual. Vulnerabilitat, compassió i ganes de fer-ho diferent. Amb coherència.
1: Perfecte. Doncs avui sabem que no som perfectes, que no ho serem mai.
0: No.
1: Spoiler, no ho serem mai.
0: No. I ningú. Que bé, i que bé.
1: No, no, ningú és perfecte. Però volem canviar-ho i només sent conscients ho aconseguirem.
0: Clar, i Sílvia, recorda...
1: Que

0: passa?
1: Que ho estem fent el millor que sabem i això és moltíssim.
0: Doncs ja està. No tinc res més a afegir. Que ens veiem en el proper capítol d'Ni Mama Ni Momo.
1: Que vagi molt bé.
0: Aprenent.
1: Sí.
0: Que bé.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.

0: molta gent utilitza el concepte aquest de part natural o cesària. A veure, jo estava allà, és natural, m'han obert, o sigui, natural és... Pot ser vaginal, no? Pot ser una cesària. Va ser un part molt normatiu en el sentit que tot estava previst. L'únic és que estava previst pels metges i potser no tant per nosaltres, no? Que vam anar descobrint una mica com aniria tot segons anava evolucionant.
1: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit. El part de l'Anna González Núñez.
0: El Biel va néixer el 3 d'octubre del 2016 i el fet de pesar 4 quilos va condicionar tot. Hi ha gent que té molt clar com vol parir, no? I doncs vull parir d'aquesta manera, en aquest hospital, amb aquest equip mèdic, no? Acompanyada de la mare, el marit o de ningú, no ho sé, no? I eren coses que tampoc m'havia plantejat. La meva obsessió, per dir-ho d'alguna manera, era que el nen vingués bé, que en la mesura del possible fos el més còmode per ell, no? I ja està. Si tornés a parir, faria més preguntes. Sí que t'agradaria tenir una mica més de consciència de les decisions mèdiques que es prenen en aquell moment. No sé si ho fan per protecció, o ho fan per costum, o per què, però bueno, ja som tots grandets. Com a dona, has de triar el que vols, i la manera de triar és informar-te, això és evident, i has de poder decidir, i hem de treure una mica de sobre aquest pes de paternalisme que hi ha, no?, del món de la medicina sobre les dones, i sobretot quan és un primer pare, és un primer fill, no?, hi ha un punt de paternalisme en això. Jo, si ara, a posteriori, si hagués de triar alguna cosa que canviaria o que modificaria d'alguna manera, seria això, el ser conscient de les decisions que es prenen, no?, i poder participar d'aquesta presa de decisions. Es tractava d'un part programat perquè ja portava, havien passat de llarg les 40 setmanes, gairebé, si no recordo malament, gairebé arribàvem a la 42. El nen era molt gran i, per tant, es va decidir mèdicament que havia de ser un part programat. Llavors ens van donar un dia, una hora, un dilluns al matí, vam ingressar i a partir d'aquí vam fer el que estava previst mèdicament, que era una cesària. Em van preparar, t'expliquen, bueno, quan tinguis contraccions, pots demanar l'epidural. Jo de seguida, i aquesta és la realitat, o sigui, a la primera contracció, el primer dolor, vaig dir, ja, o sigui, no esperem més. I, bueno, van intentar fer-me dilatar, el nen era molt gran i era una qüestió, al final, física, o sigui, l'espai per on havia de passar el nen era inferior al tamany del nen, perquè passava 4 quilos i pico i era absolutament impossible. Llavors em van dir, bueno, el que farem és una cesària, ara ja ho has intentat, i llavors vaig dir, com que ja ho has intentat, què vol dir això? Diu, bueno, és que hi ha algunes dones que els agrada com a mínim intentar tenir un part vaginal, no? I llavors jo li vaig dir, mira, doncs a mi poc romanticisme, la veritat, siguem pràctics, o sigui, aquí hi ha molta gent i tots tenim ganes de veure aquest nen, per tant, agilitzem una mica tot. I això és el que vam fer, de seguida vam entrar en quiròfan i jo recordo d'estar fent la cesària i sentir, m'explicava la doctora com ho anava fent, no? A més, una doctora que li importava la part estètica, no? I t'explicava, no et pateixis, que et quedarà el tall en aquesta línia, et podràs posar el biquini ben baixet, no has de patir, no? Al final, quan estàs allà, el que penses en realitat és que el nen estigui bé, i a mi era l'únic que m'importava, que el nen estigués bé. Tenia el meu marit al costat, que a més em preguntava, puc mirar, no? I jo, doncs mira, si vols, perquè et posen un llençol, perquè al final no deixa de ser una operació, un part ja és aparatós quan és vaginal, doncs quan és una cesària també és molt aparatós, perquè han d'obrir, no? Totes les capes fins que arriben a l'úter i poden treure el nen. és una operació, entenem-nos, o sigui, no deixa d'haver-hi un risc també, no només per al nadó, sinó per a la mare. Les anestèsies d'aquest tipus poden tenir complicacions. Al final, tens un equip que està atenent el part, però també tens un equip que està atenent o està en previsió de si allò pot anar malament, poder actuar d'alguna manera. Una de les coses que fan és estirar-te i lligar-te, també, perquè un dels efectes que poden tenir les anestèsies, o si passa qualsevol cosa, és que et moguis. I clar, al final aquesta gent està amb un bisturí i és arriscat que tinguis aquesta mobilitat. Però clar, llavors et tapen perquè no ho vegis, perquè t'estan obrint i estàs estirat i estàs lligat. O sigui, no és agradable perquè jo crec que és una cosa que no t'han explicat mai. Que t'ho trobes al moment, que en aquell moment també fas com, bueno, ara tinc altres preocupacions, aquesta no és la meva. Però, no, en aquell moment penses, m'estan lligant a mi només? És el protocol habitual, no? Després, amb el temps, penses, vale, t'han lligat per això, no? Però en aquell moment penses, però això, ara, per què, no? Hi ha alguna cosa que no estigui sortint bé? A mi no m'havia explicat ningú això, mira, no? Et passarà això, entraràs de quiròfan i això és el que passarà. No fos a casa. Ha estat traumàtic? No ha estat traumàtic, però això ja va també a persones, no? No sé, jo vaig posar en valor altres coses d'aquesta experiència. Va ser relativament ràpid, no? I de seguida te'l col·loquen i el pots tenir i tot. Jo sí recordo aquell moment de, no sé, suposo que li deu passar a totes les mares, no? De, el plor, no? Vols sentir el plor, no? I aquells microsegons es fan eterns, no? Fins que no sents el plor, és com, no? I després ja és, vale, el plor, i ja passes, no? El teu cap comença a, vale, el plor, ho té tot bé, no? Vas com, no? Fent el repàs anatòmic del nen. Però la veritat és que segurament si s'hagués cronometrat en aquell moment seria, no sé, segons de la vida, no? I et dona igual una mica tota la resta, no? Ja, si vols tancar, tanca. Si vols deixar la ferida més bonica o menys bonica, ja és cosa teva. Perquè ja estàs centrat en allò, no? Li estàs veient la careta, no? És com... És un moment... Bueno, jo el recordo com un moment molt bonic, realment, no? Però clar, després has de fer la part de recosir tot allò que has obert, no? Totes les capes que has obert les has de recosir. I en això, doncs, clar, tu ja estàs amb el nen i tu després tens un període d'observació, també. Un quiròfan és un lloc molt fred per qüestions higièniques i de salut. No poden haver-hi bacteris, tal, i per tant és un lloc fred. I el nen no pot estar tampoc molta estona a aquelles temperatures, per tant, el més normal és que se l'emportin, no? A un lloc d'això. Clar, i tu et quedes allà, al final, sense el nen, no? I jo me'n recordo que li deia, més en el meu cas, l'habitació encara no estava preparada i va haver-hi un moment que em vaig quedar al quiròfan mentre acabaven de preparar l'habitació, però clar, el nen se l'havien d'endur perquè no podia estar allà. I jo me'n recordo que la meva obsessió era dir-li al meu marit, però tu vés amb el nen, tu segueix el nen, en plan, passi el que passi, tu te'n vas amb el nen, no? I recordo d'estar estona allà esperant, no? Ja sense equip mèdic, sense ningú, esperant que l'habitació estigués preparada i tot.

0: mi va ser un part maco. O sigui, perquè jo era molt present en el sentit de no tinc dolor i, per tant, no estic patint per altres coses, estic pendent del meu fill, estic amb la meva parella... Si tu no has tingut un part amb patiment, és com si haguessis fet menys. I dius, però a veure, que porto 9 mesos amb aquest bombo. O sigui, ara no vindrem a posar-nos, no?, tots estrictes amb el concepte del que és ser una bona mare a l'hora de parir. O sigui, per què cal patir? És que no ho entenc. Per què és necessari patir? Segur que hi ha mil maneres de viure l'experiència, però jo pensava, el patiment et fa realment gaudir d'un moment així? Perquè et condiciona molt, el dolor condiciona molt en la teva percepció de les coses. Ostres, doncs si no tens dolor, segur que ho recordes amb molta més alegria, que és el meu cas, no?
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina. Ràdio Sant Cugat.
2: Continguts en xarxa.

0: Som amb la cuinera de la ràdio, la cuinera de capçalera, la Joana Molins. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia a tothom.
0: Quin plat o plats tens preparats per avui?
1: Bueno, avui, com que fa fred i és temps de barbacoes, llavors us he portat una verdura que és adient per fer la barbacoa, que són els calçots. Perquè ara és més temps de calçots.
0: Sí, sí.
1: Llavors els calçots es poden fer de moltes maneres, eh? Es poden fer a la brasa, es poden fer arrebossats, es poden fer en truita, hi ha gent que en fan canelons, bueno, infinitat de plats. Però a la brasa són molt bons, eh? I amb tèmpora també, també són bons. Llavors jo us he portat una barbacoa amb uns calçots, i llavors per acompanyar aquests calçots, una galta de porc, si us agrada la brasa, o costella. Venen una costella ara, que és diferent, és com la d'abans, però se'n diu la costella del llonzat, que la desfan i no té tanta grassa. Llavors aquesta costella a la brasa, només senzillament amb sal i pebre, és molt bona i no t'enfalega tant com l'altra. I llavors, doncs, bueno, aquests ingredients per quatre persones, com sempre, posarem dos manats de calçots, perquè cada manat de calçots normalment n'hi van 25. I llavors 12 jo crec que és correcte per cada persona, eh? Si n'heu de menjar més, en compreu un altre paquet, però jo crec que dos manats està bé. Llavors una galta per cada un. La galta, si la podeu comprar d'Uroc o Ibèrica, millor, és més bona. Costella, si en compreu i la voleu barrejar amb aquestes galtes, només dos talls, perquè sembla que no allarga molt, eh? Si feu tot costella, doncs vosaltres mateixos, o un per cada un o la meitat. Llavors necessitarem oli, sal i pebre per salar aquestes galtes i aquesta costella. I llavors què necessitarem? Lo principal, que és la salsa dels calçots. La salsa dels calçots jo sempre la faig jo, no la compro, perquè primer aquesta salsa, si te'n sobra a la nevera, la pots durar, has de durar un mes. Perquè és clar, com que tot és cuit, vull dir, i llavors pots fer una xatonada, pots fer amb verdures a la brasa, que n'hi poses una mica de salsa, la pots fer servir per moltes coses. Llavors aquesta salsa, farem 50 grams d'ametlles, que jo els compro, que ja els venen pelades, si no tens feina, pelar-los. Torrades, eh? No sense torrar. 50 grams d'avellanes, també torrades, 8 tomàques de penjar, que aquestes tomàques els escalivarem, una cabeça d'alls o una i mitja, una nyora, sal, oli, pebre i vinagre. Això són els ingredients. Llavors, per fer aquesta salsa, què farem? Jo agafo la salsa, les tomàques, els poso en un bol que sigui apte pel microones, una mica gros, i la cabeça d'alls també. La separo, ja, no la poso sencera, gradai, sense pelar, eh? I llavors ho tapo i ho poso al microones, poder, què us diré, 10 minuts. Ho destapo sempre tapat, perquè si no les tomaques a vegades es rebenten, i llavors t'embrutirien tot el microones, i a més el microones sempre tapat millor. Doncs llavors ho destapo, i si veig que les tomaques ja s'han obert, la pell queda oberta, que vol dir que ja estan cuites, ho trec. Llavors què agafarem? Agafarem el mini pímer, pelarem, traurem la pell d'aquesta tomaca, els atallarem, els posarem al mini pímer, i posarem aquests alls, que després sí que els apelarem. I jo els hi trec sempre el grill, diguéssim, de l'all, perquè no ens retorni, i posarem les ametlles, i posarem les avellanes, i posarem un bon raig de vinagre, i jo li poso de poma, perquè no és tan fort, llavors una mica de rede pebre, i la sal i l'oli. I després l'anyora l'he posat en remull amb aigua tèbia, amb un got, o amb un bol. I mentre que tu ja aquestes tomaques els escalives i tot, doncs ja aquesta anyora s'ha hidratat, perquè llavors, com que és seca, agafa l'aigua i s'infla. Llavors l'obres, i amb un gabinet treus tota el que hi ha dintre de l'anyora, que és la carn de l'anyora, que és el bo. Llavors això ho tires al mini pímer, ho tritures tot, i llavors ja el teu gust una mica espès, perquè pensa que quan tu poses en un bol, al posar-hi el calçot t'ha de quedar la salsa enganxada. I llavors hi poses o més oli o menys, depèn del triturat. A mi m'agrada ben fineta de triturat. A vegades has de parar una mica per no carregar-te el túrmix, ho tornes, de cap d'un rato ho tornes a batre més, i quan ho ratifiques de sal i pebre al teu gust, i ja ho tens. I podem fer una barbacoa amb aquesta calçotada i aquesta carn. Un plat per dissabte, per diumenge, pel dia que tinguem, que puguem disfrutar d'això, amb unes torrades, vull dir, excel·lent. I si no teniu foc a terra, ho podeu fer també al forn. Mm-hmm. Llavors, els calçots els podeu fer al forn i la carn també la podeu fer al forn, o rostida. Però, bueno, si teniu foc a terra, el millor és això. I ja està. I això és el plat que us proposo aquesta setmana.
0: Molt bé. Ens pots fer una relació dels ingredients?
1: Tornem a repassar els ingredients, eh? Doncs, dos manats de calçots, les quatre galtes, una per cada un, i un trosset de costella, si volem compartir-ho una mica, l'oli, la sal i el pebre per salar aquesta carn, i llavors el més laboriós és la salsa dels calçots. Llavors, aquesta salsa dels calçots són les 50 ametlles, 50 grams, 50 ametlles, no? Sí. 50 grams d'ametlles, 50 grams d'avellanes, els 8 tomàquets aquests de penjar que els escalivarem, una cabeça d'alls sencera, una nyora, sal, oli, pebre i vinagre. I això són els ingredients que es necessiten. Llavors, els calçots, ja sabeu que jo el que faig és procuro tenir paper de diari, uh-huh, i quan els anem escalivant els anem tapant amb aquest paper de diari i llavors els poses en una plata gran i si tardes un rato els atapes en una altra plata i així et queden calents.
0: Clar.
1: Perquè una mica tebis són més bons. I això és de la manera de fer-ho.
0: Doncs un plat que serà molt ben triat per aquesta època,
1: sí,
0: sobretot perquè ara, si el que tingui barbacoa a la torre també pot fer...
1: Pot
0: gaudir d'aquesta barbacoa, si no a la llar de foc, i si no, al forn.
1: Al forn, si no al forn. Sí.
0: Doncs moltes gràcies, Joana Molins, per la teva participació en aquest espai de fogons i davantals, i serà fins a la setmana vinent.
1: Doncs molt bé, adeu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la platja, heu d'escoltar aquest poema. Quan l'escoltem, sembla que estem a la vora del mar.
3: Hola, em dic Camila Pesaque i sóc de l'escola Tabor de Quart B. El poema que he escollit es diu Dia de platja, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'ha semblat interessant, ja que m'agrada molt la platja i l'estiu. A continuació us recitaré el meu poema. Tovallola de les grosses, parasol de molt color. Ulleres, topialetes, anem a la cala major. El mar es gronxa d'onades. Les roques brillen al sol. Les gavines cridaneres, aixequem tot el vol. La sorra està molt calenta. El cel blau de tinter. Tots corrents fins a ran d'aigua, ja m'hi cambús el primer.
2: Gràcies, Camila, per escollir aquest poema i recitar-lo amb tanta alegria. I és que un dia de platja i una poesia ens dona molta felicitat. Fins al proper Embaladits. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
4: Ens agrada la poesia!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Sant Cugat.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Guirado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discursos d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Per la seva banda, els col·lectius locals de la Joventut Nacionalista, el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Guirado i per exigir aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania, en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure un nou senzill cada dos mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una situació amb la qual tota la societat es pot sentir identificada, ja que comenta tothom en un moment o altre n'hem viscut un. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: El calaix, més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa de comunicació local. Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
3: Patricia Highsmith és la protagonista del Calaix Actiu. En parlem amb Anna Maria Villalonga.
4: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga.
3: Ens aproparem al Japó del manga, el còmic i l'anime amb en Josep Rodríguez, autor del llibre dels otakus, publicat per la Pislà Juli Editorial.
5: Ara, un japonès et discutiria això molt, perquè al Japó otaku és una cosa molt diferent. Allà és una paraula que és un insult, o en origen era un insult. Era la persona que tenia aficions d'interior, perquè otaku vol dir això, aficions de casa, i que es tancava a casa fent alguna cosa i d'allà no sortia.
3: I obrirem agendes amb el Festival d'Ensaneu i la seva directora, Ruth Martínez-Ribot.
6: És un festival totalment, diguem, multidisciplinar, per tant, és un festival on hi ha dansa, on hi ha música, però on sobretot es posa en valor el patrimoni monumental, per entendre'ns, no?, les esglésies anauenques, el romànic, no?, però també el patrimoni natural, el patrimoni immaterial, hi ha temes de memòria, de cultura popular, de tradició... És a dir, és molt calidoscòpica, no?, la proposta.
3: Farem també un tastet del que ens espera a la Setmana del Llibre en Català.
7: Aquesta nova edició de la setmana serà una gran edició, esperem. Ocuparem tot el passeig Lluís Companys, de punta a punta, des de l'Arc del Triomf fins a la Ciutadella, amb una proposta d'activitats realment molt interessant per a tots els públics.
8: Mònica Socies ens ha fet un repàs del sumari dels continguts d'aquesta edició del Calaix Estiu, edició 350 de la temporada 7, capítol 44. Us volem recordar que teniu un punt de connexió amb l'equip que fa el Calaix per fer els vostres comentaris, suggeriments. Preneu una bona nota al calaix.onalatorre@gmail.com. Repeteixo, al calaix.onalatorre@gmail.com.

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: Estranys en un tren, el talent de Mr. Ripley o petits contes misògins són alguns dels títols de la novel·lista nord-americana Patricia Highsmith. Ana Maria Villalonga, escriptora, crítica de literatura i cinema i directora del festival Diana Negra, coneix molt bé la vida i obra de Highsmith.
2: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga. M'agrada molt perquè és una autora que és capaç d'explicar històries tremendes, horroroses, terribles, distanciant-se absolutament. Ella es distancia, ella ho mira des de fora i no jutja mai, no es posiciona, sinó que ens explica unes històries i deixa el camí obert perquè nosaltres, com a lectors, decidim què està bé o què està malament en allò que explica, no? I a més té un interès enorme en furgar dins l'ànima humana. Jo crec que ella, des de posicions que tenen molt a veure també amb la seva biografia, per com va passar la seva infantesa, per, bueno, tota la vida que va tenir, no fàcil, una vida una mica complicada, tot això li serveix molt per explicar aquestes històries. I després perquè es mira el món, a mi m'agrada molt perquè es mira el món des de situacions o des de llocs que no en el moment que ella ho va escriure no eren habituals. Avui en dia ja han passat molts anys, però en aquells moments no eren habituals. I perquè ens sorprèn en cada història que ens explica.
1: La seva infància, tal com diu Ana Maria, va marcar la seva literatura. Els seus pares es van divorciar abans del seu naixement i es va criar amb la seva àvia materna. No va conèixer el seu pare fins als 12 anys i la seva mare va intentar avortar durant el seu embaràs, fet que sempre va marcar la seva relació, conflictiva, d'amor-odi, i que va inspirar el conte de la tortuga, que es va publicar al recull de relats Crímenes Bestiales, on un nen assassina la seva mare. Entre el seu primer relat, escrit l'any 1935, que no es conserva, i la seva última obra, Small G, un idili d'estiu, publicada de manera pòstuma, hi trobem 21 novel·les i diversos reculls de narracions breus. Llegir-la és endinsar-se en la ment humana. Té la capacitat de fer-nos entrar en cada escenari i viure el suspens en primera línia.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Josep Rodríguez és professor i llicenciat en Filologia Catalana i en Filologia Romànica i professor d'Institut de Llengua i Literatura Catalana. Ha publicat contes, dos poemaris, haikus i ha participat en diverses antologies de relats. És autor de la trilogia Mentre durin les espelmes, Mentre el cel no ens reclami i Mentre les ales m'ho permetin. Anem al Japó. El llibre dels otakus és el primer vocabulari de cultura otaku en llengua catalana. Aquest volum ens parla de gèneres, estils, demografies, antecedents i cultura pop, acompanyat amb apunts culturals i exemples. Us deixem amb Mònica Socies amb la conversa amb el seu autor, Josep Rodríguez, el llibre dels otakus. Ara i aquí, estàs escoltant El Calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
3: Una vegada més, pioner, i així entro ja directe a l'entrevista amb en Josep Rodríguez. Benvingut.
4: Hola, bona tarda.
3: Josep, escolta'm, quan falten coses, tu que t'hi poses, oi?
4: Sí, de vegades caigudes del cel, perquè aquí això va ser una proposta de Lapislàtzuli Editorial, que bueno, estan fent la col·lecció Japó, on hi ha llibres de cultura japonesa, i em van dir, escolta, si no hi ha cap vocabulari, diccionari de coses d'otakus, tu t'animes a fer el llibre dels otakus? I jo vaig dir, doncs, vinga, va, endavant. Home, és que clar, jo sóc filòleg, i llavors poder dir que he deixat el meu granet de sorra a la llengua catalana, doncs per mi també és un honor.
3: No, ja fa dies que l'estàs deixant, el granet de sorra.
4: Bueno, però en literatura, però vull dir ara en llengua. No,
3: en llengua està molt bé, perquè a més és un llibre... Escolta'm, pels nostres oients, quan diem el llibre dels otakus, defineix-nos otakus, i així ells ja s'acabaran de posar en context.
4: Clar, otaku, doncs, és, a ulls d'un occidental, aquella persona que se sent atreta i consumeix el manga i l'anime japonès, no? És a dir, els seus còmics i sèries de dibuixos animats. Ara, un japonès et discutiria això molt, perquè al Japó otaku és una cosa molt diferent. Allà és una paraula que és un insult. O en origen era un insult. Era la persona que tenia aficions d'interior, perquè otaku vol dir això, aficions de casa, i que es tancava a casa fent alguna cosa i d'allà no sortia. I per tant era connotat molt negativament. Això, el que passa és que bueno, els europeus, per què es va escollir otaku i no una altra paraula per definir l'aficionat al manga? No ho sé. Es va decidir així i ara el Japó està canviant la visió de la paraula otaku i s'està canviant. La gent més jove allà també diu, bueno, soc otaku i perquè m'agrada el manga i l'anime, cosa que les generacions més grans, per ells un otaku és una cosa de, ui, algú que es tanca a casa i que no vol saber res del món. Bueno, és curiós, no? Una paraula que ha anat canviant de significat.
3: Bé, ha anat evolucionant una miqueta tal com evoluciona la societat, no? Cada generació té el seu què. Està molt bé el llibre perquè comenceu amb un pròleg de la Jessica Cabrera Baena Joyce, que a més ella defineix otaku. Diu, ser otaku també és compartir, aprendre i sobretot gaudir. Hi ha molts otakus. Ara ja tenim molts otakus aquí.
4: Sí, home, mira, hem de pensar una cosa, o sigui, el boom potser del manga i l'anime va ser quan va arribar Bola de Drac ja fa més de 30 anys, però és que hem de pensar que les generacions anteriors ja van viure un petit boom quan va arribar Mazinger Z, o va arribar la Heidi, que el bo és que la gent es pensava que la Heidi era italiana, i no era italiana, o sigui, ho van enmascarar perquè van dir, ui, si sabe la gent una cosa japonesa no la voldrà mirar, però era japonesa. Ja va ser un primer boom, però el Mazinger és el primer que va venir, no, això són japonesos, i allò del punx fora, no? Ja va crear el seu fandom. Però després de Bola de Drac, clar, portem més de 30 anys de manga i anime per totes bandes, i per tant, sí, ara podem dir, home, els otakus, jo ja tinc 44 anys i hi ha otakus més grans que jo, per tant, ja diguem que ja s'ha normalitzat, no? Diguem, l'afició a Catalunya.
3: És molt curiós perquè, clar, tu ara parles de Mazinger Z, parles de la Heidi, i jo no sé si realment la societat n'era conscient o tots els consumidors, perquè nosaltres, bueno, tenim a l'altra banda en Josep Maria Soler, que posava unes cares d'emoció, Josep Maria.
0: Perdoneu la intervenció, clar, és que jo recordo el Mazinger Z, perquè és de la meva època.
3: De la meva?
0: Clar, dissabtes a la tarda, després del telediario, abans de la pel·lícula de la tarda, a les 3 o 3 i mitja, i entre elles hi havia el Mazinger Z, el Marco, la Heidi, tota aquesta sèrie que venien de... Evidentment, que no eren italians, eren japonesos, però...
4: Sí, sí, ho emmascaraven amb els crèdits com una cosa italiana, però eren japonesos. Sí. De fet, una cosa molt curiosa amb l'anime a Catalunya és que el circuit català de la 2, als anys 80, va portar moltes sèries d'anime, però moltes, que a la resta d'Espanya no duien, perquè feien, doncs no sé ben bé què devien fer a la resta de l'estat, no? Però aquí, el primer granet de sorra per, diguem, popularitzar l'anime a Catalunya, abans de Bola de Drac i abans del Doctor Slump, que van portar a TV3, va ser el circuit català de la 2.
0: Sí, sí.
4: I en exclusiu per Catalunya, no per la resta d'Espanya, que van arribar a sèries com la Petita Polon o la Dragona Rosa o Conan el Noi del Futur, o sigui, que van arribar aquí, de fet, ja fa més de 40 anys que estan arribant sèries de manera constant.
3: És curiós, eh? Bé, jo haig de dir que com que no sóc excessivament aficionada i m'he ficat en aquest món per tu, sóc sincera, perquè m'has compartit els llibres i ha sigut una manera d'entrar i de xafardejar, doncs jo no sabia que Heidi era japonès.
4: Doncs sí, Heidi la va crear el que va fundar l'estudi Ghibli, o sigui, aquestes pel·lícules del Bei Totoro... Imagina't. i del viatge de Chihiro, totes aquestes pel·lícules, abans que es fundés l'estudi Ghibli, van haver-hi una sèrie de dibuixos animats com la Heidi o el Marco, que el van crear els fundadors d'aquest estudi.
3: O sigui, pues mira,
4: imagina't.
3: Mai se mira més els crèdits, eh? Ara hauria de fer un viatge en el temps. Però bé, parlàvem d'aquest pròleg que està molt bé, és molt bonic. A més, ja t'introdueix en el que serà, en tot el que ha de venir. Però tu fas la introducció i l'he trobada espectacular, perquè fas tot una anàlisi social, no?, d'una època. Vull dir, no sé, posa'ns una mica en context. No cal que ho expliquis tot, però sí que penso que hi ha coses molt importants que s'haurien de dir.
4: Clar, la cosa és que, com a nota de color, a Cavall Fort, l'any 68, va aparèixer el primer manga en català, que va ser Tonda Haneko, que a més Tonda Haneko era una tira còmica que es publicava al Japó als anys 20-30, o sigui, una cosa hipermega antiga ja en aquella època, als anys 60. Bueno, apareix a Cavall Fort, pum, i desapareix ja fins a l'any 91, diria que és, que no apareix Bola de Drac, el manga en català, i crec que també era el Doraemon o un altre així que va aparèixer, en català publicat, doncs va haver-hi un silenci de més de 20 anys de publicació de manga. Però Cavall Fort, en el que és la publicació de la premsa escrita, va ser la gran pionera d'això. Però és molt curiós perquè va publicar aquella pàgina i mai més. A Cavall Fort s'ha publicat manga. O sigui, també és una cosa hipermega curiosa, en la nostra història de la publicació del manga.
3: Bé, ja veieu tot el que anireu trobant, i això que encara no hem començat amb el diccionari en si, però
4: exacte,
3: tot el que anireu trobant al llibre dels otakus.
4: Clar, llavors, el que hi ha a la introducció és una miqueta una diferència, diguem, cultural que tenim al Japó i a Catalunya a l'hora de consumir el que seria el manga, el còmic, no? Allà la societat està tan estratificada que les revistes van dirigides a edats i gèneres diferents. Hi ha revistes per nens petits, revistes per noies, per nois, també seccionades en el fons per edat. No és el mateix la revista per noies de 8, 10, 11 anys que per les de 12, 15. No? I amb els nens i els nois igual. I després també hi ha per adults homes o adults dones. Clar, i cadascú es compra la revista que li pertoca, diguem, pel seu gènere i per la seva edat, que després també la gent pot fer una miqueta el que vol, no? Tampoc és que si estiguis allà, no et diran, tu, prohibit comprar això, no? No sé que sigui una cosa per més de 18 anys i siguis menor, no hi ha problema. Però clar, la cosa és que aquí és una cosa que nosaltres no tenim. Tu vas a la llibreria i no tens la llibreria separada per si aquí perquè comprin homes, aquí perquè comprin dones, aquí nens, bueno, nens sí perquè hi haurà lectura infantil, no? Però vull dir, no separem tant les coses. Clar, això fa que sigui molt important al Japó la diferenciació en demografies perquè, clar, al final hi ha històries escrites per a dones, per a homes i de manera diferent, que no té res a veure amb el gènere. Perquè una cosa, per exemple, la primera cosa que podem dir és bueno, les revistes per noies seran mangas romàntics. Mec, error. També hi ha mangas romàntics per homes. El terror sobretot és per dones al Japó. Els homes també llegeixen terror, però és un terror diferent, on s'hi fica més el gore, el grotesc, el bizarro, no? És una cosa, diguem diferent. I clar, és una cosa que quan tu entres al món del manga ni t'ho planteges de dir, ai, estic llegint això, i després arribes al Japó i dius, ai, a mi m'agrada, doncs no ho sé, Sailor Moon. I diuen, però si ets un tio de 44 anys, com et pot agradar Sailor Moon si això és per noies de 15 o de 10, no? I allà al Japó els esclata una mica el cap, de vegades, amb aquestes coses.
3: Entrem, ja veieu tota la feinada que ha fet, que us deia, no? Tota aquesta anàlisi d'edats, de gèneres, d'èpoques, és molt bonica, i a més, un cop ja tinguem tota aquesta informació, és molt més fàcil anar llegint cada una d'aquestes entrades de diccionari. Jo he trobat molt bonic tota la part més històrica, i començaré, mira, que me'n vaig cap al final, però començo amb els ukiyo-e, que són literalment imatges del món flotant, gravats sobre fusta.
4: Mm-hmm. Sí. L'ukiyo-e, suposo que tothom al cap li pot venir la gran onada del Hokusai, no? Com a quadre així universal de la pintura japonesa. L'ukiyo-e era un estil de pintura japonès molt important al segle XIX. Ah, mira, aquí la tens.
3: La tinc jo aquí.
4: Doncs això és un ukiyo-e.
3: Mira.
4: Que va ser molt, molt popular durant els segles XVII, XVIII, XIX, ja cap al XIX ja també eren policromes, no? Com la gran onada. Bueno, és un dels antecedents que tenim del manga, no? Aquestes estampes que es venien a les botigues. Avui les considerem obres d'art que estan a museus i tal, però ja les comprava la gent a la botiga, com qui es compra estampetes, o sigui... Però bueno, és un dels antecedents del manga que tenim.
3: Sí. Pues jo l'he trobat molt bonic, una mica per...
4: El Yojiga, que també en parlo, que això ja és del segle XII, no? Doncs sí, he fet una miqueta una història d'aquelles... corrents artístics precedents del manga que volien explicar històries, no, a través de dibuixos.
3: Sí, ens n'anem sense deixar la història, no? Els Jidaimono, jo me'ls he de llegir amb calma, els noms, perquè els havia d'haver practicat abans, que aquests són els mangas històrics.
4: Sí, el Jidaimono, bé, seria el manga que parla de història del Japó, no? Aquí és on apareixeran els mangas de samurais, els mangas al voltant de la bomba atòmica, mangas al voltant de biografies de personatges il·lustres de la història japonesa... Bueno, és el manga històric.
3: Bé, nosaltres aquí tenim la Megan Maxwell i allà tenen els Tankobon. Sí? Ho he dit bé? Sí? Tankobon?
4: Tankobon, sí.
3: A mi em van cridar l'atenció, bàsicament, no tant pel gènere, sinó pels títols, perquè són superexplícits. O sigui, quan estàs delante, solo pienso en empotrarte...
4: Ah, no parles del Tankobon, parles del TL, del Tinslo.
3: Ai, perdona, del TL.
4: Estan a la mateixa pàgina.
3: Estan a la mateixa pàgina, no. TL, perdoneu, corregim. Aquest, i després, El bombero de los dedos de fuego. Llavors, clar, són títols tan explícits que vaig pensar, mare meva, no et pots equivocar quan els compres. No.
4: Mira, clar, és que hi ha una cosa molt curiosa, que abans he parlat de demografies. Allà una cosa és el hentai, que és el manga eròtic, i sobretot bastant pornogràfic, dirigit a homes, i després està el Teen's Love, el TL, que és són les sigles de Teen's Love, que és el manga eròtic, que ja no és tan pornogràfic, però que déu-n'hi-do, dirigit a dones i a noies. Clar, El bombero de los dedos de fuego, o cuando te estás delante solo pienso en empotrarte, que això són coses publicades aquí, o sigui, que estan publicades a l'estat espanyol. Bueno, són explícits.
3: Aquí no et pots equivocar. O sigui, quan vas a comprar tens claríssim, perquè jo deia, dic, aquí tenim molts llibres eròtics, però potser els títols... Bueno, hi ha col·leccions que sí, que són molt explícites,
4: sí,
3: però n'hi ha que no...
4: Les edades de Lulú, i les edades de Lulú potser mira una senyora de l'any de la seva vida, però clar, quan te tengo delante, solo pienso en empotrarte, evidentment...
3: Anem a preu fet.
4: Ah, sí.
3: Anem a preu fet. Aquest però, va fer gràcia.
4: Però sí, i a més allà és molt bo, perquè allà tots aquests gènere eròtic no el tens amagat en un lloc allà fos de la botiga, en una cantonada, darrere una cortina, no, els tens allà posats pel mig, I de fet aquí vas a una llibreria catalana i també te'ls trobes a la prestatgeria que els hi toca, Tampoc és que s'amaguin.
3: A veure...
4: No estàs ben retractilats amb un plàstic perquè no puguis allà obrir-los i salti segons quina imatge allà enmig de la botiga, però mira...
3: Escolta, la humanitat no s'ha extingit perquè hem procreat.
4: No.
3: És una cosa natural. Que passa que al llarg de la història hi ha hagut molta censura i molts tabús d'una cosa absolutament natural.
4: No, i a més el tabú és diferent al Japó que aquí, que també en parlo en el diccionari. Aquí potser un tabú molt gros i molt gran no, potser seria el tema de les relacions amb menors. Allà, si és un dibuix, diuen, bueno, és ficció. Mentre no siguin imatges reals, que aquí llavors sí que és delicte, mentre sigui dibuix no hi ha cap problema i tu t'hi trobes que vas el mateix a una prestatgeria, agafes un volum i dius, ai, què serà això? I pum, t'hi trobes allà dos nens o un senyor adult amb un bebè i que jo, clar, dius, jo quan ho vaig veure em vaig horroritzar, vaig tancar el volum i vaig dir, mare de Déu, senyor, que estic veient. Però, en canvi, va haver-hi un moment que era una etapa de la censura japonesa on no es podia mostrar el pèl púbic de les dones.
3: Imagina't.
4: I llavors, bueno, els il·lustradors de manga que feien, bueno, pues mira, la rasura i fora, no? Tampoc no... O no es podia mostrar el cos d'un home i el d'una dona despullats si no hi havia un metre de distància entre ells. Què van fer els il·lustradors? Doncs inventar-se els tentacles. En comptes de tenir un penis normal i corrent, tinc un penis en forma de tentacle i si ja que pues, em poso vuit tentacles com un pop i ja està, ja m'he saltat la censura.
3: No hi ha res com la creativitat i la imaginació per saltar-se la censura.
4: No, això els japonesos han estat prolífics a l'hora de saltar-se les censures.
3: Molt.

0: manga, que és el còmic japonès, el còmic d'expressió de tradició japonesa, el còmic d'estètica japonesa. Al final dius, clar, d'estètica japonesa, l'estètica, tants autors, tantes maneres de dibuixar. No hi ha una estètica única. D'origen japonès, el problema és que cada cop hi ha més europeus que dibuixen al Japó. I més europeus que dibuixen amb la manera de fer del Japó, que com que han consumit només, o en el 90%, manga i anime japonès, estan imbuïts de la manera de fer dels japonesos. I el que els seria estrany és escriure un còmic franco-belga. I, per tant, ells també estan fent manga. Al final, el que és el manga, que això ho deia a l'Oriol Estrada en el seu blog, que vaig llegir fa poc, diu, al final, el manga és aquell còmic de tradició japonesa, no? I clar, la tradició japonesa la pot escriure molta gent. I llavors ja parlem de manfrap, el manga fet en francès, el manga nyol, que és el manga fet en castellà, no? Que déu-n'hi-do el que se'n fa, val? Com en Pan d'Empori un cafè, de la Camapón, o Liquid Memories de Fidel de Tovar, i, no? Mangalà, doncs tenim, per fi, tenim fanzins, com el Bon Cop de Jam, val? Que s'han publicat cada any un. Val? Des de, bueno, es va fer l'any passat, el 2025-1, ara en aquest Sant Jordi ha sortit el segon, i bueno, a poc a poc sí que sembla que estigui apareixent ja, per fi, manga de tradició japonesa escrit i dibuixat i publicat ja, pensant que surti en català.
1: En català. Hem d'anar obrint camins, que dic jo, però bueno, tu ja fas molta feina i, per tant,
0: sí, però també hi ha molt de veritat. Que dibuixar no en sé, llavors aquesta feina l'han de fer altres.
1: No. Dibuixar, bueno, cadascú el seu, Josep, però sí que és cert que a més hi ha molt consumidor. A Catalunya molt consumidor de manga, d'anime...
0: Sí, ara parlant amb llibreters i el món editorial del còmic i d'això, gairebé un 60% del que es consumeix avui en dia a Catalunya és manga.
1: Imagina't.
0: Sí, tu mires les novetats setmanals i perfectament cada setmana poden sortir més de 50 títols. Per tant, estem parlant de gairebé 200 títols al mes. I això per un llibreter és una tortura.
1: Sí.
0: Perquè, clar, la taula de novetats... I el fons que pots tenir en una llibreria... també és limitat, no? Però sí, ara mateix el mercat del manga a Catalunya és una cosa immensa. És immensa. I la prova, els que llegeixin el llibre, aquí vas trobant de tot tipus. O sigui, és que hi ha mangas per qualsevol cosa. O sigui, què vols saber d'economia? Doncs et compres tipus d'interès. Allà t'ensenyen l'economia. Que necessites, jo què sé, pues saber com cuidaries un dinosaure, pues et compres Dinosant, que va sobre un parc de dinosaures als nostres dies. Que vols simplement històries de màgia i pues també tens màgia, lluites, de tot això. Però que vols aprendre a cuinar? Doncs també, que vols saber jugar a les cartes japoneses? Tens mangas que t'ensenyen a jugar a cartes japoneses o als escacs, el que tu vulguis. Històries sobre pintors? Moltes.
1: A més, el que està dient, jo us dic que cada vegada que entreu en una d'aquestes entrades, en una de les excepcions i definicions, jo penso que trobareu el vostre manga i el vostre anime particular, perquè tenim des dels esperits de la natura, també hi ha esports, surten els Power Rangers, n'hi ha de Xina i de Corea, o sigui, la feinada que ha fet aquí és impressionant. Jo penso que és un bàsic que heu de tenir, i si el llegiu, us animareu a entrar en aquest món, sí o sí, i trobareu el vostre.
0: Mira, jo et faré per acabar un joc.
1: Digue'm.
0: Em diguis una lletra.
1: Ui, vinga. T'haig de dir una lletra?
0: Sí.
1: Home, la M.
0: La M. Doncs amb la M jo et dic quines són les paraules i llegim l'entrada. Que tu vulguis.
1: Vinga.
0: Diu Magical Girl, Magical Girlfriend, Manga Kisa, Manga Nyol, que aquesta ja n'hem parlat, Manhua, Mangua i Meca.
1: Manga Kisa.
0: Manga Kisa. Doncs mira, aquesta és una molt curiosa i llegeixo l'entrada. Literalment, manga cafè. Són cafeteries on es pot llegir manga, però no es limiten només a això. També són cibercafès. Tenen sales privades que es poden llogar a un preu molt barat on pots tancar-te a jugar videojocs online, mirar pel·lícules, llegir tranquil, estirar-te a descansar, passar-hi la nit a preu econòmic. Tingueu en compte això si viatgeu a Japó i us quedeu tirats. I fins i tot dutxar-te o prendre rajos uva.
1: Escolta, n'he fet a mi de l'entrada aquesta, m'encanta.
0: O sigui, de fet, això, conec a gent que ha anat al Japó i de dir, mira, és que haig de passar tal dia a tal poble i no sé què, i està tots els hotels d'aquell poble plens, però he vist que hi ha un manga kisa i dormiré allà al manga kisa. Me tancaré en un cubículo d'aquests així tancats i en aquesta habitació també es tenen dutxa, em podré dutxar, tal,

0: i tota la nit. Quan em cansi de llegir o de mirar sèries, a dormir. O sigui que, mira, una opció barata per dormir. Molts treballadors del Japó, de fet, d'aquests que estan sobreexplotats i que quan acaben la jornada ja potser són les 2 de la matinada i diuen és que demà entro de 9 a les 8 del matí, se'n van a un mangakissa del costat de l'oficina, dormen allà 5 hores, es dutxen, es renten i així el dia següent tornen a l'oficina. Perquè veieu fins i tot la utilitat dels mangakissa, no és una cosa on vagin només otakus, per això tenen dutxes, perquè molts oficinistes hi van.
1: Otakus o no otakus, si aneu a Japó, ja teniu una entrada més per
0: Una cosa,
1: apuntar.
0: un lloc per dormir, veus?
1: Sí,
0: Una...
1: sí, sí.
0: Apa,
1: No,
0: consells de viatge.
1: Qui ens ho hagués dit, no?, que també ens aniria bé per viatjar. És que el
0: Has vist?
1: Josep és un pou de sorpreses. No saps mai, no saps mai. Ell quan s'hi posa de veres,
0: Doncs
1: ja ho heu
0: sí.
1: vist. O sigui que jo us aconsello el llibre dels otakus de Josep Rodríguez, publicat per Lapislàtzuli, en Josep Maria.
2: Vull afegir una mica de centre de dades, agafant un mica el fil que parlàvem del Mazinger Z. Originalment és de l'any 1972. A Espanya es va estrenar al març del 1978. No es va emetre sencera. Allò que parlàvem dels títols de crèdit italians, la van tallar a la seva emissió i va haver una gran protesta nacional que va quedar envaïda als telèfons de Prado del Rei i la van substituir per una sèrie italiana. No sé si la recordareu, però es titulava Orthoway.
1: Sí.
2: Clar, no havies nascut. Orthoway era una
1: Com
2: mena de Tarzan a la italiana, nano jovenet, que la van substituir, però van tallar, no van emetre tota la sèrie sencera, la van tallar al Mazinger Z per emetre a l'Orthoway. Bé, és un detall curiós, eh?
1: Em sembla la cançó de l'Orthoway. Sí, nosaltres som més grans, Josep.
2: Som
1: més grans. L'edat és el que té, però escolta'm, tu ja ets un home savi del Japó, ja vas per aquest camí i ens estàs deixant moltes coses boniques. Jo penso que estàs deixant un bon llegat perquè estàs sent pioner en moltes coses i jo ja estic esperant a veure què trames per continuar llegint-te.
0: Bueno, alguna coseta n'hi ha, alguna coseta n'hi ha.
1: Veus?
0: Moltes gràcies per convidar-me a l'entrevista. Encantat de ser aquí amb tu sempre que vulguis.
1: Gràcies, Josep.
2: El Calaix. Més estil. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Del 24 de juliol al 2 d'agost teniu una cita amb el Festival d'Ensanyeu, guardonat amb el Premi Nacional de Cultura 2021. El Festival de Cultures del Pirineu arriba a la seva 35a edició. En parlem amb la seva directora, Ruth Martínez Ribot. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix, més estiu, amb Mònica Socies.
1: Si teniu les agendes plenes, podeu començar a buidar-les, perquè del 24 de juliol al 2 d'agost teniu una cita amb Dansaneu. Avui ens acompanya la seva directora, la Ruth Martínez Ribot, i a més, Ruth, benvinguda, estem d'aniversari.
3: D'aniversari total i d'aniversari gros, eh? D'aquella xifra que ja fa goig, diguem, eh?
1: 35 anyets, que es diu aviat, això.
3: I tant, 35 anys, no?, de moltes històries que hi ha al darrere, de moltes persones que ho han fet possible, i un any que, sens dubte, té aquest extra, diguem, no?, de ser compartit, perquè té una xifra molt rodona i molt bonica, com bé dius, sí.
1: Espectacular també el cartell, i podreu trobar alguns dels convidats que han passat pel programa, com la Magalí Sare, i bé, mil i una, tenim el Pol Guasch, també de les Terres de Tarragona, que jo dic, escolta'm, sempre arrossegant cap a casa, que està, surt amb la Clara Pella, però és immens, immens el cartell. Fes-nos, no sé, penso que podíem fer un tastet potser de les més petums o de les que criden més l'atenció, i després ja mirarem on ho poden trobar, com poden comprar les entrades.
3: Jo crec que és important, primer, no?, que és un festival totalment, diguem, multidisciplinar, per tant, és un festival on hi ha dansa, on hi ha música, però on sobretot es posa en valor el patrimoni monumental, per entendre'ns, no?, les esglésies anauenques, el romànic, no?, però també el patrimoni natural, el patrimoni immaterial, hi ha temes de memòria, de cultura popular, de tradició, és a dir, és molt calidoscòpica, no?, la proposta, i això vol dir que et pots trobar des d'una veronal amb Sonoma, no?, que ens fa molta il·lusió de poder-ho portar en un espai i en un poble, diguem, de foc, com és en aquest cas Isil, no? Els que hagin vist Sonoma ja saben de què parlo, i doncs podem trobar això, una proposta de dansa de formatge mitjà gran, o podem trobar això concerts, molt bé has dit el de la Magalí, obres de teatre, lectures, produccions pròpies. Jo crec que és important també veure que som un festival que produeix i coprodueix, per exemple, aquesta... Ara et dic espectacles que, per exemple, que s'han esgotat, però que ens interessa posar-los en valor, com aquests drames rurals i altres contes, no? Amb aquesta curadoria preciosa de la Blanca Llum Vidal, director d'escena en Sergi Belbel, i una de les actrius de Catalunya, com és l'Àngels Bunyalons, amb uns textos, una tria de textos que ha fet la Blanca Llum, espectaculars. Disseny sonor de Joan Díaz, serà una proposta preciosa, Isabarre, no queden entrades, però és una proposta que neix de bracet del Festival Clàssics i de Temporada Alta, i per tant es podrà veure més enllà del nostre territori, no? Però hi ha moltes coses, hi ha solos, hi ha aquest solo de dansa amb en Víctor Pérez Arnero, de la Magdalena Garzón, un artista que m'ha acompanyat durant 3 anys, hi ha la residència artística de la percussionista i autora la Núria Andorrà, que farà un munt de propostes, i com bé deies, no?, aquestes converses tàndems amb gent que ens agrada, gent que seguim, que llegim, que són referents, el Pol i la Clara, evidentment, però no sé, un artista del territori lleidatà, la Mabel Olea, referents històrics, jo què sé, la Dharma Umpam, no? Aquest, aquesta, una altra proposta que també té les entrades esgotades, tenir això, la companyia elèctrica Dharma, a tocar, diguem, per un públic reduït, perquè és una de les coses que ens defineix clarament. Som un festival, diguem, que ens agrada la pluja fina, que creiem que és la que fa saó, la que sedimenta, la que alimenta, la saba, no? I per tant, som un festival d'aforaments petits, petitíssims, si mirem també, no?, propostes que hi ha arreu del territori, però per nosaltres rellevants, no? És important de pensar les propostes adequades en els espais i, per tant, de no pensar en una sobremassificació dels llocs on anem a fer les activitats, no? Hem de tenir una mirada responsable en relació a l'entorn on fem les propostes.
1: A més, un entorn meravellós, uh-huh. I que, si podeu, si teniu el luxe de poder tenir vacances, temps i diners, que dic jo, per estar-s'hi, aprofiteu tots els dies, perquè, a més, es fan espais diferents, es pot fer un tour, viure la natura, viure l'art i viure la cultura.
3: Totalment, són això, més de 40 propostes en 10 dies. Tenim gent molt, molt diversa, no?, com a públic. És bonic veure la mescla, diguem, de gent del territori, perquè és important recordar que darrere d'aquest festival hi ha una entitat sense ànim de lucre, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, que és nascuda del territori i que, per tant, el que vol també és reivindicar aquesta necessitat de tenir cultura de primeríssim nivell a les Valls d'Àneu, en un entorn on no hi ha, per entendre, teatres i auditoris com els que tenim al CAP, però on els teatres i auditoris són, en aquest cas, doncs això, una borda particular, un prat, una plaça major d'un poble o una església preciosa com pot ser, no sé, l'església dels Sant Just i Pastor Son o l'església, naturalment, de Santa Maria d'Àneu o Sant Joan d'Isil, no?, que són espais bellíssims, no? Però com veiem aquests espais que estem acostumats a veure'ls cada dia, diferents, perquè es converteixen en escenari artístic, en llocs on els artistes hi fan residència i, per tant, dialoguen amb aquests espais. I és això, no?, una mirada que treballa, doncs, bidireccional per la gent mateixa del territori i per la gent que els visita, no? Hi ha aquesta mescla molt, molt bonica, no?, de gent d'allà i gent de fora.
1: Jo ja faria les maletes, ja t'ho dic.
3: Esperem, escolta, encara hi ha entrades per algunes coses, clar que sí.
1: Ara direm on t'aconseguiràs entrades, però certament podeu entendre perquè va ser Premi Nacional de Cultura l'any 2021. Ben merescut, perquè és moltíssima feina i, a més, que ha tingut una acollida que jo penso que va in crescendo, no? Diria, Ruth?
3: La veritat és que va ser molt bonic, ho dius, i mira, se'm posen cada mica els pèls de punta, perquè va ser una sorpresa molt gran veure com això, a vegades, la gent que fem feina als marges, no?, allunyats dels territoris on es prenen les decisions grans i rellevants, doncs també som mirats i som vistos, no?, i és important aquest element de la descentralització. Va ser, jo crec, importantíssim per a nosaltres l'any 20, l'any pandèmic, fer d'Ensàneu, en un any en el qual pràcticament no es va poder fer res. Els qui teníem formats petits, a l'aire lliure, estranyots, unes dates que ens donaven certa flexibilitat, aquella lluita emocionant, no?, que vam tenir l'any 20 per dir no, no, nosaltres sortirem amb espais reduïts, amb les dates canviades, amb els aforaments que s'hagin de sortir, però sortirem. Jo crec que allò ens va posar, diguem, en el mapa, no?, i es va traduir en el reconeixement del premi l'any següent. I això, vulguis o no, doncs fa que entris en una mica de circuit diferent i estem recollint els fruits. I també és important que és un element, com et deia abans, d'autoorgull anauenc, no? La gent del territori que veu, ostres, el seu territori, els seus espais, les propostes que neixen d'allà, ostres, no?, recorre més enllà, reconegudes, no? Doncs això és importantíssim i és, en fi, no? Són premis realment rellevants en aquest sentit, no?, pels que fem feina en aquests territoris allunyats, diguem.
1: Descentralitzar, que nosaltres moltes vegades des del programa sempre diem que hem de sortir i hem de veure tot el que es fa arreu del territori, que costa molt a vegades posar-ho, no? Donar-hi èmfasi, agafar el cotxe i marxar, si a l'estiu anem a tombar per tot arreu. Què ens costa? Allargar una miqueta més i descobrir un nou paisatge. Jo també he fet una mica una tria personal, però, i clar, també me'n vaig, m'ha cridat molt l'atenció, converses entre els germans Pau i Enric Casals, les barques que volen del cel. És meravellós.
3: És una proposta que jo crec que sorprendrà molt. És una de les produccions pròpies que et comentava. La farem el dia 25 al Centre Espiritual de les Valls amb els Serafins mirant, no?, a Santa Maria d'Àneu. I allà hi trobarem, doncs, un escriptor de referència com és en Jordi Lara, amb un director i actor importantíssim al país, amb una trajectòria impressionant com és en Xavier Albertí. I tots dos faran d'actors i de músics dalt l'escenari, és a dir, text original i aquesta idea de, si no, no, de convertir-se en els germans Pau i Enric Casals és una declaració d'amor al patrimoni musical català, és una proposta que s'emmarca, no?, dins d'aquest any Pau Casals i ens fa moltíssima il·lusió que després pugui rodar pel territori i, de fet, el dia, per exemple, ja, no, ja ho podem anunciar, el dia 11 de desembre la podrem veure, aquesta proposta, al Petit Palau, al Palau de la Música Catalana, i esperem que pugui rodar moltíssim més arreu, no? És a dir, conèixer com serien aquelles converses, aquella relació que va donar molt de sí i que explica en bona part també, no?, les persones que hi ha a l'entorn de la figura que acaba excel·lint o que acaba destacant, no? Però la relació entre els dos germans, molt bon músic també l'Enric Casals, és molt interessant. Sí,
1: i no és excessivament conegut, o sigui, no. Sí, en els cercles musicals, però no fora d'ells, perquè, clar, Pau Casals, clar...
3: És una figura tan potent, no?, que d'alguna manera acaba eclipsant la resta, no? Però està molt bé a nivell d'entorn, sí, poder conèixer el que podia ser això, un diàleg fabulat, que explica en Jordi, perquè evidentment no tenim transcripció d'aquests diàlegs, però sí tenim molta documentació que ens dona peu a poder imaginar què va passar en determinats episodis, en determinats moments, no?
1: No podem obviar, ara que ja anem cap a aquest final del tastet, precisament el Tastàneu.
3: Molt important la política de suport als productors locals. És un territori on hi ha molt bona teca, s'hi menja molt bé a les Valls d'Àneu, és un territori amb bons formatgers, amb molt bon vi, per cert, amb bon producte també, comença a haver-hi tot un tema de fruita important, i llavors, bé, la majoria d'activitats, dues coses destacables. Primer, la meitat de la programació és gratuïta, no perdem de vista que la nostra obsessió és fer accessible la cultura, sobretot a la gent que està allà i que no té programació estable durant tot l'any. Dos, preus totalment populars, no hi ha cap entrada que superi els 30 euros, no hi arriben, de fet, cap d'elles, i a la majoria de les activitats hi ha un tas que vol dir una bona copa o de vi o de producte del territori maridada amb aquests sabors de la terra. Per tant, és important el diguem, no, aquest diàleg amb la gent que fa feina allà dalt. Hi ha gent que està fent molt bones coses, molt bons productes, i fem això, els tastets, diguem, a la majoria d'activitats que fem, i després, a part, fem el sopar, el tastàneu, diguem, amb un munt de plats, dolç, salat, plats elaborats, en col·laboració amb restauradors d'allà, i per tant, vull dir, és un sopar, que surts d'allà bé, diguem.
1: Com per no tornar a casa i quedar-se allí una bona temporada.
3: Exacte, sí, sí.
1: Teniu pàgina web i ho teniu tot molt fàcil perquè tothom pugui accedir als continguts, xafardejar i comprar les entrades, Ruth.
3: Exacte, mira, és dansaneu.cat, ben senzill, teniu una pestanya molt visible on hi ha el programa del festival, que té un format de diari, que vol dir que hi ha alguns articles que expliquen una miqueta més sobre el nostre territori, sobre el patrimoni natural, sobre les activitats, després detallats tots els eixos temàtics que en diem nosaltres, hi ha un eix sobre memòria de democràtica molt potent, un eix sobre igualtat de gènere, el que són, com ho deia, no? Les produccions pròpies, les coproduccions, tot això està molt ben explicat, i després a partir d'allà pots anar bussejant, diguem, i molt fàcil, a través d'una plataforma com n'hi ha tantes, en el nostre cas Antràpolis, ens pots comprar les entrades en cas que en quedin.
1: Escolteu, si no teniu les maletes a punt, ja trigueu. Recordeu les dates del 24 de juliol al 2 d'agost. Teniu una cita amb Dansaneu. Moltíssimes gràcies, Ruth. I escolta, enhorabona per aquests 35 anys i, a més, que tu estàs al capdavant des de l'any 2015, no m'equivoco, no?
3: 12 anys aquí al capdavant i també treballant en l'època difícil dels canvis, perquè ens fan molta por els canvis i costa molt consolidar els canvis. Per tant, m'enganxes amb un any feliç, diguem, no? Perquè veus que, ostres, tot allò que has anat construint i ha anat costant també, no? Ens costen els canvis i costen els canvis de model. Fa molta il·lusió veure que el festival està consolidat i és un goig, la veritat. O sigui que sí, molt, molt contenta i amb moltes ganes que arribi el dia 24.
1: Per molts anys més de Dansaneu, enhorabona, Ruth, i vosaltres ja ho sabeu, maletetes, cap amunt i a gaudir.
3: Ens hi veiem, gràcies.
4: El Calaix. Més estil. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. La Setmana del Llibre en Català celebrarà la seva 44a edició del 18 al 27 de setembre sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Però no haurem d'esperar al setembre per desvetllar que en Ramon Solsona ha estat guardonat amb el 30è Premi Trajectòria i en Màrius Serra amb el 6è Premi Difusió. El Calaix, més estiu.
5: Cristina Domènech, directora de la Setmana, ens feia un petit resum del que serà aquesta edició i alguna novetat.
6: Aquesta nova edició de la Setmana serà una gran edició, esperem. Ocuparem tot el passeig Lluís Companys, de punta a punta, des de l'Arc del Triomf fins a la Ciutadella, amb una proposta d'activitats realment molt interessant per a tots els públics. Hi haurà 8 espais de programació que simultàniament oferiran diverses activitats, on hi passaran moltes coses per a un públic molt ampli, i a més de comptar amb 98 casetes, on 282 editorials mostraran el que estan publicant i el seu fons. Per tant, esperem que sigui una setmana molt participada i superar fins i tot aquests 120.000 visitants de l'any passat. Hem apostat per un llenguatge contemporani, arriscat, en som conscients, però fugir una mica de les típiques propostes de llibres, d'il·lustracions, i hem anat a buscar aquesta mirada del lector. Ens hem posat a la cara del lector, no?, que té 4 ulls per veure tot el que hi ha a la setmana i per tot el que hi ha per llegir. I sí, sí, hem fet una aposta una mica diferent.
5: A Màrius Serra no va poder assistir al lliurament del guardó, però va compartir amb els assistents el seu agraïment amb un vídeo on destacava el treball per la llengua que es fa des de la Setmana i l'alegria de poder formar part de l'equip dels guardonats. Amb en Ramon Solsona, un dels escriptors de capçalera del programa, compartíem en directe el moment.
1: Una de les alegries que hem tingut avui, precisament, vosaltres ho escoltareu en diferit, és arribar i moldre, perquè entrava per la porta a la roda de premsa de la Setmana i m'he trobat en Ramon Solsona i he pensat, li han donat el premi, sóc feliç. Ramon, enhorabona, Premi Trajectòria.
7: Moltes gràcies.
1: Una alegria, eh? I una alegria per molts i moltes dels que estem aquí.
7: Doncs a mi m'agrada molt, compartir aquesta alegria, que la gent se sent propera, gent que t'ha llegit, gent que aprecia la teva carrera literària, i aleshores això acompanya molt, sí.
1: Bé, és una llarga trajectòria. Hi ha hagut una cosa que m'ha agradat molt que has dit, diu, jo no escric tant com l'Andreu Martín perquè jo necessito el meu temps cada vegada que escric un llibre, i això em va impactar molt perquè quan vas escriure Temps enrere, que també vaig estar a la roda de premsa, ho vas dir, diu, jo no puc córrer, jo necessito mirar-m'ho bé tot plegant.
7: Sí, a veure, primer, un gran reconeixement per l'Andreu Martín, una persona extraordinària, que tenim, som amics, eh? Jo em vaig alegrar molt que l'any passat fos ell el Premi Trajectòria, i tenim interessos i tarannàs diferents. Ell escriu molta novel·la negra que no és el meu territori, però és curiós, ell publica molt, ha publicat moltíssim, i jo sóc molt lent, vaig molt a poc, i és així, i ja està, no, mai m'ha preocupat. D'una cosa sí que estic content, i és que això ho hauré de repetir més entrevistes,
1: m'encanta,
7: sí, ho dic ara per primera vegada, però ho hauré de repetir més, i és que si miro enrere estic content perquè no m'he penedit de res, és a dir, tot el que he donat als editors és perquè ja estava tan treballat que ja no puc fer-hi més perquè ho espatllaré. Aleshores, potser m'hauré equivocat amb coses, això no ho sé, però tot el que he fet, tot el que he publicat, ho dono per bo, i això sense excepció,
1: Jo penso que això encara et fa molt més mereixedor del premi, bàsicament perquè estem en un moment on les IAs, les presses, els chats GPTs, el publicar contínuament, l'estar sempre en alt, jo penso que ens han ofegat una mica en algun moment en el món literari. Hi ha de tot, no vull generalitzar, però aquest escriure amb la consciència de la llengua, del que es diu, de les reflexions, és tan necessari?
7: És necessari sempre.
1: És necessari.
7: És a dir, jo la consciència de la llengua la tinc com a prioritat. Jo quan escric em miro tant que no hi hagi repeticions, que no hi hagi els verbs que acaben amb va mirar, va observar, va menjar, va... Home, tot acabar, no? S'ha de canviar, que no soni repetitiu, aquestes rimes internes, tot això. Mirar que les paraules, malgrat que jo escric a vegades d'una manera que em salto la normativa, però amb molta consciència, malgrat això, miro molt que les paraules siguin les adequades, que siguin les justes. Si aquell verb és transitiu o és intransitiu, això no ho mira ningú, Però jo m'hi fixo i, clar, això fa que avancis molt a poc.
1: En moltes entrevistes parlem de la màgia, no? D'on està la màgia d'un llibre agradi tant, que arribi, que moltes vegades no se saben les fórmules. Doncs el que acabeu d'escoltar és tota aquesta feina prèvia que al final, quan llegeixes, és com si sortissin espurnes de les pàgines i quedes embadalit llegint i no vols que s'acabi el llibre. Ets conscient d'aquesta meravella?
7: A veure, quan tu escrius, el lector hi és i no hi és. No hi és perquè tu estàs sol, és una feina solitària, però el tens al cap sempre. I aleshores tu li vols donar caramels. I aquests caramels a vegades el fan treballar. Jo vull que lligui caps, a la que no li vull donar mastegat, però també li vull donar qualitat, en el sentit de dir, escolta, no ho he escrit de qualsevol manera, m'hi he mirat molt, i si a tu t'enriqueix, doncs hauré complert l'objectiu.
1: Parlàvem d'aquest Temps enrere, que per mi va ser la primera roda de premsa compartida amb tu, després de que m'has fet moltíssimes, jo hi he arribat una miqueta més tard, però ara estic vivint molt el Temps de xocolata. Ara t'ho diré malament, el carrer de la xocolata, perquè ara me n'anava amb la cara de Santos al desig de xocolata, no sé jo, al carrer de la xocolata, precisament perquè jo ja me l'he llegit, però ara se l'està llegint la mare. I tu em parlaves d'aquest canvi generacional, no? D'aquest traspàs dels uns als altres, i de com deixes aquest testimoni d'una època.
7: Sí, mira, justament ara que parlem del Premi Trajectòria, el carrer de la xocolata són unes memòries infantils i juvenils, però en cap moment, és, diríem, la biografia d'un escriptor. Com es forma un escriptor? No, això podria ser un paleta o un oficinista. No, senzillament, jo explico la història en part de la meva família, perquè és la meva, però també com era la vida quotidiana de la nostra infantesa, dels anys 50, dels anys 60, senzillament per deixar-ne testimoni. Això era l'objectiu primer. Què passa? Que hi ha molta gent de la nostra edat, o també posterior, que o bé ha viscut unes vivències iguals o similars, i d'això en tinc moltíssimes proves, moltíssimes, i després gent que diu, home, jo això no ho he viscut, però m'agrada entendre com havia estat això.
8: Compartir història. I si ara parlem d'història i fem un viatge en el temps, els teus primers records de la Setmana del Llibre en Català?
7: Mira, els meus primers records era de... Sé que havia passat per diversos espais, tot molt modest, però potser el que tinc més present, perquè jo és la primera vegada que hi vaig intervenir, és un llibre sobre mitologia que em va demanar de presentar la Maria Àngels Anglada, que és un gran... un honor. I això va ser l'Estació de Sants. I l'Estació de Sants era com un raconet del vestíbul. Clar, aleshores, aquesta setmana que ha anat creixent i que ha anat agafant tanta importància que ja no era treure els llibres que no es venien al racó, al fons. Treure, abans era només això, treure el fons i algun llibre nou. Ara, bàsicament, són novetats. I són novetats, i són debats, i són diàlegs, són festes, són entreteniments per la canalla, molta presència i molta literatura viva en català. Això és extraordinari.
8: Jo penso que us podeu fer una mica la idea de per què li han donat aquest premi Trajectòria, pel que ha viscut, pel que ha compartit, pel que ha escrit. Són moltíssimes coses. Ramon, nosaltres avui tens molta cua i buscarem un moment més tranquil per fer una trajectòria llarga, però t'agraïm moltíssim tot el que ens has acompanyat literàriament i la teva simpatia i amabilitat.
7: Moltíssimes gràcies a tothom.
9: El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Guirado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discursos d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Per la seva banda, els col·lectius locals de la Joventut Nacionalista, el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Guirado i per exigir aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania, en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure un nou senzill cada dos mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una situació amb la qual tota la societat es pot sentir identificada, ja que comenta tothom en un moment o altre n'hem viscut un. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla de Mauri Tonelli. Saltó explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Tornar a casa, viure una vida somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
8: Coincidint amb el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell, avui al Faves Contades posem el focus en la importància de protegir-nos del sol i detectar a temps possible lesions cutànies. El càncer de pell és el més freqüent, però també un dels més prevenibles. Més del 80% dels casos es podrien evitar amb bons hàbits. Per parlar-ne, ens acompanya el doctor Alejandro Lobato, ell és dermatòleg de l'Hospital Universitari Mutu Terrassa, amb qui abordarem riscos, símptomes i, sobretot, mesures de prevenció. Doctor Lobato, molt bon dia, benvingut.
9: Bon dia.
8: Gràcies per acompanyar-nos.
9: A vosaltres.
8: Quina és la incidència que té el càncer de pell a casa nostra?
9: Doncs mira, es parla de que cada any hi ha uns 300 casos de càncer de pell per cada 100.000 habitants, i això traduït en altres números vull dir que, per exemple, més del 50% dels pacients per sobre dels 65 anys tindran un càncer de pell, i d'aquests, fins un 25% tindran dos o més càncers de pell. És veritat que també hem de distingir, no?, entre els diferents càncers de pell que hi ha.
8: Ha augmentat la incidència d'aquest tipus de càncer en els últims anys?
9: Sí, es parla de fins un augment del 4% de casos cada any, i això moltes vegades és degut als hàbits que tenim amb el sol.
8: Ara parlarem també de la prevenció, que és un factor clau per no arribar en aquest moment. Sovint sentim o llegim als mitjans, no?, que el càncer de pell és un dels més prevenibles. És cert això?
9: Sí, és molt cert, perquè sempre els dermatòlegs, els pacients, diem que la pell té memòria, oi? I moltes vegades, per prevenir aquest càncer de pell o per disminuir la probabilitat de càncer de pell en l'edat adulta, és molt important la fotoprotecció, sobretot des de la infància, i educar els nens en aquesta fotoprotecció.
8: De càncers en dermatologia es distingeixen principalment dos tipus de càncer de pell. Parlaríem del melanoma i el no melanoma. Quines són les diferències que hi ha entre aquests dos tipus de càncer?
9: Doncs, com ben has dit, a grans trets, diferenciem entre el melanoma, no? Diguéssim que és el, també, afortunadament, és el menys prevalent, però és el que més mortalitat pot tenir. I, per altra banda, parlem de càncer no queratinocític, no? Doncs aquí englobaríem el carcinoma basocel·lular, que sí que és la neoplàsia, el càncer més freqüent fins i tot en l'ésser humà, i després el carcinoma epidermoide, que no és tan agressiu com el melanoma, però sí que de vegades hi ha zones que tenen més risc de poder metastatitzar, i per això també hem d'estar molt a l'hora de diagnosticar-ho i tractar-ho.
8: Abans, quan li preguntava, no?, si era veritat que era un dels càncers que podíem prevenir, vostè em deia que sí. Quins són els principals factors de risc per desenvolupar un càncer de pell?
9: Doncs hi ha diversos factors de risc que es descriuen. Entre ells parlaríem sobretot de les cremades durant la infància, cremades de segon grau, que són aquestes que tenen butllofes. Per una altra banda, també els pacients amb fototipus clars, que tenen el pèl clar, que són rossos, que són pèl roig. També pacients que hagin tingut antecedents de càncer de pell familiars o fins i tot personals. Pacients que poden estar en un estat d'immunosupressió, per exemple, pacients trasplantats d'algun òrgan, pacients que, per exemple, hagin rebut radioteràpia en alguna zona del cos, o fins i tot, això és més poc freqüent, però intoxicacions per alguns metalls pesats també en edats més primerenques.
8: Vostè deia, les cremades del sol durant la infància i l'adolescència són especialment complicades, no? Cal tenir-les en compte. I no sé si ho relacionem amb això que ens deia, la pell té memòria. És molt determinant què ens passa durant els primers anys de vida a la pell?
9: Sí, es parla de que aproximadament un 25% de tota la radiació ultraviolada que rebem durant la vida, el 25% es rep per sota dels 20 anys. I aquest és un moment molt vulnerable, perquè són les nostres cèl·lules, diguéssim, que tenen una activitat molt important, hi ha molta replicació del DNA, i això fa que, si hi ha cremades, es vagin acumulant aquestes mutacions que, amb el temps, poden contribuir al desenvolupament de càncer de pell.
8: Sovint es diu allò, no? És millor prevenir que curar. En el cas del càncer de pell, les dades, ho dèiem al principi, indiquen que en més del 80% dels casos es podrien evitar amb uns bons hàbits. A consulta, vostè, pel que veu, creu que la ciutadania en som conscients o encara ens exposem una mica, per dir-ho col·loquialment, de forma temerària al sol?
9: Jo crec que no gaire, no som molt conscients, entre altres coses, perquè bueno, a tothom ens agrada el sol, no? Vivim a un lloc on hi ha molt de sol, ho relacionem amb l'estiu, amb la vida social, i això fa que ens agradi molt. I els pacients moltes vegades, quan venen a consultar, ens pregunten si podem prendre el sol, no? I, bueno, sempre expliquem una miqueta les mesures que s'han de tenir en compte a l'hora d'evitar o disminuir aquesta exposició solar.
8: Quines són aquests consells pràctics que hauríem de tenir en compte quan estem exposats al sol per protegir-nos?
9: Doncs sobretot de cara a l'estiu és molt important evitar l'exposició solar en les hores centrals del dia, no? Entre les 12 i les 4 aproximadament. Després també coses molt senzilles que podem fer servir és barrets, ulleres de sol, màniga llarga, que sigui una miqueta fresqueta, i després també, per suposat, fer servir protecció solar.
8: Això seria si anem a la platja, per entendre'ns, no?, evitar aquestes hores i tot això, però en el dia a dia, fins i tot quan no és estiu, quins serien uns bons hàbits?
9: Doncs sobretot això, el fer servir un protector solar a les àrees fotoexposades, sobretot la cara, les mans, el coll, perquè tot i que no tenim la idea de que estem prenent el sol ens dona en aquestes zones, i de fet són les zones on més probabilitat hi ha de que aparegui algun càncer de pell més endavant.
8: Clar, protector solar, i aquí ve la gran pregunta. Com triem un bon protector solar? No sé si són els mateixos per a tothom o dependrà de la nostra edat i de la nostra tipus de pell, de la nostra casuística. Com ho fem per triar el millor? Quin és?
9: Doncs mira, sempre diem que el millor fotoprotector és el que fem servir, un que ens agradi, que el fem servir. Sí que hem de dir que per sota dels 6 mesos els nadons haurien d'evitar una fotoexposició directa al sol, per això hem de fer servir una protecció solar física amb roba, amb ulleres, amb barrets. I ja per als nens més petits, entre els 6 mesos i els 6 anys més o menys, poden fer servir fotoprotectors que es diuen minerals o amb filtres inorgànics, perquè no s'absorbeixen. Vale? I més endavant, qualsevol protector solar podem fer servir amb un SPF, amb un factor de protecció de 50, estaria bé.
8: I com ens ho hem d'aplicar per fer-ho bé? Pues quines són? Que a vegades segurament ens descuidem algunes zones, no?
9: Sí.
8: Perquè no en som conscients.
9: Sí, això també hem de tenir en compte, que moltes vegades ens posem el protector solar i ens oblidem d'algunes zones més sensibles, no? I com són les orelles, la part on no arribem de l'esquena, les mans, les ungles, també. I, bueno, sempre si podem tenir alguna persona al costat que ens pugui ajudar, millor.
8: Clara, deia les mans i les ungles. M'ha sorprès posar-se protector solar a les ungles, i moltes vegades fem allò, que ens posem la crema i després ens rentem les mans, justament,
9: sí,
8: que és una de les parts que queden més exposades. Li preocupen els discursos que veu a les xarxes d'aquests negacionistes de la crema del sol, que últimament doncs n'hi ha més d'un? Què els diria a la gent que se'ls ha trobat fent scroll o que fins i tot se'ls escolta?
9: Sí. Doncs, bueno, jo el que he de dir és que, sobretot, els professionals que en parlem del tema del sol, no?, els dermatòlegs i altres professionals, som persones qualificades, que hem estudiat, i que les nostres, no opinions, sinó que les nostres afirmacions es basen en la evidència científica. I aquestes persones normalment el que fan servir són vídeos, búsquedes a navegadors, opinions personals, que això, clar, no està basat en cap evidència científica. Doncs les creències d'algú no poden fer ciència.
8: No estan avalades.
9: Exacte.
8: No? Quins són els errors més habituals que cometem a l'hora de protegir-nos del sol, ja sigui a l'estiu com en altres èpoques de l'any, que potser no són tan conscients de la necessitat de fer-ho? Vostè ho apuntava abans.
9: Sí, doncs moltes vegades la gent, amb l'excusa de he de sintetitzar vitamina D, em posaré al sol. Això és una errada, no? Si hi ha algun dèficit de vitamina D, el que s'ha de fer és suplementar per via oral en persones que tinguin algun tipus de risc, o moltes vegades una exposició molt curteta de 10-15 minuts pel matí, pel vespre, això ja tindríem prou per sintetitzar la vitamina D, no? Que és moltes vegades l'excusa que té la gent.
8: perquè no sempre potser és necessari no suplementar-la si no tenim cap patologia que estigui associada a aquest dèficit.
9: Exacte, entenc. Això mateix.
8: Hi ha persones que han de tenir una vigilància especial, una cura encara més extrema amb el sol? Abans apuntava potser a la gent que té els cabells clars, pells clares, no sé si els ulls també hi tenen res a veure, les pigues.
9: Sí, les persones que tenen més de 50 pigues, més de 5 pigues que nosaltres diem atípiques, no? Que tenen una mida gran, varis colors, que tenen unes característiques determinades per dermatoscòpia, persones que han tingut antecedents ja personals o familiars de càncer de pell, les persones trasplantades, que moltes vegades veiem pacients que acaben desenvolupant càncer de pell, són les que més precaució haurien de tenir amb el sol.
8: Afortunadament, cada vegada tenim més informació, la informació és més accessible i més democràtica, i possiblement a partir de certes generacions sabem que el sol és perjudicial per la nostra pell i ens protegim. Però hi ha aquelles persones que potser quan eren joves no tenien aquesta informació i ja porten aquesta memòria a la pell, què els hi diria? Poden fer alguna cosa?
9: Bueno, moltes vegades quan veiem ja gent que sí que té signes a la pell, no?, d'aquest dany actínic, aquest dany del sol, de vegades sí que recomanem fer una revisió almenys a l'any, perquè ja veiem que comencen a tenir aquestes lesions que diem premalignes, que es diuen queratosis actíniques, que sí que hem de tractar, hem de vigilar. Persones que comencen a tenir també taques a la pell, que es diuen lentígens, que també és una indicació indirecta, no?, d'aquesta exposició solar que s'ha rebut durant anys, sí que haurien de consultar almenys amb el metge del capçalera, amb el dermatòleg, per fer almenys una revisió inicial, diguéssim.
8: I per què és important diagnosticar el càncer de pell de manera precoç? No? Em sembla que això pot canviar molt el decurs de la malaltia.
9: Exacte. El càncer de pell, si es diagnostica de manera primerenca, el pronòstic és boníssim. El càncer de pell queratinocític que dèiem abans, tant el carcinoma vasocel·lular com el carcinoma epidermoide, moltes vegades el que expliquem és que es treuen, es curen, és veritat que s'han de fer revisions i ja està. I en el cas del melanoma també, quan es diagnostica en estadis molt inicials, la supervivència als 5 anys, no?, que nosaltres parlem moltes vegades de la supervivència als 5 anys, pot ser per sobre del 90%. Doncs per això és molt important el tenir-ne consciència.
8: Clar, a parlar de tenir-ne consciència, quins són aquells símptomes o aquelles senyals d'alerta que ens haurien d'indicar que hem d'anar com a mínim al metge de capçalera i potser demanar aquesta derivació a dermatologia?
9: Mira, nosaltres fem servir dues regles molt senzilles, molt il·lustratives, molt literàries, que són la regla del A, B, C, D, E, i per una altra banda la regla del aneguet lleig. ¿Vale?
8: ¿Ens les expliques?
9: Sí, la regla del ABCD és un acrònim, no?, en què la A vol dir asimetria. Si fem com una quadrícula sobre una piga, diguéssim, si queda tallada com en quatre parts, si hi ha una simetria entre aquestes parts, de colors, de forma, això ja és un criteri de que hauríem de consultar. ¿Vale? La B ve del castellà, de bordes. Si veiem alguna vora que sigui irregular, amb picos, amb entrants, sortides, això també és un criteri d'alarma. La C és de colors, quan veiem tres tonalitats de color diferent, que poden anar des de vermell, rosa, blau, marró fosc, marró clar, negre, això és un altre signe d'alarma. La D fa referència al diàmetre, lesions de més de 6 mil·límetres hauríem de tenir cura. I la E és de l'evolució. Si una piga creix molt ràpidament, fa costra, s'hauria de consultar. Vale.
8: Perfecte, ens queda l'aneguet lleig.
9: I l'aneguet lleig, que és molt bonica aquesta regla, és que quan apareix una lesió que sigui diferent una miqueta al conjunt de pigues, s'ha de consultar. Si tu les teves pigues, diguéssim, que són totes de color marró fosc o negre, molt rodonetes, i apareix alguna que sigui molt vermella o molt gran, això és que és diferent i que s'ha de consultar per descartar que sigui un càncer de pell.
8: Doncs tenim aquestes dues regles per tenir en compte, la BCDE i la de l'aneguet lleig. Amb quina freqüència és recomanable fer una autoexploració a la pell, allò de revisar-nos, i com es fa per fer-ho bé?
9: Doncs jo crec que amb un cop a l'any a casa seria suficient. Ara, és veritat que tothom té un telèfon mòbil, no? I jo moltes vegades els recomano als pacients que es poden fer fotos de tot el cos, de les diferents parts del cos, i cada any repetir aquestes fotografies i, per comparació, podem veure si apareix alguna lesió nova o no. I també nosaltres a casa mateixos, amb el mirall del bany i amb un altre mirall que podem moure, podem veure l'esquena, les espatlles, la part de darrere del cos, i si a més tenim convivents a casa, no?, com una parella, fills, aquestes persones també poden fixar-se en les nostres pigues, no?, i que siguin de referència i que ens puguin avisar si alguna cosa ha canviat.
8: Perquè els melanomes apareixen sempre a partir d'una piga preexistent o no és necessari?
9: No, és més bé al contrari. Fins al 80% dels melanomes, diguéssim, es diuen de novo, que són lesions que apareixen noves, i la resta sí que poden aparèixer sobre una piga, un nevus ja preexistent, diguéssim, que canvi.
8: Quan tenim aquest diagnòstic de càncer de pell, quins són els tractaments que tenim possibles?
9: Doncs depèn una mica també del càncer de pell que diagnostiquem, no? Diguéssim que normalment el tractament de primera elecció és la cirurgia, però dependent del càncer també hi ha altres tècniques com pot ser la crioteràpia, que és congelar, destruir les lesions en fred, alguns tractaments tòpics també, que són, diguéssim, com quimioteràpies tòpiques, quimioteràpies orals, radioteràpia també, teràpia fotodinàmica... Bueno, tenim un arsenal dependent del tipus de lesió.
8: Què li diria a una persona que li han donat ara un diagnòstic de càncer de pell? Quins són els pronòstics? Abans ens deia que eren bons.
9: Sí, dependent del tipus... Clar, això s'ha d'individualitzar, s'ha de veure el tipus, la persona... Però jo, sobretot, el que recomanaria és que si tenen cap pregunta, que preguntin al seu metge de família, al seu dermatòleg, que són les persones que estan qualificades i que segurament els hi puguin donar una resposta més acurada.
8: I coincidint amb aquest Dia Europeu de la Prevenció del càncer de pell, si hagués de llançar un missatge a la ciutadania, quin seria?
9: Doncs sobretot durant l'estiu, molt de compte amb el sol. Es pot fer, lògicament, vida a l'aire lliure, però amb una mica de cap. I persones, com hem dit abans, no?, amb moltes pigues, amb aquests factors de risc, que consultin.
8: Doncs doctor Alejandro Lobato, dermatòleg de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per tots aquests consells que prendrem a bona nota. Gràcies.
9: A vosaltres.

0: La por als gossos és una fòbia més freqüent del que pensem i pot arribar a limitar seriosament la vida dels infants. En el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, les sensibilitats sensorials i la necessitat de control de l'entorn poden fer-la encara més intensa. Avui descobrim com la zooteràpia pot ajudar a tractar-la amb molt bons resultats. I ho fem de la mà de l'Anna Guimil, que és presidenta de l'Associació Catalana de Zooteràpia i, a més, experta en cinofòbia. Anna, com estàs?
1: Hola, Carme, què tal, com estàs? Molt bé.
0: Benvinguda.
1: Gràcies.
0: Encara hi ha molta gent que té por als gossos?
1: Moltíssima gent. Molta més de la que realment en sabem, perquè això no hi ha un cens per això.
0: Mm-hmm. Hem parlat de... hem fet servir una expressió, mm-hmm. un concepte, que és la cinofòbia.
1: Mm-hmm.
0: Què és exactament i fins a quin punt és un problema freqüent en els nens, sobretot?
1: Doncs, mira... La cinofòbia és fòbia als gossos. Ara bé, la realitat és que quan a mi m'arriben aquests nens amb fòbia als gossos, la realitat és que no només és als gossos. Hi ha pors associades, com per exemple els sorolls forts, els coloms, a diferents estímuls. I jo diria que hi ha fins i tot un 10% de nens que tenen fòbia als gossos.
0: Parlem d'aquesta por als animals, com una qüestió que podria ser menor o passatgera,
1: uh-huh.
0: no? Vist des de fora i fent una valoració així, grosso modo, però fins a quin punt aquesta cinofòbia pot arribar a ser limitant en el dia a dia d'un infant?
1: Doncs mira, angoixa moltíssim i ho pateix, no només ho pateix el nen, ho pateix els germans, la família sencera, perquè han de deixar de fer fins i tot plans de sortir d'una festa d'aniversari, deixar un pícnic que estaven enmig del parc i, en definitiva, deixar de fer plans o fins i tot parar aquests plans perquè hi ha un gos al voltant, el nen es col·lapsa i necessita fugir, necessita sortir d'aquell escenari, amb la qual cosa no és, normalment no és passager, sinó que s'ha de tractar. I és molt, molt limitant fins al punt de poder desembocar en una agorafòbia, que és ja no voler sortir ni de casa.
0: Clar, aquest seria ja el cas extrem, no?
1: El més
0: quan
1: extrem.
0: Quan això ja va al màxim dels màxims...
1: Sí.
0: És aquesta situació que els pot limitar fins i tot a fer una vida més enllà de les...
1: Sense llibertat.
0: Exacte, exacte. I com es manifesta aquest impacte en la vida familiar i social? Tu dius, no només ho pateix l'infant, sinó que també ho pateix la resta de la família i l'entorn més proper, no?
1: Mm-hmm. Doncs mira, els pares ho viuen des d'una posició molt frustrant. Primer perquè no saben a quin professional s'han de dirigir. I a mi quan m'arriben les famílies diuen, ostres, com ens ha costat trobar-te, Anna. És que no sabíem que hi havia una figura que pogués tractar directament la cinofòbia. I, perdona, i els germans també perquè es queden sense fer plans. I el propi nen ho viu amb ansietat, amb pena, amb ràbia.

0: Vull dir, doncs, així.
1: I escolta'm una cosa, en el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, la por als gossos sembla més freqüent, és més invalidant en aquest cas perquè tenen unes percepcions i una sensibilitat més acusada que la resta de nens?
0: És més freqüent perquè normalment els nens amb TEA tenen hipersensibilitats, tant auditiva, visual, tàctil, i a més tenen de vegades, segons el grau, més dificultat per expressar com se senten i què és allò que no volen, no? Doncs amb aquests nens amb autisme, que a més se'ls pot barrejar el fàstic amb la por, que són dues emocions que van de la mà perquè tenen les mateixes respostes a nivell biològic d'evitació i fugida, aconseguim treballar molt bons resultats. És una activitat, ho podem treballar gradualment, acompanyant el nen, i aquestes sessions de zooteràpia m'agrada que estigui algun familiar, o la mare o el pare.
1: Explicarem el procés perquè la gent també visualitzi una mica com funciona aquest tractament. De quina manera, quan parlem d'aquesta sensibilitat més acusada que tenen aquests nens amb TEA, quines són les situacions que el fan sentir-se malament? És a dir, què és el que noten ells?
0: Doncs mira, els nens amb TEA... sobretot els hi puja moltíssim el nivell d'ansietat. Ansietat i frustració perquè no poden comunicar que aquell estímul, en aquest cas el gos, li està fent por. I pot ser que, segons el grau, ho verbalitzi directament, no vull marxar, o es quedi, si no pot parlar, que li agafi una minicrisi. I els pares no sàpiguen per què li ha agafat una crisi ara, saps? I és perquè està veient un estímul que no pot controlar, que no entén, que no pot anticipar com reaccionarà el gos, i això li angoixa moltíssim i li crea moltíssima ansietat.
1: Estem parlant, per exemple, de les olors, dels lladrucs...
0: Sí.
1: No? Són situacions que ells detecten d'una manera com...
0: Els nens associen el lladruc, que els hi fa mal, aquest soroll, els hi fa mal directament a les orelles, i acaben associant el gos a aquesta incomoditat tan gran, no? I això desencadena, doncs, que tinguin rebuig cap al gos.
1: Precisament això és el que anava a comentar, que els infants que tenen TEA com acostumen a necessitar aquesta anticipació, no? Aquest control sobre el seu entorn, doncs aquest factor d'imprevisibilitat és el que els crea tota aquesta angoixa, aquesta situació, no? També sabem que molts nens amb autisme presenten nivells d'ansietat més elevats, com ara comentaves. Com influeix aquesta ansietat en l'aparició o el manteniment de la sinofòbia?
0: Com
1: influeix precisament aquesta ansietat que tenen ells, no?, en el manteniment de la sinofòbia.
0: Sí.
1: És a dir, mentre hi hagi aquesta ansietat que ells tenen, perquè és una situació que no controlen, aquesta por no desapareix.
0: No desapareix fins que no es tracta. Pot ser que hi hagi... Mira, et comento, els nivells d'ansietat en TEA de vegades és complicat reduir-los, però li donem les eines suficients, treballades de forma gradual, perquè el nen sàpiga com reaccionar a cada una de les situacions que l'incomoden. És a dir, probablement no podrem reduir l'ansietat perquè el nen viu amb aquest nivell d'ansietat, hi hagi gos o no hi hagi gos, no? Però sí que podem ajudar-li a tenir les eines suficients com per gestionar aquesta ansietat en moments concrets i amb molt d'èxit. Funciona molt bé.
1: Parlem, doncs, com a partir de la zooteràpia es pot treballar a través d'un procés terapèutic que com funciona? És a dir, t'arriba una família amb un nen, infant, que té aquest problema perquè, a més, doncs, té TEA.

0: Què fem?
1: El primer que fem és una primera sessió que es diu anamnesi. És una sessió d'una reunió amb els pares i el nen. De vegades pot estar el nen, d'altres no, segons com ens convingui. I és una reunió d'una hora i mitja, més o menys, en la qual jo faig d'inspector Gadget i faig un munt de preguntes per veure, per tenir un perfil el més acurat possible sobre el nen. No? Com viu, amb qui viu, quins són els seus interessos, les seves capacitats, les seves limitacions, tot. A partir d'aquí fem ja una següent sessió en la qual, com et comentava abans, a mi m'agrada que hi sigui o la mare o el pare. I perquè és una persona de seguretat, és el seu referent que li dona seguretat. Les sessions es fan en el meu despatx, i que està a Sant Cugat, i segons el que jo hagi determinat en aquesta primera sessió, començaré amb animal, sense animal, o escollint un gos o un conill o una tortuga, depenent de com ho vegi. Però el que es tracta és d'entendre com processa l'entorn aquest nen. Jo necessito saber fins a quin punt té la necessitat d'anticipar i aquesta hipervigilància, fins a quin punt la té activada. Sí? I com està d'arraigat aquesta por. Llavors, aniré dissenyant les sessions en funció de tot el que he pogut extreure de la primera sessió. I després es treballa amb desensibilització, que es diu, i contracondicionament. Són dues palabrejas que...
0: Què vol dir, traduïdes a la situació en què ens trobem?
1: Que vol dir que es treballa a poc, amb aproximacions successives, sense forçar el nen, i sobretot el que, amb reforç positiu, amb premis, però no premis de dono un caramelet, no, sinó superant objectius, que això li dona al nen motivació intrínseca, és a dir, per ell mateix, ho vol aconseguir per ell mateix i no per un caramelet, no? I a poc anem aconseguint diferents objectius. I pujant, jo els dibuixo sempre una escala i sempre li dibuixo on, quan ha avançat en cada sessió. I això motiva moltíssim per seguir enfrontant-te a la por. I una de les coses més importants és explicar-li que els gossos no actuen perquè sí. És a dir, els gossos pensen, els gossos actuen en funció de lo que hi ha en el seu entorn. I moltes vegades riuen, no? Perquè tu creus que ara vindrà un gos i et mossegarà perquè sí? No. I educant a la Kira, demanant-li exercicis a la Kira, se n'adonen del nivell d'intel·ligència que té el gos, i allò que havia infravalorat i que pensava que actuava de qualsevol manera, se n'adona que és un ésser que té un lligam molt fort amb nosaltres i que ens entén perfectament les ordres que li donem i les consignes.
0: La Kira és una de les gosses tu fas servir per teràpia i que apareix en aquell llibre que vas venir a presentar-nos un dia. Et volia preguntar, perquè clar, primer, els animals que feies servir, que ja ens has explicat, no? El repertori d'animals que pots utilitzar, però en quin moment decideixes que entra a participar del procés el gos?
1: Mira, ara estic amb un nen que la primera sessió, el primer dia, no vaig treure cap gos, ni el conill ni el gos, simplement perquè vaig veure que tenia moltíssima por i que ho estava passant malament. Ja la comunicació gestual ens dona moltíssima informació. Si tu veus el nen que està angoixat amb els ombros cap al davant, que ni tan sol et vol mirar, això et dona moltes pistes. Llavors, el primer que faig és explicar, donar molta informació. I els hi explico que la por, en aquest cas, la por sempre té un significat, un valor, no? I que serveix per alguna cosa, però de vegades el nostre cervell s'equivoca i ens diu que estem en perill quan realment no ho estem. I començo per aquí, explicant-li al nen que, clar, el cervell, de vegades, el més primitiu, es pensa que estem a la selva i ens diu, cuidado, morirem! I ell mateix riu, no? I dic, però oi que no morirem? No. Doncs ara li hem d'ensenyar al teu cervell quan ens està dient mentides. I a poc agafa confiança, ho entén. La por se'n va amb informació. La por se'n va amb informació. Quan entenem que les coses no passen aleatòriament, sense cap mena de raó, llavors tenim el control de la situació i ens relaxem i les pors se'n va.
0: El gos apareix tard o d'hora, sí, segons com vagi el procés.
1: Sempre i quan ell ho vulgui. Jo li dic, per exemple, m'ho invento, Òscar, vols que veiem el gos? I normalment hem creat un vincle tan fort de confiança i estic tan orgullosa d'això perquè poques vegades em diuen no vull anar. Confiem moltíssim.
0: I escolta, una cosa que segurament els preocuparà als pares, que és el grau de resultat que pot donar una teràpia com aquesta. T'ho pregunten quan comencen una teràpia?
1: Normalment sí, m'ho pregunten, però la veritat és que tinc molta sort. Però mira, jo et diria que amb 10 sessions està la majoria de vegades resolt.
0: Bastant ràpid, eh?
1: Sí, molt ràpid. Mira, ahir vaig publicar una story a Instagram que portem 3 sessions amb l'Àlex, que venia superbloquejat, i ara ja sortirem al carrer, perquè quan ja ha perdut, ja s'ha habituat al meu gos, ja s'ha habituat al conillet de teràpia, ja s'ha habituat a la tortuga, llavors toca sortir al carrer i entendre en el carrer com es comporten els altres gossos, perquè ja sabem que la Kira és molt bona. Ara hem d'entendre per què borda un gos, que quan està jugant no s'estan barallant, que no tenen mans, que tot ho fan amb la boca, però que no passa res. Han d'entendre totes les conductes. Al final passes tota la informació de l'etologia, no? de tot el comportament d'animal, els hi expliques per què fan cada una de les coses.
0: Anna, abans de marxar, un últim missatge per a aquelles famílies, per als pares que s'han trobat amb aquest problema i no troben solució.
1: Doncs que em truquin, sisplau, o que es posin en contacte amb nosaltres al nostre Instagram, que és AC Zooteràpies, d'Associació Catalana de Zooteràpies. Ens trobaran AC Zooteràpies. Guimil Anna també ens trobaran, que és el meu personal, però penjo també tota la informació. També em poden trucar per telèfon al telèfon de l'associació, que és el 637 93 12 01.
0: Bé, doncs a veure si hi ha sort per a aquestes famílies que tant estan patint,
1: sí,
0: tant o més que la criatura, davant d'un problema que té solució.
1: Pues sí.
0: Anna, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, només faltaria.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Adéu-siau.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva marxa cap a València, exactament cap a Sagunt, a Camp de la Morvedre, per parlar amb la cap de colla de la Diabòlica de Morvedre. Ella és la Cristina Rodríguez i tot això és el que ens explica referent a aquesta colla. Hola, Cristina, què tal?
4: Hola, bona tarda, molt bé.
3: Doncs ens posem en contacte amb vosaltres perquè ens expliquis, per conèixer la vostra colla de Diables. Explica'ns com vau començar, quins són els vostres orígens, si teniu bestiola, si no.
4: Doncs mira, nosaltres vam començar, crearem la colla en l'any 2006, o sigui que estem a puntet de celebrar els 20 anys, i se diu la Diabòlica de Morvedre, perquè té un àmbit comarcal, la nostra comarca és el Camp de Morvedre, al País Valencià, i concretament estem en Sagunt, en la ciutat de Sagunt. I bueno, pues té un nom de dona, de diablesa, no? La Diabòlica de Morvedre, i la nostra bèstia principal doncs és aquesta diablesa, la Diabòlica.
3: Quants membres sou ara mateix?
4: Estem censats 110 persones.
3: Uau! Com és organitzar...
4: Sí, entre majors i infants.
3: Bueno, déu-n'hi-do, és que és un número molt important. Com és organitzar-vos tanta gent? És complicat?
4: Doncs la veritat és que nosaltres, quan acudim a Escorrefoc, som molta gent censada, però és de veres que al final, quan anem a Escorrefoc, solem anar la meitat, més o menys. Entre 45, una coseta així. A banda, músics, que no estem comptant músics. Això només són diables, diables.
3: A part els músics, com comentes, a dir, que sou més, sí, encara.
4: Sí, exacte, exacte.
3: Explica'ns els colors, com aneu vestits, com és la diablesa, perquè la gent, doncs, la diabòlica, perdona, perquè la gent es faci una idea.
4: Sí, doncs mira, nosaltres el nostre vestuari el vam renovar quan farem més 10 anys i fent un poquet de canvi d'estètica, hem tingut com 3 fases diferents i actualment, des de fa ara, això, vora 10 anys, portem màscares, cadascú se fa la seva màscara personalitzada, acoplada a la seva cara, al seu cap, màscares que porte fibra de vidre, que porten banyes, bueno, imagina't el poder, cadascuna és exclusiva i diferent.
3: Sí.
4: I clar, això crea també una miqueta de no saber qui està darrere de la màscara, pues sí que està molt guai. Després la resta del vestuari, sí que els nostres colors són el roig i el negre, portem com una casaca roja, uns pantalons sin abombatxos negres, i després sí que portem, hem incorporat la faixa, una faixa negra, com els castellers.
3: Uh-huh. I la diabòlica, quan la porteu, com és?
4: Doncs la diabòlica és una peça que no és molt gran, és una peça que, bueno, representa una dona, no?, que està genollada, i per a portar-la és un sol portador que la porta damunt dels muscles, com si estigués assegura damunt d'ell, no?
3: Sí.
4: I que, bueno, té ales, té banyes, i el que són en les ales, doncs van 5 punts de foc en cada una de les ales, té punts de foc també al cap i té punts de foc en els genolls.
3: Wow.
4: I és de color negre i, bueno, negre i roig.
3: I roig. Teniu un bestiari més?
4: Sí, tenim també, com a peces principals tenim, a banda de la diabòlica, el patarro, que rep el seu nom, és un cap de drac, que rep el seu nom perquè, bueno, el taller on varen fer les dos peces va ser en Almenara. En Almenara és un poble d'ací del costat nostre, de Sagunt, i que a la gent que és d'allí se'ls diuen patarros, i per això el varen batejar en este nom del patarro, a este cap de drac, que és un cap de drac que se fica, doncs, damunt del cap d'una persona, però és prou gran, no és com un cabut, és molt més gran que un cabut, però és un cap de drac, i després el que és el cos el fem els mateixos dimonis darrere en foc de mà. En tota una cua.
3: I més o menys pesen molt aquestes figures? M'imagino que la diabòlica pesa una mica més, no?
4: Bueno, són prou lleugeres perquè són d'un sol portador. Sí que hem d'ajudar per a poder-la carregar i agafar-la, però després, una vegada estan enfocant és només un sol portador, aleshores són prou lleugeres comparades amb altres bestes. Nosaltres, després que tenim un altre tipus de bestiari, que no és com aquests dos, que són doncs, de fibra de vidre, sinó que són de fetes ja en ferros, i un altre tipus de bestiari, que sí que pot ser un poquet més gran, però bestiari important, aquestes dues són les nostres peces principals.
5: Ha canviat molt el tema de la pirotècnia des que va començar fins ara?
4: Bueno, més que la pirotècnia en si, el que ha canviat és la normativa, no? De l'ús de la pirotècnia. Nosaltres, abans quan podies tirar qualsevol tipus d'artefacte en la mà, que ara doncs, per a poder tirar foc de mà té que ser algo molt exclusiu, i en quant a l'ús de la pólvora, més que la pirotècnia en si.
5: Què t'aporta, Cristina? Què t'aporta a tu formar part d'aquesta colla?
4: Bueno, jo és que sóc fundadora de la colla. Aleshores, a mi m'aporta molt, no? Jo sí que porto més de 20 anys en aquest món, encara que sóc una persona jove, però porto des de finicis, no? des de quasi 20 anys en la colla, i a mi m'aporta felicitat, amistat, família, és tot. És part de la meva vida.
5: Què sents?
4: La colla és tot l'any.
5: Què sents en les actuacions? No sé si portes ets portadora de la Diabòlica?
4: No, jo actualment faig de cap de colla, a banda de ser la presidenta, soc també la cap de colla, aleshores la meva part és més d'organització, de dins de lo que és ja el correfoc, dirigir les peces, donar foc a cada artefacte de foc que tirem durant el recorregut, i tenim molts artefactes de foc, masses, barres, moltes coses, moltes peces diferents, i això és un poquet és dirigir el correfoc sobretot. De tant en tant puc tirar alguna peça, però no... De normalment, en aquests moments, poquetes puc dirigint.
5: I què sents quan veus una actuació que estàs dirigint, que has dirigit i que ha acabat, dius, uau, aquella sensació...
4: Clar, quan acaba és una sensació molt xula, no? Quan acaba i tot el món comença a aplaudir, a vindre, a dir-te enhorabona, que xula està, ens ha agradat moltíssim, és una sensació increïble. I també la sensació d'estar sota el foc, no? Quan estàs sota el foc, perquè al final jo no porto foc normalment, però estic dins del correfoc, aleshores el foc ell també està en mi, no? I és una sensació, per a mi és l'única sensació que me fa tindre la ment en blanc, no? De oblidar-me de tot lo de més, sí. I ja, no sé, és a les núvols.
5: T'atrapa.
4: Sí, molt. T'atrapa. Enganxa.
5: Cristina, explica'ns actuacions destacades on podem gaudir de la colla.
4: Doncs, per a nosaltres, la nostra actuació, bueno, tenim com dues actuacions molt xules. La més destacada, bueno, la més, diguem, espectacular, segurament seria la que fem per a Sant Joan, en la mar d'ací de la nostra ciutat, per l'avinguda que fem, bueno, és el correfoc més gran on tirem pràcticament tot el nostre bestiari i tots els nostres artefactes, vinc a dir unes 15 peces diferents de foc, a banda de lo que són les carretilles com a tal o les fonts, i clar, és espectacle, és molt, molt visual, molt xulo. Després tenim un altre espectacle que fem per al xupinazo, ¿vale? de festes de la nostra ciutat també, que és el 1 d'agost, que ahí també és un correfoc diferent, perquè és un correfoc que el fem i canviem el nostre vestuari habitual, que mantenim les màscares, però jo de dues tratges de Mifux, el que portem és molt poqueta roba i anem enfangats. Es protegim el cos en fang. Sí. En aquest fang de colors, pintem com si fórem, pues, a l'ús de... com si fórem africans, diguem. Sí. I també és molt xulo visualment, però el més important com a colla nostra és el de Sant Antoni, el gener, al voltant del 7 de gener, que és el que fem la colla nostra i que el fem nosaltres. No ens contrata ningú per a Feliç de Correfoc, sinó que nosaltres decidim Feliç de Correfoc. Va ser el nostre primer correfoc, de fet, com a fundació de la colla. I és una festa que recuperarem al nostre poble, en el que fem un correfoc i una foguera que antigament se feia a Sagunt i que s'havia perdut. O sigui, i la festa que recuperem des de la Diabòlica de Morvedre, pues és la nostra festa més important, en la que tots els fans convidem colles de fora, colles de Catalunya, colles de les Illes Balears i nosaltres. Aleshores, és una festa important. Ara ja estem començant a embastar la festa de gener d'enguany, perquè també serà la celebració del nostre 20 aniversari. I ahí, pues, fem... No és un correfoc molt gran, però sí que és una festa molt important.
5: Bueno, és especial per vosaltres, no?
4: Sí, molt especial.
5: Xala. Doncs, Cristina, moltíssimes gràcies. No sé si ens deixem alguna cosa que ens permet doncs, conèixer-vos una miqueta més. Jo crec que hem fet un repàs.
4: Bueno,
5: digues.
4: L'únic que jo afegiria és que nosaltres, la nostra, a nivell musical, el que portem, no portem, portem dos en el tabal, que són instruments valencians, no, clàssics nostres, i que és com que part de la nostra colla són també la colla Garramatxa, dos en el tabal, d'Almenara, i que són dos colles independents, però que a la vegada hem nascut en ells, hem crescut en ells, i que és la nostra colla, diguem, que ens acompanya sempre, Garramatxa. Yeah. Aleshores, no és que tinguem muxis com a tal de la colla, sinó que són com dos colles que conviuen juntes.
5: Aneu conjunts, no? Sou com un pack.
4: Sí, som un pack, correcte, som un pack. I també és bonic, una característica bonica del nostre correfoc és aquesta música de dos en el treball que ens caracteritza així al nostre territori.
5: Sí, perquè no és molt comú aquest instrument.
4: Bueno, en València sí, a Catalunya no. Uh-huh. Aleshores, bueno, pues, moltes vegades ens busquen també per aquesta característica de la diferència, no, musical que tenim.
5: Doncs, Cristina, enhorabona, felicitats per aquest 20è aniversari que fareu el proper any i moltes gràcies per poder-nos conèixer, permetre conèixer una miqueta més a la colla i les vostres bestiaris, així que gràcies.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: La sentència de presó més llarga de la història va ser imposada a Chamoy Tipiaso, una dona tailandesa condemnada l'any 1989 a 141.000 anys de presó. Aquesta pena extrema es va dictar després de que es descobrís que havia liderat una estafa piramidal que va afectar més de 16.000 persones, incloent-hi membres de l'exèrcit i fins i tot de la família real tailandesa. Tipiaso era responsable d'una organització fraudulenta anomenada Mae Chamoy Fund, que prometia rendiments molt alts a inversors enganyats. Durant anys, va mantenir l'estafa gràcies a la seva influència social i les connexions polítiques. Però quan el sistema va col·lapsar, les pèrdues van ser enormes i la pressió pública va forçar el govern a actuar. Malgrat la xifra astronòmica de la condemna, la llei tailandesa limitava el temps màxim que una persona podia passar a la presó a 20 anys en aquell moment. Així doncs, tot i la gravetat de la sentència, ella no va complir més que aquest màxim legal. Aquest cas és un exemple clar de com la justícia pot utilitzar condemnes simbòliques per reflectir la magnitud d'un delicte, encara que no siguin aplicables literalment. És, fins avui, la sentència més llarga mai registrada.
1: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
2: www.cugat.cat Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Exercici a casa per a gent gran.
4: L'exercici regular és fonamental per mantenir la mobilitat i la independència a mesura que envellim. La fisioteràpia pot proporcionar rutines adaptades a les necessitats de les persones grans, ajudant-los a realitzar exercicis segurs a casa per millorar la força, l'equilibri i la qualitat de vida. A més, l'activitat física regular pot prevenir caigudes i altres problemes de salut comuns en aquesta etapa de la vida.
2: Salut Activa.
5: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: No hi ha dubte que els anys passen per tots, això és un fet, no hi ha més. Llavors, el que sempre recomanem nosaltres és moure's. Moure's per totes les edats. Encara més quan som grans, ja que les articulacions, per un fet, es van deteriorant. Nosaltres, com a fisioterapeutes, recomanem molt l'activitat física. És important moure'ns i no tornar-nos sedentaris. L'OMS ens recomana fer 30 minuts d'exercici al dia, com pot ser caminar o agafar la bicicleta, moure's en general, perquè això el que ens ajudarà és que a la llarga reduirem la tensió arterial, millorarem la circulació sanguínia, evitarem l'osteoporosis i en general engreixarem les articulacions.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Guirado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discursos d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Per la seva banda, els col·lectius locals de la Joventut Nacionalista, el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Guirado i per exigir aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania, en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltor acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltor és treure un nou senzill cada dos mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista, és una cançó de desamor, una situació amb la qual tota la societat es pot sentir identificada, ja que comenta tothom en un moment o altre n'hem viscut un. La producció del tema ha anat a càrrec de Sergi Riera i la mescla de Mauri Tonelli. Saltor explica que està molt satisfet del resultat final, així com de la nova faceta de guitarrista i cantant que a poc ha anat adquirint. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui a l'Espai de Gastronomia posem la mirada en un dels plaers més refrescants de l'estiu, els gelats. Descobrirem la història de la Felicità, una nova gelateria que va obrir portes el 15 de maig al carrer Valldoreix amb una proposta artesanal i plena de sabor. Avui els hem convidat perquè ens expliquin una miqueta més sobre aquesta aventura que es diu la Felicità. Dani Utgés, que és el propietari. Com estàs,
1: Què
0: Dani?
1: Què tal? Bon dia, Carme.
0: I l'Elisabeta Gadaleta, que és sòcia de la Felicità i mestra gelatera. Com estàs?
2: Muy bien, muy bien.
0: Sí? Expliqueu-nos, per posar una mica de context, com neix el projecte de la Felicità i qui hi ha al darrere d'aquesta aventura empresarial? Vosaltres dos, segur.
1: ¿Cómo es? ¿Qué haría? ¿Te hice yo?
2: Sí, ¿cómo es? Bueno, la historia es que hace muchos años, cuando yo tenía la heladería en Sabadell con mi familia, con mi mamá, entonces teníamos una heladería que se llamaba Gelarte, en la Plaza del Pi, y bueno, y el Dani fue uno de los primeros clientes que entró en la heladería y probó pistacho y avellana, que aún recuerdo. Y bueno, se ve que se enamoró
1: que
2: de ese lado.
1: Sí. Vaig enamorar el gelat de l'Eli. No?
2: I entonces, bueno, que siga ell. Que...
1: I jo per part meva, doncs, o sigui, quan vaig provar, vaig estar al gelat, vaig dir que aquesta dona, jo ja tinc el seu número de telèfon.
0: Ah.
1: Perquè jo tinc arrels sicilianes i des de ben petit, jo ja tinc 40, però des dels 10 anys havia volgut muntar una gelateria meva pròpia. No? O sigui, jo vaig molt a Sicília. Cada estiu vaig sempre a Sicília, és com el meu poble, no? I clar, per mi a Sicília és la felicitat, no? Menjar, família, sol, platja...
0: D'aquí el nom, no?
1: Clar, d'aquí ve el nom de la Felicità, no? I aleshores hi vaig dir, Eli, dame tu número i ja ens trobarem en el futur. I van passar uns quants anys i ara fa uns mesos ens van posar en contacte una altra vegada, escolta, volem fer alguna cosa. I vaig dir, pues ara toca, ara és el moment. I vam trobar un local que estava molt bé, al carrer Valldoreix i tal, un local xulo, cucu, l'hem canviat completament, i és un petit oasi de felicitat, no?
0: I és una felicitat compartida, Eli, perquè tu també tens orígens sicilians, no?
2: No, mi mamà és de Catània. Sí. Mi mamà és siciliana, sí.
0: Per tant, tu tenies experiència en el sector de la gelateria.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí? Abans d'aquesta gelateria de Sabadell, havies tingut altres...
2: No, no, antes de Sabadell no.
0: No.
2: Fue en Sabadell cuando empecé a explorar, a inventar, a idear, a hacerme mis pociones mágicas, como se suele decir.
0: Para atraer a més Danis.
1: No, a més, Carme, un petit secret, i és que els mestres gelaters que he pogut conèixer són molt gelosos de les seves receptes.
0: Sí, no te la diuen tota, no?
1: Òbviament, inclús l'Eli, que és la meva sòcia, no em dirà mai quina recepta utilitza. Val? Però sé que cada dia estem intentant millorar totes les receptes que tenim, no?
0: I tu, Dani, quina experiència tenies en el món empresarial? Perquè això és una aventura, com deia al principi.
1: No, jo sóc enginyer nuclear, Carme.
0: Buah!
1: Un enginyer nuclear fotent gelats aquí a Sant Cugat.
0: Explosius.
1: Sí. I jo vaig muntar una startup quan tenia 25 anys i la vam vendre ara fa 4 o 5 anys per bastants milions d'euros, ens va anar molt bé, una empresa de tecnologia. I a partir d'aquell moment em dedico a invertir el patrimoni que tinc i sóc empresari, tinc diverses empreses i una d'elles era aquest somni, no? Complir aquest somni de poder muntar aquesta gelateria. I nosaltres, al final, jo és el que dic a l'Eli, no venim aquí a fer diners. O sigui, jo vinc aquí a donar felicitat i a ser generosos i a que la gent entri i que se senti com si entrés a Sicília.
0: Déu-n'hi-do. I quan veieu sortir els vostres clients, surten amb cara de felicitat?
2: Jo que estoy siempre ahí.
0: Que els veus així cara a cara?
2: Sí, no,
1: pensa que tenim
2: serem...
1: molts que repeteixen cada dia. Si no els hi agradés, no vindrien. Vindrien un cop i ja no els veuries més les cares. Però tenim clients, Eli, tal.
2: Sí, no, vienen cada dia, vienen...
1: Sí, sí.
2: La verdad, y salen bastante contentos, gusta bastante. A ver, el paladar de cada uno es de cada uno. O sea, hay gente que a lo mejor no le gustará tanto, pero la verdad que a la mayoría es buena la...
0: Sí, l'acollida és bona.
2: Sí.
0: Quina és la vostra proposta gastronòmica? Quina és la carta de la Felicità?
1: els millors gelats de Sant Cugat.
0: Ja, però aquest seria l'eslògan. A veure, jo necessito veure quins sabors teniu, què més, a part de gelats, teniu...
1: Quin és el gelat que a tu t'agrada més?
0: Pues no sé dir-te, perquè a mi sempre m'ha agradat... Som molt clàssica, però també, si hi ha novetats, allà que m'hi foto de cap. Però la xocolata i la maduixa, boníssim, combinats, perquè a més hi havia una pel·lícula que era Fresa i Chocolate, una pel·lícula cubana, una història homosexual molt xula, i em va fer molta gràcia. I maduixa i xocolata és un clàssic.
1: Tots dos junts, eh?
0: Sí,
1: guai.
0: Dos sabors. Però t'he de dir que he provat d'altres, i de sabors que s'han generat, clar, que s'han creat, de receptes de, no sé, de àpats molt, molt catalans, i que
1: són bons.
0: Són molt bons.
2: Pues mira, ¿qué tienes a la carta? De chocolates, ahora, por ejemplo, tenemos un chocolate negro que está hecho con agua, que es vegano, que es 80% de cacao. Después tenemos un chocolate con leche, que obviamente lleva leche, y es para, digamos, los más pequeños, aunque los más pequeños también se comen el chocolate negro, les gusta mucho.
1: Agrada, ¿no? Y el de cookies y Oreo, bola que
2: dan sense petits. Y de chocolate también tenemos el Dubai, que és una novetat que saque...
0: S'ha posat de moda, no?
2: Sí, sí, és molt de moda.
1: És que uneix xocolata i fastuc.
2: És xocolata con leche con crema de pistacho.
1: És una explosió de sabor molt guapa.
0: Aquest mola,
1: molt guapa. Xocolata de Dubai.
0: Aquest mola.
1: I després hi ha els que a mi m'agrada, que veig a l'Eli, aquests els hem de tenir, és fastuc i avellana o...
0: Molt bo.
1: Nocciola pistacchio, que diem en italiano, que són... El d'avellana li queda increïble i el de fastuc li queda boníssim a l'Eli. I a més són esponjosos, vull dir, com que ella el que fa és que treballa la pala del gelat. És a dir, tu a Itàlia o a Sicília no entres mai a una gelateria que et donaran una bola de gelat. Està prohibit. O sigui, amb l'ADN italià no es pot servir el gelat amb bola. S'ha de fer amb pala, però té diverses raons, no? I una és que, per exemple, trenques tots els microcristalls d'aigua que puguin quedar.
0: Del gel?
1: I llavors, esclar, et queda tot molt esponjós, molt... I clar, t'ho poses a la boca i si el gelat està a temperatura adequada, que també hi ha moltes gelateries que es passen amb el fred i quan et menges el gelat aquell no té gust de res. Sembla que estiguis menjant gel, no? El gelat ha de tenir una temperatura adequada, ha d'estar servit d'una manera adequada, que és com ho fem aquí a la Felicità, perquè al final t'ho poses a la boca i diguis, hòstia, això no sé què ha passat aquí, però és diferent.
0: Boníssims. Què més? Què més tens a la carta, Eli?
2: Pues tenemos granizado de limón casero.
0: Sí.
2: El faig jo, el granizat de limona. Sí. Lo hago yo. Después tenemos horchata.
0: Sí. ¿También la fas?
2: No, horchata, la verdad, yo como italiana no tengo ni idea de hacer horchata.
0: ¿Això necessite un mestre horchater?
2: Soy sincera.
1: Sí, si hi ha algo que et pugui ajudar, escolta, endavant.
2: La verdad que, a ver, he encontrado una horchata que es casera, es natural, y la verdad que está gustando bastante a los clientes que l'han probado, repiten, o sea que...
1: I després tenim dues exclusives, que igual te les podem dir aquí al programa. Per aquest final de setmana.
0: Són sabors?
1: No, són conceptes diferents.
0: Són conceptes. Sí. Val, que això s'inclourà a la carta aquestes dues...
1: Si tot va bé,
0: setmanes?
1: Divendres, dissabte, aquesta setmana.
2: Si tot va bé,
1: abans de la festa major.
0: Molt bé. Quines són les novetats?
1: Doncs mira, a Sicília hi ha una cosa que està increïble, que és menjar-te el gelat amb un brioche, però és un brioche sicilià. I saps que és sicilià perquè té un tupo, que li diuen allà, que és una espècie de barret.
0: Sí.
1: Sí, i allà agafen aquest brioche que ve a ser com una bola de brioche, te l'obren per la meitat i et posen una palada de gelat de fastuc o el que vulguis, o dos gustos, i aleshores et menges el gelat en comptes de malcono amb el brioche, no? I és més tubet, s'empapa, està increïble, està molt bo.
0: Entenem el brioche com l'entenem aquí.
1: Com un no el brioche aquest de postre, sinó és un concepte una mica diferent. Té una massa diferent que està com més airejada per dins. S'ha de venir perquè el puguin
2: tastar. Carme, tienes que venir a provarlo en cuanto...
0: Sí, però escolta, que no em convé menjar massa gelat.
2: Bueno, un al mes no hace daño.
0: No,
2: una a la setmana
0: tampoc.
1: Felicitat, Carme, la felicitat.
0: I tant, la felicitat, que no falti la felicitat. I què més? L'altra novetat?
1: L'altra és un cannoli sicilià que l'hem...
0: Sabia que hi hauria un cannoli.
1: Exacte. Que volem, no?, que la gent, a part de poder comprar el gelat... El gelat està molt bé perquè te'l menges just en el moment, no? però volem que t'emportis una mica de felicitat a casa també, aleshores que puguis comprar uns quants canolis i que puguis compartir amb la família, no? Allò com a postre. Seran petitets, eh? No és el gran canol sicilià que menges un d'aquells i no cal ni que sopis, però seran canolis petits de diferents gustos,
0: sí.
1: I per tant com a pica-pica o com a allò posta o repostre, saps allò que acabes
0: això
1: de sopar?
0: Això està bé, les mides petites, exacte. Que puguis menjar-te un i dius, mira, encara m'hi cabria un altre, doncs va, vinga.
1: Exacte.
0: Que no que et posin allò el postre que dius, és que ja no sé ni si començar, no? Molt bé, i això amb sabors, els que vulguis, no? Els que teniu.
1: Bueno, de canolos són de ricota.
0: Ah, de ricota.
2: De crema de pistacho, de crema de avellana... Mm. I de crema de gianduia.
1: Sí, mm. Sí. Que gianduia és avellana amb xocolata.
2: Sí.
1: Que va encara que és... més felicitat.
0: Més, és doble de felicitat, eh? És un tirabuixó, pràcticament.
1: Exacte.
0: Les receptes, que deia abans el Dani, no? És que els
1: és que
0: mestres
1: no me
0: gelaters no te les diran. Tu les receptes les vas modificant, vas creant noves receptes. Com et bulla el cap, Eli? A l'hora de crear?
2: Bueno, según como... A ver, ahora de momento, como aquí en este local, por desgracia, es muy pequeño, no tengo obrador, entonces mis recetas, digamos que me las hacen en Barcelona, entonces, bueno, pues yo les digo, hazlo así, así, así. Entonces, bueno, pues me hacen lo que yo digo. Y bueno, de momento, pues cuando veo que algún cliente me dice, oye, ¿no puedes hacer un helado de tal? Bueno,
0: ¿et donen idees als clients?
2: Bueno, a veces me dicen, oye, me gustaría el helado tal. Entonces, yo pues calculo, ¿no?, cuánta gente me ha pedido ese helado, porque claro, para una persona
0: no
2: me sale a cuenta. Pero si me pide, yo qué sé, 50, 60 personas el mismo helado, entonces a lo mejor pues le digo, oye... A ver, este lado así, así, así, y me lo hago.
0: I escolta una cosa, bàsic, perquè una cosa sigui bona, que la matèria prima, la primera, sigui excel·lent.
1: Total.
2: Claro, es como yo siempre lo he dicho, ¿quieres un helado de, que se me está inventando, de melón? Pero si el melón
0: es un pepino...
2: Es un malo.
1: O que no te gusta re,
2: te
1: no.
2: Va a salir malo el helado. O sea, esto es... Esto es un ejemplo
0: d'on
2: básico.
0: Són, per exemple, els vostres proveïdors?
1: No, tot és local. El festuc no pot ser de Reus, perquè un gelat 100% de festuc de Reus et costaria 12 euros al cucurutxo, està clar? Aleshores, nosaltres anem a comprar qualitat, però no tot pot ser local. Però, per exemple, sí, els greixos sí, vale? El sucre també. Sí. Al final, doncs intentem que tot el que portem a la fritxita sigui cosa bona. Vale? I, per exemple, té un l'Eli que l'hem començat a oferir aquesta setmana, que és del pastís aquest de... ¿Cuál es el pastel este que has hecho esta semana?
2: Red Velvet. És la representació.
1: I realment el menges i sembla que estiguis menjant un pastís de Red Velvet, no? I és curiós com pots fer un gelat de pràcticament qualsevol cosa, no?
0: Em sembla que el Dani és el tastador oficial, no?
1: A mi és que m'encanten els gelats.
2: El Dani i el Joan també, eh?
1: El Joan és el seu fill.
0: El teu fill.
2: Sí.
0: Mare meva. I clar, si ells donen l'okay, per suposat que això tira milles. Quins són, però, els sabors que més triomfen?
2: A ver, los sabores que más... A ver, todos se venden, pero los que más, claro, son los clásicos. Vanilla, avellana, pistacho, ¿sí? Yogur, frutos rojos, fresa, limón, chocolate negro... O sea, todos los clásicos se venden mucho más, obviamente, que... Luego lo que está surgiendo muy bien es el mascarpone con higo caramelizado. Que ahora se me ha acabado porque se ha terminado, se lo ha vendido todo y estoy esperando que los brazos me los lleve otra vez. Entonces, pues nada, los clientes, tengo algunos que se me están quejando.
0: Están
2: esperando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya mismo llega.
0: I a Sant Cugat, per exemple, què triomfa més, el cucurutxo o la terrina?
2: Los dos por igual.
0: Sí?
2: Sí.
1: Són conceptes diferents, no? Al final és que t'agradi la galeta i hi ha gent que no li agrada la galeta. I per això també posarem el brioix, perquè provin un concepte diferent que no és ni cucurutxo ni terrina, no? jo, per exemple, sempre soc de tarrina, però els cucurutxos de la felicitat també m'agraden molt. I ahir, per exemple, li vaig demanar, fes-me un de... Perquè jo vaig a la meva gelateria a menjar gelat.
0: No va supervisar, no, no va menjar
1: gelat. No vaig, a veure, jo confio que l'Eli ho farà tot molt bé, però jo vaig a menjar el meu propi gelat i gaudir, no?
0: I a donar el vistiplau.
1: Clar, i aleshores, pues, no sé, cucurutxo, tarrina, això va a gustos.
0: Ah, i escolta una cosa, en un mercat amb molta competència, perquè, sí, clar... És que trobaries gelateries pràcticament a cada pas. Què penseu que us diferencia a vosaltres de la resta? Què té la Felicità que no tingui una altra...
1: Bueno, una Eli no la trobaràs en lloc de Sant Cugat.
0: Ah, mira, aquesta és bona.
1: Una Eli no la trobaràs a Sant Cugat. I nosaltres, al final, està clar que hi ha gelateries històriques a Sant Cugat, no?, que les coneixem i les coneixem molt bé i sabem el que ofereixen i som gelat. Crec que Sant Cugat ha d'estar content de tenir gelat de bona qualitat en general, no? Sempre hi ha coses millors i coses pitjors. Nosaltres entenem que el concepte de ser un gelat artesà, treballat amb pala, cremós, que entris... I que la història que t'expliquem nosaltres és diferent entrar, agafar un gelat i marxo, saps? Aleshores, veuràs que ens agrada molt fer el que dic, el show, no?, que és... l'experiència d'entrar a una gelateria siciliana i tu sentir-te com si aquell pas que fas des del carrer a dins del local, hòstia, estic entrant a Sicília, saps?
2: És a dir... Sí, jo també intento sempre que mis clientes quan entren, i jo també intento sempre que mis clientes quan entren que se sientan en casa, que se sientan como en casa, que eso es muy importante. Que sí. Entro y digo, hombre, ¿qué tal? Que haya un, ¿sabes?, buena conversación y... A ver, claro, cuando tengo cola... Tengo que estar por faena, ¿no?
0: Has donat per feina, sí.
2: Cuando no tengo cola me entretengo más y hablar con los clientes porque la verdad me...
0: Mimes als clients.
2: Sí.
0: No sé, jo, ja pel que m'esteu explicant, diria que bé aquesta pregunta, però segons vosaltres, com estan sent aquests primers mesos de la Felicità?
1: Com primer mes.
0: Un mes. 15 de maig. Sí, és veritat, jo he comptat ja com si fos el març. No, 15 de maig. Sí. Com ha anat?
1: Bueno, està sent apassionant, no? Sí, estem aprenent cada dia coses. La Eli, per sort, jo quan parlo amb l'Eli i ens associem, ella ja ve amb molt bagatge de muntar una gelateria. Jo no tenia ni idea. O sigui, jo quan vaig veure el primer cop que arribava un camión amb una vitrina de gelats, i era tan gran, dic, no pot ser això. Com fotem això?
2: 800 quilos,
1: 800 quilos pesava aquella vitrina. I pues, teníem carretilla, està igual, i al final pues, vam entrar. No? Pues, van ser 15 dies d'obrir, des del dia 1 de gener, des del dia 1 de maig, que vam tenir les claus del local, fins al dia 15, que l'Eli s'ho va currar moltíssim. Vam aconseguir 3 o 4 persones d'equipet que muntessin la gelateria i en 15 dies estaven venent gelats. No? I, òbviament, ara estem millorant coses, no? A nivell d'afluència ens està encantant, sobretot que la gent repeteix. Per mi és molt important que la gent entri a casa meva i que vulgui tornar a entrar a casa meva. Sí? Casa meva, entenent que la Felicità forma part de casa meva. No? I això, i ella, no?, que em diu, hòstia, és que aquest client ve cada dia a agafar el mateix gelat, el de dulce de leche. Per exemple, aquí a Sant Cugat hi ha gent argentina que li agrada molt el dulce de leche. No? Mm. Pues tenim un client que cada dia ve a agafar el mateix gelat, no? El de Dark Chocolate. Tenim 2 o 3 clients i cada dia venen a agafar el gelat de Dark Chocolate. Perquè per ells és un plaer menjar-se, hòstia, en comptes d'una rajoleta de xocolata, doncs una miqueta de cucurutxo de xocolata, Dark Chocolate, 80% ja és prou negre i a la gent els encanta. Aleshores, bueno, millorant coses i fent que la gent vingui, no? Fent que la gent vingui aquí, i que ens conegui molt.
0: Teniu alguna sorpresa, alguna novetat de cara a la festa major?
1: Molt bona pregunta, Carme.
0: Home, aquesta és que m'acabo d'assabentar ara fa una estona. M'heu d'explicar el què, perquè aquí a mi també m'interessa. A veure si per festa major tinc un moment i m'escapo cap allà.
1: Sí, no, nosaltres, o jo almenys com a empresari, trobo que la festa major és un bon moment per donar-me a conèixer, no? I per fer que la gent que passava pel carrer, doncs, que intenti entrar. Veuré que oferim un show que si passeu pel carrer Valldoreix veureu alguna cosa diferent, o sigui, passeu-hi, perquè ja veureu el que muntarem. Però després farem un concurs, no?, que és un concurs que no sé si s'ha fet mai a Sant Cugat, que és regalar gelat gratis durant tot un any. D'acord? Aleshores, hi haurà un guanyador, un únic guanyador, que a més el sorteig serà en directe el dia 29, que és dilluns a les 8:30 de la tarda.
0: El dia de Sant Pere?
1: A la gelateria mateix. Farem el sorteig allà entre tots els participants, que per participar només s'ha de venir a la gelateria i menjar alguna cosa. Aleshores, automàticament ens deixes les teves dades de contacte, perquè contactarem per si ets el guanyador, i guanyaràs un any de gelat gratis, 365 gelats, gratuïts a càrrec nostre, de felicitar, 365 moments de felicitat durant els propers 12 mesos, i els dies que tanquem se t'acumulen pels pròxims dies. Vull dir, quan tanquem farem vacances, lògicament, tal, aquells dies, tranquils, que s'acumulen perquè puguis venir després a pels gelats, no?
0: Que bé.
1: Sí.
0: Doncs aquesta és la novetat, de cara a la festa major. I si no, és igual, tampoc la gent no ha de tenir excusa, només tenir un moment de gaudi, de felicitar, com diu la gelateria, per anar a provar els gelats de l'Eli. Alguna idea de cara al futur, algun projecte, allò de dir anem a créixer? No, esperem, vinga, què fem?
1: Bueno, aquest primer any jo me'l plantejo una mica per aprendre, no? És a dir, ens hem associat, l'Eli i jo, ens hem de conèixer bé com treballem, cadascun de nosaltres, tenim bon track record, però hem de assentar molt les bases, jo haig de conèixer bé el negoci, però jo soc una persona ambiciosa de la mena, és a dir, en totes les meves empreses no les monto per facturar poquet i viure-hi, sinó les monto per fer-les grans, no? I sí, tenim sorpreses, però no te les puc explicar, Carme. Aquesta sí que no, ja t'he dit les dues.
0: T'has convidat per una propera sessió i vens
1: doncs,
0: i ens les expliques.
1: Quan ho estreni el que vull fer, venim.
0: Molt
1: perquè
0: bé.
1: Perquè fliparàs, ja veuràs.
0: Doncs a l'espera de la flipada que puguem tenir.
1: Exacte.
0: Agraïm a l'Elisabeta i al Dani que ens han acompanyat avui en aquest moment de felicitar. La felicitat, que la trobareu al carrer Valldoreix i podeu anar a provar els seus gelats i els seus productes. Eli, Dani, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Que us vagi molt bé.
2: Que vagi molt bé, gràcies.
1: Gràcies.

0: d'aquesta mateixa associació. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Què
2: bon
1: tal?
2: Bon dia, hola.
0: Abans de res, aviam si un dels dos ens pot fer 5 cèntims sobre el barri. Com és viure en aquesta part de Sant Cugat? Jo ara deia que és el barri-barri, no sé si ja esteu d'acord i què ens en podeu dir de la vostra experiència, Oriol.
2: Hola, bon dia. Bueno, és un barri agradable de viure, com tu dius, et dona una miqueta més de sensació de ser una cosa com no tan de ciutat, no? De, més de cases petites, almenys a la part que jo visc. I és un barri que té aquest potencial, no? De ser agradable per al tipus de construccions i de, diguem, de plantejament urbanístic que té. Però, malauradament, amb els anys o els anys que porto aquí, doncs he anat veient una baixada amb la qualitat de vida i d'aquest entorn que té potencial, com s'ha anat degradant. Aquesta és una miqueta la sensació i crec que també recullo opinions d'altres persones que van en aquesta línia.
0: Molt bé, has vist com un deteriorament, podríem
2: sí,
0: dir.
2: Sí, jo fa anys, quan vaig venir, jo porto aquí aproximadament 26 anys vivint, i quan vaig arribar a Sant Cugat a mi em va impressionar. O sigui, jo vaig veure aquí i vaig veure tant de verd, tanta avingudes grans, arbres, sensació de neteja, d'ordre, de calma. I ara, si em preguntessis, malauradament no tinc aquesta mateixa opinió. Quan la gent em diu, hòstia, que vius a Sant Cugat, i dic, sí, sí, però ja no és el que era. O sigui, si tu has sentit com era Sant Cugat fa uns anys, malauradament no tinc aquesta mateixa opinió.
0: D'acord, després entrarem aquí. Sí, parla, digue'm, Olga.
1: Respecte a l'Oriol està comentant més del barri de Sant Francesc. Respecte a el que és el barri Monestir, és un barri més concentrat, vivim més persones.
0: Més dens.
1: Més dens, però és un barri on hi ha cor, on hi ha ànima, on les persones ens coneixem. On anem a fer un cafè i ens diuen el nostre nom. O sigui, és un barri que és poble i que és una delícia viure. És veritat que en aquests últims anys ha sofert una degradació, però és un barri molt agradable de viure per les persones que l'integren, per la multiculturalitat, pels interessos. És un barri amb gran potencial.
0: Quan fa que hi vius tu?
1: Tota la vida.
0: Molt bé,
1: 57 anys.
0: Molt bé. I llavors, en aquest context, que estic d'acord que és un barri tan viu, tan arrelat i tan actiu, com és que no hi havia una associació de veïns?
2: Bé, n'hi havia hagut, per lo que jo he investigat abans de fer els primers passos per formar-ne aquesta. Evidentment vaig comprovar que no n'hi haguessin d'existents. De fet, fent cerques al web es troba una pàgina web que està desactualitzada, però que encara hi és, que això també pot crear confusió a la gent, si en el futur nosaltres en farem una, però no sé què passarà amb aquesta perquè encara existeix. Aquesta associació segurament es va dissoldre, per lo que jo he sentit, perquè no tinc una informació oficial, va ser més o menys arrel de la pandèmia, es va acabar de dissoldre i llavors bueno, pues va quedar una miqueta desatès. Quan he anat a Consells de Barri, m'he donat compte que hi havia representació d'alguns barris, però d'aquest en concret no. Llavors, això, juntat amb motivacions pròpies i aspectes que s'han de millorar generals, doncs va fer que amb alguns veïns doncs, comencéssim a plantejar-nos que una manera per intentar millorar aquestes coses que no s'arreglen d'una altra manera, que ja entrarem d'aquí una estona, doncs potser dins de l'àmbit d'una associació doncs seria més fàcil.
0: I per què ara? Que hi ha hagut algun desencadenant concret?
2: En el meu cas, sí. Jo personalment estic aquí perquè tinc una problemàtica i al final és una problemàtica que tampoc entraré aquí perquè no tenim temps ara de desenvolupar això, però jo porto pràcticament 5 anys perseguint una cosa amb l'Ajuntament i amb aquests 5 anys pràcticament ha sigut un periple comunicatiu, una odissea. Porto comunicacions variades, picant totes les portes, parlant amb un munt de persones i ara el juny farà 5 anys que aquest problema no està solucionat.
0: De quin àmbit parlem? Urbanístic?
2: Estem parlant de manteniment de pistes esportives.
0: D'acord. Bueno, la pista de Sant Francesc.
2: Sí. I, bueno, és una pista que ells mateixos reconeixen que no té manteniment zero, no hi ha cap hora dedicada a aquesta instal·lació i, bueno, jo crec que qualsevol instal·lació esportiva o qualsevol equipament municipal no només s'ha de crear i fabricar-lo, construir-lo, sinó que després, evidentment, té un manteniment. I aquesta part crec que en general està bastant deixada.
0: És un problema generalitzat a la ciutat i que

0: Sovint es reben moltes queixes al respecte. I dèieu que les persones que formeu part de la Junta, algunes sou del barri del Monestir, algunes sou del barri de Sant Francesc, en el teu cas, Olga,
1: sí.
0: Quin vincle tens amb el barri?
1: Home, el vincle és molt estret, o sigui, és un barri que he nascut, que he vist fa moltíssims anys, tota la vida, i tinc molt vincle amb aquest barri. En els temps recents es va fer la plataforma de la plaça Coll per totes les problemàtiques que s'hi han viscut i les persones que han format part d'aquesta plataforma ara formaran part de la nostra associació per poder també defendre tota aquesta problemàtica, no?
0: Sí, aquest també ha estat un detonant, potser, de la creació...
1: També de l'associació, la,
0: O sigui, clar, tota... Què està passant? Que es comenta molt, us veig moltes vegades que poseu alguna paradeta i tot a l'Avinguda Cerdanyola.
1: Sí.
0: Què està passant a la plaça del Coll? Pels que jo, per exemple, a les 7 del vespre ja he d'estar a casa amb la meva filla. No sé què està passant a la plaça del Coll més tard.
1: El que diem és dignifiquem la plaça Coll. Llavors, què és el que passa? Doncs hi ha problemes de convivència. Aldarulls, bueno, gent que hi viu i gent d'altres barris que fan aldarulls a la via pública, a la pròpia plaça. Allà també hi ha una qüestió d'higiene i de neteja, a part de convivència. Llavors, nosaltres hem tingut diferents reunions i en aquestes reunions, bueno, sembla que una miqueta ha millorat la convivència aquesta, però tampoc sabem si és degut a que ha sigut l'hivern i la gent fa menys vida de carrer, o realment han sigut per accions directes que s'hagin pogut fer. En aquest moment sembla que hi ha una mica més de quietud, però ara que ve el bon temps, veurem el pols del lloc on som.
0: Molt bé. Si esteu atents una mica a...
1: Sí, a veure
0: a posar
1: com...
0: els ulls allà.
1: Sí.
0: I com a nova associació del barri, quina relació teniu amb altres entitats? A part de la plataforma de la plaça del Coll, us heu posat en contacte, no sé, amb la xarxa del Monestir Sant Francesc o amb l'Associació de Comerciants?
1: Mira, com que tot això està ara s'està donant forma, després de les inquietuds, nosaltres com a associació, aquestes persones ens podíem haver reunit i muntar una associació, però en canvi no ha sigut la manera que ho hem volgut fer. Nosaltres hem volgut fer un espai més assembleari on tothom s'hi pogués sumar, on tothom pogués dir la seva, i a partir d'aquí doncs, fer els eixos de treball. Llavors, ara nosaltres estem en el punt de revisar estatuts i ja constituir-ne. Llavors, un cop constituïts, evidentment, ens ficarem en contacte amb gent de la xarxa o altres associacions per poder defensar interessos comuns.
0: Si estem en una fase més inicial.
1: Estem en una fase incipient. Bueno, incipient, però que ja estem constituïts,
2: sí,
1: no? Ens falta tindre el NIF, no?
2: Sí, estem pràcticament constituïts, ens falten algunes seccions, diguem,
0: tècniques.
2: Oficials, tècniques, burocràtiques, podríem dir, i és llavors, quan ens constituïm, que començarem a fer ja els passos, diguem, més oficials. Com diu l'Olga, no vam voler constituir-nos i formar una associació ja tancada des del principi, sinó que vam, l'equip impulsor que vam tenir aquesta iniciativa, vam obrir la porta a que, abans de constituir-nos, sumar la màxima gent possible, inclús acceptar candidatures que podrien ser diferents a la que nosaltres presentàvem. Vam intentar donar el màxim d'obertura, de democràcia, de participació. És així com hem decidit començar, i per això no hem pres decisions fermes, encara com accions concretes, perquè estem encara en la fase final i estem recopilant gent perquè s'assumin.
0: Quantes persones éreu l'equip impulsor i com us vau conèixer, com us vau trobar? Va ser el Consell de Barri, com comentaves abans?
2: Sí, podríem dir que jo, per la meva banda, junt amb alguns veïns de Sant Francesc, al veure que no hi havia associacions i que teníem una problemàtica concreta que porta anys enquistada, doncs vam decidir que podria ser una idea formar una associació de veïns. Llavors, en aquest sentit, amb un consell de barri, jo vaig manifestar la meva voluntat de crear-la. I gràcies a aquesta intervenció, algú que estava al mateix consell va comentar que hi havia persones del barri de Monestir que també tenien alguna idea per aquest sentit. I que, com que són barris relativament petits, doncs seria potser bo fusionar-los i fer un únic equip de treball. Arrel d'això, doncs a mi també em presenten algunes persones i llavors comencem a treballar. I després també, com ha comentat l'Olga, gràcies, bueno, a aquesta iniciativa de la plataforma de Passant en Coll, doncs també s'hi van sumar més persones. I després el Boca Orella, doncs, va anar sumant petites persones. Llavors, al moment en què nosaltres ja ho fem públic i ja fem una primera assemblea, doncs ja també ho obrim. Surt també per la televisió de Sant Cugat, ara estarà sortint per la ràdio, les persones encara estan, diguem, encara disponibles per poder-se sumar. Uh-huh. Estem encara en la fase final, estem retocant els estatuts per presentar-los, treballarem també amb el reglament de règim intern.
0: Què han de fer si es volen sumar?
2: Doncs tenim un grup obert, bona pregunta, però no el tenim penjat. O sigui que buscarem algun canal per fer-ho. De fet, bueno, el més fàcil segurament serà que amb el nostre local, diguem, oficial, que és el Xalet Negre, és allò on farem les reunions, ja posarem algun link on hi haurà un formulari o un QR, alguna cosa, perquè ells puguin accedir de manera telemàtica i sumar-se amb aquest formulari.
0: Les persones interessades, llavors, que es dirigeixin al Xalet Negre i allà els hi donaran tota la informació.
1: Correcte.
2: Sí, llavors, en el moment en què ells en contactin i nosaltres tinguem el seu e-mail o el seu telèfon, nosaltres els convidarem a participar en alguna de les fases que tenim en marxa.
0: Val. Ara parlàvem del Consell de Barri, veig que més o menys ja feia uns anys que hi anàveu. Què us sembla aquest canvi? Ha estat encertada aquesta nova configuració dels Consells de Barris, segons la qual el Consell del que ara formeu part és una àrea molt més extensa que abans, o us agradava més abans?
2: Jo, a veure, la meva participació al Consell de Barris de fa 2 o 3 anys, però sí que m'ha donat la sensació...
0: Has viscut el canvi, llavors, no?
2: He viscut el canvi. Potser la meva primera participació va ser amb el format antic i ara amb el nou. La meva sensació, i crec que moltes persones recullo una miqueta les opinions que es van donar allà mateix, jo crec que és excessiu aquest volum, perquè
0: abarca molta gent... Abarca massa barris.
2: Abarca, clar, el de centre són moltíssims barris. Llavors, amb una reunió d'un parell d'hores, és molt difícil abarcar totes les problemàtiques d'un territori tan extens. Sí. De fet, és difícil fer-ho. Normalment ens quedem... Jo crec que la sensació és que els consells de barri acaben amb la sensació de que molta gent s'ha quedat amb ganes de poder parlar més a fons de les seves problemàtiques. Uh-huh. També com estan enfocats els consells de barri. Una gran part del consell de barri és informatiu. Al final és posar un PowerPoint i les persones que estem allà sentades n'escoltaran que s'expliquen.
0: Sí.
2: I llavors hi ha un torn obert de paraules on la gent tenim la nostra. Jo crec que la majoria de persones que hi anem estem més interessats en aquesta última part, que és què és el que volem dir nosaltres.
0: Mm.
2: Perquè al final veure un PowerPoint, bueno, me'l pots passar per correu i ja me'l miraré. La llavors... reunió hauria de servir perquè la gent tingués més vot.
1: Sí, i afegint a lo que diu l'Oriol, clar, al ser un territori tan ampli, les necessitats són diferents.
0: Molt diferents.
1: Són molt diferents. Llavors, home, trobo que això tindria que ser més eficient, perquè és que entre el PowerPoint, poc torn de paraula i necessitats diferents, home, no és l'objectiu, potser, no, del Consell de Barri.
2: Jo crec que no. La idea, i així aprofito també per un dels punts que volíem parlar, creiem que l'Ajuntament no enfoca bé el que vol dir la participació ciutadana. La participació ciutadana, jo crec que tothom ho entenem, una cosa diferent. La participació ciutadana que jo rebo ara és que de tant en tant em donen l'opció de votar uns pressupostos participatius. Mm-hmm. I fins aquí. Ja està.
0: I què trobes a faltar?
2: Trobo a faltar una comunicació bidireccional. Trobo a faltar una escolta real i activa. Mm-hmm. Perquè, i trobo a faltar també canals eficients de comunicació, perquè els canals actuals són molt deficients. I jo, malauradament, ho he patit, i no m'extendré, però amb aquests 5 anys t'asseguro que he escombrat pràcticament totes les possibilitats comunicatives i el problema segueix amb el punt inicial, pràcticament.
0: Sí.
2: I això és increïble.
0: I no, això no... és un motor també per crear una associació. Espereu que des d'aquest altaveu es pugui escoltar més i millor els veïns dels vostres barris?
1: Correcte.
2: Sí, totalment.
1: Sí, totalment.
2: Nosaltres tenim propostes, tenim idees, però manca també voluntat. S'haurà de veure si l'Ajuntament té realment una voluntat comunicativa, si realment s'ho creu, lo de la participació ciutadana, si realment volen integrar-nos en la presa de decisions. Això implica haver d'acceptar que hi ha molta feina a fer. I no sé fins a quin punt ho acceptaran i s'hi posaran a treballar.
0: Sí, a sens dubte, comunicació és un punt a tractar. Després també m'agradaria parlar, heu comentat en algun moment per sobre la neteja del barri. Quin és el sentit general de la neteja del barri, per començar? I després parlarem també dels contenidors que hi ha hagut canvis recentment.
1: Sí, home, la neteja del barri hi ha molt marge de millora. O sigui, la plaça Encoi és com un pipicant. O sigui, allò fa un olor pipi que és insuportable. El barri en general, més brut que net. O sigui, creiem que a l'hora que hi ha licitacions públiques on es contracta un servei de neteja, ha de ser un servei de neteja, home, eficient, curós, que escolti les necessitats que tenim i que prenguin nota, no? Si arribem al tema de les deixalles i les plataformes,
0: sí.
1: Home...
0: S'han retirat alguns contenidors del barri que estaven de forma sí. fixa i, en canvi, hi ha unes hores al dia, uns sí. dies de la setmana,
1: sí.
0: on instal·len uns contenidors mòbils. Què està passant amb això? El sentit del poble és que és una bona opció o no està agradant?
1: A veure, el sentit del poble és divers, però, en general, són uns contenidors que no estan pensats per tots i per totes. Una, són uns contenidors que no tenen capacitat en el nostre districte d'assumir totes les deixalles que fem un barri tan poblat. 15.000
0: persones. Com dèiem,
1: persones.
0: És un barri molt dens, sí.
1: 15.000 persones, eh? O sigui, són insuficients. Què passa als ser insuficients? La gent deixa les deixalles al terra.
0: I tens les deixalles al mig del carrer, llavors.
1: Clar. La franja és de 7 a 11, més o menys. Però llavors una cosa que no és menor, que per mi és subratllat en negreta, que és que no són unes plataformes per tots i totes. La gent amb minusvalia no arriben al contenidor. No saben on deixar la brossa. Depenen doncs, de la voluntat del veí i de veïna que els ajudi a introduir la brossa.
0: Uh-huh.
1: Després, els forats per on fiques la brossa és reduït. Llavors, segons com tinguis la bossa de deixalles, no t'entra, has de fer doble bossa a la via pública, per tant, no tothom porta una segona bossa i tot això doncs, queda pel terra.
0: Ja, yeah. D'acord. I parlem també del comerç local. Quin és l'estat de salut del comerç local del barri? Us preocupa, no us preocupa? Està en un bon moment? És un dels punts que teníeu a la vostra llista?
2: Sí, bueno, ens preocupa una miqueta que estiguem una miqueta apartats de potser la planificació general que hi ha amb el reste de la ciutat. Ens preocupa també que hi hagi, sobretot, proliferació de locals que es tanquen, de potser negocis que no funcionen, de que hi hagi aquesta...
0: Molta rotació.
2: Massa rotació. Bueno, al final s'hauria de mirar de buscar algunes estratègies, de també unir-nos, de parlar amb aquestes associacions de comerciants per intentar també fer estratègies que ajuntin la voluntat i les necessitats del veïnat, que s'ajusti realment al tipus de comerç, o si falten comerços que potser ara mateix no hi són. Bueno, treballarem per copsar també totes aquestes opinions i intentar...
0: D'acord. I respecte a mobilitat, tenia apuntat, què passa amb els patinets al barri?
1: Clar, els patinets al barri és els patinets del barri, però de tota la ciutat.
0: Sí.
1: O sigui, els patinets és un tema... Que clar, que els patinets van a tota Castanya per les artèries principals i això doncs ha produït incidents, accidents i clar, és algú que això s'hauria de poder regular. Evidentment s'ha de regular.
2: Sí, bueno, regular està bé, però al final no és suficient en posar una norma o posar un cartell.
1: No.
2: Perquè les coses funcionin ha d'haver-hi accions concretes. Posar cartell està molt bé i és el començament, però és només el començament. No ens podem parar aquí, perquè moltes vegades hem vist estratègies de l'Ajuntament que posen cartells i ja està, i fins aquí. Home, això és bastant insuficient. El cartell és només el començament.
0: Després què hauria d'haver?
2: Després han d'haver-hi accions concretes, han d'haver-hi persones que vigilin que aquesta llei i que aquesta ordenança o que aquesta regulació realment s'està complint, i si no es compleix s'han de prendre accions concretes. Tant
0: parlem
2: en el cas
0: de
2: multes del patinet,
0: i sancions.
2: Multes, sancions, el que calgui. En aquest cas ho generalitzo també a altres problemàtiques. com, bueno, qualsevol altra cosa que es detecta que hi ha un problema, s'ha d'agafar el problema i realment mirar de solucionar-lo més enllà de fer una regulació o posar un cartell.
0: D'acord, per acabar, perquè se'ns acaba el temps, com animaríeu a les persones del barri a unir-se a l'associació? Qui té cabuda? Qui és benvingut?
2: Home, hi té cabuda tothom, evidentment. Mm-hmm. Tothom que tingui ganes de participar, d'ajudar-nos a posar sobre la taula els temes que s'han de tractar. La nostra voluntat com a associació és recollir totes les problemàtiques que existeixen al barri i començar a treballar per ajudar l'Ajuntament a que s'hi posi a solucionar-ho. Llavors, en aquest sentit, es pot ajudar de moltes maneres. Qualsevol persona pot donar un cop de mà, ja només denunciant-ho o ajudant-nos a trobar aquesta informació, ja és una manera de col·laborar, d'explicar-nos les seves experiències, les problemàtiques, perquè, evidentment, cadascú viu a la seva manera, al seu entorn, i no tothom té tota la informació. Llavors, quanta més informació tinguem, més fàcil serà poder abordar aquests temes. I després, per una altra banda, també crearem grups de treball, crearem diferents comissions, uh-huh, i que es reuniran periòdicament i que aniran fent les tasques que calguin per anar treballant amb alguna línia concreta de, bueno, de treball i de comunicació amb l'Ajuntament, ens agradaria, perquè la nostra voluntat és treballar col·laborant amb l'Ajuntament i espero que ells també tinguin aquesta mateixa idea.
0: D'acord, perfecte. Doncs moltes gràcies, Olga. Moltes gràcies, Oriol. Espero que anem sentint com va avançant aquesta associació i que passin moltes coses.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, bon dia.

0: que...
1: El cervell del pop és molt diferent al dels humans i de la majoria d'animals. Tot i tenir un cervell central, aproximadament, el 60% de les seves neurones es troben distribuïdes als 8 braços. Això significa que cada braç pot prendre decisions de manera gairebé independent. Per exemple, un braç pot explorar una escletxa, manipular un objecte o reaccionar a un estímul sense necessitat d'instruccions directes del cervell. Aquesta estructura fa que els pops siguin extremadament bons resolent problemes, obrint pots o escapant de gàbies. També explica per què, fins i tot quan un braç es desprèn, pot continuar movent-se durant una estona. Aquest sistema nerviós descentralitzat és únic entre els animals coneguts i desafia la idea tradicional d'intel·ligència centralitzada. Els científics el consideren una font d'inspiració per a la robòtica i la intel·ligència artificial del futur.
2: La ràdio amb samarreta. Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
3: Avui va de cadenes invisibles. Hi ha una història d'un elefant que a mi sempre em remou i és el conte d'en Bucai. Potser el coneixes. Diu que quan l'elefant era petit el van encadenar un pal i amb una cadena grossa i, és clar, no es podia escapar. I ell ho intentava cada dia i anava estirant la cadena i no hi havia maneres. I amb el temps, doncs clar, es va cansar i es va acostumar a viure lligat en aquell espai. Quan ja l'elefant ja era gran, seguia lligat i amb la mateixa cadena, però l'elefant ja era prou fort per trencar-lo i tot i així no ho feia. Per què? Doncs perquè havia après que no podia. I això em fa pensar en totes les vegades que ens quedem quiets davant d'un repte. I no perquè no siguem capaços, sinó perquè algú o alguna cosa ens va fer creure que no podíem. És allò que en diem les creences limitants. Són com cadenes invisibles que portem des de fa anys. Però saps què? Quan identifiques una d'aquestes cadenes i les tires una mica, sovint descobreixes que la pots trencar. Així que avui et proposo una cosa. Pensa en alguna cosa que creus que no pots fer i pregunta't, és realment cert o només és un pal antic que encara no he provat a moure?

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Són moltes les persones i les famílies que conviuen amb un gos i quan arriba l'hora d'anar-se'n de vacances o simplement han de passar moltes hores fora de casa, necessiten algú que se'n faci càrrec. Més enllà de les residències canines tradicionals, cada vegada hi ha més propietaris que opten per cuidadors particulars que ofereixen un tracte més personalitzat en un entorn familiar. Aquesta tendència es reflecteix en els casos de la Carla Manzanares i l'Aldo Gavarró, dos joves que han convertit la seva passió pels animals en una activitat professional. Malgrat haver començat per camins diferents, tant la Carla com l'Aldo comparteixen la mateixa filosofia, la d'oferir una atenció individualitzada. Pots conèixer més a fons la història de la Carla i l'Aldo a www.cugat.cat. El col·lectiu per l'alliberament sexual i de gènere Sant Cugat, el Galliner, ha denunciat que els insults homòfobs del regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Guirado, no són una anècdota ni una broma desafortunada, sinó que són LGTBI-fòbia i són discursos d'odi. Ho ha fet a través d'un comunicat fent referència a les publicacions aquest cap de setmana del regidor de Vox. En el mateix comunicat, el col·lectiu també ha instat a l'Ajuntament a condemnar públicament els insults i activar tots els mecanismes per garantir que cap càrrec electe utilitzi discursos d'odi. Per la seva banda, els col·lectius locals de la Joventut Nacionalista, el Jovent Republicà, la Joventut Socialista i Joves Ecosocialistes han redactat un comunicat conjunt per demanar als partits municipals la reprovació dels comentaris de Jordi Guirado i per exigir aquest regidor que retiri els mencionats comentaris, reconegui el dany causat i ofereixi disculpes públiques al conjunt de la ciutadania, en particular al col·lectiu LGTBIQ+. I en cultura, el músic santcugatenc Oriol Saltó acaba d'estrenar el seu segon senzill sense tenir-la al seu costat. El primer, On eres tu, va sortir el passat 15 de maig i amb aquesta cançó comença encara el camí que l'ha de portar a treure un àlbum. La intenció de Saltó és treure un nou senzill cada dos mesos. Sense tenir-la al seu costat, explica el cantant i guitarrista...